0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació un dia més de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és divendres 10 de juliol i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i en vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però, en canvi, una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I, per una altra banda, a la Catalunya central i les comarques de Ponent encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat els graus que arribarem a assolir a les comarques de la terra ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza, sobretot, a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs en aquest últim Connectats de la temporada aprofitarem per fer-vos algunes propostes de viatges per aquest estiu. Li demanarem a la Teresa Viladevall, que és directora de Promoviatges a Sabadell. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar com afecten les altes temperatures alguns col·lectius i els resultats també de l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. A partir de les 5 coneixerem l'Esbart Sant Jordi amb motiu del seu 75è aniversari. Ens acompanyarà Jaume Díaz, director de l'entitat. Farem l'últim viatge al Centre de la Ràdio amb els companys del Prat Ràdio. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i tancarem la temporada amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La policia municipal de Terrassa, amb el suport del cos dels Mossos d'Esquadra, va desplegar dijous al vespre un dispositiu de seguretat a diferents places del barri de Sant Pere Nord. Era un operatiu contra l'incivisme que es va tancar amb 25 persones identificades i dues denúncies. Concretament es van identificar 3 persones a la plaça de Cipriano García, una de les quals va ser denunciada per negar-se a mostrar la documentació i una altra per consum de substàncies estupefaents. Així mateix, els agents van identificar 3 persones més a la plaça del 1 de maig i 9 a la de Dolors Aleu. L'operatiu va incloure un control de trànsit a la zona on es va inspeccionar 7 vehicles i es van identificar 9 persones. Tots els tests d'alcoholèmia realitzats van donar un resultat negatiu. Aquesta intervenció està marcada en el pla Cuidem de nit, un pla transversal per garantir la seguretat i la convivència nocturna durant l'estiu. En aquest sentit, la Policia Municipal de Terrassa té activat des del 19 de juny fins al 13 de setembre un pla operatiu amb actuacions específiques per afrontar conductes incíviques com ara el soroll excessiu, el consum d'alcohol a la via pública quan contravé la normativa o les concentracions que poden alterar la convivència. També actuacions per garantir la seguretat viària amb controls preventius per evitar conductes de risc, especialment la conducció sota els efectes de l'alcohol o altres substàncies.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. La instal·lació de la nova tanca de protecció que envolta les vies del tren a l'altura de Can Llong ha finalitzat aquesta mateixa setmana. Una actuació que ha comportat una inversió superior als 579.000 euros. La barrera ha d'evitar el pas indegut de les vies en el tram comprès entre el carrer Budapest i la plaça Lisboa i des d'aquesta ubicació fins a la C58C. La nova tanca s'ha col·locat a banda i a banda de la línia ferroviària amb un recorregut de 1.241 metres. Recordem que aquesta actuació ve d'una demanda reclamada per veïns del barri i també de la Crida, que instava l'Ajuntament i l'Estat a buscar els mecanismes per evitar riscos en aquest tram. Així ho explicava Oriol Rifé, regidor de la formació.
3: Davant d'aquesta situació instem doncs, a les administracions pertinents, tant a l'Ajuntament com a l'Estat, a prendre les mesures corresponents per garantir la seguretat dels veïns i veïnes del barri i de qualsevol persona doncs, que pugui passar per allà o que pugui fer ús d'aquesta zona.
2: Aquesta zona es tracta d'un punt sensible amb molta presència diària d'infants, adolescents i famílies, ja que les vies per on circula l'R4 de Rodalies es troben molt a prop de l'escola Can Llong i l'Institut Arraona. Amb aquesta nova barrera s'impedeix el pas per un punt no autoritzat i es redueix el risc que persones accedeixin a la via del tren amb el perill que això implica.
0: Gràcies, Anna. I ara anem fins al litoral, Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Les altes temperatures obliguen a canviar els hàbits diaris per evitar les hores de més calor. Això afecta també el comerç, especialment els mercats al carrer. Els Encants de Montigalà han notat un descens de les vendes d'entre un 30 i un 40%. També han detectat un canvi d'horari en els moments de més afluència. El motiu principal, expliquen els comerciants, és que un alt percentatge dels clients habituals són persones grans que prefereixen no fer el trajecte fins al mercat en les hores de més calor del dia. Per això també asseguren que ha augmentat la concurrència de gent a les primeres hores del matí. Escoltem el Mohamed, la Raquel i la Maria, comerciants dels Encants.
5: Los mayores, resulta con el calor, van con miedo, pues que como vienen las noticias, que a veces caen las personas por el calor de tal y cual, entonces lo notamos un 30, un 40% menos.
6: A partir de les 11 ja la gent surt molt menys. A les 7, 8 del matí encara surt la gent, però ara més tard no es pot. Ya molta menos, un 30-40% ens ha baixat.
7: No és igual ara con esta calor un mercado a pie de piso, de calle, de su casa, de su entorno, que subir, esperar autobús, montar l'autobús i venir aquí.
4: Alguns comerciants també asseguren que els estius són un mal període de vendes, perquè moltes persones es queden a càrrec dels fills i nets que durant l'any estan a l'escola, i això, afegit a que les altes temperatures són especialment dures amb els infants, fa encara més difícil que s'apropin al mercat.
0: Gràcies, Martí. Seguim a litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament del Prat ha aprovat un paquet de mesures per donar suport a les víctimes del terratrèmol que ha afectat Veneçuela. La primera actuació serà una aportació de 5.000 euros al Fons Català de Cooperació, que es destinarà a les tasques de reconstrucció de les zones més afectades pel sisme. El consistori també ha volgut donar resposta a les necessitats de la comunitat veneçolana resident al municipi i de les persones que puguin haver perdut familiars o tinguin vincles amb les zones afectades. Per aquest motiu, ha posat a la seva disposició el Servei d'Acompanyament Psicològic de Cases d'en Puig, que atendrà les persones que necessitin suport emocional arran de la tragèdia. Paral·lelament, el Fons Català de Cooperació ha obert una campanya de recollida de donacions per canalitzar l'ajuda humanitària. L'entitat recorda que en aquest tipus d'emergències les aportacions econòmiques són la manera més eficaç de col·laborar, ja que permeten adquirir els recursos necessaris sobre el terreny de manera més ràpida i eficient, evitant els problemes logístics que sovint comporta l'enviament de material.
0: Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. La segona onada de calor d'aquest estiu va arribar dilluns, quan Protecció Civil va mantenir activat el Procicat en fase d'alerta per una onada de calor molt intensa. Segons el comunicat, a més, pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, el pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut es troba en fase 2. El Servei Meteorològic de Catalunya va marcar dimecres el nivell vermell, quan a Castellà les temperatures van superar els 39,6 graus centígrads durant bona estona del dia i a les nits tòrrides el mercuri no va baixar dels 23,8 graus, segons les dades de l'estació del Mirador de Castellà. Durant el cap de setmana s'espera un lleuger descens al voltant dels 33 graus, donant així un petit respir. Un petit respir que durarà poc, ja que la segona onada de calor es mantindrà molt intensa durant la pròxima setmana, amb màximes que rondaran entre els 32 i els 34 graus, segons s'informen des del Meteocat. Tot i no batre rècords diurns, la persistència de la calor a les nits, que rondarà entre els 22 i els 23 graus, farà que el descans nocturn sigui complicat a causa de l'acumulació de calor.
0: Gràcies, Albert. I a Sant Cugat us parlem de la trobada institucional a l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat. Entre els dos últims presidents de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa i Pere Aragonès, el d'Esquerra ha entregat aquest divendres el seu fons documental a l'Arxiu, en un acte que tots dos han titllat de normalitat institucional i de transparència. Ens informa més àmpliament Martí González.
10: Més enllà de l'acte protocolari, els dos presidents han destacat el paper inclusiu de la institució de la Generalitat durant el seu Parlament. Així ho feia Pere Aragonès.
11: En moments com l'actual, que hi ha tants canvis, crec que és molt important i molt rellevant que tots des de la nostra posició contribuïm a preservar, fomentar, cimentar, solidificar aquesta idea inclusiva de les institucions. En un moment en què la democràcia està qüestionada en molts llocs del planeta, més que mai és l'hora de fer de refermar aquesta idea d'institucions inclusives.
10: Per la seva banda, l'actual president Salvador Illa ha lloat la tasca d'Aragonès durant la seva presidència per posar la institució per davant, ha dit, dels seus interessos personals i de partit.
12: Des del meu punt de vista, el president Aragonès sempre va posar la institució per davant de tot. Naturalment, ell pertany a una formació política i tenia un enfoc. Però des del primer dia que va assumir l'altíssima responsabilitat de dirigir el país, el govern del país, doncs la institució la va posar per davant de tot. Jo, almenys en el que n'he estat testimoni, així ho puc acreditar. No? En segon lloc, això es va reflexar en un traspàs modèlic, que jo prenc com a referència.
10: En aquest sentit, com sentíem, Illa ha posat en valor el traspàs modèlic, deia, que assegura que li va fer Aragonès i que agafa com a referència, posant com a, evidentment, exemple els documents que també ha entregat a l'Arxiu Nacional. D'aquesta manera, l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat, ja reuneix tots els documents oficials de l'època de presidència d'Aragonès des del maig del 2021, tot i que ja ocupava el càrrec en funcions des del setembre del 2020 per la inhabilitació de Quim Torra fins a l'agost del 2024.
13: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Per a tots aquells que esteu a punt d'anar-vos de vacances o bé ja hi sou, anem a veure quines són les principals destinacions, hàbits i també curiositats, en aquest cas dels sabadellencs, per les vacances d'estiu. En Pol Peiró ha conversat amb Teresa Viladevall, directora de Promo Viatges.
1: Ens trobem ja plenament immersos en l'època de l'any en què les temperatures comencen a pujar, l'estiu ja és aquí i amb ell arriba també un dels moments més esperats per molta gent, com són les vacances d'estiu, aquells dies que durant tot l'any es desitgen, es planifiquen i que finalment es converteixen en l'oportunitat perfecta per desconnectar, viatjar i també viure noves experiències. Avui, per parlar de tot això, tenim el plaer de poder conversar amb la Teresa Viladevall, que és la directora de Promo Viatges, a qui volem agrair que ens acompanyi en aquest espai. Hola, Teresa.
2: Hola.
1: En primer lloc, gràcies per compartir el nostre temps.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Comencem amb les preguntes. No sé si aquest estiu quines són les principals tendències a l'hora de viatjar, què és el que busca més la gent amb aquestes altes temperatures, s'escapa més a la platja, a la muntanya...
2: Bé, jo crec que abans de parlar concretament de destinacions, el que jo he vist des de la nostra posició, no?, d'agència de viatges, és que la gent té ganes de viatjar, però cada vegada més volen fer-ho com amb tranquil·litat, amb la certesa de que hi ha algú darrere, no? Suposo que els darrers esdeveniments han fet que la gent, doncs, arribi a l'agència de viatges no només buscant assessorament, sinó buscant tranquil·litat.
1: Clar, s'ha notat algun canvi respecte a, no sé, per exemple, agafem de referència l'estiu passat? Heu notat algun canvi?
2: Jo crec que el canvi és més aviat que la gent es fixa més en detalls que potser altres vegades passaven desapercebuts, no? Doncs amb les assegurances de viatge o amb si hi ha una assistència a les 24 hores. Totes aquestes coses potser eren detalls que abans no se'ls hi donava tanta importància i ara la gent s'hi fixa una mica més.
1: Clar, imagino que també, per exemple, les notícies d'última hora, com per exemple el terratrèmol a Veneçuela, també influeixen, no?, en això que dius, en la cerca d'assegurances, de viatges, i suposo que aquestes últimes notícies també precipiten que la gent s'ho pugui replantejar.
2: Bueno, jo crec que justament Veneçuela no és una destinació que ara estigui molt al radar turístic i no crec que en quant a destinacions afecti, però sí que realment la gent pren consciència de que poden haver-hi imprevistos, no? Llavors, nosaltres treballem com dues propostes per als nostres clients. Sí que detectem que, per exemple, el que són viatges en grup amb guia acompanyant, que és una de les nostres especialitats, doncs hem vist que hi ha molt més flux de clients que pregunten per aquesta opció i després també que tots aquests altres clients que per als qui treballem propostes més a mida, doncs també es fixen en això que et deia, no? De saber de dir, bé, si em passa qualsevol imprevist, amb qui puc comptar, no? I, per exemple, nosaltres, en el nostre cas, que oferim el servei d'assistència 24 hores, abans era un servei que passava més desapercebut i ara la gent ens pregunta.
1: Sempre durant l'estiu hi ha una sèrie de destins, no?, que són, podríem dir, els destins clàssics, com capitals europees, illes gregues, o hi ha gent que també opta per anar al Carib. No sé si aquests destins han anat canviant amb el pas dels anys i ara estan de moda països diferents, emergents...
2: Mira, hi ha com una miqueta de barreja amb això. Sempre hi ha aquest client que potser per més edat busca destinacions com més, diem, conservadores o més previsibles, no? Llavors, aquí, una cosa que els darrers anys s'està tornant a vendre, que abans ho havíem perdut una mica, és el Regne Unit, que té moltíssimes regions, Cornalles, Escòcia, tot això és una cosa que la gent ens demana. Segueixen els clàssics, com pugui ser capitals bàltiques, Polònia, Eslovènia, Irlanda, que són viatges que tenen, doncs, aquest component tant de paisatge com de cultura, i potser les destinacions menys conegudes, pues, la gent les manté quan és una llarga distància, no? Sri Lanka, Namíbia, Japó, que s'ha venut moltíssim tant per individuals com per grups.
1: la pujada, per exemple, dels preus, no?, i la inflació que viuen moltes persones de les quals ens puguin estar escoltant, vosaltres heu notat això a l'hora de la gent quan planifica viatges o vol fer o pensa en un destí i potser acaba de fer números i no ho veu clar? Heu notat una afectació?
2: Nosaltres el que hem notat és que la gent cada vegada té més criteri i és més selectiva amb què es gasta els diners. No? Jo penso que qui té una il·lusió de fer un viatge intenta poder-lo fer, però sí que es fixen molt més en el que és la despesa, a què va destinada, no? I sobretot a nivell de famílies també ho hem notat.
1: I no sé si també afecta en algunes zones, ara que també hi ha alguns països en conflicte, no sé si la gent mostra més nerviosisme o més preocupació per la seguretat en determinades zones del món.
2: Sí, sens dubte, diem, tot el conflicte del Pròxim Orient doncs ha fet que totes aquestes destinacions automàticament quedin descartades i després també les companyies d'aquests països, que són unes companyies que tenen una relació qualitat-preu molt bona per sobretot les destinacions asiàtiques, doncs clar, ha fet que aquestes destinacions d'Àsia ens les haguem de replantejar i volar amb altres companyies que potser són una miqueta més cares.
1: Clar, i no sé si hi ha gent que aquest fet, el fet d'aquests conflictes a Orient Mitjà li ha fet canviar potser la destinació. La gent sol fer-ho amb antelació? La gent es planifica? O us trobeu també a moltes situacions de viatges d'última hora que us venen de pressa i corrents?
2: Mira, en termes generals, cada vegada la gent es planifica molt més, perquè també sabem que planificar al final ens ajuda a que aquesta despesa que nosaltres podem fer quedi al màxim d'optimitzada. Tenim sempre millors preus i, de fet, la tendència que potser es veia només, 7 o 8 anys enrere, de que hi havia molta oferta d'última hora perquè hi havia vols charters i tot això, doncs tot això progressivament ha anat desapareixent. Per tant, la gent que té previst fer un viatge una mica complex o que ja té una o dues destinacions en ment, reserven amb anticipació. Això no vol dir que a última hora sempre arriben reserves i sobretot doncs, de destinacions més properes a vegades arriben més a última hora.
1: Clar, també el que comentaves, no? Aquesta gent que vol fer un viatge més llarg, com pot ser a diferents punts de Llatinoamèrica o d'altres indrets, sí que és cert que vosaltres noteu que confien en agències com vosaltres i no tant, perquè avui en dia és difícil també competir, no imagino, amb el tema d'internet, que la gent potser planifica més el viatge pel seu compte, però a l'hora de fer viatges així tan llargs segueixen apostant per agències com la vostra.
2: Jo crec que és una qüestió de prioritats, no?, com a viatger i com a usuari. Primer, doncs, el temps que et pugui portar a preparar un viatge, que per moltes persones és una activitat molt agradable, però per altres doncs, no tenen aquest temps. I la gent que ens arriba a l'agència, sobretot busquen assessorament, diem, aquest coneixement que nosaltres tenim directe de la destinació, de totes aquestes propostes que li poden aportar valor, i després també busquen el que et deia, no?, de dir una tranquil·litat, de dir, bé, si això no surt com esperem, no?, que hi hagi algú darrere que m'ajudi a resoldre qualsevol incidència. I això és avui en dia un dels papers principals que fa l'agència de viatges, no? De dir, potser tu contractes doncs, online amb un proveïdor local, però aquest proveïdor bueno, pot funcionar molt bé o no, però si a tu et cancel·len el vol, aquest proveïdor voldrà cobrar igualment. En canvi, si tu ho fas amb un paquet combinat amb una agència de viatges, l'agència de viatges ho gestiona. I si t'anul·len el vol, doncs s'encarregarà de que no hagis de pagar despeses, per exemple, dels serveis de terra.
1: Perquè la gent us coneixi una mica més, a la vostra agència Promo Viatges, quines són les coses que us soleu trobar a l'estiu? Quines problemàtiques podeu arribar a solucionar als vostres clients?
2: Bé, les problemàtiques són molt diverses, perquè com tothom sap, el sector de les agències de viatges, nosaltres tenim una dita que diu quan passa un vent ens encostipem. És a dir, hem gestionat anul·lacions doncs, quan hi ha hagut el tema dels volcans, gestionem quan hi ha una vaga, quan hi ha un conflicte, diem, amb el proveïdor en el moment de la prestació de serveis, doncs si hi ha alguna incidència d'aquestes imprevisibles, com tantes ens hem trobat, no? Recentment, doncs, amb el conflicte al Pròxim Orient, doncs vam ajudar els passatgers per gestionar que poguessin tornar, o si algú es va veure afectat per la cancel·lació d'un vol per fer un viatge, doncs també ho gestionem. I qualsevol imprevist que el client pugui tenir a destinació sempre compta amb el nostre assessorament.
1: Teresa Viladevall, directora de Promoviatges, moltíssimes gràcies per atendre'ns al Fils de Ciutat i esperem que la gent segueixi viatjant i que seguiu progressant com a agència i us vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Mig minut i arribarem a 4:45 de la tarda. Arribem d'hora més que puntuals a la tertúlia a tres bandes, que avui és l'última tertúlia del curs i la compartirem amb Maribel Cayuelas, que és excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat. La tenim via telefònica. Maribel, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: També tenim a l'Alistair Sperring, que és viquipedista i traductor científic, i ens acompanya des de Sabadell, també via telefònica. Alistair, bona tarda.
2: Hola, com va tot?
0: Molt bé, molt bé. De moment, aguantant. Estic veient una llum estranya, ho dic perquè jo tinc una finestra aquí a l'estudi i em permet veure el que passa a l'exterior. I no fa tarda de sol. No sé, a Sabadell, per exemple, Alistair, el sol llueix o està tapat?
2: Bé, és un d'aquests dies que està tapat i que penses tant de bo plogui, perquè si no plou i els núvols només atrapen la calor per aquesta nit, les passarem canuta.
0: Sí, és que no, està tapat realment. Vull dir, no hi ha llum de sol, de moment no llueix, i si és veritat que doncs poden caure unes gotetes, que sembla que la previsió no les apunta, que no sigui més calor. Esperem que no sigui més calor. D'aquí uns minuts, una estoneta, segurament per al segon tema, s'incorporarà el Jordi Gili, el president honorífic d'Amics del Prat. Però, mentrestant, el que farem serà parlar precisament d'aquestes altes temperatures, d'aquesta calor sufocant que estem patint i que doncs cadascú ho passa i se la treu de sobre com pot. No sé si a vosaltres us està costant superar aquests dies. Una onada toca pràcticament a una altra i això és un suma i continua. Maribel, com ho portes tu?
1: Home, jo ho porto... Mira, amb l'aire condicionat crec que no l'havíem tingut mai engegat allò tot el dia. Doncs ara és que l'hem de posar. I jo, sort que no treballo, saps què vull dir? Que estic a casa...
0: Que està jubilada.
1: Si has de sortir, surto estones que no... A primera hora, que no fa tanta calor, vull dir que no tinc... Però és veritat, ahir li deia al meu home, mai havíem tingut tantes hores l'aire condicionat posat. És que, doncs sí... I ho porto com tothom, com podem, la calor.
0: I l'Alistair, tu com ho fas? M'imagino que tu sí que surts més al carrer. Crec que també tenies criatures i, per tant, t'has de moure, t'has de desplaçar.
2: En realitat, en certa manera, també tenim la loteria de l'orientació de l'habitatge. Nosaltres tenim la mala sort, hem de tocar que tenim una de les parets, la paret de la nostra sala d'estar és la paret del jardí del veí. Ah. I tens una la mala sort, que està orientada a l'oest, així que a la tarda s'escalfa molt, però que molt i molt, no? Mm. Perquè a més, com que és una paret mitjancera, tampoc no podem posar-hi fàcilment toldos ni coses d'aquestes, i s'escalfa moltíssim i fa un darrerador. Així que a casa tenim aquesta guerra entre l'aire condicionat i els ventiladors i aquesta paret que es converteix en radiador a partir de les 3 o les 4 de la tarda, així que... Hi ha moments que anem oscil·lant d'una banda a l'altra de la casa, anem fent una migració interna per poder escurar-nos d'aquesta, protegir-nos d'aquesta calor intensa que comença a la tarda.
0: I clar, passes el dia com pots, però després arriba la nit, i amb aquestes nits roents, que no han baixat en molts casos dels 25 graus, qui descansa i com es pot descansar? No sé, Maribel, si s'ha de mantenir l'aire condicionat.
1: Mira, a l'habitació no el posem. Posem un ventilador i llavors s'apaga, d'aquests que dius que al cap de 3 o 4 hores s'apagui, i s'apaga, i de moment ho fem amb el ventilador. No, una calor, és que no, és que esclar, són nits tropicals, mira, que bé.
0: Tropicalíssimes, no?
1: Sí.
0: La nit com la passeu, Alistair?
2: Doncs amb això que deies un moment de la loteria urbanística, també ens ha tocat mala sort en aquest sentit. Nosaltres vivim en un lloc...
0: Has comprat tots els números, tu, no?
2: Sembla que sí. Mira que la resta de l'any és el contrari. A l'hivern gairebé no gastem calefacció, però ja. El que passa és que nosaltres vivim en un lloc que de dia fa bastant ventet, però a la nit l'aire no es mou ni un mil·límetre. Ja. I obres les finestres a les 9, a les 10, a les 11 perquè corri l'aire i no corre gent, així que la casa ha acumulat la calor del dia i costa molt treure, així que fins fa uns anys fèiem amb l'aire condicionat amb un ventilador, però és que ara el ventilador ja no dona la talla i hem de mantenir l'aire condicionat de nit, perquè que, si no, no dormim. I en bona part és per això que, pel fet aquest que vivim en un indret que, pels motius que sigui, no sé si són orogràfics o urbanístics o simplement mala sort, però com que corre tan poc el vent de nit, no tenim més remei que deixar l'aire condicionat.
0: Clar. Doncs fixeu-vos que en aquesta estoneta de conversa que portem, doncs hi ha un parell d'elements que apunten a com ens afecta a cadascun de nosaltres aquestes altes temperatures i castiguen per qüestió d'edat. Ja hem sentit moltes vegades que qui més ho pateixen són les persones grans i els infants, però ja no només és una qüestió d'edat, sinó que també és una qüestió de bretxa social, és a dir, de les rendes familiars, del lloc on es viu, del tipus d'habitatge que tenim. Hi ha un informe que ha fet l'IDRA a l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, que explica que hi ha 4 de cada 10 llars que, de rendes baixes, en aquest cas, que tenen aire condicionat. En aquesta informació no s'explica si es fa servir o no es fa servir, perquè pots tenir aire condicionat però no fer-lo servir. I, en canvi, les dades en llars de rendes altes expliquen que hi ha 7 de cada 10 que tenen aire condicionat, o sigui, el doble. La calor extrema s'ha convertit també en una font, una nova font de desigualtat social, penseu? Alistair.
1: Una més, perquè, esclar, és que si només fos això. Però hi ha criatures que dinen perquè dinen a l'escola, dinen bé perquè dinen a l'escola i els estius amb algun casal. És que aquesta desigualtat en aquesta societat en la que vivim i sembla que cada vegada és més gran, no? Cada vegada els rics són més rics i els altres, doncs més pobres. És que aquesta societat capitalista està muntada així. Vull dir, i de moment, doncs així estem, aquesta bretxa social, aquesta diferència, esclar. I els joves ho tenen malament, però tenen sous molt baixos. I, no sé.
0: Què n'opines, Alistair, sobre aquesta nova situació que ens mostra aquesta desigualtat social a causa precisament d'aquestes altes temperatures?
2: Crec que hi ha diverses dimensions en aquesta, i que algunes són inevitables, per exemple, l'aire condicionat i d'instal·lació costa el que costa, es pot subvencionar una mica més o una mica menys, el preu de l'electricitat el mateix, però també hi ha altres causes que són més evitables. Fa uns dies corria una notícia que s'acabava una moratòria del govern estatal i que es podrien començar a posar multes de fins a 3.000 euros per gent que tingués l'aire condicionat que es veiés des de la façana, no? A la façana.
0: Per una qüestió estètica, no? Bàsicament.
2: Són qüestions fonamentalment estètiques. Si ens remuntem, jo vaig estar mirant i en realitat aquesta notícia no era del tot correcta perquè no és una cosa estatal, sinó que són ordenances municipals, però vaig estar mirant ordenances municipals de Sabadell i de municipis propers, de Barcelona també. I quan es van treure aquestes ordenances cap al 2008, 2009, 2010, eren qüestions eminentment estètiques. Ara últimament s'ha volgut afegir alguna excusa de ai, és que potser si no és prou segur li cau algú al cap. No he trobat cap notícia que li hagi caigut algú al cap una parella d'aire condicionat, però clar, això és una dimensió extra en la pobresa, en anar contra la gent que tingui menys recursos, perquè clar, una persona que tingui un dúplex i que ja tingui de terrassa es pot posar l'aire condicionat allà dalt, perfecte, però la gent que viu en pisos de 60 metres quadrats o que no té un balcó gaire gran o que no té terrassa no té més remei que posar a la façana. Per tant, quan estem prenent unes ordenances que diuen que la dan 3.000 euros si poses aire condicionat a la façana, el que estem dient és que si tens pobresa habitacional doncs també hauràs de patir pobresa de refrigeració i pobresa climàtica a l'estiu. Això el 2008, el 2009, mira, encara es podia mig excusar, però que en les condicions que estem vivint ara i que segurament viurem la resta de les nostres vides, aquestes ordenances s'haurien de tornar a mirar.
0: Exacte.
2: Amb una visió molt més realista del que pot suportar la gent en aquest país, els habitatges d'aquest país, perquè és que si no estem condemnant gent que ja té prou pena de viure en un pis de 50 o 60 metres quadrats, els estem condemnant a més a passar-les molt dures a l'estiu, i això jo crec que com a societat seria inadmissible.
0: Sí, deixeu-me que saludem...
1: De totes maneres...
0: Deixa'm un moment, Maribel, que donem la benvinguda, saludem el Jordi Gili, que s'incorpora ja a la tertúlia. Jordi, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Mira,
3: i calorosa.
0: Mira, precisament d'això estem parlant. Ara donem pas a la Maribel, que així continua el fil de l'Alister, i de seguida pots fer la teva aportació. Vinga, Maribel.
1: No, jo el que volia dir és que també haurem de canviar moltes coses. Per començar, l'aïllament de les noves construccions. Els pisos que tenim nosaltres és que no, ni es contempla gairebé l'aïllament, no? Qui s'ha pogut canviar potser també les finestres, se les ha posat d'aquestes més bones, però haurem de canviar moltes coses. Jo crec que ens hem de plantejar, primer, noves construccions que contemplin un aïllament pel clima que tenim i que tindrem. De la mateixa manera, les ciutats, el que és els carrers, jo me recordo que abans, o els pobles o així, és que hi havia forns als carrers. Tu anaves pel carrer i si pel que fos, ja no que tinguessis set, és igual, si feia molta calor et podies
0: buidar
1: una mica el cap, refrescar. Primer eren d'aquelles que tenien una aixeta i després que apretaves un botó i sortia un sortidor. Doncs crec que i plantar arbres, bueno, Sant Cugat no es podem queixar gaire, però ciutats que es va posar de moda posar les places de ciment, és que s'ha de canviar l'arquitectura dels edificis obligatòriament, jo crec, tinguin les dimensions que tinguin, han d'estar en un aïllament que ara no es contempla. I després les ciutats, els carrers, també ens hem de començar a plantejar en general aquest canvi climàtic, com ho podem revertir una mica, com ho podem suportar, millor dit.
0: Sí, no? Les dues coses, revertir-lo i afrontar-lo.
1: Sí.
0: Les dues coses. Jordi, estem parlant d'aquesta nova font de desigualtat social que doncs, ens afecta a tots, però no de la mateixa manera. Ja no només per una qüestió d'edat, sinó per una qüestió de rendes.
3: Evidentment. Com tantíssimes coses ens afecten a tots i que sempre paguen els plats trencats els mateixos. Perquè quan fa fred, gent són les que tenen dificultats per poder escalfar mínimament la vivenda i en part, per això que es comentava ara la companya, que les cases no es fabriquen pensant en que un dia farà fred i després hi ha un moment que farà molta calor, es fan cases i clar, tu entraves abans en una casa de pagès i fes fred o fes calor, més o menys feia una temperatura atemperada, perquè les parets gruixudes d'un parell de pams i una cosa... Doncs ara en les parets hi fots un cop de puny i se'n van a Norris. Clar,
0: sí. És veritat. Ara...
3: És que són tantes coses...
0: Sí, mira, tu i la Maribel, que heu apuntat aquest tema de la climatització, també us vaig fer arribar una notícia d'una escola bressol del Vendrell que han de reubicar cada dia 73 infants a refugis climàtics perquè la llar no està condicionada. I es veu que és una de les últimes llars que es van construir, i el més curiós de tot és que es va construir amb criteris bioclimàtics, pensats per resistir millor les temperatures molt altes i les molt baixes. I resulta que, tot i construir-la amb aquestes condicions, és insuportable. Els infants no poden quedar-s'hi allà a partir del migdia.
3: El millor sobre el paper tot això estava molt bé, però l'execució, però clar, és que no té sentit que
0: però algun
3: això.
0: Control hi ha d'haver del que s'ha fet, no?
3: Sí, estaria bé.
0: Estaria bé.
1: És que les escoles ja se n'ha parlat que haurien de tenir totes totes aire condicionat actualment. És més, jo crec que els refugis climàtics, que, bueno, segons com tu miris, pot estar bé, cauen lluny de casa, no serveixen de gaire. En canvi, escoles n'hi han a tot arreu. Diríem que tothom pot tenir una escola més o menys a la vora. Si tinguessin aire condicionat, a més, dius, refugis climàtics, si vas amb nens, què t'has de quedar? Al vestíbul de l'Ajuntament? No sé, encara mira la biblioteca, encara no. Per tant, jo crec que seria ja imprescindible que la Generalitat d'una vegada posés ja aire condicionat a les escoles. Ja es podria aprofitar que l'estiu serien refugis climàtics. N'hi ha moltes, és a dir, la comparació de població i escoles és bastant equilibrada a tots els municipis.
0: De totes
1: i
0: maneres...
1: I normalment a cada barri n'hi ha.
0: Refugis climàtics, que ja portem uns anys que ens hem acostumat i ja sabem de què parlem. Aquests refugis climàtics, la majoria tenen uns horaris. I quan es tanquen ja no hi ha refugi climàtic, com no et busquis la vida. Per tant, penseu que l'administració hauria d'impulsar ajudes d'alguna manera, pensar quines altres solucions es podrien donar, sobretot per a aquesta població més vulnerable que ara comentàvem, no? Que no tenen opció pel allà on viuen, per la seva renda familiar. Què podrien fer de més?
3: Home, segur que es poden fer moltíssimes més coses. Però, d'entrada, el que jo entenc és que s'hauria de fer unes ciutats més esponjades. I com s'ha comentat abans també, amb moltes zones d'arbres, el que no pot ser és que aquí queda un solar buit, vinga, va, fotem-hi pisos, i allà, vinga, i com deia un director que tenia jo, diu, es que vamos creciendo para adentro, no nos expandimos, crecemos para adentro, i al final ens ofegarem tots plegats.
0: Yeah, yeah.
3: O sigui, i això és una cosa que té a veure amb l'habitatge, però té a veure amb el transport públic, té a veure en quantitat de coses. Si hi hagués unes comunicacions dignes, doncs per anar, què diré jo, de Reus a Barcelona o a Manresa i les pogués expandir i no concentrar-nos tots aquí a l'àrea metropolitana i vinga, anar fotent pisos aquí, apretant, i tot això també seria més fàcil de poder aconseguir, però esclar. L'especulació i la manca de previsió és...
0: I tot i així falten pisos, sembla.
3: Ja.
0: Alistar, és insuficient el que fa l'administració?
3: Jo crec que sí.
2: Bé, sobretot jo penso que bé, en la lluita contra el canvi climàtic hi ha moltes administracions que no fan suficients, com per exemple quan renoven flotes d'autobusos o altres vehicles urbans i acaben sent de benzina o de dièsel, perquè bé, ja parla per si sola aquesta elecció. Però també la falta d'ombra, perquè òbviament el millor que seria és tenir arbres, perquè els arbres, més enllà de l'ombra que aporten, també aporten beneficis en altres sentits, però com a mínim tenir ombra. Hi ha molts llocs que són esplanades i que són un desert de ciment i que no té per què ser així, perquè no pot costar tant posar uns tendals que siguin retràctils i que puguin, quan a les hores que fa més calor es puguin activar i que hi hagi ombra i que jo no es comparteixi bàsicament en el desert de Sonora, i llavors a l'hivern doncs deixar que entri més el sol, sobretot a les

0: Moda Expo, sí, sí.
1: No sé si per aquí passaria una possible ajuda, no?, a refrescar l'ambient. Què anaves a apuntar, Jordi, que em sembla que volies...
0: No, no, volia dir això, que es va posar de moda quan l'Expo de Sevilla, doncs aquesta mena d'esprais o el que hi hagués, que humitejava també una miqueta l'ambient i, bueno, refrescava, estava bé, sí.
1: Home, massa car tampoc no crec que sigui posar aquestes veles, sobretot en els centres de les ciutats, per on la gent hi circula per anar a fer compres, per anar a passejar, per sortir una estona, a certes hores del dia, doncs podríem protegir-nos. Canviant de tema, una observació, continuem fent allò la crònica del temps. Heu notat si s'ha aixecat una mica de vent a la zona on esteu?
0: Aquí al Prat, concretament, una miqueta d'airet sí que corre. Sí. Cosa que aquest dematí no corria ni una gota d'aire.
2: Mm-hmm. Sí, una mica.
1: Una mica. Val.
2: Home, no fa tantíssima calor com fa dos o tres dies, entre que està així mig tapat, mig núvol, i una mica, però bueno, en lloc de 37 graus devem estar 35 o 34.
1: Sí, a 34.
0: I qui no es compro vostre que no vol.
1: Exactament. Deixeu-me que dediquem els últims minuts a parlar d'un dels temes que hem abordat de tant en tant al llarg dels diferents cursos del Connectats, i és aquests resultats del baròmetre del Centre d'Estudis i Opinió, que s'ha publicat aquest últim, que dona entre els resultats doncs que el PSC tornaria a guanyar, tot i perdre alguns parlamentaris, que Esquerra Republicana de Catalunya i Aliança Catalana es disputen ser la segona força, i que Junts és qui paga més els plats trencats i és qui cau pràcticament a la meitat dels que ara disposa. No sé quina és la vostra valoració veient a grans trets, aquestes xifres, aquestes dades. I si penseu doncs que són realment el que podria acabar passant, si és la tendència que s'acabarà complint.
3: Primer de tot, i més enllà de la lectura política del CEO, crec que val la pena fer una estirada d'orelles de l'administració, perquè aquest CEO ha sortit amb 4 mesos de retard.
1: Exacte.
3: Recordem que el CEO és una cosa de periodicitat trimestral i, per tant, s'han dut per davant el següent CEO que havia de sortir. Llavors, això és bastant trist que passi a un nivell com la Generalitat, que no estem parlant d'una administració amb pocs recursos, sinó de l'administració de tot Catalunya. Llavors, a partir d'aquí, jo crec que això que comentaves ara, la pujada d'Aliança Catalana s'ha d'entendre més per demèrit dels altres partits de catalanistes que no pas per mèrits propis, perquè tenim un paisatge on Junts ha buscat tant la transversalitat que no pareix difuminat, i realment més enllà del tema de la independència, si li preguntes Junts què defensa, o no ho sabràs, o al contrari, o tindràs una resposta i la diametral, perquè és un partit on ara mateix hi ha un guirigall important. Llavors, Esquerra, el que més veiem en els mitjans són les ambicions del seu líder a Madrid, amb Gabriel Rufián, de muntar alguna cosa, no se sap ben bé què, amb altres partits d'Esquerra d'Espanya. Però és una indefinició bastant important, més enllà de les ambicions personals d'aquest senyor. I llavors la CUP, el fet que se'n parli tan poc com se n'ha parlat en els últims anys, ja parla per si mateix, no?, aquesta falta de cobertura. I en aquest buit, en aquesta indefinició, és on puja Aliança, jo crec que purament o en gran part com a vot protesta, perquè, clar, bàsicament té l'avantatge d'Aliança de no ser cap dels altres tres. Però Aliança també arrossega les seves contradiccions, com vam veure fa uns dies amb el problema que van tenir amb un candidat que es veu que estava en una relació amb una persona, amb una nena, que fins feia ben pocs dies havia estat la seva alumna de secundària. Després de ser els seus monotemes que fan que sovint entri en conflicte amb el suposat catalanisme o independentisme, perquè fa un parell de dies deien que

0: la seva prioritat és aliar-se amb els castellans per anar contra el suposat califat. Per tant, tenim un escenari a Catalunya on bàsicament jo diria que molts partits, per no dir tot, han de mirar què defensen i sortir d'aquesta indefinició, perquè al final els votants poden estar d'acord que tu diguis blanc, que tu diguis negre, però el que volen és que tu els diguis clarament què defenses i què és el que faràs i no moure't en aquesta indefinició. I jo d'aquí crec que ve el càstig a tots els partits que han tocat poder i que al final s'acabarà convertint en càstig pels partits que ara mateix estan capitalitzant també el vot protesta, però el dia que hi toquin poder els passarà el mateix mentre no arreglin aquest problema.
1: I els nous que arriben són els que, suposo jo que el votant té ganes de tastar com a mínim, no, de moment no l'ha defraudat. Jordi,
2: jo crec que és una mica...
3: Sí, no, molt breument, diguem. D'entrada, les enquestes aquestes supercuinades del CEO, bueno, pues, tenen la credibilitat que tenen, i d'aquí que hi hagin eleccions, que serà d'aquí 8 mesos, 6 mesos, jo què sé, no tenim ni la més remota idea. Probablement, jo crec que les primeres eleccions que hi haurà seran les municipals, però ho veurem. D'aquí allà poden passar moltes coses. Veig que en aquestes eleccions, almenys periodísticament, en aquest CEO de Vox i del PP se'n parla poc, no sé exactament el per què, i tota la gran força és la davallada de Junts i aquest creixement, que no l'entenc, sincerament, em costa d'entendre, d'Esquerra. La situació dels socialistes, bueno, doncs és una situació bastant normal, diguem, aquí a Catalunya, i bueno, però vaja, jo em faig el cas que com a cosa orientativa, probablement. I després, després el tema de
1: molt ràpid, Jordi, perquè estem acabant.
3: Sí,
1: i la... Sí, a veure
3: acabo.
1: Si la Maribel també
3: el tema,
1: intervé.
3: El tema d'Aliança, em temo que pugui passar el que va passar amb Ciudadanos.
1: Val.
3: Ciudadanos hi havia un líder i aquí hi ha una lideresa.
1: Molt bé. Maribel, vinga, que tanques. 20 minutets.
2: No, volia dir
1: 20 segons. No, 20 minuts.
2: Bueno, pues res. Escolta, que a sobreviure a la calor... És l'últim programa, que passeu molt bones vacances.
1: Val.
2: I quan vinguin les eleccions ja veurem què fem, tu, que falta molt encara.
1: Molt bé, doncs deixem aquest CEO aquí sobre la taula i ja el mirarem de rescatar quan sigui el moment. Els tres, moltíssimes gràcies per la vostra participació a la tertúlia i sobretot que tingueu molt bon estiu, que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres, disculpeu pel retard.
1: No hi ha. Gràcies.
3: Hi ha una frase que deia la meva mare, que qui té el cul llogat no sé quan vol.
1: Exacte, doncs moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon estiu.
3: Adéu.
2: Adéu.
4: Ràdio Sant Cugat. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda. Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Salvador Bortons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams, amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar a José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa, pantalons, pirates blancs, duia unes ulleres graduades i podia estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu parador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre d'Alt Rendiment, el CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09 hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades des de primera hora del matí. La mínima no ha baixat dels 23,1 graus registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació de xafogor persistent durant tot el dia. I el restaurant Masia Can Ametller és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency for Horeca, en una iniciativa finançada per la Unió Europea, desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Cinc i tres minuts de la tarda, rebrenem el Connectats amb la segona i última hora d'aquest últim Connectats de la temporada. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Saludem Eduard Sánchez. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, com tots els divendres, aquesta hora amb força moviment, amb cert moviment, sobretot de mobilitat, de cap de setmana. En el cas, sobretot, de l'autopista P7 es nota en el tram sud entre Castellbisbal i Martorell, de forma intermitent i fragmentada, això sí, i en el tram nord, sobretot al voltant de la zona del Vallès, el que seria Mollet del Vallès, Parets, Montmeló, Granollers, tot aquest tram puja molt carregat en sentit Girona i amb trams d'intensitat més amunt a la Roca o també a Cardedeu. En el cas de l'autopista del Maresme, també la zona de Tiana i la zona de Premià i Mataró amb trànsit força intens en sentit Girona, a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Besòs, i pel que fa a incidències, recordar que es mantenen encara dues carreteres tallades pels darrers incendis, però estals la T244 entre el Montmell i Querol i també la LB-2101 a Granyena de Sagarra. És tot, bona tarda.
2: Gràcies, Eduard, bona tarda.
4: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: viatgem fins a Badalona per conèixer una entitat que enguany està d'enhorabona, i és que l'Esbart Sant Jordi celebra el seu 75è aniversari. Per aquest motiu parlem amb el seu director, en Jaume Díaz. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon el Jaume Díaz, director de l'Esbart Sant Jordi. Què tal, Jaume? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, Jaume, primer de tot, per qui ens estigui escoltant i no sàpiga què és un esbart, podries explicar-nos-ho?
2: És un grup de gent que balla sempre dansa tradicional i d'arrel. Vull dir, quan tothom diu dansa tradicional d'arrel, una sardana, no, fem altres tipus de ball que no siguin la sardana. També estan incloses al nostre repertori, però realment és tota qualsevol dansa tradicional d'arrel.
1: Després, més endavant, parlarem de quines danses d'arrel feu a l'Esbart Sant Jordi, però bé, el motiu de l'entrevista, evidentment, és el 75è aniversari de l'Esbart Sant Jordi, que va néixer el 1951, i, com dèiem, enguany, doncs, celebreu el 75è aniversari, que es diu ràpid, tenint en compte que sou una entitat cultural popular, oi?
2: Correcte, sí, vull dir, a veure, ara que estem tirant del fil, perquè a la tardor volem fer una exposició sobre el 75è aniversari de l'Esbart, llavors estem mirant la història i sí, clar, neix el 1951, però tenim uns orígens i uns arrels una mica més abans, vull dir, quasi el 1921, perquè com Esbart Sant Jordi comença el 1951, però venim del foment de la sardana, imagina't, de Badalona. Llavors, com aquell que diu, nosaltres l'aniversari comencem des de que es va formar dintre de l'Orfeó Badaloní l'Esbart Sant Jordi, i sí, consta des del febrer de 1951.
1: Com es va produir aquesta, no sé si dir-li escissió, o com va començar el 51 com a Esbart Sant Jordi?
2: Per el que hem averiguat, perquè ara tot just és això, estem estirant del fil i veiem que venim del foment de la sardana, va ser una entitat, llavors va venir la Guerra Civil, llavors es va formar l'entitat de l'Orfeó Badaloní, llavors aquest foment de la sardana es volia dissoldre, i llavors l'Orfeó Badaloní doncs, va agafar aquest grup de joves i llavors van formar l'Esbart Sant Jordi de l'Orfeó Badaloní. Llavors el que tenim que tenir present és que nosaltres sempre hem estat sota el paraigua de l'Orfeó Badaloní, i cal remarcar que des del 2025 som entitat pròpia. Ara ja no estem sota el paraigua de l'Orfeó Badaloní, sinó som a l'Esbart Sant Jordi de Badalona. Vull dir, és com aquell que es fa una mica adult, que deixes els pares i comences a fer el camí per tu sol, no? Vull dir que llavors vam parlar amb l'entitat, que volíem ser una entitat independent, i llavors ells ens van dir que endavant, i, bueno, però sempre tenim una col·laboració amb l'entitat de l'Orfeó Badaloní, perquè, per exemple, part del vestuari està cedit per l'Orfeó Badaloní i nosaltres el tenim com a salva i guarda d'aquest vestuari, i hem arribat a aquest conveni. Fins i tot també ens van deixar de posar a l'Esbart Sant Jordi per mantenir aquests 75 anys d'història.
1: I qui el va impulsar en el seu moment?
2: Mira, et mentiré, no sé ara exactament els noms. Jo sé que va haver un grup de gent jove, el que passa que sí que va haver... Uns dels primers van ser els germans Estanyol, també hi havia com a música l'Ester Martells, que tocava el piano. Vull dir, llavors, anar passant diferents directors. Ara que estem parlant amb exdansaires, ens remarquen molt la figura del senyor Ramon Batalla, que és el que va impulsar molt a l'Esbart Sant Jordi, però han passat molts directors, sincerament. Clar.
1: Durant tots aquests anys, imagino que més enllà de directors o més enllà de moments en què, com ens deies abans, doncs, us feu grans i tireu pel vostre compte, imagino que haureu viscut moments de tot. Quins moments diries que han marcat la trajectòria de l'Esbart?
2: Per posar-te una mica en context, jo estic des de l'any 1991 com a dansaire. Llavors, realment, com a director, ja no sé ni quants anys faig que porto la direcció. Llavors, cada època ha tingut el seu moment. Vull dir, el seu moment dolç i el seu moment amarg, també. Vull dir, és una identitat que cíclicament ha tingut pujades i baixades. No és com un esport, que bàsquet, futbol, que més o menys es mantenen. Vull dir, a l'Esbart, a la nostra ciutat, ha sigut un cicle. Vull dir, a vegades ha hagut molta gent, a vegades hem sigut, fins i tot hem arribat a ser quatre, però amb l'empenta i anar picant pedra, doncs mira, ara hem aconseguit que en som altre cop una cinquantena de persones. Però vull dir, marcar-te un abans, un després... No sé, vull dir, per exemple, jo remarco molt el tema de la pandèmia. La pandèmia ens va fer molt de mal a nosaltres per al tema del grup juvenil, del grup infantil, dels nens. Vull dir, es van donar de baixa molts de nens i recuperar això va ser difícil. Un moment amarg va ser quan vam tenir que deixar el local del carrer Lleó. Nosaltres estàvem al carrer Lleó, que hi havia l'Acadèmia de la FIAC, llavors a sota teníem el nostre teatre i el nostre lloc d'assaig, i deixar això per mi va ser un trasbals i tornar a començar altre cop com a entitat de l'Orfeó Badaloní. Vull dir, hi ha moments, per altres bandes, et donen moltes alegries. Per exemple, els viatges que hem pogut fer arreu d'Europa. Pensa una cosa, que per mi les bars és una gran família. Llavors, com una gran família, et passen moments bons i moments
1: Clar.
2: dolents. Nosaltres veiem com la gent es casa, com la gent té fills, tot això és una alegria per nosaltres, però també tenim pèrdues d'éssers estimats. Llavors, per nosaltres són moments tràgics. Vull dir, llavors, remarcar-te un antes i un després, com diuen els castellans, no, no t'ho sabria
1: Sí,
2: dir, la
1: sí, sí.
2: veritat. Per mi és important cada any, eh?
1: Clar, clar, clar,
2: Cada
1: no,
2: any és important.
1: però és molt interessant tot el que ens explicaves, perquè al final són moments de tot, és a dir, haureu viscut bones èpoques, males èpoques, però l'esbar sempre ha tirat endavant. I dins d'aquest moviment
2: Correcte.
1: cíclic que ens comentaves, com
2: Sí.
1: valores que esteu ara mateix? Ens has dit que ara sou prop d'unes 50 persones. Creus que és un bon moment per l'esbar?
2: Sí, ara estem en un moment dolç. Ara estem en un moment dolç, la veritat sigui dita. Estem tancant temporada amb una escola de dansa de 6 nanos de 3 a 6 anyets, molt petitons. Estem en una escola de dansa també d'uns 13 o 14 nanos. Estem en un cos de dansa de 32 persones. Estem en un grup de pares i mares a ballar que són unes 17 persones, entre 15 i 17 persones. Vull dir, ara estem en un moment dolç. I també el paper de l'Esbar Sant Jordi a la ciutat, vull dir, s'està consolidant molt a través de les danses de maig. Són unes danses que s'estan cantant per tot arreu i això també ens omple molt d'orgull.
1: Just ara t'anava a preguntar quin creus que ha sigut el paper de Badalona durant aquests 75 anys. És una ciutat que ha acollit i que ha donat peu al creixement de l'Esbar Sant Jordi?
2: Jo et mentiria si et digués que no hem tingut suport de l'Ajuntament. Et menteixo. Nosaltres, com a Esbar Sant Jordi, sempre hem tingut molt suport de l'Ajuntament, de l'entitat pública, sincerament. Vull dir, ens han recolzat i ens han donat suport sempre. Vull dir, sempre, eh? Vull dir, mai hem tingut un no. Vull dir, a veure, com tota entitat pública, doncs, té les seves mancances, ens agradaria la casa de la festa,
1: Sí.
2: ens agradaria moltes coses, però vull dir que per nosaltres particularment hem tingut el suport. També tenim molt de suport de les altres entitats. Fem pinya, vull dir, jo crec que tenim que sumar. Hem de sumar les entitats de cultura popular i que ens vegin pel carrer i que la gent vegi la nostra cultura pel carrer. Si no, es perdrà. Jo, en un futur, no sé com aniran les coses, però jo vull que es mantingui les nostres tradicions, les nostres arrels, vull dir, perquè són nostres. I com, per exemple, te'n vas fora d'aquí i ho tenen molt arrelat, nosaltres també ho tindrem que tenir arrelat. I sembla mentida que a vegades pensem que, ah, mira aquests que van disfressats pel carrer. No, és la teva cultura, són les teves arrels i és la teva tradició.
1: Sí, totalment. Pel que fa als tipus de danses, quins balls practiqueu a l'Esbar Sant Jordi?
2: Nosaltres som bastant tradis, eh? Som bastant tradicionals. Vull dir, nosaltres agafem tots els balls, per exemple, les danses de Castellterçol, per exemple, l'Eurriera, el Sant Ferriol, tots els balls tradicionals els fem. Ara bé, el temps passa i ens tenim que anar adaptant les noves tendències, val? Llavors, també fem moltes coreografies i danses de nova creació. Per què? Perquè la nova creació captes a la gent jove.
1: Clar.
2: I és això. Llavors, has de tenir un ventall per arribar a totes les edats.
1: Per tant,
2: a totes.
1: Dins de l'Esbar Sant Jordi també doneu peu a poder innovar o modernitzar-vos.
2: Sí, ens anem adaptant. Sense deixar de banda les nostres arrels, eh? Sense deixar de banda les nostres arrels i d'on venim i d'on som.
1: Clar.
2: Vull dir, però sí que tenim que innovar. Vull dir, la dansa és viva. La dansa és viva i ens tenim que anar adaptant. Ens tenim que anar adaptant al moment, ens tenim que anar adaptant a la societat, ens tenim que anar adaptant al model del dansaire. Vull dir, has de modificar i t'has d'anar adaptant.
1: Just ara ho comentàvem, que al final tota entitat, sigui cultural o sigui de qualsevol altre àmbit, doncs s'ha de modernitzar i s'ha d'anar innovant. I un altre factor important és l'interès d'aquestes noves generacions per aquesta innovació i per aquests valors. A l'Esbar, noteu que els joves us coneixen i participen a les vostres activitats?
2: Ara sí. Ara, des de que tenim una visió més àmplia, ens fem veure a Badalona per les danses de maig, pel Ball de Punts, pel Ball de Cerculets, vull dir, tenim molt més... La gent ens coneix més, hi ha molta gent jove que ve a l'Esbar, que es vol apuntar, que vol provar. És important, llavors, això sí, llavors, el boca a boca, vull dir, els mateixos membres, ostres, que m'ho passo bé. Al fin i al cap, som un Esbar humil. Vull dir, té cabuda tothom. Anem a passar-nos-ho bé, anem a demostrar la nostra dansa. Ens agrada fer-ho tot ben fet, amb rigorositat, però com a mínim, en el moment que anem, deixem totes les cabòries de la feina fora i ens anem a passar-nos-ho bé. Llavors això és el que vull transmetre sempre als meus dansaires.
1: Ara, Jaume, parlant del 75è aniversari, què suposa aquesta xifra per a vosaltres i quines activitats i danses heu preparat per a aquest any de celebració?
2: Mira, vam començar al febrer d'aquest any. Llavors, els actes duren fins al febrer de l'any que ve, del 2027. Ara tenim un peron. Vull dir, ara tenim un peron perquè ve l'estiu.
1: També
2: llavors,
1: merescut,
2: ja
1: imagino, per tothom.
2: Bueno, no parem, eh? L'esbar no parem. Ara t'explico. El que vam fer, primer de tot, vam fer un concurs de logos. Llavors va sortir un logo guanyador que ens està acompanyant en tots els actes del 75 aniversari i tot obert a tots els socis, de l'entitat. Llavors vam fer, amb el suport del Pla Impuls, vam fer el primer ball de primavera, obert a la ciutadania de Badalona. Això, clar, serà recurrent. Vull dir, ho vam fer a la plaça de la Vila i va anar molt bé, va ser tot un èxit. Llavors, les altres activitats que hem anat fent és, lògicament, tot el que es fa pel mes de maig, tot fa referència als 75 anys, com el maig en dansa que va ser 75 anys en moviment, i van sortir totes les seccions. I que ara a la tardor volem fer una exposició i una taula rodona amb teixint memòria d'agafar exdansaires perquè ens expliquin com era abans un assaig, com és ara, vull dir, per fer unes taules rodones i saber com era. I llavors ja fem una exposició tradicional de fotografies, etc. El mes d'agost, que també participem a la Festa Major, també fem partícips, que és el 75 aniversari, i llavors ja que ara l'any que ve tenim una ballada de totes les seccions i exdansaires i també un sopar de gala on allà farem també una menció especial a gent que ha sigut important en l'esbar, dins de l'esbar.
1: Per tant,
2: vull dir, tenim diferents actes.
1: Sí, mesos entretinguts, no?, per endavant.
2: Sí, tenim mesos entretinguts i de molta feina, sí.
1: I
2: però es fa amb il·lusió, eh?
1: I tant, només faltaria. I de cara al futur imagino que aneu a per 75 anys més de vida, com a mínim, no?
2: Jo no ho veuré, per la que dic, però això espero que es mantingui, perquè és una llàstima, perquè aquí a Badalona hi havia molts esbars, i solament hem quedat nosaltres. Hi havia molts esbars, molts, i sols hem quedat nosaltres. Espero que sí que es mantingui, vull dir que seria una llàstima perdre això. Espero que no, ja veuràs com no.
1: Quins reptes teniu per als pròxims anys?
2: Mantenir-nos com estem ara. Jo, el repte és mantenir-me com estic ara, vull dir que la gent ens vegi, que la gent ens vegi pel carrer, que la gent tingui interès per l'esbar, que encara que se'n vagin dos, en puguin venir dos més. No sóc molt ambiciós, t'ho juro, no sóc molt ambiciós. Jo vull estar com estic ara, perquè estic molt bé,
1: clar,
2: i vull que la gent que vingui a l'esbar estigui en un lloc confortable.
1: Totalment respectable.
2: Mantenir aquesta essència i mantenir l'associacionisme. Vull un repte? Sí, però que aquest és un repte per mi i per tothom, que tinguem la Casa de la Festa a Badalona.
1: Clar. I és un repte gros, també, perquè si, com ens has comentat, esteu en un molt bon moment, doncs mantenir-ho segur que no és fàcil.
2: No.
1: I Jaume, abans d'acabar, tothom qui vulgui provar o conèixer aquestes danses de ben a prop, com pot fer-ho per conèixer-vos?
2: Res, que es contacti amb les nostres xarxes socials i llavors es posin d'acord amb nosaltres, volem provar, llavors donem dues o tres classes que vinguin a provar, tenim diferents grups per provar i que estan les portes sempre obertes. Vull dir, sempre. Hi ha molta gent que s'ha marxat i ha tornat. Vull dir que ells, per la xarxa social, per l'esbar Sant Jordi, BDN, busquin i que ens diguin, escolta, que vull venir a provar. I llavors, les que porten les xarxes socials, llavors es posen en contacte amb els diferents grups i ja quedem d'acord. També estem els dijous en el Gita Angeli, assajant a la Gita Angeli. Els divendres, el grup de pares i mares a ballar també estan al Gita Angeli a les 9 del vespre i l'escola de dansa a partir de les 7 de la tarda en el Gita Angeli.
1: Doncs queda dit, tothom qui vulgui venir a provar aquestes danses de l'Esbar Sant Jordi, ja no té motius per no fer-ho.
2: Correcte.
1: Jaume Díaz, director de l'Esbar Sant Jordi, moltíssimes gràcies per atendre la trucada
2: a
1: Connectats
2: vosaltres.
1: I moltes felicitats per la part que et toca d'aquests 75 anys de l'Esbar.
2: Gràcies per donar-nos visibilitat. Sense vosaltres tampoc podríem seguir. Gràcies a vosaltres.

0: Connectats amb Carme Reverte.
1: Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
2: Bona tarda, la Terrassa, amb índex de criminalitat ha baixat.
3: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
4: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de l'apagada elèctrica.
5: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
6: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
7: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
1: Viatge al centre de la ràdio.
8: Avui el Víctor Asensio ha agafat el micro i s'ha infiltrat al Prat Ràdio per enganxar infragantis als seus companys de feina. Marxem fins allà per veure què hi troba. Víctor, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Doncs avui fem una cosa diferent per aquest viatge al centre de la ràdio. Avui vinc a molestar a l'emissora municipal del Prat Ràdio, els meus companys, que no saben, de fet, que estic preparant aquesta secció, i anem a veure què està passant aquí a l'emissora local. Són els darrers dies, avui de fet és la darrera secció del programa, acabo d'entrar ara mateix a l'emissora, i com també és el darrer dia d'aquesta secció, doncs anem a veure què està passant aquí al Prat Ràdio en les últimes hores abans de vacances de molts dels seus treballadors i treballadores. Mira, acabem d'entrar ara mateix a la peixera, que és doncs, la nau espacial aquesta que controla què passa als estudis i és on poden tancar els micros quan els periodistes ens passem del temps, i els que ens tiren les músiques i els que ens tiren els talls. I doncs tenim amb nosaltres el Sergio Villar, que és el tècnic de capçalera pels matins. Sergio, què tal? Bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
9: Estàs aquí ara al Planeta Prat, que és el programa matinal del magazín que fem aquí al Prat Ràdio. Explica'ns una mica què estàs fent. T'estic enganxant perquè no sabies que venia a gravar, eh? Això és cert, eh? T'estic molestant ara mateix.
10: Doncs sí, no molestes. Estic ara quadrant temps per quan arribi el butlletí, doncs tenir tot quadrat perquè no ens passem de temps i pugui entrar en directe al butlletí.
9: Com és el teu dia a dia des que entres aquí a treballar a l'emissora fins que comença el directe, que llavors ja suposo que estàs concentrat en tot el que passa tant dins de l'estudi com fora, rebent trucades, etc. Però quin és el teu dia a dia, com ho fas per preparar-ho tot?
10: Doncs quan arribo, primer miro l'esqueleta del programa, que prèviament ja me l'he mirat el dia anterior, però quan arribo sempre la repasso. I el que faig és preparar les sintonies, talls de veu i carregar-ho tot i esperar que comencem el programa.
9: Clar, perquè aquí, doncs, ja ho és mitjà avançat, eh? Feu el programa al magazín matinal, no? Que arrenca a les 9 del matí i és fins la 1, però entremig hi ha butlletins informatius que fa els serveis informatius d'aquesta casa. A vegades sóc jo mateix, que estic aquí fent el butlletí, i després també els butlletins de la xarxa. Això, a més, ho heu de combinar amb una publicitat, també, i amb altres elements que també es van introduint, com poden ser doncs, alguns elements gravats, en podcast, etc. Això ho has de quadrar tot al mil·límetre.
10: Ho he de quadrar tot al mil·límetre, pel que et deia, no? Quan arribi el butlletí de la xarxa o el butlletí d'aquí de la ràdio, doncs que pugui arribar a temps, que no es quedi curt i que tampoc ens passem.
9: Mm-hmm. Aquí a la ràdio el temps és sagrat.
10: És sagrat, vull dir, no ens podem passar i per mi els senyals horaris doncs, s'han de respectar.
9: És gairebé una religió, no?, quan sona.
10: Quan sona s'han d'escoltar en silenci, que no sobrepassi cap tall de veu, ni cap àudio, ni cap cançó, ni res, que quedi el so net amb els senyals horaris.
9: Quins són els millors moments de la teva feina?
10: Els millors moments doncs, són quan, no sé, quan, sobretot això, quan quadrem, que queda... poder posar una cançó i que soni sencera i no la puguem tallar, no sé, quadrar i que tot soni dintre del que esperem que hagi de sonar, no?
9: Feina ben feta i tu ja estàs content.
10: Jo sí, jo sí. Jo amb això ja estic content.
9: Molt bé, doncs gràcies, Sergio, et deixem seguir treballant. Anem a molestar, encara que diu el Sergio que no, jo sé que això no agrada gaire, allò que et vinguin a atracar, com diem nosaltres, amb un micro a la mà, a preguntar. Mira, ara mateix tinc davant meu la Isa, que és la presentadora del magazín matinal, el Planeta Prat, diu quina por, perquè ja m'ha vist, i no sabia que jo venia. El Marc sí que ho sabia, que és el productor, ara hi parlarem, i diu, no m'has dit res, diu la Isa. Isa, què tal? Bona tarda.
11: Hola, què tal? Com estàs?
9: Molt bé, estem explicant què és el dia a dia de la ràdio pel Connectats, en aquesta secció, el viatge al centre de la ràdio, i doncs acabem de parlar amb el Sergio, ens explicava una mica quin és el seu dia a dia. Tu ets la presentadora del magazín matinal, què és el que fas tu quan arribes a la ràdio a primera hora del matí?
11: Doncs mira, a primera hora agafo els diaris i miro una mica de què parlen, preparo el guió, sobretot m'agrada preparar-m'ho al dia. Sí, vinc una hora abans, al principi em costava una mica més i venia una mica més aviat, però ara amb una hora més o menys ja em dona temps a preparar-me tot el que tinc, sobretot per esperar-me per si hi ha alguna notícia de darrera hora. I a partir d'aquí doncs, tenim la nostra reunió a 9:15 i a les 9 comença tot, comença el Planeta Prat, comencem amb una part d'actualitat i després format de tertúlies i també d'entrevistes i seccions. I ara mateix doncs, he acabat una entrevista i estic esperant els següents entrevistats també, per tant estic en aquest impàs on vaig veient què és el que feu la resta de companys de la ràdio quan no tinc directe, que és poquet, durant el matí.
9: Clar, tu tens 4 hores de directe de programa i és molt variat, és un magazín. Al final hi ha des d'informació fins a entreteniment, passant doncs, per activitats culturals. Com tu fas per canviar de tema, per poder, i ara ho parlarem també, escollir què entrarà i què no entrarà al programa?
11: Hi ha dies on és complicat, on passem d'un tema a l'altre, amb coses que no tenen res a veure, intentem agrupar-ho, perquè doncs, si fem un programa potser a vegades més cultural, intentem que els divendres sigui un programa una mica més lleuger, però això no és sempre possible, i el que fem doncs, és preparar l'escaleta amb bastanta antelació, mirem els temes a setmana vista, decidim quins temes poden donar més joc, de quin es parla més, això ho fem mitjançant l'agenda de l'Ajuntament, però també intentant estar molt connectats amb el que passa a la ciutat, amb el que es mou a les xarxes, i a partir d'aquí, doncs, quadrar horaris amb les persones que han de venir a explicar-nos les seves coses, sigui un llibre o sigui doncs, un tema d'actualitat o un polític de l'Ajuntament, i donar-li doncs, una mica de varietat també al magazín, perquè entenem que ha de tenir informació, però també entreteniment, i això també ens ho aporten molt els col·laboradors, que són gent experta en un tema, que es preparen el seu tema i on jo els vaig acompanyant sols per aquest espai, però són aquestes persones les que realment en saben i intentem riure molt, també. No només informar, sinó entretenir.
9: Que és el millor de la teva feina, i no em diguis, com aquell de la fàbrica, cobrar final de mes, no m'ho diguis, això.
11: Cobrar final de mes ha d'estar molt bé, però el que més m'agrada de la meva feina és que cada dia és diferent i que sempre estic aprenent. Constantment, cada dia he d'aprendre, he de preparar-me temes que desconec, he d'entrevistar gent molt diversa, i per tant el que m'apassiona és aprendre de tota aquesta gent, i també m'agrada molt ser el primer altaveu de les històries. Primeres cançons, músics que arriben amb la seva il·lusió, gent que escriu llibres i que venen aquí i t'ho presenten, obres de teatre, tot això crec que té molt de valor, no? Donar el primer micròfon, el primer altaveu, i això m'encanta.
9: Isa, preparada ja per les vacances?
11: Sí, amb moltes ganes, ja estic comptant els dies i amb moltes ganes, perquè ha estat una temporada intensa, molt maca, i però ja necessitem descansar i que la gent descansi de nosaltres.
9: Doncs vinga, va, deixem descansar fins a la propera entrevista i ara anem aquí a la producció. Avui hi ha 3 persones aquí, però el responsable de la producció és el Marc Quinto. Marc, bona tarda.
12: Bona tarda, Víctor.
9: A veure, explica'm, estàs ara mateix amb el WhatsApp obert, però no estàs aquí de jauja, estàs fent feina.
12: No, efectivament, tothom es pensa sempre que tinc aquí el WhatsApp personal obert, i no, tinc el WhatsApp d'aquí de la ràdio, perquè des de ja fa uns anys la producció ha canviat moltíssim. Abans era tot per telèfon, per trucades, anar doncs, citant a tots els entrevistats, els tertulians, etc., que ara explicava la Isa, per telèfon, però la gent ja no agafa les trucades moltes vegades, i és molt més còmode enviar un WhatsApp i ja et contestaran quan els hi vagi bé, quan surtin de la feina, etc. I és el nostre doncs, mitjà de comunicació que tenim amb l'exterior de la ràdio més important, la veritat.
9: Avui, a més, estàs acompanyat de... Sempre tens alguna persona de pràctiques que t'ajuda. Avui tenim a la Itziar i tenim també a la Irene. Què és el que feu aquí en el dia a dia entre tots plegats? Perquè no només fas el tema de les trucades, sinó que també hi ha feina que implica tota la ràdio i tota la graella.
12: Sí, doncs aquí al Departament de Producció som producció i xarxes també que estem aquí plegats. Avui no hi és la Neus Bou, que és qui l'encarregada de les xarxes, però nosaltres, amb l'ajuda doncs, dels estudiants en pràctiques que tenim, sempre intentem tenir algun, perquè som també com un centre de formació i d'ajudar doncs, els centres escolars doncs, a acabar aquesta formació dels graus que tinguin a veure, que siguin relacionats amb la ràdio. I doncs que ens encarreguem d'això, de tota la prèvia dels programes, de preparar el magazín Planeta Prat, que és qui se'ns endú més estona i més hores, perquè, com dèieu, són 4 hores diàries, però també dels altres departaments donem suport a informatius i als esports, per això, per aconseguir que la gent vingui a la ràdio, vingui a explicar les seves històries, vingui a fer les entrevistes, i també, per altra banda, el tema de les xarxes, que fa uns anys que sí que ens hi estem ficant doncs, més, perquè se'ns estava quedant com apartat i arraconat una mica, i doncs, des de fa uns anys ja, sobretot amb l'Instagram, que és doncs, la xarxa que més tirada té, doncs aconseguim que això que és la ràdio, que és més efímer, que és més del dia a dia, que vens, marxes i ja està, doncs quedi més gravat, quedi en imatge també, li posis cara a la persona que ve, puguis veure també, puguem complementar també amb, doncs si hi ha una exposició, ha vingut la responsable de l'exposició, ens anem també a l'exposició i gravem amb imatges amb el mòbil per poder fer doncs una peça conjunta, com també feu els companys del Prat TV amb els vídeos més complets que feu, però això és com un petit tas, una pinzelladeta d'allò que ens espera si anem a aquesta exposició, a aquest concert, a aquest acte.
9: Doncs merci, Marc. Ara anem precisament a veure què passa al Prat Televisió, que és l'altra pota del Prat Ràdio. També saludem, encara que vosaltres no ho veieu, però jo sí saludo al David Miquel, que és el director de la revista del Prat i de la publicació del Prat Digital. I anem fins a l'altra pota de la ràdio, de l'emissora local, que també és televisió, que és el Prat Televisió, on avui tenim l'Ivan Conde i la Noelia Aguilar, que, Noelia, et demanaré que vinguis perquè així podeu parlar tots dos. Ivan, explica'm, què estàs fent ara mateix?
13: Doncs estem preparant una notícia d'aquelles que no ens agrada gaire, perquè parlem de violència, podríem dir, o de incidents aldarulls, però, bueno, doncs escoltant una miqueta l'entrevista que han fet els nostres companys pel matí per després explicar-ho també al migdia.
9: Estàs preparant notícia per l'informatiu. Explica'm com és el teu dia a dia a la ràdio i també a la tele.
13: Ho podries comentar tu directament.
9: Sí, però jo estic presentant.
13: Vale. Doncs a veure, bàsicament no, fem una petita reunió matinal per decidir els temes, també per proposar coses que hem sentit. En això també ens ajuda molt el boca a boca d'amics, amigues, veïns, persones que ens trobem pel carrer, les xarxes socials, etc. I un cop definides, doncs les tasques reparteixen de vegades també, però sobretot es reparteixen i doncs després ja doncs, redactar, tallar, etc. I sobretot intentar donar-li una coherència i un ordre a l'informatiu de la una.
9: I Noelia, també ho hem comentat, no? Que a banda de fer ràdio fem tele, tu fas, a banda de doncs, estar aquests dies, estàs a la redacció dels informatius pel matí, també els caps de setmana estàs fent televisió. Com és el dia a dia de la tele?
14: És un dia a dia molt intens, la veritat, perquè són moltes coses a fer, però al final els resultats són bons i donem cobertura a moltes coses.
9: I exactament quina és la teva tasca? Què és el que has de fer quan vas amb la càmera?
14: Jo m'he d'encarregar de contar la història que passi aquí al Prat a la ciutadania a través del format de la tele, del format audiovisual. Llavors, jo vaig al lloc, veig una miqueta què passa, no? Parlo amb les fonts que siguin necessàries i m'encarrego que tot quedi enregistrat a mode de declaracions de persones i pel que fa a forma d'àudio i també en format de vídeo, perquè quedi el més complet possible.
9: I després editar, penjar, publicar, etc.
14: Exactament. Després tornem i és un procés una miqueta llarg d'edició, però es pot.
9: Vinga, va, última pregunta. Teniu ganes de vacances?
14: Sí.
9: Tu, Ivan, de fet, quan emetem això ja estaràs de vacances.
13: Ah, t'anava a dir... Queden 2 hores i mitja, potser, bueno, depèn de també el que succeeixi per la tarda, però sí, sincerament, ben bé, l'únic és un mal moment, per les temperatures que n'hi ha. Això és un tema també per parlar futur, si voleu, al programa. A veure què passarà amb les vacances, si començarem tots a demanar-les a l'octubre o al gener directament.
9: Ho haurem de fer com els americans, el spring break aquest que fan a la primavera. Doncs Carme, ja ho veus, és un dia a dia molt mogut i encara ens deixem gent que està treballant i que no té temps per fer aquestes xurradetes que ens agrada fer nosaltres en aquest viatge al centre de la ràdio. Carme,
8: està bé.
9: Bona tarda, gràcies. Bon estiu i gaudeix de les vacances.
8: Igualment per tots els companys del Prat Ràdio i també de la resta d'emissores, però encara no ens acomiadem. Això continua.

0: I ara, després d'aquest viatge, és moment de repassar les estrenes cinematogràfiques. Anem fins a Terrassa, saludem Sergi Estapé i Jordi Guillem. Molt bona tarda.
1: Bona tarda, última secció de cinema de la temporada, com que també coincideix amb l'últim programa de la temporada del Connectats, per tant, doncs, una cosa lliga amb l'altra. I ho farem, com sempre, parlant de cinema amb el cinèfil que tenim aquí cada divendres i que és un periodista de Diari de Terrassa, que tots sabeu que és el Jordi Guillem.
2: Molt bon dia.

0: Doncs no variarà molt la cosa. Parlarem de les pel·lícules que s'estrenen. Una va estrenar ja el dimecres passat i felicitarem una actriu directora, bueno, que tampoc potser és la més coneguda, però que ha fet grans treballs. Després ho sabrem, que dimecres passat va fer 75 anys. Déu-n'hi-do. Jordi, va, què en parlem? Baiana, es va...
1: Mira, la primera, Baiana.
0: Es va estrenar, com dèiem, el dimecres passat.
1: Dimecres, sí, abans d'ahir.
0: També es va estrenar una altra, una argentina, que es diu Les Corrientes, un drama fet a Argentina. O sigui, ja, això ja ho tatxo, ja ho hem dit.
1: Mira, Baiana és una de les pel·lis esperades de l'estiu, sobretot per la canalla, que aquests dies està de vacances. És un remake del clàssic de Disney. És una pel·li dirigida per Thomas Cole i amb les veus de Catherine LaGaglia, Dwayne Johnson i John Toole, entre d'altres actors més o menys coneguts.
0: Les veus, no.
1: Les veus, no, això és... Això és...
0: No és animació, Jordi.
1: No és animació, això.
0: No, actuen.
1: Ah, vaja.
0: Bé, quedes acomiadat.
1: Moltes gràcies.
0: Fins la setmana vinent. Són actors.
1: Són actors. Bueno, doncs les veus i els
0: lapsos del Jordi, però no passa res.
1: Explica la història de
0: Baiana. En aquest cas fan la versió de Baiana, però amb actors.
1: Ah, mira, està bé. Explica la història d'aquesta heroïna, la Baiana, que respon a la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de la illa de Motunul amb el semideu Maui, interpretat per Dwayne Johnson,
0: sí,
1: en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
0: Doncs escoltarem una mica d'aquesta pel·lícula, que no és d'animació, sinó que és amb actors reals.
2: Maui, semidios del viento y el mar.
3: Héroe de los hombres.
2: ¿Qué?
3: El título es Maui, cambia formas, semidios del viento y el mar, héroe de los hombres. ¡Ah! Y las mujeres, ellas también, los hombres y las mujeres. Brrr.
2: Gracias.
3: De nada.
0: Doncs hem començat amb aquest Baiana, aquesta aventura fantàstica que, doncs, ja heu pogut veure els que vulgueu volgut amb una pel·lícula d'animació, en aquest cas, doncs, amb personatges reals. Ens anem a Japó també per trobar un remake. Jo no sóc molt fan dels remakes. En aquest cas, un drama que es diu Un taxi en Tòquio.
1: Sí, una pel·li dirigida...
0: Aquestes pel·lícules ja s'estrenen avui.
1: Sí, això ja avui divendres. Dirigida per Yoji Yamaha, protagonitzada per Takuya Kimura i Chelo Biasco. És una pel·lícula que, si us agraden les històries d'aquestes de taxis, d'un taxista que porta, en aquest cas, una senyora, una dona japonesa de 85 anys, la condueix, de fet, a la residència, on haurà de viure a partir d'ara. Abans, però, durant el trajecte, la senyora li explica els diferents llocs de la ciutat japonesa per on va estar marcada la seva infantesa i la seva vida, i mentre van avançant en aquest viatge particular per Tòquio, van compartint també confessions entre els dos i es van parlant de moments de la seva vida, diguéssim, que creen un vincle d'amistat inesperat, que és el centre d'aquesta pel·li, Tokyo Taxi.
0: Molt bé, doncs venim cap aquí, una comèdia d'aquestes... Doncs, bueno, típiques que es fan aquí a Espanya, Haciendo Amigos, amb Resines, Kim Gutiérrez, amb Megan Montaner, per tant, a mi m'agrada molt la Megan Montaner, m'agrada molt Kim Gutiérrez, per tant, doncs...
1: Sí, una pel·lícula...
0: Per mi pot ser atractiva.
1: Sí, refrescant per passar la calor d'aquests dies.
0: Bé, el cinema no només ha de ser sempre...
1: Sí, no, està bé.
0: Per pensar o per allò, per mi hi ha un missatge, també hi ha el seu moment per riure, i llavors hi ha moments lamentables, que és quan es fan pel·lícules de terror.
1: Exacte. Doncs aquest és un moment per riure, és una pel·li de robatoris i atracaments. Explica la història de dos atracadors, Antonio i Félix, que són els papers que interpreten Kim Gutiérrez i Antonio Resines, que són dos atracadors d'aquests de poca monta, diguéssim, fugen de la policia després de donar un pal a una joieria, i es creuen amb la Eva, que és el personatge de Megan Montaner, que és la monitora d'un grup de teatre formats per persones amb discapacitat intel·lectual, que confon ella, de fet, un dels atracadors amb l'Àngel, que és un nou membre del grup, el qual encara no coneix, total, que el confon, es pensa que és ell, total, que els dos lladres acaben, en plena confusió, acaben marxant, amagant-se de la policia, en aquesta mena de retiro creatiu d'una setmana, amb aquest entranyable grup de discapacitats, i allà, en fi, una pel·li d'equívocs i tal.
0: Sí, són aquestes clàssiques comèdies, doncs...
1: Sí, com les obres de teatre aquelles de que obren portes i tanquen portes, no?
0: Pues una mica va per aquí.
1: El títol ja ho explica gairebé tot, Haciendo Amigos. Sí,
0: doncs. Escoltem un trosset d'aquest Haciendo Amigos, va.
4: ¿Has aparcado aquí, en esta plaza, con una silla de ruedas gigante pintada?
5: Estaba rozando el dibujo.
4: ¿Y ahora cómo coño salimos de aquí?
6: Chicos, este es Ángel, nuestro nuevo compañero.
7: Tú intégrate. Haz amigos.
8: Tú no tienes discapacidad.
9: ¿Me vas a delatar o qué?
8: Pruébatelo.
5: vivido.
8: Este año contamos con dos nuevos miembros.
9: Estos dos no me caen bien.
0: Doncs, Haciendo Amigos, aquesta comèdia espanyola que, com dèiem, protagonitzen Megan Montaner, Quim Gutiérrez i Antonio Resines, és tot un clàssic del cinema espanyol. Ens en anem a Gran Bretanya, una road movie, un drama d'aquestes que li agraden al Jordi, de coses que passen per la carretera, que es diu A 500 milles de casa.
1: Sí, el títol original és 500... Sí, molt, molt.
0: No, a mi també, eh?
1: Una pel·li que es titula 500 milles i que el títol espanyol, doncs, A 500 milles de casa.
0: De casa.
1: Per si no,
0: allò, per si algú no ho tenia,
1: sí,
0: clar.
1: Sí, no ho entenia. Una pel·li dirigida per Morgan Matthews, protagonitzada pel gran actor nord-americà Bill Knight, amb Roman Griffiths Davis i Macy Gwilym, dos actors infantils. Explica la història d'un nen de 16 anys, en Finn, i del seu germà, una nena, vaja, i el seu germà petit, Charlie, que marxen de casa just quan els seus pares s'estan separant, es temen que se n'hauran d'anar un amb cada un dels progenitors i no ho volen. Què fan? Que se'n van cap a Irlanda, on troben un lloc on recorden que la família va ser feliç per darrera vegada, i això està a la costa irlandesa, és on viu el seu avi, i d'aquí el títol, aquest viatge de 500 milles per terra i mar, doncs hauran de sobreviure gràcies al seu enginy, al seu encant i a l'amabilitat dels desconeguts, i a partir d'aquí comença l'aventura. Sembla ser que al final és una pel·li bastant familiar i al final hi ha un gir que, en fi, ja...
0: Que no explicaré.
1: Que no és tan familiar, però ja ho veurem.
0: Molt bé, doncs acabem a França amb una pel·lícula, un thriller basat en fets reals, més aviat de mitjans del segle passat, es diu La còpia perfecta. Què em pots explicar d'aquesta còpia perfecta?
1: El títol original és L'Affaire Bojarski, com deies, és una història que va passar de veritat, aquí s'ha dit La còpia perfecta, la dirigeix Jean-Paul Salomé, interpretada per Reda Kateb, Sara Girardot i Bastien Bouillon. És la història d'un estafador, diguéssim, ambientada al París de la postguerra, anys 40-50, Jan Bojarski, que era un refugiat polonès, que el coneixien en el submón de les falsificacions com el Cézanne de la falsificació, i durant 15 anys, de fet, això va passar de veritat, va mantenir una doble vida. D'una banda era un impecable pare de família que feia una vida normal a casa, i d'altra banda el rebost, diguéssim, tenia una fàbrica de fer bitllets i fabricava de manera artesanal bitllets amb una precisió tan gran que aconseguia burlar tots els controls del Banc de França. Tenia una tècnica molt depurada, i explica la pel·lícula una mica la història del gat i la rata amb el comissari Mattel, que va començar la caça a l'home, va decidir que se l'havia de perseguir, de detenir com fos, i per un i per l'altre, doncs, va passar de ser un simple tema legal, doncs, va passar a convertir-se en una cosa personal, i d'aquí explica la relació entre el policia i el falsificador.
0: Molt bé, doncs fem un tastet d'aquest La còpia perfecta i anem avançant.
10: Comissario, algun comentari sobre el atraco?
11: Haré lo posible por encerrar a los culpables.
12: No hace falta que volváis el lunes. Lo han pedido los franceses y tienen prioridad.
13: Libertad, igualdad, fraternidad.
14: No podremos ayudaros para siempre.
12: Puedo buscarte un trabajo en mi empresa. ¿Qué te parece hacer entregas?
14: Papá, Jan es ingeniero.
15: ¿Cómo te llamas?
16: Jan Bojarski.
15: Dicen que tienes talento. 5 años por falsificar documentos, 30 años por billetes.
0: Doncs aquesta pel·lícula basada en fets reals, aquesta La còpia perfecta, acabem... Amb aquesta pel·lícula acabem aquest repàs a les 5 més destacades. També, a partir d'avui, podeu veure Tal vez, un drama fet a Espanya, Mariel lo sabe todo, una pel·lícula de cinema fantàstic fet a Alemanya, una d'animació fet a Espanya, Winnipeg, El barco de la esperanza, Andy, un drama fet a Espanya, una de terror també fet aquí, que es diu El convento, i un documental fet a Espanya que es diu 5 dies con Lara.
1: Deixa'm dir que la setmana que ve, com que no hi haurà programa, només fer la falca, que s'estrena la pel·lícula de Christopher Nolan, L'Odissea, 172 minuts, una de les pel·lis més esperades, que explica l'epopeia aquesta de l'Odisseo, que va tornar a casa després de la guerra de Troia durant 10 anys. Veurem com la resol Christopher Nolan, amb Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, en fi, un sinfín d'actors i actrius. La teniu divendres.
0: Diuen que és millor que Gladiator i tot, cosa que...
1: Aviam,
0: poso en dubte.
1: Moltes expectatives, veurem com va.
0: Molt bé, doncs dimecres una tal Angelica Houston va fer 75 anyets. Qui era, o qui és, més aviat?
1: Qui és, encara és viva.
0: Qui és Angelica Houston? Doncs va néixer el 8 de juliol del 51 a Santa Mònica, Califòrnia.
1: Has estat a Santa Mònica?
0: Tu has estat a Gijón?
1: Molt maco, Santa Mònica.
0: Doncs ja està, vinga, ja estem al cap del carrer, vaja tonteria. Bueno, doncs ja ho sabeu, era filla... de John Huston, el director del Tercer de Sierra Madre i tal, i neta de Walter Huston, un actor d'èxit de la dècada dels 40. Què m'expliques? Va, digue'm cosetes de...
1: Doncs mira, que no va poder escapar a la tradició familiar, semblava cridada a dedicar-se a la interpretació, i així va ser. Quan tenia 18 anys es va estrenar com a actriu a Broadway amb un petit paper al Hamlet, això era l'any 1969, i aquell mateix any va començar el seu pas per la gran pantalla. Va participar com a actriu de repartiment en una pel·li del seu pare, de John Huston, que es deia Paseo por el amor y la muerte.
0: Tinc pendent de tornar-la a veure.
1: Jo també.
0: Pel·lícula.
1: Sí, sí, sí. Després va marxar cap a Nova York a provar sort com a model i allà va ser on va conèixer Jack Nicholson, amb qui va tenir una relació bastant duradora, de fet fins al 1989, i de la mà de Nicholson va tornar al cinema. El 75 va fer un petit paper a una pel·li protagonitzada per Nicholson que es deia

0: L'Honor de los Prinzi.
1: Sí, senyor.
0: És una actuació que li va permetre guanyar l'Òscar a millor actriu de repartiment, és una mica el que...
1: Si no l'heu vist, és un...
0: És una gran pel·lícula.
1: Una gran pel·lícula que no ha perdut, eh? Jo l'he tornat a veure posteriorment i no ha perdut. Llavors li venen més paperets, no?
0: Va fent cosetes, sí, va treballar amb Woody Allen a Delitos i Faltes, la primera vegada que col·laboren, ho farien més tard, i interpretava aquí un amant que acusava el protagonista de la pel·li. Es va estar nominada als BAFTA com a millor actriu i l'any següent va aconseguir una de les seves pel·lis més interessants, que és The Grifters, Los Timadores, una pel·lícula de Stephen Frears produïda per Martin Scorsese.
1: Després estarà en altres llocs com Misterioso Asesinato en Manhattan, de nou amb Allen, Cruzando l'Oscuridad, una comèdia de terror, comèdia. Los de la família Adams.
0: Sí, comèdia, no?
1: I, família Adams. Va dirigir...
0: va dirigir una pel·li, sí.
1: Agnes Brown, el 1991, i bé, després doncs, va treballar més endavant per la televisió, i va guanyar un Globus d'Or a la millor actriu de repartiment per un treball en una pel·lícula aquestes de televisió que es diu Ángeles de Hierro. Bé, una actriu que potser molta gent li posaria la foto davant, no sé qui és.
0: Sí, home, la gent la reconeixerà per el tema de Família Adams,
1: sí,
0: no? És la,
1: sí,
0: la mortícia,
1: però jo
0: doncs.
1: Crec, per mi, que en l'Honor de los Prinzi està sensacional, sí, sí. Fa un paperàs.
0: Los Timadores també està molt bé.
1: Dirigida pel seu senyor pare, el John Huston, que és també un dels grans de la història. Què et sembla? Amb què marxarem? Va, digue-m'ho.
0: Amb una cançó de l'Honor de los Prinzi?
1: Doncs amb la banda sonora. Venga, banda original, sonora. Amb la que surt al final, els títols de crèdit, perquè hi ha altres cançons que surten a la pel·lícula que estan molt bé, d'Alex North, que va ser el compositor, i doncs aquesta pel·lícula 1985, dirigida per John Huston, amb Jack Nicholson, Kathleen Turner, i que surt, ella també està ambientada a la màfia, i, amb coses de la màfia, i, jo penso que per mi és la...
0: Sí, és una pel·li estèticament brillant i amb un recorregut extraordinari.
1: Doncs bé, ja sentim la música amb la qual marxarem. No sé, bon estiu a tothom, que descanseu, tornarem... Està confirmat, ens han renovat, ens va trucar l'altre dia l'Al-Khelaifi,
0: el senyor director general
1: del PSG, i ens han renovat els cinemes. Si no hi ha cap canvi a última hora, sembla que la temporada que ve també tornarà aquí amb el Jordi, amb mi, amb un
0: cap al setembre, no?
1: Tornarem cap al setembre. Que tingueu un bon estiu. I
0: seguiu anant a les sales a veure cinema.
1: Exacte. Aneu aprofitant perquè continuaran a venir estrenes fins que tornem.
0: Molt bé. Bon cap de setmana i que vagi bé l'estiu.

0: Cada tarda, de 4 a 6,
1: Connectats.
0: Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. It's Friday then.

0: Efectivament, és divendres. Abans d'acabar, com sempre, anem a repassar quines són les propostes que tenim des dels diferents municipis. El Sergi Estapé s'ha acomiadat, però ara el tornem a contactar perquè ens ha de dir què és el que podem fer a Terrassa. Bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda a Terrassa, avui divendres i també dissabte, a 2:15 de la nit, i al Centre Cultural Social, últim ball musical que ret homenatge als gairebé 11 anys d'història del grup d'iniciacions musicals d'aquesta entitat. I dissabte, a partir de les 10 de la nit, i a la nova Jescava, actuació de l'Enric Alegre Quintet en el marc de la 27a edició de Ja està la fresca, cicle d'estiu al pati.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Les propostes que ens fa arribar Anna Clarà. Bona tarda.
2: Bona tarda de nou, Carme. El cap de setmana arriba carregat d'activitats culturals a Sabadell amb l'inici de les festes majors de Can Déu i la Creu de Barberà. El risc d'incendi ha obligat a suspendre tots els espectacles de foc, incloses les forques de Can Déu i les actuacions pirotècniques de la Creu. Tot i això, els dos barris mantenen un ampli programa amb canó i festa de l'escuma, sopars populars, música, inflables i activitats familiars. Més enllà de les festes majors, el Fresc Festival programa l'espectacle dins el cor del món d'en Gruna Teatre. També hi haurà el concert homenatge a Joan Tassa al casal Pere IV, cinema a la piscina de Can Marcet amb Train to Busan i la presentació del llibre infantil El caçador d'eclipsis a la llibreria Mala Peça.
0: Gràcies, Anna. I pel que fa a les propostes de Badalona, per on passa Martí Villegas? Bona tarda.

0: Bona tarda de nou, Carme. Demà dissabte a les 12 del migdia a la sala Josep Uclés s'inaugura Polítiques del retard, arribades temps, una exposició que reflexiona sobre els ritmes accelerats de la societat contemporània i reivindica el dret a viure fora dels imperatius de la productivitat permanent. I a les 7 de la tarda comença la processó del Carme que recorrerà els carrers de Badalona. I de cara a diumenge destaquem el concert de cloenda de curs del Cor Orfeó Badaloní, que es farà a partir de les 7 de la tarda a l'Església dels Carmelites.
1: Gràcies, Martí. Pel que fa al Prat, Víctor Asensio, bona tarda de nou.
2: Bona tarda de nou. Aquest cap de setmana arriba una nova edició del Vermut i Sèries al Centre Cívic Palmira Domènec, en la qual la temàtica principal seran les produccions audiovisuals de True Crime. La iniciativa consisteix en una conversa amb experts del món de l'audiovisual i les sèries per fer recomanacions a la ciutadania mentre es gaudeix del vermut a la terrassa de la Palmira. L'activitat es farà demà dissabte, 11 de juliol, de 12 a 1 del migdia i cal inscripció prèvia. Un pla que no us podeu perdre, especialment si sou fanàtics d'aquest gènere audiovisual. I també que ja han començat les festes de Sant Pollín al Prat, la paròdia estival de Sant Fermín a Navarra. Avui és el segon dia d'aquestes festes i podrem gaudir d'activitats com la novena ruta del Pinxo Sant Pollín a locals com la cerveseria El Zurito o el Lola's Branch. També hi haurà, a partir de les 10 de la nit, els xupinazos, el pregó i l'inici d'un encierrillo nocturn que començarà a l'avinguda del Canal i finalitzarà al Parc del Fondo d'en Peixos.
1: Gràcies, Víctor. I des de Sant Cugat us proposem, si voleu participar de la Festa Major de la Floresta, comença aquesta tarda a les 7 amb el pregó a càrrec de l'Ateneu Popular al Parc de les Dones. És una festa major que se celebra durant dos caps de setmana i en aquest primer, doncs, mostra de DJs emergents, la desena celebració del Beer Fest, les Olimpiades Bandarres, la Diada Castellera o el Torneig de Petanca són algunes de les propostes. També avui a 2:15 de la nit, nit de música al claustre a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell. I de moment ho deixem aquí. Gràcies una temporada més per acompanyar-nos, per aguantar-nos i suportar-nos i també per fer-nos costat. Gràcies a tots. Tornarem al setembre, a partir del dia 7, una nova versió del Connectats i amb novetats, amb nova programació. Que passeu molt bon estiu. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda. Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Salvador Bortons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar a José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa, pantalons, pirates blancs, duia unes ulleres graduades i podia estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu parador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre d'Alt Rendiment, el CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09 hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades des de primera hora del matí. La mínima no ha baixat dels 23,1 graus registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació de xafogor persistent durant tot el dia. I el restaurant Masia Can Ametller és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency for Horeca, en una iniciativa finançada per la Unió Europea, desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: La secció amb el cor a la mà de l'Isdai Mia Breu continua una temporada més amb nosaltres, però canvia de dia. Les històries personals de nouvinguts a la ciutat les coneixerem els divendres. I avui obrim amb una nova convidada. De seguida la saludem. Abans saludem a l'Isdai Mia. Com estàs?
1: Bon dia, Carme. Estic molt bé. Quina satisfacció poder tornar i començar una nova temporada. I tinc molta gana de conèixer històries noves i poder-les compartir aquí, en aquest espai.
0: Exactament, això és el que fem en aquests minuts que dediquem a una persona que ha arribat, no sabem quant de temps, a la ciutat, que s'ha hagut d'adaptar, que segurament ha hagut de superar una sèrie d'obstacles, saber com ha encaixat, si ha encaixat bé, si no, o una mica totes aquestes interioritats que ens agrada conèixer i compartir. I avui la convidada és la Laura Acuña González.
2: Hola.
0: Laura, com estàs?
2: Bé, molt bé.
0: Sí?
2: Bon dia.
0: Sempre li pregunto a la l'Isdai Mia perquè casualment, clar, em diu, no, ens coneixem de... De què us coneixeu?
1: De les classes de català. Sí. És que la Laura... Bueno, una cosa molt curiosa és que jo no trobava un horari aquí a Sant Cugat per iniciar l'intermedi, el curs de català, i vaig trobar un horari que coincidia bé a Sabadell. I el primer dia de presentacions vaig adonar que la noia que era al meu costat era veïna també de Sant Cugat del Vallès. I vaig pensar...
0: Us coneixíeu abans?
1: No. Ah? I vaig pensar, ostres, quina casualitat, no? I a partir d'aquest moment es va crear un vincle molt especial entre nosaltres i va sorgir després aquesta idea de que vingués al programa una vegada i que expliqués la seva història, que també és molt interessant i molt motivadora, també.
0: Primer de tot, d'on és la Laura?
2: Bueno, és una història una mica diferent, perquè jo vaig néixer aquí, a Palma de Mallorca, i quan tenia... un any i mig, els meus pares es van separar. Bueno, es comença amb els meus avis, que eren d'Andalusia, ¿vale? Eren andalusos, i van emigrar a l'Argentina als anys 50, amb la meva mare i la meva tia, quan elles tenien 9 i 7 anys. ¿Vale? La meva mare va créixer allà, va conèixer el meu pare... I el meu pare era perruquer i la meva mare era esteticien.
0: Home, tenim negoci ja, eh?
2: I quan, bueno, eren joves, el meu pare va anar a un concurs a Boston de perruquers, el va guanyar aquest concurs i el premi era treballar a Llongueras de Palma de Mallorca.
0: Ostres!
2: I ahir vaig néixer jo. Els meus pares es van separar i la meva mare va tornar a l'Argentina. Esto va ser més o menys als anys 74, val? I quan jo vaig créixer allà, en realitat soc espanyola, a l'Argentina, bueno, soc espanyola de paper.
0: Perquè... Legalment ets espanyola.
2: Exacte, perquè allà a l'Argentina tenia el NIE per a estrangers, o sigui, mai me vaig fer la nacionalitat argentina. I quan ja l'any 2004, per una sèrie de circumstàncies personals, la meva mare va morir, va coincidir amb aquesta crisi tan gran que va haver a l'Argentina amb l'any 2001, en el tema del corralit i tot això, em vaig quedar sin feina i, bueno, necessitava un canvi i tornar a començar des de zero. I vaig decidir que seria a Espanya, perquè l'únic que tenia en aquell moment era la nacionalitat espanyola. I el meu títol, que soc psicòloga, val? Jo vaig estudiar allà, a la Universitat de Buenos Aires, i vaig decidir que, bueno, que començava de zero a lluny de casa. I, bueno, i tenia amics que estaven a Madrid i a Barcelona. Tenia família també aquí a Barcelona, perquè la meva mare tenia cosins, molts, aquí a Barcelona. I bueno, dels amics, el que va contactar primer va ser la gent que estava aquí a Barcelona i dic, bueno, per Barcelona que nos vamos, ¿vale? Tenia una gosseta en aquell moment i, bueno, les maletes, la gosseta, el passaport i tots els papers per poder homologar el títol aquí a Barcelona. Quan vaig arribar tampoc sabia si em quedaria a Barcelona perquè no venia amb un objectiu clar, ¿no? Jo el que necessitava era, o sea, posar com aigua d'un oceano de por medi entre l'Argentina i jo. I bueno, al principi vaig començar a treballar el primer treball que vaig tenir va ser en Telepisa, ¿vale? Vaig treballar un mes, després ahí treballant a Telepisa em vaig fer amiga d'un sargentí, aquest sargentí estava en parella amb una altra amiga, amb una noia que treballava en aquell moment, era a Mena, saps? Que ara crec que ja
0: sí,
2: no existeix.
0: Telefonia.
2: Exacte. Uh-huh. I estava en el departament de portabilitat i activació. Jo, bueno, vaig començar a treballar allí i bueno, i el tema del títol se va quedar com ahí, no? En un calaix.
0: Uh-huh.
2: Exacte. Perquè quan arriba sin un objectiu tan clar, bueno, amb les emocions a flor de piel, que eren el meu cas, bueno, en principi l'únic que penses és en sobreviure. A més, després de molts anys, en realitat jo era retornada a Espanya i hi havia una paga que mai me vaig a enterar, diguéssim, me vaig a enterar molt, molt més tard. I bueno, què va passar? Va passar el temps, passaran els dos anys que se necessita per a poder homologar el títol. En aquell moment sí que vaig presentar tots els papers, però en aquell moment, parlo de 21 anys, per homologar el títol de psicologia hauria que fer 5 matèries, i és això. Jo en aquell moment no tenia ni el temps ni la capacitat emocional com per dedicar temps a estudiar. A més eren matèries que ja havies fet.
0: Mm.
2: Exacte. Però bueno, era la llei d'aquell moment, no? Vaig conèixer el meu mare, no sé, jo que estic parlant i...
0: Va sola, eh?
2: Sí,
0: la Laura, la Laura ja...
2: Sí.
0: Diu, jo he vingut aquí a explicar la meva història.
1: Sí, sí, sí.
0: Però la Liz Daimi...
1: Sí, perquè vas conèixer el teu marit, clar.
2: Claro.
1: Sí, perquè directament no vas viure aquí a Sant Cugat del Vallès.
2: No. El meu marit és de Santa Coloma de Gramenet. I quan ens van conèixer, ell tenia el seu pis allà. Estava hacia un any i mig que s'havia separat de l'altra parella i tenia el seu pis. I és que jo quan vaig arribar aquí, clar, el meu marit els vaig conèixer als 5 mesos d'estar aquí vivint, no? I també aquestes persones que diuen no duraremos ni 2 dies, pues jo portem 20 anys junts. I als 5 mesos de ser nòvios van decidir anar a viure junts i els 11 anys primer van viure allà i després van decidir que bueno, canviaríem de
0: lloc,
2: de
0: no?
2: Barri. Sí.
0: I per què decidiu venir a Sant Cugat?
2: Bueno, a mi Sant Cugat m'agradava de conèixer el barri i tal, i el meu marit, també el meu marit, el tema dels canvis no lo porta molt bé, no? O sigui, és molt, decía que mai se mudaria i tot això. Però bueno, una sèrie de circumstàncies familiars també van a ser que, bueno, apostessin per la parella. I dels llocs que ens agradaven, Sant Cugat ens agradava molt, com ell treballa també a la CEA, ell necessita una raó, no?, firma per a poder fer un canvi. Com Sant Cugat està molt a prop de la CEA i podia anar amb cotxe, pues sí, fantàstic. I així.
0: La comunicació també és bona.
2: Sí.
0: És una ciutat que té una comunicació fàcil.
2: Sí, els seus pares... Bueno, la meva sogra ara sí que va morir al Covid, però bueno, en aquell moment estaven viu els dos pares. El seu pare continua viu, però també és una ciutat que està molt a prop de Santa Coloma, perquè ell va créixer també allà, no? Té les seves raïces estan allà. I està més encantat, eh? En el barri d'aquí no nos mueve nadie.
1: I en quin moment, Laura, vas pensar o vas retomar aquesta professió teva de la psicologia?
2: Bueno, també va ser com un camí, va ser com un procés. Quan jo vaig a donar-me compte que seria difícil poder treballar de psicòloga aquí, bueno, treballé molts anys en recursos humans, també en selecció i retenció del talent. Però clar, jo soc clínica, o sigui, jo em vaig graduar quan tenia 25 anys, ara tinc 53, i sempre vaig treballar a la clínica, no? I trobava a faltar això, és la meva passió. I vaig decidir estudiar unes altres eines que em poguessin donar com un suport legal per a poder continuar treballant.
0: Exercint,
2: no? Sí. Exacte. Uh-huh. Doncs al principi vaig estudiar teràpia floral amb Flores de Bac, amb el Ricardo Orozco, aquí a Barcelona, que és un any i mig, i perquè bueno, jo quan era, diguéssim, pacient d'una psicòloga d'allà, de l'Argentina, la meva psicòloga també treballava en Flores de Bac i m'havia funcionat molt bé i vaig decidir que en algun moment estudiaria això. I bueno, el moment va ser aquí. I després la carrera de psicologia de l'Argentina és de corte molt psicoanalític i volia formar-me en tècniques més de cognitivo-conductual, val? I vaig estudiar un màster en l'Institut de la Gestal intervencions breves i estratègiques. I a partir d'allí, més o menys en el 2010, una cosa així, vaig començar a tenir la meva consulta privada, no? El que no podia era exercir en clíniques o en mútues i tot això.
0: O sigui, però tu tens la teva clínica ara?
2: Tinc la meva consulta.
0: Tens consulta?
2: Sí, sí.
0: Privada?
2: Sí, privada. El que passa que també molts de anys compartia consulta amb unes col·legues que eren de teràpia transaccional a Barcelona fins a la pandèmia. Quan va ser la pandèmia, com... Bueno,
0: moltes coses va passar.
2: Exacte. Entre aquestes coses, pues, la consulta no se podia mantenir i cada una, bueno, vam començar a treballar a casa nostra i online. Val? I com va canviar molt la modalitat i bueno, al final t'estalvies un lloguer, la majoria de les consultes són online. Val? I què va passar? L'any passat va canviar la llei d'homologació perquè va haver un grup de psicòlogues d'Argentina que es van presentar una queixa perquè, clar, la càrrega acadèmica i d'horaris i tot això era igual que la d'aquí de Barcelona.
0: Tenia el mateix pes.
2: Exacte. Van guanyar i van canviar la llei. I em vaig enterar d'això, vaig presentar un altre cop els papers i em va homologar directament el títol com a màster, no? De psicòloga general sanitària. I a partir d'allí vaig començar a buscar feina a nivell més clínic i tot això, i bueno, encara estic treballant a la clínica Diagonal d'aquí d'Espluga de Llobregat.
0: O sigui, neixes aquí... te'n vas a l'Argentina, dius, jo he de marxar d'aquí, tornes a Espanya... Què et queda ja a l'Argentina? Et queda família?
2: Em queda la família, sí, ties, coixins, els amics són de tota la vida, conservo aquests vincles, són molt importants. De l'època de l'institut, saps? Els amics d'allà són... irreemplaçable.
0: I com ha sigut l'encaix? Això que dèiem al principi de la conversa, quan tu vens d'un país diferent, clar, has d'intentar encaixar les peces. Ja hem parlat bastant del tema de la professió, de com professionalment tirar endavant, però des d'altres branques, des de la branca més social, és a dir, com et vincules, per exemple, a la ciutat, a Sant Cugat? Grup d'amistats noves, alguna activitat concreta?
2: Bueno, a Sant Cugat, per exemple, el tema del curs, del català, si fas algun... aquí a Sant Cugat, al principi anava al DIR, del DIR també... comences a socialitzar perquè, bueno, comences a anar a les mateixes classes, feia en aquell moment Zumba i tot això, bueno, ja tenia el meu grup. Home, soc bastant sociable, vol dir, no? També gent de la feina, de totes les feines que vaig tenir des que vaig començar a treballar aquí, de totes tinc a una amiga i són molt bones, i la majoria són d'aquí, són catalanes. Jo, bé, o sigui, no vaig trobar cap inconvenient.
0: No vas tenir problemes, exceptuant això que comentàvem de la carrera, no?, de l'homologació.
2: Sí, sí, però això són coses que...
0: Que passen.
1: I Laura, tinc una curiositat també. T'has trobat... com has viscut molta gent a consulta, t'has trobat alguna diferència des del punt de vista cultural que t'hagi... t'hagi sentir que és diferent, que la manera de veure la vida...
2: Sí, són diferents.
1: Sí, la manera d'assumir qualsevol problema...
2: Sí, tinc els dues perfils, diguéssim, no? El perfil argentí, perquè com saben que soc argentina, vinen amb mi, i després tinc pacients que són catalans o espanyols. I hi ha una diferència. L'argentí, diguéssim, que naixem. Amb el psicoanàlisi, no?
1: Els argentins. És un meme dels argentins.
0: Si no li diem res, la Laura comença a explicar tota la seva història fins a acabar la secció, eh? Sí. No necessita ningú més.
2: Sí, sí. És molt cultural, no?, fer teràpia allà, o sigui que el tema de la reflexió, de la introspecció, de fer-te responsable i tot això, l'argentí ho té més masticat, i aquí sí que hi ha com, bueno, s'arriba, però a lo millor...
1: Costa molt.
2: Bueno, tenen un altre temps, també hi ha una diferència gran en el tema, clar, al final el tema del trauma, no?, de les nostres carències, se cuinen a la infància, ¿verdad? Sí. I això té que veure amb els nostres pares, no? I sí que, és la meva experiència, a lo millor un altre professional no li va passar, però sí que trobo que aquí criticar els pares és com que no està bé, no? O sigui, se senten culpables de dir, bueno, això del meu pare o de la meva mare no m'agrada, o tot això.
0: Jo pensava que seria al revés, eh?
2: No, en canvi, l'Argentina, bueno, ja està com més... se critica i ja està, no passa res.
0: Jo és que com aquí ens diuen que, a part de l'enveja, no?, que som envejosos,
2: sí,
0: també som molt criticons... Doncs jo pensava que em diries que sí, que...
2: No, les costes.
0: Sí?
2: Sí. No, que no li, és com que hi ha una culpa, no? Després, com que... I, bueno, hay que soltar, solta, que no passa res.
0: O sigui que encara són sagrats, els pares.
2: Sí. Esa és la meva sensació.
0: Una última qüestió, Liz Daimi, que anem acabant.
1: No, volia que em diguessis si tens algun projecte, si estàs fent, crec que també, la mentoria.
2: Ah, sí.
1: Al mateix temps,
2: sí,
1: a la psicologia.
2: Bueno, a partir del 2018 vaig decidir que, bueno, deixava recursos humans perquè volia fer el meu projecte propi, i vaig fer, bueno, tinc un espai propi de mentoria i psicologia, també en formació, I bueno, és això, i continuo... I el projecte ara és guadir de l'equilibri que vaig arribar a aconseguir, no? Perquè, bueno, no va ser fàcil.
0: No és fàcil.
2: No és fàcil la vida.
0: No. Bé, doncs avui hem descobert aquesta història, Liz Daimi. Continuarem afegint històries de més persones que venen amb una motxilla, amb una experiència, no?
1: Amb
0: somnis. Uh-huh. També, és veritat, uh-huh. Perquè ningú no marxa de casa seva per gust.
2: No. Uh-huh.
0: Doncs avui hem descobert la de la Laura Cunyà González. Un plaer, Laura.
2: Igualment.
0: I Liz Daimi, ens tornem a trobar d'aquí unes setmanetes.
1: Sí, segurament.
0: Sembla?
1: Ei, sí? I tant.
0: Molt bé, doncs que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: Bon dia a les dues.
2: Bon dia.
0: Adéu-siau.
2: Adéu.
3: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. Escola Galí Bellesguard patrocina aquest espai.

0: LinkedIn és una xarxa social orientada a l'ús empresarial, als negocis i a la feina. La web posa en contacte milions d'empreses i treballadors, d'aquí que s'hagi convertit en una eina clau per potenciar la marca personal. Avui en parlem, ho fem en aquest programa, i ho fem amb dos membres de SACOT, el Santiago Tiana i l'Andreu Travé, que són consultors sènior de SACOT. Benvingut als dos.
1: Hola,
0: com esteu?
1: Bon dia.
0: A punt per explicar-nos una mica els misteris d'aquesta xarxa social i com funciona, començarem amb el Santiago, perquè ens expliqui qui és, què fa, ens posem una mica en context, i per què avui parlem de LinkedIn.
1: Bé, molt bé, bon dia i moltes gràcies per la vostra invitació. Només dir-vos que bueno, durant la meva vida laboral hi he acumulat molts anys d'experiència en el sector bancari, quasi 50, i principalment els últims 25 vivint fora d'Espanya en projectes internacionals, no? Actualment estic acompanyant empreses en procés de creixement, tant en el mercat domèstic com en mercats internacionals. I col·laboro de manera altruista amb la SACOT, no? La SACOT és una associació de professionals sèniors que posem la nostra experiència al servei d'emprenedors i pimes, no? Des de fa temps, ja que de forma habitual i recurrent utilitzo LinkedIn com a canal per compartir coneixements i reflexions professionals, que m'ha permès crear una comunitat pues, activa, i avui volia parlar també una mica de LinkedIn des d'una visió pues, pràctica. Jo us diria que no vaig començar amb una gran estratègia ni amb una convicció absoluta, vaig començar gairebé per curiositat, no? Com moltes persones que s'aproven a una xarxa sense tenir molt clar què hi trobaran, no? Al principi publicava de manera puntual, sense gaires expectatives, però de seguida vaig començar a veure que hi havia retorn, no? Comentaris, missatges, persones que connectaven amb el que compartia, i això em va motivar pues, a continuar.
0: O sigui, és el que podríem dir un currículum interactiu, una mica, no? Santiago, perquè si parles d'aquest retorn, que hi ha gent doncs, que respon al que tu estàs oferint, és això, no? Podríem dir-ho, no? Curt i ras.
1: Sí, és a dir, durant molt de temps es tenia entès, no?, que LinkedIn era simplement una xarxa social per buscar feina. I bueno, jo principalment en aquell moment no estava en procés de canvi professional ni tenia cap interès especial en buscar feina i sincerament no em motivava. Vaig entrar-hi també d'una forma molt, molt casual, no? Acceptant la invitació d'una altra persona, es va crear un perfil, que aquell perfil pues, estava buit, estava incomplert, i jo, com que sóc una persona també molt, molt, molt meticulosa, molt exigent, pues, bueno, a cap d'un temps el que vaig decidir és entrar allà per acabar de completar i fer un perfil pues, correcte i amb contingut.
0: Uh-huh. Per si algú encara ha sentit a parlar però no acaba de saber ben bé de què estem parlant, quan parlem de LinkedIn estem parlant de xarxa social, xarxa professional, que servien un principi per buscar feina, que actualment també encara avui segur que serveix per això. Expliquem una mica què és.
1: Jo diria que la LinkedIn és una xarxa on et permet potenciar la teva marca personal, no? La marca personal per mi no és una definició acadèmica ni una teoria, no? És una cosa molt més senzilla, és la percepció que tenen els demés quan tu no hi ets, no? És el que pensen quan senten el teu nom, quan reben una recomanació, quan simplement llegeixen una publicació activa, no? Llavors, jo crec que LinkedIn és una eina on et permet potenciar tota aquesta marca personal que, vulguem o no, tots la tenim. El que passa que doncs, alguns no la cultiven d'una forma proactiva i els altres doncs, la cultivem d'una forma proactiva, sapiguent a on volem anar, què volem fer i com ho volem fer.
0: I en origen, perdona, Andreu, sí.
2: Sí, sí, de fet, aquesta marca personal tots la tenim a nivell dels nostres contactes del dia a dia. És a dir, quan algun amic teu està buscant una persona perquè li doni un consell, de la seva quantitat de gent que coneix, selecciona alguns que creu que actuaran de bona fe, que l'ajudaran, etc. Doncs aquesta marca personal que tenim amb el nostre entorn la podem multiplicar, i és dir, i l'exemple és el LinkedIn, és allà on de la manera que actuem, com interactuem, com diem les coses, vull dir, la gent, quan busqui a una persona que busqui per una posició de feina, per un com se'n diu, un consell o alguna qüestió, pues és una manera de que et puguin trobar.
0: Sí. Dèiem que en origen LinkedIn es va crear amb l'objectiu d'ajudar a buscar feina?
1: Aquest era l'objectiu, no?, inicial. És una xarxa professional on hi havia, que encara hi segueixen sent, oportunitats laborals, però jo crec que ara al marge tindria dues vessants, no? Una que seria aquesta de buscar feina o buscar candidats, perquè de vegades no és tu que busquis la feina, sinó que
0: et busquen.
1: Exacte, et busquen, no? I aquest és una mica el secret, no? Perquè al final tu tens que tenir una estratègia de què és el que vol fer, no? Jo diria que t'hauries de posar al cap tres preguntes importants, no? Qui sóc professionalment, què puc aportar i com vull que em recordi, no? I a partir d'aquí, tot el que fas té que ser coherent, no? Tot el que fas té que tenir conseqüències i realment això ho estàs fent d'una forma continuada, no? Com aquell que planta un arbre, està molt bé voler plantar un arbre, que tens una iniciativa, però si aquest arbre no el regues cada dia, no el cuides cada dia, doncs segurament no creixerà o fins i tot es morirà, no? Doncs aquí acaba sent una mica mateix el teu currículum. El teu currículum no és un currículum estàtic on tens una foto, que tens una explicació, sinó que és una cosa que estàs construint cada dia, que a més, això és un avantatge, perquè realment tu un dia pots sortir amb un somriure a la boca, poden fer una foto molt que surtis molt afavorit. Mm-hmm. Exactament, o inclús, si no, amb la intel·ligència artificial la pots retocar i surts molt maco. Quan és una cosa que és continu, que és cada dia, que ho has d'alimentar, és molt difícil aparentar una cosa que no ets, no?
0: Uh-huh. Per tant, és una xarxa que ha anat evolucionant els últims anys i que ara mateix per què s'utilitza?
1: Principalment, actualment s'utilitza per fomentar, per donar coneixement, per compartir coneixement, per publicar temes d'interès, per interactuar amb la gent, no? Jo crec que la part més de selecció és una part que potser jo diria un 20% o 25%, i l'altra és una xarxa professional on s'hi comuniquen notícies professionals i la gent es relaciona professionalment. Sí, inclús quan tu vas a una primera reunió, doncs com que saps qui són, doncs ja busques els perfils, mires què ha publicat, et fas una mica d'idea d'aquella persona. I al revés, quan has acabat les reunions, doncs pots allà interactuar. I jo crec que, a més, així com altres xarxes, jo no en tinc, d'altres xarxes, però pel que sents, hi ha molts comentaris negatius, hi ha una mica, no, d'aquests haters, no, de notícies. Uh-huh. Aquí és una xarxa professional que la gent actua molt professionalment.
0: Hem parlat en diverses ocasions de la marca personal. Anem a concretar què és precisament aquesta marca personal i per què és tan important avui dia.
1: Sí, jo diria que LinkedIn el que permet és explicar la teva trajectòria amb les teves pròpies paraules, no? No només és un currículum, et facilita també compartir coneixement, experiències, opinions, no? Quan aportes contingut de valor, quan comentes amb criteri o participes en converses, no? Això acaba generant confiança. En el meu cas, doncs, això em va sorprendre també especialment quan em vaig adonar compte que hi havia molts contactes amb moltes persones amb les quals em relacionava de forma positiva, no? Hi havia diàleg, intercanviàvem idees, reconeixements o reconeixements mutus, i realment mai m'hauria imaginat que una xarxa digital podria arribar a establir relacions profundes, relacions sèries amb gent que mai m'hi ha arribat a trobar físicament, no? Relacions que es basen molt en el respecte professional, en la confiança construïda amb el temps i, sobretot, en la coherència del que fas i el que publiques, no?
0: I de quina manera pot ajudar LinkedIn a construir i a reforçar aquesta marca?
1: Bueno, aquesta marca personal, LinkedIn, té un sistema de mesura, que és el SSI, no? Que és el Social Selling Index, que és un indicador que et mesura com tu treballes amb la xarxa social. És una nota que arriba a 100, que té quatre conceptes molt clars. Cada concepte, ells t'ho puntuen. Cada dia pots tenir una puntuació diferent. Normalment et mous dintre d'una tendència i que es marca o es basa en quatre pilars, no? El primer és construir la teva marca personal. Això no vol dir tenir un perfil bonic, sinó tenir un perfil coherent. Una bona foto, sí, però bueno, que expliqui qui ets, què fas, una descripció que tingui un valor, no? El perfil és la teva base, i si la teva base no és sòlida, pues la resta no aguanta. El segon és trobar les persones adequades. Aquí hi ha un error, que la gent el que vol és acumular quants més contactes tens, no? Realment és important tenir contactes, perquè així arribes a més gent, però no es tracta de tenir contactes sense criteri, no? La xarxa no és una col·lecció de cromos, tingui, no? Es tracta de tenir clar que tens una xarxa que està alineada amb els teus interessos, amb el teu sector i els teus objectius. Jo, personalment, actualment tinc uns quasi 30.000 seguidors, i les meves publicacions, perquè intento publicar cada dia amb temes relacionats amb el meu sector, tenen al voltant d'uns 4 milions de visualitzacions anuals, que per una persona individual física no està malament, no? Llavors, un altre tema, el tercer d'aquests quatre puntals on LinkedIn acaba donant-te una nota, és interactuar aportant valor, no? No es tracta de publicar per publicar, es tracta de compartir experiències, reflexions i també comentar amb criteri, no? Moltes vegades un bon comentari amb valor aporta més visibilitat i credibilitat que una sola publicació. Per tant, no es tracta només de tu publicar, sinó es tracta també d'interactuar amb les publicacions que fan els altres, que normalment acaben sent els teus contactes, no? I per últim, que per quart, i que jo crec que també és el més important, és crear les relacions, no? Aquest és per mi el més important: conversar, escoltar, resposta de missatges, fer seguiment, i tot això al final és una cosa que s'acaba construint amb el temps, no? Si ho mires bé, LinkedIn no acaba premiant el soroll de fer molt soroll un dia, sinó que premia el comportament, no? Com ets de coherent, de relacional, quan treballes amb aquests quatre pilars, i el creixement és natural.
0: Abans has citat un dels errors més habituals quan s'utilitza LinkedIn, amb la intenció d'acumular molts contactes, sí. No? Deies, però sí. Segur que n'hi ha més.
1: Bueno, jo diria que un dels errors més freqüents és tenir un perfil que diria poc cuidat, no? Aquest és el principi, vull dir, evidentment. A darrere d'un perfil que en la millor no té una bona foto o una bona explicació, hi pot haver-hi un gran professional, però bueno, no ens equivoquem, que el que ens agrada és que el perfil, no, la primera entrada, pues, sigui una cosa, pues, que estigui ben feta. No? Vull dir, si fas una foto, resulta que estàs un dia en una situació que no és un professional, pues, o que no es
0: veu. No posarem una foto d'una festa, per exemple.
1: Exacte. Ni una foto amb altres persones, no? Hi ha gent que es fa fotos, o millor, i és molt, jo tinc... els teus fills te'ls acabes estimant molt, però has de separar, no? Els temes familiars, els temes professionals, doncs la teva foto de cara, que es vegi somrient amb una foto, amb una, no? Que sigui agradable, no? Llavors, LinkedIn és una xarxa, no? Com a xarxa hi ha d'haver-hi comunicació. No és un taulell d'anuncis. Si només parles tu i no escoltes el demés, no? Pues difícilment podràs construir cap relació. No deixa de ser una cosa com la vida mateixa. I el que deia abans, no? Que un dels errors també més importants és pensar que aquesta marca personal tu la construiràs en un dia. No es construeix, es pot destruir en un dia, però construir necessita temps, necessita constància, necessita treballar. És a dir, com el que va al gimnàs. Si vas al gimnàs un dia i fas moltes màquines i resulta que tens agulletes i l'endemà no hi vas, doncs segurament no. Necessites constància. I aquesta constància, encara que sigui amb menys velocitat, és la que t'acaba donant una mica més de visibilitat, no? I llavors, pues, també un altre error és intentar aparentar allò que no ets. És millor ser sincer, cada un sap i aporta les seves experiències de la seva vida professional i no has d'intentar entrar en temes que la millor desconeixes. Vull dir, el que has de fer és que el teu perfil sigui coherent amb les teves publicacions, les teves reaccions, els teus comentaris. És a dir, jo diria que has d'intentar ser autèntic i constant.
0: M'estava preguntant ara, precisament escoltant el que ens deies i pensant a com funcionen en general les xarxes, si LinkedIn és possiblement, no ho sé, t'ho pregunto, una de les xarxes, no sé si dir honestes, més clares o transparents. És a dir, hi ha alguna escletxa per on es pugui colar una falsa identitat, un fals perfil, algú que no és qui diu ser?
1: Evidentment, de buts d'aquests n'hi han, sí. De reps n'hi han. El que sí que és veritat és que com que el que acabes buscant és una relació, quan interactues amb algú que veus que darrere, pues, o no és el perfil, o és, anava a dir, no un impostor, però que a millor el seu interès, no? T'envien una invitació i resulta que l'acceptes amb molt de ganes i tal, i resulta que el segon pas és intentar vendre't alguna cosa, no? Veus que hi ha algun interès que no és recíproc, no? Llavors, evidentment, el temps posa les coses en el seu lloc, però realment el que busques és això, l'autenticitat. No? Mm-hmm.
2: D'alguna manera, a LinkedIn el que hi ha són gent professional, i llavors hi ha persones i hi ha empreses. I com les persones i empreses poden tenir un cert interès comercial, però no és un canal per simplement buscar vendes. És un canal per que la teva empresa sigui reconeguda. I, per tant, el que fas, d'alguna manera, és et planteges com és l'empresa, cap on vols anar, però no és un canal directe de vendes.
1: Això és important, el que dius, Andreu, perquè al final tu et crees el perfil, però t'acabes creant el perfil dintre d'una empresa. Llavors, bueno, jo hi he estat treballant durant molt de temps a una gran entitat financera. Llavors, allò que publiques, allò que comuniques, ho fas tu, però ho fas en nom d'una altra...
0: Representes una doble identitat, la teva
1: exacte,
0: i la de l'empresa.
1: I llavors també no cal que et digui que hi ha directius corporatives de què es publica, com es publica. Llavors no es tracta de que tu puguis publicar qualsevol cosa en qualsevol moment.
0: Mm. Molt ràpidament, perquè ja acabem. Un minut. Consells pràctics que donaries a algú que comença a LinkedIn? molt ràpidament.
1: Jo diria tres coses. La primera, participar activament sense no només publicar, llavors aprofitar les oportunitats que la mateixa plataforma et dona, és a dir, la plataforma et recorda aniversaris, et recorda dates de naixement, canvis de feina, suggeriments de publicacions que et poden interessar, per tant, aprofitar per ser proactiu amb aquestes. I la tercera, mantenir una coherència i constància, sobretot, en el temps. És a dir, no miris una cosa d'avui per demà, mira que la teva marca personal t'anirà acompanyant al llarg del temps i que segurament aquesta marca personal també canviarà com canviem les persones.
2: També, sí, molt ràpid. Hi ha molts vídeos tutorials que de moment t'ajuden si no la coneixes. I us puc recomanar una de Celia Hill, que és una magnífica comunicadora i que, a més, també és companya nostra a SECOT. I d'una manera molt pràctica et descriu què és, com ho has de fer i com has de començar.
0: Molt bé. Doncs ho deixem aquí, esperant que sigui útil aquesta informació que avui ens han aportat el Santiago Tiana i l'Andreu Travé de SECOT. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: A vosaltres.
2: Bon dia.
3: Escola Galí Bellesguard ha patrocinat aquest espai.

0: El teu cos brilla, però no ho pots veure. Els éssers humans emeten una llum molt feble, anomenada bioluminescència ultrafeble. Aquest fenomen passa a causa de reaccions químiques que tenen lloc a les nostres cèl·lules. Quan el nostre cos produeix energia, les cèl·lules alliberen petites quantitats de radicals lliures. Aquests reaccionen amb molècules com els lípids i les proteïnes, i en aquest procés s'emeten fotons, és a dir, partícules de llum. El problema és que aquesta llum és tan dèbil que l'ull humà no és capaç de detectar-la. Amb càmeres extremadament sensibles, però, els científics han aconseguit fotografiar aquest resplendor humà. La llum sol ser una mica més intensa a la cara, al coll i les mans. A més, el nivell de brillantor pot variar segons l'hora del dia, el ritme circadiari i l'estat de salut de la persona.
1: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM. Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
3: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes

0: Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
1: Salut activa.
2: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
3: La veritat és que les begudes isotòniques i les energètiques són diferents i és important saber quan les hem de beure una o les altres. La qüestió és que les begudes isotòniques tenen minerals, tenen electrolits, tenen aigua i un punt, no, d'hidrats. En canvi, les begudes energètiques sobretot estan carregades de molts de sucres, les versions zeros d'edulcorants i altres additius, i a part porten cafeïna i altres substàncies excitants. I no totes les persones les poden beure, sobretot a la mainada, que els hi podria posar molt nerviosos, ja que aquestes begudes, una llauna normal equivaldria a prendre's de cop un cafè i mig, i una llauna de les grosses equivaldria a prendre 3 cafès de cop. I això pot ocasionar que, depenent de la persona, del sexe i l'alçada, puguin acabar a urgències a l'hospital. Per tant, a la mainada això hauria d'estar prohibit, com es fan en altres comunitats. En relació a les begudes isotòniques, no sempre són necessàries. Quan fem menys d'una hora d'esport, hora i mitja, amb aigua és la millor hidratació que podem fer. Entre l'hora i mitja i les 3 hores, doncs ja necessitem aprendre a llegir etiquetes i triar una beguda isotònica que ja tingui una mica d'hidrat. I a partir de les 3 hores, doncs llavors, a més d'aquest hidrat, necessitem que hi hagi sals, perquè estem suant molt i perdem moltes sals a través del nostre cos. I pel que fa a les begudes energètiques, sobretot està prohibit en embarassades, en lactants, perquè aquesta excitació passa a la llet materna, en menors d'edat i també en persones amb malalties cardiovasculars i diabètics, perquè estan associats a tenir molt de sucre. I sobretot no barrejar-les mai amb alcohol i encara menys amb drogues, que podríeu acabar a urgències de l'hospital.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda. Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Salvador Brotons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar a José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa, pantalons, pirates blancs, duia unes ulleres graduades i podia estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu parador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre d'Alt Rendiment, el CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09 hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades. Des de primera hora del matí, la mínima no ha baixat dels 23,1 graus registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació de xafogor persistent durant tot el dia. I el restaurant Masia Can Ametller és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency for Horeca, en una iniciativa finançada per la Unió Europea, desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
4: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
7: Bé, i què voleu fer aquests dies?
8: Anar a una piscina caribenya.
9: Dormir en un hotel del Far West.
10: Volar a lloms d'un drac.
7: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Aquesta hora és el moment de parlar de sexologia. Avui parlem d'un tema que segur que us cridarà l'atenció. Les fantasies sexuals més comunes.
1: Sí.
0: Què ens diuen? No sé si són naturals i, sobretot, com podem compartir-les amb la parella sense tabú? Segur que són preguntes que ens hem fet més d'una vegada. Per això, avui ens acompanya la psicòloga i sexòloga Ruth Canals. Ruth, moltíssimes gràcies.
2: Hola, a vosaltres, bon dia.
0: Com ha estat l'estiu?
2: Molt bé. Sí, ja me n'he oblidat una mica, eh?
0: Bueno, tots.
2: Anem tan de bòlit, oi? Tan ràpid ens posem a 100 que... mira.
0: Sí, que no ens adonem de la velocitat de creuer que havíem agafat a l'estiu,
2: sí,
0: no?
2: Sí, exacte.
0: Però molt bé, doncs avui parlem d'un tema interessant. No sé si encara tabú, perquè a la gent li costa parlar d'aquestes coses, però si et sembla comencem per preguntar-nos quines són les fantasies sexuals més comunes, més habituals.
2: Uh-huh. A veure, de fantasies sexuals, jo sempre dic que n'hi ha tantes com persones, no? Perquè al final és difícil com fer quines són les màximes. Però sí que és veritat que al final, doncs, bueno, a consulta o gent que s'obre més a mi i que m'ho poden explicar, encara que no sigui a consulta, jo he anat detectant, no?, algunes que sí que són més... o que almenys ens atrevim més a explicar-les.
0: Les que més es repeteixen o es comparteixen.
2: Sí, exacte, que es comparteixen més aviat, perquè jo crec que en deuen haver d'altres i no les compartim, per això allò del tema tabú. Bueno, les que més podríem dir que són fantasies de rol i poder, no?, en les que hi ha jocs de dominació i submissió, aquestes encara a dia d'avui, déu-n'hi-do.
0: Com ens agraden.
2: Sí. Sí, sí. Després les de novetat, no? Doncs imaginar-te doncs, tenir relacions en llocs diferents, llocs prohibits, no? Mm. O amb persones desconegudes, o amb persones que no són la teva parella, val? Coses que en la vida real, bueno, són novetat, no ho faries. I després també tenim, per exemple, les fantasies de grup, on poden aparèixer més d'una persona a la mateixa relació sexual. I després tenim altres fantasies sexuals que potser no li donem tant la importància en la intensitat física, però que sí tenen més a veure amb una connexió més romàntica, més profunda, i bueno, entren més en el que seria la intimitat emocional de la persona. Que ens imaginem, doncs, no sé, que estem sopant en un restaurant romàntic, que ens acaronen, que tot comença d'una manera més...
0: Això podria tenir una certa connexió amb els amors platònics?
2: Sí, bueno, si t'imagines el teu amor platònic, sí, perquè t'imagines potser tota l'escena,
0: bueno,
2: no?
0: Bueno, l'amor platònic pot ser una persona de carn i ossos i
2: exacte,
0: que és inabastable, vull dir que saps
2: sí,
0: que
2: dir,
0: has estat enamorat tota la vida,
2: el
0: però
2: Brad
0: res.
2: Pitt.
0: Saps?
2: M'estic fent un cafè de long... No direm marques.
0: Bueno, sí, fem un cafè.
2: Fem un cafè amb el George Clooney, no? Aquestes coses. Bueno, a consulta, doncs, per exemple, doncs això, no? El més habitual, sobretot, no? Que m'han compartit és aquesta de rol i poder, no? Recordo una persona que una vegada em va dir que a la seva relació de parella no li agradava gens sentir que la seva parella tenia autoritat amb res. Val? O sigui, a ella, era una dona, li agradava molt portar la batuta de la relació, bueno, era una persona més aviat autoritària, no? I no, diguem, jo porto la batuta. Però després li sobtava molt, doncs, que en el llit li agradava molt imaginar que la seva parella, doncs, era més autoritària, no? Això deia que la feia sentir més lliure, més excitada, no? Vull dir que al final aquest contrast, no?, de com som i què fantasegem, doncs, és molt comú i mostra com la fantasia no sempre doncs, ens arriba a reflectir el que volem viure a la realitat. Per això és una fantasia.
0: Mm. Quan imaginem aquestes escenes, vol dir que realment volem portar-les a la pràctica?
2: No. No sempre. Les fantasies no necessàriament s'han de portar a la pràctica ni voler. Val? Són més aviat un espai mental. És com el nostre cervell és com un laboratori d'idees... Val? I llavors fantasegem amb totes aquestes coses, però no té per què ser, no tenim per què voler que es facin realitat. Hi ha una cosa, vull dir, interessant, és que quan fantasegem, en el cervell s'activen unes zones de recompensa que són les mateixes que quan tenim la relació sexual de veritat, val? L'amígdala, l'escorça prefrontal, vull dir, s'activen aquestes zones del cervell de la mateixa manera que si ho estiguessin fent de veritat. Llavors, realment, no necessitem fer-ho de veritat per gaudir de la pròpia fantasia. Mm. Ens ho imaginem?
0: O sigui, els beneficis vindrien a ser els mateixos.
2: Sí, a nivell cerebral i de benestar, i hormonal, com la dopamina, l'oxitocina, no? Que són aquestes hormones del benestar vinculades amb el plaer, amb la connexió, es connecten igual quan estem fantasejant que quan ho fem de veritat. Vull dir, si pensem en el Brad Pitt, serà el mateix que si estiguéssim amb
0: el
2: Brad Pitt.
0: I fantasejar ho podem fer sols i és gratis.
2: Sí, i no molestem a ningú.
0: Imagineu-vos.
2: Sí, sí.
0: Que bé. Llavors, què ens estan revelant totes aquestes fantasies sobre nosaltres mateixos? Perquè s'ha de poder fer una lectura de tot això, no?
2: Aviam, molt sovint aquestes fantasies ens parlen no de qui som, sinó de necessitats emocionals que tenim, val? És a dir, no ens defineixen moralment. I això és una cosa que és important tenir en compte, perquè hi ha gent que a vegades no se senten orgullosos o els hi fa vergonya la fantasia que tenen i la solen viure fins i tot amb certa culpa, perquè poden sentir que moralment, ai, m'identifico amb això i jo no vull, no? Però és que no té res a veure amb qui som, sinó...
0: El pecat, que sempre està rondant.
2: Sí, exacte. S'ha d'explorar més enllà, no? Per què estic fantasejant en això? Quina necessitat emocional haig de treballar o haig de, no sé, reflexionar, compartir... Per què estic tenint una fantasia que moralment puc arribar a pensar que no pertoca? Vull dir, no ens identifica amb qui som realment, sinó amb el que necessitem, sí? I això és important separar-ho, per no sentir-nos culpables a vegades.
0: Malament.
2: Exacte.
0: Uh-huh.
2: Mira, ara m'han recordat d'una cosa. Sí, una vegada consulta.
0: Alguna experiència que puguis compartir?
2: Sí, mira, amb això que et deia, no? De que moralment doncs, no et sents potser còmode amb aquesta fantasia que tens. Una vegada consulta va venir una parella en la que ell, per separat, no? Primer em va comentar, escolta'm, jo tinc una fantasia que és doncs, estar amb una altra persona, que no és la meva parella, no és ningú en concret, però a vegades és una, a vegades és una altra, no? I m'ho imagino i em sento malament i no sé com compartir-ho això amb la meva parella, si ho haig de
0: com
2: fer, si no.
0: Com si l'estigués traint, no?
2: Exacte, sentia que estava traint, no? Llavors això ho vam comentar en consulta, ho vam compartir amb la parella després i va ser molt curiós perquè ella ho va entendre molt bé perquè a ella també li passava. I a partir d'aquest compartir,
0: sí,
2: doncs es va generar una connexió entre ells dos molt maca, de poder compartir aquestes fantasies. Sense...
0: Van acabar fent un trio?
2: No ho sé. No és... A veure, potser sí, més endavant, però mentre venien amb mi, no. O almenys no m'ho van dir. Però, vull dir, que va quedar en que podien compartir les fantasies, que hi havia confiança i seguretat en la parella. Vull dir, que les fantasies ens poden arribar a ajudar a apropar-nos a l'altre. Sí?
0: Sí. El que passa és que no sempre és fàcil. S'han de superar unes certes barreres, que segurament, dic perquè jo diria que tots, en principi, les tenim, no? Uh-huh. A alguns els hi resulta més fàcil trencar-les, passar-les, però aquestes barreres crec que encara existeixen. Per tant, quina estratègia, de quina manera podríem fer per compartir precisament aquestes fantasies amb la nostra parella?
2: A veure, el secret de tot, com amb quasi tot amb la parella, que sempre comento aquí al programa, no? És la confiança i el respecte. Vull dir, si nosaltres decidim entomar que volem explicar-li a la nostra parella la nostra fantasia sexual per compartir, per tenir complicitat, per apropar-nos, no? Com a parella, per reforçar la nostra intimitat sexual, una de les coses importants, sobretot, és no comentar-ho en l'acte, durant l'acte o després l'acte, val? O sigui, buscar un espai tranquil fora de la intimitat sexual en què puguem tenir una intimitat emocional i comentar-ho, val? No en el mateix acte, perquè en el mateix acte l'altra persona es pot sentir vulnerable, fins i tot pot sentir que d'alguna manera li estem exigint que volem complir allò en aquell moment, val? Llavors no, ha de ser una conversa més dintre del respecte i la confiança.
0: És a dir, li hem de facilitar aquesta informació perquè la tingui i en el moment que calgui es faci servir.
2: O no es fa servir.
0: Al final
2: l'objectiu de la fantasia no és que ens la compleixi una altra o que la complim, sinó que ens apropi a l'altra persona, que ens apropi a conèixer-nos millor a nosaltres mateixos, a tenir relacions més sanes, més de confiança, més de poder parlar les coses, no? Siguin fantasies o el que sigui. I després també, sobretot no, arrel d'això, entendre que compartir no vol dir imposar, val? Que, compartir la fantasia amb la teva parella no significa automàticament que ja li estiguis dient quiero esto, val? Vull això. No. És simplement m'apropo a tu, vull que siguis partícip de la meva intimitat sexual, del que a mi m'agrada, i disfrutem d'aquesta complicitat i aquesta confiança de poder compartir les coses. Hmm. No passa res si les fantasies es queden en fantasies. Realment, jo sempre dic que quan es queden en moltes vegades passa que algú intenta complir una fantasia i s'emporta una decepció, perquè la ment, no, és molt més poderosa. Vull dir, pot imaginar-se aquella fantasia de la manera més especial i després les expectatives, doncs, bueno, ens fan males jugades. Després pot ser una altra cosa. Això passa molt amb els trios, per exemple. Mm. És una de les grans fantasies. Clar. I després, bueno, perquè un trio funcioni, doncs hi han d'haver moltes coses. No, no... Segurament en el teu cap t'ho havies imaginat molt més guai, sí?
0: Segurament, sí. Si sí, hi ha dos, diuen que és multitud, imagina't tres.
2: Si abans costa encaixar, no, dues? Doncs tres, bueno.
0: Sí, sí, és difícil. Per tant, pel que expliques, Ruth, compartir aquestes fantasies, el que segurament pot fer és reforçar aquesta complicitat que hi ha entre la parella, no? Es facin o no es facin?
2: Sí, sobretot és això, no? Ens ajuda a vincular-nos molt. Això si tenim parella, però sense parlar, si no tenim parella, no? Que també tindrem oients que no en tenen, evidentment.
0: Bueno, ja ho hem dit abans, que les fantasies sí, és cosa de la nostra
2: totalment
0: ment i que els beneficis són els mateixos. Exacte. I estem sols, no?
2: Vull dir que ja per tu sol, doncs ja està bé, però per conèixer-te tu mateix, no? Com parlem moltes vegades altres temes com és l'autoplaer, no? Tot això, o sigui, l'anar descobrint i redescobrint el que ens agrada, ens ajuda a tenir una pròpia intimitat sexual més bona, amb parella o sense, és igual. Uh-huh.
0: Per tant, fent un recull del tema d'avui, el que podríem dir és que parlar de fantasies és una manera d'apropar-se més a l'altre.
2: I a un
0: no?
2: mateix.
0: I a un, efectivament.
2: I a un
0: primer
2: mateix.
0: Un mateix.
2: Primer un mateix.
0: I després a l'altre.
2: Per després a l'altre,
0: sí,
2: exacte.
0: No?
2: Sí. Després, bueno, això que són naturals i saludables, vull dir que no ens aporta res negatiu, sinó tot el contrari, no? Tot el que hem dit que ens generen totes aquestes hormones, tota aquesta part de recompensa del cervell que ens fa sentir-nos tan bé, vull dir, naturals, saludables, que ens ajuda a conèixer-nos millor, que no hi ha fantasies bones o dolentes, val? Que hi ha diversitat i creativitat humana, i que quan ens permeten imaginar i compartir sense judici, aquest erotisme es converteix, evidentment, en un espai, no? Doncs de llibertat i connexió amb tu i amb l'altre. Vull dir que fantasear el que vulguem.
0: Vull dir... Ha de ser fantàstic, arribar a aquell punt en què compartir de la fantasia el retorn sigui el que tu esperes i hi hagi aquella satisfacció, aquella plenitud, no? Que en realitat el que estàs fent és trobar precisament aquella connexió i aquell espai en llibertat que poses en pràctica tot allò que necessites.
2: És ideal,
0: no?
2: Poder-la compartir amb la teva parella o amb la teva parella sexual en aquell moment, no? Vull dir, des de la confiança i sense judicis, que al final és això, el més important també és això, no? Que no ens defineix moralment la nostra fantasia.
0: Això és molt important.
2: Saps? Vull dir...
0: Perquè jo penso que encara hi ha molta gent que aquest tema continua sent tabú.
2: Clar, és com, home, si
0: se sent
2: malament,
0: això, se sent culpable...
2: És que ets un no sé què, no? Ets un depravat.
0: Se sent brut,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, i no cal, no?
0: No cal. Doncs avui la Ruth ens ha donat aquesta visió, aquesta mirada... tan nítida, tan clara, científica, propera, perquè l'entenem perfectament tots. Avui hem parlat, de fet, de les fantasies, però a vegades necessitem acompanyament per fer-ho, com deies, sense por, sense culpa. Mm-hmm. Per això és tan valuós, doncs, tenir una professional com la Ruth Canals, psicòloga i sexòloga experta en vincles i sexualitat. Si la voleu consultar i reforçar les vostres relacions, la trobareu a Sant Cugat al telèfon 671-570-133 o bé a Instagram @canals_psico. Ruth, que vagi molt bé.
2: Igualment.
0: Continuarem
2: que assumís molt.
0: George Clooney m'està esperant.
2: Cadascú amb el seu.
0: Clar que sí.
2: Molt bé.
0: Gràcies.
2: A tu.

0: Doncs tornem a tenir aquí l'Helena Minuesa per parlar de l'educació i de l'art. I en aquest cas ve a parlar d'una cosa que és ben bé la seva especialitat, és l'educació, bueno, el patrimoni cultural, que és el que ha vertebrat la seva carrera. Helena, estàs contenta de tractar aquest tema avui?
1: Bé, Sara, avui podríem dir que vinc amb especial il·lusió perquè, com bé dius, és el meu tema, o sigui, allò que em fa vibrar, diguéssim.
0: Sí, sí, sí. Comencem pel principi, perquè parlem de patrimoni i a vegades no sabem si ens referim a les persones, als monuments, a la cultura popular. Què és el patrimoni?
1: Bé, Sara, doncs sí, el patrimoni realment és un concepte molt eteri, molt ambigu, que sembla molt ampli, no? Però en realitat és una cosa tan bonica com el nostre llegat, allò que heredem de les persones que ens van precedir i que d'alguna manera ens expliquen doncs, qui som, tant com individus com a col·lectiu, i no només qui som, sinó també ens ajuda a saber com projectar-nos cap al futur. Per tant, el patrimoni es pot resumir com un llegat no només material, els monuments, els objectes, les peces artístiques, tot això és patrimoni, però també aquesta immaterialitat, aquest patrimoni que no és tangible, que és intangible. Podríem parlar, Sara, de cançons, de tradicions, no? De festes populars, també són patrimoni. També és patrimoni la llengua, la nostra manera de comunicar-nos. És a dir, que el patrimoni, com veus, és quelcom molt ampli i que d'alguna manera parla de nosaltres.
0: Existeix algun museu on es pugui reunir tot aquest patrimoni més immaterial?
1: Sí, de fet, hi ha museus dedicats a les cultures del món, hi ha museus etnològics, antropològics, que posen el focus sobretot en parlar no tant de les peces o de la cosa més material, més monumental, sinó de les persones i de la manera que tenen de relacionar-se les persones. Avui, per això, el que posarem al focus, ara, i com que hem estat també treballant com el pensament crític, no?, portat a l'aula i a l'educació, m'agradaria posar el focus en el que és l'educació patrimonial, que és una disciplina, és una professió que, al meu parer, no ha tingut, a dia d'avui encara, la reconeixença, el prestigi que se li hauria de donar. I, en definitiva, l'educació patrimonial és un recurs, és un enfocament educatiu que el que fa és connectar aquells significats que aparentment poden estar ocults en el patrimoni i fer-los intel·ligibles, fer-los amens, fer-los desxifrables per les persones. Dit d'una manera que potser ens entenguem millor, Sara, és l'educació patrimonial és explicar allò que vol significar el patrimoni d'una manera que arribi a la gent, no? Doncs la persona que és educadora patrimonial el que farà serà col·locar-se davant d'una obra d'art, per exemple, i explicar-la al públic de manera que connecti realment amb aquest públic. És un art, com deia abans, és una disciplina i molts cops penso que a dia d'avui no se l'ha prestigiat o no se l'ha reconegut suficient.
0: D'acord.
1: Per contextualitzar una mica, si em deixa, Sara, la interpretació del patrimoni, el que és l'educació patrimonial, té ja una tradició extensa. Estem parlant de que Freeman Tilden, americà, un traductor, intèrpret americà, que va néixer a principis del segle... a finals del segle XIX, el 1883. El Freeman Tilden ja va establir quins eren els principis i teories pels quals s'ha de fer la interpretació del patrimoni d'una manera vivencial, que connecti amb les persones, que realment sigui significativa, amena, amb la gent que tenim al davant i a qui ens volem doncs, dirigir. Per tant, no estem parlant que l'educació patrimonial sigui quelcom que ens hàgim inventat avui, sinó que ja té un recorregut interessant, perquè el Freeman Tilden doncs, ens en parlava ja el 1957, quan va publicar el seu primer llibre.
0: Doncs aviam si anem integrant aquests principis que va dir, no? Perquè si dius que encara avui no se la reconeix prou, doncs ja comença a ser hora.
1: Sí, anem una mica tard. D'alguna manera, l'educació patrimonial se l'ha entès, jo crec que de forma errònia, com aquell bolet, aquella sortida a bolet que fem, sobretot, tu recordaràs bé, Sara, no? Quan de petites ens portaven al museu, que quedava com una sortida extraescolar, quasi bé, dins del currículum, eh? Uh-huh. Ens portaven al museu, al Caixa Fòrum o al Museu d'Història de Catalunya, però, al meu parer, a dia d'avui, aquestes sortides queden com molt anecdòtiques o molt supèrflues i no estan del tot integrades dins del que seria el currículum escolar. O sigui, no es treballen de forma integrada amb tot allò que els alumnes aprenen, sinó que, al final, anar al museu és una experiència més...
0: És un
1: més...
0: dia de festa.
1: És un dia de festa com podem anar a la fàbrica de la Coca-Cola, sí. Entén-me. O sigui, parlant una mica... així com de forma clara.
0: Quan
1: no?
0: En realitat podries dedicar unes sessions abans de preparar-ho una mica i inclús al tornar a repassar el que s'ha vist a la,
1: correcte,
0: la sortida.
1: Correcte. De fet, l'educació patrimonial el que reivindica és que tot allò que no es pot tractar o treballar dins de l'aula, és a dir, hi ha monuments, hi ha objectes, hi ha peces d'art que no les tenim a l'aula i que ens parlen de quelcom essencial vinculat a la matèria. Tu pots posar un PowerPoint amb unes imatges a l'aula, mm-hmm, que et parlin, doncs, de...
0: Del Guernica, de la Mona Lisa.
1: Perfecte, exacte. Però tenir un Guernica, tenir una Mona Lisa o tenir un Pantocràtor de Taüll, no?, davant teu, et provoca uns sentiments, unes sensacions, unes emocions que si l'intèrpret, que si l'educador patrimonial ho sap canalitzar bé, segurament l'aprenentatge serà molt més significatiu que observar aquella obra en un PowerPoint projectada. Mm-hmm. Val? D'aquí ve la importància de l'educació patrimonial. És a dir, no podem ser els educadors patrimonials simples anècdotes que passen dins del currículum, sinó que s'ha d'aconseguir entendre que també forma part del procés d'aprenentatge a l'anar a un museu o al descobrir una obra d'art, al descobrir un objecte d'una forma que interpel·li molt més a la persona, no? És difícil perquè al final no... Jo crec que també a dia d'avui no s'està donant aquest espai. Mm-hmm. El que deies tu ara, Sara, que és molt interessant, si volem treballar-ho de forma real i que tingui un impacte per la persona, hauríem de treballar-ho prèviament, posteriorment, hauríem de tenir temps i recursos, no? Mm-hmm. I com estan les aules a dia d'avui, amb tot el que està passant a nivell, doncs, de mestres, les reivindicacions de més recursos, les aules cada vegada més diverses i amb més complexitat. Clar, això costa, no? Costa trobar l'encaix per treballar l'educació patrimonial, que al final el que requereix és temps i també requereix, doncs, una certa reivindicació i dir no, és que això no és una sortida més del currículum, sinó que forma part de l'aprenentatge. Mm-hmm. Llavors, una mica per treballar-ho, sí que crec que ens pot servir el pensar per què ens serveix. Per què ens serveix connectar amb una obra d'art, amb un objecte que es trobi en una vitrina d'un museu, o simplement amb un monument que al final poden ser, imaginem-nos, unes runes, no? Les runes d'Empúries. Doncs, mm-hmm, per què ens serveix això? Al final podem dir, mira, anem a aquest lloc, ens ho expliquen, ens transmeten un contingut, el memoritzem i ja està. A mi m'agrada pensar que tot això ens ajuda a pensar en els valors universals. Els valors universals s'entenen com aquelles emocions, aquelles sensacions, ara, que ens uneixen com a persones, no? Més que ens separen, ens uneixen. Parlem de què és tenir por, què és tenir fred, què és l'alegria, què és la tristesa, què és passar gana. Val? Això són valors que, siguis qui siguis, vinguis d'on vinguis, siguis un romà de l'època gloriosa romana o siguis una persona que viu a Sant Cugat a dia d'avui, aquests valors els tens.
0: Crec que hi ha una cançó de Manel que parla d'això.
1: Sí, és veritat, no recordo el nom, però m'agrada molt.
0: Del romans,
1: algo del romans. Si hagués nascut a Roma, sí. Oi? Ostres, és veritat, és molt bona aquesta cançó. Doncs em va molt bé aquesta cançó, perquè en realitat, clar, el que parla, del que parla aquesta cançó, és de que, independentment de l'època en què hagis nascut, potser fa
0: moltes coses
1: 2.000
0: anys, sí.
1: El romà de fa 2.000 anys sentia amor quan s'enamorava, tenia segurament por a què passaria l'endemà si no tenia diners o menjar per la seva família, oi? Tot això són universals. I el patrimoni ens serveix per treballar els universals, perquè al final, quan tu imagina't que t'expliquen en un museu d'història de Catalunya, no? T'ensenyen una cartilla de racionament dels anys de la postguerra, no? A Catalunya. T'ensenyen un paper que està trucalat i que hi ha com uns cupons que posen farina, sucre, no? Si no hi ha cap persona, Sara, que faci d'intèrpret o que et guiï en el coneixement, en desxifrar aquest contingut d'una forma emocional, és a dir, això va ser una cartilla de racionament que la gent de la postguerra utilitzava perquè no podien accedir al supermercat com accedim avui en dia, sinó que hi havia tanta gana i tanta misèria que s'havia de racionalitzar fins i tot la farina, mm-hmm. o fins i tot el pa o el sucre, no? Llavors, depenent de com aquesta persona et faci arribar aquest contingut, tu empatitzaràs d'una manera o altra amb aquests valors universals.
0: Sí.
1: No? I t'ho poden explicar, doncs, això és una cartella de racionament que es va utilitzar durant la postguerra d'una forma molt acadèmica.
0: Sí, i freda.
1: Correcte. I que tu te'n vagis del Museu d'Història pensant, ok, però ja mai més. Potser mai més arribaré a trepitjar un museu a la meva vida, perquè... O aconseguir que a través de l'educació patrimonial i a través d'un art d'oratòria, de retòrica, d'empatitzar, de mirar els ulls de les persones, de connectar amb aquests universals que segur que han sentit en algun moment de la seva vida, com és, tinc gana, no? Per sort, vivim en una societat que... Moltes societats sí que ho viuen. Nosaltres tenim la sort de no passar gana a dia d'avui, però si realment aquesta persona és professional i és capaç de desxifrar aquests universals, jo crec que haurem realment tingut èxit amb la voluntat educadora de la visita. Amb una simple fulla de paper, Sara, que al final no és tant l'objecte en si, no és tant el valor econòmic que pugui tenir aquella cartilla de racionament, sinó el que significa, el significat ocult. I d'aquí la importància de saber desxifrar aquests significats ocults. Mm-hmm. I més enllà dels valors universals que tot això ens provoca o que tot això ens fa treballar, d'alguna manera també ens dignifica com a humanitat, ens acosta els uns als altres, perquè en un moment, Sara, on està tot tan polaritzat, on sembla que, ja ho hem treballat en diverses ocasions aquí, no?, en aquesta secció, on sembla que tot sigui o blanc o negre, on no ens escoltem, on els discursos neofeixistes estan a l'alça, penso que l'educació patrimonial el que pot fer és unir-nos, fer-nos escoltar els uns als altres, tenir al davant doncs, una classe d'alumnes que a través d'una obra d'art puguin fer una reflexió sobre què és la llibertat, què és poder expressar la teva opinió, què és poder defensar que les dones, en lloc d'estar treballant a casa, puguin realment també, a part de treballar a casa perquè ho seguim fent, puguin ocupar un lloc a la societat. Tots aquests, ja no parlo de valors, ja parlo també de idees, no? Mm-hmm. De pensament crític, de treballar al voltant d'una obra d'art, tot de valors i d'idees que ens puguin identificar també com a millor societat.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, he dit moltes coses, però al cap i a la fi el que vull dir és que anar al museu, o anar a descobrir el patrimoni. No, ja, sempre parlem de museus, però també m'agrada parlar d'altres possibilitats, perquè...
0: Com, per exemple?
1: Centres d'interpretació, que potser no són ben bé el que ens imaginem de forma clàssica com a museu, no posen el focus en col·leccions o en peces, però interpreten, per exemple, un indret. T'expliquen, doncs... sobretot està molt enfocat també en patrimoni natural, en paisatges i en recuperar doncs, la naturalesa. Però, al cap i a la fi, el que volia dir és això, que més enllà de treballar valors, significats, idees, cal, això, no? Cal reivindicar aquest espai per integrar-lo com a una àrea de coneixement més. És a dir, no quedar-nos amb el projecte de sortida i treball d'un dia, com dèiem abans, no? Puc anar al museu com puc anar a la fàbrica de... amb tot el meu respecte, amb la a una fàbrica de...
0: De qualsevol producte,
1: sí. Sinó que treballarem per integrar valors, per integrar idees i, d'alguna manera també, importantíssim, per aprendre a observar. Anem molt ràpid, anem fent scroll a la pantalla del mòbil tot el dia. Ens arriben milions d'inputs, d'imatges, de sons, i l'educació patrimonial permet aquest moment de pausa, aquest moment inclús de silenci, de connectar amb una obra d'art, de connectar amb un monument, de connectar amb una peça de col·lecció, amb un objecte, de manera que tot baixi una mica de revolució i que no passi tot a través de la pantalla. Al final és també tornar a la materialitat. Fixa't en una anècdota que no sé si em queda temps per explicar-la, però sí, ho faré de forma breu. Sí, que a mi sempre em crida molt l'atenció. Els camps de concentració, quan tu els visites, una de les coses que més frepa la gent o que més la impacta, més enllà de, evidentment, doncs, les càmeres de gas i tot el que significa aquella monstruositat, és les muntanyes i muntanyes i muntanyes de sabates, de maletes, de joies, de cabells, que la gent veu en vitrines. Val? Si no existís l'educació patrimonial, Sara, si no existissin les persones que interpreten aquest significat i l'expliquen i el fan comprensible per les nostres ments de dia d'avui, del 2026, serien muntanyes de sabates, muntanyes de cabells, muntanyes de maletes. Però, com que hi ha una persona o diverses persones, gràcies a les quals s'interpreta, s'explica, es posa paraula i es posa valor i contingut allò que s'explica, podem entendre l'horror de la tragèdia que va significar l'Holocaust i que, malauradament, a dia d'avui segueixen seguint moltes altres desgràcies. Quina importància, doncs, la de poder significar-ho i dignificar també la feina de l'educació patrimonial, Sara.
0: I tant. A mi m'has convençut.
1: Gràcies.
0: Fins aviat, Helena.
1: Fins aviat.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM. Continguts en xarxa.
1: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al llibre de Jaume Teodoro, El viaje del emprendedor. Està editat per Dickinson i ens parla d'un temps que és un temps de conflicte, de polarització, però també d'oportunitats. De fet, l'avenç de les tecnologies el que fa és obrir-nos una infinitat de portes per transformar un repte en una solució que generi valor. Ell és exdirectiu de l'empresa audiovisual Lavínia, exdirector general de Tecnocampus, on es segueix impartint classes, i a més avui ens visita per donar-nos algunes claus per emprendre, o això és el que li demanarem, entre altres coses. Jaume Teodoro, benvingut a Valors a l'Alça, com està?
2: Doncs moltes gràcies per convidar-me i intentaré explicar una miqueta en què consisteix aquest llibre.
1: De fet, en farem un tastet perquè així la gent tingui ganes d'endinsar-s'hi. I d'entrada m'agradaria demanar-li com és que l'ha estructurat a través d'aquest arquetip del viatge de l'heroi, no? que és aquella imatge que ens permet veure com un personatge passa per diferents etapes.
2: Doncs sí, això va ser una idea, això és un treball de recerca, el que havia dedicat els darrers 3 anys, i el que pretenia era formar, no? L'emprenedoria es pot formar, l'emprenedor necessita formació, i a partir d'aquí vàrem pensar en fer-ho d'una forma metodològica, fent un recorregut al llarg de les diferents etapes del desenvolupament, del disseny d'un projecte d'emprenedoria. I la metàfora, si vols tu, del viatge de l'heroi, no? de Joseph Campbell, doncs ens va servir com a excusa per explicar aquest recorregut com una història. Com una història, en aquest cas organitzada, a través de 17 passos, i en cadascun dels passos s'explica una èpica, una història, no? Una rondalla, podríem dir fins i tot, d'un emprenedor, d'una qüestió coneguda, i s'aprofita, evidentment, és el gruix de l'obra, per explicar i per donar recursos, per donar mètodes, per donar eines perquè l'emprenedor tiri endavant el seu projecte.
1: Que suposo que és una de les coses que més li deuen demanar, vostè que precisament és professor d'emprenedoria i d'innovació, després en parlarem si ens dona temps, però ara parlava d'aquest plantejament com si fos una història. Jo crec que per a moltes persones que emprenen deu ser tota una aventura, no? També, segurament.
2: Sí, l'emprenedor té una tasca complexa. Es tracta de transformar una necessitat, una carència, algo que no està ben resolt, que es podria resoldre millor, o que amb noves tecnologies pot tenir una millor solució, en valor pels altres, no? En demanda, en última instància. L'emprenedor té èxit en tant quan allò que ha fet sigui requerit per la societat, no? I aquest periple, doncs, és complex, no és un periple lineal, no podem dir que per anar de A a B la línia recta sigui el millor camí, sinó que en moltes en molts de casos, haurem de recórrer a mètode, a una prova i error, a un disseny, en definitiva. El disseny és un acte de prefiguració de la realitat que ens ajudarà en última instància a l'acabar el projecte a transmetre la idea, el concepte del que hem creat a la ment d'una altra persona. I fer això és fonamental, perquè aquest projecte, un cop dissenyat, necessitarà de col·laboradors, de gent que s'hi vulgui involucrar, d'inversors que hi vulguin posar diners. I per fer-ho, aquella idea que nosaltres tenim l'hem de saber transmetre com una telepatia a la ment d'una altra persona. El disseny i el resultat del viatge de l'emprenedor, que és el pitch estructurat, ens ajuda a fer aquesta translació del concepte a la ment d'una altra persona.
1: Ha dit un concepte que penso que és clau, que és èxit. Sovint, quan parlem d'emprenedoria o de persones emprenedores, ho associem molt a aquest èxit. Hi ha un mètode infal·lible per assolir-lo, per tirar endavant un projecte?
2: Bé, en primer lloc, m'agradaria posar en qüestió la paraula èxit i la paraula fracàs.
1: M'encanta, no? Som-hi.
2: Tracta l'èxit i el fracàs com impostors, que els dos són. Són paraules de Kipling, no? De l'autor del llibre de la selva, en el seu famós poema If, que el que ve a dir és que sí, evidentment el projecte pot sortir bé o malament en relació a les expectatives que nosaltres teníem d'ell, però sobretot que el camí sigui ric, ple d'aventures, ple de coneixement, ple de coses que ens hagin omplert la nostra vida. Després hi haurà unes circumstàncies. Pot anar bé o pot anar malament. Si va bé, estarem feliços i ens tornarem uns pedants. Si va malament, caurem en l'absoluta desesperació i fins i tot la depressió. Acaso l'important no és participar? L'objectiu és guanyar, però l'important és participar. És... I aquest llibre el que et fa és donar-te unes pautes, un mètode, un camí, per tal de que la teva trajectòria emprenedora sigui, bé, tu ho has dit, exitosa. Exitosa perquè el camí serà formidable.
1: Expliqui'm en què consisteix la metodologia Toolboard.
2: Molt bé, Toolboard és una metodologia que està basada en les pràctiques més actuals d'emprenedoria. Està basada en 9 passos. L'acrònim, T-O-O-L-B-O-A-R-D, són els 9 passos. Els 9 passos estan basats en 3 fases. T-O-O és la fase d'investigació en la qual intentes comprendre el problema. Si el problema no l'entens, no podràs fer una solució. Sovint les persones ens passa que el problema... Va, és això. És el que necessita la gent. Sí, aquest tipus de persones. I després passem una solució complicada que gairebé no entén ningú. I és al revés. Si el problema et sembla simple, és que no l'has entès. Si la solució és complicada, és que no és la solució. Les solucions quan realment es troben destaquen per la seva elegància, per la seva bellesa. I els problemes, quan realment hi aprofundeixes en ells, destaquen per la seva complexitat. El mètode està basat en la teoria o en la pràctica del design thinking, que ens diu que primer hem de passar a la recerca, a comprendre profundament el problema. Qui és la persona, com és, quines pors, esperances, anhels, desitjos té. Després, quan coneixem bé el problema, podem començar a pensar en la solució. Són les altres 3 paraules del Toolboard, T-O-O, les primeres 3, L-B-O, les segones 3, són la ideació. I realment, quan ja tenim un plantejament de solució, amb un model de negoci, amb un prototip, aleshores passem a la validació. Són les 3 últimes paraules de Toolboard, A-R-D. De fet, les 9 paraules tenen un significat. T és la temptativa. Tot procés emprenedor comença amb una prova i error, d'alguna forma. La T és la temptativa. La O és l'observació. Tot emprenedor és un observador innat, un observador profund. La tercera és l'oportunitat. Construir l'oportunitat o detectar-la, l'oportunitat, en tant en quant una necessitat amb un client a darrere. Després ve la L, que té a veure, traduït al català, amb les idees clau, les lead ideas. La B, la business opportunity, el model de negoci. I la segona O, de la segona fase, la oferta. I finalment, ARD és les fases de validació, en què fas experiments simples, amb un producte mínim viable, la A, afirmacions, la R, la roadmap, la ruta, i la D és la difusió, és a dir, el pitch. El mètode, en 9 passos, vas d'una necessitat que et presenta un repte i acabes amb un pitch, amb una difusió de 3 minuts. Després de 500 pàgines, gairebé 500, aprens això.
1: Escolti, anant acabant, perquè ja sap que el temps a la ràdio és limitat, malauradament, però a banda de recomanar a tothom, no només qui pretengui ser emprenedor, sinó qui li pugui interessar endinsar-se en aquest viatge, en aquest periple que ens explicava, li volíem demanar pel paper de la intel·ligència artificial. Ja fa temps que en parlem, ara ja és una evidència. A l'hora d'emprendre, es converteix en una mena d'enemic o, al contrari, ens podem ajudar d'aquesta IA per fer més plàcid aquest camí?
2: Bé, molt bona pregunta, perquè realment el llibre va d'això també, no? El mètode de Toolboard és un mètode de 9 passos, he explicat abans, i aquests 9 passos, quan els entres en una IA, hem construït un GPT, es diu el Toolboard GPT, resulta fascinant, perquè la intel·ligència artificial realment comprèn els processos, els mètodes i les eines associades, i és així com hem construït el GPT, que darrere el llibre tots els lectors poden tenir accés, que prometo que fa que el recorregut sigui guiat, sigui assistit, de forma que el procés cognitiu que hi ha darrere de qualsevol emprenedoria, procés cognitiu entès com un procés de creació i de raonament, s'acceleri, augmenti. La IA entén molt bé els mètodes i quan nosaltres bolquem aquest mètode amb una col·lecció de prompts dintre d'un RAC dintre de la chat, en aquest cas el chat GPT, el resultat és

0: Hem arribat a un acord amb l'editorial Springer Nature i el llibre estarà disponible a nivell global, per entendre'ns, en llengua anglesa a partir de l'estiu d'aquest any.
1: El viaje del emprendedor de Jaume Teodoro, enhorabona pel llibre i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Al fons del mar, prop de l'illa de Yonaguni, al Japó, es troba una estructura submarina que intriga arqueòlegs i científics des del seu descobriment al 1986. Aquesta formació, coneguda com el Monument de Yonaguni, sembla una ciutat submergida amb escales, terrasses i formes geomètriques que recorden a piràmides o temples. La seva aparença suggereix una construcció humana, però la seva edat i origen són un enigma. La curiositat rau en el debat sobre si és una creació humana o un caprici de la natura. Alguns arqueòlegs creuen que podria ser una ciutat de fa 10.000 anys, quan el nivell del mar era més baix, possiblement vinculada a una civilització perduda. Altres apunten a formacions naturals erosionades per corrents marines. Les figures, que inclouen el que sembla una tortuga tallada i camins rectilinis, alimenten l'especulació. El lloc, a uns 25 metres de profunditat, és accessible per a bussejadors, però les fortes corrents compliquen l'exploració. Tot i les investigacions, no hi ha consens sobre el seu origen. Yonaguni continua sent un misteri que desafia la nostra comprensió de la història antiga i les forces de la natura.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: La longitud dels números de telèfon no és arbitrària. Quan es van estendre els sistemes telefònics al segle XX, els enginyers van descobrir que la memòria humana té un límit clar pel que fa a la quantitat d'informació que pot retenir a curt termini. Estudis de psicologia cognitiva van demostrar que la majoria de persones poden recordar entre 5 i 9 elements sense ajuda. Per aquest motiu, els números de telèfon es van dissenyar perquè fossin prou llargs per oferir milions de combinacions, però no tant per resultar impossibles de memoritzar. També per això solen dividir-se en blocs més petits. Aquesta fragmentació facilita que el cervell els processi com a unitats separades. Amb l'arribada dels telèfons intel·ligents, ja no cal memoritzar gairebé cap número, però la seva longitud continua responent a aquelles limitacions cognitives originals. Aquesta decisió de disseny, basada en com funciona la ment humana, va influir en sistemes de comunicació arreu del món. És un exemple clar de com la tecnologia no només s'adapta a criteris tècnics, sinó també a la psicologia i a les capacitats reals de les persones.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
1: Every time we do this one, the place lights up just like a damn Christmas tree.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. La presidenta de la coordinadora d'AFES, Carme Roca, deixa el càrrec després d'una dècada convençuda que l'entitat ha fet un salt qualitatiu fins a convertir-se en un actor en pes en el debat educatiu. La presidència de Roca ha estat marcada pels conflictes educatius. Han participat en reivindicacions amb les retallades, els menjadors escolars, el desplegament de l'escola inclusiva, el català a les aules i la climatització dels centres. Ara que deixa la presidència, assegura que el principal llegat no és personal sinó col·lectiu i espera que la coordinadora continuï fent el mateix paper que, al seu entendre, ha consolidat durant aquests anys. Sant Cugat compta amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Julió, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer el passat 1 de juliol, però des del dia de Sant Joan ni la festa major, la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars. Un grup de veïns a les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets i van veure com havien abatut un senglar a la via pública. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. I el passat dilluns 6 de juliol del 2026, durant les tasques periòdiques de manteniment i seguiment del Pi d'en Xandri, es va detectar el trencament parcial d'una de les seves branques secundàries. Segons la primera valoració tècnica, el trencament d'aquesta branca secundària és conseqüència d'una combinació de factors, entre els quals hi ha les seves dimensions, el seu pes, la posició gairebé horitzontal, la feblesa interna prèviament detectada, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que des de fa anys afecta els boscos de Catalunya. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal ho permeti, es retirarà la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del Pi d'en Xandri i dels sistemes de suport instal·lats. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Tornar a casa. Viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Arriba el moment de parlar d'educació financera i avui abordem una qüestió que podem trobar molt fàcilment en el nostre dia. I és important que no ens enduguem cap ensurt. Ensurt amb Hisenda, concretament. Ens en referim als préstecs, donacions o segons quins regals es fan entre famílies. Per sortir de dubtes i aclarir algunes qüestions, avui ens acompanya Lluís Basart i Serrallonga, advocat i soci d'Auren Legal, professor més col·laborador del Màster Universitari de Fiscalitat de la UOC. Benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Comencem per posar alguns casos d'exemple, per posar situacions sobre la taula que hauríem de vigilar. Expliquem als oients què suposa i com cal fer per no endur-se cap sorpresa. En situacions com, per exemple, aquesta, un pare o una mare que li dona diners a un fill o una filla per ajudar a comprar un habitatge.
1: Sí, evidentment, com bé dius, són situacions que ens trobem molt en el dia a dia en seu de famílies o d'amics, no? És a dir, que hi ha ajudes desinteressades moltes vegades per comprar un habitatge, per comprar un vehicle. Inclús a vegades també ens trobem que són diners que venen d'un membre de la parella i després es comparteixen en una compte conjunta. Bueno, situacions molt i molt habituals, no? Que habitualment no ens donen ensurts, però que cada vegada més Hisenda està posant el focus en aquest tipus de, diguem, de regals o de donacions habitualment entre familiars. Val? Aleshores, dius, realment aquestes situacions són perseguides per Hisenda, no? El que un pare, per exemple, o una mare dongui diners a un fill o una filla per ajudar per la compra d'un habitatge, o simplement a vegades per pagar un lloguer. A vegades hi ha qui recurrentment dona cada mes uns diners al fill o a la filla perquè pugui pagar el lloguer, no? En principi, tots pensaríem d'una forma pràctica que menys, no? Vull dir, que menys que una persona, un familiar, no, pues pugui ajudar amb un altre, o un amic pugui ajudar amb un altre amic per tal de tirar endavant la compra d'un habitatge o el pagament d'un lloguer o el que sigui, no? O la compra d'un cotxe o una moto, el que sigui. Evidentment, aquí sí que hi ha un tema que és important, que és la quantia. Diu, si una persona li dona 200 euros, 500 euros, 1.000 euros, no?, a una altra per qualsevol cosa menor, evidentment això és molt difícil, però no dir que és impossible que Hisenda ho persegueixi. Els problemes sempre venen quan hi posem més zeros, quan posem un import...
0: Quan parlem de milers.
1: Això mateix. Quan parlem de milers, clar, si una persona, doncs un pare o una mare, li dona 200.000 euros o 300.000 euros perquè pot, perquè vol, no?, amb un fill o filla per ajudar-lo a comprar un habitatge, que tots sabem que avui en dia són prou cars, no?, el preu de la venda és molt alt, aleshores, des del punt de vista familiar o pràctic, evidentment res a dir. Des del punt de vista legal o fiscal, aquí comencem a posar uns peros importants. Quan ja parlem de milers, com dius, evidentment Hisenda pot dir que ha hagut una donació. Hi ha un impost, que és l'impost de donacions, val? Sabem que estem envoltats d'impostos, que és la renta, el patrimoni, successions, n'hi ha un que es diu impost de donacions, que grava justament i fa que es tributin aquestes situacions de donació entre familiars. Aleshores, evidentment, si això passa i Hisenda ho veu, tenim un problema, perquè Hisenda diria que hem de pagar un impost, no?, que després comentarem breument quin impost es paga, i aquest impost, evidentment, si no s'ha pagat voluntàriament, seria objecte també de sanció. Aleshores, tenim que anar en compte, i sobretot d'entrada tenim que veure si aquells diners que es deixen en vocació de préstec, és a dir, un pare ajuda un fill o una filla, però després li tornen els diners, o bé, si és una donació, si almenys és una donació, sense ànim de retorn. Li deixa els diners, i aquests diners se'ls quedarà per sempre més, i els invertirà en la vivenda aquest fill o filla. Val, és diferent. Per tant, hem de distingir sempre què és un préstec, o quin és si ànim de préstec o de donació. És veritat que inclús hi ha determinats préstecs que en realitat encobreixen una donació. És a dir, que realment si n'hi ha una devolució d'aquest préstec, Hisenda, si ho detecta, evidentment, acabaria qüestionant-ho i dient que en realitat la voluntat era de donar uns diners, no de deixar-los perquè fossin tornats, que és un préstec, sinó de donar-los. Per tant, quan parlem de pocs milers, no? No hi ha problema. Hisenda, de fet, no és un objectiu prioritari d'Hisenda el perseguir aquest tipus de donacions petites. De fet, no ho fan perquè seria molt impopular. No? Imaginem que una donació de 1.000 euros detectada per Hisenda fos objecte de liquidació i de sanció. Això seria tan impopular que, evidentment, ni els hi surt a compte per la quantia ni seria popular. Per tant, sempre s'han de fixar en donatius o donacions, o donar diners per imports ja que pugin bastants diners, que pugin més de 10.000 euros, 15, 20...
0: Però així, Lluís, no sé si acabo d'entendre bé. Si és un préstec, Hisenda no intervindria o igualment?
1: No, si és un préstec no tributa, val? La diferència d'un préstec no tributa, i un préstec evidentment és et deixo uns diners perquè me'ls tornis, i això no suposa cap tributació ni pel que deixa ni pel que rep. Si és una donació, hi ha un ànim de donació, és a dir, de no recuperació d'aquest import, l'impost de donació sí que grava això i fa que pagui impost. Val? Aleshores, clar, si ens trobem davant d'un préstec, tenim que preocupar-nos molt. És veritat que a vegades els préstecs, doncs, diuen, jo li deixo els diners i al final acabes decidint que no te'ls torni. Bueno, d'entrada el que és molt important és documentar-ho com a préstec, no? Per evitar problemes de que vinguis ENDA i t'exigeixi l'impost de donacions. Val? Per documentar-ho com a préstec, d'alguna manera, doncs, té que haver un contracte préstec, doncs, un contracte privat, no? No cal que es vagi al notari en principi, però és un contracte privat de préstec, i aquest contracte préstec l'hem de liquidar davant d'Hisenda, això sí, és públic en el sentit que el liquido com a exempt, és a dir, no pago impostos, hem dit els préstecs no paguen impostos, per tant, jo liquido el préstec com a exempt, val? I després el que és molt important, si volem donar-li solidesa, o realment és una realitat aquest préstec, és que hi hagi transferències de devolució. Val? Perquè no ens serviria de res tenir un contracte préstec, haver-lo liquidat davant de la Generalitat, que és la competent per aquests temes, com a exempt, és a dir, el presentem i no paguem impostos, però l'hem de presentar, i després no haguessin devolucions al llarg dels anys. Perquè, clar, i gent entendria que aquell préstec, en realitat, constitueix o és una donació. No? Com que no hi ha devolucions, vol dir que els diners s'han quedat a la butxaca, diguem, del fill o filla, i sense ànim de devolució. Per tant, si volem documentar bé un préstec, l'hem de documentar amb un document signat per les dues parts, l'hem de liquidar, insisteixo, i tenen que haver devolucions periòdiques. Vull dir, anualment ha d'haver, doncs, d'acord amb la capacitat de devolució que tingui el fill o filla, anar fent transferències del fill o filla al pare o mare o pares que li han fet aquest préstec.
0: Això des de quan?
1: Bueno, sí, des de quan s'ha de fer?
0: No, des de quan s'ha de fer, perquè, clar, això és una manera de fer familiarment que ha existit tota la vida. Però no sé en quin moment Hisenda decideix que ha d'intervenir en aquests assumptes.
1: Exacte, sí, sí, aquí apuntes un tema que és important. Fins ara, tots els moviments bancaris, clar, això com es veu, no? Normalment, a no ser que es fes amb efectiu, normalment aquests diners es transfereixen d'un compte a un altre, és a dir, dels comptes dels pares van als comptes dels fills, i els fills amb aquests diners, per exemple, compren l'habitatge junt amb els diners que s'hagin pogut estalviar o demanar a nivell d'hipoteca. No? Aleshores, al moment que fem aquesta transferència, això queda registrat al banc. És veritat que fins ara, diguem, els moviments bancaris, inclús els moviments per Bizum, els Bizums que fem, no estaven massa controlats per Hisenda. Però a partir de l'any 2026, sí que Hisenda exercirà un major control sobre aquestes operacions bancàries, tant transferències de diners entre persones, com inclús l'enviament de Bizums. Val? Aleshores, perquè a més Hisenda podrà demanar als bancs que li donin, faciliten aquesta informació. És veritat que en moviments n'hi ha milers, milions, no?, de moviments, Bizums, de transferències, no? Aleshores dius, què passarà? Doncs, esperem que Hisenda es fixarà, evidentment, amb aquells imports més elevats. És a dir, una transferència, un Bizum de 100 euros, Hisenda, si el veu, probablement ni el veurà, no demanarà explicacions, no? En canvi, si són ja el que d'abans milers, no?, ja superen els 100.000 euros de transferència, és possible que en base a la informació de Hisenda, si la processa adequadament, doncs puguin enviar cartes a les persones que han rebut aquesta transferència per dir, escolta, això què és? I clar, doncs, si és una donació, hauries d'haver pagat impost de donacions. Si és un préstec, doncs on està el contracte? D'aquí la importància de que si és un préstec, el documentis, el liquidis i vagis fent transferències de devolució d'aquest préstec, perquè no et diguin que la voluntat real no és un préstec, deixar diners per ser tornats, sinó una donació. Val?
0: Deies que a partir de 2026 hi haurà novetats?
1: Sí, a partir del 26 Hisenda ja ha anunciat que intensificarà, diguem, la recerca de dades a través d'extractes bancaris. Val? És a dir, demanar als bancs informació, pot fer-ho Hisenda, no? Demanar als bancs informació i ells segurament miraran el llistat. Avui en dia sabem que amb la intel·ligència artificial tot això...
0: És més fàcil i més ràpid.
1: Exacte. És molt més fàcil. Abans amb un llistat manual, si t'ho imagines anys enrere, era més difícil, no? Segurament anaven a mirar, a veure, els que superen el, no sé, mig milió d'euros, no? O mig milió de pessetes, el que fos, no? En el seu moment, era més difícil i més manual. Ara és l'ordinador amb l'eina de intel·ligència artificial la que va fent... Va agafant les dades que li introdueixes informàticament i va traient llistats. Les demés de 5.000, els demés de 100.000, bueno, el que ells determinin, no? Per tant, serà molt més fàcil que Hisenda... Ja ha anunciat Hisenda que exercirà aquest control sobre moviments de comptes bancaris, val? I Bizums, inclús. I Bizums i moviments de targetes, eh?
0: Quan però ara dius. Mateix, Lluís, els Bizums, em sembla que hi havia un topall que era els 10.000, sí. 10.000 euros, no? Mateixa persona.
1: Correcte.
0: I això no sé si canviarà o no.
1: No crec que canvi. Estem una mica amb aquella idea que dèiem de l'import, val? Allò, la quantia, és un element important. És a dir, Bizums o imports, diem, anuals per persona, que no superen 10.000 euros, a Hisenda no li interessa massa, no? No interessa perdre el temps, no? Ara, quan hi ha la quantitat sumi més, sí que li interessa. Per molts motius, eh? No només per això que avui estem comentant, no només per donacions, sinó també hi ha persones que poden cobrar serveis professionals a través de Bizum i aquest Bizum no declarar-lo com a ingressos de la seva activitat. Per tant, gent de buscarà a través d'aquestes eines doncs això, donacions que s'hagin pogut fer entre pares i fills d'imports considerables. No crec que vagi buscant una donació de 10.000 euros, no. Podria, però no crec que ho faci, no? Serà més per quantitats ja més importants, perquè aquí és on pot recaptar més diners, no? Però sí, aquestes eines de control de moviments de targetes a través d'extractes bancaris, transferències, Bizums, amb determinats imports elevats, que encara no sabem quin és el filtre que posarà la gent, Si dirà més de 100.000, o més de 50, o més de 500, 1.000, o sigui, no sabem ben bé per on estarà el punt, diguem, d'inflexió, però bueno, sabem que això anirà passant i que les quantitats que tinguin més rellevància seran objectes d'inspecció i, per tant, haurem de justificar si hi ha hagut una donació i per què no han pagat. Llavors hi haurà una sanció juntament amb la quota, o bé si hi ha un préstec, no val dir-ho, ho hem de demostrar. Per tant, ens haurem d'haver preocupat prèviament, quan s'ha produït la transferència de diners, d'haver formalitzat un contracte, haver-lo registrat o liquidat a la Generalitat com a exempt i, sobretot, insisteixo, que es facin devolucions, val? Després hi ha el destí d'aquestes devolucions, aquí ja no hi entro, no? Però que faci el fil amb aquests diners, no? Si els quedi, els torni, el que faci, és una altra història. Però les devolucions s'han de fer, perquè si no el contracte és paper mullat, només fer un contracte.
0: Ara et faré una pregunta, sí, molt indiscreta. Com que insisteixes en que tot són operacions que queden registrades perquè són operacions bancàries... Què passa amb aquelles persones que fan servir diners que tenen a casa? Perquè això pot passar. Sí. I són quanties, són milers, però són quanties que tampoc no és que siguin molt nombroses.
1: Sí, una mica és el mateix. Si les quanties són petites, no passa res. No passa res perquè la mateixa gent ja diu que no és un objectiu prioritari d'inspecció perseguir donacions d'aquest tipus. No diuen que no puguin fer-ho, però no és prioritari. Aleshores, clar, què pot passar? Bueno, depèn com moguis aquests diners. És a dir, si tu tens els diners a casa i els dones a una persona, evidentment no passa res. En el sentit que ningú és impossible. Mai hi ha res impossible en aquesta vida, però diria que és un 99% impossible, no? Sempre deixem aquest 1%, de que passi res. El que passa, el problema és què es fa amb aquests diners. Clar, si una persona, posem que té 100.000 euros a casa, val? No és habitual, però podria passar, no? I li dona el fill o filla perquè compri un pis, clar, si aquest fill o filla va al notari i compra el pis amb l'import de la hipoteca, el que ha estalviat i aquests 100.000 euros...
0: Voldran saber d'on
1: si han sortit
0: aquests diners.
1: I li pregunten, doncs aquí tenim un problema, perquè dirà, clar, aquests diners han sortit de casa i ningú els ha vist, i Hisenda, òbviament, no els pot haver controlat, però quan arriben al notari, per entendre'ns, al notari en el sentit que es fa la compra-venta i això se l'havia escritura pública, depèn de l'habilitat d'Hisenda en comprovar aquesta escritura, doncs li podrà preguntar a aquesta persona d'on ha tret, vale, la hipoteca la veig, l'import que tu tenies estalviat, també me l'acredites amb els teus extractes bancaris, però, ai, mira, reps una transferència del teu pare, de la teva mare, de 100.000 euros. Què és això? Una donació, no? Per Hisenda, una donació. Pel fill, un regal. Evidentment, però bueno, Hisenda diria, sí, però si és una donació jo vull la meva part, en el sentit de que jo també rebo la donació en part a través de la recaptació de l'impost corresponent. Aquí permetem dir una cosa, perquè és important. Podem fer dues coses, no? Quan ens trobem aquestes situacions, podem fer tres coses. Una, no fer res i jugar-nos-la. Això depèn del perfil de risc de cada un. De me la riu, si m'enganxen. Això, evidentment, no és un consell legal. És un tema de dir cada un que faci el que vulgui, no? I els dos consells legals és, si volem que sigui un préstec, hem de documentar-ho, com he dit, i si és una donació, també la podem reconèixer. També podem pagar l'impost de donacions, val? No cal que ens amaguem i esperar que ens trobin, no? Sinó que el que tocaria legalment és pagar, si el pare diu jo et dono 100.000 euros, 200.000 euros per comprar un pis, i realment és així, te'ls regalo, te'ls dono, t'ajudo, i no volem problemes amb Hisenda, el que tenim que fer és anar al notari, això és important, s'ha de fer davant del notari, a fer la donació. Val? És a dir, tenim que anar al notari, amb la transferència bancària feta aquell mateix dia o el dia abans, i davant del notari doncs, manifestar que es donen 100.000 euros al fill o filla. Com tributa això? Perquè hem dit que tributa, no? Aquí està el problema, que tributa, i si no ho fas, pot haver una sanció. Si ho fas voluntàriament, segons mana la llei, evidentment no hi ha cap sanció. Com tributa? Doncs, bueno, hi ha una escala reduïda per donacions entre cònjuges i parelles, de fet, i de pares a fills, o de mares a fills o filles, val? Una escala reduïda, o sigui, de fet, Hisenda ho vol posar, o la llei ho vol posar fàcil perquè ho facis bé, no? Que comença, si són menys de 200.000 euros, pagues un 5%, entre 200 i 600.000 euros pagues un 7% de l'import donat i més de 600.000 euros de donació pagues un 9%. Val? És a dir, la pressió fiscal que suporta una donació entre pares i fills pot ser d'un 5, un 7 o un 9% sobre la quantitat donada, val? Depèn de la quantitat donada, i això sí, aquesta donació, perquè puguis aplicar aquesta escala, s'ha de formalitzar no amb un document privat de donació, sinó davant de notari. Si et preocupes de fer-ho d'aquesta manera, evidentment estàs absolutament dintre la llei, has fet una donació amb totes les de la llei i, per tant, has liquidat l'impost corresponent, el fill, que és el que rep la donació, ha de liquidar aquest impost del 5, al 7 o el 9% sobre la quantitat donada i aquí, doncs, evidentment, mai hi hauria cap problema que Hisenda, doncs, et pogués demanar explicacions.
0: O sigui que ho fem a ulls de tothom, totalment legal. Si no, estaríem fent donacions encobertes?
1: Exacte. Si fem la donació i ens amaguem en el sentit de que no liquidem l'impost, seria entès el que es diu una donació encoberta. Si una donació, però l'has amagat, no l'has declarat. Aquestes donacions encobertes, si entréssim un pèl més tècnic, però sense entrar-hi molt, dius, bueno, si jo me la jugo, no faig res, i Hisenda, quant temps ha de passar perquè Hisenda em pugui demanar explicacions? És veritat que la llei, amb tots els impostos, renta, IVA, hi ha un període que en diuen de prescripció, és a dir, que és el període en què Hisenda pot comprovar, de 4 anys. Val? Podríem arribar a la conclusió, però seria falsa aquesta conclusió, de que amb donacions passa el mateix, de que si passen 4 anys des de que jo he fet la donació, Hisenda ja no em pot demanar explicacions. Però resulta que, com que això seria massa complicat per Hisenda, la llei en aquest punt diu que marca una excepció i et diu que les donacions no prescriuen. Val? O sigui, tenim el problema de que hauríem d'esperar, si ens anem al marc legal, 30 anys, cosa absurda, no?, per estar segurs que Hisenda no ens pot perseguir. Val? És a dir, el període de prescripció de 4 anys no aplica a les donacions. Aplica, és a dir, si tu l'amagues, el moment en què tu la poses de manifest, pel que sigui, perquè necessites, bueno, davant d'un funcionari públic, o bé, a vegades, bueno, una forma en què la donació queda consolidada és quan mor una de les parts. Si mor una de les dues parts, el que dona o el que rep, aleshores està clar que la data té que ser, bueno, la màxima data és aquella. Després ja no es pot bé fer la donació. Per tant, els 4 anys aquests compten des d'aquella data. Per tant, cuidado amb amagar les donacions i pensar que si passen 4 anys les amago i no ho detecten, no passa res, perquè no és així. Val? O sigui, el període de comprovació per Hisenda és molt més llarg.
0: Mare meva, quantes obligacions fiscals, sí, no?
1: Estem envoltats.
0: I a més, per totes bandes. Aquesta pressió fiscal, clar, cada país té les seves, però aquí déu-n'hi-do, no?
1: Sí, bueno, aquí fas una molt bona observació, perquè cada país té les seves i cada comunitat autònoma té les seves.
0: També.
1: És a dir, cuidado, perquè ja no cal anar-nos fora a un altre país.
0: Sí, que aquí rebem per dues bandes.
1: Exacte, aquí a Catalunya la pressió fiscal amb successions, patrimoni i donacions és molt més elevada que, per exemple, la comunitat autònoma de Madrid o altres comunitats autònomes. Aquí hi ha unes desigualtats que potser algun dia es nivellen, però avui en dia no és el mateix fer una donació a Madrid, per exemple, que a Catalunya.
0: Lluís Besart, advocat i soci d'Auren Legal, professor col·laborador del Màster Universitari de Fiscalitat a la UOC. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Bon dia.

0: Les al·lèrgies s'han convertit en una de les patologies més freqüents en les societats occidentals i també a casa nostra. A Catalunya, prop del 21% de la població és al·lèrgica i els experts alerten que la xifra continua creixent i que podria arribar a afectar fins al 50% de la població el 2050. En el cas dels infants, l'impacte també és important. S'estima que més de 135.000 criatures a Catalunya pateixen algun tipus d'al·lèrgia, sovint associada a rinitis al·lèrgica o asma. Per parlar de com es diagnostiquen, de quines són les causes d'aquest increment i de com podem conviure millor amb aquestes patologies, ens acompanya el doctor Felipe Thorndike, adjunt al Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa i expert en al·lèrgies. Molt bon dia, doctor.
1: Bon dia, què tal?
0: Comencem pel que és més bàsic per situar la nostra audiència. Què és una al·lèrgia i en què es diferencia de la intolerància o d'altres reaccions als aliments o a l'ambient?
1: Ok. L'al·lèrgia, per posar-lo de forma molt senzilla, és que per algun error immunològic, el cos o el sistema immunològic identifica alguna proteïna com algo que no hauria d'estar ahí i lo ataca i produeix una al·lèrgia, que pot ser de diferents maneres. I la causa de l'al·lèrgia és multifactorial, és a dir, que hi ha molts factors que poden contribuir a que tinguem una al·lèrgia. Una de les teories que té molt consens és la teoria de l'higiene, que va aparèixer després d'un article que va avaluar nens d'un entorn rural amb nens d'un entorn urbà i van notar que els nens de zones rurals tenien menys al·lèrgies i que es presumeix que a l'estar en contacte amb més bactèries, paràsits i altres bitxos, mantenen un sistema immunitari molt més actiu, però també hi ha altres factors com la contaminació, els microplàstics, els canvis en la dieta, els canvis en la microbiota intestinal. També hi ha un component genètic que encara no tenim clarament identificat i hi ha moltes causes.
0: Mm-hmm. Multifactorial, com vostè bé deia, oi?
1: Sí.
0: A Catalunya hi ha 2,5 milions de persones que pateixen alguna malaltia al·lèrgica i els experts preveieu que aquesta xifra vagi augmentant, no? Possiblement nosaltres ho podem veure al nostre entorn quan cada vegada doncs, tenim més persones conegudes que en algun moment tenen aquest debut al·lèrgic. Per què hi ha aquest augment de la incidència d'aquesta patologia? Vostè ens apuntava, no?, uns ambients més estèrils, possiblement.
1: Sí.
0: També el clima. Quins són els factors que expliquen aquesta tendència a l'alça?
1: No tenim gaire clar, però és multifactorial, definitivament. I algun component genètic segur, però la contaminació té molt a veure.
0: En el cas dels infants, n'hi ha 135.000 de menys de 14 anys que estan diagnosticats amb algun tipus d'al·lèrgia. Hi ha més casos que abans? O creu que possiblement és que ara podem fer uns diagnòstics millors?
1: Probablement sigui una mica les dues coses. Sí que hi ha més al·lèrgics, però també hi ha molts nens que etiqueten d'al·lèrgics, especialment els petits, que no tenen una clínica del tot clara i que en molts casos no són al·lèrgics.
0: Mm-hmm. Els factors relacionats amb l'augment d'infants diagnosticats podrien ser aquests mateixos, aquests multifactors que vostè ens ha descrit al principi en adults?
1: Sí, són similars. Però en el cas dels nens, sí que en els últims estudis indiquen que el cas de les al·lèrgies alimentàries es podrien prevenir. Però ja parlarem d'això més endavant.
0: I tant, li preguntarem. Quins són els símptomes més habituals que alerten les famílies que un infant pot ser al·lèrgic? De què hauríem d'estar pendents per veure-ho?
1: Això depèn del tipus d'al·lèrgia.
0: Uh-huh.
1: En el cas d'al·lèrgies respiratoris, la clínica serà respiratòria, per exemple, pòlens o àcars. I serà rinitis o rinoconjuntivitis o episodi de broncoespasma o asma. I en el cas de les al·lèrgies alimentàries, el més freqüent és la clínica cutània, com urticària o angioedema, i en els casos més greus, l'anafilaxi.
0: Mm-hmm. Expliqui'ns exactament què és l'anafilaxi per a aquelles persones que no hi estiguin familiaritzades.
1: L'anafilaxi és el tipus de reacció més greu amb les al·lèrgies alimentàries o fàrmacs. És poc freqüent en al·lèrgies respiratoris i consisteix en l'afectació de dues o més sistemes del cos, per exemple. Si tenim faves i angioedema que s'infla els llavis i a més tenim dolor abdominal molt intens o diarrees o dificultat respiratòria, això ja es consideraria una anafilaxi.
0: Uh-huh.
1: És a dir, és una afectació sistèmica del cos.
0: A quina edat solen aparèixer les al·lèrgies en infants i com acostumen a evolucionar si és que hi ha un patró comú?
1: No hi ha una edat específica, però en el cas de les al·lèrgies alimentàries, aquestes poden aparèixer a qualsevol edat, Però les al·lèrgies respiratòries són poc freqüents per sota dels 4 o 5 anys. La sensibilitzar-se a aeroal·lergens o al·lèrgies respiratoris habitualment triga més temps.
0: I és cert allò que diuen que n'hi ha algunes al·lèrgies que, no sé si la paraula curen, però que desapareixen amb el temps i d'altres, en canvi, que es mantenen tota la vida?
1: Sí, sí. Especialment amb la llet de vaca i l'ou, sí que es resolguin de forma espontània, aproximadament al voltant del 60-70% del temps, tenen una resolució espontània de l'al·lèrgia al voltant dels 5-7 anys. Però en el temps que no milloren, habitualment solen tenir unes al·lèrgies molt més complexes i més greus, i amb altres aliments, sobretot els fruits secs o els llegums i cacauet, habitualment les al·lèrgies són molt més complexes i persistents. Aquest... I per això l'abordatge de com afrontar una al·lèrgia alimentària ha canviat molt en els últims 5 a 10 anys, i ara preferim intentar reintroduir l'aliment de forma precoç, o si es pot, plantejar-lo per una immunoteràpia oral a l'aliment, que parlarem més adelant.
0: Aquestes al·lèrgies alimentàries sovint van associades a més d'un aliment?
1: Sí, és possible, és possible. És que és molt freqüent que si tens una al·lèrgia a la llet de vaca, tinguis una cosensibilització o una al·lèrgia a l'ou, i més d'un fruit sec o fruita involucrada es pot tenir.
0: Quines són les al·lèrgies més freqüents que es troba a la consulta pediàtrica?
1: Depèn de l'edat. En els més petits, el més freqüent és la llet de vaca i l'ou i el peix. I en els més grans ven fruits secs, frites, LTP, però estem notant un augment de l'al·lèrgia a fruits secs en els més petits en els últims anys.
0: Són molt diferents les al·lèrgies en el moment que debuten en infants que en la població adulta?
1: No, la clínica és la mateixa. El que sí varia és l'abordatge. És molt més fàcil per a un... que sigui fàcil, clar. Per a un adult entendre bé què està passant i assumir-lo com a tal, però en un nen habitualment la passa molt, molt més fàcil.
0: Quan parlem d'al·lèrgies respiratòries, quan encara no tenim el diagnòstic, és fàcil que podem confondre, no?, un refredat amb una al·lèrgia. Per tant, cal estar atents a alguns símptomes que ens poden donar pistes per portar la criatura al pediatre. Com podem distingir-ho?
1: Bueno, habitualment els processos vírics, com refredats, són més curts. Molèsties que duren entre 7 a 10 dies... Malgrat que en els nens petits, especialment en els nens per sota del 3-4 anys, poden encadenar processos vírics molt sovint i tenir un enfrontament cada una o dues setmanes, i per això podem tenir mocs tot l'hivern fins a que hagi bon temps, i que per això no és casualitat que alguns nens o que els nens es diguin mocosos. Però com vaig dir abans, és poc freqüent que un nen petit tingui una al·lèrgia respiratòria, especialment per sota dels 4 o 5 anys, i os sospitem perquè habitualment tenen molèsties nasals i oculars amb congestió nasal i sobretot molt picor nasal, rinorrea i molts estornuts, i que poden acompanyar-se de picor o vermelló ocular.
0: Doncs aquestes són algunes pistes que ens poden fer aixecar la llebre i acostar-nos al pediatre. Ara estem a les portes de la primavera. Ens queden 11 dies per començar la primavera meteorològica. És una de les estacions més complicades per a aquests al·lèrgics als pòlens. Enguany hem tingut un hivern una mica típic, hem tingut molta pluja. Com creu, no sé si ja tenen informes o pistes de com serà aquesta primavera pol·línica i quins són els pòlens que a casa nostra, que a Catalunya, generen més problemes en els pacients que atenen?
1: Bueno, amb la pluja d'aquest any tenim menys pol·len i menys fong que en anys previs. I si continua la pluja igual, el més probable és que aquesta primavera sigui menys intensa que altres. Però això depèn de com sigui la primavera i l'estiu. I a Catalunya depèn de la zona, però aquí al Vallès el més freqüent són les gramínies i l'olivo en primavera, el xiprer a l'hivern i també el plataner, però hi ha molts pol·lens.
0: Les condicions climàtiques, el canvi climàtic, ens ho apuntava vostè al principi quan parlava de la Ja ho direm bé, eh? Els factoria, multifactors.
1: Factoria.
0: Exactes. Ja. Poden empitjorar aquestes les temporades d'al·lèrgia?
1: Sí, sí, les pot empitjorar i perquè les temperatures altes poden allargar el període de pol·linització i, a més, fer-los molt més intensos.
0: Perfecte. Com diagnostiquen una al·lèrgia en un nen o en una nena?
1: Bé, el primer és la clínica. En definició, en el cas de les al·lèrgies alimentàries, és habitualment immediat. És a dir, en la primera hora, després de l'ingesta de l'aliment sospitós, malgrat que a vegades hi ha reaccions una mica més tardanes i a cofactors associats, la reacció és clarament relacionada i reproduïble. És a dir, cada vegada que menjo, per exemple, nou o avellana, tinc una reacció més o menys igual. Uh-huh. En l'excepció de l'al·lèrgia a la LTP, que és una al·lèrgia, és una proteïna que està en moltes coses, en el món vegetal, i amb aquesta al·lèrgia sí que la reacció pot ser amb diversos aliments i molt més tardanes.
0: D'acord.
1: I si la clínica és compatible, el primer que fem és un prick test, que és una prova cutània amb extractes d'aliments o pol·lens o d'aliments respiratoris, en el cas de el que sigui necessari, i mirem si es produeix una reacció. I si la reacció es presenta i la clínica és molt suggestiva, fem una analítica sanguínia en immunoglobulina IgE a l'aliment o aliments implicats.
0: D'acord. Han evolucionat molt aquestes proves diagnòstiques de l'al·lèrgia en els últims anys?
1: Sí, sí que ha millorat molt. Especialment en els últims 10 o 15 anys tenim l'al·lergologia molecular, que ens permet veure molt més a detall cada al·lèrgen i cada proteïna implicada en aquest al·lèrgen, que tenen diferents propietats i diferent importància.
0: Uh-huh. I els tractaments, quins són els que existeixen actualment per controlar o reduir els símptomes?
1: Bé, en el cas de les al·lèrgies respiratòries, fa més de 120 anys que fem o que existeix la immunoteràpia amb aeroal·lèrgens, que coneixen com a les vacunes de l'al·lèrgia, i consisteix en l'administració de l'al·lèrgen al qual un és al·lèrgic, per exemple, àcars o pol·lens, per un període d'entre 3 a 5 anys, i que permet una modificació immunològica amb disminució o desaparició de les molèsties respiratòries. I en el cas de les al·lèrgies alimentàries, en nens seleccionats es pot fer el mateix, però en l'aliment natural, sigui llet de vaca, ou, fruits secs, blat o el que sigui.
0: Abans ens ha fet un petit avançament, eh? No sé si es poden prevenir les al·lèrgies o un cop apareixen ja només tenim el nostre abast de controlar-les.
1: Però sí que es poden prevenir, especialment les al·lèrgies alimentàries. I això és algo que estem impulsant des de la Societat Espanyola d'Al·lergologia Pediàtrica. Al 2008 van publicar un estudi que va comparar dues poblacions genèticament semblants, les dues d'origen jueu, una al Regne Unit i una a Israel, i van notar que els nens a Israel tenien menys al·lèrgies. I això tenia a veure que els nens a Israel menjaven cacauet de forma molt, molt més temprana. I arreu d'aquest estudi es van fer molts altres estudis d'introducció precoç d'aliments i es va notar que la introducció precoç d'aliments disminueix la probabilitat de tenir una al·lèrgia alimentària. Especialment en nens a risc més elevat, com els nens amb dermatitis atòpica o amb germans amb al·lèrgia alimentària greu. I, per altra banda, la dermatitis atòpica, aquest que tenen una dermatitis atòpica, si es posa una crema emolient a diari ben posada, també disminueix el risc d'una al·lèrgia alimentària o al·lèrgia respiratòria.
0: Això possiblement farà que es pugui canviar la introducció d'aliments als infants de primeres edats, doncs?
1: Sí, sí. De fet, estem recomanant que s'inicia entre els 4 i 6 mesos, segons la maduresa de cada nen.
0: Per tant, seria un avenç per prevenir totes aquestes patologies i l'increment de criatures al·lèrgiques.
1: Sí.
0: Quins consells donaria a les famílies que ja tenen criatures amb al·lèrgia per afrontar el dia a dia?
1: Bueno, que tinguin molt clar que els nens reconeguin la reacció al·lèrgica i que demanin ajuda quan sigui necessari, i en els nens més grans que portin l'autoinjector d'adrenalina. És molt important. La majoria de reaccions greus i fatals, que alguna hi ha, és perquè no retrasen molt l'administració de l'adrenalina o no la tenen.
0: Per tant, informar-se, formar-se i tenir molt clar els passos a seguir, entenc, tant la família com també, com també el mateix infant, quan ja té l'edat per entendre-ho.
1: Exacte. Sí.
0: I en el cas de les al·lèrgies alimentàries, als infants, doncs, que moltes vegades doncs, mengen al menjador escolar, van en espais compartits, en festes d'aniversari, que les famílies que puguin viure amb una mica de por o de tensió, no? Sobretot quan les criatures són més petites, que potser encara no saben discernir allò que poden i no poden menjar, quin consell els hi donaria?
1: Com que ho tinguin present i informin en els restaurants o en les escoles o les cantines i que tinguin l'ambient molt i en altres ambients poc controlats i així disminuir el risc d'ingesta accidental de l'aliment implicat. I això comporta una afectació important de la qualitat de vida habitualment.
0: Ara que parla dels restaurants, hi ha prou consciència en l'àmbit de la restauració de controlar les al·lèrgies? Ara és obligatori, per exemple, posar-ho a la carta, no? Però no sé si hi ha prou consciència de què pot comportar una contaminació creuada, per exemple.
1: No n'hi ha. Sí que hi ha restaurants que ho fan molt bé i tenen tot molt bé detallat, però sí que hi ha altres que no. I les famílies ho diuen a la consulta. Algunes porten tàper i sí que és un drama per moltes famílies.
0: La por, no? De poder passar-ho...
1: El personal del restaurant no sap dir si conté o no conté l'al·lèrgia al qual el nen és al·lèrgic moltes vegades.
0: Ho dèiem al principi de l'entrevista, les dades indiquen que s'espera que les al·lèrgies continuïn augmentant. Quins són els reptes que això planteja al sistema sanitari davant d'aquesta situació?
1: Pues yo creo que el millor exemple de lo que podem fer a nivell sanitari a Catalunya és lo que va fer a Finlàndia des de l'any 2008 fins a l'any 2018. I ells van implantar un programa de prevenció i identificació precoç de l'al·lèrgia alimentària en un programa promovent la introducció precoç de l'aliment, com va dir, entre els 4 i 6 mesos, segons la maduresa de cada nen, i una campanya educativa dirigida a la població general i als professionals sanitaris perquè quedi ben clar què és una al·lèrgia i què no. Amb signes clars de les reaccions que són compatibles amb una al·lèrgia, a disminuir la por en les famílies quan inicien l'alimentació complementària i que sàpiguen identificar clarament que no tots el vermellor a cara són reaccions al·lèrgiques. També una milloria en l'ús d'antibiòtics, afavorint un responsable dels antibiòtics per no alterar la microbiota intestinal i disminuir el número de proves d'al·lèrgies en nens sense clínica compatible. Perquè sí que en nens petits, al voltant d'un 20-30% de nens poden tenir sensibilització a un o més aliments en sang i si algú demana una prova en sang i, per exemple, és positiu a l'ou, i aquest nen menja ou no serà al·lèrgic, tindrà una sensibilització sense rellevància clínica. I a vegades, si es fan aquest tipus de proves i no sap identificar i correctament, pot conllevar a que aquest nen evite un o més aliments quan no és necessari i que, per el contrari, pot promoure l'aparició d'alguna al·lèrgia alimentària.
0: Vostè ja ens ha parlat d'aquests estudis per prevenir aquestes al·lèrgies. No sé quines línies de recerca o de nous tractaments hi ha sobre la taula que puguin canviar la manera com tractem aquesta patologia en el futur.
1: La tendència actual és aprofitar la finestra d'immunització, que és entre els 4 i 8 mesos, i si l'al·lèrgia apareix de forma temprana, iniciar una immunoterapia o una introducció precoç d'una petita quantitat de l'aliment en el temps que es pugui i això a llarg termini fa que no siguin al·lèrgics o toleren bé l'aliment. I jo crec que estem tirant per aquesta banda.
0: Doncs ja estem un xic més informats de totes aquestes novetats i tendències que hi ha en el tractament de les al·lèrgies. Hem fet un repàs general a aquesta patologia, amb aquesta especial atenció en la pediatria, amb el doctor Felipe Zorndic, junt al Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari de Mutua Terrassa i expert en al·lèrgies. Moltes gràcies, doctor.
1: Gràcies.
2: La ràdio amb samarreta.
3: Continguts en xarxa. Segons un estudi d'RSM de l'any 2024, el 64% dels espanyols tenien por a la mort d'un ésser estimat. Sempre ens ha costat afrontar la mort, parlar-ne, passar un dol, sobretot quan ens toca de ben a prop. Tampoc sabem què passa després de morir-nos i sembla que s'ha convertit en un dels grans tabús de la societat. Per enfrontar-s'hi, des de fa un temps s'organitzen unes trobades anomenades Death Coffee, cafè de la mort, li podríem dir, en què es parla precisament d'això, de la mort. Qui ens ho explicarà molt millor és Francesc Coll, que és el president de la Fundació RC d'Arenys de Mar. Francesc, benvingut a Valors a l'Alça, com està?
4: Hola, ben trobats, eh? Bé, molt bé. Mira, a punt de respondre el que em pregunteu i molt animat en aquest sentit de, pues, per poder fer aquests cafès de la mort que fem cada mes, més o menys.
3: Uh-huh. De fet, comencem per aquí, si li sembla bé. Expliqui'ns una mica en què consisteix un cafè de la mort. Ens hem d'imaginar un grup de persones assegudes en cercle, per exemple?
4: Bé, al començament sí, la gent interessada primer s'ha contactat amb nosaltres perquè fem un anunci mensualment amb un telèfon per WhatsApp i tenen l'interès de participar en aquest cafè de la mort. Aleshores, depèn del nombre, pues, en principi diem el que és i no és el cafè de la mort i depèn del nombre de persones, pues fem taules de 4 o de 5 persones, depèn. Si venen 20 persones, pues fem 4 taules de 5. Eh? Uh-huh. I llavors hi ha un de nosaltres que més o menys dirigeix per mitjà d'unes preguntes que fem, a veure quines pors hi ha o no hi ha pors, perquè, clar, el cafè de la mort sorgeix arran de les pors que genera el tabú de parlar sobre la mort.
3: De fet, a vegades hi ha moltes pors, però també molts interrogants, no? Suposo, molts dubtes, molta incertesa.
4: Sí, efectivament, o sigui, esclar, nosaltres anem amb un propòsit de desmitificar una mica la mort, de la por que se'ns ha infundat, i aleshores que la gent prengui una mica de confiança amb la seva pròpia vida, amb la seva pròpia realitat, amb la seva pròpia existència, no?, de dir, la vida, quan naixem, estem supeditats ja a la mort de seguida, no? Llavors, no voler-se mentalitzar que la mort és intrínsecament lligat amb la vida, doncs és de fugir una mica de la realitat que ens toca viure a les persones humanes, no? I treure aquesta por, pues, bé, doncs amb aquests cafès de la mort nosaltres el que volem fer és això, donar un motiu d'esperança i de no tenir por a morir-se.
3: Uh-huh. De fet, aquest concepte, no, de cafès de la mort, a mi em fa pensar molt en una sensació acollidora, amable, no? Quan nosaltres anem a fer un cafè amb algú és perquè ens hi sentim bé, perquè tenim ganes de compartir-hi coses.
4: Exacte, o sigui, la gent que acudeix, en principi és com una mica, entre cometes, misteriós, volem dir, a veure què ens parlaran, què ens diran o no ens diran, i nosaltres amb prou feines diem res, sinó que per mitjà de les preguntes que formulem, pues, si has pensat alguna vegada en la teva mort, si alguna vegada has pensat de la manera que t'han d'enterrar, o si has fet el testament vital, o sigui, són preguntes que nosaltres sempre en projectem 10, però no passem de la segona o tercera perquè tothom té ganes de parlar-ne i té, doncs, a expressar aquelles pors o aquelles confiances que fins i tot algú ja hi ha experimentat i que, pues, té ganes de compartir la seva experiència sobre aquest fet, no?
3: De fet, és important això, no?, de compartir, perquè vostès deixen molt clar que no és un grup terapèutic ni de dol, no?
4: El Death Coffee, o el cafè de la mort, no és un grup terapèutic, no és un grup tampoc d'amistat i tampoc és un grup de dol. O sigui, és un grup, és una trobada puntual que després hi ha algú que sí. A veure, nosaltres, esclar, nosaltres després, Fundació RC, si veiem que algú dels que hi han necessita un seguiment, o així els li oferim, m'entens? O sigui, de dir, fem un acompanyament d'un parell de vegades o tres, del que es cregui convenient, per doncs, ajudar-lo a poder valorar diferent aquest sentit de la mort, perquè el que val és la vida, m'entens? I llavors Fundació Rossi el que vol és que les persones tornin a ser. I un cafè de la mort, doncs, que ja he dit el que no és, doncs és una reunió puntual i ja després si algú vol venir amb un altre cafè, però no cal perquè sempre fem la mateixa dinàmica, m'entens? O sigui, més o menys aportem algunes coses més o millor perquè cada persona és diferent i pues, necessita, per exemple, hi ha gent que es planteja si s'ha d'incinerar o no s'ha d'incinerar, si s'ha d'enterrar o no s'ha d'enterrar, si ha de fer les cerimònies laiques o religioses, o sigui, hi ha dubtes de tot plegat.
3: I tant. D'on creu que neix aquesta necessitat de parlar de la mort, encara que a vegades ens costi? O si no, d'on neix aquesta idea de fer aquests cafès de la mort? En quin moment detecten vostès que pot ser interessant?
4: Bé, això va ser a Anglaterra, en el seu moment, no sé si va ser pels anys 70, jo no m'hi he aprofundit. El que sí que sé és que això ho organitzaven des de Fundació Hospital de Mataró i vam veure que era una ho fèiem per nosaltres, els voluntaris que anem allà a Fundació Hospital, que fem doncs seguiment amb gent pal·liativa. Mm-hmm. I aleshores doncs Fundació Hospital va organitzar un cafè de la mort i pues, mira, els que hi érem allà vam veure que era una cosa interessant per poder fins i tot projectar-ho a fora de, diguem, de la de, de

0: precisament perquè la gent ve amb un concepte de tabú que no s'han parlat mai, i aquí en parlem distesament, vull dir, amicalment, i la gent surt contenta i amb una altra, perspectiva de la vida, perquè no s'entén la vida sense plantejar-se el fet de morir-se.
1: I tant.
0: O sigui, és una reflexió de dir, és que si tens resolt aquest problema de la manera que ens toca el millor morir o la manera que volem morir, la vida la vius d'una altra manera diferent.
1: Francesc, com podem seguir l'activitat de la Fundació Racer per saber quins són els propers cafès de la mort que feu?
0: Bé, ara resultes d'un cafè que farem aquesta setmana, aleshores nosaltres ens plantegem a veure com ha anat, o sigui, ens reunim naturalment, fem plantejaments i llavors mes a mes anem projectant, o sigui, aquest mes val la pena, quin val la pena que fem un cafè de la soledat o fem un cafè de parlar de l'amor, perquè és clar, tothom també té la definició de l'amor, que es pensen que només és el sexe, i hi ha moltes maneres d'estimar, no? I aleshores, doncs, depèn de la gent que ve, nosaltres projectem un cafè o un altre.
1: Molt bé. Doncs seguirem de ben a prop l'activitat de la Fundació Racer d'Arenys de Mar. Avui n'hem pogut parlar amb el seu president, Francesc Coll, sobre aquests Death Coffees, aquests cafès de la mort, que són espais per poder parlar, precisament, sense cap mena de tabú, de la mort. Francesc, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Ah, molt bé. Doncs fins la propera, si Déu vol, i gràcies per haver-me donat aquesta possibilitat, de donar-nos aquesta possibilitat de poder-nos expressar i, doncs, poder fer aquesta manera de poder acollir la gent que tingui ganes, doncs, de parlar sobre aquest fet tan natural com és la mort.
1: Un plaer haver conegut aquestes propostes. Una abraçada, Francesc. Fins la propera.
0: Vale, fins la propera. Moltes gràcies.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: Abans que existissin els cables i les pantalles, l'imperi romà ja tenia un sistema de comunicació ràpida sorprenentment eficient. Es tractava d'una xarxa de torres de senyals i correus que podien transmetre missatges a grans distàncies utilitzant foc, fum o miralls durant el dia i torxes i bengales a la nit. Roma disposava d'una immensa xarxa de carreteres, amb més de 400.000 quilòmetres, que permetia que els missatgers poguessin portar informació d'un punt a un altre en qüestió de dies. Aquest sistema era vital per controlar un imperi tan extens que s'estenia des de Britània fins a Mesopotàmia. Es calcula que un missatge podia recórrer més de 250 quilòmetres al dia gràcies als relleus de cavalls i estacions de descans. En certa manera, aquest sistema era una internet de l'antiguitat, ja que permetia una comunicació ràpida, centralitzada i molt organitzada per a l'època. La seva eficiència va ser una de les claus de l'èxit de Roma. Sense aquestes vies i xarxes, mantenir la unitat d'un territori tan gran hauria estat impossible.
1: La ràdio amb samarreta.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: El consum de les benzodiazepines.
4: Les benzodiazepines són fàrmacs que serveixen pel tractament d'ansietat o per millorar el descans quan es pateix insomni o estrès molt greu. El lorazepam o el diazepam són alguns dels més coneguts i utilitzats. Són útils quan s'utilitzen correctament i durant períodes curts, però el seu consum prolongat pot comportar riscos importants. A Catalunya, el consum de benzodiazepines ha augmentat en els darrers anys. L'ús continuat pot generar dependència, dificultats per concentrar-se, somnolència o un augment de risc de caigudes i accidents. Per això, és important seguir sempre les indicacions del professional de salut i no prolongar-ne el tractament sense control mèdic. Les benzodiazepines

0: poden ser una eina útil, però no una solució permanent. Fer-ne un ús responsable és una qüestió de salut per a tothom.
1: Salut activa.
2: Ricard Genuer, metge resident de Medicina Familiar i Comunitària.
3: El benefici d'aquesta medicació està exempt de dubtes, però a llarg termini l'eficàcia d'aquests medicaments disminueix. I a més, poden causar danys i efectes secundaris greus. El risc d'accidents, problemes de memòria, debilitat, confusió, pèrdues d'equilibri, risc de fractures, així com l'addicció que generen, dificultant que puguem abandonar-los.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. La presidenta de la coordinadora d'AFAS, Carme Roca, deixa el càrrec després d'una dècada convençuda que l'entitat ha fet un salt qualitatiu fins a convertir-se en un actor empès en el debat educatiu. La presidència de Roca ha estat marcada pels conflictes educatius. Han participat en reivindicacions amb les retallades, els menjadors escolars, el desplegament de l'escola inclusiva, el català a les aules i la climatització dels centres. Ara que deixa la presidència, assegura que el principal llegat no és personal sinó col·lectiu i espera que la coordinadora continuï fent el mateix paper que, al seu entendre, ha consolidat durant aquests anys. Sant Cugat compta amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Julió, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer el passat 1 de juliol, però des del dia de Sant Joan ni la festa major, la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars. Un grup de veïns a les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets i van veure com havien abatut un senglar a la via pública. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. I el passat dilluns 6 de juliol del 2026, durant les tasques periòdiques de manteniment i seguiment del Pi d'en Xandri, es va detectar el trencament parcial d'una de les seves branques secundàries. Segons la primera valoració tècnica, el trencament d'aquesta branca secundària és conseqüència d'una combinació de factors, entre els quals hi ha les seves dimensions, el seu pes, la posició gairebé horitzontal, la feblesa interna prèviament detectada, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que des de fa anys afecta els boscos de Catalunya. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal ho permeti, es retirarà la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del Pi d'en Xandri i dels sistemes de suport instal·lats. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
9: Anna Fernández, corredora d'assegurances, patrocina aquest espai.
10: Torna el Sant Cugat Emprèn una temporada més, la mateixa hora, mateix dia, però ho fa amb les piles ben carregades i amb moltes ganes de fer bullir l'olla. Tenim idees, tenim energia i, sobretot, tenim gent amb ganes de fer coses grans. Cuca Fernández, benvinguda.
11: Hola, què tal?
10: Avui vens acompanyada, com és habitual, però avui és un...
11: Vinc molt ben acompanyada.
10: És un convidat molt especial.
11: Doncs sí, perquè hem de començar la temporada, com dius, com ben has dit, amb molta energia i molta vitalitat. I avui us porto un esperit i un talent molt jove.
10: I tan jove.
11: En Lonely Xue va néixer a Girona, té origen xinès, però ha trobat a Sant Cugat el lloc ideal per fer créixer les seves idees. A les xarxes ho peta. 137.000 seguidors a TikTok i més de 30.000 a Instagram. Però no només això. També és col·laborador en diversos mitjans de comunicació on comparteix la seva visió sobre el món digital, la creativitat i l'emprenedoria. I ara, amb només 23 anys, atenció, acaba de crear la seva pròpia agència de comunicació que es diu Anhelo. Avui ens visita per explicar-nos com es construeix un projecte des de zero, amb passió i les idees clares. Doncs benvingut, Lonely Xue, al programa, la secció de Sant Cugat Emprèn.
12: Moltes gràcies per convidar-me. Quin honor ser el primer, eh?
10: Estrenes temporada.
12: Uau, quin plaer, que guai. Quin
11: Comencem
12: honor.
11: Amb molta energia, eh?
12: Sí, home, com toca.
11: Vas començar a crear contingut amb només 16 anys. És
12: sí,
11: així?
12: Correcte.
11: Recordes com va ser aquell primer pas?
12: Sí, la veritat és que... Bueno, jo sempre explico que a mi al col·le se'm reien de mi. Al final, als trets asiàtics, l'ESO és un moment complicat i la gent doncs, li agrada molt punxar-me amb comentaris doncs, estigmatitzants cap a la meva persona. I tot això m'afectava bastant, fins que vaig aprendre a donar-li la volta a la truita, no? De dir, mira, a mi m'afecta molt que em diguin xinès come perros. Llavors jo li vaig donar la volta a la truita i vaig dir, ostres, un Rottweiler, quina gana. Llavors jo era el primer en fent aquests acudits racistes, no? Cap a la meva mateixa persona, perquè em vaig adonar que si jo feia l'acudit no m'importava que ho fessin els altres, si jo sóc el primer en acceptar i en fer-los, no? Com una mica mètode d'autodefensa. Què va passar? Doncs que això ho vaig portar a les xarxes socials. En aquell moment, doncs, es portava molt als memes, i doncs normalment eren memes amb plantilles, no? Que ja estan predeterminades, imatges que s'han fet virals i tu només edites el text. Però jo vaig decidir ser el propi personatge dels memes. Llavors, va ser per penjar-ho, per ensenyar-los als meus col·legues i fer una mica de broma, no? No era res que estava pensat com per amb una projecció. Fins que de cop comences a créixer i dius, ostres, què està passant? I la gent, doncs, li agradava molt, doncs, aquestes tonteries que feia. I llavors ja vaig passar al vídeo i a poc, doncs, fins ara.
11: Sí, va ser tot una mica natural, no? Una manera fluida. No vas provocar res.
12: Correcte. I al final, en aquell moment, és que no hi havia referents en català, no hi havia ningú que ho
10: estava fent. De quan estem parlant? De quin any?
12: 2016. 2016. Abans de 23, en tenia 24 l'any passat, quan vaig començar a aprendre. Per tant, ara seran 9 anys a les xarxes socials.
11: És molt, eh? És tot un expert.
10: És un veterà.
11: Sí, sí. I crees no ens avancem. Et defineixes, jo m'agradaria dir a la gent que ens escolta, que et defineixes com un xinès que sap pronunciar la R. I aquesta barreja d'humor i autenticitat et fa connectar molt bé amb la teva comunitat. Quin és el tipus de contingut que t'agrada fer?
12: Doncs mira, ara a mi m'agrada molt sempre fer humor. Soc una persona que em considero molt positiva i molt bromista, sempre estic fent acudits dolents, jocs de paraules, i la gent del meu entorn n'està farta, però també és el contingut que m'agrada fer, perquè és com ser ràpid en l'humor, no? I m'agrada molt tot el tema de jocs de paraules, m'agrada molt les recomanacions, la gastronomia, vinc d'una família d'hostaleria, per tant, a qui no li agrada gaudir d'un bon menjar. Però ara em vull decantar més per explicar curiositats, històries, que veig que és una cosa que ja he provat d'explicar i que la gent acostuma a agradar. Llavors potser seria ara enfocar una mica més cap a reportero.
11: I sempre en català?
12: Sí, sempre, sempre, sempre.
11: No vols obrir més fronteres?
12: Això és la pregunta del milió que li fan a tots els creadors de continguts en català, no? De dir, ai, mira, és que fent-ho en català estàs limitat a, no sé, que són 12 milions de catalanoparlants, no? De Catalunya, Països Catalans, i en castellà al final, doncs, abarques públic no només a Espanya, sinó que fins i tot a l'ATAM o a Estats Units. Però crec que al final, quan tu crees contingut en català, per la gent, doncs, t'arreles molt més a ells. Hi ha una confiança, no? Algú et parla en català i moltes vegades ja confies automàticament, i crec que aquesta confiança que ens pot passar, doncs, al carrer quan algú ens parla en català també està traslladat a les xarxes i per tant generes un vincle més fort. Per tant, no, i més sent de Girona, és que a vegades sempre faig conya de dir, intentaré hablar castellano para practicarlo, perquè
10: la lateralitat.
12: Exacte.
11: Parlant del teu contingut, parla'ns una miqueta d'aquests 25 reptes del 25 que parles últimament a les teves xarxes. Fins i tot t'hem vist amb el Jordi Cruz.
12: Correcte.
11: De Masterchef.
12: Bueno, això són a principis d'any que vaig dir, vale, aquest any en faré 25, se viene crisis, vaig a dir, vaig a apuntar-me a una llista, 52 coses que no hagi fet mai. Llavors, per primera vegada, anar-les a descobrir durant amb aquesta edat. Jo pensant, bueno, són 52 setmanes, un per setmana. Ingenu de mi, perquè òbviament ara estem a setembre i potser em porto 20. Vull dir que no vaig bé en timings, però em donaré marge fins als 25. I la idea és precisament plasmar l'experiència de viure per primera vegada moltes coses. Que sí que és veritat que moltes vegades fem coses per primera vegada, però senzillament les vivim i no et queda el documentat, que està superbé. Però a mi m'agrada molt recordar, ostres, la primera vegada que he anat a un globus aerostàtic, o tenir l'oportunitat d'anar al restaurant del Jordi Cruz i preparar una recepta d'estrella Michelin, o fins i tot que estigui allà mentre faig un àpat en el seu restaurant, no?
11: O sigui que ho estàs visquent intensament, no? Aquesta
12: molt,
11: experiència.
12: Moltíssim.
11: Alguna
12: moltíssim.
11: Anècdota així especial?
12: Home, és que al final són anècdotes, són experiències noves per mi. Per tant, jo vaig normalment sense expectatives i és a veure què és el que em sorprèn. Anècdota com a tal, a veure, el Jordi Cruz és el Jordi Cruz. O sigui, tal com és en pantalla, és en persona. Llavors jo vaig sortir d'allà dient, vale, és un geni, però no sé si m'ha caigut molt bé o molt malament. En el sentit que és una persona molt directa, hi ha molt de la broma des d'un principi, però ho fa com un posat tan seriós que no sé si m'està vacil·lant, saps?
11: No saps si t'està enganyant o no,
12: exacte,
11: no?
12: Exacte, però molt maco, molt proper, i tot això, doncs, al final s'agraeix, no? Poder escriure directament i que la gent et contesti dient, vale, sí, ens encanta. O, per exemple, ara estic en contacte amb gent de la Vall d'Aran que fa formatges artesans, i dic, bueno, pues, puges un dia a la Vall d'Aran i te'n vas a fer formatges artesans allà. I dius, ostres, ja hi ha gent que ja m'ha dit, escolta, què et semblaria si per aquest repte fessis això? I aquest efecte crida crec que és el que és més maco,
10: no? Quants reptes et queden ara?
12: Uf, bastants. Em donaré marge fins al mig any que ve, mitjans de l'any que ve. O sigui
11: fins que faci els 25.
12: No, fins que faci els 26. Ara,
11: ah, els 26.
12: Just n'acabo de fer 25. Llavors em dono el marge durant aquest any, fins a l'agost, haver-ho complit dels 52.
10: I tens algun repte relacionat amb el territori que coneixes des de fa un any? És a dir, Sant Cugat, Valldoreix...
11: Perquè hem de dir que has nascut a Girona, però ara fa un any que vius a Sant Cugat.
12: Correcte, fa un any, des del maig de l'any passat, que vaig marxar de Barcelona i vaig venir aquí a Sant Cugat. És viu de conya, m'encanta. Justament abans passejàvem per aquí i dèiem, és que és idíl·lic, és molt maco Sant Cugat. De quin territori? No hi ha cap propòsit, però escolta, si algun dia em cau mig quilo del cel, em compraria una propietat aquí, no?
10: com a repte,
12: tenir una propietat a Sant Cugat crec que és bastant...
11: És tot un repte.
12: Sí.
11: Escolta, i què t'ha fet triar la ciutat per viure?
12: Doncs, sincerament, que estigui molt ben connectada a Barcelona i alhora tinguis la pau i l'encant d'una ciutat petita. Al final, venint de Girona, que és... també jo considero que és una ciutat petita, perquè tot comparat amb Barcelona és una ciutat petita, doncs vaig dir, ostres, vull estar en un lloc on que em sigui molt pràctic estar a Barcelona, però alhora poder trobar aquesta pau i aquesta tranquil·litat que no pots trobar en el centre de Barcelona. Jo venia de viure a Sant Antoni, vull dir que en el rovell de l'ou.
11: I ara estàs idíl·lic aquí a Valldoreix, no? Perquè tu estàs
12: correcte.
11: Visquent a Valldoreix. Com has percebut aquesta trobada a la ciutat en el sentit de com a emprenedor? T'ha ajudat en algo? O sigui, no sé, t'ha inspirat en alguna cosa o t'ha portat alguna cosa més al viure aquí?
12: Home, jo crec que al final fas connexions, he conegut a moltíssima gent que t'aporta molt de valor, tant personal com professional. Un dels meus amics que he fet aquí a Sant Cugat és l'Uri O'Callaghan, que és un dissenyador gràfic superpotent, i també doncs, veig que ens movem en entorns en què faciliten moltíssim també aquest tema de l'emprenedoria, i veig també que, com que és un lloc que també s'impulsa moltíssim l'emprenedoria i el negoci local, no? Perquè és dels pocs espais en què jo he anat i la gent segueix comprant a les botigues de roba de sempre. Sí que és veritat que a poc vas veient com s'està vendint més aglomeracions d'aquestes fleques que tots coneixem, i això sí que és una mica, a mi em fa una mica de pena, però vas pel carrer i la gent fa vida, la gent compra en el comerç local, no? Jo quan vaig venir em van explicar la història d'uns germans que van obrir una xurreria aquí darrere del monestir.
11: Sí. Amb 21 anys,
12: vaya xurrada, que dius, sí. Brutal. M'agrada molt el nom, m'agrada molt la marca, m'agrada molt l'impuls, gent jove dient, ostres, anem a obrir una botiga de xurros aquí a Sant Cugat, no? Anem a recuperar el concepte de xurreria.
11: I a nosaltres en aquestes accions encanta parlar de comerç local i d'emprenedoria. O sigui que hem de continuar reivindicant que sobretot la gent jove, que a vegades com que costa, no?, que la gent jove pugui començar en un negoci, doncs la gent que ho fa ho hem de demostrar i ensenyar. També, com ha estat el procés de passar de creador de contingut a emprenedor amb una agència pròpia?
12: Doncs me n'he adonat que al final és una manera d'impulsar la marca personal. Al final les xarxes socials són una cosa temporal, i això ho sé des del minut 1 que em vaig dedicar. Sé que un dia pots estar amunt, l'altre dia pots estar avall, i això, doncs, o encallar-te molt de temps i estancar-te. Però obrint la meva pròpia agència em va ajudar molt a fer perspectiva, de dir, ostres, tinc un objectiu, no? Que ja no és només pujo als meus seguidors, pujo aquest contingut meu, sinó aquests coneixements que jo he pres durant tots aquests anys creant contingut, com puc transformar-lo, ajudar a altres marques a crear aquest contingut, aquests impactes, i a sobre, doncs, jo també enfortir aquesta marca personal de dir, mira, no només soc creador de contingut, perquè al final hi ha l'estigma de gent que viuen de xarxes que no fan res més i només viuen de xarxes, no? Jo al final soc una persona formada, tinc una carrera al darrere, per tant, vaig dir, tinc els coneixements, tant de xarxes com del món empresarial, doncs anem-ho a intentar. I llavors, clar, ha sigut un avantatge. Quan truques portes no és el mateix... Ja entres amb una carta de presentació mig feta, no? Dic, mira, soc aquesta persona, tinc aquest currículum a xarxes, he fet tot això,
11: I tens una experiència brutal que pots aportar a moltes marques, perquè al final el món digital, molts de, per exemple, de la meva època, l'estem descobrint d'una manera, pues, això, improvisada, no? Però vosaltres ja heu crescut amb tot això. Jo crec que també la vostra experiència, és, encara que sigueu joves, és molt, molt important.
12: 100%. I al final la gent... el que més costa, precisament, és que els directors d'empresa o de màrqueting, el que sigui, entenguin la necessitat que nosaltres oferim. Llavors és com el repte més gran de dir, ostres, per què ara les empreses haurien de no deixar de banda, però apartar una mica tota la part estètica, les fotografies, tot el que abans feia Instagram, no? Tot ha de ser posat superbonic, i han de passar a fer contingut audiovisual, vídeos, perquè ha d'haver-hi una comunicació molt més personal. I tot això és el que els costa més, perquè sempre s'han acostumat a una comunicació on la marca parlava des de perspectiva de marca, mai des d'un toc personal. I nosaltres sempre ens ensenyem això, que les marques s'han de comunicar com uns creadors de continguts més i ser partícips en les plataformes d'entreteniment, com pot ser Instagram o TikTok. I això és el que oferim a Nero.
11: Haig de dir, Carme, que li dones un paper i un llapis i 10 minuts i et fa una estratègia brutal, eh?
13: Ah, sí?
11: Dono fe.
13: Pensava que anaves a parlar d'una altra habilitat, no sé, que dibuixés... Bueno,
11: a mi aquesta habilitat em sembla brutal.
13: Això ja ho donem per fet. Però no, pensava que em descobries una altra cosa. I jo vull saber més coses sobre aquesta agència, Long. Mm-hmm. És a dir, fa un parell d'anys? Que està...
12: Un any
13: que està funcionant.
12: A l'octubre farà un any que la vaig obrir, sí.
13: Val. I qui forma part d'aquesta agència?
12: Doncs mira, ara tinc una sòcia que estem treballant mano a mano, i perquè vaig veure que sol se'm solapava molt i aprendre a delegar té el seu què, eh? I vaig fer el maig amb la Xènia, que estem doncs, treballant conjuntament, i a partir d'allà doncs, el que fem és agafar diferents creadors de continguts i editors de vídeos, i per cada marca els diem, mira, tens aquest creador de contingut que creiem que encaixa amb la teva marca, amb els valors que vols representar, i a partir d'allà els generem continguts especialitzats per ells. No? Llavors, cada marca té un perfil, un editor de vídeos, i és una estructura líquida que permet doncs, per una personalització i una atenció molt més gran a les marques. Què passava amb les agències tradicionals? Tens un equip de 5 o 6 persones en què potser et porten 10-15 clients. No? Llavors, cada client, com a molt, li pots dedicar 4 hores al mes perquè està estructurada d'aquesta manera. Però tenir una estructura líquida permet les marques doncs, tenir una connexió molt més propera amb l'equip que els està portant les xarxes i la producció, i nosaltres també ens permet doncs, aquesta personalització i diversificació dels perfils, que ja no és una persona treballant a 40 hores, sinó tens aquest client, tens aquestes tasques, endavant. I llavors també dona llibertat molt als creadors de continguts que vulguin treballar d'això, i les marques també doncs, tenir un equip especialitzat i ad hoc per ells.
11: Teniu uns valors molt definits, no, Anhelo, també, que han d'anar alineades amb les marques que porteu, no?
12: Correcte. A mi no se m'acudiria mai fer continguts promocionals per alguna empresa d'apostes online esportives, per exemple. Això són, al final, són valors que cadascú porta des de casa i també t'has de sentir còmode amb els clients que treballes. Vull dir, al final, quan emprens, també tens el síndrome de dir he d'agafar tots els clients que em vinguin, totes les propostes, i dir que sí, no, i al final estaràs més tranquil doncs, sabent amb quins et sents còmode treballant i amb quins no. I a partir d'aquí discernir, perquè moltes vegades els clients aquests que agafes a contracor acaben sent molt pitjor a llarg termini, perquè al final et van sortint el que nosaltres diem bolets, no? Que són problemes amb aquests clients.
13: I escolta'm una cosa, tu has fet una projecció de com t'imagines o com voldries veure Anhelo, aquesta agència de comunicació, en un termini de 5-10 anys. Ho dic perquè és un món que canvia tan ràpidament que no sé si... us proposeu fer una mirada a una mica més llarg termini.
12: Correcte. Nosaltres ja tenim en compte que les xarxes socials són fluctuants, però el que tenim en compte també és l'atenció que nosaltres dediquem a les xarxes socials, i això va en increment. Podrà ser que surti un nou format, no? Hologrames, no? Imagina't, no? Hologrames que surten a tal. Doncs ja ens estarem formant per quan es facin hologrames, però mentrestant, amb com està el pati actualment, l'únic que pot competir contra plataformes de Reels o TikTok per la nostra atenció, diguéssim, són altres continguts audiovisuals. Per tant, si el teu sector és producció audiovisual de continguts per marques, dona igual quin és el nom de la plataforma, dona igual si li dius Reels, TikTok, Cugat Media o el que sigui. Al final és anirà per una plataforma. Llavors ara, per exemple, s'ha implementat des de fa un any a Espanya el TikTok Shop, que és una eina molt i molt potent de venda a través de TikTok, que Instagram va provar fa uns anys i no va funcionar, perquè l'únic que feia era redirigir la pàgina. Llavors, tu des del TikTok pots comprar directament, sense entrar a una pàgina de tercers, i és com un Amazon. Tu veus un vídeo, no? Per exemple, aquesta cantimplora que tenim al davant, dius, mira, aquesta cantimplora està només a 2 euros, clica aquí. Cliques, pagues i t'ho envien. Ja està, és una qüestió de 2 minuts, la compra, o menys. I no has de canviar. Llavors nosaltres també ja estem enfocats també a que quan hi hagin clients que venguin productes, que tinguin l'opció de vendre-ho directament des de la plataforma de TikTok. I això és una cosa que fa un any no s'havia plantejat. Per tant, ja ens anem adaptant segons les necessitats que hi hagin i els objectius que tinguin les empreses que ens contractin.
11: I quins consells li donaries, per exemple, al comerç petit perquè estigui competint davant d'aquestes històries a les xarxes socials, no? Perquè, clar, comprar tan directament i és molt fàcil. La gent, normalment, encara que vulguis comprar a la botiga de sempre, sempre doncs, dius, mira, estic més còmode a casa, al sofà, apreto el botó i compro. Què li recomanaries al comerç petit?
12: Doncs ensenyar a les xarxes la part bona que té el comerç petit. El comerç petit és un comerç que jo crec que és molt de noms. Sabem els noms dels nostres clients, no? Sé qui és la Pepita, sé què li passa a la Pepita. Quan vingui la Pepita a comprar, vindrà a comprar perquè hi ha una relació molt més enllà de la compres, no? Llavors, això traslladat a les xarxes pot generar aquesta proximitat a les xarxes socials, també. Un dels exemples que se'm venen pel cap ara són les fruiteries Giró, ¿vale? Que és la parada on jo anava a comprar fruita en el mercat de Sant Antoni, i la filla es va dedicar un dia a ensenyar com era la seva vida tenint 22 anys o 23, no sé l'edat que té, i treballant en el mercat de Sant Antoni venent fruita, i s'ha fet tan viral que, bueno, l'han aparegut a Òmnium, l'han convidat a TV3, i és un projecte que és una paradeta en un mercat municipal. Vull dir, moltes vegades diuen, ostres, és que jo no sabria per com començar o no crec que això tingui un retorn. La gent ja va a veure la Marina a Fruiteria Giró, en el mercat de Sant Antoni, a comprar-li fruita amb ella, perquè ja ha creat una relació, un vincle, una comunitat a les xarxes socials. Mm-hmm. Per tant, aquest retorn es nota. I si tu vas a parlar amb la Marina en la seva parada del mercat, veuràs que et diran, sí, ve molta més gent, em comenta, ostres, t'hem vist en els vídeos, que divertit, tal. Llavors, al final, és un aparador més. I és un operador que al final tenim la sort que és gratuït per tothom.
11: I com a col·laborador de mitjans de comunicació, a mi m'agradaria saber si hi ha alguna cosa en futur, a sobre de la taula.
12: A sobre la taula, ben, de moment...
11: Alguna exclusiva ara hem de treure
13: no,
11: avui, no?
13: No puc avançar projectes, perquè si no se'n fa...
12: No, d'així de comunicació, no. Per tant, aquí un open to work també en algun mitjà de comunicació, que a mi m'agrada, i com alguna cosa a fer puntualment o recurrentment també m'agradaria molt. Però sí que ara, l'octubre i novembre, s'estrena la sèrie de La Casa Nostra, de Dani de la Orden. Allà, si esteu atents als episodis, potser us en porteu una sorpresa.
13: Mira, un cameo.
12: I després la segona temporada de Vintage, de 3K, també, amb la Diana Gómez. Uh-huh. Doncs també us podeu trobar altres sorpreses allà.
11: O sigui que tenim una exclusiva, Carmen. Hem començat bé, la temporada.
13: Hem començat molt bé, però també que se'ns ha passat el temps. Se'ns ha passat el temps.
11: Doncs jo agrair-li al Lonely Show, perquè ens quedi ben gravat el nom, perquè això promet. Agrair-li l'atenció que ha tingut amb mi personalment, perquè realment ha sigut un plaer conèixer-lo i hem vist que aquests espírits joves sempre... els admiro. O sigui que hem de tenir-los presents,
13: sí, sí.
11: I hem de...
13: Tenen les idees molt clares.
11: Exacte, i a mi això m'encanta. Doncs també recomanar-vos aquesta setmana, sabeu que el dia 18, del dia 18 al 28 de setembre, torna a Sant Cugat va de tapes. 41 establiments locals s'hi han sumat i per 4,5 euros tens tapa i quinto o canya. Ha pujat una mica davant,
13: sí,
11: de l'any passat.
13: Una mica.
11: Però continua sent una bona proposta per donar suport als restaurants de la ciutat i descobrir racons nous. O sigui, l'Only Sue, tu ja saps que aquí a la ciutat aquests dies tenim aquesta oferta. Has de fer una ruta, que veuràs que la gastronomia de local també té el seu encant.
12: Ja tinc els meus locals preferits, d'aquí.
11: Sí? Sí? Pots dir algun?
12: Lebanito. M'agrada molt.
11: T'agrada l'Evanito o l'Evano Beaterra?
12: Evano Beaterra no hi he anat, encara, però l'Evanito m'agrada molt.
11: És la mare de l'Evanito.
13: Ara li farem una llista.
11: És la mare de... Bueno, hi ha molts restaurants, bueno, jo podríem dir molts...
13: A Sant Cugat pots triar i remenar, que està tot.
11: Pots triar i remenar, que hi ha molta bona gastronomia. Doncs moltes gràcies, Long, i això, doncs res, acomiadem la secció, la primera de la temporada, per tot l'alt.
13: Amb tota l'energia del món. No te l'acabis tota perquè has de tornar d'aquí unes setmanes.
11: Això que amb aquests canvis de clima estic avui una mica refredada, eh? Jo ja he començat bé, estrenant la temporada.
13: Tu cuida't, Cuca. Gràcies, Long.
12: Moltes gràcies.
13: Gràcies, Cuca, que vagi molt bé.
11: Gràcies.
9: Anna Fernández, corredora d'assegurances, ha patrocinat aquest espai.
14: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Amb la Diada de Sant Jordi a tocar, el sector de la flor viu segurament un dels dies més intensos de tot l'any. Es preveu la venda de milions de roses majoritàriament importades en un context marcat per l'encariment dels costos i els canvis en els hàbits de consum. Però parlem del tema amb el president del Gremi de Floristes de Catalunya, en Joan Guillén, per analitzar les previsions d'aquesta campanya i el paper clau de les floristes i els floristes en una diada tan emblemàtica. Joan, molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda, què tal?
0: Com està el sector? A punt i preparat ja per viure una nova diada?
1: Bueno, jo diria que com cada any el sector està a punt, està preparat, i a més sempre fixant-nos en que el dia de Sant Jordi hi ha un plus especial, que és aquest protagonisme, aquest treball, aquesta creativitat, i que tot això fa que el turista hi hagi un punt personal i un punt emocional que no es dona en cap altre dia de l'any.
0: Sant Jordi, com dèiem, aquí a la cantonada ja pràcticament a punt de treure el nas. Quines són les previsions de vendes d'aquest any per al sector de la flor a Catalunya?
1: Bé, aquí m'agradaria diferenciar dues dades que són importants, no? La primera, que nosaltres confeccionem en tots els mercats majoristes i el control que tenim d'entrada de roses a Catalunya, perquè tot és d'exportació, en la qual estem calculant que serà al voltant d'uns 7 milions de roses, la xifra de roses que possiblement el dia 23 a primera hora o dia 22-23 podem trobar a tots els carrers de Catalunya. L'altre tema que realment és el que ens preocupa a nosaltres com a sector és que el sector professional en aquesta diada a prou feines arribarà a unes ventes entre 2 milions i 2 milions i mig de roses, en la qual per una vegada hem de dir que, malgrat ser protagonistes, preparar-ho bé i treballar des d'un sector professional amb la rosa d'autor, al final el resultat que té Sant Jordi no recau en el sector i, per tant, hi ha una descapitalització brutal de tot el que és el sector, diguem-ne, ornamental aquí a Catalunya, tant nosaltres com els productors, com els majoristes, com la distribució en general.
0: De les dades que ens comentaves ara mateix, estem parlant de que es manté la tendència en aquestes xifres o que s'incrementen o bé disminueixen respecte d'edicions anteriors?
1: No, aquest any es preveu, és un dia que acaba entre setmanes i meteorològicament no hi ha cap problema. El volum de roses que estaran, ja dic, a primera del dematí, està en aquest voltant de 7 milions, que és el que està sent aquests últims anys, i llavors una miqueta el dia marca si pot ser un any o no de rècord, en tot cas seria molt poquet, però podria ser-ho, i a nosaltres el que ens preocupa és que al final el sector professional sí que tingui un rècord de ventes, no? Perquè representaria que això ajuda a tots els floristes de Catalunya i és una aposta pel públic, el que al final creu en les creacions, en la rosa d'autor i en el treball de les floristeries envers l'intrusisme que tenim, no? Això és la clau important nosaltres i és la nostra dada important quan acabi el dia de Sant Jordi.
0: I enguany s'ha parlat d'un increment de preus, sobretot per l'impacte que poden tenir factors com el transport, el context internacional que tenim actualment. Tot això pot repercutir en el cost final de la rosa?
1: Jo vaig a posar uns números molt senzills en aquest moment. La rosa ja es produeix a Catalunya, per tant, tota aquesta rosa s'exporta. Normalment ve de Colòmbia i Ecuador, com països centroamericans. En aquest cas, Colòmbia, i crec que és una cosa que han fet bé, vull dir, les taules salarials dels treballadors de Colòmbia han augmentat aquest any un 20%, amb la qual trobo que és una actitud correcta perquè és una feina molt compromesa i de professionals també, i això al final repercuteix una mica en el preu. També sabeu que la situació en aquest moment, quan el preu del petroli, i ja sabeu que tot està venint de fora amb avions, doncs al final això suposaria un increment entre el 5,5 i 6% del que seria el preu en relació a l'any anterior. Ara què passa? Sector professional i floristeries ens hem posat d'acord perquè al final aquest augment de cara al consumidor estigui en una xifra que jo crec que és molt normal, que vindria a ser d'un 2-3% com màxim. És a dir, la persona que vagi a comprar una rosa i de l'any passat la va comprar per 6 euros, aquest any aquesta rosa la tindrà per un valor de 6,20, 6,30, amb la qual cosa el que no compri una rosa no és una qüestió de preu, que serà una altra qüestió, no? Però això no es notarà a la butxaca del consumidor aquest any.
0: La producció local, que sabem que és minoritària, és viable recuperar o reforçar el cultiu de roses a Catalunya?
1: Bueno, enfront als 7 milions que estem parlant, el cultiu en aquest moment a Catalunya són 20.000 roses. No, ja s'ha perdut. Fa 10 anys aquesta conversa hagués pogut tenir un sentit quan les administracions, tot el que és el cultiu agrícola ornamental, doncs s'hagués, diguem-ne, fer un canvi, fer una aposta, industrialitzar d'una manera concreta i llavors en aquell moment salvar-ho. Avui en dia ja no hi ha opció a tornar enrere. A mi el que em preocupa és que en aquests anys també ha hagut una caiguda del número de floristeries i que en diades com aquesta, que pot significar un punt de venda i un punt de que les floristeries puguin obtenir una situació de tranquil·litat econòmica, tot aquest intrusisme fa que al final no funcionin. I a ciutats com a Barcelona doncs hem tingut una caiguda en aquests últims anys d'un 25% del volum total de floristeries. Vull dir, aquesta és la realitat del dia en dia. Jo no sé si dintre de 10 anys d'aquesta entrevista la pregunta serà per què hi ha tan poques floristeries a Catalunya, no? Doncs ara és el moment, de solucionar-ho, que les administracions prenguin nota i que facin el que tenen que fer i ja està, no? No després, perquè és veritat, ja no recuperarem, ja no hi ha cultiu de flor a Catalunya, s'ha perdut. I això ja no es recupera.
0: Però, Joan, quan parles d'intrusisme, posem noms i cognoms, és a dir, exactament a què ens estem referint?
1: Bueno, mira, ens estem referint en que al final, el dia de Sant Jordi, hi ha un excés d'oferta al carrer. Llavors, hi ha una rosa que funciona a través dels circuits professionals normals, que treballem els floristes d'una manera continuada, i que això reforça tot el teixit empresarial de Catalunya. ¿Vale? Aquesta és la rosa que al final això serà un volum del voltant de 2 milions i mig de la totalitat de les ventes. Això reforça el sector, ajuda a millorar distribucions, ajuda a millorar les produccions en altres temes derivats i ajuda el florista que es mantingui. Llavors, la Diada de Sant Jordi, com per exemple la ciutat de Barcelona, no requereix que hi hagi aquesta oferta que ara comentarem en breu, que igual s'enfila a 7.000 punts de venda legals, més els il·legals que hi haurà, ens enfilem quasi a 10.000 punts de venda a la ciutat de Barcelona. Això és inviable i, a part, això no produeix cap favor. Totes les zones professionals, que és la imatge de Sant Jordi, que s'està exportant en aquest moment i que cadenes internacionals tenen ressò i estan parlant de la Diada de Sant Jordi, és la que donem a les imatges professionals que surten a través de tots els mitjans. Llavors, en qui lluitem? Pues lluitem amb una administració que no sap separar popular de populisme. No sap posar una línia en què dir fins aquí arribem i aquí ja no arribem. Llavors, la nostra proposta, que és molt senzilla, és que Sant Jordi ha de ser inclusiu i ha de ser sostenible i ha de ser per les entitats del país. És a dir, floristes professionals, entitats sense ànim de lucre, que estiguin totes, i dintre d'això també estan els estudiants, perquè és un ADN que ha funcionat sempre. Mm. A partir d'aquí, ratlla i no entra ningú més. I això ajustaria, i les entitats sense ànim de lucre que surten en aquesta diada tindrien una rentabilitat millor i sortirien d'una altra manera, i el nostre sector també. No és necessari tenir 10.000 parades. Igual en 4.000 o 5.000 parades de la ciutat de Barcelona tenim prou. I és necessari ajustar aquestes xifres. No sé què és el que fa maco, però bueno, és necessari ajustar aquestes xifres tan exagerades. Al final, els que estan traient rendiment són empreses pirates que apareixen i són les que venen directament i que van treballar amb rosa molt dolenta. Això no necessitem. Ni necessitem empreses pirates, necessitem el sector professional instaurat de dia a dia, necessitem floristeries i necessitem entitats perquè aquest Sant Jordi realment estigui amb el que és l'aspecte, diguem-ne, sensitiu de Sant Jordi. L'altre és sobrant, no fa falta.
0: Però
1: des del
0: sector i des del gremi, en Joan, veieu factible que en un futur es pugui acabar amb aquest intrusisme?
1: Sí. A veure, ha arribat un punt en què, per exemple, la ciutat de Barcelona, en aquest moment, per posar un exemple, perquè té un programa informàtic que permet de controlar les parades que hi ha, en aquest moment arribem a rècord. Ja sabies que no hi ha possibilitat de demanar una parada de venda de flors a la ciutat de Barcelona. Què vol dir això? Que això va increixendo. Per què va increixendo? Perquè en aquesta globalització apareixen factors d'estès d'empreses que es generen al mes de març i desapareixen el dia 24 d'abril i que són empreses que compren directament a països de producció d'origen el pitjor gènere que poden trobar i el venen aquí a persones que al final es posen a carrer. Llavors, això no ho necessitem. Això és una cosa que s'obre i està debilitant el sector. El que passa és que les administracions, i aquí sí que podríem dir, a veure, quin és el concepte que teniu, és que han de prendre mesures i el que han de fer és un procés de correcció i en lloc d'arribar a topalls de màxims, baixar als topalls regulats i uns topalls que permetin, torno a dir, a sector professional i entitats sense ànim de lucre i estudiants que siguin els que foquen al carrer. Que això és el que ha funcionat anys enrere i continuarà funcionant en el futur. Per tant, s'ha de prendre decisions en aquest moment perquè, si no, torno a dir, la broma que he fet abans de que dintre de 10 anys la pregunta que es faria sobre si hi ha producció es faria sobre fluïstes, perquè en tampoc, no? Pues ara és el moment d'actuar. No dintre d'un any, ni dos, ni tres. Ara és el moment d'actuar i aquesta voràgine de parades s'ha de reduir i començar a baixar. Hem arribat a un sostre insostenible i aquest sostre insostenible s'ha de començar a reduir des d'allà. I no dilatar-ho amb el temps, perquè al final això no beneficia realment a ningú.
0: Bé, doncs aquí queda la, diríem, la protesta, el reclam que feu des del sector. Parlem de la rosa i de la rosa vermella, que sembla que continua sent la gran protagonista. Per què aquesta preferència es manté encara en l'actualitat?
1: Bueno, és de les coses més clares que tenim, perquè més del 90% de la venda de roses que es produeix a Sant Jordi és la rosa vermella. Jo suposo que hi ha un arrelament de tradició, no? En totes les llegendes que tenim de Sant Jordi, al final apareix la rosa vermella, i jo crec que és un missatge que el públic el té molt clar, i malgrat alguna circumstància, perquè la rosa de Sant Jordi és una rosa d'amor o d'amistat, vull dir, no està vinculada a una parella, no està vinculada a cap relació concreta que s'estableixi, sinó que és una rosa d'agraïment, de persona que s'estima dintre del món laboral, dintre del món familiar, etcètera, no? I s'ha de reconèixer que el vermell és el color que en aquest moment impera, i que al final aquesta tradició, vull dir, cada cop s'està reformant. I també el tema de que nosaltres des del sector, des del gremi de floristes, hem implementat la rosa d'autor, cada any sí que notem que el públic està buscant aquesta rosa d'autor que fa cada floristeria, és a dir, busca una creació nova, innovadora, i una de les creacions que, evidentment, són sostenibles, són ecològiques, ja no apareix aquella bossa de plàstic horrorosa, i que, per tant, jo crec que aquí és, o sigui, el públic ja està començant un punt de canvi, ara només queden les administracions que ho acabin i ja està. Rosa que es compra, rosa de màxima qualitat, 70, 80 centímetres de les produccions millors que nosaltres coneixem, tant Ecuador, Colòmbia com els Països Baixos, això és el que trobareu a les floristeries, no? O sigui, creació i rosa de qualitat.
0: Quines són les varietats, Joan, que trobarem aquest Sant Jordi?
1: Bé, les varietats que tenim ara i que són les que estan més arrelades en aquest moment, perquè són roses que obren bé, són roses que tenen un color vermell molt agradable, molt viu, tenim la varietat Freedom, després tenim la varietat Explorer i després tenim la varietat Renomi. Aquestes tres seran les reines de Sant Jordi en quant a el que seria la rosa vermella. I s'estan incorporant altres que tenen doncs, el vermell amb unes matitzacions i estan entrant poquet a poquet perquè el públic també, al veure una creació diferent, doncs, a vegades també vol buscar un vermell diferent, no? I la veritat és que trobareu aquest any a les floristeries, trobareu novetats i són novetats que a més s'estan consolidant perquè són roses de qualitat, que això és molt important. A vegades surten roses noves però no tenen una consistència i al final les proves o mirant un any, veus que no ha tingut aquella relació preu, qualitat i durada i el mercat al final a l'any següent les elimina, no? Per tant, les que us he comentat són consolidades i que aquest any funcionaran i a més són rosa de qualitat.
0: Un consell, Joan, perquè ens duri uns dies més la rosa de Sant Jordi, què podem fer per conservar-la a casa?
1: Bueno, jo crec que ara m'ho poses fàcil, no?
0: L'aspirina em sembla que ja no funciona, no?
1: No, bueno, l'aspirina funciona perquè és un àcid i els àcids mantenen les aigües netes, no? La química no la podem discutir, però aquesta sí que és realista, no?
0: Vinga.
1: Bueno, jo te diria que el primer de tot, comprar una rosa floristeria, perquè aquesta rosa està, des del moment que es talla fins al moment que arriba al consumidor, s'han complert tots els processos de tractament adequats, no? És com un iogurt, la cadena de fred, doncs l'estàs mantenint, però en canvi, l'altre tipus de rosa, el problema que té és que, clar, si tu deixes un iogurt 5 o 6 dies a una temperatura superior al que ha d'estar, te pots trobar dues coses, no? Que el dia que el compres no està bo o que la durada que té del iogurt és minva, no? Llavors, la clau està en el tractament que s'ha fet i el sector professional el té. Per tant, vegades la culpa no és del client que se li mora, la culpa és del client que al comprar-la en el lloc no adequat aquest procés no s'ha mantingut. A les floristeries ho tindran. De totes maneres, si la rosa que es compra està correcta, el primer que hem de fer quan s'arribi a casa és fer un tall a 2 centímetres del final de la tija i ha de ser un tall en diagonal. Per què? Perquè quan la posem a l'aigua, el tall en diagonal augmenta la superfície d'absorció de l'aigua. Per tant, la rosa una altra vegada tindrà una absorció important d'aigua i això farà que la punzella es mantingui el més temps, diguem-ne, bé. I segona, mantenir sempre l'aigua neta. Allò que se'ns cau una fulla a dintre de l'aigua, no, perquè les fulles al final es desintegren dintre de l'aigua i el que fan és una saturació de l'aigua conforme aquesta augmenta la densitat i llavors l'aigua no pot entrar dintre de la rosa. Per tant, que no hi hagi res en l'aigua, només la tija de la rosa, i cada 2 dies tallar-la una miqueta perquè la ferida, diguem-ne, torni a estar neta i torni a entrar al màxim d'aigua. Si la rosa és bona i feu això, durarà molts dies.
0: Perfecte. Doncs escolta, ja tenim la solució. El Joan Guillén, el president del Gremi de Floristes de Catalunya, li agraïm el pas pel programa i molt bona diada. Que vagi molt bé, Sant Jordi.
1: Moltes gràcies a vosaltres també.
0: Que vagi bé.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.
2: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda una setmana més a Menja't la vida. Com estàs?
2: Molt
1: a part d'estupenda i esplèndida.
2: Doncs pues bé, jo aquí sempre estic bé, Pili. Després a fora és una altra cosa, no? Però aquí sempre estic bé.
1: Doncs tu, quan vens, igual, eh? Ens encomanes aquest positivisme. Tot i que avui parlem de temes, com ho podríem dir? Bé, que estan a...
2: Que estan de moda.
1: Que estan de moda, sí, i que ens cal, doncs, això, la visió de l'experta nutricionista. Parlem de la proteïna, o en concret, de l'excés de proteïna, potser, o dels productes hiperproteics que surten ara per tot arreu.
2: Sí, de la tendència,
1: de
2: no? La tendència que veiem, i que ja fa dies, i podem dir anys, que veiem al supermercat de productes etiquetats amb alt en proteïna, no? I per tant, doncs, associem aquests productes, potser, ara ho veurem, no?, a una alimentació més saludable. Uh-huh. Doncs això, avui parlarem de la moda dels productes hiperproteics, de quanta proteïna necessitem en realitat, de com també la demonització dels hidrats de carboni i dels greixos doncs, ha donat ales amb aquesta tendència a la indústria i doncs, de com la pròpia indústria doncs, ha sabut aprofitar-ho molt bé.
1: D'acord, perquè anem una mica com una balança, no?, d'un cantó puf, cap a l'altre, no?
2: Sí, al final la indústria el que fa és aprofitar-se, no?, de, en general, aprofitar-se d'aquestes tendències socials, estètiques, bé, de la població, per treure productes, perquè doncs, donar-li aquest caire doncs, més saludable i poder inclús augmentar el seu cost, no?, uh-huh, i al final doncs, treure-hi un benefici.
1: Doncs a veure, quantes proteïnes hauríem de menjar? Que això deu ser dificilíssim de... O sigui, de calcular, de saber-ho a nivell d'usuari, diguéssim, no? Segurament hi haurà tants grams per persona, no sé què.
2: Per quilo de pes, sí.
1: Però, clar, després d'això deu ser difícil de portar-ho a la pràctica, cadascú de nosaltres, saber-ho calcular.
2: Sí, a veure, les recomanacions europees marquen 0,83 grams, és això, per quilo de pes. Això donaria uns 50 i pico grams per persona. Parlem de persones sedentàries, la població en general, més del 60% de la població sedentària. Per tant, estem parlant que les necessitats de proteïna no són més superiors al que ja s'està consumint. Quina quantitat és aquesta? Doncs 50 grams de proteïna doncs, amb 200 grams de pollastre i un got de llet i un ou ja gairebé hi arribaríem. Val? O sigui que tampoc no és molta quantitat. I, de fet, també no necessitem més quantitat. O sigui, de fet, hi ha estudis a Europa que ens diuen que la major part de la població ja supera aquesta quantitat només en la seva dieta habitual. I, per tant, no és necessari buscar productes enriquits amb proteïna. Val? Però, clar, aquí entra la història de com s'ha demonitzat els hidrats de carboni, els greixos... O sigui, aquí entrem ara amb la cultura de la dieta, no?, que en parlem moltes vegades. O sigui, el fet de buscar un estereotip, no?, o sigui, un cos estèticament molt prim i que durant molts anys doncs, socialment s'ha demonitzat els hidrats de carboni amb dietes com la dieta hiperproteica o la dieta keto, no?, que existeix actualment, doncs s'ha titllat aquests hidrats de carboni, aquests greixos, com a que no ajuden a perdre pes, sinó tot el contrari, el fet de fer aquestes dietes doncs, ajuden a perdre pes. Doncs aquí... el que han fet és que la població percep greixos i hidrats de carboni com a no saludables, com a no positius, no?, per aconseguir aquesta pèrdua de pes. I pel contra, llavors, què ens queda? Doncs ens queda que les proteïnes doncs, són doncs, una superestrella, no?, dins de la nostra dieta. Llavors, abans de continuar amb les proteïnes, perquè no vull deixar els hidrats de carboni i els greixos aquí amb un raconet, val? Perquè no... Hem de dir que els hidrats de carboni són la nostra benzina, sí? És l'energia que necessita el nostre cervell i els nostres músculs. I que, per tant, les persones que esteu pensant no, però jo quan menjo molts hidrats de carboni al final acabo pujant de pes. A veure, al final això és una balança que la vaig explicar molt simplista perquè hi ha molts conceptes que hi tenen a veure, però si tu estàs consumint més del que estàs gastant, és a dir, si tu tens una vida sedentària, el problema no és que estiguis menjant... Perdó, el problema no és que els hidrats de carboni engreixen, el problema és que estàs consumint més benzina de la que necessites i el teu cos, quan en consumeixes en excés, el que fa és guardar-ho. Uh-huh. I la forma que té de guardar-ho és en forma de greix, val? Per tant, no és que els hidrats de carboni siguin el dimoni, sinó doncs, que potser estem seguint unes vides molt sedentàries i estem consumint aliments rics en hidrats de carboni en excés, val? Però l'hidrat de carboni com a tal no és el dimoni, sinó tot el contrari, és la benzina. I després tenim els greixos saludables, el que trobem en l'oli d'oliva, en els fruits secs o el peix blau, que són essencials per al funcionament de les nostres hormones, per al funcionament del nostre cervell i també per absorbir algunes vitamines. Per tant, també hem de consumir greixos perquè, si no, el nostre cos no funciona correctament.

0: no de repent se convertiran en el producte més saludable del món.
1: Per tant, tot el que... És a dir, hem d'apostar per productes de qualitat, no? Els que siguin. Si parlem d'hidrats de carboni, també,
0: sí, no els he nombrat, però si parlem de pa, doncs que el pa sigui amb una farina de qualitat, una farina integral. Si parlem de pasta, doncs també millor que sigui integral, no? O sigui, anar a buscar aquests productes de qualitat, no?
1: I també amb la proteïna, no? Amb els greixos i amb la proteïna. Al final és això.
0: Exacte, i evitar anar a buscar aquests ultraprocessats perquè al final això és màrqueting pur,
1: no? Hem vist, per exemple, làctics proteics a tope.
0: És que els làctics ja porten proteïna.
1: Exacte, no?
0: No és necessari que n'afegim més, val? O sigui, no dic, ojo, estic parlant a nivell de població en general. Sí, hi ha persones, els esportistes, per exemple, en funció de la quantitat d'esport que fan, doncs possiblement necessitaran un petit augment, depèn del tipus d'esport, perquè en esports de resistència, per exemple, si ja estem parlant que la població en general ja està consumint més proteïna de la que necessita per tenir una vida sedentària, doncs potser en un esport de resistència ja s'està arribant a la proteïna, no és necessari afegir-ne més, no? Uh-huh. Però això ho ha de valorar un nutricionista. Si tu estàs fent esport i necessites més proteïna, ho ha de valorar un nutricionista. No pot ser que directament pel màrqueting tu ja pensis que necessites més proteïna. Quan,
1: o segurament... snacks proteics, que estàs ja dius, és un snack, no? Si és un ultraprocessat, és snack proteic. O fins i tot pa proteic.
0: Sí, o galetes proteiques.
1: Com
0: no?
1: Pot ser això?
0: Doncs perquè al final...
1: A farines de què està fet un pa proteic?
0: A veure, poden utilitzar farines de fruits secs, per exemple, o farines de llegums, val? Que porten proteïna, doncs podem aconseguir productes...
1: O d'insectes, perquè això passarà algun dia.
0: Sí, bueno, de fet ja va passar, de fet el 2020, si no m'equivoco, no em vull equivocar amb la data, però de fet el 2020 ja hi va haver una empresa que va treure ja productes fets amb insectes a Espanya, però es van retirar perquè es va concloure que la societat és...
1: No estem preparats
0: encara.
1: Només per menjar caragols a Lleida.
0: Però existeix. Per tant, doncs això, la indústria sap que tenim por als hidrats de carboni, que tenim por als greixos i que associem la proteïna, com deia, al fitness, al múscul i a la salut. I per tant, doncs, converteixen un producte normal en un producte premium i te'l cobren més car.
1: Què passa si prenem més proteïna de la que necessitem, no? Si ens passem? És a dir, a part dels diners que ens podem gastar i a part de doncs, entrar en una roda de consum i de creure'ns la moda que sigui, què li passa al nostre cos si prenem massa proteïna?
0: Doncs depèn també de la quantitat. No vull crear aquí un alarmisme ara, però quan nosaltres consumim la proteïna hi ha una part que el nostre cos aprofita i una altra part que l'ha d'extreure, sí? O sigui, que és tòxica per nosaltres i que la eliminem a través de l'orina. Llavors, un excés de proteïna, estic parlant d'excessos, podria provocar una sobrecàrrega renal, sí, però amb molt excés. Però d'entrada sí que tenim associat un excés de proteïna amb augment del risc de diabetes tipus 2, val? I també, si estem consumint un excés de proteïna, la proteïna també té energia, també té calories, per tant, un excés també pot provocar que hi hagi un augment energètic que no necessitem i que, per tant, hi hagi una part també que s'emmagatzeme. No per consumir més proteïna, el nostre cos l'aprofitarà més, no? Tenim associat això, la proteïna al múscul, però per molta proteïna que tu consumeixes, si el múscul no l'exercites, no l'utilitzarà. No fabricaràs més múscul, val? O sigui, per tant, o sigui, en general, no ens cal prendre productes processats o ultraprocessats amb enriquits en proteïna. Òbviament, torno a dir que hi ha casos puntuals, però que s'hauran de valorar doncs, amb l'equip mèdic, amb el nutricionista, per poder donar recomanacions individualitzades.
1: Jo crec que tornarem a parlar segur de les proteïnes, perquè ara també penso en tot aquest bombardeig per a la gent gran, no? Dels polvos de proteïna barrejats amb aigua, etcètera, etcètera. Segur que tornarà a sortir aquest tema, perquè està molt, molt, molt de moda i segur que tenim moltes incògnites. En qualsevol cas, et seguim a... @my_nutricionista a Instagram i així estem una mica al dia també del que ens vas explicant, Naila. Una abraçada gran i fins la setmana vinent.
0: Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada llegir, recitar i escoltar poesia, ara sentirem un poema que de ben segur ens agradarà des del principi fins al final.
2: Hola, em dic Pau Tor. Soc de l'escola Tabor de quart B. El poema que he escollit es diu Un cor de més de 1000 sirenes i és de la Elisabetta Dami. He escollit aquest poema perquè és d'un llibre que em va agradar molt. A continuació, us recitaré el meu poema. És antic com la vida, aquest mar sense mida. D'antiga seducció, aquesta meva cançó. Obeeix la teva senyora si no vols pagar penyora. La meva veu escolta només que sigui una volta. Mai més no marxaràs, per sempre et quedaràs. Aquí, amb mi, aquí, amb mi.
1: Moltíssimes gràcies, Pau, per recitar aquest poema tan bonic amb tot el cor. Ens ha encantat. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Sota la...

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. La presidenta de la coordinadora d'AFAS, Carme Roca, deixa el càrrec després d'una dècada convençuda que l'entitat ha fet un salt qualitatiu fins a convertir-se en un actor empès en el debat educatiu. La presidència de Roca ha estat marcada pels conflictes educatius. Han participat en reivindicacions amb les retallades, els menjadors escolars, el desplegament de l'escola inclusiva, el català a les aules i la climatització dels centres. Ara que deixa la presidència, assegura que el principal llegat no és personal sinó col·lectiu i espera que la coordinadora continuï fent el mateix paper que, al seu entendre, ha consolidat durant aquests anys. Sant Cugat compta amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Julió, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer el passat 1 de juliol, però des del dia de Sant Joan ni la festa major, la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars. Un grup de veïns a les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets i van veure com havien abatut un senglar a la via pública. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. I el passat dilluns 6 de juliol del 2026, durant les tasques periòdiques de manteniment i seguiment del Pi d'en Xandri, es va detectar el trencament parcial d'una de les seves branques secundàries. Segons la primera valoració tècnica, el trencament d'aquesta branca secundària és conseqüència d'una combinació de factors, entre els quals hi ha les seves dimensions, el seu pes, la posició gairebé horitzontal, la feblesa interna prèviament detectada, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que des de fa anys afecta els boscos de Catalunya. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal permeti, es retirarà la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del Pi d'en Xandri i dels sistemes de suport instal·lats. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
7: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
9: Els eclipsis ens recorden que la bellesa més rara sovint és la que ens fa esperar. Amb aquesta frase de l'astrofísic Carl Sagan, Joan Anton Català comença el seu últim llibre, L'eclipsi del segle, una guia imprescindible per gaudir de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Joan Anton Català, molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: No és el primer llibre que fas,
10: no,
9: però segurament sí que és la primera guia.
10: Sí, bueno, en tinc una altra que és la guia d'observació del cel, però sí que aquest és molt pràctica, és la primera guia molt, molt, molt pràctica.
9: Molt pràctica, amb una data concreta. Era imprescindible aquesta guia per gaudir de l'eclipsi solar total que viurà Catalunya el 12 d'agost?
10: Home, va, aquesta pregunta té una mica, és una mica de parany. Com a autor, t'haig de dir que sí, que era d'obligada creació aquesta guia. No, però ara, parlant més de debò, sí, crec que necessitem guies perquè... D'entrada, després en parlem, és molt efímer. Estem parlant d'un fenomen que amb la seva, en el moment de la totalitat, que és quan el sol queda totalment tapat i es fa de nit, en funció del lloc on et trobis de la geografia catalana, pot durar un minut, 30 segons, un minut i mig, màxim. De manera que és molt efímer. I has d'estar preparat per gaudir al màxim d'aquest minut. I això, la millor manera és saber què has de mirar, en què t'has de fixar. Però després també hi ha un tema de planificació important, que és des de quin lloc el veuré, com hi arribaré, perquè és un fenomen de masses i és molt probable que les nostres infraestructures, carreteres, accessos, quedin molt tocats, molt bloquejats un 12 d'agost, que ja és punta del turisme a casa nostra. De manera que sí, jo penso que una guia que ens ajuda a preparar, a planificar i a gaudir d'aquest fenomen.
9: Tu ja n'has vist un d'eclipsi total de sol, va ser el 2017 als Estats Units, i el llibre, i escrius un fragment que diu això, diu: en el firmament s'hi dibuixava un disc obscur envoltat per una feble i difusa llum. El sol havia simplement desaparegut, i les llàgrimes d'emoció inundaven els ulls de tota la munió de gent que compartíem aquell regal de la natura. Som molt afortunats de poder veure un fenomen així i fer-ho des de casa.
10: Sí, home, és que mira, això no passava des de l'any 1905 i si et perds això hauràs d'esperar, Alba, fins l'any 2180.
9: Crec que no hi seré.
10: Jo tampoc. I de manera que, clar, dius, quan vols anar a veure un eclipsi de sol, cada any succeeixen dos eclipsis de sol totals al món. Però com que el nostre món és cobert per oceans en un 70% i els continents en general estan molt poc poblats, és molt difícil que tu puguis anar a veure, sense haver d'arriscar-te a fer grans viatges, un eclipsi solar. Perquè a lo millor l'eclipsi solar que tu vols anar a veure passa pel mig de l'oceà Pacífic, a l'Índic, a l'Antàrtida, molt típic, o al mig d'Àfrica. Però és que aquest passa a casa nostra. És a dir, és que el tenim aquí. Només cal que et moguis al sud del nostre país, per sota de Lleida, Vilanova i la Geltrú, això marcaria com el límit nord, doncs et mous cap al sud, és a dir, Ponent, Tarragona, totes les comarques de Tarragona, nord del País Valencià i les Illes. Tot això és totalitat, de manera que ho tenim molt bé per poder gaudir d'això.
9: A la guia hi ha aquest dibuix, amb aquest eix en diagonal, on els lectors podran veure clarament què marca aquest eix d'eclipsi total. Però què és el que passarà exactament el 12 d'agost? Què és exactament un eclipsi de sol? Que és el que expliques al primer capítol de la guia, no?
10: Sí.
9: Per començar a entrar en matèria.
10: Val, doncs mira, el que passa és una alineació exacta i afortunadíssima, ara explicaré per què és afortunadíssima, entra en aquest ordre el Sol, la Lluna i la Terra. Ens hem d'imaginar el Sol, després la Lluna i després la Terra, de manera que el disc de la Lluna ens oculta el disc del Sol. Dic afortunadíssima perquè dius, a veure un moment, com és possible que un objecte tan petit com la Lluna ens pugui ocultar un objecte tan gros com el Sol? No? Doncs això és un efecte casual, que és que la Lluna és 400 cops més petita que el Sol, però el Sol es troba 400 cops més allunyat de la Terra que la Lluna, casualment. I això fa que la mida visual de tots dos objectes en el nostre firmament sigui exactament, o quasi exactament la mateixa. I això és el que fa que la Lluna tingui la mida justa per ocultar el Sol. Tampoc ocultar-lo molt, molt, molt, molt. Ocultar-lo just perquè així puguem veure la corona solar al voltant. És magnífic. De manera que és molt afortunat i és molt difícil anar-lo a veure perquè en aquesta alineació, que és Sol, Lluna, Terra, vol dir que la Lluna està projectant la seva ombra, el Sol el té a l'altra banda de la seva ombra, sobre la Terra, i aquest con d'ombra és molt primet. Això és el que fa que siguin tan preuats, que t'hagis d'anar a situar en aquest con d'ombra, aquell dia, en aquella hora, i si aquell con d'ombra és al mig del Índic, mala sort, no? Però aquest cop el con d'ombra entrarà per la península Ibèrica pel nord i anirà movent-se, movent-se, movent-se i entrarà per Aragó i entrarà a casa nostra.
9: Què podrem veure amb els nostres ulls?
10: D'entrada, molt important, en els nostres ulls protegits. Això ho hem de tenir molt, molt present. Cada any hi ha gent al món que perd la vista per mirar de qualsevol manera. El Sol són les ions a la retina que la lluminositat del Sol provoca, que són irreversibles amb la major part. I a més, que a diferència de quan en un dit jo toco una flama que noto dolor i separo el dit en un efecte defensiu natural, aquí no notes un dolor, no hi ha res que et faci... T'enlluernes i et podries causar lesions gravíssimes. Per tant, ulleres homologades, homologades, res d'ulleres d'anar pel carrer, d'aquestes de sol, de conduir, res de vidres fumats, res de radiografies, res de tot això. Ulleres molt bàsiques, com valen entre 2 i 4, 5 euros. Mires la...
9: On les podem comprar?
10: Qualsevol botiga d'astronomia, moltes òptiques que en tindran, per internet, sempre i quan mirem que estiguin homologades. En el llibre explico quina és l'homologació exacta que hem de trobar. I tot sembla indicar, cosa que no puc saber, que el govern de la Generalitat i molts municipis faran mans i mànigues perquè la població pugui tenir ulleres homologades segures aquell dia. Això ho hem d'utilitzar durant tota la primera fase de l'eclipsi, que és parcial. Recordem que aquesta alineació es va produint a poc, de manera que el disc de la Lluna es va situant sobre el disc del Sol i va mossegant. És aquesta imatge tan bonica que veiem, no?, d'un Sol mossegat. I això dura una hora, aproximadament, en què la Lluna cada cop mossega més el Sol. Ai, ai, ai, que l'està tapant, ai, que l'està tapant, no? Durant tota aquesta hora, ulleres posades. En el moment de la totalitat, què passa en aquell moment? Que això només podràs veure si et situes a la part sud de Catalunya, val? Nord del País Valencià, Illes. En aquell moment, la Lluna s'ha situat perfectament a sobre del Sol i pum, tot d'una, però quan dic tot d'una, Alba, és tot d'una es fa de nit. Tot d'una.
9: No... Ho tindrem clar?
10: Mira, és que és tan clar, no és com un vespre nostre que la il·luminació va baixant a poc, no? I va entrar la nit. No, no, aquí és pam, era de dia, pum, ara és de nit. És una nit especial, és una nit que continua estant il·luminada en una llum que és molt difícil de descriure. En aquell moment és quan t'has de treure les ulleres. Per què? Perquè si no te les treus no veuràs res.
9: Obligatori.
10: Obligatori. És com si entressis al bany des del carrer amb unes ulleres molt fosques de sol posades i no veiessis res i et donessis contra les parets i dius, ui, què està passant? Bueno, que porta les ulleres. Treu-te, sisplau, les ulleres. No sé qui el mateix. Ens traiem les ulleres i ara sí, a ull nu, gaudim de l'espectacle. Tremendo. En aquell moment és quan ens emocionem, fixem-nos en el comportament de la natura. Per això entendre i tenir una guia o algú que t'expliqui què és d'estar pendent. Per exemple, veurem que els ocells deixen de cantar i de volar, veurem que s'aixeca vent, una mica de vent, probablement. Notarem que baixa la temperatura, però sobtadament baixa la temperatura, i veurem que les persones ens tornem boixes. Vale? I ens surten llàgrimes als ulls, és molt, molt, molt bonic. Arriba un moment que la Lluna es continua movent i comença a destapar el Sol. En aquell moment es fa de dia, bom! Però així, moment de tornar-se a posar les ulleres. No patiu, no és de ai, ai, ai, ai, ai. No, per fer-te una lesió hauries d'estar allà mirant. Per tant, tens temps perfectament de treure-te-les quan te les has de treure, tornar-te-les a posar quan te les has de posar. I llavors ve la segona part, la part final, que és una parcial, que és la Lluna va destapant, va mossegant cada cop menys el Sol, pam, pam, pam. Però Això ja no durarà una hora perquè no podrem veure tota aquesta part perquè el sol ja s'haurà amagat. Això és dos quarts de nou del vespre, la part de la totalitat, el sol li quedarà mitja hora per amagar-se, no dona temps que vegem tota l'hora que durarà la segona part. Per tant, en resum, primera part, una hora, parcial, ulleres, homologades. Moment de la totalitat, fora, ulleres. Quant dura? Depèn. Un minut, 30 segons, un minut i mig, en funció del lloc que et trobis de Catalunya. Torna a destapar el sol, bum, ulleres novament posades i el sol va baixant fins que s'amagarà per l'horitzó.
9: Això serà si estem a la part total. A Sant Cugat no serà total, però no. Serà del 99% llarg. En aquest cas, els santcugatencs que estiguin a la ciutat no s'haurien de treure en cap moment les ulleres.
10: En cap moment. En cap moment se les haurien de treure perquè la llum del sol és tan intensa que fins i tot ni que quedi un 1% del sol destapat és suficientment intensa com per causar lesions. Mira com és la cosa que fins i tot portant ulleres hem de descansar la vista, la mirada. És a dir, tampoc no hem de fer estar tota l'hora que dura la parcialitat, no? Que no ho farem perquè a ningú se li acudiria fer-ho, no? Perquè anirem parlant amb els amics, amb les famílies i un vermutet al costat i ens traurem les ulleres per parlar amb els amics i ens les tornarem a posar en el moment que mirem el sol. No podem mirar constantment el sol ni tan sols amb ulleres. Hem de descansar la mirada, no? La llum del sol és intensíssima.
9: Jo et volia preguntar, que sigui el capvespre, és un punt a favor o no? No? Perquè potser hi ha aquest dubte de si el confonem amb la posta, de si serà molt baix...
10: Aquí hi ha molt de debat, eh?
9: Tu què en penses?
10: El que jo pensi és molt personal. Jo només n'he vist un d'eclipsi, però això ho discutia en una persona que humilment era una senyora que, de Badalona, que va venir a una de les meves conferències i va estar tranquil·leta tot, i al final ella no es va atrevir a fer cap pregunta, però el seu marit li va dir, escolta, m'aixeca la mel i diu, la meva dona és la segona persona a l'estat espanyol que més eclipsis ha vist.
9: Wow.
10: 17 eclipsis totals. Ha anat a tot. I jo vaig pensar, surt a l'escena. Li vaig agafar del braç, surt a explicar-ho. I ella diu, no vull sortir. Què vull dir? Que jo només n'he vist un. Però la meva sensació és, evidentment, quan el sol va molt alt, és molt bonic perquè l'efecte és molt instantani, aquest de la foscor. A més, bueno, tens potser menys probabilitat que hi hagi boirines, no?, a l'horitzó que et tapin això. Això a part en contra del nostre eclipsi. Parts a favor del nostre eclipsi. Quan el sol baixi molt baix, integrarem a la nostra mirada i, per tant, al nostre cervell una imatge, i quan dic integrarem és que ens quedaran els records, d'una imatge d'un sol eclipsat amb un paisatge integrat, que pot ser un paisatge natural, de muntanyes, de boscos, de ciutat, no molt alts, perquè si no ens taparan el sol. És molt important buscar l'indret, que no hi hagi obstacles. Però el que vull dir és que podrem integrar, i la gent que faci fotografies podrà fer fotografies molt espectaculars, amb figures humanes en primer pla, etc. Dona una sèrie de possibilitats que no dona un eclipsi quan va molt alt. Veurem la baixada de llum? Tremenda. Pensem que això passarà mitja hora abans que el sol s'amagui, per tant serà de dia. Serà de dia, el sol està mitja hora abans. Per tant, sí que veurem d'una manera molt sobtada, molt intensa, aquesta baixada de llum. Però sí que haurem d'estar pendents d'això, que no hi hagi obstacles, que no hi hagi núvols baixos a l'horitzó, que això de vegades... Aquí sí que patirem una mica.
9: Hi ha alguns indrets millors que d'altres per anar a veure aquest eclipsi?
10: Jo no els diré, perquè sí, jo penso que seria irresponsable, crec sincerament... Que
9: per seria... la gentrificació.
10: Correcte. Aquí és un fenomen de masses, com dèiem, esperem milions de visitants, els que ja venen cada any a Catalunya. Pensem que les dues marques turístiques de Tarragona, que són Costa Daurada i Terres de l'Ebre, l'any 2024, que són les dades que jo tenia quan vaig escriure el llibre i vaig consultar, publicades pel Patronat de Turisme de Tarragona, van rebre, si no recordo malament, 21,5 milions de pernoctacions al llarg de tot l'any, però moltes d'elles, evidentment, concentrades als mesos d'estiu. El govern d'Espanya preveu que vindran 10 milions de visitants a l'estat espanyol, addicionals als que venen cada any només pel tema de l'eclipsi. I recordem que l'estat espanyol és segon destí turístic del món. Amb això, jo penso, ja ens fem una idea de quin impacte tindrà aquest fenomen. Jo crec que seria irresponsable assenyalar, no? Hi ha molts llocs on anar-ho a veure, la guia en té molts, ho podem consultar per internet. Afortunadament, hi ha moltes opcions per anar-ho a veure. Jo el que sí que recomano és la planificació.
9: Estem preparats com a país per rebre aquest boom de turistes i de persones del país també que volen gaudir d'aquest fenomen natural que ens deies que fins al 2180 no tornarà a passar a nivell d'infraestructura, a nivell de planificació, perquè no es visqui un col·lapse com el que expliques a la guia que vas viure tu justament el 2017 als Estats Units.
10: Jo crec que ningú no està preparat per això, però no és que ho fem malament nosaltres, és que els Estats Units no estaven preparats pel del 2017 i 2024. És que és molt difícil preparar-te. Primera, perquè no pots tenir unes previsions molt exactes del que passarà. La meteorologia pot jugar un paper determinant els últims dies / hores que provoca moviments. Mira, el del 2017 hi va haver moviments de centenars de milers de vehicles amb hores prèvies per anar a llocs que no s'havia previst. Això va col·lapsar els estats menys poblats dels Estats Units. Impossible predir això, d'entrada. Segona, estem davant de fenòmens del segle XXI que s'han convertit en fenòmens mediàtics i això encara atrau més gent. Tercera, estem parlant de tot el que dèiem abans, destí turístic primer del món, Costa Daurada, Terres de l'Ebre, dels més marques turístics més reconegudes del món, en fi, 12 d'agost...
9: Hi ha una
10: molt
9: suma
10: difícil.
9: De molts factors.
10: Exacte. Afortunadament, mira, a la part positiva, el govern de la Generalitat està treballant molt de debò, molt en seriós, ho està fent molt bé, ho haig de dir, molt bé des de fa molt temps, molt temps. Tenen una comissió interdepartamental on hi ha protecció civil, on hi ha Mossos, on hi ha forestals, agents rurals, perquè recordem que, a més, 12 d'agost és època d'incendis. Esperem que no, però poden estar activats els plans de risc d'incendis. No? Hi ha molts apartaments que estan integrats en aquest pla i s'està treballant perquè els problemes siguin mínims, però hem d'esperar que hi hagi problemes. I aquí jo penso que hi ha un missatge important. No tot ho han de fer els governants.
9: Una crida a la responsabilitat ciutadana.
10: Correcte. És a dir, el món ens estarà mirant. Pensem que rebrem periodistes i visitants de tot el món. Estarem a les notícies de tot el món. Tenim una magnífica oportunitat per donar una cara de país bonica. A més, jo que sóc de Tarragona, nascut a Tarragona, tot i que fa 30 anys que visc aquí, més de 30 anys ja, i a més estiuejo a Falset, al Priorat, i sé a l'ambient que s'hi viu, allà, a l'ambient, al sud de Catalunya, és del sud de Catalunya. Tot passa a Barcelona o a Girona, saps? I nosaltres som al sud, hi ha aquest sentiment. Doncs mira, no, ara ha tocat la grossa. Ara resulta que l'eclipsi total es veurà a la part sud del nostre país. Tenim una magnífica oportunitat per ensenyar-li al món com és el nostre territori. Perquè això prima territori, com és la cultura, com és els valors naturals, històrics, enològics, gastronòmics dels nostres pobles. Per tant, aquí tots tenim una responsabilitat de posar-nos també bonics i guapos, no? I allà on anem a mirar-ho, no malmetre aquell entorn. Quan marxem del lloc on anem a mirar l'eclipsi, deixar igual de, si no més, net, de com ho vàrem trobar. No accedir a llocs on està prohibit accedir. Fer cas de les nostres autoritats. Per això han estat treballant tant de temps. Jo no sé què passarà amb els espais naturals. No sé si la Generalitat decidirà tancar-los. No ho sé, sincerament. Però si decideixen mesures, assegurem de saber i de complir. Ostres, no fem el gamberro. No fem de qualsevol manera, no. I tot això hi haurà problemes. Hem d'assumir que no tot podrà i que haurem d'assumir que haurem de fer cues a les carreteres i que haurem de preparar. Després no podrem dir, no ho sabia. Home, n'haurem parlat molt, eh? Hauries de preveure la teva logística i si vas amb nanos al cotxe, porta't aigua i porta't aliments, per si de cas. En fi, hi ha moltes coses que podem fer. Intentem fer un retorn gradual, com una operació tornada. Pensem que els grans problemes de l'eclipsi és quan acaba l'eclipsi, que és quan tothom vol tornar a casa, a l'hotel, al càmping...
9: Doncs un pícnic, escolta.
10: Clar, a més, aquella nit tenim el màxim de la pluja de Sant Llorenç. Sense lluna, perquè la lluna l'haurem tingut de dia, que ens haurà provocat l'eclipsi. Per tant, el pla és fantàstic. És eclipsi de vespre, un vermut i uns entrepans i cel nocturn per veure els perseids, la pluja de Sant Llorenç. A veure, ja sé que això no tothom ho pot fer i que, pues, si no has pogut trobar allotjament... Pues,
9: és
10: no
9: que potser anem tard, eh? Atenció.
10: Alguns poden anar tard, però
9: aquells que encara no el tinguin...
10: En aquest moment, a data d'avui, puc assegurar que encara hi ha allotjaments. Puc assegurar que encara n'hi ha. S'han de buscar, però encara n'hi ha. Però clar, això cada cop n'hi haurà menys. Però si podem fer un retorn gradual, millor. Si ens podem permetre romandre a la zona on hem anat a veure l'eclipsi i no tornar immediatament, millor. Perquè a més serà de nit, conduirem emocionats, venim d'un eclipsi de sol, estarem cansats. En fi, no és la millor recepta per tornar, no? Per exemple, a la zona metropolitana de Barcelona. No és la millor recepta. Sé que no, tothom no podrà permetre's, perquè igual no hauran trobat allotjament, però intentem fer aquest retorn esglaonat.
9: Ara, sí, com a ciutadans, ho expliquem amb temps...
10: Clar, com a ciutadans podem fer moltes coses, sí.
9: Els que tindran una bona pressió són els homes i les dones del temps aquells dies. Uau.
10: Mira, jo em trec el barret. T'ho dic de debò i ho dic a cada ocasió que tinc, perquè els conec pràcticament a tots, tinc una relació excel·lent, però no ho dic perquè tingui relació d'amistat amb ells, és perquè sé que complicada que és la feina que fan. Perquè, clar, els astrònoms diem, mira, aquella supernova explotarà d'aquí un milió d'anys.
9: Ja no hi serem.
10: No em podràs perseguir pel carrer dient, mira, vas dir que, no? Però ells se la juguen cada dia. I a més, els estem posant molta pressió a sobre perquè tots voldrem saber si des de la terrassa de casa meva que dona al sud-oest del poble de no sé què tindré núvols a l'horitzó a 2:15. Això és impossible. I rebran molta pressió. Aquesta, la dels ciutadans, rebran molta pressió de les institucions, perquè també per governar tot això, aquesta dada serà molt, molt important, que es tinguin les dades que es tindran. Serà molt important per poder, no sé, planificar les carreteres i la mobilitat en general, no? Tindran molta pressió. Per tant, jo des d'aquí, reconeixement a la feina que fan, reconeixement a la feina que hauran de fer en situació de molta pressió.
9: Doncs ha fet aquest reconeixement. Tota aquesta informació la trobaran els nostres oients a la guia, ampliada, a fons. Fins i tot hi ha un petit capítol dedicat a la fotografia.
10: Exacte.
9: No? Que si bé és veritat que potser és molt més bonic gaudir de les coses amb els ulls i guardar-ho a la nostra memòria i amb les nostres emocions, sempre n'hi ha que els agrada immortalitzar aquell moment. Qui vulgui saber tots els trucs, que s'ho llegeixi a la guia, però no sé si així, com amb un breu resum, ens pots donar els 4 tips que podem fer.
10: Mira, el primer l'acabes de dir ja, que és res com mirar-ho a simple vista. És a dir, és un minut, o 30 segons, o un minut i mig. No pot ser que estiguem manegant una càmera i perdent l'espectacle que és allà. Seria com l'espectacle és allà i jo sóc d'esquenes mirant no sé què. No, a veure. Per tant, recomanació, i ho explico al llibre com fer-ho. Practicar la fotografia setmanes abans, mesos abans, setmanes abans, tenim molt de temps. Practicar-la de manera que puguem governar els controls d'una càmera sense haver de mirar la càmera. On hem de mirar és allà dalt.
9: Disparadors automàtics.
10: Disparadors automàtics, haurem de canviar les condicions d'il·luminació de la càmera. Tot això és el que hem de practicar, de com moure amb una mà aquests mandos i disparar molts cops, amb diferents paràmetres de la càmera, però sense haver d'estar pendent de la càmera. Ai, i aquest paràmetre com es feia? Per favor, si tens allà l'eclipsi, primera recomanació. Segona recomanació, filtres. De la mateixa manera que els nostres ulls han de portar filtres, les càmeres també. Tercera recomanació, superimportant, sisplau. Traieu el filtre durant la totalitat. Igual que t'has de treure les ulleres,
9: clar.
10: És molt típic l'error d'estàs tan al·lucinant i t'has entrenat tant a moure la càmera sense mirar-la. Oi, que bé que ho estic fent. Oi, que bé. Oi, mira quin eclipsi. Que no li has tret l'eclipsi, no li has tret el filtre a la càmera. No et sortirà res. No et sortirà res.
9: La foscor.
10: La foscor. Treu el filtre. Per tant, a veure, són recomanacions bàsiques, però qui vulgui fer-ho està molt bé, està molt bé. Jo n'he fet, el 2017 vaig fer fotografies, però no deixeu que el fet de la fotografia malmeti aquests instants efímers i superemotius de mirar un eclipsi a simple vista.
9: Sobretot si, com molts dels nostres oients, possiblement no tinguem grans càmeres que ens permetin tenir una fotografia, i hi haurà professionals que en fan amb fotografies
10: de
9: meravelloses.
10: De documental.
9: Que les podrem veure.
10: Exactament.
9: I nosaltres tindrem el record. Tothom convidat a llegir aquesta guia de l'eclipsi del 12 d'agost. El Joan Anton no ho ha volgut dir, però jo crec que imprescindible per gaudir-lo al 100%, tenir tota la informació, anar preparat, saber què estem veient i fer-ho amb seguretat, com també hi ha un capítol que en parla i que és molt important. Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
10: Gràcies a vosaltres, com sempre.
5: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
11: El gall del monestir. Sabeu que a dalt del campanar petit del monestir hi ha un gall de ferro? Doncs aquest gall, fa molts anys, era de veritat. Estava viu i des de dalt del campanar veia tot el que passava a Sant Cugat. Una vegada va veure que un noi que es deia Berenguer de Saltells s'havia enfadat amb l'abat Arnau Ramon de Biure, que era l'amo i senyor del monestir. Sabeu per què? Perquè l'abat...
9: Així comença El gall del monestir, el primer dels 21 contes que trobareu als contes de Sant Cugat. Un recull de relats que s'ha editat per celebrar els 40 anys de tot Sant Cugat, que vol acostar la història, els personatges i les curiositats del nostre poble als més petits, amb textos de l'escriptor i antropòleg sancugatenc Rogeli Pedró, i il·lustracions de l'Eloi Alegre, creador de la vinyeta del Madí i el Cugat, que cada setmana es pot veure al 12 en Cugat. Per descobrir com i quan va néixer aquest projecte, quin objectiu té i com ha estat el procés de creació, avui ens acompanya la Laura Grau, directora del 12 en Cugat i adjunta de direcció general de Tot Media. Laura, bon dia, moltes
12: Hola,
9: gràcies.
12: Hola, bon dia.
9: El Rogeli Pedró, escriptor i antropòleg i col·laborador d'aquest programa, també les tertúlies. Rogeli, benvingut.
13: Hola, bona tarda.
9: I l'Eloi Alegre, il·lustrador d'aquests 21 relats d'aquests contes. Molt
13: Hola.
9: Bon dia, benvingut.
13: Bon dia.
9: Què us sembla sentir aquest primer fragment d'aquest primer conte d'aquest recull, el del gall del monestir, de la veu de la Martina, una nena de 10 anys que forma part d'alguna manera del públic, no?, d'aquesta feinada que heu fet?
12: Doncs començo jo, Rogeli, sí. A veure, realment, escoltar d'una veu, no?, d'un infant, que al final l'objectiu d'aquest conte és això, no?, és que tant petits com grans, perquè després ho comentarem, aquest llibre, primer de tot, va estar pensat, doncs, per tots els nens i nenes de Sant Cugat. De fet, l'hem distribuït a tots els centres educatius de Sant Cugat, també, però també per la gent gran i per tothom, perquè és des de 6 anys, que és la primera edat, doncs, que un nen, no?, comença a llegir, fins als 100 o fins quan sigui. Llavors hem detectat també una necessitat en els llars d'avis i residències, doncs, que també les hem deixat perquè tenien cert interès de fer també estones de lectura. I el sentit, doncs, aquest fragment de conte per un nen o una nena, en aquest cas, doncs ens fa molta il·lusió, sobretot també suposo el Rogeli, no?, l'autor del llibre.
13: Sí, molta. Uh-huh. Jo crec que és molt convenient i necessari que els que som pares i els que són avis i tothom, els que som adults en general, doncs introduïm en els nens i nenes en la lectura. Crec que és molt convenient. Les pantalles estan bé, però crec que també estan molt bé que aprenguem a llegir, ja dic, a gaudir, i en aquest cas dels contes de Sant Cugat.
9: Una lectura que va acompanyada més a més amb aquestes il·lustracions de l'Eloi.
14: Sí, sí. No, sona bé de veu d'un nen llegir el conte. I també, a part de nens i adults, també és un conte per nouvinguts, per saber el poble d'on ve, bueno, nouvinguts o no tan nouvinguts. Hi ha gent que viu aquí tota la vida i no sap coses d'aquest poble, de tradicions o de l'origen. I, bueno, està bé. Jo crec que molta gent m'ho ha dit. O sigui, hi ha coses que no sabia i no hi ha curiositat. I
9: és una bona oportunitat, no?, per arrelar a la ciutat on es viu. Laura, no sé com va sortir la idea de fer aquest recull de contes, no?, i fer-ho coincidir amb aquests 40 anys ja de tot Sant Cugat.
12: Doncs va ser a inicis del 2025, que quan estàvem ja organitzant una mica, doncs, aquest 40è aniversari del tot, que de fet és del tot, però és del tot a l'empresa, no? Uh-huh. Llavors, per nosaltres era molt important perquè una empresa i familiar que duri, no?, 40 anys, doncs jo crec que s'ha de celebrar. I vam dir, l'hem de fer grossa. Vam començar, doncs, amb una festa popular, després amb un acte més institucional, però també vam voler, doncs, que quedés, no?, que aquest 40è aniversari quedés d'alguna manera. I pensant en els més petits, que som una ciutat, no?, d'infants també, pensant en els més petits, pensant també en aquesta finalitat també de, no?, de mostrar aquest patrimoni que tenim a Sant Cugat, i també, doncs, el que deia el Rogeli, de fomentar la lectura, i que ho tingui totes les llars, totes les escoles de Sant Cugat, doncs vam pensar, va, fem un llibre de contes que, de fet, pels 25 anys del tot ja vam fer un llibre de contes infantil, però no sobre la història de Sant Cugat. Llavors ens quedava pendent i vam dir, doncs, que millor, doncs, l'any de l'aniversari, no?
9: I de seguida us va venir al cap que aquest recull de contes estigués escrit pel Rogeli i il·lustrat per l'Eloi?
12: Sí, és que penses, a veure, qui millor que fer els contes, no?, són històries petites i breus, doncs el Rogeli, perquè també ha col·laborat moltes vegades amb nosaltres, amb el tot, i jo crec que al final és el que coneix més Sant Cugat, i de fet hi havia estat ja havies fet un llibre de contes també per la Creu Roja, i llavors també de seguida ens va venir el cap, i l'Eloi, doncs, que he dit de l'Eloi, no?, que cada setmana comptem amb ell, i que, tot i que era un repte, no?, per sí, ell segurament, i
9: sí. Eren nous personatges, no?
14: Bueno, eren nous personatges, clar. Volia fer un enfoc que no fos un còmic o tipus tira còmica, sinó alguna més il·lustració, i la il·lustració infantil sembla que no, però és exigent també. O sigui, bueno, a mi m'agrada agafar un llibre infantil i que el dibuixos siguin macos, que no siguin mal fets, perquè els nens tampoc són tontos, i això ho veuen. I no sé, per mi era un repte, i no sé, i lligar-ho amb la temàtica i tal, doncs, bueno, vaig estar fent proves, adaptant l'estil i tal, bueno, i això, una uniformitat de color també, perquè tot el llibre tingués tot un sentit, i bueno, al final crec que més o menys vaig en sortir, no sé si sóc el més indicat per fer-lo, però bueno, almenys vaig intentar posar-me a l'alçada del repte i, bueno, jo estic prou satisfet.
9: Ara parlarem de tot aquest procés creatiu a quatre mans, per dir-ho d'alguna manera. Rogel, i tu, quan et van fer l'encàrrec, la Laura, el Ramon i companyia, què et va venir al cap? Vas decidir que l'havies d'entomar sí o sí, o has tenit dubtes?
13: Home, de cop i volta que et diguin has de fer 20 contes...
12: de cop i volta tampoc.
13: No, però vull dir, va ser en un moment... que vam tenir una reunió amb tots plegats, no? I dius, ostres, el que passa és que hi va haver una cosa molt bona també, que és que jo ja estava fent alguns contes, ja estava treballant alguns contes, alguns que tenien a veure amb Sant Cugat i d'altres que no. vaig haver d'adaptar, esclar, la circumstància, la temàtica, les temàtiques que ens van proposar, etc. No? I un altre element molt important és això, és que quan em van dir, diu, serà il·lustrat els contes per l'Eloi, dic, ostres, fantàstic, perquè jo cada setmana em miro tot Sant Cugat, com a bon Sant Cugatenc, però a més també no em deixo mai la seva vinyeta de dos il·lustres d'aquesta casa també, que eren el Cugat i el Medí, i per tant, bé, vaig quedar ja convençut, vaja, tot i el repte de fer 20 contes que van acabar sent 21.
9: 21, al final.
12: Sí, per quadrar una mica.
13: Sí, però sí, i després, si voleu, expliquem alguna anècdota, eh?
12: Sí que és veritat que abans de fer conte, llibre de contes, van sortir aquests contes del tot Sant Cugat.
9: Mm-hmm. S'han anat publicant durant tot aquest aniversari.
12: Exacte. La idea era començar-los cada setmana un conte. Eren pensat per 20 setmanes, però llavors vam arribar a la conclusió que ens faltava un per acabar de tancar bé el conte. I llavors la que vam acabar, que va ser cap al setembre, llavors vam fer l'edició del llibre.
9: Que vau presentar aquest desembre, ara ho dic de memòria.
12: Sí, sí.
9: Eh? Quins han estat els reptes, Rogel i Eloi, en fer un projecte a quatre mans i a dedicat als infants, no? Perquè l'Eloi deia, els dibuixos havien d'estar ben fets, els nens són petits, però no són tontos, no? Què suposa treballar, doncs possiblement no havíeu treballat junts, no? En un projecte d'aquestes característiques?
14: No, bueno, jo el Rogel ja sí que coneixia que sabia del tema, o sigui, dic, bueno, també per això també a mi em semblava bé, dic, bueno, també estar una mica a l'alçada, ja que els contes, suposo, tindran contingut i tindran rigor, no? Doncs estaria bé també fer-ho ben fet. Sí.
9: Què era el més difícil, Rogeli? Ja n'havies fet, de contes, però sí. Adreçar... Potser una temàtica que a vegades pot semblar que és més feixuga, que és la història, el patrimoni, els infants. No sé si és fàcil sintetitzar en una pàgina, no?, cada una d'aquestes històries que expliquen qui som i d'on venim.
13: Exacte, sí, sí. Aquest era el repte. I intentar fer-ho de manera entenedora, de manera que els nens i nenes que llegissin el conte doncs es quedessin també amb això, amb algun concepte històric de la nostra, poble, la nostra ciutat, permeteu-me dir poble també, perquè m'agrada. I després això, que donar-li el format conte, que tampoc és difícil, i tampoc és fàcil explicar una història que tingui els continguts propis d'un conte, doncs tampoc és fàcil. I com sabem tothom, els contes poden acabar bé o no tan bé, no? I normalment comencen bé, hi havia una vegada, i al final a vegades entremig hi ha algun embolic i llavors algun el feia acabar bé i l'altre no tan bé, però el cas és que entretingués i mantingués l'atenció de les persones que el llegissin.
9: Hi havia alguna història o algun dels personatges que tinguéssiu claríssim tots que sí o sí havia de ser?
13: I tant, és que hi ha molts personatges a dins dels contes aquests que són personatges reals. Sí, sí. Bé, parlàvem del Cugat i del Medí.
9: I tant. Que és una... A més, sent l'Eloi l'il·lustrador, no?
13: Sí.
9: No podien faltar.
13: Sí, sí. El Joan Fàbregas i...
9: I el Pere Païssa.
13: I el Pere Païssa, que dos col·laboradors, treballadors d'aquesta casa i del Tot Sant Cugat.
12: I l'única condició que li vaig demanar al Rogeli és havia de sortir els 40 anys del Tot Sant Cugat.
13: Sí.
9: Tenia tot el sentit, eh?
13: Sí, no.
9: Com a mirar l'efemèride.
13: També... A veure, hi ha, per exemple, un altre conte, que és el Joan Boter, que és el Joan Joaquim Ivern, que és un boter que ha existit realment, que és un home que jo també vaig conèixer, tractar, i també vaig parlar moltes vegades amb ell, que era un boter que feia botes i portadores a la Rambla del Celler, gairebé al davant del poliesportiu, que ara és un edifici, que és un edifici nou. També hi ha gent que d'altres persones, com algun pagès, com el Joan Buscallà, que surt per aquí al mig, però no li posem el nom, la seva muller també surt per aquí. També, bé, hi ha personatges que són personatges i indrets que són reals i palpables, la casa de les Petxines, per exemple, al carrer Sant Antoni, ben a prop del Tot Sant Cugat, és un lloc que a la millor és possible que la gent passi per allà no se n'adoni, però allò és una veritable obra d'art i patrimoni de la ciutat. Doncs està bé també que ho nombréssim, que en féssim un conte i que la gent quan passi allà diu, mira, lo del conte aquí està aquí. Però això per petits i per grans també, perquè hi ha gent que a vegades passa de pressa i no s'adona de les coses. Doncs ara tenim elements.
9: I com ha anat, Eloi, aquest procés de creació compartit? No sé si primer el Rogeli feia els contes i després a tu t'arribava la il·lustració.
14: M'enviaven els contes i jo anava fent... I bueno, sí que em va costar una mica perquè era això, era un canvi d'estil, però l'estil és una mica inspirat o copiat, bueno, copiat tampoc perquè no és copiat, però en les rajoles i els plats de ceràmica, i clar, i aquest està bé per una banda, perquè això de fer un pocs colors facilita les coses, però després hi ha coses com aquests moviments tan poc... Bueno, són molt encarcarats els personatges, les perspectives són molt dolentes, també, i a vegades fer-ho expressament malament a vegades
9: és més difícil
14: que... I també això, volia seguir aquest estil, però tampoc que sigués molt, molt igual, perquè tampoc és agradable. Tampoc no és prou atractiu per nens. Havia de donar un toque personal més còmic i més agradable, perquè visualment doncs fos més graciós. I, bueno, hi ha algunes que em van costar més que altres. El de la casa de les Petxines, per exemple, clar, dibuixar aquella casa...
9: És una feina.
14: No ho veia molt, jo no ho veia clar. I bueno, al final doncs, vaig intentar buscar només un detall de la casa, que tot i així, i també simplificat, perquè, clar, aquestes rajoles normalment no són molt... O sigui, n'han de molt treballades, però, clar, si són molt grans, si parlem de les petites, són senzilles. I, bueno, al final, doncs, si cada dibuix has de buscar... la manera de simplificada i una mica graciosa, i ficava elements divertits també, animalons, ficava coses en aquesta que pel nen no li fes gràcia.
9: A més, a cada un dels contes, a les quatre cantonades de les pàgines, hi poses com un element simbòlic, no, d'aquelles històries. Ara tinc al davant la del Madí i el Cugat, no? Hi ha el Ràdio Sant Cugat, que és l'origen de tot plegat, però cada història té, no? El gall del monestir té la part de dalt del cimbori. Bé, ja està cuidat tot fins al mínim detall, emulant una mica aquestes rajoles que ens podem imaginar a les façanes de les cases d'una determinada època, no? De ceràmica, amb aquests colors tan característics. Rogeli, tu quan vas veure els dibuixos ja, quan tot plegat va anar agafant forma i va estar maquetat, què et va semblar?
13: Va semblar que els contes tenien vida. Sí, clar, perquè tu quan ho escrius queda la lletra allà i que et queda la imatge, diguéssim, a dins, no? Però visualitzar-ho, dius, mira, el gall del monestir, doncs aquí el tens, aquí tens el gall del monestir. Quan deies el Pi del Xandri, també el coneixem, el Pi del Xandri, no? Però que tant, veus allà el Pi del Xandri, però no únicament això, sinó el senyor, la serra, els qui aquella nit... que tots recordem, doncs, van anar per voler-lo tallar. I una curiositat per l'en Pidel del Chandri, si em permets. El conte aquest del Pidel Chandri el van fer abans del mes d'agost de l'any passat, del 2005.
9: I aquí a la il·lustració es veu, eh?
13: Sí, però clar, llavors la Laura un dia em truca, diu, després això de l'agost...
12: Que estava pràcticament,
13: I em diu, ostres, diu, clar, diu, ara, diu, potser s'hauria d'actualitzar. I efectivament vam agafar...
12: Va donar temps,
13: I el vam actualitzar, i llavors hi ha un moment que diu aquest mes d'agost, a causa de la sequera, de les altes temperatures, la branca aïllada que el feia únic, s'ha esqueixat i ha caigut. Oh, tots els nens que estaven allà escoltant el conte. Doncs bé, doncs és una petita anècdota que va fer Laura.
12: I de fet, després, sense saber-ho, un dels últims contes és com viure amb el porc senglar, sí, no?
9: També. Era premonitori de la pesta porcina, eh?
13: Sí.
9: Poc va faltar. Sí que fa de molt mal dir, no? Però no sé si teniu alguna d'aquestes històries que us facin especial il·lusió o que siguin aquelles preferides o que llegiu més sovint.
12: Digues.
13: No, vosaltres?
12: Del conte, eh?
14: Sí.
12: Clar, a mi m'agraden totes,
9: sí, és que
12: no?
9: Hi és,
12: però sí que a mi la del tot m'agrada, el Madil Cugat també, per suposat. Sí que és veritat que la Casa de les Petxines té una història, no?, que, ostres, que és una manera, com dèiem al principi, de conèixer realment la història de la casa, però també de fer aflorar una mica la imaginació, no? I intento també, quan he llegit amb la meva filla o amb el meu fill el conte, de posar-me també, doncs, a dins dels personatges o què pensaran també els meus fills, perquè depèn de l'edat que tinguin els nens... Veus que s'interessen per unes coses o per unes altres. La meva filla que comença a llegir, doncs, està tot el rato mirant, no?, els dibuixos i... Ai, mira, i tal. Però també, després, el més gran, doncs, es fixa en un altre detall, no?, i em fa més preguntes de la història. Dic, bueno, haurem de quedar un dia amb el Rogeli que ens ho expliqui.
9: Hi ha algun que t'hagi agradat especialment il·lustrar, l'oi, o que t'hagi sigut més fàcil o més complicat?
14: Home, es nota sobretot el primer, que és molt... em va costar molt perquè encara havia fet moltes proves i tal, i és com més senzillet. Després em vaig animar i la cosa vas veient que els dibuixos van guanyant. Però, bueno, alguns em va costar més que altres, sí. També és veritat que molts elements, alguns elements els vaig dibuixar abans i després els utilitzo en altres contes, perquè és com una mena
9: de continuïtat.
14: De collage i tal, i a vegades he fet més dibuixos dels que s'han arribat a... O sigui, faig més elements i després al fer la composició em descarto també, o sigui... Però, bueno, hi ha alguns, no sé, alguns que m'agraden, sí, el del Sant Madí, aquest de Torre Negra també és bastant maco, amb el forat a terra i bueno. També m'agradava, per exemple, elements moderns, aquest, no?, la motosserra, no?, com fer una motosserra amb un estil antic, que no hi ha cap rajola amb una motosserra, o un cotxe, o coses així, que són rajoles molt antigues, almenys les que jo m'he documentat, no... I, bueno, això també m'agradava, per això, intentar adaptar aquests elements moderns a aquest estil antic. Això m'agrada.
9: Tot un repte. Sí. Escolteu, encara l'audiència té l'oportunitat de trobar aquest llibre. Els tenim en digital al Tot Sant Cugat, que s'han anat publicant, però si volen aconseguir-lo, Laura, com ho poden fer?
12: El tenen a les oficines del Tot Sant Cugat, al carrer Sant Antoni. Val? Allà, doncs, en tenim, sempre que vulguin, doncs, es poden apropar i agafar-ne algun. També a les escoles. De fet, ara cada vegada més, tot i que hem anat repartint a les escoles, centres educatius i Ardavis, també ens van demanant, doncs, si podem posar un cas a l'Ateneu, per exemple, ens podeu, perquè el club de lectura que fem, doncs, ens necessitem. Llavors la gent ens va demanant, però sobretot és en el Tot Sant Cugat, i el Rogeli i l'Eloi també en tenen molts, però en principi hem fet una primera edició, però depenent de com vagi, de moment està tenint molt d'èxit, doncs segur que potser farem més.
9: Pot ser l'inici d'un altre llibre de contes, pels 50
12: segur.
9: Anys?
12: Bueno, per exemple. Ho estarem abans, o 35. No, jo crec que
9: 35?
12: Sí. Jo crec que sí. Ara ens hem animat, no, Rogeli?
13: Sí.
12: També comentàvem la possibilitat de fer àudio, o sigui, audiodescripció, és a dir, que hi hagi nens o personatges de Sant Cugat que puguin...
9: Tenim aquí la Martina, que ens ha fet aquest inici.
12: Doncs que puguin també posar-los veu i també, doncs, publicar-los en el mitjà de comunicació.
13: Això seria maco, eh?
12: Seria
13: bonic, també, perquè el tema de poder-los escoltar amb veus diferents i diferents tons i així, és a dir, musiquetes d'aquelles de fons i tal.
12: És a dir, que el projecte encara no ha acabat.
9: Molt bé, un projecte ben viu, tothom convidat, eh? Si encara no té el seu exemplar a recollir-lo, poden fer les oficines del Tot. tot, els contes de Sant Cugat, amb els textos del Rogeli Padró i les il·lustracions de l'Eloi Alegre, tot plegat per celebrar aquests 40 anys del Tot Sant Cugat. Moltíssimes gràcies.
12: Gràcies a tu.
13: A vosaltres.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva marxa cap a Móra la Nova a parlar amb el cap de colla, Gerard Andreu, que ens dona tots els detalls sobre els seus gegants i amics que han celebrat el seu 75è aniversari. Hola, Gerard, què tal?
4: Bé.
3: Com esteu?
4: Bé.
3: Sí? Ens posem en contacte amb vosaltres perquè ens expliqueu una miqueta els gegants de Móra la Nova. Explica'ns els seus orígens.
4: Pues mira, Remei i Domènec van ser comprats a Barcelona, al taller Ingenio, el 1950. Per cert, aquest any, que és 2025, fan 75 anys. Ells dos reben el nom dels patrons de Móra la Nova, Sant Domènec i la Mare Déu del Remei.
3: Com van vestits, perquè la gent es faci una idea, perquè quan els
4: vegi... Ara van vestits... Ara fa 6 anys que els va canviar els vestits i s'ha intentat fer el màxim possible als vestits originals. Se'ls va canviar també el que és el cos, que se va fer de fibra de vidre, que ara portaven uns ferros i, la veritat, quedaven bastant malament. Ja se'ls va fer una figura ben xula, ¿vale?, perquè pogués ja tenir una bona cintura, és molt bé. I els vestits, el que et deia abans, s'han fet intentant-los al màxim als originals. Ella va de color verd, amb una falda... així amb floretes, uh-huh. I ell va amb un traje de rei de color granate.
3: Com pesen, més o menys?
4: Doncs pues mira, Domènec medeix 3,35, perdona, i pesa 40 quilos, i la Remei medeix 3,25 i pesa 37 quilos.
3: Bueno, déu-n'hi-do, també, per portar-los.
4: Sí, lo que no pesen massa, en comparació de molts gegants que se senten 80, 90, 100 quilos. Jo he portat los de Tortosa, los moros, i fan 90 quilos, però són de molt ben portar.
3: Sí.
4: ¿Vale? Estos, al ser original, lo que és lo cap, los braços i les mans, pues clar, portes tot el pes a dalt, no val, lo pots compensar. ¿Vale? Mm-hmm. I clar, això lo que fa que haguis de ser una mica expert per a portar-los.
3: Que és complicat portar-lo, que no pot portar qualsevol, no?
4: Correcte. Si un comença avui a la colla, no pot. Vinga, agafa el gegant. A córrer? No pot.
3: T'ha de tirar unes hores darrere, sí.
4: Necessita uns mesos de pràctica.
3: Gerard, en aquests gegants tenen rèpliques més petits? O perquè són els que van quatre, ni dos grans ni dos petits, no?
4: Sí. Primer es va fer el Domènec, ¿vale?, però està encedit a la colla, és del meu fill, del Sergi, que ara ja se li va fer en 7 anys, ara en té 18 i porta la geganta.
3: Sí.
4: I la Remei, el 2014, perdona.
3: No,
4: se li va regalar el seu cumpleany el 14 de juny del 2014 i la Remei, la gegantona Remei, va ser presentada el 27 d'abril del 2019, que és de la meva filla. I també li agraden molt els gegants i li van regalar un gegant a cada un. Bueno, estan seguits a la colla perquè los portin tots los nens de la colla.
3: Molt bé, perquè són igual que els grans, però en replica petits, més petits.
4: Ah, no? Se van comprar la roba igual, el mateix vestit, té la mateixa cara, tot igual, el que passa és que se veuen més jovenets, no? Són els fills de Remei i Domènec.
3: Sí, clar, és que moltes vegades quan us veiem, no, diem, com és possible que estiguin la mateixa rèplica en petits, no? Que són els fills? I per això, doncs, aquesta pregunta, per saber, doncs, conèixer-se una miqueta més. També teniu nans?
4: Sí, tenim quatre nans, nosaltres diem capgrossos.
3: Capgrossos, sí, sí,
4: quatre, sí.
3: Sí,
4: quatre capgrossos que són de la mateixa edat que els gegants. Se van comprar també a l'Ingenio de Barcelona en 1950. I després tenim un home dels nassos, ¿vale?, que es va fer perquè aquí a Móra, pues, com saps, tenim l'estació de ferrocarril,
3: sí.
4: I també hi ha el Museu de Ferrocarril.

0: les tres trobades sempre van els mateixos 25, 30, els altres són més... Hoy puedo, hoy no, mañana no.
1: Sí.
0: Però bueno, això passa de Déu. Si no hi ha gent que va al davant, les coses no funcionen.
1: Sí, costa molt organitzar aquest volum de gent, o moure's tot?
0: No, no, no, no, perquè vull dir, com que és algo que fas ara estos dos anys molt, perquè, clar, si... hem de tornar moltes trobades en la trobada que després parlem, si vols, de 75 anys. Uh-huh. I clar, pues, setmana sí, setmana no, com aquell que diu, tenim trobada. I no, bueno, agafem el nostre remolc, els cotxes, i treballem allí, ens muntem, fem la trobada i au, fins cap a casa.
1: Molt bé. Parlem d'aquest 75è aniversari, sí, d'aquests gegants. Explica'ns una miqueta doncs, com ha estat aquests anys, si ha canviat molt el món del geganter, i tots els altres que estareu segurament que preparant.
0: Doncs pues mira, sí, ja fa dos, tres anyets que l'estem preparant, perquè clar, al final portarem 34 colles, i això no és gens fàcil, uh-huh, i tornar-les en un any és gairebé impossible. Doncs pues, bueno, ja fa dos anyets, amb este tres, que estem treballant, estem anant a llocs que no les tornaran este dia, i bueno, molt contents en els preparatius i totes les sorpreses que tenim preparades. Si vols t'explico una mica el
1: sí,
0: que farem.
1: Sí,
0: pues mira, és el dia 26 de juliol, ¿vale?, que és l'any... el dia que sempre fem la trobada en altres, que és la 34a trobada en Gegantina de Mora Nova, però aquest any les tirem més cap al 75 aniversari. Però no deixa de ser una trobada, com sempre, com cada any. El que passa és que deves d'haver 10 i 12 colles, que és el que porta tothom, perquè és el normal...
1: Pues hi haurà 35. Clar, sí. Per poder organitzar aquest tipus d'acte, són 35 colles, però vosaltres l'heu tornat a aquesta visita, no heu anat als municipis, m'imagino, als pobles, per dir-li, mira, sí, aquell dia, vosaltres, què feu, intercanvis? Com ho feu?
0: Sí, sí, sí. Tot això funciona d'intercanvi. Tu parles amb les colles i escolta, que este dia faré això. I, bueno, vas tu aquí o... i ara que vindran, que nosaltres anem estar al setembre, a octubre, o al novembre, o al desembre. Mm. Però, bueno, clar,
1: ja
0: 35 colles,
1: no? Clar,
0: més o menys,
1: sí,
0: 10 o 15 ja, de fet, és de l'any passat, més 10 o 15 d'aquest any, més 10 o 15 de l'any que ve. Perquè, clar, se sumen les 10 o 12 que vam portar l'any passat, més dels 35, que surten quasi 50 colles. Mm-hmm. Quins dies de tornar? Clar, això s'ha de fer, ja et dic, en 2-3 anys mínim, perquè, si no, a la colla la matarien. Pues sí, que de 40 potser quedaria... jo sol.
1: Una persona sola ja està, no hi ha més. Quants, sí, les colles, la colla, vosaltres, què porteu? Aneu tots uns vestits del mateix color?
0: Sí, sí, sí, estem per cert, tenim samarretes, uh-huh, en el logo dels 75 anys dels gegants, i anem de blau. Nosaltres, perquè aquí a Mora Nova se porta el blau, uh-huh, nosaltres tots de blau, i després aquest any intentarem pues, portar els pantalons blancs, per això una miqueta més, saps?, més contentats, uh-huh, però bueno. Normalment anem de blau i la part de baix cada un porta el que vol, perquè el que et distingeix és la samarreta al final de tot arreu, saps?
1: Uh-huh. En aquests 75 anys ha canviat molt la vida gegantera?
0: Bueno, jo te puc parlar de fa 10 anys, uh-huh, que em vaig ficar en tot això.
1: Sí.
0: Abans, jo sé que quan se van comprar abans de tindre els gegants se llogaven, no n'hi havia en el poble. I sé que és, bueno, se van comprar, i clar, fa 75 anys els gegants només sortien per festa major o podien anar a alguna trobada. Va ser cap als anys 80, quan el senyor Salvador Pla i Miquel Pedret van fundar la primera colla gegantera, l'Ajuntament va comprar el remolc, i al llarg d'aquests anys pues, bueno, han anat passant diverses colles. I ara, quan la vaig agafar jo, els gegants estaven, doncs, bueno, ja no hi havia ningú que els portava. El meu fill, com que apretava molt, i agradava això dels gegants, doncs dic, va, fiquem-nos. I, bueno, crec que no serà prou malament, que tenim una bona colla.
1: Molt bé. Què t'aporta el fet de formar part d'aquesta colla gegantera?
0: Pues t'aporta... com aquell que diu que ets quasi té dos més que en la família. Has de fer, t'has de portar molt bé, has de tindre molt bon rotllo, perquè és que sempre, pues, bueno, és, no et dic, setmana sí, setmana no, te vas veient i, clar, si no tens un bon rotllo i un bon ambient, malament, saps? Jo crec que aporta, pues, sortir de

0: surts molt i t'ho passes bé, coneixes altres, he fet molts amics, molta gent que no coneixia i ara són quasi gent d'altres colles, són com a germans. Ei, Gerard, no es pot vindre a ajudar, vas a ajudar, tenen ells, vull dir, no sé, veig un món molt, el món gegant és un món molt, no sé com dir-ho.
1: Molt social, molt, no? Sí, molt familiar, sí, i molt social, no?
0: Sí, sí, molt, molt bonic. Uh-huh. La paraula és molt bonic. Vull dir, no hi ha, no vull malmetre ningú, però així com al futbol hi ha vegades que veus coses que no saps, aquí sí, no. Aquí sortir, passar-te-ho bé, trobar-te amb este, a l'altre, vull dir, és, no sé, és un món molt bonic, la veritat.
1: I Gerard, què sents quan estàs dins de, del gegant? A part de calor,
0: pues bueno,
1: a part de calor, que imagino que sí, passarà el calor, però...
0: Bueno, però és com tots els hobbies, vull dir... ja et dic, fins fa 10 anys no ni coneixia aquest món, vull dir, me va inculcar el meu fill, i quan estàs dintre no sortiries, la veritat. Surs perquè, i més en aquestes calors, acabes mort i si tens una mica de relleu, però quan sí, estàs dintre, no sé, te transformes. Jo no pararia de ballar. Bueno, passo bomba, la veritat.
1: Doncs, Gerard, moltíssimes gràcies. Enhorabona i felicitats per aquests 75 anys d'aquests gegants. Moltes gràcies per donar veu als gegants de Móra la Nova i per permetre'ns conèixer-los una miqueta més. Així que moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Si em permets, m'agradaria fer 4 agraïments.
1: I tant.
0: No t'he parlat dels 45 voluntaris que tenim. Uh-huh. Que són familiars de gent de la colla i amics que s'han prestat a este dia a ajudar-nos en tot el que convindrà. Estirant des del matí que prepararem el que és el sopar fins a l'organització de la trobada i després pues, també la finalització. Voldria des d'aquí agrair-los ja per endavant a tots. Després també a la fantàstica colla que tenim, perquè sense ells i seria impossible. A la gran junta que hem demostrat que som, la junta de la colla, uh-huh, que, bueno, si al final són els que realment tiren endavant i diuen, nois, cap aquí, nois, cap allà, vull dir, també agraïts de cor. I, bueno, hi ha l'Ajuntament que ens ha apoyat en tot i no, vull dir, no, a res ha dit que no i, bueno, agraïts de veritat. I a vosaltres per...
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions, us parla la Tina Forest. La presidenta de la coordinadora d'AFAS, Carme Roca, deixa el càrrec després d'una dècada convençuda que l'entitat ha fet un salt qualitatiu fins a convertir-se en un actor en pes en el debat educatiu. La presidència de Roca ha estat marcada pels conflictes educatius. Han participat en reivindicacions amb les retallades, els menjadors escolars, el desplegament de l'escola inclusiva, el català a les aules i la climatització dels centres. Ara que deixa la presidència, assegura que el principal llegat no és personal sinó col·lectiu i espera que la coordinadora continuï fent el mateix paper que, al seu entendre, ha consolidat durant aquests anys. Sant Cugat compta amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Julió, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer el passat 1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i la festa major, la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars. Un grup de veïns a les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets i van veure com havien abatut un senglar a la via pública. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. I el passat dilluns 6 de juliol del 2026, durant les tasques periòdiques de manteniment i seguiment del Pi d'en Xandri, es va detectar el trencament parcial d'una de les seves branques secundàries. Segons la primera valoració tècnica, el trencament d'aquesta branca secundària és conseqüència d'una combinació de factors, entre els quals hi ha les seves dimensions, el seu pes, la posició gairebé horitzontal, la feblesa interna prèviament detectada, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que des de fa anys afecta els boscos de Catalunya. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal ho permeti, es retirarà la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del Pi d'en Xandri i dels sistemes de suport instal·lats. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Vet aquí que una vegada...

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Doncs vinga, obrim ja el nostre bagul de les històries d'aquest estiu, perquè el primer relat d'avui té plomes, molta acció i un protagonista ben espavilat. Ens serem d'història amb un vell i una vella ben garrepes perquè es barallen per veure qui menja més ous.
0: Sí, però el veritable heroi d'aquest conte és el gall de l'avi. Resulta que aquest gall es troba pel camí una bosseta amb dues monedes d'or. Però un senyor ric li roba sense cap mania. El que aquest senyor ric no sap és que s'ha ficat amb el gall equivocat.
1: I tant, perquè aquest és un gall superpoderós. És capaç de beure aigua d'un pou sencer, d'apagar el foc d'un forn ben calent i d'engolir monedes d'or a cabassos amb un objectiu ben clar: recuperar el que és seu, i cridar ben fort "Qui-qui-qui!" a la finestra dels rics.
0: Prepareu-vos per riure de valent amb les aventures d'aquest animal tan característic i l'enveja de la vella, la bosseta amb dues monedes d'or.

0: Hi havia una vegada una vella molt garrepa i un vell molt golafre. La vella tenia una gallina i el vell un gall. La gallina ponia ous dues vegades al dia i la vella menjava un munt d'ous, mentre que el vell no en tenia cap. Un dia no va poder aguantar més i li va dir:
1: Escolta'm, vella, menges un munt d'ous cada dia. Dóna'm uns quants ous només per calmar-me la gana.
2: Què t'ho has cregut? Si tens ganes de menjar ous, agafa el teu gall i clava-li una pallissa. Que jo vaig fer el mateix amb la meva gallina i mira que bé que estic.
0: El vell, cruel com era, va fer el que li va aconsellar la vella. Va donar-li una bona pallissa al pobre gall i li va dir que o començava a pondre ous o se n'anava de casa seva. El gall es va escapar de l'avi i va fugir de casa caminant atordit pels camins. Vagant, va trobar una bosseta amb dues monedes d'or. La va agafar amb el seu bec i va agafar camí cap a la casa del vell. Però pel camí es va trobar una carrossa amb un senyor molt ric i unes senyorasses. El senyor el va mirar atentament, li va veure la bosseta i li va dir al seu criat que l'agafés.
3: Porteu-me la bossa que porta aquest gall. Què ha de fer un gall amb una bossa amb monedes? Jo faré millor ús que ell.
0: El gall empipat no es va donar per vençut i va començar a seguir la carrossa, cridant sense parar.
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor, enrabiat, quan va arribar a un pou, va dir al seu criat:
3: Agafeu aquest gall desvergonyit i llenceu-lo al pou.
0: I dit i fet, però el gall va començar a beure's tota l'aigua fins que va buidar el pou sencer. I volant cap a fora, va començar a cridar el mateix.
4: Doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor es va sorprendre i, arribant a casa seva, li va dir a una criada que tanqués el gall en un forn ben calent i que posés una llosa a la boca del forn. La criada, que era cruel, va fer el que va dir el seu amo, però el gall, que era molt llest, va llençar l'aigua que havia begut fins que es va apagar tot el foc i també va inundar la cuina de l'arpia. Va sortir il·lès. Va anar a veure el senyor ric i va tocar amb el seu bec a la finestra tot dient:
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor, que ja no l'aguantava més, va demanar al seu criat que llencés la gall a la granja entre els animals, pensant que se'l menjaria algun brau furiós, i així es lliuraria de la bèstia. Però el gall es va alegrar moltíssim i va engolir els animals de la granja fins que la seva panxa es va posar enorme. Va tornar a la finestra del senyor, va alçar les seves ales al sol, la casa es va posar fosca i ell va cridar:
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor el va agafar i el va llançar sobre uns cofres amb monedes d'or, tot pensant:
3: El deixaré aquí, se'n passarà les monedes, una li quedarà la gola i s'ennuegarà i morirà.
0: Dit i fet, però el gall es va sortir amb la seva, va engolir totes les monedes i va deixar els cofres buits. Va sortir i va començar:
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: Llavors, en veure totes aquestes bogeries, sense saber què fer, el senyor li va donar la bosseta. El gall la va agafar amb alegria i va marxar deixant tranquil el senyor. En veure la valentia del gall, totes les aus de la granja van seguir-lo. El senyor mirava com se n'anaven totes les seves aus i deia sospirant:
3: Ai, que se'n vagi, que se'n vagi, si no pot portar-me mala sort.
0: El gall anava orgullós amb totes les aus darrere seu, fins que va arribar a casa del vell i va començar a cloquejar davant la porta. En sentir-lo i veure'l, el vell es va alegrar moltíssim. Un elefant semblaria un poll al costat d'aquest gall de la panxa tan grossa que tenia. Li va obrir la porta i el gall li va dir:
4: Senyor meu, poseu una manta al mig del corral!
0: Es va sacsejar i va anar a omplir la casa i el pati d'animals i de monedes d'or, que brillaven tant al sol que encegaven. El vell estava tan feliç de veure aquell tresor que no sabia què més podia fer i besava molt satisfet el seu gall. En una estona va arribar la vella i, en veure la meravella, li brillaven els ulls i gairebé li sobresortien de ràbia.
2: Vell, dóna'm unes quantes monedes d'or!
1: Posa-t'hi fulles, què em vas dir? I quan et vaig demanar uns quants ous? Ara mata la teva gallina perquè et porti monedes d'or, que jo ja ho vaig fer amb el gall i mira que m'ha portat.
0: La vella se'n va anar a casa seva i va intentar matar a cops la seva gallina. Morta d'esglai, la gallina es va escapar i va caminar fins que va trobar una bola que brillava. La va engolir i va tornar cap a casa. Va començar a cloquejar davant la porta i la vella va sortir corrents, feliç i ansiosa. La gallina va entrar, es va posar al llit i després d'unes hores va saltar cloquejant. L'àvia va arribar impacient, però es va quedar muda quan va veure que la gallina hi va pondre una bola de cristall. Li va pegar fins que la va matar i així es va quedar pobra, sense res. El vell, en canvi, era molt ric. Tenia unes cases grans i uns jardins bonics. Vivia molt bé. Per pietat, va deixar la vella criar les seves gallines i el gall. El duia a tot arreu, el portava amb collarets i botes d'or, i no semblava un gall normal, sinó més aviat tot un senyor.

0: i de les aventures d'aquest gai tan valent i cridaner, fem un salt molt gran en el mapa i viatgem cap a l'oest, fins a les grans planes i muntanyes, allà on viuen els pobles nadius americans.
1: Doncs sí, i allà coneixerem el protagonista de la nostra segona història, un indi que tenia un petit defecte. És que li costava molt, però que molt, complir la seva paraula. Prometia coses que després el vent se les emportava, sense adonar-se que una promesa és un fil invisible que ens uneix els uns als altres.
0: Però en el món de la natura, cada acció té les seves conseqüències. I el nostre protagonista aprendrà, a través d'una lliçó que no oblidarà mai, que la veritat i la lleialtat són els tresors més grans que pot tenir un guerrer. Perquè la paraula d'un mateix val més que tot l'or del món.
1: Quanta raó que tens. Per tant, obriu bé els ulls i el cor per escoltar aquest relat tan savi. L'indi que no complia la seva paraula.

0: Al començament del món, quan encara no hi havia gaire gent, el gran esperit podia acostar-se a cada indi i donar-li allò que necessitava. Però quan sobre la terra ja hi havia molta gent i no podia escoltar-los a tots, va col·locar a la terra dels ugagles una roca en forma d'home i els va dir:
1: "Hi ha indis per tota la terra, així és que jo he de viatjar per tot el món. Si algú de vosaltres necessita ajuda, que vingui aquí i li demani a la roca. Aquesta roca té el poder de comunicar-se amb mi."
0: Llavors, els uglales es van acostumar a parlar amb aquella roca i quan escassejaven els bisons o hi havia molta sequera, li demanaven ajuda i la roca resolia els seus problemes. Hi havia un indi anomenat Ratlla Trencada, a qui no li agradava caçar i vivia molt pobrament. Un dia que no tenia res per a menjar, es va acostar a la roca i li va demanar:
2: "Sé que ets tan poderosa com el gran esperit. Ja veus que sóc pobre i desgraciat. Em podries ajudar?"
3: "Des que et conec, no t'he vist caçar mai."
2: És que tinc un arc molt dolent. La meva llança no té punxa i he perdut la meva destral. I a més, les meves cames són dèbils i no puc córrer darrere els cèrvols."
3: "I per què no vas a pescar?"
2: "La darrera vegada que vaig atrapar un peix, se'm va escapar i s'endugué l'arpó. Un gos s'ha menjat els meus hams de nous i les formigues s'han instal·lat a les meves xarxes."
3: "Què vols, doncs?"
2: "Voldria un cèrvol. Petitet, petitet. En canvi, jo et taparia amb la meva manta de pell de bisó. A l'hivern, les nits refresquen i deus tenir fred."
0: La roca li va dir que es guardés la manta, que ell miraria de concedir-li el seu desig.
2: No. Jo vull regalar-te-la. És segur que tu la necessites més que jo."
0: L'indi va tapar la roca amb la seva manta plena de forats i va marxar. Quan l'indi tornava cap a la seva tenda, va ensopegar amb un cervató mort. El va agafar, li va treure la pell i el va posar al foc a coure. Mentre el cérvol estorrava el foc, va començar a fer molt fred i Ratlla Trencada va pensar: "Per què li hauré donat la meva manta a una roca? Em sembla que he fet una estupidesa. Una roca tapada i jo aquí passant fred." Deixant el cérvol torrant-se al foc, l'indi va anar fins a la roca i li va agafar la manta i se la va posar sobre les espatlles. Va marxar cap al seu tipi, va menjar part del cervató i se n'anà a dormir. Al cap d'uns quants dies va tornar a tenir gana i va pensar:
2: "Ja sé el que faré. Tornaré a la roca i li demanaré que em doni menjar."
0: I així ho va fer.
2: "Tinc gana, molta gana. Podries donar-me una mica de carn?"
3: "Què has fet amb el cervató que et vaig donar?"
2: "Era un animalet molt petit i m'ha durat molt poc temps."
3: "Encara no has arreglat els teus atuells de cacera."
2: "La corda del meu arc s'ha espatllat. Necessito pell de bisó per fer-me'n una. Si em proporcionessis un bisó, tindràs el meu agraïment."
0: La roca semblava dubtar i l'indi li va dir:
2: "Agafa la manta, aviat plourà i amb ella estaràs coberta."
0: L'indi tornà cap a la seva tenda i en arribar va ensopegar amb un bisó. Ratlla Trencada va arrencar la pell al bisó, la va posar a secar i a continuació va posar la carn a coure. Però l'indi havia agafat molt poca llenya i el foc no era suficient per coure un animal tan gros. Al cap de poca estona va començar a ploure i a fer un temps molt fred. Calat fins al moll de l'os, l'indi va dir:
2: "Que estúpid que he estat en donar la meva manta a la roca. La roca pot aguantar el mal temps sense cap perill, mentre jo puc morir de fred."
0: Amb aquest pensament, l'indi va anar cap a la roca i li va prendre la manta. Després van prendre el camí de tornada amb la manta a les espatlles. En arribar al seu tipi, va veure que el bisó havia desaparegut. Al foc només hi quedava una mica de llenya. i a l'ambient una agradable oloreta de bisó cuit. Ratlla trencada, va comprendre que la roca l'havia castigat per no haver complert la seva paraula. L'indi va tornar davant de la roca i demanar que l'ajudés. La roca no va fer-li cas i no va fer aparèixer més menjar. Des d'aquell dia, Ratlla Trencada i els indis Oglales han après que per mereixer els favors del gran esperit cal guanyar-se'ls amb esforç personal. I si no, és millor no demanar res. I que, si per casualitat els regala alguna cosa, li ho agraeixen.
1: I per tancar el gran viatge d'avui, obrim l'última de les nostres històries. Com sempre diem, els contes són com petites finestres que ens conviden a entrar en mons fantàstics i a passejar-nos per la vida dels seus protagonistes amb un viatge ple de sorpreses i emocions.
0: I la finestra d'ara ens porta directes a conèixer en Miquel. En Miquel és un noi molt, molt normal. Fins que, un bon dia, al mig de la closca, li neix una antena ben estranya. Però no és una antena per sintonitzar la televisió o la ràdio, no, no, no. És una antena que li dona un superpoder impressionant. El superpoder de l'empatia.
1: Gràcies a aquesta antena, en Miquel pot connectar directament amb les emocions de la gent que l'envolta i comprendre perfectament com se senten. I és que l'empatia és una eina fonamental si volem ajudar els altres a sentir-se millor i a resoldre els conflictes que, de vegades, tenim en el dia a dia.
0: Per això sintonitzeu bé la vostra pròpia antena del cor, que, del llibre Sentir i pensar de la Júlia Prunés i Massaguer, arriba l'últim relat d'avui a l'hora del conte, l'antena d'en Miquel.
4: Com cada matí, va sonar el despertador i el Miquel va saltar del llit. Sempre es llevava de bon humor. Es vestia en un tres i no res i corria escales avall per entrar a la cuina, somrient, amb una gana de llop. Aquell dia, mentre escollia la roba que es posaria, va sentir una picor molt forta a la closca. Li havia sortit un granet al mig del cap i es va queixar.
2: Maleïts mosquits! Ja m'han picat!
4: Un cop vestit, pentinat i amb la cara ben neta, va baixar content a esmorzar. El pare l'esperava amb l'entrepà a punt i un bon got de llet a la taula. Quan va veure que es rascava, s'hi va acostar per mirar-li el cap.
5: A veure, Miquel!
4: Li va dir separant-li els cabells amb els dits.
5: Espero que no tinguis polls una altra vegada.
6: El Miquel té polls! El Miquel té polls!
4: Va fer la seva germana per fer-lo enfadar.
2: Que no en tinc de poll. Només m'ha picat un mosquit.
5: Ui, sí que hi tens una picada aquí. Ja n'hi ha prou, Martina. El teu germà no en té de polls. Au, va, marxem, que encara farem tard a l'escola.
2: Ho veus, el que diu el papa?
4: A mig matí, aquella picor va tornar de cop. El granet havia crescut i ja era de la mida d'una pilota de ping-pong. Llavors, va sentir una pressió molt gran i aquella boleta va sortir disparada cap amunt fent un flop que es va sentir per tota la classe.
7: Què ha estat això?
4: Va preguntar la mestra, girant-se de cop encuriosida. En un tres i no res, tothom se la mirava esparverat. A ell i a l'antena que li acabava de créixer al vell mig del cap. Era una tija d'uns tres pams de llarg gruixuda com un dit al principi i més fina cap al final, amb una esfera de cristall a la punta, amb una boirina de coloraines al seu interior.
2: Què passa? Per què em mireu així?
4: Va preguntar el Miquel una mica espantat.
7: És que t'ha sortit una cosa rara al cap?
4: Va assenyalar la Jasmine, apartant-se del seu costat.
7: No t'ho toquis, Miquel!
4: El va alertar la Glòria, la seva mestra.
7: Vine amb mi, que avisarem els teus pares i que et portin al metge de seguida.
2: Et fa mal?
4: Li va preguntar el Pau.
2: No, abans em picava una mica, però ara no noto res de res.
4: Va respondre el Miquel mentre sortia de classe amb la Glòria. De seguida va arribar la seva mare, que treballava prop de l'escola, i se'l va endur de pet a urgències. Allà, Els esperava el pare. Ni l'una ni l'altra podien dissimular la seva preocupació i el Miquel no entenia res de res. Ell es trobava la mar de bé. De seguida els van fer passar i una doctora molt agradable els va atendre. Se'ls va mirar amb atenció i els va dir...
7: Sembla que es tracta d'un nou cas d'empatia auris. Uf, només en coneixen dos casos més a tot el món.
5: Ah, sí? I això és greu? Té cura?
7: Ai, poden estar tranquils, que no es tracta d'una malaltia, sinó tot el contrari. És més aviat un do. A partir d'avui, Miquel, tindràs el superpoder de l'empatia.
8: Un superpoder, ha dit? I això com funciona?
4: La doctora els va explicar que l'antena del Miquel era capaç de captar les emocions que sentien les persones que es trobessin prop seu i de connectar-hi al moment. Només li caldria temps i una mica d'entrenament per saber-la fer anar. Sense saber molt bé de què se li serviria aquell superpoder ni com ho havia de fer per posar-lo en marxa, el Miquel va tornar cap a casa amb els seus pares, que estaven tan desconcertats com ell. La primera vegada que l'antena es va activar va ser un dia que a la Martina, la seva germana, li van relliscar els plats de les mans mentre parava a taula per sopar i se li van trencar. De sobte, l'antena del Miquel va vibrar ben fort i es va inclinar cap allà on era la seva germana. El cor li va fer un salt igual que a la Martina. Després de l'ensurt, també va sentir un nus a l'estómac i un neguit molt gran. El Miquel estava connectat amb l'angoixa de la seva germana.
7: A veure, quantes vegades t'hem de dir que no portis tots els plats d'un cop, Martina? Ai, mira quin desastre, noia!
4: Estava molt enfadada i l'antena del Miquel també ho va captar. Així que llavors va començar a sentir-se cada vegada més indignat. De seguida s'hi van sumar també la vergonya i la culpabilitat de la Martina, que es va posar a plorar d'impotència. En aquell patibull d'emocions encara s'hi va afegir el penediment de la mare, a qui li va saber greu haver cridat tant per quatre plats trencats. El Miquel, desbordat per tantes emocions, va sortir corrent i es va tancar a la seva habitació. El pare el va seguir i el va abraçar suaument. L'escalforeta del seu cos i la seva respiració relaxada el van ajudar a serenar-se.
9: Em sembla que aquesta antena, més que un superpoder, és un superembolic.
5: És veritat que a vegades les emocions dels altres ens atrapen tan fort que és com si fóssim nostres. Ja veuràs com, amb una mica d'entrenament, tot anirà millor. A mesura que vagis coneixent les teves emocions, et serà més fàcil reconèixer les dels altres i els podràs ajudar millor.
9: Sense antena me n'hagués rigut molt de la Martina, però avui m'he sentit com ella. Ni m'ha passat pel cap.
5: Exacte. L'empatia té aquestes coses. Quan connectes amb les emocions dels altres, et pots posar al seu lloc. I això fa que actuïs amb respecte.
9: Tant de bo tothom tingués una antena com la meva. Ens entendríem molt millor.
5: I tant, Miquel. De fet, tothom en té d'antenes com la teva. En diuen neurones mirall, encara que són massa petites per veure-les a simple vista. Potser per això, a vegades, ens costa tant de fer-les funcionar.
9: Però amb una mica d'entrenament tot és possible, oi, pare?
5: Esclar que sí, fill.

0: cop s'ha recollit l'antena d'en Miquel, arriba el moment de moure el cos i tancar el programa d'avui amb molta energia i el nostre ingredient preferit, la música.
1: I avui ens acomiadem amb una lletra que ens va com un anell al dit per aquesta època de l'any. I és que la gran dama Alice Gelabert ens porta una cançó ideal per les vacances, perquè amb la calor de l'estiu... Què hi ha millor que menjar molta, molta fruita i verdura ben fresqueta?
0: Oi, sí, totalment d'acord. Una bona llesca de síndria o un bon plat de tomàquet.
1: Que bo.
0: És una dieta ben saludable, ideal per pair totes les emocions d'avui. Des del gall de la bosseta de les monedes d'or, passant per la lliçó de l'indi, fins a l'empatia del nostre amic Miquel.
1: Nosaltres marxem a preparar el cistell de la fruita, però tornarem la setmana que ve a la mateixa hora a la vostra emissora local d'arreu de Catalunya i Andorra gràcies a la xarxa de comunicació local. No falteu a la cita.
0: Doncs no, no hi falteu. I gaudiu de les vacances, mengeu sa i recordeu que, mentre no ens tornem a trobar, desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Vet aquí que una vegada...

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola,
0: res,
1: què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Doncs vinga, obrim ja el nostre bagul de les històries d'aquest estiu, perquè el primer relat d'avui té plomes, molta acció i un protagonista ben espavilat. Ens serem d'història amb un vell i una vella ben garrates perquè es barallen per veure qui menja més ous.
0: Oh. Sí, però el veritable heroi d'aquest conte és el gall de l'avi. Resulta que aquest gall es troba pel camí una bosseta amb dues monedes d'or. Però un senyor ric li roba sense cap mania. El que aquest senyor ric no sap és que s'ha ficat amb el gall equivocat.
1: I tant, perquè aquest és un gall superpoderós. És capaç de beure aigua d'un pou sencer, d'apagar el foc d'un forn ben calent i d'engolir monedes d'or a cabassos amb un objectiu ben clar: recuperar el que és seu i cridar ben fort "Qui-qui-qui!" a la finestra dels rics.
0: Prepareu-vos per riure de valent amb les aventures d'aquest animal tan característic i l'enveja de la vella, la bosseta amb dues monedes d'or.

0: Hi havia una vegada una vella molt garrepa i un vell molt golafre. La vella tenia una gallina i el vell un gall. La gallina ponia ous dues vegades al dia i la vella menjava un munt d'ous, mentre que el vell no en tenia cap. Un dia no va poder aguantar més i li va dir:
1: Escolta'm, vella, menges un munt d'ous cada dia. Dóna'm uns quants ous només per calmar-me la gana.
2: Què t'ho has cregut? Si tens ganes de menjar ous, agafa el teu gall i clava-li una pallissa, que jo vaig fer el mateix amb la meva gallina. I mira que bé que estic.
0: El vell, cruel com era, va fer el que li va aconsellar la vella. Va donar-li una bona pallissa al pobre gall i li va dir que o començava a pondre ous o se n'anava de casa seva. El gall es va escapar de l'avi i va fugir de casa caminant atordit pels camins. Vagant, va trobar una bosseta amb dues monedes d'or. La va agafar amb el seu bec i va agafar camí cap a la casa del vell. Però pel camí es va trobar una carrossa amb un senyor molt ric i unes senyorasses. El senyor el va mirar atentament, li va veure la bosseta i li va dir al seu criat que l'agafés.
3: Porteu-me la bossa que porta aquest gall. Què ha de fer un gall amb una bossa amb monedes? Jo faré millor ous que ell.
0: El gall empipat no es va donar per vençut i va començar a seguir la carrossa, cridant sense parar.
4: Ric senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor, enrabiat, quan va arribar a un pou, va dir al seu criat:
3: Agafeu aquest gall desvergonyit i llenceu-lo al pou.
0: I dit i fet, però el gall va començar a beure's tota l'aigua fins que va buidar el pou sencer. I volant cap a fora, va començar a cridar el mateix.
4: Doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor es va sorprendre i, arribant a casa seva, li va dir a una criada que tanqués el gall en un forn ben calent i que posés una llosa a la boca del forn. La criada, que era cruel, va fer el que va dir el seu amo, però el gall, que era molt llest, va llençar l'aigua que havia begut fins que es va apagar tot el foc i també va inundar la cuina de l'arpia. Va sortir il·lès. Va anar a veure el senyor ric i va tocar amb el seu bec a la finestra tot dient:
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor, que ja no l'aguantava més, va demanar al seu criat que llencés el gall a la granja entre els animals, pensant que se'l menjaria algun brau furiós, i així es lliuraria de la bèstia. Però el gall es va alegrar moltíssim i va engolir els animals de la granja fins que la seva panxa es va posar enorme. Va tornar a la finestra del senyor, va alçar les seves ales al sol, la casa es va posar fosca i ell va cridar:
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor el va agafar i el va llançar sobre uns cofres amb monedes d'or, tot pensant:
3: El deixaré aquí, se'n passarà les monedes, una li quedarà a la gola i s'ennuegarà i morirà.
0: Dit i fet, però el gall es va sortir amb la seva, va engolir totes les monedes i va deixar els cofres buits. Va sortir i va començar:
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: Llavors, en veure totes aquestes bogeries, sense saber què fer, el senyor li va donar la bosseta. El gall la va agafar amb alegria i va marxar deixant tranquil el senyor. En veure la valentia del gall, totes les aus de la granja van seguir-lo. El senyor mirava com se n'anaven totes les seves aus i deia sospirant:
3: Ai, que se'n vagi, si no pot portar-me mala sort.
0: El gall anava orgullós amb totes les aus darrere seu, fins que va arribar a casa del vell i va començar a cloquejar davant la porta. En sentir-lo i veure'l, el vell es va alegrar moltíssim. Un elefant semblaria un poll al costat d'aquest gall de la panxa tan grossa que tenia. Li va obrir la porta i el gall li va dir:
4: Senyor meu, poseu una manta al mig del corral!
0: Es va sacsejar i va anar a omplir la casa i el pati d'animals i de monedes d'or, que brillaven tant al sol que en segaven. El vell estava tan feliç de veure aquell tresor que no sabia què més podia fer i besava molt satisfet el seu gall. En una estona va arribar la vella i, en veure la meravella, li brillaven els ulls i gairebé li sobresortien de ràbia.
2: Vell, dóna'm unes quantes monedes d'or!
1: Posa't i fulles, què em vas dir? I quan et vaig demanar uns quants ous? Ara mata la teva gallina perquè et porti monedes d'or, que jo ja ho vaig fer amb el gall i mira què m'ha portat.
0: La vella se'n va anar a casa seva i va intentar matar a cops la seva gallina. Morta d'esglai, la gallina es va escapar i va caminar fins que va trobar una bola que brillava. La va engolir i va tornar cap a casa. Va començar a cloquejar davant la porta i la vella va sortir corrents, feliç i ansiosa. La gallina va entrar. Es va posar al llit i després d'unes hores va saltar cloquejant. L'àvia va arribar impacient, però es va quedar muda quan va veure que la gallina hi va pondre una bola de cristall. Li va pegar fins que la va matar i així es va quedar pobra, sense res. El vell, en canvi, era molt ric. Tenia unes cases grans i uns jardins bonics. Vivia molt bé. Per pietat, va deixar la vella criar les seves gallines i el gall. El duia a tot arreu, el portava amb collarets i botes d'or, i no semblava un gall normal, sinó més aviat tot un senyor.

0: I de les aventures d'aquest gai tan valent i cridaner, fem un salt molt gran en el mapa i viatgem cap a l'oest, fins a les grans planes i muntanyes, allà on viuen els pobles nadius americans.
1: Doncs sí, i allà coneixerem el protagonista de la nostra segona història, un indi que tenia un petit defecte. És que li costava molt, però que molt, complir la seva paraula. Prometia coses que després el vent se les emportava, sense adonar-se que una promesa és un fil invisible que ens uneix els uns als altres.
0: Però en el món de la natura, cada acció té les seves conseqüències. I el nostre protagonista aprendrà, a través d'una lliçó que no oblidarà mai, que la veritat i la lleialtat són els tresors més grans que pot tenir un guerrer. Perquè la paraula d'un mateix val més que tot l'or del món.
1: Quanta raó que tens. Per tant, obriu bé els ulls i el cor per escoltar aquest relat tan savi. L'indi que no complia la seva paraula.

0: Al començament del món, quan encara no hi havia gaire gent, el gran esperit podia acostar-se a cada indi i donar-li allò que necessitava. Però quan sobre la terra ja hi havia molta gent i no podia escoltar-los a tots, va col·locar a la terra dels Ugagles una roca en forma d'home i els va dir:
1: "Hi ha indis per tota la terra, així és que jo he de viatjar per tot el món. Si algú de vosaltres necessita ajuda, que vingui aquí i li demani a la roca. Aquesta roca té el poder de comunicar-se amb mi."
0: Llavors, els Uglales es van acostumar a parlar amb aquella roca i quan escassejaven els bisons o hi havia molta sequera, li demanaven ajuda i la roca resolia els seus problemes. Hi havia un indi anomenat Ratlla Trencada, a qui no li agradava caçar i vivia molt pobrament. Un dia que no tenia res per a menjar, es va acostar a la roca i li va demanar:
2: "Sé que ets tan poderosa com el gran esperit. Ja veus que sóc pobre i desgraciat. Em podries ajudar?"
3: "Des que et conec, no t'he vist caçar mai."
2: És que tinc un arc molt dolent. La meva llança no té punxa i he perdut la meva destral. I a més, les meves cames són dèbils i no puc córrer darrere els cérvols."
3: "I per què no vas a pescar?"
2: "La darrera vegada que vaig atrapar un peix, se'm va escapar i s'endugué l'arpó. Un gos s'ha menjat els meus hams de nous i les formigues s'han instal·lat a les meves xarxes."
3: "Què vols, doncs?"
2: "Voldria un cérvol. Petitet, petitet. En canvi, jo et taparia amb la meva manta de pell de bisó. A l'hivern, les nits refresquen i deus tenir fred."
0: La roca li va dir que es guardés la manta, que ell miraria de concedir-li el seu desig.
2: No. Jo vull regalar-te-la. És segur que tu la necessites més que jo."
0: L'indi va tapar la roca amb la seva manta plena de forats i va marxar. Quan l'indi tornava cap a la seva tenda, va ensopegar amb un cervató mort. El va agafar, li va treure la pell i el va posar al foc a coure. Mentre el cérvol estorrava el foc, va començar a fer molt fred i Ratlla Trencada va pensar: "Per què li hauré donat la meva manta a una roca? Em sembla que he fet una estupidesa. Una roca tapada i jo aquí passant fred." Deixant el cérvol torrant-se al foc, l'indi va anar fins a la roca i li va agafar la manta i se la va posar sobre les espatlles. Va marxar cap al seu tipi, va menjar part del cervató i se n'anà a dormir. Al cap d'uns quants dies va tornar a tenir gana i va pensar:
2: "Ja sé el que faré. Tornaré a la roca i li demanaré que em doni menjar."
0: I així ho va fer.
2: "Tinc gana, molta gana. Podries donar-me una mica de carn?"
3: "Què has fet amb el cervató que et vaig donar?"
2: "Era un animalet molt petit i m'ha durat molt poc temps."
3: "Encara no has arreglat els teus atuells de cacera."
2: La corda del meu arc s'ha espatllat. Necessito pell de bisó per fer-me'n una. Si em proporcionessis un bisó, tindràs el meu agraïment."
0: La roca semblava dubtar i l'indi li va dir:
2: "Agafa la manta, aviat plourà i amb ella estaràs coberta."
0: L'indi tornà cap a la seva tenda i en arribar va ensopegar amb un bisó. Ratlla Trencada va arrencar la pell al bisó, la va posar a secar i a continuació va posar la carn a coure. Però l'indi havia agafat molt poca llenya i el foc no era suficient per coure un animal tan gros. Al cap de poca estona va començar a ploure i a fer un temps molt fred. Calat fins al moll de l'os, l'indi va dir:
2: "Que estúpid que he estat en donar la meva manta a la roca. La roca pot aguantar el mal temps sense cap perill, mentre jo puc morir de fred."
0: Amb aquest pensament, l'indi va anar cap a la roca i li va prendre la manta. Després van prendre el camí de tornada amb la manta a les espatlles. En arribar al seu tipi, va veure que el bisó havia desaparegut. Al foc només hi quedava una mica de llenya. i a l'ambient una agradable oloreta de bisó cuit. Ratlla trencada va comprendre que la roca l'havia castigat per no haver complert la seva paraula. L'indi va tornar davant de la roca i demanar que l'ajudés. La roca no va fer-li cas i no va fer aparèixer més menjar. Des d'aquell dia, Ratlla Trencada i els indis Oglales han après que per mereixer els favors del gran esperit cal guanyar-se'ls amb esforç personal. I si no, és millor no demanar res i que, si per casualitat els regala alguna cosa, li ho agraeixen.
1: I per tancar el gran viatge d'avui, obrim l'última de les nostres històries. Com sempre diem, els contes són com petites finestres que ens conviden a entrar en mons fantàstics i a passejar-nos per la vida dels seus protagonistes amb un viatge ple de sorpreses i emocions.
0: I la finestra d'ara ens porta directes a conèixer en Miquel. En Miquel és un noi molt, molt normal. Fins que, un bon dia, al mig de la closca, li neix una antena ben estranya. Però no és una antena per sintonitzar la televisió o la ràdio, no, no, no. És una antena que li dona un superpoder impressionant. El superpoder de l'empatia.
1: Gràcies a aquesta antena, en Miquel pot connectar directament amb les emocions de la gent que l'envolta i comprendre perfectament com se senten. I és que l'empatia és una eina fonamental si volem ajudar els altres a sentir-se millor i a resoldre els conflictes que, de vegades, tenim en el dia a dia.
0: Per això sintonitzeu bé la vostra pròpia antena del cor, que, del llibre Sentir i pensar de la Júlia Prunés i Massaguer, arriba l'últim relat d'avui a l'hora del conte, l'antena d'en Miquel.
4: Com cada matí, va sonar el despertador i el Miquel va saltar del llit.

0: buscava, s'hi va acostar per mirar-li el cap.
1: A veure, Miquel!
0: Li va dir separant-li els cabells amb els dits.
1: Espero que no tinguis polls una altra vegada.
2: El Miquel té polls, el Miquel té polls.
0: Va fer la seva germana per fer-lo enfadar.
3: Que no en tinc de polls, només m'ha picat un mosquit.
1: Ui, sí que hi tens una picada aquí. Ja n'hi ha prou, Martina. El teu germà no en té de polls. Au, va, marxem, que encara farem tard a l'escola.
3: Ho veus, el que diu el papa?
0: A mig matí, aquella picor va tornar de cop. El granet havia crescut i ja era de la mida d'una pilota de ping-pong. Llavors va sentir una pressió molt gran i aquella boleta va sortir disparada cap amunt fent un flop que es va sentir per tota la classe.
4: Què ha estat això?
0: Va preguntar la mestra, girant-se de cop encuriosida. En un tres i no res, tothom se la mirava esparverat. A ell i a l'antena que li acabava de créixer al vell mig del cap. Era una tija d'uns 3 pams de llarg, gruixuda com un dit al principi i més fina cap al final, amb una esfera de cristall a la punta, amb una boirina de coloraines al seu interior.
3: Què passa? Per què em mireu així?
0: Va preguntar el Miquel una mica espantat.
4: És que t'ha sortit una cosa rara al cap.
0: Va assenyalar la Jasmine, apartant-se del seu costat.
4: No t'ho toquis, Miquel.
0: El va alertar la Glòria, la seva mestra.
4: Vine amb mi, que avisarem els teus pares i que et portin al metge de seguida.
3: Et fa mal?
0: Li va preguntar el Pau.
3: No, abans em picava una mica, però ara no noto res de res.
0: Va respondre el Miquel mentre sortia de classe amb la Glòria. De seguida va arribar la seva mare, que treballava prop de l'escola, i se'l van dur de pet a urgències. Allà els esperava el pare. Ni l'una ni l'altra podien dissimular la seva preocupació i el Miquel no entenia res de res. Ell es trobava la mar de bé. De seguida els van fer passar i una doctora molt agradable els va atendre. Se'ls va mirar amb atenció i els va dir...
4: Sembla que es tracta d'un nou cas d'empatia auris. Uf, només en coneixen 2 casos més a tot el món.
1: Ah, sí? I això és greu? Té cura?
4: Ai, poden estar tranquils, que no es tracta d'una malaltia, sinó tot el contrari. És més aviat un do. A partir d'avui, Miquel, tindràs el superpoder de l'empatia.
5: Un superpoder, ha dit? I això com funciona?
0: La doctora els va explicar que l'antena del Miquel era capaç de captar les emocions que sentien les persones que es trobessin prop seu i de connectar-hi al moment. Només li caldria temps i una mica d'entrenament per saber-la fer anar. Sense saber molt bé de què se li serviria aquell superpoder ni com ho havia de fer per posar-lo en marxa, el Miquel va tornar cap a casa amb els seus pares, que estaven tan desconcertats com ell. La primera vegada que l'antena es va activar va ser un dia que a la Martina, la seva germana, li van relliscar els plats de les mans mentre parava a taula per sopar i se li van trencar. De sobte, l'antena del Miquel va vibrar ben fort i es va inclinar cap allà on era la seva germana. El cor li va fer un salt igual que a la Martina. Després de l'ensurt, també va sentir un nus a l'estómac i un neguit molt gran. El Miquel estava connectat amb l'angoixa de la seva germana.
4: A veure, quantes vegades t'hem de dir que no portis tots els plats d'un cop, Martina? Ai, mira quin desastre, noia!
0: Estava molt enfadada i l'antena del Miquel també ho va captar. Així que llavors va començar a sentir-se cada vegada més indignat. De seguida s'hi van sumar també la vergonya i la culpabilitat de la Martina, que es va posar a plorar d'impotència. En aquell patibull d'emocions encara s'hi va afegir el penediment de la mare, a qui li va saber greu haver cridat tant per 4 plats trencats. El Miquel, desbordat per tantes emocions, va sortir corrent i es va tancar a la seva habitació. El pare el va seguir i el va abraçar suaument. L'escalforeta del seu cos i la seva respiració relaxada el van ajudar a serenar-se.
3: Em sembla que aquesta antena, més que un superpoder, és un superembolic.
1: És veritat que a vegades

0: emocions dels altres ens atrapen tan fort que és com si fóssim nostres. Ja veuràs com, amb una mica d'entrenament, tot anirà millor. A mesura que vagis coneixent les teves emocions, et serà més fàcil reconèixer les dels altres i els podràs ajudar millor.
1: Sense antena, me n'hagués rigut molt de la Martina, però avui m'he sentit com ella. Ni m'ha passat pel cap.
0: Exacte. L'empatia té aquestes coses. Quan connectes amb les emocions dels altres, et pots posar al seu lloc. I això fa que actuïs amb respecte.
1: Tant de bo tothom tingués una antena com la meva. Ens entendríem molt millor.
0: I tant, Miquel. De fet, tothom en té d'antenes com la teva. En diuen neurones mirall, encara que són massa petites per veure-les a simple vista. Potser per això, a vegades, ens costa tant de fer-les funcionar.
1: Però amb una mica d'entrenament tot és possible, oi, pare?
0: Esclar que sí, fill.

0: cop s'ha recollit l'antena d'en Miquel, arriba el moment de moure el cos i tancar el programa d'avui amb molta energia i el nostre ingredient preferit, la música.
1: I avui ens acomiadem amb una lletra que ens va com un anell al dit per aquesta època de l'any. I és que la gran dama Alice Gelabert ens porta una cançó ideal per les vacances, perquè amb la calor de l'estiu... Què hi ha millor que menjar molta, molta fruita i verdura ben fresqueta?
0: Oh, sí, totalment d'acord.
2: Ràdio Sant Cugat, notícies.
3: Salutacions, us parla la Tina Forest. La presidenta de la coordinadora d'AFES, Carme Roca, deixa el càrrec després d'una dècada convençuda que l'entitat ha fet un salt qualitatiu fins a convertir-se en un actor empès en el debat educatiu. La presidència de Roca ha estat marcada pels conflictes educatius. Han participat en reivindicacions amb les retallades, els menjadors escolars, el desplegament de l'escola inclusiva, el català a les aules i la climatització dels centres. Ara que deixa la presidència, assegura que el principal llegat no és personal sinó col·lectiu i espera que la coordinadora continuï fent el mateix paper que, al seu entendre, ha consolidat durant aquests anys. Sant Cugat compta amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Julió, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer el passat 1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i la Festa Major, la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars. Un grup de veïns a les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets i van veure com havien abatut un senglar a la via pública. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. I el passat dilluns 6 de juliol del 2026, durant les tasques periòdiques de manteniment i seguiment del Pi d'en Xandri, es va detectar el trencament parcial d'una de les seves branques secundàries. Segons la primera valoració tècnica, el trencament d'aquesta branca secundària és conseqüència d'una combinació de factors, entre els quals hi ha les seves dimensions, el seu pes, la posició gairebé horitzontal, la feblesa interna prèviament detectada, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que des de fa anys afecta els boscos de Catalunya. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal ho permeti, es retirarà la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del Pi d'en Xandri i dels sistemes de suport instal·lats. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
8: Barcelona sota les bombes. El setge ha esclatat. Un home busca refugi amb la seva família, però no només fugen de les explosions. Hi ha una altra amenaça tan o més letal que les bombes. Els seus enemics dins de la mateixa ciutat. Les tornes estan canviant i ara els vells repressors seran els nous reprimits.
9: Un cop al mes ens visita l'Arxiu Nacional i des del darrer programa aprofitem aquests minuts per deixar-nos endur pels relats amagats als seus fons. Parlem de vides intenses amb girs inesperats que poden redescobrir avui gràcies als documents que es conserven en aquesta institució amb seu a Sant Cugat. Miquel, bon dia.
10: Bon dia. Bon dia. Avui us portem una d'aquelles històries que pràcticament podrien ser que podríem dir que és el guió d'una sèrie. Tenim bombes, poder, persecucions, fugides, privilegis i fidelitat, molta fidelitat. Parlem de l'Honorat de Pallejà, que és un advocat nascut a la Barcelona de 1650. La seva vida la vam triar perquè fos el fil conductor, l'objecte del segon episodi de Sentir l'Arxiu, el podcast de l'Arxiu Nacional.
9: Situem-nos en el temps, a quina època i moment històric ens hem de traslladar per conèixer la història de l'Honorat de Pallejà.
10: Doncs per seguir el fil narratiu ens hem de traslladar a finals de l'estiu de 1705. És un moment en què les tropes de l'arxiduc Carles d'Àustria són a prop de Barcelona. Com a conseqüència del Tractat de Gènova, en què els seguidors, els austriacistes, s'han compromès a facilitar el desembarcament dels aliats anglesos a canvi de que el nou monarca respecti les lleis pròpies. Entre bombes, el règim de Felip V encara controla Barcelona, però ja comença a trontollar. I els que fins aleshores, com l'Honorat de Pallejà, han estat controlant, han tingut els regnes d'aquest règim de Felip V, ara temen patir represàlies.
11: I a la que fórem davant la casa del marquès d'Aitona, volem prendre per la porta Ferris amunt i després girar per aquell carrer que dona al carrer de la Canuda i després al carrer de Santa Anna, vingué una bomba i pegar dos passos de nosaltres i m'aferir-lo cap, un dit més amunt del pols, de la qual ferida esquim molta sang. I si bé jo ho dissimulia aixugant-me-la amb l'homocador escondidament, que ma muller no ho ves, per no espantar-la, que era prenyada de 8 mesos.
9: Bé, doncs ja tenim el context històric, però qui era exactament l'honorat de Pallejà? Ens podries fer 5 cèntims?
10: Sí, podríem. En poques paraules diríem que és un alt funcionari molt ambiciós.
9: És un bon personatge, eh? I de quina família venia? Quins van ser els seus primers passos com a funcionari?
10: És fill d'un argenter de Perpinyà, però fa carrera a Barcelona. Arriba, ocupa el càrrec de conseller tercer entre 1703 i 1704, per tant, en aquest moment inicial del règim de Felip V, però aviat es guanya mala fama.
9: I per què es va guanyar aquesta mala fama, Miquel?
10: Doncs justament per trencar el secret del Consell de Cent i fet que va fer que fos destituït. I aleshores el lloctinent reial, el representant del rei, la màxima autoritat de filipista a la ciutat, obliga la ciutat a readmetre'l per la força, fet que evidentment li comporta l'enemistat de bona part de la societat política de Barcelona del moment. El seu nom en realitat era el de Honorat Riera i Espinós.
9: Llavors, aquest canvi de cognoms, a què respon? Què va passar?
10: Doncs ell es canvia el cognom perquè un oncle seu, Josep Pallejà, li havia deixat en herència una finca que s'anomenava Call Pallejà a Montgat, però justament li deixa amb la condició de que ha d'adoptar el seu cognom. De manera que Honorat de Pallejà hereta la finca i manté viu el llinatge amb aquesta adopció del cognom. Això també demostra, diguem-ne, que és un home ambiciós.
9: Sí, sí, un home ambiciós que va viure en un context tens i també perillós, no és així?
10: Efectivament, l'Honorat de Pallejà veu que la ciutat, en aquest context, està a punt de canviar de fidelitat, està a punt de canviar del domini d'un rei a un altre, i la seva situació personal es va fent progressivament cada vegada més insostenible. Per això el que decideix és enviar la dona, els fills i el servei a casa d'una amica a Sarrià. Amb la mala sort que els revoltats els descobreixen a la família quan fa el camí.
11: I los dits rebeldes i amotinadors seguiren tot a dit a casa fent obrir armaris i caixes, cercant-me, i vist que no em trobaven, posaren una pistola als pits de dita Coloma, dient que digués si jo hi era o a on hi era. I dita Coloma lo jurà i afirmà que no hi era.
9: Alguns oients potser es pregunten com podem saber amb tant detall què li va passar a aquest personatge gairebé, pràcticament dia a dia.
10: Doncs bé, justament a l'Arxiu Nacional conservem documents que preserven aquesta memòria de l'Honorat de Pallejà, i de tots ells el més especial són unes memòries que ell va escriure personalment i que formen part del seu fons familiar del llinatge Pallejà, dels futurs marquesos de Montsolís.
9: Tornem a la Barcelona de 1705. En quin punt es trobava Pallejà en aquell moment?
10: Pallejà està realment desesperat, perseguit, ferit, i entén que no podrà resistir gaire temps més a la ciutat sense ser descobert. Els assaltants li escorcollen la casa i ell es veu obligat a anar canviant d'amagatall, ho expliquen les memòries, contínuament, per no ser descobert. De manera que quan el virrei Velasco ordena detenir els càrrecs i extingir la conferència dels Tres Comuns, que és una institució clau del govern de Barcelona, el malestar general ja s'acumula definitivament, esclata la revolta austriacista, i el 9 d'octubre de 1705 les tropes de Carles III entren a la ciutat. Enmig d'aquest tomb polític, Honorat de Pallejà l'únic que pot fer és acollir-se als pactes de capitulació per abandonar la ciutat.
9: I com reacciona la gent?
10: Doncs, com podeu imaginar, ell es troba envoltat de crits, insults, mentre al seu voltant van ressonant els visques al nou rei. Crec que el millor és que ens ho expliqui ell mateix amb les seves paraules.
11: I a l'eixir a lo portal de l'Àngel, vèrem les vores del camí d'una i altra part, i en particular de la part esquerra,
12: plenes de paisanisme amb ses escopetes al coll. I entre ells hi havia alguns cavallers i ciutadans de Barcelona i juristes mesclats, los quals, en veure-me amb grandíssims crits i aleïts, deien «Bugre!». Altres «Ah, traïdor! Com ho pagaràs?». Altres «Ara te penjarem!». I altres injúries. I al virrei uns li deien «Gitano!». Altres «Traïdor!». Altres «Bordegàs!». Altres «Si no hi ha botxí, jo lo penjaré!». I feien grans crits de «Visca Carlos III!».
10: Malgrat el perill, Pallejà rebutja la protecció institucional i prefereix embarcar-se amb la flota anglesa que acompanya el virrei Velasco.
9: Ostres, no sé si va ser una decisió afortunada. Què diries?
10: Sí, perquè aquí comença una fugida arriscada. Sí que està clar que necessita fugir, perquè poc després la seva casa a Barcelona és saquejada i cremada pels austriacistes, però aquesta fuga marca el principi d'un itinerari ple de perills per intentar garantir la seva supervivència i assegurar la seva trajectòria política.
9: Mm-hmm. Quina era la situació a Barcelona en aquells moments?
10: Bé, una de les imatges més clares de l'odi que desperta Pallejà és que, ell ho explica en les seves memòries, perquè ho sap més tard, és que Barcelona, que en aquell moment bull de violència i de desig de venjança, els austriacistes revoltats, que no poden capturar a Honorat de Pallejà, decideixen fer un gest simbòlic ben eloqüent, que és penjar al balcó de casa seva un ninot que el representa, i en aquest ninot descarreguen tota la ràbia. És un odi tan profund que ell explica que els revoltats fins i tot han buscat obrint tombes per veure si trobaven el seu cadàver.
9: Mira, mentrestant, què és el que fa Honorat de Pallejà?
10: Pallejà, com hem dit, està fent aquest itinerari que l'ha de portar fins al Rosselló. Viu tota mena de vicissituds que s'expliquen en detall el podcast sencer. A vegades s'emparen els seus contactes en gent que coneix perquè l'ajudin a fer camí, i en d'altres no té més alternativa que pagar els acompanyants per de subornar-los perquè afrontin el risc que suposa portar-lo fins al Rosselló.
9: Mm. Podem posar algun exemple, Miquel?
10: Sí, un exemple: a Llançà, d'entrada, no el volen guiar per travessar cap a Colliure.
12: L'ofedrí digué: «Qui és aquest senyor? El doctor Pallejà? És impossible lo passar, que tots els camins són previnguts de guardes per lo capità de Miquelets Menut». I jo, oint això, desesperat, veient-me quasi a la ratlla de França, pensi que lo que no pot lo diner no ho pot res. I digui: «Mira't, que si em salva t'estrenaré bé».
9: Ens situem al 1714. Felip V ha guanyat la guerra i s'imposa el nou règim. Què fa el nostre protagonista en aquesta situació?
10: Bé, Pallejà torna absolutament triomfant a Barcelona. La seva fidelitat al rei és generosament recompensada i recupera i amplia considerablement el seu poder. Hem vist que havia estat conseller tercer de Barcelona, i el nou règim el nomena administrador municipal, i també com a jurista el fa oïdor jutge de la Reial Audiència. I finalment rep també privilegis de cavaller i de noble del Principat. El 1717, Felip V li concedeix el títol de baró de Montsolís, un honor reservat a un grup molt selecte de fidels, després de l'abolició de les Constitucions de Catalunya.
9: És a dir, que a títol personal i particular no li va sortir gens malament aquesta jugada. Tot això ho teniu ben documentat, oi que sí, Miquel?
10: Sí, com deia abans, aquest fons familiar va ingressar a l'Arxiu Nacional gairebé intacte, conservant l'organització que havia mantingut de generació en generació. I la feina dels arxivers ha estat preservar-lo, descriure'l i fer-lo accessible perquè episodis com aquest, que tenen aquest contingut mig personal, mig polític, es puguin estudiar i explicar amb precisió. Són realment peces que donen vida al nostre passat col·lectiu i que ens ajuden a entendre una època especialment convulsa.
9: Mm-hmm. Clar, aquestes memòries d'Honorat de Pallejà ens ofereixen una mirada molt personal de la Guerra de Successió. No sé si fins i tot podríem dir la mirada d'un botifler a la fuga, no?
10: Sí, aquest seria el títol de la pel·lícula, podríem dir. De fet, mostren com els membres de l'elit catalana, en aquell moment de conflicte, van haver de prendre partit en un conflicte que no era només dinàstic, local, sinó que afectava realment a tota Europa. Borbons o Àustries, quin era el bàndol que els convenia més? I més enllà de dates i de càrrecs, aquestes memòries permeten veure la guerra des de dins, a través de la percepció d'un protagonista directe, contrastant-la, amb altres veus, i revelant idees, lleialtats, conflictes de consciència i, sobretot, emocions humanes. I és gràcies a institucions com l'Arxiu Nacional que tot aquest patrimoni continua viu i consultable.
9: Si volem saber alguna cosa més, què podem fer?
10: Doncs el teniu el segon episodi del nostre podcast, Sentir l'Arxiu, a les grans plataformes de podcast i a la pàgina web de l'Arxiu Nacional, i allà podreu conèixer la història sencera amb tot el detall.
9: Mm-hmm. Hem fet un bon tastet i t'he de dir que és fantàstic com, gràcies a la feina i a la preservació de documents que es fa a l'arxiu, doncs podem conèixer tan abastament històries com la d'Honorat de Pallejà. Què et sembla si ara ens fas 5 cèntims de les activitats que teniu previstes a l'arxiu per a les pròximes setmanes, que m'imagino que en l'època que estem a punt de tocar ja això se'n suma, no? Que hi ha activitats especials.
10: Hi ha Nadal. Sí, sí. Bé, continuem tenint, si sou a prop de l'arxiu, en algun moment del nostre horari d'obertura, us podeu acostar per veure dos elements que tenim al vestíbul i que realment val la pena visitar. D'una banda, l'exposició Acció Exterior en Temps de Guerra, la presència internacional de la Generalitat de Catalunya, que està tenint realment una repercussió notable. I també el gran mural Les parets criden Franco a mort, de 13 metres i mig de superfície, creat per l'Ainara Gavilán, alumna de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat, i que va ser inaugurada fa només uns dies per l'alcalde, en el marc d'aquesta commemoració dels 50 anys de la mort del dictador. Sí. Però ja connectat amb l'agenda més concreta d'activitats del Nadal a Sant Cugat 2025, us oferim una tarda de jocs a l'arxiu adreçada a nens d'entre 6 i 13 anys, en la qual els acompanyarem per descobrir els racons més secrets de la casa a través d'un joc de pistes. Exercitarem la memòria visual, jugarem a preservar els documents davant les amenaces i esbrinarem la història d'uns germans a partir dels documents que ens han deixat. Tot això serà el dilluns 22 de desembre, a la tarda, de 4:45 a 7:45, i us hi podeu inscriure enviant un correu a la nostra adreça a nc.cultura@gencat.cat.
9: Molt bé. Places limitades?
10: Sí, aneu sí? De pressa, que tenim poques places i es van omplint bastant ràpid.
9: Doncs propostes molt interessants, sobretot totes, però aquestes de Nadal, que s'hi pot anar doncs a jugar, que és una manera també doncs més lúdica i didàctica, no?, d'entrar en aquest món. Esperem que el públic la sàpiga aprofitar. I Miquel, com que ja estem a tocar del Nadal i segurament ja no ens tornarem a veure fins després de festes, us desitgem que tingueu unes bones festes.
10: Igualment, Carme.
9: Fins a la propera.
10: Fins a la propera.

0: L'acomiadament pot semblar un final, però també es pot considerar un punt d'inflexió que doni pas a noves oportunitats. Precisament d'aquest pas i d'aquesta situació en què moltes persones s'han trobat a la seva carrera laboral i professional, en parlem avui. I ho fem amb la Júlia Hofner, que és consultora de Wise People. Molt bon dia, Júlia.
1: Buenos días.
0: I la Núria Castellano, que és terapeuta gestal amb abordatge de trauma. Núria, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Et pregunto a tu, Júlia, en principi, per fer un recordatori d'una mica què és el que feu a Wise People amb aquest acompanyament professional que podeu donar a aquestes persones que estan en aquest moment de trànsit o de transició laboral, no?
1: Sí. Wise People es una organización sin ánimo de lucro formado por un equipo multidisciplinar. Nosotros acompañamos al talento senior en momentos de transición y para reconectar, ¿no?, con su valor y abrir nuevas oportunidades a este colectivo.
0: Uh-huh. Per tant, primer missatge, que les persones que estan en aquesta situació no estan soles, no? Que hi ha recursos com entitats com la vostra que poden ajudar. Tant a la Júlia com a la Núria, per què és important que abordem aquest tema?
2: Doncs és important perquè el que ens hem donat compte i el que volem mostrar és que davant d'una pèrdua, un bon acompanyament emocional i professional farà que aquesta experiència sigui traumàtica o només una experiència de creixement personal.
0: Efectivament. El que passa és que quan un es troba en aquella situació, m'imagino que és difícil, no?, de veure que és una nova oportunitat, segurament. Estàs més amb el dolor que... Però tot això ho analitzarem ara. Núria, tu ja tens molta experiència com a terapeuta, treballant amb trauma i acompanyament durant anys, a persones que estan en aquesta situació tan complicada, tan difícil. Per què perdre el treball pot ser un impacte emocional tan fort?
2: Mira, perdre una feina ens pot arribar a treure una sensació d'identitat. Qui sóc jo si perdo aquest lloc que estic ocupant al món? D'alguna manera, els éssers humans tenim una naturalesa biopsicosocial, és a dir, una part biològica, una part social i una part mental, i moltes vegades inclús espiritual. Són dimensions que entre si es troben venen i van. Si jo perdo aquest sentit de pertenença, de propòsit i de quin és el sentit de la meva vida, em trobo amb una pregunta. Qui sóc jo més enllà de la meva feina? I aleshores, per contestar aquesta pregunta, utilitzaré una frase que m'agrada molt, de Joan Campbell, que diu aquella cova a la que et fa por entrar, guarda el tresor que necessites.
0: O sigui que ens hem d'atrevir a traspassar aquesta línia.
2: Correcte. Ens hem d'atrevir a anar més enllà de la identitat que jo pensava que tenia.
0: Mm-hmm. Molt bé. Molt gràfic, eh? Això ens ajudarà a focalitzar. Júlia, en el vostre treball amb el talent sènior, quin tipus d'acomiadament veieu que són els més freqüents actualment?
1: A nosotros nos llega mucha gente de edadismo silencioso, pero también de reestructuraciones y procesos de transformaciones digitales y funcionales. Entonces, las personas que vienen a Wise People son personas que han vivido un despido por motivos diferentes. Ellos muchas veces lo definen por su edad, pero hay muchos motivos.
0: Mm. Podem explicar un exemple real d'un acomiadament dolorós que s'ha convertit en una nova oportunitat?
1: Muchos. Te ¿Sí? podría explicar muchos ejemplos porque son muchos años que trabajo con personas y que han sufrido un despido. Uno de los ejemplos más recientes es, por ejemplo, una mujer que estaba durante muchísimos años en una empresa, han cerrado el departamento y de un día al otro se encontraba en la calle. Estaba en un estado de shock, estaba en un estado de no saber muy bien ahora qué hago con mi vida, quién soy. Y cuando nos viene una persona así a Wise People y busca ayuda, es un momento para nosotros complicado, porque con esta persona tenemos que hacer un trabajo emocional, un trabajo de transformación, hasta que realmente podemos trabajar con la persona, el currículum, ¿no?, prepararle a entrevistas, y etcétera. Entonces, uh-huh. hay mucho sufrimiento ahí, ¿no? Y que estamos aquí para crear esta conciencia en la sociedad que un despido es un trauma, es una experiencia traumática y lo vemos durante muchísimos años, que no hay cambio, que no hay cambio en las empresas, en su forma de despedir a las personas y el impacto en las personas siempre es doloroso, es un duelo.
0: Sí, efectivament. Abans, Júlia, ens explicava la Núria que moltes persones han construït la seva identitat al voltant de la seva carrera. Què és el que passa amb el lideratge personal quan aquest pilar desapareix de sobte?
1: El liderazgo personal no cambia, pero se golpea. Es un golpe fuerte para la persona, para su identidad, su ego, ¿vale? Y lo más consciente que sabemos que no somos nuestro trabajo, ¿no? Es un rol, es una identidad de muchísimas que tenemos. Lo antes podemos reinventarnos, antes transformar este dolor y después reinventarnos y encontrar una nueva misión con quizás más propósito donde podemos aportar.
0: Mm-hmm. Núria, quines emocions són les més comunes quan veus algú que passa per aquesta situació?
2: Les emocions més comunes són similars a les que es donen en un procés de dol. Algunes ens agraden més i algunes menys. Recordar a tothom que aquestes emocions són són experiències adaptatives per sobreviure. És a dir, intel·ligentment el cos busca adaptar-se. I això és important dir-ho perquè hi ha emocions que no ens agraden. Hi ha emocions com la ràbia, que és una emoció que ens agrada més, perquè encara que és molesta, ens omple de força, ens ajuda a posar límits, ens ajuda a buscar un espai. Altres emocions busquen un recolliment, com seria la tristesa. I a vegades aquesta ens molesta una mica més. I altres emocions, com per exemple la vergonya, ens recorda que estem en risc d'exclusió social. I en altres, com per exemple la culpa, que també molesta bastant, el que passa és que la culpa ens fa sentir que tenim el control. Perquè pensar que algo ha canviat i no tenim cap control és encara més perillós per a la nostra supervivència. Anem a imaginar que el cervell és un centre de comandament i el nostre sistema nerviós és el vigilant. Nosaltres estem dissenyats biològicament per adaptar-nos a la societat i sobreviure. Tot allò que representa una amenaça, com deia abans la Júlia, per a la nostra supervivència, el que farà és minimitzar la resposta del centre de control, és a dir, pensar amb claritat per sobreviure. I sobreviure implica que les emocions es posin a tope, intentem actuar o lluitar, o bé, com deia la Júlia, bloquejar-nos. I aquí és on surt l'apatia, no tinc ganes de fer res, no tinc lloc al món, ningú em donarà una feina, i això de tenir un espai.
0: Mm-hmm. Doncs ja tenim identificades totes aquestes emocions, però en una situació com aquesta, Núria, el primer que es necessita, o el primer que necessita una persona en aquests casos, és solucions o bé aquest espai per processar, per pair, per passar aquest dol?
2: Sense dubte, espai. Per una molt senzilla raó. Perquè no pensem en claretat, perquè la part més evolucionada del cervell, que és la que planifica, raona i la que pren decisions de futur, és com si s'apagués temporalment per poder actuar, a reaccionar a aquesta amenaça que estem vivint i poder sobreviure. Per tant, prendre una decisió des d'allà no seria vàlid. Les decisions més encertades sempre es prenen des de la seguretat i la regulació. És a dir, busquem el benestar i la calma, i després decidim.
0: Bé, doncs hem deixat passar aquest temps, hem fet, diríem, aquest procés. Júlia, una vegada la persona comença a recuperar la claredat, a tenir les idees una miqueta més endreçades, com pot transformar aquest acomiadament en una oportunitat de reinvenció professional?
1: Primero con la seguridad que todas estas emociones que acaba de mencionar la Núria son transitorias, son emociones fuertes. Algunos empujan más, algunas otras bloquean más, pero son transitorias. Y me gustaría añadir una frase que me acompaña a mí durante muchos años, una frase de Buda: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Entonces, lo más que podemos, ¿no?, mirar la emoción, el dolor, también podemos transformarlo en algo que es parte de nuestra resiliencia, ¿vale? Entonces, todo nuestro viaje vital es un viaje de crecimiento, si somos conscientes, y si transformamos todas estas situaciones, estos dolores y estas emociones, si los integramos con este cariño, y es muchísimo más fácil, ¿no?, para llegar al siguiente paso cuando realmente empezamos a liderar otra vez, de ganar otra vez claridad mental para saber dónde queremos ir, porque desde Wise People y lo que yo veo de mi trabajo, la gran dificultad de una persona es ganar la claridad, ¿qué quiero hacer? Porque he trabajado con personas que dicen, Julia, es que no encuentro trabajo, 300 currículums ya mandado, ¿qué hago mal? Es mi edad, gente que es más joven que yo, y digo, ¿tu edad? ¿Estás seguro? Entonces, aquí, si entendemos que la puerta no se abre cuando no sabes tocar a la casa donde tú quieres entrar. Entonces necesitamos focus, necesitamos saber dónde queremos ir para realmente mandar currículums. Primero, crear un currículum estratégico, ¿vale? Comunicar tu valor y tu aportación para que la empresa dice, vale, tú eres la persona que encaja con nuestra empresa, con nuestro propósito y con nuestros valores y filosofía.
0: Núria, quines eines són les que ajuden a una persona a recuperar aquesta estabilitat emocional?
2: Primer, regular el cos. Per què? Perquè tot el que estem sentint passa al cos, no només al pensament. És a dir, si jo tinc ansietat, si tinc insomni, seria absurd només parlar. Haig de regular el cos. Com es pot fer? Calma, natura, respiració, moviments lents, situacions que facin que el meu cos està segur i l'amenaça no està passant en aquest moment. Després, amb la corregulació amb altres persones. Nosaltres som mamífers. Ens regulem en contacte amb una altra persona. Buscar espais segurs, sense judici, amb un acompanyament professional o personal, amb algú que no em jutgi i jo pugui sentir seguretat. Després, recuperant una narrativa, redefinint la narrativa. Si jo tenia un valor a la feina i la feina desapareix, quin d'aquest valor continua estant en mi? I després, una vegada ja s'ha fet tot això i a més tenim un espai per totes aquestes emocions que necessiten ser acollides i abraçades, després sí que podem començar amb el que fa la Júlia, no? Que és donar-li aquest lideratge, aquest coach, aquesta empenta per prendre les decisions més encertades tenint en compte qui sóc ara. No qui sóc fa 30 anys quan vaig començar aquella feina.
0: Júlia, i com ho feu? Com acompanyeu algú en aquest procés de transició des de Wise People?
1: Primero de todo, nosotros acompañamos desde la empatía y desde la experiencia, porque todos somos personas ya con una trayectoria importante. Muchas personas de nuestro equipo son personas de recursos humanos, de consultoría, de empresas internacionales y globales. Entonces, toda esta experiencia aporta en las transformaciones de las personas que nos llegan. Y a partir de ahí ayudamos con currículum estratégicos, con formaciones, con mentoring, con coaching, con talleres como el taller que queremos ofrecer ahora, que fue creado por una necesidad que vemos, por una misión de transformar y crear conciencia en la sociedad, que necesitamos nuevas, buenas prácticas en las empresas para que el talento no tiene que pasar por tanto sufrimiento y una cultura empresarial, ¿no?, aporta buenas prácticas.
0: No ens queda massa temps. Jo crec que també hauríem d'anar a la part de l'empresa, no? Abans de fer referència a la Júlia, com s'acomiada avui dia? Hi ha molt poca empatia. Què caldria que canviessin les empreses a l'hora de prescindir d'un treballador, d'un professional?
1: Es que uno es la empatía. Hablamos mucho de la empatía en el mundo empresarial. La otra es la coherencia. La coherencia para mí es muchas veces veo en las empresas que han implementado los valores, pero lamentablemente todavía no lo viven. Entonces, ¿qué significa la coherencia? La coherencia significa que lo que decimos, hacemos. Entonces, si decimos que tenemos una empresa que tiene su base en la honestidad, ¿no?
0: En las personas.
1: Las personas, ¿no? La diversión, ¿no? Y después despedimos de una forma más cruel, me falta la coherencia. Y a partir de ahí, estoy muy fan de la claridad, ¿no? Comunicar con una claridad y explicar lo que ocurre. Sí, en las grandes empresas, cuando acompaño yo los procesos, veo, por supuesto, si el rendimiento de la persona no es suficiente, normalmente implementan una persona como a mí para acompañar, ¿no? Que la persona puede otra vez escalar y mejorar las cosas. Pero también, es verdad, hay personas también que despiden. Y lo que necesitamos es también en las empresas más pequeñas, más medianas, que necesitamos esta conciencia, que esta claridad, qué pasa, no llega a los objetivos están claramente definidos, y ayudar a las personas que entienden y no se sientan abandonados cuando la empresa despide.
0: Des del teu punt de vista, Núria, què?
2: Mira, hi ha un abisme entre un acomiadament que pot ser despersonalitzat i inclús humiliant, i amb un acomiadament que es fa des d'un espai de personalitzar, de dir-li a la persona, reconèixer-li el que ha fet, malgrat en aquest moment ja no sigui útil a l'empresa, perquè farà que aquesta persona se senti segura i visqui l'experiència com un fet dolorós, evidentment, però sostenible i humà. Mentre que si sent que no hi ha seguretat amb el que està viscent, l'amenaça serà molt gran i la recuperació també. Es pot fer amb un acompanyament, donant eines, reconeixent la feina que ha fet, inclús donant una bona referència o posant en contacte amb altres empreses. És donar-li un valor a l'ésser humà, malgrat a la feina ja no continuï tenint aquell valor pels motius que siguin.
0: O sigui que hauríem de demanar a les empreses que facin bones pràctiques en aquest sentit, no? Perquè, bueno, al cap i a la fi, estem parlant éssers humans.
2: Absolutament.
0: No? Amb sentiments i, bueno, cosa que s'obvia sovint i que, doncs, afecta, per tant, com afecta, no? I d'això hem parlat avui. Crec que la Júlia volia fer una crida, no? Volies fer una crida perquè voleu contactar amb professionals que us ajudin una mica a tirar endavant tot això?
1: Sí, primero queremos anunciar un taller que hemos creado, que es un taller único que vamos a hacer el lunes que viene en Wise People, que trabaja el despido de una forma holística, ¿vale? La parte emocional, la Núria, la parte de comunicación y enfoque voy a guiarlo yo. Esto es una cosa que queremos anunciar e invitar al pueblo de San Cugat. Y después sí que me gustaría hacer un grito a la comunidad. Wise People hacemos una... creemos en el valor del talento senior y creemos que hay un montón de gente en el pueblo que nos podría ayudar, terapeutas, personas que ya no están en la primera línea y que todavía tienen el propósito de aportar a las personas. Buscamos psicólogos que tienen un enfoque sistémico y holístico para ayudar a personas que están realmente en un estado de necesitar una persona de una forma temporal para subir un poco, ¿no? la situación y mejorar el estado emocional.
0: Bé, doncs avui hem parlat de quan es tanca una porta es pot obrir una finestra, Així dit molt ràpidament dins de l'àmbit laboral, és a dir, que és un procés que quan es produeix s'ha de passar i també s'ha d'intentar, doncs, continuar endavant. A la Núria i a la Júlia els agraïm moltíssim que avui ens hagin acompanyat per parlar d'aquest tema. Que vagi molt bé.
1: Gràcies. Moltes gràcies.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: Avui al POU tenim amb nosaltres Lourdes Fàbrega, vicedirectora de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona, l'ICMAP, i investigadora del camp de la superconductivitat, que ens parlarà de l'exposició quàntica a l'ICMAP, que es pot visitar fins al 30 de gener de 2026. Benvinguda, Lourdes.
1: Hola, bon dia. Encantada de ser aquí.
0: Abans de res, ens podries explicar què és la física quàntica en un llenguatge més o menys planer?
1: Bé, a veure, la física quàntica és la part de la física que explica com es comporta la matèria o com es comporta el món en general a l'escala més petita, a l'escala de partícules elementals i a l'escala en què normalment no tenim accés sensorial nostre. No podem notar i no podem veure les conseqüències. I aquesta física, que es va desenvolupar fa 100 anys i escaig, té unes peculiaritats que no observem en el que en dèiem física, on diríem física convencional, que és la que veiem doncs, quan se'ns cau una pilota, quan correm, etc. Aquestes peculiaritats, per tant, són poc concebibles per a nosaltres i, per tant, quan parlem de física quàntica, sembla que parlem, igual que quan parlem de física de partícules o d'altres ones gravitacionals, de coses científiques molt complexes que escapen a l'enteniment del públic en general. Sí que és veritat que la física quàntica té aquestes peculiaritats, però que val a dir que no entendríem el nostre món i els objectes i les propietats que tenen els objectes que veiem en el nostre dia a dia sense les propietats o sense la física quàntica.
0: D'acord. I ens podries posar algun exemple una mica més pràctic de per què la física quàntica, en el fons, com deies ara, ens afecta a tots?
1: Puc posar dos. Per exemple, sense les lleis de la física quàntica no tindríem els elements químics i no tindríem els compostos químics, perquè un dels trets fonamentals de la física quàntica és que l'energia de les partícules no pot tenir qualsevol valor, sinó que està el que es diu quantitzat. És igual que si ens diguessin que el pes d'una persona o l'alçada d'una persona no pot ser de 1,71, 1,72, 1,73 centímetres, sinó que ha de ser 1,7, 1,8, 1,9, o 50 quilos, 55, però no 51, 52, doncs el mateix per l'energia de les partícules. I això fa que per als àtoms, per als electrons dels àtoms, fa que puguin existir els diferents elements químics. D'altra banda, les propietats dels sòlids, si un és més dur, si un és més tou, en general tota la física de l'estat sòlid, si la conducció elèctrica, el magnetisme, no es podria explicar sense propietats que són quàntiques.
0: D'acord. En el teu cas en particular, què et va atraure cap a aquest camp? Què et va cridar l'atenció?
1: Bueno, jo vaig fer l'especialitat de física de l'estat sòlid i en particular em va cridar molt l'atenció ja des de que ho vaig estudiar al final de la carrera, la superconductivitat. He de dir que ja tinc uns certs anys i va coincidir amb el que va ser el descobriment dels superconductors d'alta temperatura, que va despertar molta excitació a finals dels anys 80 i començaments dels 90. I, de fet, la superconductivitat es pot considerar un fenomen quàntic macroscòpic, no? Que en veiem conseqüències directes en el món real d'una propietat que és la coherència quàntica, que en principi està restringida en general al món subatòmic.
0: Per tu entenc que és el teu dia a dia, però m'hauries de posar una mica en context, sisplau, de què parlem quan parlem de superconductivitat?
1: Els superconductors són materials, són metalls que en certes condicions de temperatura, especialment, o sigui, a molt baixa temperatura, no tenen resistència elèctrica. La resistència elèctrica, doncs, és valgui la redundància, la resistència que té un material o que exposa un material al pas dels electrons, del corrent elèctric. Això es tradueix en que quan endollem un mòbil per carregar-lo o quan toquem una nevera endollada o un ordinador, notem que es calenta. I es calenta perquè la resistència elèctrica el que fa és que es produeixin pèrdues d'energia. Doncs els superconductors, per sota d'una certa temperatura, són materials que no presenten resistència elèctrica. O sigui, les càrregues elèctriques es poden moure per ells sense cap mena d'impediment. I això té una conseqüència directa o un interès directe, i és que es podrien fer dispositius sense consum elèctric o molt menys consum elèctric que altres, però també té altres propietats que potser són una mica més difícils d'explicar, i és que alguns dispositius o alguns materials superconductors amb certes arquitectures, amb certes maneres de conjugar-los amb altres que no són superconductors, donen altres propietats que estan quantitzades. I això permet, per exemple, que es desenvolupin sensors extremadament sensibles, el que es diu sensors quàntics.
0: D'acord, em sorgeix ara el dubte de com és la feina d'una física quàntica, com tu en un laboratori, com seria els de l'IGMAP. És una feina bàsicament teòrica o de seguida esteu buscant aplicacions pràctiques o pel món on vivim també podríem dir comercials?
1: Bé, no em considero una física quàntica, em considero una física de l'estat sòlid o una científica de materials. A l'Institut de Ciència de Materials el que fem bàsicament és investigar materials. Intentem entendre les propietats de materials que coneixem i també intentem desenvolupar-les de nous, ja sigui per millorar certes propietats o per descobrir altres propietats. I és en aquest context que jo treballo amb superconductors per aplicacions quàntiques, o més abastament, de fet, totes les vessants o tots els projectes que tenen a veure amb aplicacions quàntiques que hi ha a l'exposició estarien dedicats a dispositius per electrònica, però també en l'Institut també es treballa, per esmentar-ho, amb materials per l'energia o materials per la salut, per medicina. El dia a dia, bueno, en el nostre centre hi ha tant científics experimentals com científics teòrics, i això aplicaria, per exemple, per als que toquem temes vinculats amb la quàntica. Això vol dir que hi ha persones que fan simulació de materials i treballen amb ordinadors en el seu despatx, i després hi ha persones que, en el cas de les aplicacions per quàntica, estem sobretot en el laboratori. Nosaltres el que fem és això que et dic, provar propietats de materials, mirar propietats elèctriques, magnètiques, en funció de la temperatura, de diferents paràmetres, mirar com aquestes es relacionen amb les propietats dels materials, en quins àtoms tenen, en com estan col·locats aquests àtoms dins l'estructura del material i quina relació hi ha entre les propietats i la composició del material. I això el que ens ha de permetre és pensar en aplicacions de les propietats i alhora veure, dius, ostres, aquesta propietat seria interessant, però convindria, jo què sé, que el material fos més resistent o que el fenomen que ens interessa pogués passar a temperatures més properes a la de l'ambient. I llavors intentem anar jugant amb els materials per apropar-nos a les propietats que els farien especialment desitjables per a aplicacions. No sé si m'he explicat.
0: Sí, i tant. Sí, i ara que una mica ja hem aclarit tots aquests conceptes, parlem de l'exposició quàntica a l'IGMAP. És una mostra oberta a tothom o s'han de tenir coneixements previs per poder-la gaudir?
1: No, és una mostra oberta a tothom. Això ha estat un principi bàsic quan l'hem dissenyada, perquè ens interessava, perquè una vocació que tenim a l'IGMAP és donar a conèixer la feina que fem al públic en general, i a més també fins i tot per les persones que no són expertes en la matèria o que treballen al nostre centre i no són científics, perquè sempre tenim personal de suport entre els que no podríem desenvolupar la feina que fem, puguin entendre i valorar aquesta part. A més, també ens interessava, doncs, apropar la mecànica quàntica, que, com deia, sembla que sigui quelcom molt complicat i difícil d'entendre, al públic en general, mostrant quines conseqüències o quines aplicacions pot tenir en el dia a dia.
0: I què diries tu a les noves generacions de científics que volen dedicar-se a la quàntica o als materials, com és el teu cas?
1: Bueno, doncs que és un camp fascinant en què queda moltíssim per fer, que precisament les tecnologies quàntiques

0: La ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Voleu sentir què li diu un avi al seu tractor? Escolteu aquest poema amb atenció, que ens ho explica amb les seves rimes.
4: Hola, sóc Adam Benavid. Vaig a tercer B de primària, de l'escola Mare de Déu del Carme, del col·legi. El poema que he escrit es diu L'Avi el Tractor, i ho ha escrit Joana Raspall. He escrit aquest poema perquè és sobre Moreno els tractors. L'Avi el Tractor havia llaurat amb l'Avi fins que va comprar el tractor, que feia molta més feina i el camp quedava millor. Un dia a mitja llaurada, el motor es va espaiar i va córrer a buscar l'Avi per poder-lo remolcar. L'Avi es va clavar de por i no avançava ni un pas. L'Avi però les cridava a l'Avi: «Arri, que no arrencaràs!» En rebre xuriacades, brama l'Avi: «A mi no! Mira si amb les carretades pots fer caminar el tractor».
3: Quin poema tan bonic que has escollit, Adam! Com a tu, a nosaltres també ens agraden els tractors i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
5: Ens agrada la poesia!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
6: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
7: Hola, hola. Per començar, us recomano un llibre que m'ho ha fet passar d'allò més bé. Quina família més boja, Magalí, de Núria Busquet, amb il·lustracions de Màriam Benarab, que publica l'editorial Anima Llibres. La Magalí té 10 anys, els cabells rinxolats i una família estrambòtica. A l'escola tampoc descansa. Entre els seus amics, les nenes maques, la profe de mates i el seu arxenemic, quin cara grassa, que no sap ni respirar pel nas, sempre acaba castigada. Voleu venir a viure la bogeria amb ella? Si ho feu, riureu de valent. El llibre és una barreja de novel·la i còmic pensat per a lectors a partir de 8 anys. Però alhora està ple de picades d'ullet i crítica social per adults que us encantarà, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. D'altra banda, us vull parlar de l'últim Premi EDB de Literatura Juvenil, El Miol de la Maresma, de Mai R. Ayamonte, que publica EDB, recomanat a partir de 12 anys. És la història de la Vera, la filla d'un guarda del Parc Nacional de Doñana. Quan a principis dels anys 80 coneix el Fèlix, un petit linx ibèric orfe per culpa dels caçadors furtius, el destí de la Vera canviarà per sempre. L'autora no només ens parla de la importància de preservar la flora i la fauna del nostre país, sinó que fa un homenatge als biòlegs i biòlogues que durant anys han treballat per aconseguir que el linx ibèric deixi de ser una espècie en perill d'extinció. El Miol de la Maresma és una història carregada de drames i alegries, d'esperança i resiliència. I la Vera, la protagonista, pot ser un bon exemple per a totes les nenes que també senten

0: amb passió per la ciència. En fi, si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adeu!
1: Llibres infantils i juvenils amb Misha, per escriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Els hits de tots els temps.
4: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
5: M'encantaria que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. La presidenta de la coordinadora d'AFAS, Carme Roca, deixa el càrrec després d'una dècada convençuda que l'entitat ha fet un salt qualitatiu fins a convertir-se en un actor empès en el debat educatiu. La presidència de Roca ha estat marcada pels conflictes educatius. Han participat en reivindicacions amb les retallades, els menjadors escolars, el desplegament de l'escola inclusiva, el català a les aules i la climatització dels centres. Ara que deixa la presidència, assegura que el principal llegat no és personal sinó col·lectiu i espera que la coordinadora continuï fent el mateix paper que, al seu entendre, ha consolidat durant aquests anys. Sant Cugat compta amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Julió, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer el passat 1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i la Festa Major, la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars. Un grup de veïns a les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets i van veure com havien abatut un senglar a la via pública. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. I el passat dilluns 6 de juliol del 2026, durant les tasques periòdiques de manteniment i seguiment del Pi d'en Xandri, es va detectar el trencament parcial d'una de les seves branques secundàries. Segons la primera valoració tècnica, el trencament d'aquesta branca secundària és conseqüència d'una combinació de factors, entre els quals hi ha les seves dimensions, el seu pes, la posició gairebé horitzontal, la feblesa interna prèviament detectada, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que des de fa anys afecta els boscos de Catalunya. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal permeti, es retirarà la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del Pi d'en Xandri i dels sistemes de suport instal·lats. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
2: Hola, connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més destacat dels últims 7 dies, per últim cop aquesta temporada. Us hem preparat un últim còctel amb alguns dels ingredients més interessants, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Benvinguts. L'actualitat d'aquests últims dies ens ha tingut pendents dels múltiples incendis que s'han produït al territori, en especial per aquest programa, el de Setmanat. I per això vam voler parlar del patrimoni natural i forestal de Castellar del Vallès, amenaçat per aquest foc. Guillem Plans va poder conversar amb Aleix Escot, tècnic forestal i vicepresident del Centre Excursionista de Castellar. Continuarem el resum per Badalona, on vam conèixer l'experiència de dues DJs emergents, l'Adriana Rey i la Mia Vidal, que van conversar amb Martí Villegas sobre el sector i les oportunitats de fer-se un lloc en aquest món. I acabarem a Sabadell per conèixer una esportista de cap a peus, la Lola Balbuena, qui després de gairebé 6 dècades dedicades a la natació ha rebut el Premi Panatlón 2026, que li reconeix tota una vida vinculada a aquest esport. L'Anna Clarà va parlar amb ella sobre la seva trajectòria i la seva passió per la natació. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!

0: I ara, al Connectats, ens endinsem en el patrimoni de Castellar del Vallès. Però no el patrimoni urbanístic, sinó el natural. Des de Ràdio Castellar parlem amb el tècnic forestal Aleix Escot. Guillem Plans, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui parlem d'un patrimoni, però una mica diferent. Quan parlem de patrimoni, ens venen al cap edificis antics, històrics. En aquest cas, parlem del patrimoni natural, però també sentimental. Perquè quan el que es crema cau lluny i parlen d'hectàrees, només són xifres. Com a molt, camps de futbol, oi? Però quan es crema el paisatge on sortim a desconnectar, a connectar amb la naturalesa, més ben dit, és molt diferent. Ja no són hectàrees, sinó patrimoni sentimental. El paradís on anem a córrer, a caminar en bicicleta, a passejar el gos, ple de records amb família i amics. Un patrimoni que és salut. Aleix Escot, tècnic forestal, també vicepresident del Centre Excursionista de Castellar. Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Abans que res, com estàs vivint aquests dies?
2: Bueno, han sigut dies intensos, certament. Molt de neguit, nerviosisme, perquè al final no saps com anirà la cosa i sempre pendent de si el foc venia cap a la nostra banda, per dir-ho d'alguna manera.
1: Situem bé l'incendi. Es produeix a Sentmenat, té dos flancs, un tira més cap a Caldes, l'altre cap a Castellar. Sembla que el de Castellar no ha causat tants problemes i és més cap a la zona del Farell i de Guanta. Guanta és ara mateix l'única zona confinada, l'incendi sí que està controlat, oi?
2: Sí, al final l'incendi va començar a Sentmenat, penso que per una màquina, no? Tot i que encara no... Bueno, sí, penso que va ser una màquina, una bob que et deien, i va anar pujant tota la muntanya. Clar, feia patir, o sigui, diguéssim que en aquesta zona la continuïtat forestal és enorme. Vull dir, podries arribar fins a Castellterçol o fins a tot arreu, no? I feia patir molt que el foc... Bueno, sí, el foc va avançar cap a Caldes, feia patir molt que vingués cap a la banda del parc natural, esclar. I al final sembla que van poder aguantar-ho, el que passa és que... Clar, sempre parlem de sort que no ha vingut cap aquí, tot i que... Cal lamentar i pensar en tota la gent de Caldes que se'ls ha cremat... Bueno, Caldes i Sentmenat, esclar. Que se'ls ha cremat tot el bosc, tot el seu... Sí, sí, tot el pati de casa, que en diuen.
1: Quina és la magnitud de la tragèdia quan hi ha un incendi com aquest? Què passa amb el bosc exactament? I quin bosc ens trobarem en els pròxims anys?
2: Aviam, és una tragèdia, per suposat que és una tragèdia, perquè crema tot, no, diguéssim, i és un fet traumàtic per la gent de la zona, no? És una tragèdia per la fauna, també, perquè realment són molts els animals que moren. N'hi ha que poden fugir, però n'hi ha d'altres que no, que estan allà i literalment es cremen. Però també cal relativitzar una mica en el sentit de... Primer, que aquests boscos no són uns grans boscos, diguéssim, boscos madurs, amb alzines centenàries, amb roures centenàries, com podem trobar en altres parts del país, que sí que poder seria més greu que es cremés, no? Els boscos que trobem aquí són els propis de quan s'abandona l'activitat agrícola i puja el pi blanc, que és el primer, és un arbre colonitzador, és el primer que arriba quan s'abandona un cultiu o quan es fa una rompuda de terres, diguéssim. I en aquest sentit el que teníem en aquests boscos era una pineda contínua de pi blanc, on a sota ja començava la successió d'alzines, però aquestes encara eren joves. I això és el que ha cremat, en el sentit de que no ha cremat un bosc molt madur que tingués un alt valor ecològic. Sí que tenia un gran valor sentimental per tothom, per tots els que som de la zona, però, bueno, cal ser optimista o cal pensar en el sentit de que el bosc que ha cremat és un bosc mediterrani. El bosc mediterrani porta segles, o més aviat mil·lennis, cremant, no? Abans ho feia més de tant en tant per formes naturals i ara ho fa cada dos per tres per culpa nostra, no? Per culpa de l'home, per causes antròpiques. Tot i així, el bosc està molt adaptat en el sentit de que les espècies que més hi trobem són l'alzina i el pi blanc, sempre. L'alzina té la capacitat de rebrotar de la soca, és a dir, que les mateixes soques, les mateixes alzines que han mort, rebrotaran, si tot va bé l'any que ve, i sortiran amb força. I el pi blanc és curiós perquè el pi blanc és un arbre que està adaptadíssim al foc. De fet, és un arbre 100% mediterrani. En llatí es diu Pinus alepensis, perquè se suposa que ve d'Alepo, que és una ciutat de Síria, per tant, és un arbre al 100% mediterrani que està molt adaptat al foc. Com està adaptat al foc? El pi blanc... Bueno, és una mica tècnic, però...
1: No, endavant. És sorprenent que un arbre pugui estar adaptat al foc.
2: Totalment, és al final el canvi evolutiu, o diguéssim que l'evolució el porta per un camí en el qual ell assegura la seva supervivència, no? El pi blanc el que té és que té una... forma una... té aproximadament un 20% de pinyes, que li diuen pinyes amb serotonines, em penso que li diuen, o serotines, que el que fan és que és una pinya que roman tancada a l'arbre i no s'obre mai, no deixen els pinyons, d'acord? I en produeix diverses, cada arbre en produeix diverses. Aquestes pinyes tenen un mecanisme que quan són sotmeses a altes temperatures exploten. Llavors, la gràcia és que quan... bueno, la gràcia, diguéssim que quan hi ha un incendi, aquestes pinyes són sotmeses a molta temperatura, llavors exploten i reparteixen totes les llavors al voltant de la zona on són. I què es troben? Es troben un terreny erm, perquè ha cremat, ja no hi ha res, per tant no hi ha res que li faci ombra, i els pins són, diguéssim, espècies de sol, necessiten que els hi toqui el sol directament, i es troben una capa cobertora, a més, de cendra, que és, encara que no sembli, és un bon fertilitzant, no? Aleshores és el caldo de cultiu perfecte perquè els pins aquests tornin a créixer.
1: En quants anys, més o menys?
2: Bueno, el normal seria que brotessin ja la primavera que ve. I tenen un creixement molt ràpid. D'aquí 20-30 anys podrem estar parlant de que hi hagin uns arbres ja d'un cert tamany. Mm-hmm. Sí que és veritat que el pi blanc tornarà a créixer, però ara, quan creixi, s'haurà d'estar al tanto de fer una gestió coherent, perquè el pi blanc creix amb unes densitats molt altes. Llavors, aquí creixerà un bosc en el que pràcticament no s'hi podrà passar pel mig.
1: Ara parles de gestió, que és un tema que ha sortit moltíssim aquests dies, no només amb l'incendi de Castellà, però centrem-nos aquí en el territori que és el que tu coneixes. Hi ha hagut moltes crítiques, però s'ha estat fent feina i n'ha sigut testimoni.
2: Aviam, sí que últimament llegint a diari, xarxes socials, tot, no? Sents molta gent que critica l'Ajuntament, que no s'ha fet prou feina, que les franges d'organització, etcètera, etcètera, no? I en aquest sentit, tot i que no simpatitzi amb el consistori, he de dir que a Castellà, precisament a Castellà, s'ha fet bastanta feina en els últims anys. De fet, aquí a Castellà va haver-hi, bueno, i encara es desenvolupa, un projecte que van portar a terme els propietaris de l'Associació de Propietaris Forestals de Castellà del Vallès, Sant Llorenç de Gallifa, conjuntament amb la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Castellà, que és, de fet, qui més diners hi ha destinat, no? I a Castellà, en els últims anys, s'han treballat moltes hectàrees de bosc. De fet, jo amb la meva colla hem treballat 20 hectàrees, que hem treballat a la zona de les Arenes, a tota una zona que es diu el Serradell, i s'ha fet molta feina. Jo penso que el missatge seria que la feina es fa, el que passa és que el problema que tenim és enorme. És enorme.
1: Com estan els boscos ara mateix?
2: Els boscos que s'han gestionat són molt més resilients al foc, pel tema de que tenen menys densitat i que alhora, diguéssim que el que s'intenta és evitar la continuïtat vertical, que si un foc passa per la zona, et passi per terra i no t'arribi a les copes, que és llavors quan s'arriba a complicar. Però, clar, realment Castellà, que és un poble tan... bueno, el Vallès en general, no?, que és un poble, almenys el Vallès Nord, que és una zona extremadament forestal, és tot bosc, no?
1: Ah, Castellà és un 80%, la zona forestal i agrícola, que ho he buscat just abans de l'entrevista.
2: Imagina't, el número ja és prou indicador, no? Clar, s'ha actuat sobre una porció mínima de lo que és el bosc de Castellà, que aquestes zones sí que són resilients, però queda moltíssim bosc que no ho és. Què passa amb aquests boscos? Que són boscos que, en línia el que et comentava abans, no són boscos madurs encara. Un bosc madur és molt més resilient al foc, sobretot perquè hi han crescut espècies com l'alzina i el roure que s'han fet grans i que alhora han impedit que hi hagi un sotabosc molt, molt dens. L'estat que tenim ara als boscos és un estat d'abandó total, perquè, bueno, la gent ja no es dedica al bosc, això és un altre...
1: Per què la gent no es dedica al bosc i per què no és un bosc productiu el que tenim aquí al costat?
2: Correcte, la gent no es dedica al bosc principalment perquè no dona diners. No dona diners i no hi ha la necessitat de fer-ho. Per què no dona diners? Sobretot perquè l'espècie predominant que tenim és el pi blanc, que és un arbre que produeix una fusta de mala qualitat, diguéssim, no és un arbre amb el que es pugui fer fustes estructurals, que se'n diuen, no? Com serien vigues, tal, que sí que es pot fer amb altres espècies. I el que es fa avui dia amb el pi blanc a casa nostra és fer palers, fer, diguéssim, fustes per embalatges. Això els que són bons, els que són rectes, els que són torçats i bifurcats i tal, el que es fa és directament triturar-los per fer-ne biomassa. Que la biomassa és un tema molt interessant també, que s'està implementant a poc, però que falta implementació encara. Aleshores, és el que et comento, l'espècie té molt poc valor. Sí que hi ha l'alzina, que l'alzina sí que es ven per llenya i sí que podria ser rendible, però també hi ha un altre tema, i és que Catalunya és una zona en general molt muntanyosa, tenim molta muntanya, tenim molt relleu, l'orografia és molt complicada a l'hora d'entrar-hi, perquè tu en un bosc has d'entrar amb maquinària. Si bé pots tallar els arbres a mà, amb motosserra, necessites una maquinària per extreure la fusta, diguéssim, i portar-la al centre de venda, de logística, no? I bàsicament això, tenim una orografia molt complicada, tenim una fusta que val pocs diners i alhora també és una feina molt dura que la gent lògicament no pot fer. De fet, avui dia si aquest sector aguanta és en part pels treballadors estrangers.
1: Mm-hmm. Què hem de fer en el futur, doncs? Hi ha deures per l'administració?
2: És difícil de dir. Clar, avui dia la majoria de feines forestals que es fan és, en part, o almenys a la nostra zona, al Pirineu sí que hi ha empreses que es dediquen a treure llenya i es guanyen bé la vida, no? Però, en general, a la nostra zona, si es fa una feina és perquè s'ha subvencionat d'alguna manera, no? Ja sigui des de la Diputació, des de l'Ajuntament, a vegades fons europeus. Aleshores, penso que d'ara endavant hauríem de fer-nos la pregunta. Estem disposats, els contribuents estan disposats a que amb els impostos de tothom es pagui aquestes feines o es pagui una part de les feines? Per part meva, per suposat que ja estic d'acord. Però és el que et dic, necessita un suport institucional molt gran. Mm.
1: Doncs esperem que així sigui. Aleix Escot, tècnic forestal, també vicepresident del Centre Excursionista de Castellà. Espero continuar parlant, però no per incendis. Moltíssimes gràcies per haver passat pel Connectats.
2: Moltes gràcies, Guillem.
1: Bona tarda i molt bona tarda a tu també, Carme.
0: Gràcies, Guillem. Bona tarda.
3: Actualitat. Cultura. Ciència. I molt més. Cada tarda de 4 a 6, Connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.

0: Sovint, quan pensem en un DJ, ens imaginem algú punxant a les grans discoteques d'Eivissa amb milers i milers de seguidors. Però, com a la majoria de sectors, tothom comença des de baix. Avui coneixerem els primers passos que cal fer en aquesta indústria de la mà de les cosines Ariadna Rey i Mia Vidal, que són DJs emergents. Les tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Estic amb l'Adriana Rey i la Mia Vidal, cosines, i les dues DJs emergents. Què tal? Bona tarda, noies.
2: Hola, què tal? Com estem?
3: Bona tarda.
1: Bé, quina ha estat la vostra relació amb la música des de petites fins ara? És a dir, heu tocat mai algun instrument? Heu estudiat, no sé, solfeig? Teniu algun familiar músic? Algú que us pugui cridar l'atenció cap a la música?
2: Doncs mira, jo de petita tocava el piano. Sí que és veritat que ho vaig deixar ràpidament perquè no practicava lo suficient. Llavors, clar, arribar a classes, el profe s'enfadava amb mi perquè no practicava. Mm. Llavors ho vaig deixar una mica al costat. I a part sí que és veritat que el meu pare ha tocat la guitarra tota la vida, la meva germana el violí també quan eren petites. Llavors, bueno, sí que és veritat que he tingut com una relació bastant propera, però no professional. I també és veritat que el meu pare era DJ de jove.
1: Ah, mira. Llavors...
2: Però quan hi tenia 14 anys, o sigui, es va quedar ja.
1: Vale, vale, vale. I tu, Mia?
3: Bueno, jo mai he tocat cap instrument de la meva família. Bueno, els meus pares tampoc han tocat mai. I, bueno, sempre m'ha agradat molt escoltar música. Estic, bueno, quasi tot el dia escoltant música, però més enllà d'això no hi ha res. Mm. No he tocat mai cap instrument.
1: I imagino que per la vostra afició cap a la música, què és el que us va cridar l'atenció d'aquest món? Mai abans havíeu tingut la inquietud de fer alguna cosa relacionada amb la música?
2: A mi realment, o sigui, tot em va venir una mica de... Bueno, que muntava esdeveniments i me'n recordo que sempre és com que em cridava molt l'atenció el fet de m'escollir els DJs. I res, llavors és com que al muntar esdeveniments i veure que això és real, com tenir un DJ al costat i veure que no són estrelles del pop, sinó que les tens aquí al costat i són una persona normal com tu, em va fer com donar-me compte que realment pot ser el que vulguis. I com que sempre m'ha encantat la música, o sigui, sempre he escoltat moltíssima música i de més, va ser com, mira, o sigui, em llenço a la piscina i sempre com amb la intenció de, jo, m'encantaria com punxar el set, no? Que quan jo vaig a festa penso, uah, m'agradaria que sonés aquesta cançó, tal. Doncs era com també una mica aquest moment de dir, ojalà poder decidir amb què escoltar en cada moment quan estic de festa.
1: Poder compartir les vostres playlists, pràcticament.
2: Exacte, sí.
3: I jo quan surto de festa, doncs sempre m'he fixat molt amb el DJ, sempre deia, ostres, m'agradaria provar-ho. I quan la meva cosina va començar, doncs va ser quan em vaig atrevir a donar doncs, aquest pas i també intentar-ho.
1: Per tant, aquí la història és, primer, Adriana, tu vas començar punxant. Fa quants mesos que vas començar a punxar?
2: Pues just ara, fa un any que em vaig comprar la meva primera taula.
1: D'acord.
2: I punxar així oficialment, al setembre farà un any.
1: Va ser, oficialment et refereixes a unes primeres feines.
2: Sí,
1: vale,
2: exacte.
1: Vale, vale. I Mia, tu vas veure que la teva cosina doncs, li agradava, li anava bé i veies que era algo accessible i t'hi vas interessar per això, no?
3: Exacte, però mai m'he posat molt en sèrio, l'únic que ara aquests últims 2-3 mesos sí que li dono més canya.
1: Adriana, has comentat que just ara farà un any que et vas comprar la primera taula de mescles.
2: Sí.
1: Com van ser els teus inicis? Com van ser aquests primers mesos abans de començar a punxar en algun esdeveniment?
2: Doncs mira, jo em vaig apuntar a un curs que al meu barri, a Poblenou, hi havia una escola que es diu Bridge 48, una escola de música electrònica, de música house, i com que realment era algo que volia fer de veritat, o sigui, no era... Era algo que ja no volia deixar passar més, sinó volia realment aprendre, va ser com, vale, la manera més ràpida i eficient serà apuntar-me a un curs. Llavors em vaig apuntar a un curs que eren 2 mesos i mig o així, i era 2 dies a la setmana per la tarda, un parell d'horetes, i sí que em va anar molt bé com per tenir una base, però sí que és veritat que, clar, al final jo realment volia poder punxar qualsevol estil de música, i jo, com que amb aquest curs em vaig quedar una mica curta en el sentit de que la música electrònica, com que no té lletra, és molt diferent a l'hora de mesclar-la. Mm. En canvi, en el cas de, pues, el reggaeton, urbano, afro, R&B, hip-hop, hi ha lletra. Llavors és com que al final és molt diferent a l'hora de barrejar-ho. Llavors és com que, bueno, al final vaig anar tirant d'amics que eren DJs, em van anar donant alguns tips i amb això vaig poder anar tirant, realment.
1: O sigui, el teu aprenentatge és, d'una banda, un curs que vas voler-te apuntar. Ho vas fer ja pensant en fer alguna cosa professional o va ser com a hobby?
2: Més com a hobby en aquell moment, sí.
1: I també de consells o de, bé, d'aprenentatge de companys que ja coneixies,
2: sí,
1: que eren DJs.
2: 100%. O sigui, ells són els que realment em van donar com les tecles per jo realment fer com un upgrade, no? I com de dir, vale, m'han donat tres tips que realment m'han servit per dir, vale, ara ja sí que em sento més segura.
1: I Mia, imagino que pel que ens deies a tu les classes, doncs, què millor que donar-te'ls la teva cosina, l'Adriana, no?
3: Exacte, sí, vam anar un dia a una cabina que s'alquilava i allà vaig aprendre bastant, la veritat, però bueno, des del principi he sigut bastant autodidacta, sempre amb els consells de la meva cosina.
1: Has sigut autodidacta? Ho dius perquè has buscat pel teu compte vídeos o maneres diferents de poder aprendre a punxar?
3: Sí, amb vídeos he mirat diferents mashups o transicions i les intentava copiar i si no, pues, a partir de la meva cosina.
2: Sí, o si no era com que de cop jo estava tan tranquil·la a casa i rebia una trucada de la Mia. Adri, una cosa, això com es fa, tal, no sé què. Ens trobàvem per videollamada, doncs li deia, mira, això aquí, això tal. Però sí, és molt autodidacta la Mia en aquest sentit. Sí.
1: Per fer de DJ, evidentment, es necessita una taula de mescles. Has comentat que fa un any te la vas comprar. Abans, havies provat amb alguna taula de mescles prèvia o va ser la teva primera experiència amb aquesta que et vas comprar?
2: No, en el curs sí que, o sigui, vam estar practicant molt, però era amb un equip de so ja professional, que clar, hi havia moltíssims botons, o sigui, realment era molt més complicat. I després, pues, sí que algun cop, lo típic és a una discoteca i et fa il·lusió tocar un botó i el DJ, mira, aquell dia té un bon dia i et deixa tocar el botó de play. Però no, no. O sigui, vaig començar això al curs i després ja amb la meva taula, que era molt més petita, per tant tenia menys botons i em va ajudar moltíssim a agafar com una bona base per després ja, quan he punxat a clubs, poder, com dir, vale, sé on està tot, em sento segura i demés.
1: Aquesta taula, Mia, la compartiu o tu també n'has comprat una per poder fer les teves sessions?
3: No, al principi sí que anava a casa de l'Adriana algun dia i em deixava, bueno, m'ensenyava, i quan ja vaig veure que m'agradava, la millor amiga de la meva mare té una taula que no utilitza, llavors me la va deixar, però era una taula molt petita i costava bastant trobar, doncs, diferents botons, i jo quan portava, no sé, 3 mesos o així, vaig decidir comprar-me una.
2: I que, de fet, o sigui, és que perquè vegis com que en aquest món tot està molt lligat, just un amic meu es volia comprar una nova taula, anava a vendre la seva, que és la mateixa que tinc jo, com la que tothom es compra per primer cop, que és la FLX4, la Pioneer. Vaig avisar la Mia, llavors, com que el meu col·lega li va vendre la taula. O sigui, al final és un món com molt petit i molt d'això, d'amistats, de contactes, de xarxa. Sí.
1: Justament ara parlem d'això, Adriana, perquè has comentat que fa un any vas començar a punxar des de casa i vas tenir les teves primeres experiències en el món professional. Com es van produir? Com et vas introduir en aquest sector?
2: Bàsicament el tema va ser que com que jo muntava esdeveniments, doncs sí que és veritat que coneixia molta gent que muntava festes, que muntava eventos, bueno, gent com de la indústria, DJs també. Llavors, en aquest sentit, senzillament va ser començar, bueno, de fet, realment va ser el setembre, vaig anar a un evento de Footlooker, allà a Plaça Catalunya, em vaig trobar una noia que té una agència d'això, d'esdeveniments i tal, i li vaig dir, tia, estic començant a punxar, encara no em sento preparada, però el dia que m'hi senti t'avisaré, perquè m'encantaria punxar algun evento teu. I la tia em va dir, no, tu et vens aquest diumenge a punxar. I jo, perdona? I jo, no sé jo, eh? I la tia em van dir, que sí, que tu vindràs a punxar aquest evento, tu vols punxar, doncs vens aquest diumenge. I així va ser, doncs el diumenge vaig anar, vaig punxar una horeta, crec que va ser una horeta i mitja, i, bueno, van venir tots els meus amics a fer-me suport, com sempre, i la veritat que va ser molt guai, o sigui, estava molt nerviosa, estava com una planta, o sigui, no em movia quasi dels nervis. No et diria que ho vaig disfrutar perquè estava més nerviosa que una altra cosa, però sí que va ser com guai que el meu primer cop fos amb aquesta noia, perquè és una persona que m'ha donat moltes oportunitats, més enllà del DJ, sinó en el món també de les esdeveniments i de més. Llavors va ser com molt especial, que de fet, en aquell mateix event, o sigui, jo vaig punxar les 2 primeres hores i després va punxar un DJ, que és un crack, que és l'Edgar, que al cap d'uns mesos és la persona que m'ha ensenyat més que ningú. O sigui,
1: tot està relacionat, al final.
2: Sí, sí.
1: Per tant, vas començar, la teva primera sessió va ser sense estar preparada, és a dir,
2: 100%.
1: Gent a preguntar en quin moment vas sentir que estaves preparada ja com per punxar davant d'altra gent. Ho vas fet veient-se a la piscina i que sortís el que sortís.
2: Sí, sin miedo al éxito.
1: Ho has comentat que al final la teva feina, el que has estudiat, que és publicitat i relacions públiques, també té molt a veure en aquest món del digi. Ens podries explicar una mica quines són les semblances i quina importància tenen els contactes en el món de la música i del DJ?
2: Sobretot és això, al final la meva carrera com té un punt molt creatiu, doncs és com que t'acabes portant com amb gent de la indústria creativa, ja no només amb la gent que munta aquestes festes o que munta aquests eventos, sinó amb els propis artistes, no? Llavors, crec que al final, més que de si ets més bo o més dolent com a DJ, com a cantant, com el que sigui, va molt de relacions humanes. I si tu realment tens bon feeling amb aquella persona, Vull dir, al final és un món en el que treballes com d'una manera tan física, vull dir que no estàs a una oficina amb un ordinador davant, sinó que un evento pues, és anar-te movent amb aquesta persona aquí, allà, tal, com que tot... Si hi ha bon rotllo sempre va molt millor. Llavors, al final, la gent que munta aquestes coses sempre busca col·laborar amb gent o boquejar gent amb la qual sap que es portarà bé, que els hi posarà fàcil, no?
1: Imagino que la personalitat també té un...
2: Exacte, és super, super important, jo crec. Vull dir, ja només el fet que aquesta noia, bueno, que de fet és la Imani, que confiés en mi per punxar en aquell evento que jo mai havia punxat, no és perquè jo fos la millor DJ, ni molt menys perquè no tenia ni idea. Va anar més per la relació que teníem, que en aquell moment era professional, però que ara ja puc considerar una amistat real.
1: I més enllà de les relacions humanes, com sorgeixen les oportunitats en aquest sector?
2: Jo et diria que és això, t'has de moure. Vull dir, és el més important. Si et quedes a casa, no et caurà del cel, ni molt menys. Has d'anar a eventos, has d'interessar-te, has de mirar xarxes, la gent que està fent coses avui a Barcelona, com inspirar-te molt amb aquest tipus de gent, tenir referents... I al final, o sigui, òbviament és superimportant pues, ser bo, perquè pots tenir molts contactes, però si sí, quan ho fas malament, sí, pues, segurament no et tornin a trucar, no? Però crec que aquest punt humà és molt important. I també, òbviament, avui en dia tenim les xarxes que ens ajuden moltíssim. Vull dir, jo conec DJs que han començat amb les xarxes sense contactes i sense res, i també l'han patat, però perquè són increïbles, no?
1: Mia, tu et veus amb cor ja de començar a donar-te a conèixer i a fer les teves primeres sessions, o què?
3: Bueno, primer de tot, jo crec que... O sigui, m'agradaria començar a donar-me a conèixer, però penso que he de millorar una miqueta més, sentir-me més segura, és això. Doncs, el més important no és el que punxi, sinó la teva actitud davant de la taula i davant de la gent que hi ha. Llavors, crec que necessito millorar una miqueta en aquest aspecte i després ja con todo.
1: De moment, però, quines han sigut les teves primeres experiències?
3: Doncs mira, en alguna prèvia a casa meva o a festes, pues, és això, demano al DJ, perdó, em podeu provar, tal?
2: O sí, no hi ha ninguna.
1: Sí, sí, sí.
3: No, això no. No sé, tu, Jace, va fer un... Han fet una open deck, que és que tothom es pot apuntar, qui vulgui, i va punxar ja a la tenda. I llavors em vaig apuntar, gràcies a l'Adriana, que em va dir, va, vés, no sé què. I...
2: Bueno, t'han d'acceptar, o sigui, té mèrit, que vas punxar ja.
3: Sí,
2: tu et vas inscriure, però ells et van acceptar.
3: Al principi estava bastant nerviosa, però després ja estava en mi salsa, m'ho vaig passar molt bé.
1: Has comentat, Mia, que vas començar fent de DJ doncs, algunes prèvies a casa teva amb els teus amics. Adriana, tu també has comentat que les teves primeres sessions van venir doncs, gent del teu ambient i molts amics teus. Fins a quin punt és important el paper de les amistats i de la gent del vostre entorn? Perquè al final també pot ser la més sincera, és a dir, si veieu que a ells els agrada i gaudeixen amb la vostra música, o si al contrari doncs veuen que hòstia, aquest dia doncs no ho ha estat gaire encertades o veuen que podeu millorar en segons quins aspectes.
2: Sí, per mi és clau. Vull dir, sense la meva gent jo no estaria on estic o potser estaria, però és que no ho estaria disfrutant. Vull dir, jo crec que la carrera d'artista és molt solitària i crec que és superimportant sempre tenir com a la teva gent, a la teva família, que estan allà, que t'estan apoyant, portar-los a tot arreu. O sigui, crec que és superclau, de fet. O sigui, jo el meu nom artístic és DJ Coco i les meves amigues i amics que em venen a apoyar, que sempre estan a muerte, són les cocotes, que ve de Coco i Tates. Vull dir, no hi ha un DJ set sin cocotes.
1: Yeah.
2: Vull dir, per mi això és super, super, superclau.
3: Per mi és primordial i... DJ Coco és la referència clara, o sigui, quan punxa l'Adriana, totes les seves amigues, la seva família està darrere donant suport i fa que l'ambient de la discoteca doncs augmenti un muntó i bueno, i fa que la gent balli també i no sé, és una connexió molt xula. Per mi les relacions amb, i la importància de les amistats i la família és lo primordial, és superimportant.
2: Clar, de fet, o sigui, jo quan em truquen a mi, o sigui, vale, vull que em truquin perquè, bueno, els agrada la música que punxo, com punxo i de més, però per mi és molt important que també, com que tinguen en el radar que, vale, si ve DJ Coco, en plan, també la volem perquè porta gent,
1: ja, porta
2: té una vibra que ja ens agrada, en plan, tot molt sa. Llavors, a mi també m'agrada que se'n vegi d'aquesta manera, no només com a, vinga, vine a punxar, perquè punxar pot punxar qualsevol persona. Saps? A mi també m'agrada com que vegin aquesta part, no paro de repetir-ho, però de veritat, la part humana.
1: Ja. En algun moment de l'entrevista heu comentat que més enllà de discoteques o clubs de música, els DJs també són molt presents, sobretot i cada cop més, en marques o empreses que munten esdeveniments. Creieu que està molt més estesa del que tothom es pot pensar?
2: Mira, jo crec que el Covid va marcar un abans i un després. És a dir, després del Covid la gent el que buscava era presencialitat, experiències, relacions, tocar-nos, tot. Llavors crec que al final quan hi ha música de fons pues, sempre t'anima una mica més i crec que això, o sigui, 100% els DJs ara estan a tot arreu. Vull dir, ara hi ha DJ sets a cafeteries, vull dir, crec que també ara hi ha un punt que està com de moda i també això amb les xarxes socials, els reels i de més, com que ens agrada veure un DJ a qualsevol lloc, o sigui, acabes veient un DJ a un lavabo. Jo he vist coses així, saps? Sí, i és com, uau. Sí, sí. I sí que és veritat que a nivell de marques, o sigui, com a artista, crec que és superimportant, ja més enllà per donar-te a conèixer o no, sinó el fet de que una marca gran confia en tu, és com que et dona credibilitat i et dona també un punt com professional i serietat. Llavors crec que està molt guai el punt aquest de punxar discoteques, punxar eventos, però quan una marca gran confia en tu és com que dius, vale, ho estic fent bé, no? I no sé, com que crec que molta gent ho busca, això.
1: I Adriana, Mia, centrant la mirada en aquests darrers mesos, com valoreu les experiències que heu viscut fins ara? Li veieu recorregut a la vostra carrera com a DJs?
2: Jo he de dir que, o sigui, estic encantada, vull dir, m'encanta punxar, però per ara ho veig més com un hobby, o sigui, vull que segueixi així, sobretot, perquè és algo que disfruto moltíssim i no vull que es torni com en una obligació o en algo que em pugui generar estrès, al revés. Vull com que segueixi així, pues, tenir, això, tenir moments per punxar, per donar-me a conèixer, per disfrutar amb els meus amics, per punxar música que m'agrada, amb la que connecto, però de moment, o sigui, ara mateix, m'agrada que sigui això un hobby, doncs, que em dona diners, però que sigui un hobby, perquè crec que és la millor manera de disfrutar-ho. A part de que sí que és veritat que sento que la vida de l'artista és molt solitària i crec que, pues, bueno, tot el món dels eventos, de la producció, PR i tal, m'agrada molt més com per dedicar-m'hi, i això, el DJ que sigui com algú de 100% amb l'en disfrutar, passar-m'ho bé, i òbviament que arribi on hagi d'arribar. Vull dir, ara estic dient això i potser d'aquí 5 anys pues, soc DJ professional i genial.
1: Hello.
2: Però de moment no és la meva intenció, la veritat.
3: Jo sí que ho veig com un hobby per mi, també, però jo que sé, en un futur sí que m'agradaria poder-me dedicar a això, la veritat, perquè ho disfruto moltíssim i jo crec que treballar d'una cosa de la que disfrutes és un puntazo.
1: Sí, sí, doncs sigui com a la vostra professió o com a hobby, tant de bo quedin molts més anys de l'Adriana Rey i la Mia Vidal com a DJs. No sé si tenim nom ja de la Mia o no.
3: No, encara no, encara no.
1: Ja,
2: és el que m'ha anat parlant, però encara...
1: Ja el descobrirem més endavant, ja el descobrirem. Adriana Rey, Mia Vidal, DJs emergents, moltíssimes gràcies per venir al Connectats.
2: Merci, que vagi bé.
3: Martí.

0: Després de gairebé 6 dècades dedicades a la natació, la sabadellenca Lola Balbuena ha rebut el Premi Panatlón 2026, un reconeixement a tota una vida vinculada a aquest esport. És només la tercera dona que rep aquest guardó en la història del Panatlón Club Sabadell. L'Anna Clara ha pogut conversar amb ella.
1: Bona tarda, Carme. Doncs sí, i a més ho fa en un moment especialment dolç, perquè també s'ha proclamat campiona d'Espanya Màster 65 a Logroño, demostrant que la passió per competir no té edat. Bona tarda, Lola, com estàs?
2: Bona tarda a tothom. Bé, molt contenta de que penseu en la gent gran que fem esport, i em fa molta il·lusió aquesta entrevista.
1: Primer de tot, moltíssimes enhorabones. Què vas sentir quan et van comunicar que eres la guanyadora del Premi Panatlón 2026?
2: Doncs una enorme sorpresa, moltíssima alegria i fins i tot incredulitat, saps què vull dir? Perquè el Panatlón està composat per persones que han viscut i estan molt per l'esport, m'entens? Que, bueno, m'entens, que els agrada a tots els esports. Uh-huh. És diferent quan amb la teva entitat et fan un reconeixement, però a nivell de ciutat el Panatlón Club té moltíssima solera. I que, bueno, que m'ho donessin a mi realment va ser sorpresa i alegria i orgull, per descomptat.
1: Mm-hmm. Com bé has dit, és un premi que reconeix tota una trajectòria, no? Exacte. Què significa aquest guardó?
2: Bueno, aquest guardó significa, doncs, això, el que ell mateix diu, que jo des dels 9 anys estic vinculada a la natació en totes les vessants, com l'altre dia va dir, amb tota l'auca, menys mare de nedadora. No he estat mare de nedadora, però sí he estat nedadora, monitora, entrenadora, directiva, i ara nedadora màster. I, clar, és allò que dius, que bé que algú hi pensi que portes tota una vida dedicada a l'esport. I realment potser vaig prendre consciència en aquell moment, perquè quan dius 60 anys, que de 60 anys o 58, són molts anys. Clar. I sempre he estat vinculada a la natació. Mai he estat una... O sigui, jo no he nedat sempre, hi ha molts anys que vaig estar sense nedar, però ha estat el meu moment d'entremonitora, entrenadora i directiva.
1: Uh-huh. Sí. De fet, ets només la tercera dona que rep aquest premi. Creus que això també diu alguna cosa sobre el paper que han tingut les dones en l'esport?
2: Bueno, hi ha moltes més dones que han fet esport aquí a Sabadell, no? Moltes. El que passa és que ara es doni, que s'hi fixin, o sigui, perquè a l'esport, ja ho sabem, és molt, molt masculí. Tots uh-huh. els esports són molt masculins, excepte aquells que només eren femenins i ara també són masculins, com la natació artística. Bueno, sí, la natació artística, ja ho estic dient bé. Doncs, clar, doncs està molt bé, perquè jo sóc molt pro, de que es destaqui el paper de la dona en tots els àmbits socials.
1: Uh-huh. I si mires enrere, quin és el primer record que et ve al cap de la teva relació amb la natació?
2: El primer record, òbviament, el Club Natació Sabadell, que nosaltres vam anar a parar al Club Natació Sabadell perquè aquell estiu no podíem anar de vacances i els meus pares ens van fer socis del Club Natació Sabadell i descobrir aquell món d'aigua que jo sabia nedar perquè havia après a la platja, mm-hmm. com t'ensenyaven llavors als anys 60, i, bueno, i va ser, i de seguida ens van agafar a mi germana i a mi com a nedadores.
1: O sigui, realment va ser com una casualitat, no? El fet que no vau poder anar d'estiu al lloc.
2: Correcte. Totalment casualitat. Aquell estiu el meu pare treballava al tèxtil i aquell estiu no es va poder anar, no vam poder anar a Blanes, que era on anàvem de vacances, i ens va apuntar al Club Natació Sabadell i vam començar tota una vida, mm-hmm. realment. No crec que haguéssim fet natació, si no s'hagués donat aquesta circumstància. Sí.
1: Bueno, com bé dius, és una casualitat, però que t'ha portat a gairebé 60 anys vinculada a aquest esport. Què és el que t'ha mantingut sempre enganxada a l'aigua?
2: Uf, és una passió. Per mi és una passió, m'agrada molt la natació. No nedar-la jo, sinó veure natació i saber tot el que passa en el món de la natació. Jo sempre dic que jo sóc una friqui de la natació. Perquè, sí, no, m'agrada molt. O sigui, és allò, és pura passió. Pensa que jo, potser estic a la piscina i veig algú nedar al meu costat que no ho fa gaire bé i li dic, escolta'm, podries millorar això, podries corregir allò. Sí.
1: Bueno, de fet, perquè tu, a part de nedadora, també has estat entrenadora,
2: sí,
1: monitora,
2: exacte,
1: i també directiva.
2: Sí.
1: Amb quin d'aquests papers t'identifiques més?
2: Monitora entrenadora, va més amb el meu caràcter. Jo vaig estar monitor del Club Natació Sabadell i entrenador del Club Natació Badia i del Club Natació Santa Perpètua, i després, finalment, entrenadora de màsters al Nagy de Sabadell. I aquesta època em va agradar moltíssim perquè els nedadors els porten els pares a aprendre a nedar i hi ha uns es queden perquè els agrada i uns altres perquè els pares volen. Però allà al Nagy era tot gent adulta que competia per primera vegada, gent que començava a competir amb 55, 60 anys i que realment, ostres, els agradava nedar. I real, per mi va ser molt gratificant, pues, doncs, gent que no, pues això, perquè que el metge els recomana, vés a nedar perquè tens l'esquena malament, sí, o el que sigui. I llavors, ostres, veure que volen competir sense haver competit mai i que s'atreveixen a fer proves inaudites com pot ser un 100 papallona, doncs dius, ostres, i a mi em va agradar molt, com a professional, va ser una època molt, molt, molt satisfactòria.
1: Clar, tu ara has dit, no?, que de fet els metges a vegades recomanen, estic pensant justament en la meva àvia, no?, de que li recomanen anar a la piscina pel tema dels ossos i tot això,
2: sí,
1: però clar,
2: sí,
1: una cosa és anar com d'oci, però l'altra és, en el teu cas, que continues competint al màxim nivell.
2: Bueno, perquè aquí entra la part de que jo m'agrada nedar, però si no tinc un objectiu... Jo també vaig tornar a nedar per l'esquena, perquè em vaig fer una lumbalgia molt severa i em van dir a nedar. Dic, doncs mira, això ho sé fer, tornem a nedar. Que jo estava treballant, però jo no nedava. Quan vaig estar d'entrenadora, pràcticament, o sigui, anava a la piscina, treballava i marxava. O sigui, no nedava.
1: No t'hi ficaves dins l'aigua.
2: No, i al mar, allò, pues, sense mullar el cap, com aquell que diu, sense les espatlles i tal. Però quan vaig fer la lumbalgia aquesta, llavors em van dir a nedar i vaig dir, bueno, doncs no tinc més remei que tornar a nedar. I em va anar molt bé perquè de pas vaig deixar de fumar, perquè era una fumadora empedernida i vaig deixar de fumar. I això del nedar jo ho faig perquè... Què fem ara actualment amb la meva família, amb el meu marit? Hi ha el campionat, ara, al mes d'agost, hi ha el campionat d'Europa a Sant Morín. Doncs anirem a Sant Morín, perquè farem turisme, perquè no hem estat mai a Eslovàquia...
1: Clar, aprofitareu.
2: Exacte, és el que fem cada any. Bueno, cada any, no, perquè no sempre quan es repeteixen els llocs ja dius, ja he estat aquí tantes vegades, ja no hi vaig, no? Però l'any passat mateix a Singapur, doncs jo de turisme a Singapur no hagués anat mai.
1: Clar.
2: Però, sí, però ja que posen un campionat, dius, ah, doncs vinga, vamos a Singapur.
1: Aprofitem, clar que sí.
2: Exacte, sí. I bueno, i ho fem. I vaig a competir per això, perquè si no tinc competició, em costa més, però si ets d'anar a una competició, ja ets d'anar, però clar, vulguis o no, sempre vol fer-ho bé.
1: Clar, no, i hi ha una preparació prèvia, també, entenc.
2: Exacte, no és el més important. Per mi el més important és la part social, perquè estàs amb la gent i perquè ja dic, hi ha moltíssima gent que no havien competit de joves i que n'eren de meravella, perquè jo hi ha casos de Sabadell que quan jo els havia tingut al Nagy que els havia dit, hòstia, si haguessis passat pel club natació Sabadell als anys 60, mare meva, perquè tenen, doncs, bueno, que això, que no han competit i que de joves i que ara ho fan entusiasmadíssim.
1: I ja, com que tu també has viscut molts anys dins d'aquest món, com diries que ha canviat el món de la natació des que tu vas començar fins avui?
2: Ostres, para muy bien.
1: Para molt bé.
2: Para muy bien, sí, para muy bien, clar. Perquè les instal·lacions que tenim ara, que hi ha a tot arreu, no té res a veure amb els anys 70, perquè els anys 70, Sabadell, clar, estàs parlant amb una persona que ha nedat al Club Natació de Sabadell, que sempre han estat de les millors instal·lacions d'Espanya, si no d'Europa. Perquè, clar, sempre aquí hi ha hagut molta cultura de l'aigua, superada només a països com a Hongria, que també tenen molta cultura de l'aigua, llavors tenen instal·lacions molt bones. Però bueno, no té res a veure. Ara tot Espanya té piscines cobertes, tot Espanya té piscines de 50 metres, o sigui, no. I, a més, que hi ha molta igualtat, perquè abans la selecció... una dona havies de fer-ho molt bé. Sí, destacar molt perquè algú et digués, vale, vine, va dir, la prova està que no van començar a ser massives les Olimpiades de dones fins a Barcelona 92, en natació, vale? Perquè a Los Angeles no van anar cap, a Moscou van anar 4, a Múnich van anar 2, o sigui que no. I ara no, ara, per sort, ja no és una cosa subjectiva, et posen unes mínimes. Això estic parlant de la natació absoluta. Posen unes mínimes i la gent, doncs, sí, el que les fa i el que no les fa, independentment que sigui dona o home.
1: I parlant de premis, també recentment t'has proclamat campiona d'Espanya a Màster 65. Com va anar aquest campionat de Logroño?
2: Oi, genial. Perquè quan fan els campionats en llocs atractius, com pot ser la ciutat de Logroño, encara que les instal·lacions eren molt lúdiques i no era una piscina d'aquelles bones, però molt bé, va batre rècord de participació, més de 1.500 nedadors de tot Espanya, són molts, eh? 1.500 nedadors de tot Espanya, 4 dies de competició a tope amb un sol horrible, però ens ho hem passat molt bé, molt bé. Així tinc la veu, perquè de riure, i clar...
1: A veure, això és bona senyal.
2: Sí, no, perquè el que fas és això, et veus amb gent que fa mig any, que, bueno, perquè fan dos campionats d'Espanya a l'any, un a l'hivern i un altre a l'estiu, i clar, et veus amb gent, doncs, que bueno, que tens... Com a mínim saps que els 1.500 que estan allà, a tots els que agrada la natació, va, que és allò que
1: clar.
2: És, bueno, que...
1: Un objectiu en comú, tots els allà.
2: Exacte. I ens hem passat de conya, ens hem passat molt bé, molt bé.
1: I ja per últim, Lola, et vull preguntar, perquè hi ha potser molta gent que associa la categoria màster, potser amb un esport més tranquil, no? Què els diria a tots aquells que no coneixen aquest món?
2: Bueno, que primer de tot, que la natació és salut. La natació és salut, ara ja s'ha demostrat, abans es deia, però ara s'ha demostrat. No hi ha ni un traumatòleg ni un metge que no et recomani, que no, si tu estàs lesionat, et diuen que anedis, si tens problemes d'obesitat, et diuen que anedis, si tens problemes cardíacs, et diuen que anedis, o sigui, no, o sigui, la natació ja no... O sigui, nedar, l'únic que, bueno, per les dones hi ha algunes que el tema mullar-se el cabell...
1: Sí, costa més, cosa, no?, els hi tira
2: costa
1: enrere.
2: Costa més, però, bueno, hi ha molta tecnologia, hi ha molta maquinària, molta tecnologia, i nedar realment és salut, per mi i per tothom, eh? No sé, que siguis un kamikaze i diguis que vols entrenar 14.000 metres diaris. Llavors et diré, no ho facis. Però si tu fas una natació de 2-3 dies a la setmana, 40-50 minuts una hora, és salut.
1: És el que tu recomanes, no, de fet?
2: Sí, 2-3 cops a la setmana, i si pot ser una hora, doncs millor que 50 minuts. Sí.
1: Molt bé, doncs ens quedem... Digues.
2: No, que és molt bo per tot, fins i tot per tu, que no sé quina edat tens.
1: Doncs mira, jo tinc 27.
2: Bueno, encara t'ho pots pensar. Però mira, a les dones també, o sigui, abans, ara, després de la maternitat, també recomanen que anedis perquè tot torni a puesto, o sigui...
1: Sembla mentida que és un esport molt complet.
2: Molt. I a més no és agressiu, no és gens agressiu, i no, és molt difícil, et pots lesionar si et caus caminant per la piscina. Yeah. Però nedant és pràcticament impossible.
1: Però també crec que s'ha de saber nedar.
2: Sí, això és principalment la tècnica. Principalment la tècnica.
1: És important.
2: Que t'ensenyin a nedar. Jo, per això és el que et deia, que jo a vegades algú que veig nedant i que, escolta'm, o els hi corregeixo o els hi dic, vés a fer un curset de perfeccionament que li trauràs molt més profit, això. Sí, clar.
1: Clar, perquè si no fas dues piscines i ja t'ofegues.
2: I ja estàs ofegat, ja estàs mort, sí.
1: Exacte. Molt bé, doncs ens quedem amb això últim que ens has dit. Moltíssimes gràcies, Lola Balbuena, per passar-te per aquí pel Connectats.
2: A vosaltres. Vinga, moltes gràcies. Adéu.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Doncs bé, connectats, hem arribat al final. Això és tot. Gràcies per acompanyar-nos al llarg de la temporada i fins al curs que ve.
1: Connectats, en directe, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, a la teva emissora local.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
3: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. La presidenta de la coordinadora d'AFAS, Carme Roca, deixa el càrrec després d'una dècada convençuda que l'entitat ha fet un salt qualitatiu fins a convertir-se en un actor empès en el debat educatiu. La presidència de Roca ha estat marcada pels conflictes educatius. Han participat en reivindicacions amb les retallades, els menjadors escolars, el desplegament de l'escola inclusiva, el català a les aules i la climatització dels centres. Ara que deixa la presidència, assegura que el principal llegat no és personal sinó col·lectiu i espera que la coordinadora continuï fent el mateix paper que, al seu entendre, ha consolidat durant aquests anys. Sant Cugat compta amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Julió, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer el passat 1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i la Festa Major, la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars. Un grup de veïns a les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets i van veure com havien abatut un senglar a la via pública. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. I el passat dilluns 6 de juliol del 2026, durant les tasques periòdiques de manteniment i seguiment del Pi d'en Xandri, es va detectar el trencament parcial d'una de les seves branques secundàries. Segons la primera valoració tècnica, el trencament d'aquesta branca secundària és conseqüència d'una combinació de factors, entre els quals hi ha les seves dimensions, el seu pes, la posició gairebé horitzontal, la feblesa interna prèviament detectada, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que des de fa anys afecta els boscos de Catalunya. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal ho permeti, es retirarà la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del Pi d'en Xandri i dels sistemes de suport instal·lats. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Som a les portes de l'estiu i des del Senda sabem que comenceu a escalfar motors a la recerca de noves destinacions. Cada setmana en aquest programa us hem ofert tres continguts relacionats amb el senderisme, l'excursionisme i els viatges, des de Ràdio Martorell i per la resta d'emissores sindicades de la xarxa. Avui, en l'últim programa de la temporada, us presentem tres continguts més. Els repassem, abans que res, en el sumari. A la Guàrdia d'Ares, a l'Alt Urgell, diu la llegenda que hi vivien dins d'un canut d'agulla els minairons, uns éssers minúsculs que, al crit de què farem, què direm, obeïen a tot el que els demanava el seu amo. Prop del poble, dos tarters sembla que van ser obra d'ells. L'escriptor urgellenc Isidre Domenjó ens explica la ruta dels minairons que porta de la Guàrdia d'Ares i fins a aquests tarters. Com que fa molta calor, buscarem un lloc ben fresquet per fer senderisme. I buscant, el Xavi Tió ha trobat la ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Primer l'ha feta i ara ens l'explica el programa. I tanquem també el cicle de viatges amb un claríssim sabor a platja i a vacances, perquè l'Helena Merín ens explica la seva estada d'una setmana a les Maldives, colofó final dins el cicle on també ens ha parlat de Sri Lanka. Això és el Sendes, i ara ens calcem les botes. Veniu? Doncs va, que marxem. Diuen les llegendes del Pirineu, aquelles que passaven de pares a fills i d'avis a nets, contades a la vora del foc, oralment, de generació en generació, que al poble de la Guàrdia d'Ares hi havia uns éssers màgics que emergien d'una planta pels vols de Sant Joan. Eren tan minúsculs que n'hi cabia un munt dins d'un canut d'agulles. I quan en sortien, obeïen a tot allò que els manés el seu amo, el crit de què farem, què direm. Aquests éssers fantàstics responen al nom de minairons o manairons, segons el lloc. Se'ls coneix a l'Alt Urgell, a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà, a la Cerdanya i a Andorra, i també amb altres denominacions al Pirineu Aragonès i fins i tot al País Basc. Però a la Guàrdia d'Ares, petit poble del municipi urgellenc de les Valls d'Aguilar, als minairons se'ls atribueix la formació d'un accident geogràfic ben visible a dia d'avui, dos tarters de roques enmig del bosc. I un itinerari a peu, senzill de fer i conegut com la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, hi apropa el visitant curiós. Avui, l'escriptor urgellenc Isidre Domenjó, coneixedor d'aquesta llegenda i autor d'un conte infantil sobre els minairons, és qui ens en parla. Però abans d'escriure'ns aquesta ruta i aquesta encisadora vall recòndita, li preguntem a l'Isidre què són, precisament, els minairons.
1: Els manairons o minairons, aquests éssers fantàstics, característics de la mitologia pirinenca, que tenen molta força, tot i ser minúsculs, i que es cullen d'una planta a la nit de Sant Joan, es guarden en un canut d'agulles i després aquests minairons o manairons es posen a les ordres del seu amo per fer el que ell els demani. En la coneguda frase de què farem, què direm, què farem, què direm, doncs ells demanen feina i l'amo el que ha de fer és manar-los feina.
0: Explica l'Isidre que aquests éssers mitològics pirinencs es caracteritzaven per dos aspectes molt característics. D'una banda, la seva mida, i de l'altra, la seva dèria per treballar.
1: Són minúsculs. Fins i tot no tenen o no han arribat fins ara que s'han començat a dibuixar, a il·lustrar. Ens ha arribat la llegenda dels manairons, però l'únic que ens diu és que eren molt petits. Tan petits que en cabien milers amb un petit canut d'agulles. De tal manera doncs, que pràcticament eren certs microscòpics que hi havia invisibles i que només es veien quan en saben tots junts, no? Que feien una mena de xam de mosquits, podríem dir, que és la seva característica principal.
0: Una de les llegendes relacionades amb els manairons explica que al sud del poble de la Guàrdia, un cop travessada la riera i mig remuntada la Serra de Prada per l'Obaga, dins del bosc s'hi palplanten dos grans amuntegaments de pedra. Són els tarters, o tarteres, al·licient principal de la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, que comença just a les afores del poble.
1: Una ruta que segueix un camí ja existent de fa molts anys, un camí històric, com és el camí que m'anava doncs, des de la Guàrdia d'Ares fins a Organyà, passant per la vall de Cabó, I aquest és un tram d'aquest camí de la Guàrdia a Organyà, és aquest camí que va al Tarter dels Maneirons. És un recorregut que es pot fer tranquil·lament en una hora, és una dificultat baixa, tot i que sí que és veritat que hi ha un cert desnivell.
0: I això sí, és apte per tots els públics. El punt de sortida és a les afores d'aquesta remota localitat de la Guàrdia d'Ares, a la que s'hi arriba per una carretera plena de revolts, 24 quilòmetres després de deixar la C14, que és l'eix central de la comarca, prop del cap i casal de les Valls d'Aguilar, el poble de Noves de Segre. La Guàrdia és un conjunt de cases arrapades a un turó i encapçalades per l'ermita romànica de Sant Esteve, dels segles XII o XIII.
1: És ja cap al final de la vall, en direcció ponent, i una característica que té la Guàrdia d'Ares és la seva altitud. Està a gairebé 1.600 metres d'altitud, és el nucli habitat més alt de l'Alt Urgell i està entre els 10 nuclis més alts de Catalunya habitats. Tot i que d'habitants permanents només n'hi ha dues persones al llarg de l'any que hi viuen, però sí que molta gent de la Guàrdia, famílies de tota la vida d'allà, que continuen tenint casa i pugen sovint, caps de setmana, festius, èpoques de vacances, i, per tant, el poble doncs, no ha quedat abandonat, al contrari.
0: Just quan la carretera deixa les darreres cases de la Guàrdia en direcció cap a Taús, a mà esquerra surt un camí, la ruta dels Mineirons, que seguint marques grogues ens portarà cap al bosc de l'Obaga de la Guàrdia i fins a les dues tarteres que la llegenda diu que van ser fetes per aquestes figures llegendàries. En una d'elles, a més, podrem seguir un camí perimetral on també coneixerem, a través d'uns panells, una desena de llegendes més de bèsties fantàstiques. Isidre Domenjó.
1: El camí es pot complementar amb el camí circular que envolta el Tarter i que permet, d'una banda, veure el Tarter des de diverses perspectives i després també, doncs, en aquest recorregut a l'entorn del Tarter, hi ha també unes indicacions d'una desena de llegendes del Pirineu, a part de la dels Maneirons, i fins que s'acaba donant el tomb completament en el Tarter.
0: De fet, n'hi ha dos de tarters, separats a 400 metres. El superior és de mida més considerable i té al voltant el dolmen de Plan Fornesa. S'hi pot fer la volta amb l'ajut d'aquests panells explicatius, però què hi fan aquests dos amuntegaments de pedres enmig d'un bosc? L'Isidre Domenjó explica, en primer lloc, la versió científica.
1: Tot i que aparentment semblaria que fossin uns rocs que han sigut arrossegats per un corrent fluvial o bé per una congesta de neu, etc. No és així. De fet, l'estudi geològic indica que aquests rocs, aquesta tartera, ja ha estat allà de sempre, per dir-ho d'una manera. No? El que passa és que el terreny, al llarg de milions d'anys, s'ha anat erosionant fins a deixar al descobert tots aquests rocs allà al mig del bosc, no? Que és una cosa que crida l'atenció, no? Perquè te'ls trobes allà de cop i després no en veus més, o molts pocs.
0: Però a nosaltres el que més ens interessa és l'altra versió, la llegendària. I aquesta ens diu que van ser els Mineirons qui van amuntegar tots aquests rocs. La història té com a protagonistes els de la Borda de Calfeu.
1: El mosso de la Borda de Calfeu, que una vegada, mentre anava amb el seu amo cap a Organyà, per aquest camí de que parlàvem ara, l'amo se'n va adonar que s'havia oblidat a casa el canó dels Maneirons, va fer tornar el mosso a buscar-lo i va advertir per això que el rest del món no l'obrís, no? I és el que passa, que quan et prohibeixen una cosa, doncs la temptació és molt forta, el mosso no la va poder resistir, va obrir el canut, van sortir disparats els Maneirons exigint-los que els demanés feina, i el primer que li va passar pel cap en aquest pobre xicot va ser dir-los que anessin arreplegant tots els rocs que veguessin pel bosc i els atarteressin a un lloc determinat. No? Després, quan van haver acabat, encara tenien més ganes de treballar i els hi va fer fer un segon tarter, no? I són els dos tarters del bosc de l'Obaga de la Guàrdia d'Ares que han arribat fins als nostres dies.
0: I des de fa més d'una trentena d'anys, la llegenda dels Minairons ha quedat també immortalitzada en llibres, com ara el Muntanyes Maleïdes, de Pep Coll, o l'obra de Joan Obiols i el seu Què farem, què direm, ambientat a les Valls d'Àneu. Però el nostre entrevistat d'avui també s'hi va afegir fa uns anys amb un llibre anomenat Anem a plegar Minairons, publicat el 2013 per Edicions Salòria i amb il·lustracions de Carme Ibernon.
1: Un nen que va a una festa que es fa cada any des de fa 17 anys a la Guàrdia d'Ares, que es diu la Jornada de Mitologia Pirinenca, es fa pels vols de Sant Joan, i aquest nen, el protagonista d'aquesta obra infantil de ficció, doncs, va en aquesta festa i va acollir Minairons, els emporta cap a casa, després els porta al casal d'estiu, i allà al casal d'estiu passen coses imprevistes, no?, amb els Minairons. Un conte il·lustrat per Carme Ibernon, editat per Salòria.
0: A la Guàrdia d'Ares no només hi ha la llegenda dels Minairons. Explica l'Isidre Domenjó que també hi ha la història de la Pantigana de Tragó, o com una donzella es transforma en una llagosta verda gegantina que intenta acabar, per revenges familiars, amb l'hereu de Cal Múrcio, la casa més bona de la Guàrdia.
1: Una nit de festa major a la Guàrdia d'Ares va aparèixer una noia misteriosa que ningú sabia d'on havia sortit. Va conquistar el noi de la casa més bona de la Guàrdia i quan ja es van apartar de la festa per buscar intimitat, doncs ho inclinava a fer el petó al noi a la noia, doncs va sentir una pessigada molt forta, va obrir els ulls i es va quedar perdut veient que aquella noia s'havia transformat en una enorme pantigana, en un insecte, que a més el va començar a picar i arrossegar per terra. I bé, després la noia li acaba explicant que ella forma part d'una revenja entre les dues cases.
0: I no oblidem que, en general, les Valls d'Aguilar són plenes de llegendes. Per això, pels vols de Sant Joan, cada any, com ens deia l'Isidre, s'organitza una jornada de mitologia pirinenca que enguany ha arribat a la majoria d'edat. A més dels Minairons de la Guàrdia d'Ares, també podeu sentir a parlar de l'últim moro del país, a Taús, les Encantades de Castellàs o el tresor del rei d'Anglaterra a Viscarbó. Si aneu a Noves de Segre, us parlaran també de mitologia en general i, si ho feu a Argestues, de la formació del Pirineu. Seguiu-les totes plegades al web del Consell Comarcal, alturgell.cat, i al web municipal, vallsaguilar.ddl.net.

0: Cendes.
1: Temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Molt bé. Cap on ens portes avui, aviam?
2: Doncs mira, anem a refrescar-nos una mica, ara que ja tenim aquí la calor de l'estiu. Ens n'anem cap al Ripollès, a tocar de la Garrotxa, a buscar terres fresques com són les de Sant Pau de Segúries. Us proposo una ruta que combina fonts, miradors i fagedes espectaculars. És un itinerari que ressegueix una sèrie de fonts per l'Obaga de Capçacosta, dins de la primera de les tres fagedes del dia, abans d'enfilar-se fins al capdamunt del Llom de Capçacosta, treure el cap en un mirador cap a la Garrotxa i acabar de pujar fins al cim del Puig Sa Creu. Del cim baixarem fins a un altre mirador i encara un parell de fonts més, i llavors anirem a passar per la fageda del Vedat abans d'arribar a la via romana de Capçacosta, just a la collada del mateix nom, passar per la fageda de l'Empriu, que ens portarà al Coll Pregon, i d'allà pujar al darrer cimet del dia abans de baixar al poble per tancar el cercle de la proposta d'avui.
1: Una proposta que promet, i molt. I sense més dilació, doncs anem a començar-la.
2: Doncs anem a començar a caminar a Sant Pau de Segúries. Ens sortim cap al sud, pel carrer Major, fem un petit tram al costat de la carretera per la recent condicionada Via Verda fins al cap del pont sobre el Ter, i d'allà agafem una pista asfaltada per on van també els senyals del GR1 i també d'itinerània, fins a deixar-la traspassant una gran portella metàl·lica que ens endinsa en uns camps. Anem a passar per sobre de Can Baró i ens endinsem a la fageda de Pla fins a trobar l'engorjat rec de la Font de la Puda. Aquí deixem la pista i el GR i per un senderó ens endinsem un centenar de metres aigües amunt fins a la Font de la Puda, una font sulfurosa, obrada, situada a la llera del torrent, i res, 4 metres escassos més enllà trobem també la Font de la Tosca. Un cop vistes, desfem una miqueta el camí i comencem a enfilar-nos per un caminet amb senyals verds que ens remunta per l'Obaga de Capçacosta fins a una pista de desemboscar on trobem properes cap a la dreta la Font del Mig i cap a l'esquerra la Font del Camí, mig obrades les dues i amb piques de pedra, i del mig del rec arrenca el camí de la Font Fresca. El que fem és continuem pujant fort per entremig de la fantàstica fageda, acompanyats de calzeran, boixos i grèvols, per arribar a la Font Fresca, tot ben posadeta. I d'allà el que fem és anem a enllaçar amb el PRC60, que ens du fins a una pista, i al cap de poc acabem d'assolir el capdamunt del Llom de Capçacosta, just a l'alçada del Pla de Can Petit. I d'aquí, 50 metres enllà, acabem de treure el cap al mirador d'Engueri, encarat a sud-est, cap a la vall de Sant Ponç d'Olina i la vall de Bianya, amb unes vistes magnífiques cap al Puig d'Estela, a Sant Miquel del Mont, sobre Olot, al Puig Sa Calma al darrere, i també a la Serra de Finestres, sobre Santa Pau. Del mirador el que fem és continuem per la pista que acaba de remuntar pel Llom fins al cim del Puig Sa Creu, amb una creu metàl·lica clavada en unes roques. És el punt més alt de l'itinerari, i des dels dos bancs que hi ha a banda i banda de la creu podem contemplar les vistes cap a nord sobre Sant Pau de Segúries, amb l'ermita de Sant Antoni al darrere sobre Camprodon i el Canigó de fons. Cap a ponent veiem la Serra Cavallera fins al Taga i el Sant Amant, i cap a la banda de llevant veiem el Puigou i el Talló amb el Coma Negra darrere ben bé sobre Beget. Aquí, doncs, el que fem és sortim del cim cap a sud per baixar entre Pins i Alzines fins al mirador de les Pedroses, també encarat sobre la vall de Bianya, i d'allà ens tornem a posar a l'Obaga, de nou entre fageda, per baixar a dues surgències, com són la Font dels Avellaners i una miqueta més enllà la Font del Com, i llavors, per pista planera, fem una llarga tirada per passejar-nos per dins de la preciosa fageda del Vedat, fins a acabar de baixar a la collada de Capçacosta, per on passa la via romana que unia el Ripollès i la Garrotxa. La seguim amunt un petit tram per sobre ben bé les pedres d'aquesta variant de la via Augusta que unia la plana del Rosselló i el Gironès, passant per Prats de Molló, Camprodon i la vall de Bianya, fins a arribar ben bé al coll, i allà deixem la calçada romana per un sender que s'enfila suau a passar per la impressionant fageda de l'Empriu, és la tercera del dia. El camí el que fa és revolta al Serrat de la Llebre fins a arribar al Coll Pregon, coll ample, obert i encatifat de gespa, amb vistes al proper Sant Pau, i per una roureda ens enfilem al darrer cimet del dia, al cim de l'Empriu, amb vistes a nord, cap a la vall del Bac i cap a la grandiosa masia del Mariner, al capdamunt d'extensos camps de farratge. Només ens queda baixar del cim per una pista per dins del bosc per anar a trobar un sender que es posa en uns camps oberts a la vora de diverses cases que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera i acabar d'arribar a l'Hostal de Dalt, on creuem la carretera d'Olot, passem pel cementiri de Sant Pau, on hi ha tot de plafons didàctics referents a la construcció de les calçades romanes, passem per Sant Pau Vell, una gran església barroca amb un campanar de torre de planta rectangular, amb la rectoria al costat reconvertida en casa de colònies, i fent la volta al càmping Els Roures, acabem d'entrar a Sant Pau de Segúries per anar a recuperar el cotxe.
1: I com sempre diem, per última vegada aquesta temporada, anem a fer la fitxa tècnica. Distància doncs recorreguda.
2: Estem parlant d'11,4 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 440 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
2: Posem-hi unes 4 horetes perquè és bastant entretinguda entre fonts i miradors.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi 1,5 sobre 5.
1: Cartografia.
2: Tenim un mapa de l'editorial Alpina, que ens pot anar bé, que es diu Alta Garrotxa, escala 1,25.000.
1: I referències al núvol.
2: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui, Wikiloc, amb el nom Sant Pau de Segúries, ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes, d'un usuari ja conegut que es diu Jordi Freixa Sala.
1: Una proposta matemàtica, les 7 fonts i les 3 fagedes, per cloure aquesta temporada voltant pel Ripollès. Gràcies, Xavi. Fins la temporada vinent, a agafar forces aquest estiu, eh? I moltes i moltes i moltes caminades.
2: Salut i República.
0: Sendes. Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Les Maldives és el seu torn, un petit paradís caracteritzat pel blau del cel i el verd de la terra. Un lloc de vacances que pot ser l'epíleg perfecte d'un viatge a l'Àsia. I així va ser en el cas de l'Helena Merín, 7 dies de relax, on va descobrir les dues cares de l'arxipèlag, els ressorts turístics d'una banda, però també l'ambient purament local, la bellugadissa del poble. Últim quaderns del viatger de la temporada, fent tot seguit un tomb per les Maldives.
0: Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen els hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digurat, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digurà és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any. Aquí podies arribar amb un vaixell públic, tot i que nosaltres vam optar per un speedboat també, no tan car com el dels resorts, però que ens va facilitar doncs, arribar a l'illa sense haver de fer un transfer, que en aquest cas s'havia de fer un transfer. Si aneu a Maldives, el com moure's per les illes és clau per escollir una. Els resorts de Maldiva, o almenys el que vaig poder visitar jo, una de les coses que em va cridar més l'atenció és que era un resort molt tranquil, per parelles, per famílies, no tingueu aquesta imatge d'un resort potser del Carib, amb piscines i polsaretes i alcohol, tot i que pots prendre alcohol, però tinguem en compte que estem en un país on ells no beuen alcohol. Llavors sí que és una experiència tranquil·la, no és una experiència que potser podem pensar més en altres zones. En el nostre cas era un resort que després vaig descobrir que pertanyia a un grup xinès que havia invertit. I un dels reclams per anar a aquest o molts altres resorts que n'hi ha a Maldives, els preus que vulgueu, des de 200 euros la nit fins al preu que us pugueu imaginar. I un dels reclams d'aquests resorts i de molts resorts és que molts cops al costat tenen doncs, algunes zones amb coral, on si ja t'allotges allà simplement amb unes ulleres de busseig, pots passar-te tot un matí veient molts i molts peixos. Si esteu pensant en Maldives com una destinació, no penseu que tots són resorts, perquè també tenim la possibilitat de visitar una illa local, una illa on viuen les persones que habiten les Maldives, amb preus bastant més baixos que un resort privat. Pot ser Maldives un viatge relativament accessible si es cull una illa local amb un allotjament normalet, potser que no tingui piscines, potser que no tingui un bufet gran, però segurament doncs, al costat tindrà una platja amb una zona de corall on podeu veure molts peixos o també contractar excursions, com per exemple aquí a Digorà en concret, l'excursió més famosa era per veure el tauró balena. A Maldives podeu gaudir de moltes platges, però hem de tenir en compte que ells, pel fet de ser musulmans, tenen algunes platges on els turistes no hi poden accedir. Estan reservades per ells, no es pot accedir en biquini. Llavors, els que ells anomenen les Bikini Beach són els llocs on van els turistes i on tu pots estar tranquil·lament doncs, amb el teu biquini, amb banyador, sense cap problema. Les platges de Maldives són com un paradís. Són de sorra blanca, amb palmeres, amb bancs de sorra, als quals pots arribar mullant una mica els peus, fent un caminet. Són el paradís i el color de l'aigua és increïble. En una de les tardes que vam estar a l'illa local, sense contractar cap excursió, vam anar a la zona on hi havia el corall, on li deien la Turtle Beach, pel que vam suposar que hi havia tortugues, i al cap d'un parell d'hores amb les ulleres que podem tenir del Decathlon, no cal llogar un material, tot i que és una zona on hi ha moltíssimes opcions per fer submarinisme, nosaltres vam poder veure tortugues. La combinació Sri Lanka i Maldives, la veritat és que em va sorprendre. Trobo que és un bon contrast entre un país amb una religió budista, després passes a un país amb una religió musulmana, passes del verd al blau, però en els dos llocs tens moltes opcions de veure animals. Animals diferents, a preus diferents, però també amb opcions en els dos llocs econòmiques.
1: Doncs el nostre temps s'ha acabat. Punt i final al programa i a la temporada. Moltíssimes gràcies a les 35 emissores locals d'arreu de Catalunya que han inclòs els Sendes un cop més a la seva graella de programació. Ens retrobem molt aviat per seguir explicant territori. L'Andreu Ortega, els botons, el Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres, el Jaume Monés. Recupereu-nos al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta. Ràdio Sant Cugat.

0: La nostra convidada avui acompanya persones en processos de canvi personal i també professional. Treballa per ajudar a guanyar claredat, identificar bloquejos i prendre decisions més conscients. La seva mirada és pràctica, humana i orientada a l'acció, amb eines que impulsen benestar, focus i confiança en el dia a dia. Bona tarda, Aida Barrientos.
1: Hola, bona tarda.
0: Què és exactament el que fas tu per canviar la vida de les persones en el teu dia a dia i en el seu dia a dia?
1: Doncs el que faig és fer una mirada a tot el nostre funcionament mental, perquè creixem amb unes creences, amb una manera de funcionar, d'actuar, que ens està condicionant totalment en totes les decisions del nostre dia a dia. Llavors el que fem és realment conèixer-nos per saber com funcionem i poder impulsar-nos realment amb totes les coses que ens estan succeint en el dia, no? Mitjançant els conflictes podem créixer i veure el per a què estem vivint aquests conflictes i els beneficis ocults que hi ha darrere amagats. Llavors el que fem és observar-nos per passar a l'acció i reprogramar una miqueta la nostra ment per viure més en pau, passi el que ens passi.
0: Sona fàcil, no, Cuca, fer-ho?
2: Sí, facilíssim.
0: Però tu te n'has sortit?
2: Encara,
0: en tots aquests
2: encara
0: anys?
2: Estic en ello.
0: Sí, llavors necessitem que ens acompanyin una mica.
2: Ho necessitem claríssim.
0: I necessitem clarament aquesta entrevista,
2: sí,
0: també.
2: Sí, això és una de les entrevistes, com sempre diem, inspiradores a totes aquelles persones que volem fer aquest clic.
0: Aquest clic mental, no? Que tots necessitem. Clic mental i jo crec que també emocional. I que potser hem de començar a anar cap a la infància, a buscar aquestes ferides, aquests traumes que ens estan fent actuar d'una determinada manera.
1: Doncs hi ha diferents mirades, diferents versions, no?, per poder treballar-te i anar coneixent-te. No sempre és necessari anar a la infància, tot i que moltes coses venen d'allà, però jo parteixo de la realitat que li està succeint a la persona. Una altra cosa és que en punts puntuals puguem dir, ostres, és que això em ve de la infància, d'acord, però anem a veure què fem amb la realitat i amb el que t'està passant ara, perquè potser no sabem posar límits perquè hem viscut, doncs tenim creences de vull agradar a tothom perquè els meus pares doncs no m'he sentit estimada, la meva percepció ha estat que m'he sentit poc estimada, llavors ara no poso límits perquè crec que els altres deixaran d'estimar-me i com no vull patir aquesta soledat, actuo d'aquesta manera. No sempre s'ha d'anar a la infància i remoure la porqueria. A vegades podem posar eines ja concretes en el dia a dia. I aquí, doncs, depèn del cas, doncs anem a veure, sí que podem entendre el des d'on ve, però, i en el teu dia a dia, què estàs disposada a fer? Perquè al final tot té, doncs, un benefici, però has d'entrenar, com dèieu, no? És necessari entrenar.
0: Cuca, sí, fes
2: no,
0: tu.
2: No, jo, és que parlant una mica en relació amb això, què ens frena més a l'hora de, quan parlàvem d'aquest clic mental, parlem de somnis. Què és el que més ens frena a l'hora de poder avançar i anar per aquest objectiu?
1: La por a tornar a sentir aquest abandonament que vam sentir de petits, de tornar a sentir aquest no soc suficient, aquest no mereixo, aquest em quedaré sola de nou i no m'estimaran. O sigui, el que et frena és la por. Quan hi ha confiança, hi ha amor i estàs alineada i estàs empoderada amb la teva autoestima ferma, tu tires endavant i agafes la por de la mà i dius, això ho anem a fer amb por, però ho anem a fer.
0: Moltes vegades comencem l'any nou, al setembre, amb nous projectes, amb molta motivació, però després va perdent pistonada. Com ho fem per mantenir aquesta motivació, per posar el focus en nosaltres mateixes, perquè aquest canvi s'esdevindrà només si i estem a sobre.
1: Exacte, i de fet avui us dic, noies, que estem a la meitat de l'any. Per tant, és un bon moment per tornar a reflexionar i dir, escolta, al gener em vaig comprometre a segons què, he arribat, no he arribat, per quin camí estic anant, no? Per tant, com dius, és que el compromís és imprescindible si vols algun canvi, però en qualsevol àmbit de la vida. Per tant, jo el que faig és crear comunitat perquè la gent, a través de la comunitat, tingui el compromís, perquè ja no vas tu sola, sinó que cada dia de sessions, no?, formatives i tal, recordes per on és. Perquè ens oblidem perquè portem 50 anys entrenant anant cap a la direcció contrària. Llavors hem de reenfocar-nos constantment. I aquest reenfoc, doncs jo el faig amb sessions grupals i ens anem reenfocant setmanalment. Llavors hi ha un moment on fas aquest clic i dius, oh, uau, sí, ara ja em surt sol, ja, però t'estàs adonant que portes 6 mesos entrenant? I a vegades que no et surt, i no passa res, et dones amor i entens que portes 50 anys sent experta en que no et surti, és normal que ara algun dia punxis, no? I és tractar-te amb amor, també.
0: Hi ha algun nexe comú, algun bloqueig que trobis que repeteix en moltes de les persones que venen a fer una teràpia, un creixement personal amb tu?
1: La primera barrera que em trobo és que primer faig un esdeveniment, no?, presencial, perquè la gent visqui. La primera barrera és que ja no volen fer ni una petita inversió en veure qui és la persona i, tot i jo saber que li canviarà la vida al 97% de persones que venen a l'esdeveniment, he d'estar molt a sobre trampejant els mecanismes de l'ego, que són mecanismes de la por, del no vull sortir a la meva zona de confort, perquè tothom vol els beneficis, però poca gent vol el compromís, no?, i el dir, ostres, vaig a passar 9 hores a un esdeveniment, no? Llavors, aquest és el principal pas. Quan una vegada ja entren i veuen què és el que es mou, l'energia, la gent, la tribu, el que estàs compartint, que té coherència, que ho mostres amb la teva vida, perquè la humilitat i l'experiència prèvia, no?, que estàs veient en la persona són molt importants, llavors ja està. Llavors ja les persones que realment volen fer el canvi el fan.
2: Però quan parlem de grupal, a mi em dona la sensació de que això és molt motivacional, no? O sigui, que el fer-ho amb grup i em dona com que hi ha una vibra a treure aquesta por de fer coses que hagis de fer, no sé el que es fa, eh? No he anat mai, però em dona la sensació una mica que també es trenca amb aquesta por que tenim moltes vegades de sentit del ridícul, bueno, d'aquestes inseguretats de les que parlàvem abans, no?
1: El fer-ho un grup, el que et dona és la visió de tots tenim merdes, perdoneu l'expressió, i les mateixes. Un, amb la ferida del rechazo. L'altre, d'abandonament. L'altre, la por a exposar-se. L'altre, la de la injustícia. O sigui, tots portem una motxilla. Llavors, quan tu veus que realment tothom està en el mateix punt, només que hi ha persones que estan compromeses i volen el canvi ja, i altres que encara volen seguir una miqueta en la merda, doncs simplement, doncs és això, és unes avancen, les altres encara no volen avançar, doncs ja està, no passa res, cadascú va al seu ritme i ressona o no ressona amb la teva energia. També és important que connectis amb la persona que t'acompanya. Jo faig una entrevista prèvia per entrar a treballar al meu cercle intern. No treballo amb tothom.
2: Clar, això us diferencia també una mica, perquè parlem moltes vegades de figures com els coachs, els psicòlegs, terapeutes. Al final, el que hem de fer quan hem de triar un acompanyament és això, no? Una primera presa de contacte i veure si realment estem alineats, no?
1: Exacte. Jo no em defineixo com coach, ni terapeuta, ni psicòloga. Jo m'he format des dels 20 anys, porto 20 anys pràcticament en creixement personal, autoconeixement, i jo el que comparteixo és les meves vivències. He tingut vivències de gairebé tots els estils, al final dona igual, perquè les persones que arriben a mi són persones que jo les puc ajudar. No arriba aquella persona que dius, ostres, li ha passat no sé què, i jo no tinc ni idea. No, les persones que arriben venen perquè tu pots aportar. Llavors jo el que porto és des de la meva humilitat, de dir, va, la teoria està molt bé, però mireu com jo la passo a la pràctica. Llavors jo els hi mostro molt la meva vida. Es converteixen en un cercle molt proper on veuen quan jo caic com me'n surto, i cada vegada me'n surto més ràpid. Llavors elles agafen aquestes estratègies. Per això a mi m'interessa tant, pues, ser transparent, mostrar-los tot. I evidentment que si ve algú dient-me, però tu quina formació tens? Aquesta persona ja té una barrera i impedeix que pugui treballar amb mi, perquè ja necessita saber els títols. I ja quan anem en el món del personatge, jo tinc el màster de reprogramació conscient, tinc el màster de comunicadora d'alt impacte, experta en PNL, en no sé què. Sí, però no és el que jo utilitzo per presentar-me. O connectes o no connectes, o vols treballar amb mi o no vols, i ja està. O sigui, és fàcil. Si necessites moltes explicacions, és que no és el moment.
0: parlàvem d'esdeveniments, perquè també és com un concepte nou. Normalment pensem en un moment de creixement personal i t'imagines més aviat una consulta o un grup petit, una tribu petita, no? Com ho feu, això dels esdeveniments d'alt impacte per connectar amb tantíssimes persones?
1: Doncs el que fem és un conjunt de teoria i pràctica, i ho utilitzo jo, a nivell jo personal, mitjançant l'humor, mitjançant les explicacions senzilles, mitjançant el teatre, perquè la gent volem riure, volem passar-nos-ho bé. I a més, si aprenem i ens serveix per la nostra vida, doncs fantàstic. Llavors el que fem és un treball individual, perquè no deixa de ser un treball individual d'autoconeixement, però d'una manera divertida i d'una manera on sí o sí surts compromesa amb tu mateixa després de viure dinàmiques d'alt impacte, perquè això és una mica el tret diferenciador, no? Que jo sóc molt directa i vaig molt al gra i puc agafar-te de la mà i dir som-hi, que anem juntes i ens enfrontem a la teva por, però tu surts aquí transformada si és que així vols i estàs preparada, eh? Sempre respectant el procés de tothom.
2: Llavors no hem d'esperar ni que sigui gener ni que sigui setembre per començar a fer aquest tipus de teràpia motivacional, no?
1: Clar.
2: A l'estiu pot ser una
1: i tant.
2: Perfecta, una temporada perfecta, no?
1: Per el fer-ho. Que passa que a l'estiu ja tenim el personatge que fem, ja és com, fa calor, o sigui, tens moltes mil excuses més per no assistir a l'estiu. Mm-hmm. Llavors, bueno, doncs hi ha temporades on es fan més esdeveniments que altres, no? Jo el tinc ja de cara a setembre, perquè el setembre és on el personatge diu, ai, el setembre començaré amb nous objectius, i bueno, va, doncs anem a... O sigui, tu has d'entrar a la gent seguint el personatge, perquè al final entres a persones que potser no s'han format mai i tenen por, i això què és? I bueno, no sé, i venen per amigues, per recomanacions, va, sí, que ja veuràs que ens ho passarem bé. I llavors arriben, i llavors decideixen fer el compromís més gran i més transformador.
0: Qui ens està veient en vídeo, en streaming, estarà veient, nosaltres veiem aquí darrere, Aida, com els programes que tens tu. Ens podries fer un resum d'aquests que apareixen aquí mateix? De relació a ti, círculo d'integració, despertar, evento presente, relació a ti. O sigui, quines opcions tenen els nostres oients a partir del setembre amb tu?
1: Doncs mira, la primera activitat que faig perquè la persona em conegui i vegi si connecta amb mi o si és massa o si li rexina i té conflictes, és l'esdeveniment d'alt impacte, que és un dia sencer, que és un tastet. Evidentment, tinc moltes noies que em diuen és que això, venir a aquest esdeveniment m'ha canviat la vida, perquè és com una porta d'entrada, és un, val, ningú sap realment què faig, però quan venen els hi queda bastant clar. Després, en aquest esdeveniment es dona l'opció de poder seguir en autoconeixement, no? En un programa que ja és més ampli. Aquest any estan sent programes d'un any i 8 mesos, fins i tot, imagineu-vos. A partir de setembre ja redueixo una miqueta el temps perquè estic valorant, no?, el tema de compromís del grup i tal. Però són programes de 4 a 5 mesos on primer fas una part de teoria i després abordes els problemes reals que tenim a la vida diària. I hi ha persones que potser no han fet res d'autoconeixement i diuen, ostres, jo és que ficar-me 4 mesos, 5 mesos, ai, és que clar, em fa, tens aquella por de, uf, i la inversió econòmica, i tant de temps, i seré capaç, i ja tenen molts bloquejos, i és normal, són els bloquejos de l'ego. Són mecanismes, nosaltres, que tenim d'autodefensa, de madre mía, ¿dónde me voy a meter? Llavors, per això he creat el programa Despertar, que són 4 sessions només. Són 4 sessions molt intensives, i allà, doncs, és una mica també veure el, ostres, jo estic vibrant amb el que m'està explicant l'Aida o no, perquè, clar, tot el que comparteixo, hi ha moltes resistències, o sigui, desfaig patrons mentals, llavors, i és com, ui, jo això no, jo això per aquí no vull passar, o sigui, hi ha gent que el que vol a l'acompanyament és que li diguis que el seu marit és terrible i que ho està fent fatal, llavors, jo no faig això. Llavors, depèn, no? És una manera de seleccionar la gent que passa realment al programa Relaciona-t'hi, que és el que realment, doncs, és més extens en el temps i que realment les noies quan ho fan diuen, Aida, jo quan acabi vull seguir. no sé què ens diràs, però vull seguir, no? I
2: entenc, Aida, que el segon, el despertar, és una mica més profunditzes més en la persona, és més particular, diguéssim, personalitzes
1: no,
2: més?
1: No, tots són en grup perquè tots tenim els mateixos conflictes. I quan una persona m'està dient és que, clar, l'altre dia una amiga em va voler dir que, clar, que no era bona amiga perquè no li havia dit no sé què... quan jo estic donant resposta a aquesta persona i fent el treball més de desmantelament de l'ego, vale? Que l'ego és el personatge que jo m'he cregut que sóc, però no qui sóc, l'altra persona just li ha passat el mateix fa 2 mesos amb una altra amiga. Llavors ja fa el seu treball escoltant el cas de l'altra. I si no li ha passat, li passarà la setmana vinent. Per tant, el que fem és un treball de no només el conflicte directe de la persona, sinó com funciona la teva ment, que t'està fotent tots els dies i t'està parlant fatal perquè no avancis i no facis un pas endavant. Llavors, a partir del concepte que ens està passant a la vida, anem a veure el funcionament de la ment. I el funcionament de la ment, com coneixo molt bé la meva, coneixo molt bé la vostra. I, per tant, ho fem sempre en grup. Individual no faig, perquè vaig començar fent... Potser aquest estiu sí, perquè tinc més temps, però... De fet, he d'explicar el que explico en les sessions grupals, però de manera individual. Llavors és com, uau, està gravat ja, saps? Llavors jo ja vull anar directa, no vull ni que la persona perdi el temps ni els diners, ni jo. Llavors sí que ho faig, però en casos molt puntuals i molt comptats.
2: Això també és interessant, no perdre ni el temps ni els diners.
3: Sí.
2: Em sembla que van de la mà.
3: No, aquí són molt pràctiques. Són molt somiadores, Cuca, però també són molt pràctiques. I de fet, jo li volia preguntar a l'Aida, jo ja sé que no hi ha fórmules màgiques, no?, per canviar la vida, però si tens algun exercici o algun truc per que els nostres oients puguin començar a fer avui mateix de casa alguna cosa per començar a millorar el seu focus. O sigui, per poder ser conscients una mica del que els hi passa i connectar amb aquella part.
1: Quan tinguis por de fer alguna cosa...
3: Ves cap allà.
1: Ves cap allà i fes-la.
3: Ai, ai. Mira, ara veus, m'incomoda molt.
2: T'has sacsejat, no?
3: M'has sacsejat perquè dic... sí, vols dir?
1: En la por està el creixement. Una altra cosa és que et faci molta por i tu vagis fragmentant aquesta por i els passos i vagis saltant de liana a liana. Però és per aquí. Tot el que et remou a tu són coses que s'han de mirar i s'han de treballar. No perquè siguin errònies, sinó perquè la teva percepció, la teva manera de parlar-te sobre aquella cosa t'està fent mal. Llavors s'ha de fer un canvi de percepció. La meva frase preferida és que la vida, Déu, l'univers, digueu-li com vulgueu, per mi és el mateix, no comet errors. La vida és una energia superior a nosaltres, tot i que nosaltres vulguem sí o sí controlar-ho tot i fer-ho tot i que tot surti com nosaltres volem. Llavors, la vida no comet errors. Si això m'està venint és perquè tinc un aprenentatge al darrere, perquè d'alguna o una altra manera a nivell mundial, no, s'ha necessitat que jo visqui això, perquè potser he de portar alguna cosa que jo encara no estic comprenent i que molt probablement, com deia, no recordo qui, no, deia els punts s'uneixen cap enrere. I potser d'aquí 10 anys dius, oh, la sort que em va deixar aquella parella, tal, si no hagués arribat a tenir l'autoestima com la tinc, no? Doncs
2: aviam, repetim el mantra, perquè...
1: Sí. La vida no comet errors.
2: Sí, això és important, eh?
1: Però clar, això ens pica, perquè clar, quan parlem d'una enfermedad, d'una mort, com tu tramites que això no està sent un error? Hi han coses molt dures que realment... a veure, això no deixa de ser una creença, però jo prefereixo pensar que hi ha alguna cosa que no comprenc perquè hagi succeït això, un càncer, una enfermedad, una mort, que pensar que és injust. Perquè si jo penso que és injust, m'estic autocontaminant. Llavors, jo prefereixo pensar, ai, d'això no ho estàs comprenent. No? Estàs... Encara la teva ment no ho comprèn i per això ho detecta com un error. Llavors, per mi, cada vegada és més això, no? Em canvien una reunió i just m'havia fet un planning de tal. Ai, això és perquè no havia de ser la reunió. Hi ha una frase molt maca que em van dir fa un temps, no? Dios te va a apartar de aquello que no necessites vivir. I dic, i ara, clar, cada vegada que em canvia un pla, dic, gràcies. Ai, que emocionant, a veure per què és.
3: Però trobo que és també, d'això que dius, molt, molt revelador, perquè també deixes de lluitar, no?
1: Exacte. Clar, és que només hi ha dues formes de viure. en l'amor o en la lluita i el patiment. Llavors, tu pots triar les creences. No, jo sí que crec que la vida comet errors. Fantàstic. Estaràs amargada tota la vida. Passi el que et passi. Si et posen una multa, t'amargaràs. Si et trepitgen un peu, t'amargaràs. Si et canvien l'horari de la feina, t'amargaràs. Tot. Perquè tot funciona igual. A vegades les noies em diuen al programa... És que, clar, això és una tonteria. Dic, no, m'interessa, m'encanten les tonteries, perquè tal i com tu actues amb les teves tonteries, m'estàs indicant com actuaràs quan tinguis un problema que tu detectes com a gros.
3: Gros. Parlàvem de frases, però tens algun mantra que repeteixis quan les coses es compliquen, Aida?
1: És això.
3: És la frase, eh?
1: Sí, no sí, sí.
2: La vida jo no crec que és la millor manera d'acabar amb aquests dos mantres que ens ha donat. O sigui, no demanis més, Carmen.
3: Bueno, bueno, perquè és que, però és que ara estàvem traient el suc de l'Aida, Aida autèntica.
2: Clar, però això llavors passa jo, ja, eh? Les entrevistes tu, que comencem una mica amb
3: tu
2: ralentí.
3: Tu busques exclusives i jo busco allà fins doncs, a l'últim mantra.
2: Eh? Jo el que busco abans d'acabar, que ens queda res, mig minut, a on et podem trobar?
1: Em podeu trobar a l'Instagram aidabarrientos.soy. aidabarrientos.soy. I a partir d'allà doncs, escriure'm un missatget o el telèfon també, el teniu tot anclat a l'Instagram. Sí, també hi ha pàgina web.
2: Doncs ja sabeu, amb els dos mantres i l'Instagram de l'Aida, o sigui, no podeu faltar amb aquests esdeveniments multitudinaris que cada cop van anirant a més i cada cop costarà més anar-hi. O sigui que no trigueu gaire en clicar a l'enllaç. Carmen, t'he propost... Oh, gràcies, eh?
1: De res,
2: Aida,
1: de res.
2: Per haver estat avui amb nosaltres i haver-nos inspirat.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me, un plaer. Gràcies.
2: I ara, Carmen, et volia dedicar-te a aquest tema, que és un tema nou d'Alejandro Sanz, que ha passat per Barcelona.
3: I bueno, i Madrid, que n'ha tingut el concert de Madrid. Ara no tenim temps de
2: doncs,
3: ser-te
2: que ja parlarem d'ell en directe. En un altre moment, jo també, jo he estat de Barcelona, o sigui que podem
3: apa,
2: compartir
3: vinga,
2: que,
3: com ho has viscut. Ara, Madrid-Barcelona.
2: Però com més a l'últim programa, avui te'l dedico. Ai. Què et sembla, ui, companya?
3: Saps de punta, una altra vegada l'inspira't. Vinga,
2: doncs,
3: va.
2: Vinga, anem-hi.
3: Tema.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. La presidenta de la coordinadora d'AFAS, Carme Roca, deixa el càrrec després d'una dècada convençuda que l'entitat ha fet un salt qualitatiu fins a convertir-se en un actor en pes en el debat educatiu. La presidència de Roca ha estat marcada pels conflictes educatius. Han participat en reivindicacions amb les retallades, els menjadors escolars, el desplegament de l'escola inclusiva, el català a les aules i la climatització dels centres. Ara que deixa la presidència, assegura que el principal llegat no és personal sinó col·lectiu i espera que la coordinadora continuï fent el mateix paper que, al seu entendre, ha consolidat durant aquests anys. Sant Cugat compta amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Julió, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer el passat 1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i la Festa Major, la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats, que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars. Un grup de veïns a les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets i van veure com havien abatut un senglar a la via pública. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. I el passat dilluns 6 de juliol del 2026, durant les tasques periòdiques de manteniment i seguiment del Pi d'en Xandri, es va detectar el trencament parcial d'una de les seves branques secundàries. Segons la primera valoració tècnica, el trencament d'aquesta branca secundària és conseqüència d'una combinació de factors, entre els quals hi ha les seves dimensions, el seu pes, la posició gairebé horitzontal, la feblesa interna prèviament detectada, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que des de fa anys afecta els boscos de Catalunya. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal permeti, es retirarà la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del Pi d'en Xandri i dels sistemes de suport instal·lats. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, així com incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. Repassem també altres notícies destacades de la jornada. Ahir acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. Repassem, però, ara la previsió meteorològica per la jornada d'avui dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
1: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes clarament per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. També a primeres hores del matí hem vist ploure punts al Vallès Oriental, de la Cerdanya, del Bages, Moianès, Berguedà, tot plegat també ben poquet cosa, i unes primeres hores de la jornada on tota la costa catalana teníem el cel molt més cobert de núvols. En canvi, a l'interior, un dia molt més assolellat. Aquestes hores del migdia, les temperatures són lleugerament més baixes respecte als últims dies, i és que, per exemple, a la Catalunya central tenim valors que ronden entre els 33 a 35 graus. Al Pla de Lleida, les properes hores s'enfilaran les temperatures fins als 36 a 38 graus, i en canvi, tota la costa i prelitoral, l'ambient és molt més xafú. Aquesta tarda els ruixats apareixeran sobretot al nord d'Osona, de la Garrotxa, al Ripollès i també a la Cerdanya. A la resta, ambient assolellat, i demà diumenge serà la notícia clarament un repunt de les temperatures.
0: Gràcies, Marc. A tot això, els bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. L'han pogut estabilitzar en els dos flancs des de fa ben poca estona. S'ha hagut de confinar els veïns d'una urbanització propera i ha afectat també a la via del tren i a l'autopista AP7, que s'han hagut de tallar. D'altra banda, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos. I en plan esportiva, la selecció espanyola de futbol amb els catalans Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Marc Cucurella com a titulars s'ha classificat per les semifinals del Mundial de Futbol després de superar Bèlgica per 2-1 divendres al vespre a Los Angeles.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, jo mateix, Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. La secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que s'ha de conscienciar les empreses, però els costos que suposarien aquests canvis són una barrera.
1: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura, i el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: L'OSADA també demana estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc.
1: La idea seria integrar aquestes taules dintre dels protocols, que és el que no veiem, i això permetria una interpretació ràpida per part del treballador. I el que també està molt bé és donar aquestes polseres, que és una eina de reforç, les que es diuen canàries, que li diuen així per l'analogia que té amb les mines, on solien entrar amb un canari per si hi havia un risc. Aquestes taules permeten dos nivells d'acció, de dir, un límit on jo prenc una acció determinada i el mateix mètode, o sigui, les mateixes taules te diuen uns valors preventius, de dir, estic en aquest límit, però a temperatura inferior jo he de començar a desplegar mesures preventives. Val? Hi ha el valor d'acció i el valor de referència. Llavors està molt bé perquè t'adelantes, el que estàs fent és organitzativament prevenir el risc, no deixar que es materialitze.
0: Al seu torn, la responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, Mònica Pérez, també incideix, en declaracions també a l'Agència Catalana de Notícies, en què cal més consciència de les empreses amb l'impacte de la calor a la feina.
2: Caldria, sobretot, una consciència de les empreses que això s'ha de preveure, s'ha de valorar abans, i s'ha de valorar més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, no? Sobretot, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen doncs augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos.
0: Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta mateixa setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins ahir, fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor que va acabar precisament la jornada d'ahir, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. Com diem, ahir acabàvem amb una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència a les portes d'aquesta tercera onada, amb els termòmetres que tornaran a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts del país i un risc d'incendi forestal que es tornarà a disparar.
3: Comencem per aquí, si us sembla, no? Per aquesta onada de calor que hem patit aquesta setmana, que tornarem a patir la setmana que ve. Ens diuen els serveis de meteorologia o Meteocat que dimarts i dimecres tornaran a partir de diumenge tornaran a remuntar les temperatures a partir de demà, i dimarts i dimecres tornarem a tenir un pic de calor. Per fer una crida a la prudència, a que se segueixin les recomanacions que es fan des dels serveis de protecció civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de tenir cura a les nostres activitats professionals i de tenir molta, molta cura amb el foc i amb els incendis, amb la muntanya, no?
0: Protecció Civil ja ha emès aquest avís per calor intensa per demà diumenge i també per dilluns, principalment a l'Alt Pirineu i a l'Aran i també al Segrià. En paral·lel, la calor nocturna també serà destacable per aquesta pròxima matinada i diumenge al Baix Ebre, al Montsià i la Ribera d'Ebre, amb mínimes que no baixaran en molts casos dels 25 graus. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que aquesta calorada s'intensificarà dimarts i dimecres a tot Catalunya i s'allargarà almenys fins dijous. Com dèiem, les temperatures van directament vinculades al risc d'incendis, no deixen de cremar hectàrees de territori territori català. I a més dels incendis actius des dels darrers dies, els bombers treballen des d'aquest mateix migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Han pogut estabilitzar els dos flancs d'aquest incendi fa ben poca estona. L'avís del foc s'ha rebut pels voltants d'un quart d'una del migdia, en una zona forestal propera al carrer de Mèxic de l'urbanització El Casalot. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert per demanar el confinament de les urbanitzacions d'aquestes del Casalot. També la Marina, Costa del Zèfir i unes cases properes a la via del tren a l'urbanització Miami Platja. En paral·lel, s'ha interromput aquesta circulació a la línia R16 de Rodalies entre Cambrils i Tortosa, amb afectació també a trens de mitjana distància i llarga distància. I pel que fa a la mobilitat per carretera, la P7 també s'ha tallat entre Mont-roig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant amb desviaments per l'N340, causa d'aquest incendi. S'han mobilitzat fins a 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris per mirar d'apagar aquest foc. Els bombers han prioritzat el flanc esquerre, que és el motor d'aquest incendi. El cap ha arribat a les vies, això sí, sense travessar-les, i ja s'està treballant per contenir les flames. S'han produït alguns focus secundaris que ja estan sota control. A tot això, avui 47 municipis de 13 comarques es mantenen al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi, mentre que a 160 municipis de 17 comarques catalanes se'ls marca el nivell 3 per perill molt alt. I a més, els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi. És un menys que la jornada d'ahir. Són el de Montsec d'Ares, entre el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, el de Montsec de Rubies, entre la Noguera i el Pallars Jussà, el de la Baronia de Rialp, a la Noguera, el de Ribera Salada, el Solsonès, el del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, entre el Vallès Occidental i el Bages, el del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, entre la Noia, el Bages i el Baix Llobregat, el de l'Espai Natural del Montmell Marbellà, el Camp i el Baix Penedès, i el del Parc Natural de la Serra del Montsant, al Priorat. Precisament, en aquest context, l'Agrupació de Defensa Forestal Gavarres Marítima posa un punt de vigilància i informació a l'Espai Natural de Castell. L'objectiu és fer una tasca divulgativa entre els usuaris dels valors mediambientals d'aquest àmbit i de la cura que cal tenir en moments com aquests per preservar-lo. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
4: El punt d'informació i vigilància a l'Espai Natural de Castell, a Palamós, ja està en marxa un estiu més. La presència directa de l'ADF permet un control davant el risc d'incendi, possibilitant una actuació ràpida amb vehicles i material d'extinció a la zona. La caseta informativa estarà operativa durant els mesos de juliol i agost en horari de 10 del matí a 6:45 de la tarda. Gaspar Segués és el coordinador de l'ADF Gavarres Marítima.
5: A l'estiu hi tenim un grup de 2 persones que doncs, fan d'informadors i de vigilància, que hi ha un primer conat, doncs actuen fins que arriba bombers, que hi ha una tanca que han trencat el candau o el que sigui, doncs fem el primer manteniment, controlem que l'accés motoritzat hi ha algú que fa el que no toca, doncs l'advertim, si no ens fa cas, doncs avisem a rurals o avisem a la policia local.
4: L'Agrupació de Defensa Forestal Gavarres Marítima aprofita la seva presència diària a Castell per dur a terme tasques de manteniment i actuacions de prevenció d'incendis.
0: El govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural, aquest mateix mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra en el marc de la negociació per als pressupostos. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest mateix dissabte en un acte amb més de 200 alcaldes de municipis rurals a Bergós de Cervera, a la Segarra. Illa ha defensat que ha de ser una eina transformadora.
6: Aquest mes de juliol publicarem les bases. Per tant, tindreu temps per poder-les estudiar, per poder-les valorar, per que us puguem fer els aclariments que corresponguin. Al mes d'octubre, la previsió que tenim és que al mes d'octubre pugui fer-se la convocatòria i ens agradaria, cap a l'abril de l'any vinent, doncs, poder ja treure la resolució d'adjudicació. Home, si hi ha eleccions municipals, i què? No es para pas al món. És a dir, teniu oportunitat també de dibuixar els vostres projectes de futur, plasmar-vos, si ho considereu oportun, un pla de pobles, jo us animo a que mireu les bases, a que ens feu arribar els vostres comentaris, a que aclariu els dubtes amb el personal de la Secretaria de Governs Locals, a que ho treballeu i a que us hi presenteu. Perquè crec que és una eina transformadora. Per què? Perquè al final la realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble o en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, un poble i una vila, resolent coses concretes que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, que reforcin l'estació ciutadana, que puguin proporcionar accés a l'habitatge, que donguin equipaments pensats, tot això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's i comencen a canviar.
0: El secretari general adjunt d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol López, ha reivindicat que l'objectiu és millorar l'equilibri territorial.
7: I el Pla de Pobles creiem que ha vingut per quedar-se, creiem que el Pla de Pobles arribarà a tot arreu i és un horitzó de futur per a aquelles persones i per a aquells ajuntaments i aquells alcaldes i alcaldesses que vulguin transformar, que vulguin millorar la vida en les poblacions que tenen menys habitants en aquest país, que són moltes.
0: Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria amb 100 milions d'euros es farà a l'octubre i la resolució definitiva es preveu per l'abril de l'any vinent, de l'any 2027. Les subvencions aniran des dels 500.000 euros per municipis de menys de 500 habitants fins als 6 milions per capitals de comarca. Aquest pla de pobles és dirigit a 807 ens locals, tots els municipis de menys de 5.000 habitants, les entitats municipals descentralitzades i les capitals de comarca de menys de 15.000 habitants. En la primera convocatòria, l'executiu preveu que els ajuts arribin a entre una vuitantena i un centenar de municipis. Per accedir al finançament, que és compatible amb la resta de subvencions atorgades per la Generalitat, els ens locals han de presentar projectes que contemplin, com a mínim, actuacions en cadascun dels objectius previstos: rehabilitació de nuclis urbans, conservació patrimonial, rehabilitació d'habitatges i impuls de polígons d'activitat econòmica. D'altra banda, paral·lelament, el govern aprovarà la creació de la nova Direcció General de Disciplina en Habitatge pactada amb els comuns el mes de juliol, segons ha avançat Catalunya Ràdio. En una entrevista al programa L'Hemicicle, la presidenta del grup dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que la persona que situï al capdavant ha de ser independent i de consens entre govern i el seu partit. La creació d'aquesta nova direcció general forma part dels pactes i acords entre el govern i els comuns per aprovar els pressupostos de la Generalitat. D'altra banda, l'empresa catalana Summer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels terrenys d'Ercros, a Flix, a la Ribera d'Ebre, on hi havia la planta de clor. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
8: L'empresa catalana Summer Group invertirà 1.000 milions d'euros en un centre de processament de dades especialitzat en intel·ligència artificial als antics terrenys d'Ercros a Flix. El projecte preveu una potència instal·lada d'entre 85 i 90 megawatts i la creació de fins a 150 llocs de treball quan entri en funcionament la primera fase, prevista al voltant del 2028. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat la importància d'aquesta inversió.
9: Una inversió molt important de Summer, al voltant de 1.500 milions d'euros, uns 150 llocs de treball d'alta qualificació, amb un calendari. Això passarà el 2050 o no? Començarà a passar per aquí, perquè de fet ja hi ha màquines treballant.
8: L'objectiu és donar una nova activitat econòmica als terrenys després del tancament del complex químic al 2023. El cofundador de Summer Group, Paul Baix, explica per què han apostat per Flix.
10: Hem escollit Flix de manera deliberada. És un lloc amb una veritable força industrial, el sol, l'energia i la tradició d'enginyeria que necessita un projecte com aquest.
8: Aquesta gran aposta reforça la Ribera d'Ebre per convertir-se en un indret vinculat a la intel·ligència artificial.
0: D'altra banda, en plana política, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha celebrat les enquestes, que són assegures esperançadores per al seu partit. Ho ha assegurat aquest migdia en una atenció als mitjans des de la campada jove de Sant Sadurní d'Anoia, després que el CEO assenyalés que aquest dijous que el PSC guanyaria les eleccions amb 36-38 escons, Esquerra aniria a l'alça amb 24-26 i Aliança Catalana es dispararia en tercer lloc amb 23-25. En plana política municipal, el regidor de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Francisco Javier Ochoa, ha anunciat la renúncia al càrrec després de donar positiu en un control d'alcoholèmia durant la revetlla de Sant Joan. Des de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, Maria Ribas.
11: Javier Ochoa ha presentat la seva dimissió com a regidor de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. La renúncia arriba després que els Mossos d'Esquadra li fessin un control d'alcoholèmia durant la revetlla de Sant Joan, en què va donar positiu. Amb aquesta decisió, Ochoa deixa també els càrrecs de primer tinent d'alcalde i de regidor de Via Pública i Mobilitat, Protecció Civil i Seguretat Ciutadana i Infraestructures. En l'escrit de dimissió, el fins ara regidor assegura que assumeix plenament la responsabilitat dels fets i afirma que la seva renúncia és la decisió més coherent i responsable per preservar la confiança de la ciutadania en les institucions i en el projecte polític del qual forma part.
12: La gente se equivoca, las personas nos equivocamos y tenemos que pagar por ello y me toca pagar. Y sobre todo las gracias por la confianza y por la gran cantidad de notas de cariño y de apoyo que he recibido, que ha sido brutal. De verdad, estoy abrumado de tanta nota de cariño, de tanta llamada, de tanto WhatsApp, de visitas en persona para decirme: Javi, estamos contigo. Me sabe mal, me duele, pero bueno, seguiré haciendo lo que pueda por este pueblo. Lo más honesto es hacer lo que he hecho, dadas las circunstancias de cómo ha ido todo. I de los cargos que represento.
11: La dimissió es farà efectiva en el proper ple ordinari de l'Ajuntament, previst per a finals d'aquest mes.
0: Parlem de mobilitat. Diverses afectacions al trànsit al llarg d'aquest matí han provocat alguns problemes a les carreteres catalanes. Un xoc entre un autobús i dos turismes talla l'N240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'avís de l'accident s'ha rebut pels voltants de les 11, al quilòmetre 38.6 de la via, a la zona del polígon industrial Pla de les Forques. S'hauria produït una col·lisió frontolateral entre un cotxe i el bus, amb la implicació de fins a 4 vehicles més. El SEM ha atès 9 afectats, un home i una dona greus, traslladats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, un home en estat lleu traslladat a l'Hospital Pius de Valls i 6 persones lleus que han estat donades d'alta al mateix lloc. El tall a l'N240 ha provocat també afectació viària a l'AP2 des de l'Espluga de Francolí i també a la C14. De fet, notícies de darrera hora, s'ha pogut obrir ara mateix un carril a l'N240 a Montblanc i se circula a través de pas alternatiu. Tot i això, continuen les tasques de retirada dels vehicles accidentats i de neteja de la via. D'altra banda, aquest matí ha tingut lloc un accident de trànsit a l'N260R a Bellver de Cerdanya amb dos vehicles implicats que han col·lidit frontalment. Els ocupants, un a cada vehicle, han rebut assistència del SEM i han treballat 4 dotacions dels bombers. També ha estat diverses hores tallat un carril a la P7 a Martorell, en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident entre dos turismes que ha provocat retencions de més de 9 quilòmetres des del Papiol. I parlant de mobilitat, la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies ha estat interrompuda al llarg d'aquest matí i fins fa ben poca estona entre les estacions de Vinaixa, Les Garrigues i la Plana Picamoixons a Valls per un robatori de cables. S'ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre ambdues estacions fins que Adif ha pogut reposar el cable i s'ha reprès la circulació. En successos, un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forès, a la platja del Regueral de Cambrils, al Baix Camp. L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre a 11:15 de la nit i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada, de fet, d'ahir divendres van onejar banderes grogues i vermelles a la Costa Daurada per l'estat de la mar. Amb aquesta víctima ja són 10 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. 3 d'aquestes víctimes eren menors que es van accidentar mentre es banyaven a la platja de la Rabassada de Tarragona el dia 19 de juny. 4 persones més han mort ofegades en piscines, entre les quals una menor de 6 anys i una en aigües interiors. Obrim plana cultural. Ara de Bogotà va protagonitzar aquesta passada nit un dels moments més esperats de la tercera jornada, la penúltima del Festival Cruïlla, en revelar al públic el misteri de Bigger Splash, el pseudònim amb què la banda cartaginesa s'havia anunciat al cartell de diversos festivals abans de destapar la sorpresa en les últimes hores.

segundo más. El concert, un dels més concorreguts de la nit, va compartir protagonisme amb les actuacions de David Byrne i Ezra Collective. L'exlíder de Talking Heads ha tornat a Barcelona amb tot de temes clàssics del seu rock, mentre el quintet londinenc va desplegar al Parc del Fòrum la seva característica fusió de jazz, afrobeat, funk i hip-hop, una de les combinacions més eclèctiques del cartell d'enguany. El Cruïlla viu avui, aquest dissabte, la seva darrera jornada, des de les 6 de la tarda i fins la matinada, amb noms destacats i tan diferents com Faithless, Ricoberta Bandini o Els Pets. No m'expulsarà. Seguim parlant de música i de festivals. Un repertori de Bach, Beethoven i Mendelssohn va obrir la passada nit la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell.

0: El trio format per Daniel Müller-Schott al violoncel, Annika Treutler al piano i Noah Bilschut al violí va interpretar tres peces a l'Auditori Pau Casals. L'eslògan del certamen d'enguany és "Celebrem el violoncel" i coincideix amb el 150è aniversari del naixement del músic. Fins al 21 de juliol, sis violoncel·listes de tot el món interpretaran obres del seu univers. L'últim dia, Ettore Pagano, guanyador de la darrera edició del concurs Reina Elisabet, oferirà un concert tocant el violoncel de Casals. L'instrument no sonava a Catalunya des de l'any 2011. Continuem parlant, més festivals. El festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, va inaugurar la passada nit la 64a edició amb un concert del referent de la música antiga, Jordi Savall. Acompanyat de la formació que ell mateix va formar, Esperion 21, Savall va homenatjar Marco Polo amb un viatge musical i ha explicat amb cants i danses d'Orient Mitjà i Àsia Central. El de Jordi Savall ha estat el primer dels 8 concerts programats a l'Espai Port per l'emblemàtic escenari a tocar de la platja de Sant Feliu de Guíxols. Hi passaran també artistes com Benjamín Clemente, Maria Arnal i Tània, o els gironins Sopa de Cabra. Les dues i gairebé 23 minuts, és moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Arrenquem parlant de futbol perquè la selecció espanyola, amb els catalans Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Marc Cucurella com a titular, s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de superar Bèlgica per 2-1 la passada nit de divendres a Los Angeles. El rival serà la França d'Mbappé a semifinals i també Ousmane Dembélé. El partit es disputarà dimarts al Dallas Stadium a partir de les 9 del vespre, hora catalana. D'altra banda, el Barça té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Segons diverses fonts, el Barça pagaria al club alemany 22 milions d'euros fixos més 7 en variables. El fitxatge es podria fer oficial la setmana vinent. I el club blaugrana començarà la pretemporada dilluns, quan els jugadors passaran la revisió mèdica. Els futbolistes disponibles treballaran durant setmanes a la ciutat esportiva i del 27 de juliol al 3 d'agost faran una estada al St. George's Park, al Regne Unit, on tenen confirmat un amistós contra el Birmingham. El Barça no començarà la Lliga a la primera jornada, el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost a casa contra l'Athletic Club, sinó a la segona. Serà al camp de l'Elx el 22 o el 23 d'agost. La Lliga ha acordat l'ajornament dels partits de la primera jornada en què haguessin de participar jugadors que arribin almenys a semifinals del Mundial. El Real Madrid també començarà més tard. D'altra banda, l'Espanyol ha superat la xifra dels 32.000 socis, segons ha comunicat el club blanquiblau en motiu de la campanya d'abonaments per la temporada vinent. D'aquesta xifra, prop de 27.500 són abonats. I a la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat dos fitxatges en les últimes 24 hores. L'últim, el de la migcampista Claudia Iglesias, coneguda com a Bicho. La madrilenya arriba procedent del Costa de Tenerife i assigna contracte fins al 2028. Anteriorment va defensar la samarreta del Villarreal, club en què va coincidir amb la seva nova entrenadora, Sara Monforte. D'altra banda, l'altre fitxatge blanc i blau és el de Clara Rodríguez, la lateral catalana provinent del Granada, signa per un any. La podem escoltar.
2: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar, como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
0: Per la seva banda, el Barça ha cedit la reusenca Montse Alabarta al Villarreal de la Primera Federació, la segona divisió estatal. D'altra banda, una batlla ha fitxat per l'Arsenal després de tres temporades com a blaugrana. La defensa catalana coincidirà al club gàner amb la mallorquina Mariona Caldentei. El Girona s'ha fixat en el retorn a Primera Divisió com a objectiu immediat de la temporada vinent. Parlem ara de futbol masculí. El seu entrenador, Quique Álvarez, ha manifestat que té ganes de començar a treballar.
3: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb bueno, el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible. I això és el que intentarem.
0: També a segona divisió, el Sabadell ha renovat Artur Bonaldo fins l'any 2027. El defensa brasiler de 30 anys ha disputat 69 partits oficials i ha marcat 5 gols i ha repartit 4 assistències. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos.
4: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
8: Braseria La Bolera.
9: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
9: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
9: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
10: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
11: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
10: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
11: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
10: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
11: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
12: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. Repassem també altres notícies de la jornada. Hi acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. Repassem, però, ara la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes clarament per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. També a primeres hores del matí hem vist ploure punts al Vallès Oriental, de la Cerdanya, del Bages, Moianès, Berguedà, tot plegat també ben poquet cosa, i unes primeres hores de la jornada on tota la costa catalana teníem el cel molt més cobert de núvols. En canvi, a l'interior, un dia molt més assolellat. Aquestes hores del migdia, les temperatures són lleugerament més baixes respecte als últims dies, i és que, per exemple, a la Catalunya central tenim valors que ronden entre els 33 a 35 graus. Al Pla de Lleida, les properes hores s'enfilaran les temperatures fins als 36 a 38 graus, i en canvi, tota la costa i prelitoral, l'ambient és molt més xafú. Aquesta tarda els ruixats apareixeran sobretot al nord d'Osona, de la Garrotxa, al Ripollès i també a la Cerdanya. A la resta, ambient assolellat, i demà diumenge serà la notícia clarament un repunt de les temperatures.
0: A tot això, els bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. L'han pogut estabilitzar en els dos flancs fa una estona. S'ha hagut de confinar els veïns de diverses urbanitzacions properes i ha afectat a la via del tren i a l'autopista AP7, que s'han hagut de tallar. D'altra banda, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mateix mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla actual pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos. Finalment, en plana esportiva, la selecció espanyola de futbol, amb diversos catalans a les seves files, fins a 9 s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de superar a Bèlgica per 2-1 aquest divendres. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Jurado i jo mateix, Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. La secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que s'ha de conscienciar les empreses, però els costos que suposarien aquests canvis són una barrera.
3: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura, i el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: L'OSADA també demana estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc.
3: La idea seria integrar aquestes taules dintre dels protocols, que és el que no veiem, i això permetria una interpretació ràpida per part del treballador. I el que també està molt bé és donar aquestes polseres, que és una eina de reforç, les que es diuen canàries, que li diuen així per l'analogia que té amb les mines, on solien entrar amb un canari per si hi havia un risc. Aquestes taules permeten dos nivells d'acció, de dir, un límit on jo prenc una acció determinada i el mateix mètode, o sigui, les mateixes taules te diuen uns valors preventius, de dir, estic en aquest límit, però a temperatura inferior jo he de començar a desplegar mesures preventives. Val? Hi ha el valor d'acció i el valor de referència. Llavors està molt bé perquè t'adelantes. El que estàs fent és organitzativament prevenir el risc, no deixar que es materialitzi.
0: Al seu torn, la responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, Mònica Pérez, també incideix en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies en què cal més consciència de les empreses amb l'impacte de la calor a la feina.
4: Caldria, sobretot, una consciència de les empreses que això s'ha de preveure, s'ha de valorar abans i s'ha de valorar més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, no? Sobretot veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen doncs augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos.
0: Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta mateixa setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor que va acabar precisament ahir, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. Com diem, ahir acabava amb una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència a les portes de la tercera onada, amb els termòmetres que tornaran a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts del país i un risc d'incendi forestal que es tornarà a disparar.
5: Comencem per aquí, si us sembla, no? Per aquesta onada de calor que hem patit aquesta setmana, que tornarem a patir la setmana que ve. Ens diuen els serveis de meteorologia, el Meteocat, que dimarts i dimecres tornarà, a partir de diumenge tornarà a remuntar les temperatures, a partir de demà, i dimarts i dimecres tornarem a tenir un pic de calor. Per fer una crida a la prudència, a que se segueixin les recomanacions que es fan des dels serveis de protecció civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de tenir cura a les nostres activitats professionals i de tenir molta, molta cura amb el foc i amb els incendis, amb la muntanya, no?
0: Protecció Civil ja més un avís per calor intensa per demà diumenge i dilluns, principalment a l'Alt Pirineu i a l'Aran, i també al Segrià. En paral·lel, la calor nocturna també serà destacable per aquesta pròxima matinada i la de demà diumenge al Baix Ebre, al Montsià i a la Ribera d'Ebre, amb mínimes que no baixaran, en molts casos, dels 25 graus. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que la calorada s'intensificarà dimarts i dimecres a tot Catalunya i s'allargarà almenys fins dijous. La calor continua marcant, com diem, el dia a dia en diversos municipis de Catalunya, de fet, a la major part del nostre territori, i n'és un exemple Terrassa. Amb temperatures molt elevades, cada persona busca la seva fórmula per combatre aquesta calor. Refugiar-se a l'ombra, no separar-se del ventall, encendre el ventilador o simplement intentar trobar una mica de fresca. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
6: Temperatures de rècord per al mes de juny, que obliguen a tothom a buscar la millor manera de suportar la calor.
7: Sobretot ara baixem al centre de Terrassa perquè corre aire i n'hi ha sombra.
6: I n'hi ha que pensen que això ja no és calor, sinó alguna cosa més.
8: No solamente hace calor, es que a bajar demonio a fundirnos.
6: Els ventiladors giren a tota velocitat i els aparells d'aire condicionat treballen sense descans durant bona part del dia.
9: Sí, hem de tirar d'aire condicionat aquests dies de molta calor.
6: Però el pitjor arriba a la nit. Amb aquestes temperatures, dormir es converteix gairebé en una missió impossible.
8: Mira, si tienes que meter a la bañera de seguida, a la ducha, porque parece que te han rociado con agua, ¿eh?
6: Tot i que sempre hi ha que aconsegueix descansar, passi el que passi.
10: Ah, no, jo dormo fenomenal. Sí? Desnuda, sin sábanas, y... però és que afortunadament no hay nada que me quite a mi el sueño.
6: I sembla que la calor continuarà entre nosaltres, amb petites variacions però sense donar gaire treva. Per tant, toquen roba lleugera, molta aigua, ombra sempre que sigui possible i, sobretot, paciència, molta paciència.
0: Com dèiem, les temperatures van directament vinculades al risc d'incendis i no deixen de cremar hectàrees del territori català, desgraciadament. A més dels incendis actius des dels darrers dies, els bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. L'han pogut estabilitzar en els dos flancs fa una estona. L'avís del foc s'ha rebut pels voltants d'un quart d'una del migdia en una zona forestal propera al carrer de Mèxic de l'urbanització El Casalot. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert per demanar el confinament de les urbanitzacions El Casalot, la Marina, Costa del Zèfir i unes cases properes a la via del tren a la urbanització de Miami Platja. De fet, en paral·lel s'ha interromput la circulació a la línia R16 de Rodalies entre Cambrils i Tortosa, amb afectació també a trens de mitjana distància i de llarga distància. L'AP7 també s'ha tallat entre Mont-roig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant amb desviaments per l'N340. S'han mobilitzat fins a 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris per mirar d'apagar l'incendi. Els bombers han prioritzat el flanc esquerre, que era el motor d'aquest foc. El cap ha arribat a les vies sense travessar-les i s'està treballant encara per contenir les flames. S'han produït alguns focs secundaris que han estat ràpidament controlats. A tot això, avui 47 municipis de 13 comarques es mantenen en el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi, mentre que 160 municipis de 17 comarques se'ls marca el nivell 3 per perill molt alt. Els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi, un menys que en la jornada d'ahir. Obrim plana política, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos.
11: Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dissabte en un acte de més de 200 alcaldes de municipis rurals a Bergós de Cervera, a la Segarra. Illa ha defensat que ha de ser una eina transformadora.
12: Aquest mes de juliol publicarem les bases. Per tant, tindreu temps per poder-les estudiar, per poder-les valorar, per que us puguem fer els aclariments que corresponguin. El mes d'octubre, la previsió que tenim és que el mes d'octubre pugui fer-se la convocatòria i ens agradaria, cap a l'abril de l'any vinent, doncs, poder ja treure la resolució d'adjudicació. Home, si hi ha eleccions municipals, i què? No es para pas al món. És a dir, teniu oportunitat també de dibuixar els vostres projectes de futur, plasmar-vos, si ho considereu oportun, un pla de pobles, jo us animo a que mireu les bases, a que ens feu arribar els vostres comentaris, a que aclariu els dubtes amb el personal de la Secretaria de Governs Locals, a que ho treballeu i a que us hi presenteu. Perquè crec que és una eina transformadora. Per què? Perquè al final la realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble o en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, un poble i una vila, resolent coses concretes que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, que reforcin l'estació ciutadana, que puguin proporcionar accés a l'habitatge, que donguin equipaments pensats, tot això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's i comencen a canviar.
11: El secretari general adjunt d'Esquerra Republicana, Oriol López, ha reivindicat que l'objectiu és millorar l'equilibri territorial.
13: I el Pla de Pobles creiem que ha vingut per quedar-se, creiem que el Pla de Pobles arribarà a tot arreu i és un horitzó de futur per a aquelles persones i per a aquells ajuntaments i aquells alcaldes i alcaldesses que vulguin transformar, que vulguin millorar la vida en les poblacions que tenen menys habitants en aquest país, que són moltes.
11: Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria amb 100 milions d'euros es farà a l'octubre i la resolució definitiva es preveu a l'abril del 2027. Les subvencions aniran des dels 500.000 euros per a municipis de menys de 500 habitants fins als 6 milions per a capitals de comarca.
0: D'altra banda, l'empresa catalana Sapmer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels terrenys d'Ercros, a Flix, a la Ribera d'Ebre, on hi havia la planta de clor. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
14: L'empresa catalana Sapmer Group invertirà 1.000 milions d'euros en un centre de processament de dades especialitzat en intel·ligència artificial als antics terrenys d'Ercros, a Flix. El projecte preveu una potència instal·lada d'entre 85 i 90 megawatts i la creació de fins a 150 llocs de treball quan entri en funcionament la primera fase prevista al voltant del 2028. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat la importància d'aquesta inversió.
12: Una inversió molt important de Sapmer, al voltant de 1.500 milions d'euros, uns 150 llocs de treball d'alta qualificació, amb un calendari. Això passarà el 2050 o no? Començarà a passar a partir de la que ve. De fet, ja hi ha màquines treballant.
14: L'objectiu és donar una nova activitat econòmica als terrenys després del tancament del complex químic al 2023. El cofundador de Sapmer Group, Paul Baix, explica per què han apostat per Flix.
15: Hem escollit Flix de manera deliberada. És un lloc amb una veritable força industrial, el sol, l'energia i la tradició d'enginyeria que necessita un projecte com aquest.
14: Aquesta gran aposta reforça la Ribera d'Ebre per convertir-se en un indret vinculat a la intel·ligència artificial.
0: Parlem de mobilitat. Diverses afectacions al trànsit al llarg d'aquest matí han provocat alguns problemes a les carreteres catalanes. El més greu i més destacat, un xoc entre un autobús i dos turismes que talla la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'avís de l'accident s'ha rebut pels voltants de les 11 del matí, al quilòmetre 38.6 de la via, a la zona del polígon industrial Pla de les Forques. S'hauria produït una col·lisió frontolateral entre un cotxe i el bus amb la implicació de fins a 4 vehicles més. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 9 afectats, un home i una dona, greus, traslladats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, un home lleu traslladat a l'Hospital Pius de Valls, 6 persones lleus que han estat donades d'alta al lloc, i el tall al 240 ha provocat afectació viària a l'AP2 des de l'Espluga de Francolí i també a la C14. El trànsit s'ha pogut reobrir en un carril en aquesta Nacional 240 a Montblanc, però evidentment les afectacions al trànsit encara continuen. 7 dotacions dels bombers s'han desplaçat fins a aquest lloc dels fets i s'han encarregat d'excarcerar 2 ocupants del turisme. D'altra banda, aquest matí ha tingut lloc un accident de trànsit a la Nacional 260R a Bellver de Cerdanya amb 2 vehicles implicats que han col·lidit frontalment.
11: Els ocupants, un a cada vehicle, han rebut assistència del sistema d'emergències mèdiques i han treballat 4 dotacions dels bombers.
0: D'altra banda, ha estat diverses hores tallat un carril a la P7 a Martorell en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident entre dos turismes que ha provocat retencions de més de 9 quilòmetres des del Papiol. I també en mobilitat, la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies estava interrompuda fins fa ben poca estona durant tot aquest matí entre les estacions de Vinaixa, a les Garrigues, i la plana Picamoixons, a Valls, a l'Alt Camp, per un robatori de cable. S'ha ofert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre ambdues estacions fins que Adif ha pogut reposar aquest cable, precisament quan Renfe avui dissabte recuperava el servei ferroviari habitual de les línies R13, R14 i RT1 entre Sant Vicenç de Caldes i la plana Picamoixons, un cop finalitzats els treballs que s'han dut a terme al túnel d'aquest tram de la xarxa ferroviària. En successos, un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forès, a la platja del Regueral de Cambrils, al Baix Camp.
11: L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre sobre un quart d'11 i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada d'ahir divendres van onejar banderes grogues i vermelles a la Costa Daurada per l'estat de la mar. Amb aquesta víctima ja són 10 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya de bany. 3 d'aquestes víctimes eren menors que es van accidentar mentre es banyaven a la platja de la Rabassada de Tarragona el 19 de juny. 4 persones més han mort ofegades en piscines, entre les quals una menor de 6 anys i una en aigües interiors.
0: D'altra banda, el Tribunal Suprem ha confirmat la pena de 10 anys i mig de presó a l'home que va segrestar i va intentar matar l'exparella Ganivet Hades a les Gavarres el juliol de l'any 2019.
11: La sentència desestima el recurs de la defensa i confirma la decisió de l'Audiència de Girona, que el va condemnar per detenció il·legal i intent d'homicidi.
0: Els Mossos d'Esquadra van desarticular a principis d'aquest mes de juliol un grup especialitzat en el robatori de motocicletes que actuava a l'àrea metropolitana de Barcelona. S'han detingut 2 homes de 31 i 43 anys a Granollers i hi ha un tercer investigat a qui li consta una ordre de detenció.
11: Els investigadors atribueixen als pispes el robatori de fins a 16 motors per valor de 104.000 euros durant el gener i entre els mesos d'abril i maig. A hores d'ara s'han pogut recuperar diverses motocicletes que ja han estat retornades als seus propietaris. Els dos detinguts van passar a disposició judicial el 3 de juliol.
0: Obrim bloc cultural i parlem del Cruïlla. Art de Bogotà va protagonitzar aquesta passada nit un dels moments més esperats de la tercera jornada del festival en revelar al públic el misteri de Bigger Splash, el pseudònim amb què la banda cartaginesa s'havia anunciat al cartell de diversos festivals abans de destapar la sorpresa en les últimes hores.

0: El concert, un dels més concorreguts de la nit, va compartir protagonisme amb les actuacions de David Byrne i Ezra Collective. El Corilla viu avui la seva darrera jornada, des de les 6 de la tarda fins a la matinada, amb noms destacats i tan diferents com Faithless, Rigoberta Bandini o Els Pets. Esquivo el recital.
1: Continuem parlant de música i de festivals. El Festival Cap Roig ha donat el tret de sortida a una nova edició amb el concert de Víctor Manuel, que aquest divendres a la nit va inaugurar la programació del certamen als Jardins de Cap Roig, a Calella de Palafrugell.

0: necesito.
1: El cantautor asturià va repassar alguns dels grans èxits de la seva trajectòria davant d'un públic entregat en una vetllada que va combinar emoció, nostàlgia i música en directe. El festival continuarà les pròximes setmanes amb una programació que reunirà artistes nacionals i internacionals fins a mitjans d'agost.
2: D'altra banda, el cantant asturià Rodrigo Cuevas actuarà avui a les 10 de la nit al Teatre Auditori del Camp de Mart de Tarragona dins la programació del festival Camp de Mart.

0: Ho farà amb La Belleza, el seu nou espectacle, una proposta que combina folklore, electrònica, cabaret i crítica social, consolidant una trajectòria que ha convertit l'artista en una de les veus més singulars de l'escena musical actual.
1: Continuem parlant de festivals. Molts comencen, com estem veient aquest cap de setmana. Camins, el nou festival de música a l'estiu a Manresa, va arrencar ahir, aquest divendres, amb el concert de Luz Casal, presentant el seu nou disc, Me voy a permitir.

0: Avui serà el torn de Joan Dausà, que també presenta nou treball, Immortals. La programació, que s'allargarà fins al 18 de juliol, inclou 6 concerts a un escenari principal. Actualment ja s'han venut el 75% de les entrades, de les 12.000, de les 15.900 a la venda. I el concert de Sopa de Cabra ja té les entrades exaurides. Aquest cap de setmana la programació es complementarà amb l'actuació de God Save the Queen, considerats el millor tribut de la banda britànica, que representen també un nou espectacle per celebrar el 50è aniversari de Bohemian Rhapsody. El festival també inclou el Village, una zona amb oferta gastronòmica i una programació de concerts amb artistes locals.
1: Més cultura. La Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca coincideixen avui per primera vegada a la temporada en una mateixa plaça i amb la vista posada al concurs de castells.
0: Serà a Altafulla, on s'espera veure diversos Gamma Extra, amb la complicitat dels Xiquets de Tarragona i la colla anfitriona, els Castellers d'Altafulla. Ens donen més detalls la Carol Cubota, des d'Altafulla Ràdio.
2: Avui se celebra la Diada de les Cultures, que enguany compleix 25 edicions, i ja en fa unes quantes que els rosats i els verds ofereixen grans castells a la plaça del Pou, on mostren la seva millor versió i la seva rivalitat es fa palesa. Més encara, si tenim en compte que enguany és any de concurs i toca ajustar-se bé la faixa i apretar les dents per descarregar les construccions més ambicioses. Això ho espera el president de la colla anfitriona als Castells d'Altafulla, és Arturo Palavecino.
3: Un castell per colla, tant Vilafranca com la Vella, amb la possibilitat de veure Pilar de Vuit per la part de les dues colles, també, doncs estaríem parlant de que fàcilment podríem veure 4 intents de castell de gamma extra, si tot va bé.
2: A plaça estaran acompanyats d'una tercera colla convidada, els Xiquets de Tarragona, que també volen mostrar els seus galons i recuperar la solvència que els ha mancat a les últimes temporades. I els d'Altafulla, amb Castells de Set, també voldran treure pit per completar una diada que es presenta molt atractiva. La cita és a 6:45 de la tarda.
1: D'altra banda, Olga Xirinacs, Lluís Riera Porta i Esteve Sala i Casellas guanyen els premis de Creixell Crims al Festival de Novel·la Criminal en Català.
0: Els guardons s'han entregat en el marc d'un certamen que s'allarga durant tot el cap de setmana al municipi del Tarragonès. Des d'on a la Torre, Raquel Martínez.
4: Ahir al vespre va tenir lloc l'entrega del Premi Trajectòria a l'escriptora tarragonina Olga Xirinacs. Esteve Sales va rebre el Premi de Poesia Criminal Jordi Llopart i el Premi Margarida Aritzeta Vila de Creixell de novel·la criminal inèdita va recaure en Lluís Riera, que ha agraït el reconeixement als organitzadors.
5: Em sento molt afortunat de guanyar aquest 5è Premi Margarida Aritzeta. Molt agraït al jurat per haver entès i valorat la meva obra. Molt agraït a l'Ajuntament i a la comissària Raquel Gàmez per fomentar la literatura negra i sobretot en la nostra llengua, que la tenim molt delicada i entre tots l'hem de cuidar i mimar.
4: Presentacions de llibres, música, escape rooms i taules rodones conformen el cartell de Creixell Crims, el Festival de Novel·la Criminal en Català, organitzat per l'Ajuntament de Creixell amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona i la Institució de les Lletres Catalanes.
1: I la Biblioteca de Palafrugell al Baix Empordà ha inaugurat Constel·lació Cuixart Dau al 16, un mural creat per 16 artistes del col·lectiu Arteca per commemorar el centenari de Modest Cuixart.
0: L'obra instal·lada al pati de la biblioteca és fruit d'un procés de documentació i recerca sobre l'artista i es podrà visitar durant l'estiu. Des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
6: L'obra reuneix creadors de disciplines diverses que han reinterpretat l'univers de Cuixart des d'una mirada personal, com explica la responsable d'Arteca, Sandra Bisba.
7: Tenim ceramistes, tenim tatuadora, tenim un ebenista, pintors, vull dir que gent amb estils i amb disciplines molt diferents i que se'ls ha donat una lona de PVC per treballar amb la dificultat que això suposa, tenint en compte que després aniria penjada en una paret que hi toca el sol, durant tot l'estiu i a més que hi pot ploure, que poden passar tot una sèrie de coses.
6: La directora de la Fundació Cuixart, Sílvia Arnau, destaca que els artistes han tingut llibertat per inspirar-se en tota la trajectòria de Modest Cuixart.
8: Cadascú ha agafat catàlegs de Modest Cuixart, han mirat llibres, han mirat l'obra, han visitat el Museu del Suro, l'exposició que hi ha, han vingut a casa nostra i del que han llegit

0: jugador bosnià Emir Sulemanovic per dues temporades.
1: L'aler pivot de 2 metres i 5 centímetres va jugar la temporada passada a l'Unicaja de Màlaga amb una mitjana de 6,4 punts i 4,4 rebots per partit.
0: El bàsquet Girona incorpora Fiat com el nom de l'equip i passa a anomenar-se Fiat Girona en l'any del debut a Europa.
1: El president del bàsquet Girona, Marc Gasol, ha explicat que l'acord tindrà una durada de 4 anys i reforçarà econòmicament el club.
0: I avui es disputa el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de bàsquet en cadira de rodes.
1: El trofeu celebra la 32a edició.
0: Parlant d'esport inclusiu, tanquem explicant que aquest cap de setmana se celebra a Salou el Trofeu Internacional de Futbol 7 per persones amb lesió cerebral i participa en la selecció catalana masculina i femenina. És tot, fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.
2: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar!
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
9: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
10: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. La presidenta de la coordinadora d'AFAS, Carme Roca, deixa el càrrec després d'una dècada convençuda que l'entitat ha fet un salt qualitatiu fins a convertir-se en un actor empès en el debat educatiu. La presidència de Roca ha estat marcada pels conflictes educatius. Han participat en reivindicacions amb les retallades, els menjadors escolars, el desplegament de l'escola inclusiva, el català a les aules i la climatització dels centres. Ara que deixa la presidència, assegura que el principal llegat no és personal sinó col·lectiu i espera que la coordinadora continuï fent el mateix paper que, al seu entendre, ha consolidat durant aquests anys. Sant Cugat compta amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Julió, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer el passat

1 de juliol, però des del dia de Sant Joan ni la Festa Major, la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars. Un grup de veïns a les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets i van veure com havien abatut un senglar a la via pública. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. I el passat dilluns 6 de juliol del 2026, durant les tasques periòdiques de manteniment i seguiment del pi d'en Chandri, es va detectar el trencament parcial d'una de les seves branques secundàries. Segons la primera valoració tècnica, el trencament d'aquesta branca secundària és conseqüència d'una combinació de factors, entre els quals hi ha les seves dimensions, el seu pes, la posició gairebé horitzontal, la feblesa interna prèviament detectada, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que des de fa anys afecta els boscos de Catalunya. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal permeti, es retirarà la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del pi d'en Chandri i dels sistemes de suport instal·lats. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla Sergi Pérez, acompanyat pel Ramon Franc, el tècnic de la casa. Ramon, com estàs?
3: Hola, molt bé.
2: Avui tenim un programa especial.
3: Avui tenim un programa molt especial.
2: Cerraremos por todo lo alto.
3: Avui farem un gran tancament, espero.
2: Què farem?
3: Mira, avui tenim un mosaic de peces musicals en fondària, un gaspatxo així fresquet, bona barreja per acabar la temporada amb bon peu.
2: Pinta bé. I per aquest mosaic, per aquest gaspatxo, tenim a l'estudi el Joan Casas. Benvingut, Joan.
4: Hola, Sergi, què tal?
2: Pues col·laborador, ja el coneixeu, el Joan, col·laborador del programa, amb la seva secció L'Harmonia que ressona, músic, compositor, i amb ganes avui de veure què surt d'aquesta experiència, que és completament novedosa, almenys aquí al Dial Interior.
3: Sí.
2: I la idea és com posar cadascú de nosaltres tres, ha seleccionat unes quantes peces musicals, uns fragments de peces musicals, no els passarem totes, i un cop haguem passat el fragment, llavors aquí ho comentarem, intentarem de trobar la profunditat, la fondària de la peça, i a veure on ens porta.
4: A veure aquest gaspatxo cap on va.
2: A veure aquest gaspatxo cap on va. Doncs som-hi. Ramon, tu ara per tant ets el mestre de cerimònies. La primera peça crec que serà una peça seleccionada pel Joan.
3: Sí, si la vols presentar tu mateix, Joan.
4: És una peça tradicional, no sé ben bé si irlandès, anglesa, que es diu What Will We Do, i de la que n'hi ha diverses versions, i sentirem un fragment de la versió de l'Ancum, que és un grup irlandès, si no m'equivoco, que sobretot fan peces populars, però amb un punt de un punt una mica punky, un punt una mica underground que m'agrada especialment.
3: Som-hi.

0: És una llàstima que sigui ràdio i no imatge, perquè literalment pell de gallina cada cop que escolto aquesta cançó, la trobo preciosa. Hi ha una part d'interpretació que m'encanta, que és, o sigui, lo directe, lo potent, lo dirigida, que és aquesta veu, és pura, descarnada, endavant, o sigui, és una veu preciosa, i té aquesta força, té aquesta puresa de tal qual, aquesta és la nota, aquesta és la interpretació, és això, té com una... com molta vida, una vida molt, molt real, és molt simple, però alhora explica moltíssimes coses. I a nivell de lletra, la interpretació que jo en faig no segueix exactament o totalment la traducció, però també penso que és part de la màgia, no? Al final, una mica les cançons és el que diuen, però sobretot el que ens diuen a nosaltres. La lletra parla de... O sigui, va, aquesta és una estrofa i va repetint estrofes, les que sempre va dient què farem si... Per exemple, en aquest cas, si no tenim diners, no? L'estrofa diu això, no? Què farem si no tenim diners? Doncs aniré, correré pel poble i com a captaire, captaré i ja està. I anirem fent i tornarem a fer igual. I això va plantejant-hi tot, oi, què farem si tal qual? Bueno, doncs farem això i tirarem endavant. I m'agrada molt la interpretació d'aquest punt de resiliència, de oh, la catàstrofe, o no, què farem si d'allò? Bueno, farem. I ja està, i tirarem. I quan trobem una altra cosa, doncs, la solucionarem com bonament puguem, i la solucionarem segur, d'una manera o altra, i seguirem tirant endavant. I ja dic que la interpretació que li faig també és com una mica pròpia, no?, el que em diuen a mi la cançó al llarg de tot això. Aprofito ara comentant això, que m'ha vingut al cap una frase molt bonica, no té res a veure amb aquesta cançó. És d'un llibre de Italo Calvino, Les ciutats invisibles. Si no m'equivoco, crec que és d'aquell llibre, potser estic citant... Sí, és d'aquest llibre. Que vindria a dir, parafrasejo perquè no la recordo, però vindria a dir, no és la veu la que explica la història, és l'orella. El sentit d'això, no? La interpretació que fem és nostra, és pròpia, i amb la música això passa sobretot, no? Més enllà del que diu la lletra, és que ens diu per nosaltres, amb quin sentiment o amb quina idea ens connecta amb nosaltres. I això, doncs, en aquest cas, aquesta cançó per mi em connecta molt amb aquesta idea potent de vingui el que vingui, què farem? Doncs, tirar endavant. The only way out is through, que diuen en anglès, no? L'única manera de passar és doncs, passar, tirar endavant i ja està. I anar fent, i a la següent, doncs, endavant.
1: Mm-hmm. De fet, fixeu-vos que ens passem molta part de la vida intentant controlar situacions que la majoria de vegades són incontrolables, i dediquem poc temps, moltes vegades, a desenvolupar una màxima flexibilitat, adaptabilitat, com proposa la cançó, per adaptar-nos els possibles canvis que vinguin. És a dir, si realment tinguéssim confiança en la nostra pròpia capacitat d'adaptació, tota aquesta por de ai, si ve i si passa i si em quedo sense diners, segurament s'esvairia, i apareixeria una confiança simplement en l'experiència, en que passi el que passi, ens en sortirem. I la prova és que estem aquí. Uh-huh. Ens n'hem sortit.
0: Totalment.
2: A més, té uns dibuixos, la cançó, que em porten directament com si estigués fa 1000 anys a Irlanda, uh-huh, amb un prat d'aquells... Vull dir que t'hi porta, et connecta amb l'ancestral màxim.
0: Molt, molt,
1: absolut,
0: molt.
1: Absolut,
2: preciosa. Són problemes que probablement ja tenien.
1: No? Aquesta peça podria estar penjada, aquesta gran llista que tenim de l'harmonia que ressona a Spotify, les que fem avui?
0: Sí. De fet, he creat una, per les peces d'avui, he fet una llista per passar-li a en Ramon. Podria afegir les cançons que sentim avui a la llista de l'harmonia que ressona.
1: Estaria molt bé.
0: I així les tindrem totes allà. Sí, totalment. Fantàstic.
2: Podem fer una llista amb totes les cançons d'avui, de fet.
1: També. Mm-hmm. Fantàstic. Doncs anem per la segona?
2: Doncs sí, seguim amb una teva, Sergi.
1: Una meva, va, vinga. Mm-hmm. La primera que he triat és una peça de la Deva Premal i del Mitten, que crec que són parella, a més, i que em sembla que venen a Barcelona ara d'aquí poc, i es titula So Much Magnificence. I escoltem-la i després, si vols, comentem una mica

0: És una peça, de fet hem ficat una de les parts finals ja de la peça, però va repetint tota l'estona el mateix. A mi la veu de la Deva Premal m'arriba moltíssim. I a la lletra és molt simple, va repetint: hi ha tanta magnificència prop de l'oceà, les ones van venint, les ones van venint, aleluia, aleluia, i repeteix: hi ha tanta magnificència prop de l'oceà, etc, etc. No? No us ha passat que davant d'espectacles de la naturalesa, de cop i volta hi eres com superat, completament transcendit per ja no només el paisatge, sinó tota la mística de sentir-te una part petitona d'un espectacle tan immens, com si hi hagués una sinfonia extraordinària davant teu i tu fossis només un petit instrument que està allà tocant, no? De fet, crec que moltes vegades ens passa desapercebuda la magnificència, no només d'aquests espectacles naturals tan evidents, com pot ser el cas de l'oceà, no? Sinó de la nostra vida quotidiana. En realitat, tenim una mirada molt normalitzada, tinc la impressió, de la vida, del que tenim a davant, quan en realitat és un espectacle. I, de fet, tinc la impressió que és molt estranya, aquesta experiència de vida. Tremendament estranya. L'únic que, com que la veiem cada dia, ens hi hem acostumat, ens hem adaptat, l'hem normalitzat i no ens sembla extraordinari. Però és, realment és estrany. Una vegada, ara em ve al cap una anècdota d'un taller que vaig fer una vegada al Museu Episcopal de Vic amb un grup de 20 persones, i el taller estava preparat perquè, bueno, els que heu estat al museu sabeu que hi ha 4 pisos al Museu Episcopal, no? Llavors estava preparat perquè començàvem el pis 1, allà proposàvem una sèrie d'experiències relacionades amb les obres d'art, però sobretot amb la nostra presència, amb el nostre estar presents allà, contemplant l'obra, observar les nostres respostes, reaccions internes, no? Era més una proposta no tant de contemplació de les obres, sinó de contemplació de nosaltres contemplant, d'alguna manera, no? I anàvem pujant pisos del museu i era com una metàfora de la nostra evolució, el nostre ascens, el nostre creixement, no? I me'n recordo que al final de cada planta del museu ens agrupàvem i comentàvem com havia anat la jugada, estàvem mitja horeta a cada planta i comentàvem una mica com havia anat l'experiència. I a la planta 2, després de tornar a demanar a la gent com havia anat, la gent estava com molt fascinada amb el que eren les obres d'art. Ah, preciós, aquesta obra m'ha agradat, no? I a mi allà m'ha donat la sensació de que no estava entenent la gent el sentit, el propòsit de la proposta, i sé que els hi vaig dir, de fet hi havia ma mare es va escandalitzar, era una de les alumnes, no? Perquè ma mare, quan dic algun taco, encara s'escandalitza, no? 80 i pico, jo amb 50 i pico encara s'escandalitza, i els hi vaig dir, escolta, que està molt bé, que les obres aquí són precioses, hi ha obres molt, molt boniques, però ei, que són putes pedres, putes teles, putes pintures. És a dir, aquí l'espectacle real sou vosaltres, contemplant aquestes obres, sentint, reaccionant, donant significats a les obres, estan aquí sent conscients de vosaltres mateixos, com si d'alguna manera els estiguessin convidant a que s'adonguessin que la bellesa no està tant en la pedra o en la pintura, sinó en la seva mirada, no? Llavors, per mi, aquesta cançó em recorda que, vagis on vagis, en tot moment hi ha magnificència expressant-se. I la pots experimentar en primera persona perquè la magnificència s'expressa a través teu en tot moment, no?
1: Que bona. Doncs jo ho recullo i pujo una mica riu amunt.
0: Fon-li.
1: I sense més dilació, aviam com us entra això.

però el riu sempre va cap baix. En lo vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és un eix.

0: Doncs això és del Xavi Maraster, cantautor de Flix. Obre el seu disco amb aquest temacle, que es diu Qui sap. I la cançó utilitza una metàfora d'un riu per parlar del curs de la vida. I ens recorda que, malgrat les aparences, hi ha coses que segueixen el seu camí natural. El riu sembla que pugui anar contracorrent, però acaba arribant al mar. I aquest mar, que podria semblar al final, es converteix en un nou origen. I acaba amb una idea optimista, que després dels moments difícils, la vida no s'acaba, sinó que torna a començar. I el Xavi me'n regala una frase extraordinària, que és per la qual he triat aquesta cançó, que és: on arriba el meu amor, no hi he arribat jo mai. Que és una manera de dir que l'amor és més gran que nosaltres mateixos, que hi ha una part de nosaltres capaç d'arribar més lluny del que arriba a la nostra pròpia consciència, la nostra experiència o fins i tot la nostra voluntat. L'amor aquí no és una possessió del jo, sinó una força que el supera. I ho podria lligar també amb el que deia Sergi de l'amor cap a una obra d'art. No deixa de ser un amor que surt de nosaltres, no?
1: Absolutament. Em sap greu una cosa, Ramon. No haver-te entrevistat a tu durant aquest programa, durant aquests... Sí, és veritat, perquè ho farem. En algun moment ho farem.
0: Aquí estic.
1: Aquí estàs, sí. A mi m'ha recordat molt això que explicaves ara, aquella frase que diu que perquè entri l'amor primer de sortir jo. Perquè moltes vegades és el que dius tu, no? No tinc clar que l'amor que maneguem quotidianament sigui aquest amor del que parla la cançó, que parlaves tu ara. Tinc més la impressió que és un amor més petitó, més del te quiero, que diuen els castellans, no? Que hi ha molta dependència, molt d'aferrament.
0: De voler controlar, no?
1: Sí, de tenir-te per mi, no? En canvi, aquest amor que ens transcendeix, que és el que pintaves ara tu, és un amor que va molt més enllà de qualsevol experiència de dependència. És un amor que ens inclou en a tots.
0: Total.
1: Hosti, m'ha encantat aquesta peça, també a mi.
2: Superpotent aquesta frase, on arriba el meu amor no hi he arribat jo mai. L'escoltava pensava, uah.
0: Sí, sí.
2: Pedaç de frase, pedaç d'idea, de concepte...
0: Sí, sí.
2: A més, tot el que expressa amb tan poc.
0: El Charim és molt d'això. Si no el teniu per mà, us el recomano molt. També ha escrit. I, bueno, és increïble.
1: Que bonic. Molt bé. Doncs anem per una altra?
0: Sí.
1: Toca el Joan, ara.

0: Don Ramon, jo et recullo aquest toc folky, diguem, de folk de guitarra veu. Això és una cançó popular basca, Txori a Txori, que, de fet, el nom vindria a significar alguna cosa com l'ocell, ocell. L'ocell que és ocell, d'alguna manera. I la lletra, traduïda així una mica al paral, vindria a dir, si l'hagués tallat les ales, hagués seguit sent meu, no se n'hauria anat, però d'aquesta manera no hagués set ocell. I jo estimava l'ocell. I no, cada cop ens anem posant el gaspatxo aquest, ens està sortint profund. Però és la idea aquesta de que lliga amb aquest amor, que just parlàvem amb la cançó d'en Ramon, d'estimar les coses pel que són i estimar-les com són. I a través de l'amor, precisament, no voler canviar-les o resistir l'impuls de fer-les nostres, d'engaviar-les, de canviar-les simplement per poder-les mantenir nostres, amb aquesta ficció, amb aquest aferrament, i fer-les fortes, seguir-les estimant pel que són, amb el que són i de la manera com són, encara que això a vegades impliqui, doncs, obrir la gàbia o simplement estimar-les mentre són aquí i deixar-les marxar quan hagin de marxar. I té aquest significat potent de, més el títol, l'ocell, ocell, o l'ocell que és ocell o que segueix sent ocell.
1: Increïble.
2: Que bonic. M'ha vingut al cap aquesta que explicaves ara tu, Joan, aplicat al món de la parella.
0: Totalment.
2: Perquè la majoria de vegades veus ruptures conflictives. I la pregunta és, quan veus aquell odi, aquell conflicte que es produeix moltes vegades en certes ruptures, la pregunta és on era l'amor. Perquè si realment hi hagués hagut amor, de debò, i tu entens, comprens que l'altre necessita apartar-se, seràs el primer que facilitaràs aquesta separació.
0: És l'acte d'amor més gran.
1: A mi m'ha portat al títol, Txori Txori, a un conte del relat del Buscador, d'en Guillem Ramisa, que el de fa més o menys el meu mestre és increïble, fa arts marcials, és campionat de natació als Jocs Olímpics, cuina increïble, és el millor cultivant l'hort. I l'altre diu, doncs el meu mestre, quan menja, menja, quan dorm, dorm, i quan camina, camina.
2: És extraordinari, és el més extraordinari que hi ha.
1: Sí, sí.
2: Absolutament, absolutament. Molt bé. Doncs anem per la següent.
1: Som-hi. La tiro, Sergi?
2: Sí, segurament la gent de Roda i de Rally Roda reconeixereu, i molta gent més, perquè aquest cantautor és molt conegut, però especialment la gent de casa el coneixereu.

0: Pensa que ho sàpigues, els teus pulmons s'inflen sols i el teu cor batega sol. I de cop et poses a suar o estossegues sense haver-ho decidit. I tu no tries quan t'enamores, ni quan t'avorreixes, ni el que et fa riure o t'entristeix, ni tan sols tries el que se t'acudeix. Pots triar per quin camí passes, però, i per quin no.
1: Efectivament, és el Guillem Remisa, extècnic també de la casa, amb qui vam compartir molts programes també al Dial Interior. I aquesta és una peça que canta, bueno, que canta juntament amb el compositor, que és Eva, que és el Jordi Torrents. I m'encanta, a més, el, com es diu, el videoclip és molt xulo, visualment m'encanta. I a mi aquesta peça m'evoca aquesta intel·ligència que va sola, d'alguna manera, que no depèn de tu.
2: Intel·ligència natural, no?
1: Exacte, sí. De fet, tu mires l'univers i veus intel·ligència en moviment. De fet, la paraula cosmos significa etimològicament ordre. Perquè hi hagi ordre, ha d'haver-hi una intel·ligència. Si no, no pot haver-hi de cap de les maneres. I aquesta intel·ligència ja hi era, al cosmos. Hi ha unes lleis naturals que fa que, bueno, doncs els planetes gravitin harmònicament al voltant de sols i galàxies, aquestes coses, no? Mires a la naturalesa i aquesta intel·ligència la veus a tot arreu. És espectacular. Si tu estudies una miqueta com funcionen les plantes, el món vegetal, el món mineral, amb totes les combinacions d'àtoms i molècules, és espectacular. I quan veus el teu cos, flipes. És a dir, sí, tu, que et fas un tall i et cicatritza sol. Sí. Que el cor batega sense que li hagis de recordar.
2: Un com... embrió.
1: Exacte, un embrió. És espectacular. Jo em pregunto. Si tots som molt conscients d'aquesta intel·ligència, que la veus a qualsevol fenomen natural, per què no tenir en compte la idea de que potser aquesta intel·ligència també opera a nivells interns, a nivells invisibles, a nivells del teu món interior? I quan tens una emoció, la tens per alguna cosa. I vaig més enllà. I quan et passa alguna cosa, potser és perquè aquella cosa juga a favor del teu procés i de la teva evolució. Penso que tenim massa la idea de que la intel·ligència queda molt concreta, molt circunscrita al nostre món mental. Hi ha la nostra capacitat, a vegades matussera, la majoria de vegades matussera, d'entendre i relacionar conceptes, però si ens obrim i veiem que la intel·ligència està tot arreu i que estava molt abans de que tu nasquessis, i seguirà existint aquesta intel·ligència que fa manegar el cosmos sencer un cop tu et moris, per què no tenir aquesta sensació o intuir, o obrir-nos a intuir, si més no, que aquesta intel·ligència ens està sostenint en tot moment? Crec que la idea de la confiança en la vida, inclús de la fe, té molt a veure amb sentir això, que aquesta intel·ligència està operant constantment. I a vegades ho veus, és a dir, a vegades veus que situacions de vida que en el seu moment, quan les vas viure, vas dir, ostres, aquesta situació, quina caca, quina putada, haver de viure aquesta situació. Però, vista en perspectiva, dius, oh, no, allò que vaig viure em va anar d'escàndol per poder entendre, per poder comprendre, per poder arribar a on sigui, que m'ha portat fins aquí, a tenir una perspectiva molt més àmplia i a poder viure una vida molt més plena. Per tant, la invitació és a sentir, a intuir aquesta intel·ligència que s'expressa a través de qualsevol cosa.
2: Brutal. I a confiar també en les parts que no t'esperes, no?
1: Totalment.
2: I abraçar-les per després entendre.
1: I des d'aquí enviem una abraçada al Guillem, al Guillem Remisa, si
2: n'estàs
1: escoltant.
2: Una salutació, sí. Que bé.
1: Molt bé.
2: Doncs seguiré amb una mena d'intel·ligència interior que... Aviam que ho respira.

Aquesta és una cançó que es diu Hay un fuego, de la moda, uns de Burgos. I ens parla d'aquesta espurna interior que tothom porta dins, des de que som ben petits. Tu veus els infants i ja ho veus, que tenen allò, que ningú els ha d'explicar res de com s'ha de viure. És el que ens empenya a somiar, a crear, a estimar i a continuar avançant, fins i tot quan les coses es compliquen. Però la cançó també ens recorda que aquest foc necessita alimentar-se. Quan canten La llama se queda atrás si no hay un latido, ens diuen que els somnis, les passions, les conviccions no només sobreviuen si hi ha una emoció autèntica darrere, sense aquest batec, la flama acaba apagant-se. I és llavors quan aquest foc es converteix en una força transformadora, una força que s'enfronta a la superficialitat, a la resignació i a tot allò que buida de sentit les nostres vides. Potser per això la cançó connecta amb tanta gent. Ens recorda que, malgrat les dificultats, encara hi ha alguna cosa dins nostre que bull.

0: Saps què m'ha abocat aquesta espurna de la cançó? Aquesta passió natural dels nens. Uh-huh. És a dir, els nens viuen amb passió tot. És a dir, no són com nosaltres, que ha de passar alguna cosa excepcional perquè apareixi la passió, no? Que guanya el Barça la Champions, per exemple, no? Jo què sé, no? O que toqui Sábado Sabadete, va, ja està. és els nens, tot els apassiona. És a dir, sí. Riuen amb passió, ploren amb passió, juguen amb passió, s'avorreixen amb passió, ho fan tot amb passió, s'adormen amb passió.
1: Tot de veritat.
0: Tot de veritat.
2: Sí. Sí, sí, sense filtrar, sense esperar res, sense esperar que passi o que sigui alguna cosa, simplement viure el que vius amb la màxima intensitat, per bo i per dolent, però és part de la gràcia, no? Aquesta muntanya russa de totes les experiències.
1: Mm. I també tinc la sensació que cada cop és més difícil com fer-se adult sense perdre aquesta innocència.
0: Mm. Absolutament. De fet, jo crec que si d'alguna cosa ha de servir el fet d'anar cap endins i de conèixer-te és reconnectar precisament amb aquest famós nen interior que és una metàfora, evidentment, d'aquesta essencialitat, d'aquesta vida que s'expressa o vol expressar-se a través, de vegades, d'una cuirassa que hem construït amb esforç, també s'ha de dir, amb la col·laboració del sistema i de tot plegat. Sí. No?
1: Tinc la sensació que moltes persones que van a teràpia acaben tocant el nen.
2: Sí.
1: I que és amb el nen qui s'ha de tractar, per dir-ho així, o que s'han de gestionar coses des d'allà.
0: Mm. Absolutament.
2: Aquesta espurna, aquesta intel·ligència natural que dèiem abans amb la cançó d'en Sergi. Mm. Nois, m'ho estic passant superbé amb aquest gaspatxo.
0: És un gaspatxo. Mira, jo ara mentre estàvem fent això estava pensant la temporada que ve, hem de repetir-ho això. És a dir, hem de fer tant en tant algun mosaic d'aquests.
1: Jo t'ho compro.
0: És divertidíssim.
2: Sí. Jo, tinc...
1: He de reconèixer que m'he emocionat explicant aquesta cançó.
0: Home, és que o sigui, és potent.
1: M'he emocionat preparant la secció, m'he tornat a emocionar explicant-ho. És que
0: bo.
1: Remou tant. Mm. Gràcies.
0: No, a vosaltres.
2: És que tinc la sensació que si haguéssim intentat ordenar les peces volgudament, no ho haguéssim fet. No, no haguéssim fet millor.
1: Si
2: estan com connectant i conduint els temes...
0: És un dels valors del nen, l'espontaneïtat, sí. La imaginació, la creativitat del moment, que s'expressa en l'experiència del moment. Si ho prepares, si ho programes, mai sortirà tan fresc, tan real, no?, en definitiva.
2: Totalment.
0: Anem per un altre?
1: Som-hi.
0: Ara toca el Joan.
1: Tu diràs, doncs, Joan.
2: Recullo aquesta flama interior, Ramon. Sí. I anirem a una cançó que es diu Howl, de The Bones of J.R. Jones, i que ens parla d'una flama interior, també d'una altra flama interior, però que realment seguirem molt a partir d'aquí.

0: Bé, doncs la cançó aquesta, traduïda així molt a màniga ampla, vindria a dir, repeteix-m'ho, torna-m'ho a dir, ets el més salvatge, ets la persona més salvatge, omple't els pulmons amb totes les coses que has fet, mira les teves dents brillants, afilades, els ulls negres, el cor inflat, i la tornada al tros de coros, que és el tros més maco, més potent, que és una pregunta que diu no vols udolar amb mi? No udolaràs amb mi? I recollint la idea aquesta de la flama, de la flama que comentava en Ramon amb la seva cançó, aquí em remet aquesta flama de que som animals racionals, però som animals també. I molt sovint doncs, passem tot per la intel·ligència, però també hi ha aquesta part més visceral, més física, aquestes emocions més crues, aquest desig, aquest punt salvatge que també tenim, que també el relacionem amb aquesta curiositat, aquestes ganes d'experimentar les coses, aquestes ganes de divertir-nos, aquesta manera també de viure el que ens passa, no? Coses bones, coses dolentes, vull dir, amb aquesta eufòria, amb aquesta visceralitat, i m'agrada molt sobretot aquesta imatge com més evocadora de no vols udolar amb mi, plan, abraçar tot això junts, abraçar tot aquest punt salvatge, tota aquesta part que també és nostra i que també és part de lo que som, vols abraçar-la amb mi, vols que udolem junts amb això, i és, bueno, que ho trobo molt ben. A part de la cançó és maca, i sona bé, és aquesta part de lletra més potent.
1: No exclaure absolutament res del que és l'ésser humà. A mi això que expliqueus ara, Joan, m'ha abocat a aquesta naturalesa global de l'ésser humà. És a dir, tenim una naturalesa animal i no tenim per què excloure-la. Al revés, és necessari integrar-la, entendre-la, comprendre-la, abraçar-la, deixar-la que s'expressi, que es manifesti quan s'ha de manifestar. Evidentment, si va acompanyada d'una saviesa i una part humana, molt millor. És a dir, no tant que la part animal potser sigui la que domina, sinó sempre al servei d'una experiència més elevada, però és nostra aquesta experiència.
0: Evidentment, som tot això també, i precisament això, l'experiència, la intel·ligència, la sensibilitat que anem desenvolupant ens ha de servir per guiar això, però no per excloure una part del que som i una part d'aquesta manera de viure més connectats a la naturalesa, més connectats al nostre cos, a el que som, més connectats a... Quan, i ara potser fa un temps que no ho faig, no? Però quan fas esport allò i estàs corrent o el que sigui, i te n'adones de la potència del teu cos bombejant oxigen, de la potència dels músculs, de tota aquesta part física que som, d'aquesta part animal, d'aquesta part que ens connecta amb el món, que ens ha permès sobreviure com a espècie fins a arribar fins on som ara, i que som tota aquesta part també, i que també té aquest punt, això, animal, racional, sí, però animal també, i que poder buscar la connexió entre aquestes dues coses és quan penso l'ésser humà brilla holísticament, no? És, sí. És tot el que ha de ser.
2: La part aquesta més visceral, no?
0: Mm-hmm, totalment.
2: La que no necessita explicació. Mm. La que no entén de raonaments, tampoc. Perquè em recorda això, que no totes les coses han de tenir sentit, ni les hi hem de trobar. Ni totes les cançons han de contenir una gran veritat sobre l'existència humana. Perquè si hem estat capaços de buscar significats amagats durant tota l'estona, ara arriba un moment que proposo, que sé que a Sergi t'agradarà molt, perquè tenies moltes ganes de cantar.
1: Home, fot-li.
2: Doncs us proposo endinsar-nos i rendir-nos davant d'un dels grans misteris de la música popular. Hi ha cançons que ens fan pensar, d'altres que ens emocionen, i n'hi ha que simplement ens fan ballar i passar-ho bé. I això també està perfectament bé. De vegades no cal buscar-hi cap metàfora ni cap missatge ocult. De vegades les coses són el que són, sense ornaments. I amb aquesta profunditat escoltem ara l'Sketchup.
3: Sara!

0: Us connecta amb el que comentàvem o no, això?
1: A mi em connecta amb festes majors de fa molts anys. I sí, la visceralitat que es movia per allà. I els instints primaris.
2: Recordo, no?, que a la seva època es deia això, és que han intentat cantar en anglès i no sé què, i com tot de teories d'on sortia la lletra, i segurament va per... no surt del lloc.
0: Exacte.
2: És això, ja està, i no cal donar-hi...
0: És tal com raja, no?
2: Canta, no cal donar-hi voltes. Canta.
1: Ai, boníssim, tio.
0: Va, m'he colat, Sergi, perdona.
1: No, està superbé.
0: He vist un forat allà i...
1: I pum!
2: Quan ficarem los ketchup, va ser tot el moment.
1: Tu estaves, des que has arribat, estaves ketchup, pum!
0: És que era com, ostres, aquestes dues són molt profundes, com ho rematem, això?
1: També hagués pogut ficar en Hosmark, a més o menys.
0: Ah, bueno, espera, encara no ha acabat el programa, no sabem qui ens trobarem.
1: Ai, que grande. Ai...
0: Bueno, fins aquí la meva aportació.
1: Vale. M'estic repensant lo d'entrevistar-te. Ai. Què ve ara, en Joe Cooker?
0: Ara vens tu, sí.
1: Doncs va, fot-li. As long

0: A mi aquesta cançó m'enamora. És del Joe Cocker i la Jennifer Warnes. Ja fa una bona colla d'anys. Sembla, de fet, crec que és la banda sonora d'Oficial y Caballero, crec. Pel·lícula de l'any de la Catapunt. Va, amb el Richard Gere i companyia, em sembla. Ara igual pixo fora de test, igual. I la lletra ve d'això, diu: el camí és llarg, hi ha muntanyes al nostre camí, però pugem un graó cada dia, i l'amor ens eleva allà on pertanyem, on ploren les àligues, vull creure que d'emoció, no de tristesa, en una muntanya alta. L'amor ens eleva on pertanyem, lluny del món de sota, amunt on bufen els vents clars. I ens recorda una gran veritat que surt a totes les tradicions espirituals i que de tot arreu ens conviden a viure l'experiència de l'amor, i més que viure-la, diria, a ser l'amor. I com diu la cançó, l'amor ens aixeca allà on pertanyem. No us passa que quan sentiu amor per alguna cosa, quan hi ha alguna cosa que us emociona, que us sentiu endollats? Perquè tinc la impressió de que l'amor, més que una emoció, és una força que ens endolla, que ens connecta, que ens harmonitza amb la vida. Quan viviu alguna experiència d'amor, hi ha alguna cosa dins nostra que diu: és això, és casa. Aquí és on jo vull viure. I quan viviu alguna experiència de ràbia, d'odi, hi ha com una mena de sensació de... arrufem el nas, no? I això no és ben bé això, no? Com si, recordant aquella frase, no?, de que tot el que tu dones, tu dones... Quan dones aquest amor, quan el vius, és quan te'l dones a tu i te'n recordes de qui ets i de on és casa. Mm-hmm. Mm?
1: Totalment. M'ha recordat allò de que no tinc la sensació de que no podem controlar l'amor. Mm. No? És com tan més gran del que podem arribar a entendre, que l'únic que podem fer és rendir-nos-en.
0: Baixar les resistències del jo.
1: Sí.
0: Sí, tal qual, deixar... Abre la muralla, no?, que deien aquells.
1: Total, abre la muralla.
2: I actua com aquesta mena de guia que deies tu, Sergi, no?, la que fem alguna cosa que ens fa sentir bé, és la manera com aquesta intel·ligència natural que dèiem abans, o aquesta intuïció, aquest foc, aquesta flama, és la que ens diu: això és el que vull, això és el que desitjo, això és el que em fa estar bé, això és el que em fa construir el món que vull construir al meu voltant. I al contrari, quan sentim aquesta ràbia o malestar o alguna cosa, és com la manera nostra pròpia de dir-nos: no és això el que volem construir per nosaltres ni per la gent que ens envolta, que és seguir aquesta intuïció, aquesta manera de sentir.
0: No hi ha millor bruixa que l'amor. Que bonic. Mm-hmm. Que bonic. Ramon, a part de l'esquetxup en tenies una altra, no?
1: No.
0: En sèrio?
2: Has acabat per tot l'alto.
1: Sí, t'ho juro. Era...
0: D'acord.
1: L'he anticipat. Eren tres.
0: M'encanta. Molt bé, doncs deu quedar una del Joan. Birds flying high, you know.

0: and I'm feeling good.
1: Bé, doncs ja m'he reservat pel final una cançó que crec que captura una mica tot el que d'una manera o altra ha anat sortint, de fet, durant algunes d'aquestes cançons, d'aquest gaspatxo tan interessant. També he traduït així molt a màniga ampla, el tros que he seleccionat vindria a dir ocells que voleu alt, sabeu com em sento, sol brillant en el cel, saps com em sento, la brisa o el vent simplement passant, saps com em sento, és una nova matinada, és un nou dia, és una nova vida per mi i em sento bé. I la cançó segueix citant que si els peixos al mar, el riu simplement, l'aigua del riu simplement fluint, un arbre florint, o sigui, les coses que són com han de ser, simplement, sabeu a què em refereixo, sabeu el que sento, és això el que sento, és un nou dia, cada dia és un nou dia, cada dia és una nova vida, cada nou dia és una nova vida, és una nova oportunitat per simplement sentir-se bé, fer el que sents que has de fer, connectar amb aquesta intuïció, amb aquest amor, amb tot el que... Han sortit temes molt profuns, han sortit conceptes molt potents. Mm-hmm. I és això, és simplement ser el que naturalment has de ser, ser el que naturalment et porta a ser, ser simplement el que sents que has de ser i sentir-te bé amb això. I és aquesta idea final, com que volia com embolicar una mica... Les cançons que han anat sortint o les que havia anat portant jo i que veig que realment ressonen molt amb molts dels temes que han aparegut aquí.
2: Ser, però no voler ser.
1: Exacte.
2: No?
1: Deixar-te ser com naturalment ets.
2: Exacte.
3: Que bonic. I aquesta cançó, a mi el que m'evoca és el moment en què diu and I'm feeling good, llavors fa tum, tum, tum. Això a mi m'evoca que quan et sents bé, ets imparable.
1: Sí.
3: És aquesta una confiança absoluta. Ets el rei de la pista. Realment pots fer el que vulguis. El sentir-te bé, la passió, l'entusiasme, això que tinguis una energia infinita i totes les possibilitats estan obertes.
1: Sí, surt tota la teva força. Aquesta cançó, per cert, aprofito amb... La cançó és molt vella, en tot cas ja ha aparegut abans, però la vaig com redescobrir no fa pas molts anys veient una pel·lícula al cine que es diu Perfect Days, que és una pel·lícula molt, molt reflexiva i que es basa molt... és com... El tema de la pel·lícula és aquesta cançó Feeling Good, i és una pel·lícula que gira molt entorn a aquesta idea de ser, sense voler ser res que no ets, simplement ser i gaudir i viure el que ets. Llavors, si algú no l'ha vist i us ve de gust, us convido a veure-la perquè és preciosa.
3: Peliculón.
1: On la vaig redescobrir una mica i va ser uau, que potent.
3: El minut final del tio, no sé si és aquesta la cançó que posa al final o és una altra, sembla que és aquesta.
1: Diria que sí.
3: L'expressió, l'expressivitat d'un minut i mig de càmera de primer pla d'ell, el que transmet aquell home, excepcional. Per mi, aquesta s'ha de veure, és d'aquelles pel·lícules que s'ha de veure sí o sí, alguna vegada a la vida s'ha de veure.
2: Cinema.
3: Podem fer un altre dia, podem fer...
2: Cinema.
3: Sí, pel·lícules de cine sí. I comentar escenes.
1: Un despatxo de cinema.
3: Cinema, excepcional, també.
2: Sí.
3: Molt bé, nois, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies. Penso que ha sigut una experiència molt, molt bonica.
2: Gràcies a tu.
1: Gràcies.
3: I res, nosaltres ens despedim a tots vosaltres. Aquí s'acaba la tercera temporada del Diari Interior. Esperem retornar amb força a partir del mes de mitjans de setembre, crec jo. I us desitgem que passeu molt, molt, molt bon estiu i que no oblideu el més important, que l'emissora que busques és dins teu.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
3: Molt bon dia, Ona.
2: Quin dret descobrirem avui?
3: Doncs avui parlarem d'un tema del qual ja vam avançar en un programa anterior sobre successions, que és la importància de fer testament.
2: Carai, és veritat, vam estar parlant de l'herència i de tot això i ens vas repetir unes quantes vegades que fer testament és molt important.
3: I barat, dins de tot.
2: Tant.
3: Per tant, per què? Doncs perquè molta gent es pensa que fer testament és una cosa de gent gran, és una cosa de persones amb molts diners, o pitjor encara, que porta mala sort. Aleshores, jo el que vinc avui és a desmentir aquestes qüestions i a animar a tothom a fer testament i que surtin d'aquí amb la idea de per què aquesta importància és real. No? Posarem un cas doncs, que es pot haver trobat gent. No? Imagineu-vos el vostre oncle, no tenia fills i mor de cop, no? I ell sempre havia dit, escolta'm, tu que ets el meu nebot, jo, quan no hi siguis, aquell piset que tenim a la platja, allà a l'escala, doncs serà per tu, que ets qui m'ha cuidat, no? Però resulta que l'oncle no va fer mai papers.
2: Ah, carai.
3: No va fer papers, ja la família s'ha de tancar en un despatx amb un notari, buscar papers i certificats i discutir, doncs, a veure això com s'ha de fer. I què passa amb el piset de la platja? Doncs que acaba en mans d'un cosí amb qui el tiet no es parlava. Per tant, per evitar tot això, escolteu, gasteu 50 eurets per fer testament.
2: 50 euros és el que costa fer un testament?
3: Més o menys. Entre 50, 60, 70, depèn. Això són uns diners més o menys que estan establerts. I per què? Doncs perquè fer testament, i això és una qüestió històrica, sempre ha tingut un component social. I aquest preu és justament per donar-li aquest component social. I aquest component social vol dir qualsevol persona, independentment del que tingui, ha de poder fer testament. Perquè fer testament vol dir indicar quina és la teva voluntat posterior. I tothom ha de poder tenir aquest dret. I perquè tothom el pugui tenir, ha de tenir un cost raonable. Per tant, per això no va en funció de les propietats que deixem i no va en funció de cap altra qüestió que no sigui aquesta que està estipulada.
2: Doncs som-hi, anem a veure on està regulat tot això del testament.
3: Doncs tornem novament al llibre 4 del Codi Civil de Catalunya, ens aplica el dret propi, i aquí el dret civil ens diu com hauríem d'heretar si no hi ha testament, i també ens parla de les tipologies de testament que podem fer. Com que estem parlant de testaments, us parlaré dels tres tipus de testaments que es poden fer a Catalunya. Tres, que els agrupo en dos, perquè el primer, que té dos subgrups, és el testament notarial. Notarial vol dir que el fem amb un notari, i és el que recomano entusiastament a tothom perquè és el que té una fiabilitat més gran i perquè el notari doncs s'encarrega d'una part. Però compte, perquè dins de notarials en tenim dos. Tenim l'obert i el tancat. L'obert és el que ordinàriament la gent sol fer. No? És el que tu vas al notari, li expliques què tens i com ho vols determinar, i el notari li posa lletra. Aquest seria el primer, el més segur, el més fidedigne, perquè ho fa el propi notari. Però en el notari també pots fer-lo de manera tancada. Què vol dir això? Que tu portes escrit per tu mateix el teu testament, el portes segellat en un sobre segellat, i el notari el que fa és protocolitzar-lo. El guarda i el manté doncs, fins al dia que correspongui. Aquest té un risc, perquè si no redactem de manera correcta la nostra voluntat, perquè no estem avasats al llenguatge jurídic, potser la nostra voluntat després, quan la llegeixi qui l'ha de llegir, resulta que no era tal. Per tant, jo recomano testament notarial obert.
2: Es pot malinterpretar, vols dir?
3: Es pot malinterpretar, podem fer servir paraules que no corresponguin i que, per tant, portin a confusió, podem no instituir hereu correctament. Hem de mirar ben bé què s'hi diu, perquè, com deia abans, no? Són paraulotes de l'argot jurídic que s'han d'emprar de manera correcta. No?
2: Per tant, per més seguretat, sempre és millor l'obert.
3: Testament notarial, obert.
2: I ens has dit que hi havia un tercer tipus?
3: Sí, el testament hològraf, manuscrit. Aquest testament és vàlid, és plenament vàlid. Jo puc agafar un paper a casa meva i deixar allà les meves voluntats. Ara bé, ha de ser, efectivament, manuscrit i signat completament per tu, amb lloc i data. I hem de tenir en compte que aquest testament, evidentment, no es pot fer un ordinador. Però què és el que ens pot portar més problemes? Si bé la normativa es regula i et diu exactament de quina manera ho pots fer, i després en parlarem, no el recomanaria. Uh-huh. No el recomanaria, perquè el cost que t'estalvies en vida el tindran els teus descendents, els teus hereus, quan tu ja no hi siguis.
2: Per tant, aquest seria una mica com el tancat, però sense dur-lo al notari.
3: Correcte, sí, uh-huh. Sí, sí, sí. Tancat en un calaix, si vols, fins i tot. Sí, exacte. Per tant, hi hem de tenir en compte també que en funció de qui volem deixar les coses, uh-huh. la normativa ens obliga a fer-ho d'una determinada manera. Perquè ho dic, imaginem-nos que una persona gran té un cuidador i li vol deixar el pis en el que viu. Això no ho podrà fer mai en un testament ni notarial tancat ni hològraf. Haurà d'anar acompanyat de la persona, anar al notari, i el notari comprovarà que efectivament estan pleus de les capacitats, no hi ha una coacció per uh-huh. part de ningú, i per tant això es pot fer. Per tant, hi ha casos concrets, com en aquest dels cuidadors, on la normativa és taxativa, i en el cas de que no es faci així, després aquest testament es podria impugnar.
2: Això entenc que és per protegir la persona que fa testament, no? Per evitar enganys.
3: Efectivament. Efectivament. Uh-huh. A mesura que ens fem grans, doncs evidentment som més vulnerables a determinades coses, entre elles aquesta. No? I la pregunta, per què és important fer testament? Doncs perquè què passa si no en faig? No? La resposta uh-huh. és què passa si no en faig. Doncs que si et mors sense testament, vol dir que et mors ab intestat, sense testament, paraula llatina, i aquí la llei catalana, l'espanyola i la de qualsevol lloc del món, ens diria quina és la línia successòria. I per què ho dic? Doncs perquè és cert que hi ha vegades que hi ha gent que diu no, jo és que no tinc hereus, perquè són, uh-huh. han quedat sols o no tenen fills. Tampoc és cert. Mite desmuntat. Tothom té hereus. No tenen per què ser els fills. Poden ser el cònjuge, poden ser els pares,

0: llei, però tota la burocràcia i tots els tràmits associats a descobrir quins són els possibles hereus legítims és farragosa i més cara. Per què? Hem de començar amb una declaració d'hereus. Hauríem d'anar al notari, hauríem de fer un acte de notorietat per veure qui són els hereus i investigar qui hi ha per poder cridar-los en la successió. Això es retrasa. Es retrasa perquè mentre hi ha un testament, declaració d'últimes voluntats, sabem el que és, anem a veure-ho i establim el que correspongui, doncs sense això iniciem un periple que no sabem quan durarà, no? I té un cost econòmic més elevat. Evidentment, més enllà de totes les despeses que ja tindrem associades segurament a l'enterrament, etc, etc, li haurem de sumar totes aquestes despeses, doncs, dels tràmits extres, que sortirien molt més car que haver fet un testament en vida.
1: Per tant, no surt a compte, això de morir sense testament?
0: Gens, ni mica. Encara que només tinguis un pis o una plaça de pàrquing, eh? Si tens clar a qui vols que hi vagi, facilita-li la vida. És un acte d'amor, al final. És a dir, és gros dir això, perquè estem parlant de la mort i és un tema feixuc, que a vegades a casa costa parlar-ne, però jo recomano que s'obri aquest meló.
1: Doncs som-hi, anem, com sempre, a mirar casos pràctics.
0: Vinga, posarem l'exemple que deia abans, no?, que hi volia tornar, d'un testament hològraf, manuscrit, no?, imaginem-nos una senyora, que no ho sé, li direm Carme, doncs que escriu el seu testament en una llibreta de la cuina, una mica com el Messi quan va signant un tovalló, i el guarda en un calaix. I quan la Carme mor, els fills troben aquest paper. Clar, primer, què fem amb això, no?
1: Clar.
0: Doncs això hauríem d'anar al jutge, al notari... No, hem d'anar al notari. Aquest document, aquest testament hològraf, s'ha d'atbarar, per tant, comprovar que la lletra és de la Carme. I això només ho podem fer en un termini de 4 anys. Si ho fem quan han passat 4 anys i un dia, ja no
1: ja
0: val.
1: Ja està.
0: Ja no val. I en aquest cas, clar, el notari ha de veure-ho clar. Ha de tenir clar que allò ho ha escrit la Carme i que la seva voluntat queda allà disposada, perquè si no, això no val per res, si aquesta validesa no hi és. Per tant, testament, hològraf, consell, no en feu.
1: Consell, directament,
0: no
1: en feu.
0: No. El meu consell és no fer-ho, perquè allò que et pot semblar gratuït et sortirà car. És com quan compres una coseta d'aquelles amb llocs que venen de tot i d'una qualitat dubtosa per pocs duros i després resulta que se't trenca l'endemà. Més val gastar-ne uns quants més i fer-ho bé.
1: Clar, perquè jo ara estava pensant, s'ha de comprovar que la lletra és d'aquella persona i si no aconseguim comprovar-ho, llavors aquest document queda invalidat?
0: Bueno, això és una feina que ha de fer el notari i com que la certesa d'aquesta comprovació és volàtil, doncs és complicat. I per què? Doncs perquè la llei, com deia, té uns requisits claríssims per dir quan un testament hològraf pot ser vàlid o no. La persona que el fa ha de ser major d'edat o menor emancipat. Obligatòriament han d'instituir hereu, és a dir, ha de quedar molt clar qui és l'hereu al qual tu li disposes els teus béns. Ha d'estar escrit totalment a mà i signat per la persona, com dèiem, no es pot fer en ordinador. I en el cas de que tu facis una modificació...
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions, us parla la Tina Forest. La presidenta de la coordinadora d'AFAS, Carme Roca, deixa el càrrec després d'una dècada convençuda que l'entitat ha fet un salt qualitatiu fins a convertir-se en un actor empès en el debat educatiu. La presidència de Roca ha estat marcada pels conflictes educatius. Han participat en reivindicacions amb les retallades, els menjadors escolars, el desplegament de l'escola inclusiva, el català a les aules i la climatització dels centres. Ara que deixa la presidència, assegura que el principal llegat no és personal sinó col·lectiu i espera que la coordinadora continuï fent el mateix paper que, al seu entendre, ha consolidat durant aquests anys. Sant Cugat compta amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Julió, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer el passat 1 de juliol, però des del dia de Sant Joan ni la festa major, la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars. Un grup de veïns a les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets i van veure com havien abatut un senglar a la via pública. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de

i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. I el passat dilluns 6 de juliol del 2026, durant les tasques periòdiques de manteniment i seguiment del Pi d'en Chandri, es va detectar el trencament parcial d'una de les seves branques secundàries. Segons la primera valoració tècnica, el trencament d'aquesta branca secundària és conseqüència d'una combinació de factors, entre els quals hi ha les seves dimensions, el seu pes, la posició gairebé horitzontal, la feblesa interna prèviament detectada, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que des de fa anys afecta els boscos de Catalunya. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal ho permeti, es retirarà la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del Pi d'en Chandri i dels sistemes de suport instal·lats. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: a les portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: El 27 de juliol de 1276, un home de 68 anys moria a Alzira, malalt i esgotat, de camí cap al sud per sufocar una revolta als territoris que havia passat la vida conquerint. Es deia Jaume, i la història el recordava com el conqueridor. Però avui som aquí, davant d'una reproducció de la seva tenda reial, per parlar d'una altra versió d'aquest rei. La versió que la memòria col·lectiva ha acabat d'enterrar sota capes de llegenda. Perquè Jaume I va ser, sí, el rei que va duplicar el territori de la Corona d'Aragó, que va conquerir Mallorca i València, que va dictar les primeres grans lleis en català. Però també va ser un nen que va créixer orfe i captiu, sense regne ni família. Un jove rei que va fracassar en el seu primer setge. Un home que va ser excomunicat, com a mínim, un cop. Que va tenir una vida amorosa, que se'ns diu que va ser escandalosa. Un rei que va conquerir Múrcia i la va regalar. Que va intentar anar a Terra Santa i va tornar enrere en trobar la primera tempesta. Que va veure com els seus propis fills l'empenyien cap a la perdició i que va repartir el seu regne d'una manera que condemnava els seus hereus a dècades de conflicte. Benvinguts a la cara B del conqueridor. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història, de Ràdio Castellar, de la xarxa, des del Museu d'Història de Catalunya, amb més de 70 persones de públic. Un fort aplaudiment. Per parlar ni més ni menys que de la figura de Jaume el Conqueridor, però a més d'un programa que hem titulat, ja ho desvetllem, Els fracassos de Jaume el Conqueridor. I ho fem, òbviament, el nostre equip al complet, l'Albert Abril, l'Alberto Reche, benvinguts.
1: Què tal, Sergio?
2: Bones.
0: De què expliquem a tot el públic que avui ens acompanya al Museu d'Història de Catalunya, una fresqueta tarda de juny del 2026 aquí a Barcelona? De què va el programa d'avui?
2: Bueno, quan pensàvem en fer un programa sobre Jaume I, vam decidir que potser ja havíem escoltat moltes vegades lo guai que és Jaume I, no? Estem en aquesta tenda, de la tenda reial de la conquesta de Mallorca. És un personatge, no?, que quan es va fer el favorit a TV3 va ser el personatge favorit de tots els catalans, i vam pensar que per què no parlàvem potser no tant de les seves victòries, no tant de les seves conquestes, sinó com en el fons som qui som i fem el programa que fem, parlar dels fracassos de Jaume I en comptes de les victòries de Jaume I, perquè en el fons no hi ha més català que fracassar. I per tant dignifiquem el personatge, no?, rebaixant-li una mica els fums i resituant-lo en el lloc on ens agrada, que és en la gent
1: normal.
2: Ara m'ha dit mediocre, però normal.
1: Bueno, normal, no?
2: També és una bona manera de dir-ho.
0: Molt bé, tenim amb nosaltres uns punts de llibre, oi? I que a més escanejant aquest punt de llibre, que és el que podem trobar, Albert, una informació molt interessant, que avui tenim molta gent.
1: Avui tenim molta gent i podem aprofitar. Aquests punts de llibre els vam repartir al programa 500, els estem tornant a repartir perquè creiem que són xulos, ens acompanyen als directes, etc. Són una mica ja marca de la casa en aquest sentit. I si escanegeu el QR darrere, anireu a un arbre d'enllaços, que és una pàgina web simplificada, i allà trobareu tots els enllaços relacionats amb el nostre programa. I si voleu aprofitar i ens estimeu molt i sou superfans del programa, ens podeu donar suport, no?, amb els primers links que hi ha, que són els links per fer-vos mecenes, que nosaltres fem això des de la humilitat, des d'una ràdio local, però un cop de mà sempre ens ajuda per ser feliços i menjar molts anissos.
0: I abans de començar, ja per avançat, agrair als tècnics tant del Museu com de Ràdio Castellar, perquè muntar tot això no és fàcil, que soni, que s'escolti prou bé. I també ens han demanat, si podeu fer-nos el favor, de posar el telèfon en modo avión, perquè és necessari per... Hi ha interferències, no? Sembla ser. Molt bé, doncs, comencem.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: No posarem més segons aquesta cançó perquè no volem que soni en les vostres caps tot el cap de setmana, que és el que passa amb el Baby Shark, però m'està dient l'Alberto Reche que, per contra, jo no sabia que havia ficat les músiques. Ha sigut l'Albert Abril?
1: No.
0: T'ha fotut la merda.
1: Jo només he posat l'última. L'última és la meva.
0: Baby Shark,
2: com sempre que parlem d'un personatge, comencem parlant de la infància, no? Si haguéssim de dir quin animal seria Jaume primer, seria un tauró, no? Un conqueridor important, victoriós. A tots els que hem patit la cançó de Baby Shark, doncs tenim un altre concepte dels taurons. Un personatge potser que no estimem tant com la resta de la gent. I, per tant, en aquesta resituació del personatge en la seva justa normalitat, començar per Baby Shark era una bona proposta, o, si més no, l'única que se'ns va ocórrer ahir quan posàvem les músiques.
0: Doncs amb Baby Shark, la primera pregunta, per tant, és obligada. Estem en un espai concret del Museu d'Història de Catalunya. Davant, darrere nostra tenim la tenda de Jaume I, per tant, que és el que hem de saber, d'on estem fent avui el programa, justament dins tota l'exposició permanent del museu.
1: És un dels espais, o sigui, nosaltres vam venir aquí, ens va contactar l'Eudald, que ja ho hem mencionat abans, que moltíssimes gràcies per venir-nos a buscar i per proposar-nos aquesta iniciativa, perquè és un privilegi fer aquest programa aquí. Doncs és un espai que ens va semblar superxulo. Hi havia altres candidats, però aquest va acabar sent el definitiu, i és que, ho hem avançat abans, no? Però és una reproducció de la tenda reial de Jaume I durant la conquesta de Mallorca, que, com bé sabeu, es basa en unes pintures murals, no, que ara en parlarem molt breument, però aquí dins tenim també una reproducció, no?, d'aquestes pintures murals, i bàsicament això, no?, són aquestes pintures murals que representen tota la conquesta de Mallorca de Jaume I.
0: I aquestes pintures són fiables?
2: A veure, tot lo fiable que pot ser una foto pictòrica, però de fet ho són bastant, en tant que segueixen i il·lustren els fets narrats a dues de les quatre grans cròniques catalanes, no? Plasmen visualment passatges del llibre dels fets i de la crònica de Desclot. I, de fet, són unes pintures que estan fetes, ja veurem, molt, molt, molt a prop dels fets que narren. I, per tant, no?, és d'aquelles felices ocasions on tenim unes reproduccions pictòriques d'un text escrit que representen una realitat tal com la van narrar els seus protagonistes.
0: I, Alberto, quan hem de datar aquestes pintures? On podem trobar-les?
2: Doncs, a veure, són dues preguntes. Les podem datar de finals del segle XIII, són pràcticament contemporànies a la narració que fa dels fets la crònica de Bernat Desclot, i per això finals de la dècada de 1980, principis de la dècada de 1290, són pintures que, des del punt de vista personal, són antigues, però des del punt de vista museogràfic són molt noves, perquè van ser recuperades l'any 1961 del Palau Aguilar, al carrer Montcada, quan va passar titularitat pública, es van fer obres i va reaparèixer aquests frescos. El Palau Aguilar és un dels palaus típics del carrer Montcada, va passar per moltes mans des de mitjans del segle XIV, a principis del segle XV. El coneixem com Palau Aguilar, perquè un dels seus propietaris més insignes va ser Berenguer d'Aguilar. I actualment les podeu veure al MNAC, on també podeu veure les pintures de Sixena per ara.
0: Tu ja ho has dit, Alberto, per començar, que no hi ha res més català que fracassar. Té un punt irònic...
1: Serà el titular del programa.
0: Ja. Té un punt irònic que ens trobem davant d'una imatge triomfal de Jaume I, però avui nosaltres parlarem dels seus fracassos.
2: Bueno, aquesta és la idea, no? El que dèiem abans. La imatge oficial de Jaume I és la de gran conqueridor. Ja sabeu que a l'edat mitjana, bueno, aquests malnoms són posteriors, però quan a l'edat mitjana o quan històricament algun personatge important li diem el conqueridor, vol dir que és un personatge potent, que ha fet coses, no? El gran, el conqueridor, el magne, el fort. Ja ho he explicat algunes vegades, a l'altre cantó de la balança està els que diem el savi, el prudent, no? I després estan els reis carolingis, que directament insultaven, no? El calb, el gros, el tartamut. Però bueno, en qualsevol cas, és el rei que duplica el territori del Corona d'Aragó, és el legislador, no?, que durant el seu regnat compila reis importants, que redacta una crònica molt important del seu regnat, que inicia l'expansió marítima de la corona, que permet l'aparició dels governs municipals, de la introducció del rei romà, però darrere d'aquesta façana hi ha també un home que de ben petit és criat a casa dels seus enemics, que perd el pare en 5 anys, que fracassa en el seu primer setge, que és excomunicat en que no aconsegueix anar a Terra Santa, que intenta muntar una croada i no li surt bé, que mor sufocant una de les nombroses revoltes que va tenir als seus territoris, que es va enemistar amb els seus fills, que va liar una enorme en el seu testament, no? En com repartia els seus territoris, com repartia la seva herència. I per tot això és un personatge controvertit, que això que es diu sempre dels grans personatges, que tenen llums i ombres. No? Doncs avui parlarem de les ombres, perquè de les llums ja es parla molt. I avui venim a parlar d'aquest Jaume I, que és el nostre Jaume I. No sé si sempre li direm el conqueridor, però li direm Jaume.
0: Molt bé, doncs ens acompanyareu durant els pròxims minuts a recórrer els seus fracassos. I nosaltres intentarem fer-ho seguint un ordre cronològic i, per tant, comencem parlant de la seva infància i joventut. Alberto, quin serà el seu punt de partida vital?
2: Bueno, Jaume I neix a la matinada entre l'1 i el 2 de febrer de 1208 a la ciutat de Montpellier, un senyoriu que pertanyia a la seva mare, Maria de Montpellier. De fet, entre la mare i el pare, el primer fracàs era el fracàs de Jaume I, és el matrimoni dels seus pares. Perquè, de fet, no s'avenien gaire. Però el catòlic detestava la seva mare. De fet, va haver-hi molts problemes perquè acabessin al llit. Això ja potser en el postprograma ho comentem una mica més. Però la pròpia concepció de Jaume I, ja veureu quan la comentem, que no té desperdici, que és un fracàs en si mateixa. No? Avui, deia el Julià, no?, que els historiadors parlen de les històries, són persones parlant de persones. Si, de fet, els historiadors són la premsa rosa d'abans del segle XX. No? Si algú parla de la vida matrimonial o sexual de gent viva, és periodista del cor i va a Manar Rosa Quintana. Si parla de la vida sexual de gent morta, ve a fer un programa al Museu d'Història de Catalunya. Bueno. Si heu de triar, ja sabeu en quin cantó em trobeu. La concepció de Jaume I no serà, però, l'únic detall interessant dels seus primers anys de vida. No? De fet, en el context de la croada occitana, l'infant Jaume, encara que de vegades les fonts encara li diuen Pere o Pere Jaume, no? Encara no, ja veurem també perquè se li diu Jaume, s'ha acabat triant aquest nom. Doncs en aquest context de la croada occitana, aquest jove nen d'un parell d'anys acaba tenint un protagonisme inesperat.
0: Clar, quin serà aquest protagonisme? Perquè què pot fer un nadó enmig d'una croada?
2: No deixar-te dormir...
0: Moltes coses.
2: Pot fer moltes coses, però poques coses significatives. Potser l'única cosa significativa que pot fer un nadó de 2 anys en una guerra és convertir-se en moneda de canvi, convertir-se en hostatge. I, de fet, el seu pare, Pere el Catòlic, en un intent de solucionar els problemes que tenia amb Simó de Montfort és el líder de la croada albigesa, doncs mira de pactar un matrimoni entre el seu nen d'any i poc amb Amícia, que és la filla de Simó de Montfort. I no només això, no només pacta un matrimoni, sinó que diu, mira, per portar-me bé amb el meu enemic, perquè aquest matrimoni, per assegurar que compliré aquest matrimoni, el que faig és una cosa que ara no es pot fer. Es pot fer, però queda malament. O sigui, la gent que utilitza el permís de paternitat per a preparar curses en bici de muntanya, doncs és el tipus de gent que fa això. Que és, a paraules un matrimoni del teu fill de 2 anys i dius, i ja que estàs, te l'emportes. I es cria amb tu per assegurar que es casarà amb la teva filla, me'l cries tu i em deixes tranquil. Llavors, Pere el Catòlic entrega el seu fill mentre espera que es pugui realitzar aquest matrimoni, tot just un nadó de 2 anys i 11 mesos, o com ens agrada dir als pares, 35 setmanes. Ja sabeu que parlem en setmanes. Passa a quedar-se i a criar-se amb l'enemic del seu pare i us podeu imaginar que Montfort no tenia cap intenció de materialitzar aquest matrimoni ni de molt menys aturar les conquestes i a sobre se li havia servit en safata de plata l'hereu del seu enemic.
0: I la cosa millorarà?
2: Doncs no, perquè si no parlaríem dels fracassos d'aquesta gent. Recordeu que Pere el Catòlic mor a la batalla de Muret el 1213, una altra gran fita de la història catalana, i la corona es queda a la vegada sense rei i sense hereu. No? I no només això, sinó que l'hereu s'està educant en mans de l'enemic que ha matat el pare. És una mena de Star Wars a l'inici del segle XIII. De fet, Maria de Montpellier, la mare, havia mort feia uns mesos i havia demanat, i havia mort a Itàlia, mentre intentava que el papa Innocenci III intercedís per recuperar el seu fill. De fet, en el seu testament demana, sisplau, no, que el papa sigui el protector del fill, que s'encarregui que torni a casa, bla, bla, bla. I de fet, ho aconsegueix. Innocenci III maniobra perquè Simó de Montfort retorni el fill, perquè aquest es criï en territori de la corona i que s'estableixi una regència mentre Jaume I creix, que és el que fan els nens. Va tot bé? No. Perquè aquest nen passa de mans d'un cavaller croat com Simó de Montfort a criar-se en mans de gent supersana mentalment com els cavallers templers de Montsant. Llavors, entre els 3 i els 6 anys es cria amb l'assassí del seu pare i entre els 6 i els 9 es cria el castell templari de Montsó, no? Educat com un jove cavalleret. Ja us podeu imaginar com anirà el tema.
0: Doncs explica'ns-ho, com afectarà aquesta criança tan particular al nostre petit Jaume.
2: Bé, bàsicament, m'hagués agradat tant que després els grans mestres templers creessin un llibre de criança, que estan fot, no? El mètode del temple, no? De criança de nens. Si el nen plora, que faci 40 flexions, que munti a cavall, que... Bueno. Bàsicament, tot aquest embolic comportarà 2 trets del caràcter de Jaume I que seran molt significatius al llarg de la vida, de la seva vida, que explicaran també bona part dels embolics on es fica i dels fracassos que perpetra. Per una banda, la seva fredor respecte a la política occitana, no? Que havia suposat la mort del seu pare, l'enamistat amb el papat, el fet que ell es criés en mans estranyes, i per l'altra, el fet d'haver estat educat dins d'aquest nou codi ètic, que és el de la cavalleria europea. I, per tant, aquests 2 fets influiran molt en el caràcter del nostre estimat Jaume.
0: I aquesta fredor com es concreta respecte a l'Occitània?
2: Bé, bàsicament, el temps de la intervenció directa a Occitània ha acabat. Per educació, Jaume I veu inviable mantenir aquest conflicte armat contra el papat, contra els seus delegats, la intervenció directa a la política occitana, que havia estat una de les senyes d'identitat dels comtes de Barcelona des de feia 3 o 4 generacions, i fins i tot prohibirà als seus súbdits donar suport a la lluita de Ramon VII de Tolosa contra els francesos. Intentarà, això sí, algunes maniobres polítiques molt, molt tèbies, intentarà establir alguns enllaços matrimonials de nobles catalans amb nobles occitanes per atreure'ls cap a la corona, però que van servir de poc perquè, al final, les grans cases nobiliàries occitanes, Tolosa, Provença, i potser la de Bearn és l'excepció, que acaben amb els Montcada, acaben pivotant cap a l'òrbita francesa. No? Les grans cases occitanes, que per coses de la biologia, ja sabeu que quan un estat es regeix pel factor biològic, la biologia és molt puta, i tu pots tenir la teva idea de cop i volta tenir només fills o només filles, o que se't morin joves, o el que sigui, i justament en els anys després de Moret, les grans cases nobiliàries occitanes només tenen filles. I per tant, el patrimoni occità s'ha de moure de mans. Jaume I intenta que aquestes filles es casin amb nobles catalans, no ho aconsegueix, i acaben totes casades amb nobles francesos. I això fa, no, és un clau més en aquest taüt de les aspiracions catalanes a Occitània.
0: Clar, i això acabarà recollit en el conegut com el Tractat de Corbeil.
2: Clar, bueno, aquesta fredor de Jaume I, aquesta renúncia a la política occitana, el que fa és arribar a aquesta fita històrica, no? Una de les altres jornades històriques de la història de Catalunya que no acaba gaire bé, que és el Tractat de Corbeil, no? Que ja sabeu que en el fons és la història d'una crònica o la crònica d'un amor anunciada. Les aspiracions catalanes a Occitània acaben amb un acord amb la monarquia francesa, que és la constatació d'una realitat que ja està creada per les accions del regnat de Jaume I, que és que el seu interès, els seus recursos, les seves aspiracions s'havien destinat a un altre lloc, no? Ja ho veurem, la conquesta dels regnes musulmans de la península Ibèrica, l'expansió mediterrània, la cohesió interna dels seus regnes, i per tant les velles aspiracions del Casal de Barcelona havien desaparegut i per tant eren aigua passada, no? I a canvi de reconèixer que es renunciava a aquesta política occitana, doncs no s'aconseguia res, perquè els juristes francesos, amb molta mala bava, rescaten la vella idea carolíngia de que els comtats catalans pertanyien a França, cosa que no, ningú es creia des de feia 200 anys, i posen sobre la taula, no, de tu reconeixes acabar la teva política occitana, com ja estàs fent, i jo et reconec una cosa que no ha existit, que ningú creu que existeixi mai, i surto guanyant per dues bandes. En qualsevol cas, el Tratat de Corbeil és el reconeixement legal de la fi del lligam jurídic amb el Regne de França, per una banda, i per altra banda, la fi de les aspiracions occitanes. Llavors, 11 de maig, no?
0: Res
2: a celebrar, i també per culpa de Jaume I.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: ara sí, Rubén, no te m'escapes, Musculman, però és que aquesta cançó és molt bona, joder.
1: A pesar de dir, és molt antiga.
0: I molt antiga, també.
1: Tu la ubiques?
2: No.
0: Ostres.
2: O sigui, l'ubico en la llunyania.
0: De les més de 70 persones que estem aquí, qui ha reconegut la sintonia de Musculman?
3: Home.
0: Hòstia, Albert.
2: Bueno, no, bueno, jo l'ubico en la llunyania. Saps?
0: A la llunyania?
2: Sí, sí, però com ho fas, això? A la llunyania.
0: Com s'ubica? Te't sona?
2: Et sona, et sona.
0: Volem Musculman i Jaume I.
1: Bueno, a veure, Jaume I, conqueridor, un tio fort, sí, valent... A més, es deia que feia potser metre 90... Ja, no entrarem en la seva descripció física,
2: no.
1: Però clar, pensant, no, en quins són els grans conqueridors, quins són els grans fibrats de la història catalana pre-crossfit.
0: Adrià Tirado, alguna cosa a dir?
1: És Musculman. Ara, en la dècada del 20 del segle XXI, potser hi ha altres referents de Musculman, però a la meva infància era Musculator.
0: Molt bé, doncs justament, com s'ha dit ja diverses vegades, és que des que hem començat el sobrenom del conqueridor de Jaume I, i per parlar ara justament del debut militar del nostre protagonista d'avui. Albert, anirà bé la cosa?
2: Com que estem parlant dels fracassos, òbviament no anirà bé. De fet, ens hem de situar al 1225, quan Jaume I té 17 anys, un jovenet, adolescent, no? Bueno, ara li diríem adolescent, en aquella època no existia aquesta idea, però adolescent, no? Què li passava, no, Jaume? Doncs es trobava, i és una cosa que es trobarà constantment durant tota la seva vida, que té una noblesa molt revoltosa. Vale? O sigui, els nobles tota l'estona estan intentant guanyar o conservar privilegis, el monarca està intentant concentrar poder, és una dinàmica que s'anirà repetint al llarg de tota la seva vida i li portarà moltíssims problemes. Doncs bé, 17 anys, la noblesa fa molt temps que s'està barallant, hi ha molts problemes bàsicament perquè la frontera fa molt temps que no es mou i per tant hi ha poques oportunitats de saqueig, poques oportunitats de botí, poca dinàmica de frontera, no? Aquesta dinàmica de frontera que havia quedat una miqueta abandonada, i ell diu, bueno, doncs per aturar les baralles aquestes internes, el millor que puc fer, i és una cosa que sabeu que es fa constantment al llarg de la història, és buscar un enemic exterior, no? Busquem un enemic que és l'enemic comú, i diu, doncs atacarem Peníscola, no? Només cal veure el castell actual per saber que és un objectiu una miqueta mal triat per ser la teva primera campanya. Sí, a la Peníscola sabeu que el castell està rodejat per aigua per tres costats i que només s'hi pot accedir per un petit istme de terra. Però bueno, ell diu, vinga, endavant, a veure com va la cosa.
0: I clar, això ja pinta un desastre total, però de quines magnituds?
2: No entrarem en detalls, però jo, bàsicament, tres aspectes. La meitat dels nobles que s'hi havien de presentar amb les seves tropes no arriben, o arriben tard, o arriben malament i mal organitzats.
1: Puta Renfe.
2: Els subministraments s'esgoten molt ràpidament i això també demostra que hi havia una manca de planificació logística bastant gran, i finalment es va trobar que diu, bueno, estic davant de les muralles i gairebé no tinc màquines de setge. Tenia molt poques màquines de setge i amb prou feines va poder esgarrapar la muralla. Total, que dos mesos després Jaume I ha d'aixecar el setge, retirar-se, torna humiliat, sense botí, que és el que els havia promès a la seva noblesa, amb l'autoritat i l'orgull ferits, d'acord? Per tant, el seu primer setge no funciona. De fet, ell, el llibre dels fets, que sabeu que és un document inèdit que anirà sortint al llarg del programa...
0: Ho expliquem, això, del que passarà al final o no? Perquè potser que la gent no marxi.
2: Explica, explica.
1: Expliquem
0: que passarà alguna
1: que
0: cosa
1: al final. Com sempre que gravem un programa en directe, hi ha un programa en directe que és el que
0: s'estarà ara i que això sortirà al podcast.
1: Però això no vol dir que un cop s'apagui la gravació no ens quedem una estoneta més a fer una mica més el gamberro.
0: Seria aquesta la parella per dir que farem un concurs.
1: Podem anunciar el títol?
2: Sí.
1: Bueno, doncs seria un concurs aquest de Bartadeu Fals, típic que fem. Bueno, l'idea és teva.
2: El concurs, com que ell escriu o dicta, o se suposa que dicta, el llibre dels fets, el concurs es dirà Fates o Fakes.
1: Vale? El llibre dels fets, o sigui, o el llibre dels fakes?
2: No.
1: I haureu d'endevinar si el que llegim és un passatge del llibre dels fets, una anècdota o algo que s'explica en aquest llibre, o ens ho he inventat com rates.
0: I que aneu pensant qui vulgui participar, perquè això passarà quan acabem la gravació i sortejarem algú.
1: I els que ens esteu escoltant a la ràdio i no heu vingut...
2: També podran participar a les xarxes, crec, eh? El sorteig no, però podran jugar al joc.
1: Bueno.
0: Bueno, estàvem parlant del desastre Peñíscola, Albert.
2: Estàvem parlant del desastre Peñíscola i com ell ho transmet a través del llibre dels fets. Doncs ell, quan ho escriu, ho fa com una mena de rebequeria, no? Un jove de 17 anys incapaç de controlar la seva noblesa, que es dedica a culpar tots els altres, no? I diu, no, és que, per exemple, Guillem de Montcada havia de venir i no va venir, i deixa anar frases com jo volia lluitar i els nobles em van trair.
1: Se fa un Donald Trump.
2: Sí?
1: Allò que culpa sempre és
2: de l'altre. Ah, sí, clar, sí. Llavors ell d'aquí extreu una lliçó, que jo suposo que és una lliçó que jo crec que els templers li haurien d'haver ensenyat, que és que abans d'iniciar una campanya militar has de tenir abans la noblesa ben lligada, tenir una logística ben assegurada i sobretot un botí assegurat.
0: I Albert, Jaume I també té molta fama de ser un rei molt devot i molt pur, no? Què sabem de la seva vida personal?
2: El que deia l'Alberto abans, anem a fer una mica de salseo de Jaume I. La vida privada de Jaume I és, o sigui, se'ns ha transmès molts cops com un autèntic escàndol. Veurem que realment no és tan escandalós, sinó el que podeu fer és escoltar els dos programes que vam dedicar a la història del matrimoni. Però la lia bastant, o sigui, la lia bastant, i a més li porta bastant de corcoll al papat, va? O sigui, imagineu-vos on arriben els seus escàndols matrimonials, amb amants, etc. Però si us sembla, fem una petita repassada de les seves relacions. Sí. A veure, primer de tot, Jaume I es casa amb Elionor de Castella, 1221-1229, que era la infanta de Castella. Jaume tenia 13 anys, ella tenia 21 anys. Ella és 8 anys més gran, és un matrimoni, jo us ho podeu imaginar, totalment polític. Tenen un fill, que és Alfons, serà el primer hereu de Jaume I, no acabarà sent l'hereu definitiu, ja ho sabeu. Però les fonts ens expliquen que Jaume I no les suporta, l'abandona molt ràpid, vale? Aconsegueix l'anul·lació matrimonial eclesiàstica, al·legant el que s'al·legava aquella època, quan no estaves content amb la teva dona, que era consanguinitat.
1: I això sense jugar a balonmano ni res, no?
2: Res. Llavors el matrimoni es dissol el 1229. 6 anys més tard arriba Violant d'Hongria, que és la dona famosa de Jaume I, és la filla del rei d'Hongria, és el seu gran matrimoni polític, és la dona que li donarà els fills, no?, que seran Pere i Jaume, que seran els successors de Jaume I. I, a més, és un personatge que és molt interessant perquè influirà moltíssim en moltes decisions militars i polítiques que prendrà Jaume I durant tot el seu principat. Llavors també ens arriba un altre personatge que és potser menys conegut, que és Teresa Gil de Vidaura, que va tenir una relació curiosa amb Jaume I entre 1255 i 1265. Llavors, aquí és on hi ha una miqueta de salseo. I, a més, les fonts tampoc s'acaben de posar d'acord perquè no és una versió gaire oficial, vale? Però Teresa se suposa que era una noble navarresa. Sí, era una noble navarresa, molt digna, que no volia ser... Això és el que se'ns transmet, eh? Que no volia ser només l'amant.
1: Les navarreses ho són molt, eh?
2: De què? De dignes?
1: De dignes.
2: No sé. Teresa no volia ser només l'amant, no? I què fa Jaume I per endur-se-la al llit? Doncs li signa un document privat, secret, prometent-li matrimoni. Ara que té firmat aquest document, ja podem anar al llit, no? Però, clar, anys més tard, què passa? Doncs que Teresa contrau la lepra. Per tant, ja us podeu imaginar que la relació es cau a trossos. Vale?
1: Oh!
2: Perdó. És que ahir... Perdó. És que ahir ho estava escrivint i vaig dir... Ho havia de dir. I, a més, ha vingut l'Ismael, que sé que li agraden aquestes bromes. Llavors ho havia de dir.
1: Anem per parts,
2: això. Òbviament, Jaume I reacciona repudiant-la, l'abandona i li demana al papa de Roma que anul·li la promesa, aquesta promesa secreta, no, que li havia fet, dient que ella li havia estat infidel. Sí, aquí tenia una altra broma pensada.
0: Endavant, tio, no ho diguis.
2: Que és que tenia molta carn per repartir, però és que em sembla... Bueno, és igual, no passa res. En fi, el papa, òbviament, quan Jaume I li diu papa, sisplau, allibera'm d'aquesta promesa, s'hi nega en rodó i, a més, li retreu la seva crueltat cap a aquesta dona. Matrimonis, check.
0: Molt bé, doncs anem a fer check amb les amants.
2: Durant i entre aquests matrimonis, la llista d'amants de Jaume I... és infinita, o sigui, n'hi ha moltíssimes. I les que tenim documentades. Elvira Sarroca, Blanca d'Antillón, Berenguera Ferrandís, fins i tot Sibila de Saga, que va ser amant seva quan ell ja tenia més de 60 anys. Una persona que allargava.
1: Però ho dius com si tenia 60 anys ja t'invalida per...
2: No t'invalida per res, però vull dir que ja estava casat amb Teresa Gil, no? Vull dir, en principi, bueno, però clar, és igual, la tenia allà abandonada. Sabem... I tenir, un altre cop, repeteixo, el que tenim documentat és que va arribar a tenir fins a 6 fills il·legítims. M'agradaria destacar de tot això dos moments que li portaran problemes amb l'Església i que penso que són bastant interessants. ¿Vale? Primer de tot, el 1246, que és quan l'Albert II avançat que l'excomuniquen. ¿Vale? El rei Jaume tenia un confessor, el seu bisbe de confiança, que era el bisbe de Girona, Berenguer de Castellbisbal. D'alguna manera... Aquest confessor que, clar, quan Jaume feia coses que no estaven bé, doncs anava a aquest bisbe i li explicava és que he fet això, no? I d'alguna manera, aquest confessor, aquest bisbe, no, li transmet, o sigui, fa públics els secrets de Jaume. Llavors el rei, sec d'ira, es diu, s'explica, que ordena que li tallin la llengua al bisbe, i evidentment li tallen la llengua al bisbe. Això arriba a les orelles del papat, i el papat, per bueno, castigar Jaume, el que fa és excomunicar-lo. Per solucionar l'excomunió, haurà de fer una sèrie de penitències, que no parlarem perquè no tenim temps, per tant, ell acaba sent perdonat, però això ja tindrà una miqueta de... Bueno, veurem que la relació amb el papat no serà fàcil. Sí? Molt ràpidament, un altre escàndol, que és l'escàndol de Berenguer Alfonso. Ja de gran, no? Jaume I vivia obertament amb Berenguer Alfonso, com si fos la seva dona, tot i estar formalment lligat amb amb Teresa Gil, la nostra estimada persona amb lepra. ¿Vale?
1: Persona leprificada.
2: Leprificada. Llavors, el papa Climent IV l'amenaça reiteradament amb una nova excomunió si no deixa aquella vida escandalosa, que és una vida escandalosa per un monarca cristià, i a més ell és conegut com un rei molt devot, etc. Bueno, també la imatge posterior. Però ell el que fa és mantenir-se al costat d'aquesta persona fins a l'hora de la seva mort.
0: Era molt terrible en l'Europa medieval una excomunió?
2: Sí, era bastant dolent. O sigui, era una arma política molt forta. A les portes de Troia n'hem parlat en moltíssims programes de què pot suposar una excomunió, però bàsicament... Penseu que la corona d'Aragó ja arrossegava un petit historial d'excomunions. El seu pare i el seu avi ja havien tingut molts problemes amb Roma. Què vol dir ser excomunicat? En aquella època, ser excomunicat significava convertir-te en un pària. Et tancaven la xeta dels sagraments, no podies obtenir butlles papals, t'oblidaves totalment de poder dirigir o participar de manera molt oficial en croades, que això, de ser d'Alberto, ens en parlarà una miqueta més. Teòricament, quan un rei és excomunicat, la noblesa també és alliberada dels seus vincles de fidelitat. Per tant, en qualsevol moment un noble podia dir bueno, el meu rei no forma part de la cristiandat, no? L'han expulsat. Per tant, jo no li he de...
1: Si està excomunicat, ha sortit del grup de WhatsApp.
2: Podria ser un paral·lelisme. Per tant, podria haver-hi aixecaments, guerres sense casos belli gaire pensats... En fi, que... L'excomunió era una eina política que es feia servir molt i més en aquella època, i a Jaume I doncs, li va tocar. Va fer tota una sèrie de penitències, com ja he dit abans, penitències bastant humiliants, no?, en aquest sentit, però al final se'n va acabar sortint.
0: A veure, parlem del conqueridor, de les conquestes de Mallorca i de València, però ja ens ho hem anat ensumant. No tots són victòries en la vida del nostre personatge. Podem parlar d'algun altre gran fracàs del conqueridor, Alberto?
1: Sí, clar, ja hem parlat, no?, de la seva primera campanya fracassada. Un altre dels seus desastres més sonats el tenim, de nou, vinculat a un dels trets que comentàvem a l'inici, no?, la seva educació cavalleresca, la seva educació amb els templers, perquè, al cap i a la fi, hi ha poques coses més cavalleresques o poques coses més templàries que enrolar-te en l'aventura a Terra Santa.
0: Però Jaume I va liderar una croada?
1: Ja li hagués agradat a ell. Ho va intentar. Potser és el primer sí i no del programa. Ell ho va intentar. Va organitzar una croada. De fet, fins i tot va arribar a armar les naus, preparar els croats i salpar dels ports de la corona. Estem a finals de la dècada de 1260 i Jaume venia de completar la conquesta del seu tercer regne musulmà de la península Ibèrica, ens hem saltat Mallorca, ens hem saltat València, després, si dona temps, parlarem de Múrcia, la conquesta de Múrcia, que també va ser de traca, i potser com a colofó de la seva obra, no?, ja havia guanyat, no?, havia conquerit tot el que podia conquerir contra els infidels a les seves terres, i per tant, possiblement, no?, com a colofó de la seva vida, penseu que ja com s'apropava als 60 anys, que per l'Albert Abril és una edat ja en la que no pots tenir ni relacions sexuals.
2: Això no ho he dit en cap moment, ho negaré sempre.
1: Bueno, està gravat. Va reprendre potser una de les seves idees d'infantesa, no?, mentre jugava a convertir-se en un templer, que era liderar una croada.
0: Però és una idea d'infantesa.
1: Clar, recordem que la seva educació amb els templers, no?, i ara arribava el moment de posar-s'hi de veritat. I fins i tot aconseguir, fixeu-vos fins a quin punt va ser una mica flipat, la connivència d'Abaca, que és el segon khan de l'ilkhanat mongol de Pèrsia. Penseu que els mongols havien conquerit Bagdad no feia ni 10 anys, el 1258, i per tant, aquella vella idea del Preste Joan que t'agrada tant, no?, potser ja s'havia fet una mica realitat en el moment en què teníem un regne mongol, un ilkhanat mongol, a l'esquena, no?, dels mamelucs, i per tant es podia comptar amb ells per liderar una croada. Doncs bé, el bo d'en Jaume escriu cartes als mongols dient-los: què, ens anem de croada, ens aliem contra els mamelucs? I fins i tot va escriure també al rei d'Armènia per dir-li si s'apuntava a la festa. Vull dir, no és una proposta que a ell se li passa un dia pel cap, sinó que realment va desplegar tota una política internacional, no?, el rei casat amb l'hereva dels Arpat, no?, fent contactes amb Armènia, no?, amb els mongols, per liderar una gran croada.
0: Però tenia el suport del papat a tot això?
1: A veure, què ha de tenir? Ja us ha explicat l'Albert que just en aquest moment el pati amb el papat no estava gaire recollit. De fet, el papat, en saber que Jaume I vol anar de croada, i ell, Jaume I li escriu dient-li pare, li deia sant pare, me'n vaig de croada, i el papa li respon: vencedor de tres reis, no?, de Mallorca, el de València i el de Múrcia, vencedor de tres reis, vençut per una dona, no?, perquè estàs en tots els rius de mans i l'excomunió per no saber guardar les boles de drac. Si bé he sabut amb joia que us proposeu anar en auxili de la Terra Santa, bé, volem que sapigueu que el crucificat no accepta el servei d'aquell qui, masculant-se amb un contubern incestuós, el crucifica novament. Diu, de què vas tu a una croada mentre t'estàs enllitant amb amants, no?, pecant, i per tant faràs més mal que bé a la causa de la croada anant tu a molestar por ahí. Clar, es pot dir de maneres més subtils, però el missatge és molt clar.
0: Aleshores, tirarà pel dret, Jaume?
1: Doncs sí, tirarà pel dret, amb 61 anys, és a dir, 40 anys justos després d'iniciar la conquesta de Mallorca, no? Tenim com un paral·lelisme, el jove Jaume I amb 20 anyets salpant a conquerir Mallorca, i el ja no tan jove Jaume I de 61 anys salpant a conquerir Terra Santa, 40 anys després, com una mena d'Indiana Jones. És com la pel·li, saps? La pel·li que no has de fer quan, sí, per estirar el personatge, dius, vale, la primera va anar bé, Mallorca va anar bé.
0: Deixa-ho aquí.
1: Va, fem la segona. Jaume II, el retorno, València. I ja dius, va, pues la tercera, a Terra Santa. No va bé. Ell s'embarca cap al Llevant, té l'oposició dels seus fills, que li diuen, però pare, vostè on va? Ara, amb 60 anys, ja. Què es creu, Sin Connery? És un senyor gran. I passa el que ha de passar, no? Un senyor ja una mica perjudicat, que se sap en pecat, que havia estat educat en el temor al càstig diví, amb un papat obertament en contra per les seves actituds sexuals, uh-huh, i la primera de canvi, amb la primera excusa que li passa davant, que és que comencen a navegar, hi ha una tempesta i els vaixells, l'estol es disgrega, Jaume I diu, això és un senyal diví. Donem mitja volta. Jo ja he fet l'intent. A mi això, saps quan dius, jo només necessito presentar-me a l'examen, fas unes oposicions, jo només necessito presentar-me a l'examen i només signant passo. Doncs va fer això. Clar, La cara A d'aquesta història, d'aquest fracàs, el tenim en potser en el reflex bo d'en Jaume I, que no és altre que Lluís IX de França, Sant Lluís, no? Que li guanya és el personatge que li guanya la partida Occitània, no? Que l'obliga a signar el Tratat de Corbeil, a renunciar a les aspiracions occitanes, i que també li guanya la partida de les Croades, perquè justament uns mesos després el futur Sant Lluís protagonitzarà la seva pròpia croada, la que considerem la novena croada de Sant Lluís, i per tant, de nou, no, el rei de França havia triomfat allà on el rei d'Aragó havia fracassat. No es pot guanyar sempre, perquè ja sabeu que Sant Lluís mor a la croada. Llavors, bueno, mira, a vegades una cosa no treu. El que Déu et treu per una banda, t'ho dona per una altra.
0: Heu parlat de moltes coses fins ara, però m'ha quedat Múrcia pendent. Què va passar amb Múrcia? També va ser una aventura fracassada?
1: Doncs no, però va ser un èxit. Però a vegades és l'exemple perfecte de que a vegades, quan triomfes, fracasses. Perquè no sempre guanyar és guanyar. Bàsicament perquè si ets un paio com Jaume el Conqueridor, tot és possible. Així molt ràpid, perquè no entrarem tampoc a explicar-lo gaire. Resulta que la conquesta de València havia portat a xocar amb les expectatives de l'expansió del Regne de Castella, no? I a xocar amb els interessos dels monarques castellans. S'acaba arribant a una mena d'acord, una mena de repartiment, no? Sobre en què els dos reis es reparteixen les zones d'influència. Mira, tu pots conquerir fins aquí, jo conqueriré fins aquí, aquesta ciutat me la quedo jo, aquesta ciutat te la quedes tu, i no ens fem mal. I en aquest repartiment, Múrcia queia de la banda castellana. Bueno, reflexionem si van sortir guanyant o no. Fins aquí bé. No? Doncs no. Jaume I, com a bon cavaller cristià, com a bon home de la seva època, decideix donar un cop de mà al seu gendre, un altre personatge que també té tela, que és Alfons de Sé, el savi.
2: El savi.
1: No en parlarem, però sabeu que no hi ha Alfons IX de Castella, que passen d'Alfons VIII a Alfons X, que són tan cutres que salten un rei? Això ho sabeu? No? Sí, Antonio, no?
0: Vale. Tant Antonio Contreras aquí.
1: Bueno, bàsicament, com tenen tant...
0: Està vigilant, eh? Els reis,
1: molt ràpidament, els castellans tenen tan complex que arriba un moment que hi ha Alfons VIII de Castella, a sa pare, Lleó de Castella, no? Hi ha Alfons IX de Lleó, i quan Alfons de Sé ha de ser Alfons IX de Castella, per no reconèixer que som menys, diuen, no, nosaltres som el de Sé. Llavors, això fa la historiografia posterior, no? Però per com evitar aquesta idea de que Lleó va ser un regne independent, llavors, quan Alfons desè ni era savi ni era desè. Però bueno, això dona per un altre tema. Això quan fem el programa al Museu Arqueològico Nacional, allà amb... Sí. Bueno.
0: I la...
1: Bueno, llavors, com Alfons desè és incapaç de sufocar les revoltes que s'estaven donant a Múrcia, Jaume I diu... Això ja t'ajudo jo.
0: I ell ho va aconseguir així com si res? O...
1: Sí, de fet, ell munta sense tenir res a veure amb el tema. Diu, no passa res, ja t'ajudo jo. Munta, organitza una expedició per conquerir i pacificar el regne de Múrcia. La cosa és tan estrambòtica que, de fet, la noblesa aragonesa diu, jo no vaig. O sigui, no sé qui cony se'ns ha perdut a Múrcia, que no ens toca a nosaltres, que anem a conquerir allà. Total, que només l'acompanyen tropes catalanes. Això portarà que Jaume I faci aquell elogi tan bonic dient que els catalans són els millors dels seus súbdits, no? Que tots els regnes que té sota el seu domini, els catalans són els millors, no? Perquè són els que fins i tot en les expedicions absurdes van allà... No?
2: És que es fa estimar, en el fons.
1: Clar, bueno, és que els fracassats són la nostra gent.
2: Sí.
1: Tu dius, anem a fer una cosa... Anem a fer estructures murcianes. Anem allà. No? Anem a fer... Bueno. Són els únics que recolzen la iniciativa del rei i no només conquereixen i pacifiquen Múrcia, sinó que un cop que pacifiquen Múrcia, acaben amb les revoltes sarraïnes, al fons els diu, bueno, és que jo no puc, no tinc gent per repoblar Múrcia. Múrcia es perdrà. I Jaume I diu, tranquil, tranquil, ja te la repoblo jo. I repobla Múrcia amb catalans. Per això encara avui més del 50% del lèxic comú del lèxic d'ús comú murcià és d'arrel catalana. Hòstia, sí. També vindrà després, perquè després també sí que els conqueria. Bueno, total, no només conquereix Múrcia, sinó repobla Múrcia, i després d'això el fracàs és que agafa i la retorna als castellans.
2: És que...
1: Ja l'he conquerit, ja l'he repoblat, Aquí teniu, com si tal cosa, no? Perquè ell era un bon cavaller que seguia la paraula donada, que mai pledejaria, no?, contra un altre rei cristià i que, per tant, torna a Múrcia als castellans.
0: I aquesta història acabarà aquí?
1: Bueno, no patiu. 30 anys després, Jaume II, que en això no va sortir gaire el seu pare, conquerirà Múrcia, ja, efectivament, li traurà Múrcia, part de Múrcia als castellans, i després uns quants lius que tampoc venen al cas, retindrà tota la part nord de Múrcia, que serà annexionada al Regne de València. No? Aquí, bueno, hi ha una petita restauració, però en aquesta llista de fracassos, fixeu-vos que bonic és Jaume el Conqueridor, que fins i tot quan fa les coses bé, les acaba sent un fracàs.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recte final del Portes de Troia avui des del Museu d'Història de Catalunya amb aquest repàs dels fracassos de Jaume I, el Conqueridor, amb Succession, gran sèrie, que et falten 25 minuts per acabar de mirar-la.
1: Em falten 25 minuts des de fa un any i mig, sí, sí. Bueno, doncs... està allà esperant. Estava esperant el moment oportú.
0: Molt bé. Albert, les conquestes de Jaume I eren sòlides o tenien les seves crisis?
1: Òbviament, tenien moltíssimes crisis, si no, no estaríem parlant d'elles. Depenent del territori, Jaume I, quan conquereix Mallorca, sabeu que Mallorca fa una autèntica escabetxina. A qui no persegueix, o sigui, sabeu que els sarraïns són perseguits, fets captius, esclavitzats, fugen, hi ha una repoblació brutal, sí, a tota la zona de Mallorca, però amb el Regne de València és una història totalment diferent. De fet, la conquesta de València és una conquesta molt basada en pactes locals, en què ell pacta bàsicament amb la població andalusina, els futurs mudèjars, no? Que els coneix, aquesta població musulmana que viu en territoris cristians, ell pacta perquè ells continuïn treballant la terra, paguin impostos, paguin les rendes, una convivència molt basada en la submissió i un abús que veurem que anirà en crescendo, i això provocarà una sèrie de revoltes, un total de 3, 1244, 1247 i 1276, ja a les acaballes de la vida de Jaume.
0: Val, doncs quan explotarà aquesta situació? Tots sabem que ens queden 4 minuts.
1: Tots sabem que ens queden 4 minuts, res. Al-Azraq, que era un líder mudèjar, va protagonitzar les primeres revoltes i, a més, és un personatge que és exiliat a Àfrica i, al cap de 40 anys, torna... Perdó, 40 anys... 30 anys, torna i es torna a enfrontar a Jaume I. Al-Azraq, al final, mor, les revoltes continuen. Per tant... és una cosa que serà una constant al llarg de la seva vida. Un dels altres problemes que tindrà també serà la noblesa, vale? Com ja hem avançat al començament del programa. No tenim temps de desenvolupar-ho, però bàsicament el que hem d'entendre és que també hi haurà moltíssimes revoltes nobiliàries, de fet un total de més o menys 4-5, en les que ell acabarà també segrestat. I jo penso que per anar acabant ja, perquè no tindrem gaire temps de més, potser hauríem de parlar...
0: Dels testaments?
1: Dels testaments, directament, eh?
0: Doncs vinga, testaments.
1: O sigui, no parlem ni dels seus fills, eh?
2: Bueno, si fas testament és que hi ha fills.
1: Parlem dels testaments, som-hi.
0: Doncs,
1: què vols saber dels testaments?
0: Doncs que m'expliqueu moltes coses.
1: A veure, Jaume I té 5 testaments en total. Els va canviant a mesura que els esdeveniments polítics canvien, que la seva família canvia. De fet, nosaltres aquí hem portat, fa il·lusió ensenyar-ho, el de 1262, que és el definitiu.
2: Una rèplica, no patiu.
1: Òbviament, el podeu obrir vosaltres. Que venia amb un llibre, fa molt temps que vaig tenir, que em van regalar aquest llibre, i venia amb el llibre, és xulíssim, de ser, si us voleu acostar a mirar-lo, doncs el mireu, vale? Però bàsicament, el testament que ens interessa, que és el final, el de 1262, és el més controvertit, perquè és en el que Jaume I agafa totes les seves grans conquestes, no?, i les divideix en dos, en els seus fills, en Violant d'Hongria, que són Pere i Jaume. A Pere li dona Aragó, Catalunya i València, i a Jaume li crea una mena de regne artificial, que és a Mallorca, incloent la Balears, Rosselló, Cerdanya i Montpellier. Llavors, aquesta és una decisió que trenca la unitat del que seria la unitat política, entre cometes, de la corona d'Aragó.
0: I per què no tot en un únic hereu? Què passa?
1: Clar, en la nostra mentalitat moderna, el que tindria més sentit, no?, i el que faríem nosaltres jugant al Crusader Kings o qualsevol lloc d'aquests, és concentrar l'herència en un sol personatge per expandir la corona d'Aragó i ser un imperi fantàstic, no? Però què passa? Que aquesta és una mentalitat totalment d'estat modern, no? Ell, al final, el que està fent és administrar el seu patrimoni i diu, jo no vull que els meus fills siguin menys l'un que l'altre, per tant, els dos seran reis. Per tant, jo el que faig és dividir els meus territoris perquè els dos tinguin una part de la seva herència. És una cosa que es feia molt sovint, i aquesta idea de concentrar tot el patrimoni perquè un estat creixi, es faci fort, etc., no arribarà fins bastant més tard.
0: Doncs ja, últims segons del programa, però per anar acabant, com valoreu aquest llegat de Jaume I, vist des d'aquesta cara bé que hem mostrat avui, que hem fet avui el repàs? Canvia la imatge que teníem?
1: A veure, jo crec que hem afegit uns quants matisos. Sí que objectivament és un personatge que multiplica per dos els territoris de la corona d'Aragó, dicta lleis en català, dicta una crònica, no?, que és una obra històrica i literària, no ens oblidem, literària, brutal. I és un personatge que és espectacular, vull dir, ja l'hem repassat una miqueta. I recalcar una miqueta el valor del llibre dels Fates, no? Que no és la crònica d'un rei perfecte, però si més no és una crònica que se suposa que explica ell mateix. Llavors és ell mateix creant i explicant la seva pròpia història, òbviament amb molts silencis, amb moltes invencions, però bueno, si més no, 800 anys després estem parlant d'ell aquí.
2: Hi ha un tio que introdueix el dret romà a Catalunya, no em pot caure bé.

0: errors, de cop i volta, no, els mirem només des del punt de vista de la predestinació, d'allò que tenen, no, en tant en quant grans personatges del fil conductor de la nostra història, i ens oblidem, pues, que tots pequem d'algun error, d'algun fracàs, d'alguna situació que si escriguéssim en el nostre llibre dels fets potser haguéssim callat. Això sí que ho té Jaume primer, que com a mínim no es calla res.
1: No, no.
0: Però que esperem que sortiu d'aquí, no?, d'aquesta tenda reial de la conquesta de Mallorca, estimant, mitificant menys Jaume primer, però estimant-vos una miqueta més al Jaume real, aquell petit jove confós, no?, i perdut a la vida, que no va saber què fer i va acabar amb una mà leprosa.
2: Oh, moltes gràcies, Alberto Reche. Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu.
2: I moltes gràcies al Museu d'Història de Catalunya, a Ràdio Castellar, per haver-nos ajudat a muntar això d'avui, i vosaltres, que ens heu acompanyat més de 70 persones en aquest programa en públic, que no és l'últim de la temporada, encara ens queden un parell. Moltíssimes gràcies, un aplaudiment per vosaltres. I qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem, ara sí, la pròxima setmana des de Ràdio Castellar amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. La presidenta de la coordinadora d'AFAS, Carme Roca, deixa el càrrec després d'una dècada convençuda que l'entitat ha fet un salt qualitatiu fins a convertir-se en un actor empès en el debat educatiu. La presidència de Roca ha estat marcada pels conflictes educatius. Han participat en reivindicacions amb les retallades, els menjadors escolars, el desplegament de l'escola inclusiva, el català a les aules i la climatització dels centres. Ara que deixa la presidència, assegura que el principal llegat no és personal sinó col·lectiu i espera que la coordinadora continuï fent el mateix paper que, al seu entendre, ha consolidat durant aquests anys. Sant Cugat compta amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Julió, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer el passat 1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i la Festa Major, la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars. Un grup de veïns a Les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets i van veure com havien abatut un senglar a la via pública. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de Les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. I el passat dilluns 6 de juliol del 2026, durant les tasques periòdiques de manteniment i seguiment del Pi d'en Xandri, es va detectar el trencament parcial d'una de les seves branques secundàries. Segons la primera valoració tècnica, el trencament d'aquesta branca secundària és conseqüència d'una combinació de factors entre els

quals hi ha les seves dimensions, el seu pes, la posició gairebé horitzontal, la feblesa interna prèviament detectada, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que des de fa anys afecta els boscos de Catalunya. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal ho permeti, es retirarà la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del pi d'enxandri i dels sistemes de suport instal·lats. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies. El programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Darrere d'un equip de futbolistes que s'entrena, competeix i ho dona tot, sovint hi ha una realitat que pesa. La pressió de rendir, el sacrifici constant, la por a les lesions, la por a perdre el lloc, la lluita per ser valorades en un entorn que encara dubta si han de cobrar el que mereixen. Un psicòleg esportiu és qui acompanya quan el cap no pot més, quan el cos diu prou, quan les crítiques no cessen i el silenci dins el vestidor fa mal. És qui ajuda a gestionar l'ansietat abans d'un penal decisiu, qui fa costat quan les xarxes esclaten amb comentaris, qui sosté, escolta i interpreta i, sobretot, i el més important, mai jutja. Però sabeu què? Molts equips encara no tenen psicòloga esportiva. I si en tenen, és a mitja jornada o compartida amb altres seccions. Com si el malestar mental fos menys important que una sobrecàrrega muscular. O com si la confiança, l'autoestima o la resiliència es poguessin improvisar. En el futbol femení, la psicologia no és un luxe, és una necessitat. Perquè moltes d'aquestes jugadores han hagut de lluitar contra tot. La invisibilització, el masclisme, les lesions mal diagnosticades, el greuge comparatiu constant. I tot i això, companys i companyes, també deixa marques. Marques que no es veuen en una ressonància, però que també pesen. I que poden acabar amb una carrera abans d'hora o amb un somni trencat abans de començar. Avui, parlar de psicologia en el futbol femení no és nada modern. És parlar de drets i de salut i també de respecte, de tractar-les com el que són. Atletes d'elit que mereixen tot el suport, també emocional. Per això és important obrir espais per escoltar, per entendre i sobretot per aprendre a mirar més enllà de les botes, la pilota i el marcador. Perquè pots tenir un bon peu, pots tenir velocitat i pots tenir visió de joc, però si arrossegues pressió, si et bloqueja l'ansietat, si et pesa el que pensaran, si t'enfonses quan no surten les coses, no hi ha entrenament físic que t'hi salvi. Un psicòleg ajuda a gestionar l'error, a convertir la frustració en aprenentatge, a entendre que no cal ser perfecte, sinó has de ser constant, que caure també forma part del procés i que aixecar-se, doncs, també. Hi ha qui encara es pensa que anar al psicòleg és símptoma de feblesa, i no ho és. És símptoma de responsabilitat, de voler millorar, de cuidar-se per dins per poder competir per fora i fer-ho al màxim. Ja veureu com al capítol d'avui no parlaré de músculs, ni de genolls operats, ni tampoc d'entrenaments de força, ni de dietes altament planificades. Avui volem parlar d'una altra part del cos, una que no surt a les ecografies però que també es pot trencar igual, el cap, la salut mental. Perquè un esportista del rendiment és molt més que un cos preparat. És una persona exposada, exigida, observada i també jutjada, amb la pressió d'estar sempre a l'altura, de no fallar i també de ser exemple, de rendir quan tot va bé i també quan la vida privada doncs cau a trossos, i això no és fàcil i encara és més complicat doncs si ets jove. Amb el Francisco Arévalo ens ha quedat clar la importància de cuidar-nos per tal de poder rendir al màxim.
1: Francisco, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Parla'ns una mica de tu. Qui ets i d'on és aquesta inquietud per fer psicologia esportiva?
2: De fet, jo vaig començar com a entrenador nacional de bàsquet. Després me vaig desenvolupar i vaig començar els estudis de la llicenciatura de psicologia i després el màster de psicologia de l'esport, i em vaig interessar per, bueno, per tot tipus d'esports, especialment en bàsquet, futbol, equips, esports d'equip.
1: Quins són els factors psicològics clau per poder rendir bé o per un bon rendiment d'un futbolista o de qualsevol esportista?
2: Si hem de posar a nivell de, com una piràmide, jo crec que el principal factor és l'autoeficàcia. És a dir, l'autoconfiança, autoeficàcia, aquest sentit de que sóc capaç de poder assolir els reptes que em planteja l'esport. Aquesta seria la variable número 1, però després tindríem una sèrie de variables que influeixen en el rendiment esportiu, com poden ser la motivació, l'activació i regulació emocional, la presa de decisions, el control de pensament.
1: Es treballa en moltes coses, una d'elles suposo que també és la concentració. Com es pot entrar en aquesta situació o la manera, a l'hora de prendre les decisions, doncs, decidir la correcta en aquest cas?
2: Bueno, variarà molt de l'esportista. Sempre hem d'intentar fer una tasca individualitzada amb l'esportista, i per això, primer de tot, per fer una tasca rigorosa hem de fer una primera avaluació ben feta per detectar que el context on i conèixer una mica més l'esportista, el context on desenvolupa l'esport, les característiques individuals de l'esportista, i després a nivell més concret del treball de la concentració, treballaria amb els processos atencionals relacionats, en què ha d'estar atent, a què estímul s'ha d'estar atent l'esportista i a quins no.
1: Sovint es diu que tu jugues depenent de si tens confiança en tu mateix o no. Com treballes tu el tema de la confiança?
2: És una mica el mateix. Hem de detectar quina és la base de la manca de confiança de la persona, no? Si és la manera en què es parla, si és que no té definit uns objectius clars. Llavors, segons el que veiem en cada esportista, treballem més la part de control de pensament, la part de motivació cap a l'esport a través d'establiment d'objectius.
1: Perquè estem veient que hi ha una relació directa entre l'esport, el rendiment i la psicologia, però exactament tu com a expert, quina és aquesta relació?
2: La relació és clau, no? O sigui, normalment, si te fixes, a l'esport se treballa o s'ha treballat de sempre el que és la part tècnica i tàctica, després ha arribat la part de preparació física i ara estem una mica a lo que és l'era de lo que és l'era mental, no? De la psicologia, no? Tots els diferents aspectes psicològics que intervenen i que fan marcar la diferència entre una bona execució i una execució que no sigui de rendiment, no?
1: Podríem dir que hi ha diferències entre la manera de gestionar potser psicològicament un equip masculí i un equip femení en qualsevol disciplina esportiva?
2: Sí, definitivament sí. S'han de mirar els aspectes concrets que hi ha, no de capacitat, sinó els aspectes contextuals que tenen a veure amb a cada tipus d'esport, no? Per exemple, el tema de relació social, el tema de la manera en què veuen l'esport, no? I models que tenen de referència en l'esport femení, bueno, l'estigma que pot haver-hi, no? Al voltant de lo que és l'esport femení i, sobretot, el tema de les interaccions relacionats que hi ha entre els esportistes que acostuma a ser una mica diferent que amb l'esport masculí.
1: I suposo que també les pressions són diferents, les que reben un equip femení que un equip masculí, no?
2: És el que marca la diferència. O sigui, l'esportista femenina està sotmesa a molta més pressió social que un esportista masculí. No només és la pressió esportiva, sinó la pressió social de què fas fent tu esport, aquest esport no és de dones, no? És d'homes, aquest tipus de pressió, no?
1: Amb la pandèmia hem vist que s'ha donat més importància a tot el tema de la salut mental. Creus que realment la figura d'un psicòleg a un club hauria de ser obligatòria?
2: Sí, sí. De fet, nosaltres ara des del col·legi estem impulsant, juntament aquí amb el patronat d'Esports de Tarragona, un conveni per intentar desenvolupar la figura del psicòleg de l'esport a totes les entitats esportives, perquè creiem que és essencial. És essencial no només per al treball d'esportistes, sinó sobretot per al suport dels entrenadors perquè tinguin les habilitats necessàries per poder manegar les diferents situacions que els planteja l'entrenament i la competició. Pensa que, precisament, un dels principals problemes que tenim a l'esport femení i també al masculí és la base, la qualitat dels entrenadors que, en aquest cas, hauria de millorar i hauria de treballar aspectes com, per exemple, el psicològic, no?
1: Potser cal una mica també de consciència i pedagogia de cara als clubs o de cara als entrenadors, en aquest cas.
2: Sí, sí, sí, cal picar molta pedra. Ho estem fent, eh? I cada cop rebem més atenció, però cal que les entitats s'ho creguin, no? I entenguin que les persones que entrenen no només han de buscar el rendiment esportiu i de resultats, sinó el benestar psicològic, no?
1: Parlem una mica de futur ja per anar acabant. Com creus que evolucionarà el rol de la psicologia dins del futbol en els pròxims anys, a curt termini?
2: Jo penso que ja és determinant i serà determinant perquè, sobretot, treballem en àmbits que els entrenadors ens reclamen molt, no? Són aquests aspectes on l'entrenador es veu incapaç de poder ocupar-se, de gestionar. També hi ha l'àmbit de les famílies, que és un àmbit que encara no s'ha començat a treballar en el sentit de rendiment. És a dir, nosaltres veiem a nivell, des de la psicologia de l'esport, veiem els pares com una eina i molt important en el rendiment dels seus fills si fan ben les coses, sobretot en el treball d'aquesta autoeficàcia que hem parlat abans i de l'autonomia.
1: I ja per acabar, aprofitant que tenim un micròfon, no sé, parlar una mica d'aquests mites o potser aquests malentesos que la ciutadania ens creiem, també suposo que per no ser coneixedors del tema, perquè n'hi ha bastants, em sembla.
2: Respecte a la psicologia, molts, perquè al final pensa que la gent quan parla de psicòleg pensa que va al loquero, ¿no? Es que yo estoy bien, no necesito un psicòleg, ¿no? En aquest cas, penso que tothom en la psicologia lo que treballa és el rendiment tant personal com a nivell, en aquest cas, l'esportiu. No? S'ha de treballar molts aspectes en l'esport de la dona, sobretot aspectes relacionats a nivell més concretament amb la famosa tríada de la dona esportista, no? Que no només té a veure amb aquesta part fisiològica, com pot ser la deficiència calòrica o el dèficit menstrual o a nivell ossi, no? Sinó que hi ha altres problemàtiques a nivell social i d'autoeficàcia personal, no? per poder participar en un esport com cal, no?
1: Doncs gràcies, Francisco, per atendre'ns.
2: A vosaltres.
0: Abans de marxar, només volem recordar una cosa bàsica. El cap també s'entrena. Masses vegades exigim rendiment a esportistes que no tenen ni espai per respirar. No hi ha rendiment sense confiança. No hi ha èxit si hi ha por i no hi ha victòria si tot es fa des de l'angoixa. Perquè cuidar el cap ja no és cap opció. Ara és una necessitat. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de No hi ha distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

0: 7.150 metres d'altura. Una dona russa, Natalia Nagovitsina, està estirada sobre la neu. La temperatura és de 20 graus sota zero. El vent bufa a més de 70 km per hora i ella no es pot moure. Té la cama trencada. El seu company ha intentat ajudar-la a baixar, però és impossible. En lloc d'això, ha anat a buscar ajuda. Ella s'ha quedat sola a la muntanya més alta i perillosa del Kirguistan, el Victory Peak, el seu últim repte. Durant dies, aguanta. Sembla que l'impossible s'està aconseguint. Manté contacte amb altres alpinistes. Però el temps i les possibilitats van en contra seva. Només li queda resistir. Com de lluny s'ha d'anar per salvar una vida humana? Acompanyeu-me a descobrir la història de Natalia Nagovitsina. Natalia va néixer a la regió russa de Perm. Treballava en el sector del turisme i des de jove li fascinava la natura. Sempre li havia agradat fer excursions, anar a la muntanya i tota aquesta classe d'activitats. Sí que és veritat que no va començar a escalar seriosament fins als 30 i escaig anys. Quan molts comencen a buscar estabilitat, ella va començar a buscar aventura i cims. Amb els anys, ràpidament va aconseguir diverses ascensions molt importants. Va pujar muntanyes de més de 7.000 metres i va fixar-se un objectiu molt clar. Aconseguir el títol del Lleopard de les Neus, un títol honorífic que es donava als escaladors que eren capaços d'escalar els 5 pics més alts del que era l'antiga Unió Soviètica. En caure el règim comunista es va mantenir com un fet simbòlic, una marca que han assolit menys de 700 persones. Ja n'havia aconseguit 4, ara només n'hi faltava un, el més dur, el Victory Peak, o Genish Chokusku, ja em perdonareu la pronunciació, de 7.439 metres d'altura. Una muntanya coneguda pels seus vents salvatges i les seves tempestes sobtades que ja s'han portat desenes de vides. Natalia sabia molt bé quin era el risc que assumia a l'intentar aquesta meta. Sembla ser, tot i que no hi ha fonts fiables que ho confirmin al 100%, que 4 anys abans el seu marit havia mort escalant un d'aquests pics amb ella. I és que més enllà dels problemes físics i les capacitats que pugui tenir un escalador, hi ha una cosa inclús potser més difícil de combatre, que és el fred i les condicions extremes. En Sergei hauria caigut desplomat a mitja escalada a causa d'un accident vascular cerebral causat per la falta d'oxigen. Un fet que, en cas de confirmar-se, sembla que hauria donat a Natalia més ànims encara per intentar aconseguir aquella fita que els dos tant buscaven. Serà el dia 5 d'agost de 2025 quan Natalia iniciarà l'ascens d'aquest últim pic amb 3 companys més, d'origen rus, alemany i italià. Sembla que hi haurà bones condicions meteorològiques, així que la idea és fer l'expedició en uns pocs dies. La pujada, difícil, és clar, durarà una setmana. Arribaran al pic el dia 12 d'agost i hauran fet història aconseguint el cim. Ara, però, només són a la meitat del camí i la part tràgica d'aquesta història arribarà en el descens. Quan encara eren relativament a prop del pic, a uns 7.100 metres d'altitud, Natalia rellisca, cau uns metres avall del camí i es fractura una cama. És clar, quan el camí que queda és tan llarg i complicat, inclús en les millors condicions físiques, aquest fet no és una simple lesió, sinó pràcticament una condemna. El grup munta una petita tenda de campanya i intenten fer el possible perquè no es congeli. Un d'ells baixa per buscar ajuda. Els altres dos es queden unes hores més, però el vent augmenta, les temperatures cauen en picat i el risc de morir tots quatre és massa alt. Així doncs, la Natalia es quedarà sola enmig de la muntanya, en una tenda que contrasta amb tot el blanc de la neu, amb el dolor de la cama trencada, de la fred i de la soledat. És clar, a més, els recursos que té allà són limitats, molt de fet. És per això que dos dels companys, Uther Sigmund i Luca Sinigalia, van fent viatges per portar-li provisions. Cada cop més cansats, són pràcticament els únics de la zona capaços d'arribar fins allà, però també són humans i tenen un límit. L'alpinista italià Luca Sinigalia no torna d'una d'aquestes expedicions. L'altre company, l'alemany Uther Sigmund, també pateix congelacions i és transportat en helicòpter fins al seu país per poder-lo tractar. La temperatura és de menys 23 graus. Els equips de rescat han cancel·lat les operacions perquè les veuen inviables i fa temps que no se sap res de la Natalia. Però una setmana després, les notícies arriben. Un dron ha aconseguit captar imatges de la tenda. En ella es veu moviment. Això vol dir que encara és viva. És una vida humana, no la poden deixar estar així com així. Les autoritats ho avaluen i ho tenen clar. Aniran fins al final. Organitzaran un pla de rescat, però clar, aquest cop no poden tornar a enviar alpinistes. Ho faran per via aèria. Tres dies després, el 23 d'agost, les autoritats intenten arribar al lloc amb diversos helicòpters, un intent que resulta fallit. Sembla gairebé com si la natura es rigués de la tecnologia humana. L'helicòpter comença a tremolar i decideixen retirar-se. Una decisió que prenen segurament massa tard. Una de les naus s'estavella en la baixada. Per sort, sense víctimes mortals. Les autoritats es comencen a quedar sense opcions. La via aèria s'ha donat per descartada i les expedicions humanes ja s'han cobrat una vida. Ara comença a sorgir la pregunta de fins a quin punt val la pena arriscar-se. Les últimes notícies que se saben és que hi ha una dona viva en aquella tenda de campanya. Però, és clar, fa tres dies d'això. A més, per intentar salvar aquesta vida, ja se n'ha perdut una altra. La notícia ja fa temps que ha arribat als mitjans i el debat de si s'hauria de seguir o no buscant-la està a l'ordre del dia. La part dolenta d'aquest seguiment és que des de casa també n'estan pendents. El seu fill viu tot el dia mirant les notícies i intentant saber si la seva mare segueix en vida. Un fill d'uns 25 anys que, pel que sembla, ja havia perdut el seu pare en una d'aquestes muntanyes. Ara, per xarxes socials, suplica que segueixin amb el rescat, que està convençut de que la seva mare està viva. Demana que no l'abandonin. Passen dues setmanes de l'incident. El 27 d'agost, un dron aconsegueix arribar un altre cop fins a l'alçada de la tenda, per veure que aquesta està completament trencada i sense cap signe de vida. Aquest cop no és un dron convencional, és una amb càmera tèrmica, que en cas d'haver-hi vida, podria captar l'escalfor humana, però no detecta res. És aquest mateix dia, el 27 d'agost, quan les autoritats donen el cas per tancat i a Natàlia per morta. Ara, el seu cos i el de Luca Sinigaglia restaran congelats en el Victory Peak fins que algú el recuperi. No se sap amb exactitud quan va ser el temps que va aconseguir sobreviure Natàlia a l'accident. Només es sap que va lluitar a més de 7.000 metres d'altura, amb un cos trencat i un cor que encara desitjava viure. Aquest és un cas molt controvertit. Molts diuen que tot això és fruit d'una actitud molt egoista, de no ser conscient del risc que corria i del buit que deixaria en cas de la seva mort. Més encara, tinguent en compte tots els recursos que es van invertir per intentar-la salvar, tots els riscos que es van córrer, fins i tot la pèrdua d'una vida humana tan valuosa com la seva. Els que la coneixen sembla que diuen que no buscava ni fama ni rècords, que buscava un sentit, que per ella l'alpinisme era una manera de sentir-se absolutament lliure. Segons els testimonis, havia dit més d'una vegada que del que tenia por no era de morir, sinó de perdre la capacitat de moure's, de perdre aquesta llibertat. Per ells, la Natàlia era això, aquesta llibertat amb el risc que comporta. Una persona que preferia morir a deixar de ser ella. El Victory Peak va ser el seu cinquè i últim cim. Va aconseguir completar la seva missió, encara que no aconseguís el guardó oficial. La pregunta que es faran molts és per què? Què ens empeny a seguir pujant? Què és el que ens impulsa a seguir continuant quan tot indica que hem de tirar enrere? Perquè, en aquest cas, no només ho va fer la Natàlia. En Luca Sinigaglia portava molts anys escalant, sabia perfectament que era pràcticament impossible salvar-la i que estava posant en joc la seva vida. Els pilots dels helicòpters també ho van fer, un es va estavellar fins i tot. I els equips de rescat, tot i que no van poder pujar, estaven disposats a fer-ho. És la inconsciència, potser? Allò que diuen que fins que no t'hi trobes no t'ho acabes de creure? O que hi ha gent que simplement està disposada a jugar-se la vida per aconseguir el seu somni? Dieu-me què en penseu vosaltres. Sigui com sigui, aquesta és la història de Natàlia Nagovitsina, la dona que va desafiar la muntanya més alta del Kirguistan. L'intent de perseguir un somni fins al final, amb les pitjors de les conseqüències, per ella i per als altres. Perquè, encara que sembli mentida, això és coses que passen. Moltíssimes gràcies per escoltar aquest episodi i fins la propera.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Sant Cugat.
3: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Jordina Biosca, del Penedès, ens farà la narració No se sap mai.
1: Primer dia. Aquell matí, com cada matí, el vell va sortir de casa i es va seure sota el porxat. Mirava tot allò que tenia al davant. L'horitzó infinit, el cel net i clar, els camps d'herba fresca, les papallones, i allà, en un tancat, el seu cavall. Era un animal jove, robust, briós. Ajudava la família en totes les tasques del camp. De cop i volta, aquella bèstia, com si una mà invisible l'hagués esperonat, va aixecar les potes al davant, va renillar, va començar a córrer al galop, va saltar la tanca i va desaparèixer camí enllà. El vell es va quedar quiet, com si res no hagués passat, i tots els seus veïns, que sí que ho havien vist, van anar corrent cap a casa seva. Vell, vell, però que ho has vist? Se t'ha escapat el cavall, ha marxat. Com us ho fareu ara per treballar? Quina ruïna, quina mala sort! El vell, però, se'ls va quedar mirant i els va contestar. Mala sort? Dissort? No se sap mai. Segon dia. Aquest matí el vell ha tornat a sortir de casa i s'ha tornat a seure al seu porxat. Ha mirat tot allò que té al davant. L'horitzó infinit, el cel net i clar, els camps d'herba fresca, les papallones, els ocells, el tancat. El seu cavall, però, no hi és. Recordem que va marxar el dia abans. L'home mira, pausat, tranquil, i de cop i volta, en aquell punt mateix on havia desaparegut el cavall, veu que comença a aixecar-se tot un núvolet de pols. Aquell núvol de pols, que al principi és molt petit, de mica en mica sembla que es vagi apropant, que es vagi fent gros i dens. I quan és prou a la vora, el vell pot veure que aquell núvol de pols és el seu cavall que torna a casa, i oh, sorpresa! No ve pas sol. Darrere seu hi ha tot una colla de cavalls que l'estan seguint, i un rere l'altre, com si una força invisible, com si una mà invisible els estés esperonant, van saltant dins el tancat. El vell es queda quiet, mirant-s'ho tot, pensant, i els seus veïns, que també ho han vist tot, se'n van corrent cap a casa seva i li diuen alhora: «Vill, però que no ho veus? Va marxar i mira com torna avui! Quina colla de cavalls que tindràs ara! Serà molt fàcil poder treballar! Ets un home afortunat! Tens molt bona sort! Tot anirà de cara!» I el vell se'ls va quedar mirant i els va contestar: «Que tot em vindrà de cara? No se sap mai.»
0: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Doncs sigueu benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim aquells drets que no sabíem que teníem amb el nostre expert jurista en dret constitucional, Jan Botí. Bon dia, Jan, com estàs?
3: Molt bon dia, Ona.
2: Quin dret descobrirem avui?
3: Avui parlarem d'aquelles qüestions clau a l'hora de llogar un pis.
2: Ah, això és molt interessant, perquè avui en dia cada vegada hi ha més gent, no?, que lloga en comptes de comprar. És més habitual el fet de llogar un pis. I, per tant, què hem de tenir en compte?
3: Correcte. A més, el tema del lloguer i de l'habitatge està a l'ordre del dia. Per tant,
2: sí.
3: Res millor com per comentar-ho. Mira, jo en aquest cas pensava, ostres, imagina't, no?, que has trobat el pis perfecte, que el preu és correcte, té llum, està a prop de la feina, tots els avantatges que li vulguis trobar. I que signes el contracte de pressa perquè no te'l treguin. Ara que quan anem als portals veiem que n'hi ha poquets a bon preu, doncs perquè no te'l treguin, signes. I al cap de 2 mesos peta la caldera.
2: Ui, problema bàsic, això crec comencem que li ha passat
3: malament.
2: A tothom.
3: Correcte. Per tant, aquí dius, està, parlem amb el propietari i el propietari et diu, mira, això ho has de pagar tu, perquè en el contracte que vàrem signar hi ha una clàusula que estableix que les reparacions són a càrrec del arrendatari, del llogater. Tu t'ho creus, perquè escolta, tens bona fe i al propietari doncs, no li veus cap maldat, però resulta que la llei diu una altra cosa. Per tant, avui parlarem de què pots i què no pots assumir com a llogater, què ha d'assumir i què no ha d'assumir el propietari quan establim un lloguer dels que entenem de tota la vida, de llarga durada, i quines clàusules ens hauríem de mirar amb lupa abans de signar. Per tant, veurem aquests drets i aquests deures que tenim com a propietaris i com a inquilins des que el pis el veiem fins que el signem i acabem vivint-hi.
2: Molt bé, i quins són aquests drets i deures? Quina legislació ho regula, tot això?
3: En aquest cas, per parlar d'aquests lloguers de llarga temporada, hem de basar-nos en la Llei d'Arrendaments Urbans, la LAU, que és la normativa que a nivell estatal regula aquestes relacions entre propietaris i arrendadors. En el cas del contracte de lloguer, sabem que hi ha una lliure disposició entre el propietari i l'inquilí. Per tant, en principi podríem pactar el que volguessin. Mm-hmm. Però, clar, la llei hi és per garantir una sèrie de qüestions.
2: Que no hi hagi pràctiques abusives, no?
3: Correcte. Mm-hmm. Aleshores, no hi ha cap clàusula dins d'un contracte que pugui contradir la llei. Mm-hmm. Les clàusules han de ser d'acord amb la llei. Per tant, les concessions i allò que pactem ha d'estar dins de la llei. Per tant, encara que tu signis una clàusula que és considerada abusiva, però tu no ho sabies, això després no tindrà validesa.
2: Per tant, signar-ho no és una garantia, no?, per al propietari? Vull dir, si l'inquilí se n'adona que aquella clàusula és abusiva, ell podrà recórrer i el propietari haurà de fer cas.
3: Efectivament. Mm-hmm. Ara bé, ja entrem en un procés.
2: Clar.
3: Que potser ens podem evitar. Potser ens podem evitar si seguim les 3 pautes que ara us marcaré en el llarg de la vida del que ha de ser el lloguer.
2: Mm-hmm.
3: Abans, durant i després. Abans, ostres, revisem el contracte, revisem les clàusules,
2: mm-hmm,
3: parlem amb algú que en sàpiga, assessorem-nos, no ho signem a la babalà. I, per tant, veiem quines obligacions s'estableixen i quines potser no em pertocarien. Per tant, deixem-ho mirat i establert.
2: Mm-hmm.
3: Després, durant el lloguer, hem de tenir molt clar què podem assumir i què no. Què podem assumir i què no. I, finalment, hem de poder saber què fer en el cas de que hi hagi problemes. Quins canals podem fer servir i quines vies tenim per reclamar allò que no s'estigui d'acord amb la llei.
2: Vale. Abans de continuar, però, estem parlant ara de lloguers de llarga durada, no? Per tant, tots aquells lloguers temporals o lloguers d'habitacions, tot això aquí no hi entra.
3: Tot això entrarà en un altre programa si la nostra audiència així ho reclama. Però de moment, que ja és un tema prou dens, parlem d'aquests que menciona, sí.
2: Molt bé. Per tant, anem a veure. Què hem de tenir en compte, no?, per poder fer tot això?
3: Doncs mira, hem de tenir en compte, abans d'iniciar tota l'explicació que farem de què li correspon al propietari o què no, etcètera, tinguem en compte que en aquests lloguers que entenem de llarga durada hi ha una durada que estableix la norma per defecte. I aquesta durada és de 5 anys. Uh-huh. Si jo faig un lloguer amb un pis per viure-hi, jo sé que allà hi puc ser durant mínim 5 anys.
2: Ja així de base, eh?
3: I així de base. Encara que jo pacti menys anys. Uh-huh. Si jo pacto menys anys, el contracte es prorrogarà automàticament fins a arribar als 5 cada anualitat. Uh-huh. D'acord? Per tant, això ho hem de tenir molt clar. No se'ns pot fer fora abans de 5 anys, a no ser que el propietari necessiti disposar del pis per un ús personal seu o per alguna sèrie de qüestions taxades a la llei. Però per garantia de l'inquilí, mínim 5 anys. Amb les persones físiques, 7 anys amb les jurídiques, una empresa, per exemple. Tinguem en compte això.
2: Per tant, si hem pactat que són 3 anys en comptes de 5, els 3 sí que ens poden fer fora?
3: No.
2: No, tampoc.
3: Els 3 anys es prorrogarà automàticament fins als 5 de manera normal, per tant, dels 3 als 4 i dels 4 als 5, fins a assolir els 5. No podem, no podem ser-hi menys de 5 anys, a no ser que nosaltres voluntàriament decidim abandonar-lo i rescindir el contracte amb els terminis que també estableix la normativa, que haguem d'avisar el propietari, i per tant ho fem d'acord amb la llei. Però termini de 5 anys.
2: I el propietari té dret només a rescindir si el vol fer servir ell. No pot rescindir-nos-el per llogar-lo a una altra persona, per exemple.
3: No seria una causa que la llei contempli. Per tant, en el cas de que el propietari ens al·legués que ell en té una necessitat i que, per tant, el necessita i ens fes fora o ens digués que no el renova o que l'hem de deixar en el termini que estableix la llei, si nosaltres després tinguéssim coneixement per una altra via de que l'ha llogat a uns tercers, nosaltres aquí podríem demanar-lo perquè el propietari hauria actuat en frau de llei, hauria fet servir, diguem-ne, la pròpia legislació per evadir una responsabilitat seva, que és que no pot rescindir-lo si no és per causa justificada.
2: Molt bé. Anem a parlar d'un altre tema que també preocupa molt, la fiança.
3: La fiança. La fiança, com a norma general, hem de tenir en compte que la fiança és un mes de la mensualitat del cost del lloguer. Si el lloguer val 800 euros al mes, la fiança hauria de ser de 800 euros al mes. Que el propietari ens podria demanar alguna altra tipologia de garantia com un aval, per exemple, sí, però si ens demana alguna altra garantia, no podrà superar el cost de 2 mesos del que correspon de cost de lloguer. Per tant, excepte que hi hagi una sèrie de punts taxats per la llei, la norma és un mes de fiança, màxim 2 si hi ha alguna garantia extra, com podria ser un aval.
2: Uh-huh. I anem a una guia pràctica. Què no pot fer el propietari?
3: Bé, aquí, com deia, ens hem de centrar en el que estableix la LAU, la Llei d'Arrendaments Urbans, i el Codi Civil subsidiàriament. Subsidiàriament vol dir, no?, en tot allò que no trobem específicament la regulació a la LAU, podem anar al Codi Civil perquè d'alguna manera ho haurem de cobrir. Per tant, tot el que siguin reparacions necessàries, estructurals, de l'habitatge, perquè sigui habitable, corresponen al propietari.
2: O sigui, tot el que se'ns espatlli, que sigui de l'habitatge, tipus calderes, persianes, neveres, coses així molt grans...
3: Si ja hi és, sí.
2: Si ja hi és, ho ha d'arreglar el propietari.
3: Correcte. Uh-huh. Tinguem en compte, si el pis se'm lloga sense moblar i la nevera la poso jo, és responsabilitat meva. Però tot allò que estigui en l'habitatge en el moment en el que jo hi entri a viure, ja sigui estructural o d'electrodomèstics proveïts pel propietari, això corre a càrrec del propietari. A no ser que jo n'estigui fent un mal ús, eh? Mm-hmm. I hagi donat cops de destral a la rentadora. Home, doncs aleshores em correspondrà a mi. Però, per tant, per un desgast habitual i ordinari, li correspondrà al propietari. Després, totes aquelles despeses que siguin extraordinàries de la comunitat, hem de posar un ascensor, hem de fer la façana nova, correspondran al propietari. Uh-huh. Les despeses ordinàries de neteja, de l'ascensor, del manteniment, etc., sí que, si es pacta, es podrien repercutir en el preu. Però les extraordinàries seran sempre a càrrec de qui té la propietat de l'habitatge. Després, pel que té a veure amb els impostos i els tributs, com a norma general, la llei ens diu que correspon al propietari, també. Uh-huh. Després hi ha vies de repercutir-ho en el preu. És a dir, jo et puc pujar-ho i amb allò cobreixo...
2: Bueno, et pujo el lloguer...
3: Correcte, uh-huh. Però això ja és una estratègia, diguem-ne, que no correspon. La llei diu l'IBI, per exemple, l'impost de béns immobles, no? Allò que paguem per aquell trosset de terreny que fem servir, correspon al propietari.
2: Clar, i també les taxes municipals, no?
3: Correcte, és a dir, en cas que hagis de pagar les brosses. És a dir, com a norma, això correspon al propietari.
2: Les brosses corresponen al propietari, però, també, però són residus que fa el llogater.
3: Sí, per això aquí podríem estar en la línia de que potser sí que es podria repercutir en el preu, és a dir, no és una cosa tan estricta com ho seria s'ha d'arreglar la baixant del lavabo. Uh-huh. Escolti'm, això és del propietari absolutament, no?
2: Uh-huh.
3: Després, l'assegurança de l'habitatge també li correspon propietari, que és el qui n'és el titular, sobretot en el cas de que l'assegurança ens estigui cobrint responsabilitat civil, danys estructurals, etc, etc, no? Després, quan nosaltres hi entrem, evidentment, per poder llogar un habitatge ha de tenir la cèdula d'habitabilitat i ha de tenir el certificat d'eficiència energètica. Això és un cost que correspon al propietari. Et dic, clar, al final ens ho pot repercutir pujant-nos el preu del lloguer, però mai podrà fer-ho sota aquest concepte. En tot cas, ho podrà fer per altres raons, però no sota aquest concepte, no? I, finalment, el que dèiem, les qüestions bàsiques d'aigua, llum, gas, no és tant que això ho hagi d'assumir el propietari a nivell de cost, però sí que ens ho ha de proveir a l'inici. I, per tant, després nosaltres doncs ja n'assumirem el cost, o el propietari, això sí que en funció del cas s'hagi impactat entre les parts.
2: Per tant, ja la llum i l'aigua han d'estar donats d'alta i el llogater només ha de fer el canvi de nom, no?
3: Seria desitjable. Seria desitjable.
2: Per tant, recapitulem, reparacions necessàries com estructurals de l'habitatge, despeses extraordinàries de comunitat, tributs i impostos, assegurança de l'habitatge, els certificats d'eficiència energètica, cèl·lula d'habitabilitat i les instal·lacions bàsiques en bon estat. Tot això és responsabilitat del propietari.
3: Correcte. No?
2: Doncs anem a unes 5 clàusules habituals que podrien ser abusives. Per exemple, l'inquilí assumeix totes les reparacions de l'habitatge que s'hagin de produir durant la seva estada. Això es pot fer o no es pot fer?
3: Això és il·legal.
2: Això és
3: si
2: il·legal.
3: Es refereix a reparacions estructurals o necessàries per l'habitabilitat de l'habitatge.
2: Per tant, no...
3: Això no, pot. No seria... Bueno, en tot cas, seria una clàusula que es podria considerar nul·la o que no tindria validesa perquè correspon al propietari i no pas a l'inquilí.
2: Per tant, revisem, anem tothom a revisar els seus contractes a veure si tenim aquesta clàusula. Una
3: Correcte.
2: Altra que hi podríem tenir. El llogater pagarà totes les despeses de la comunitat.
3: Com deia abans, si pactem les ordinàries, la neteja, el manteniment de l'ascensor, tot inclòs, això ho podríem pactar. Les extraordinàries, façana, qualsevol pagament sobrevingut de qüestions de l'edifici, estructurals, corresponen al propietari.
2: I no ens les poden traspassar els llogaters.
3: No ens les poden traspassar.
2: Una altra clàusula que hem de tenir en compte perquè és abusiva. El propietari pot entrar a l'habitatge per revisar-ne l'estat.
3: Mai de la vida.
2: No pot entrar mai mentre nosaltres hi estiguem vivint.
3: I mentre no hi estiguem. Vull dir, en el moment en el que jo tinc un habitatge llogat, aquell habitatge és el meu domicili. És el meu domicili. Per tant, en el cas de que el propietari, per molt propietari que sigui, entrés mentre jo tinc arrendat aquell pis, estaríem parlant de violació de domicili. Això és un delicte bastant greu. Per tant, el que pot fer el propietari és, home, si li fa il·lusió veure el pis i em truca per telèfon i em pregunta si pot venir i jo li dono permís exprés, home, doncs aleshores podrà entrar, com qualsevol altre convidat. Però venir a fer revisions perquè així ho pactem, això no té ni cap ni peus.
2: Per tant, allò de presentar-se per sorpresa a veure com tenen els llogaters al meu pis, això no ho podem fer.
3: No tinc per què obrir-li la porta.
2: Anem a una altra clàusula. Si el llogater rescindeix el contracte abans del termini, haurà de pagar totes les mensualitats que faltin fins a la finalització.
3: Compte. Com a molt, podrà pagar o haurà de pagar les mensualitats que faltin fins a la finalització comptant les anualitats que faltin. Si jo porto 3 anys i me'n vaig, com que n'havíem pactat 5, potser se'n podrien reclamar 2 mensualitats, que són els 2 anys que falten. Mai de la vida mensualitats. Imagineu-vos si haguéssim de pagar 24 mesos de lloguer per avisar amb temps i forma que els 3 anys marxo perquè m'han donat una feina en qualsevol altre lloc. Seria una absoluta bestiesa. Per tant, no. Parlem de quantes anualitats queden, això ho transformem en les mensualitats que el propietari sí que podria reclamar.
2: Per tant, si em queda un any, una mensualitat. Si em queden 2 anys, 2 mensualitats. Però aquí sí que podem pactar, no? Si podem deixar per escrit el contracte que si jo el rescindeixo hauré de pagar com a mesura compensatòria una mensualitat, per exemple, independentment dels anys que em quedin. Això es pot fer?
3: A veure, hi ha qüestions que les podem valorar. Però d'entrada, el que seria desitjable és seguir el que hem establert.
2: Anem a una altra clàusula. El llogater renuncia al seu dret a pròrroga legal del contracte.
3: Aquesta clàusula seria nul·la de ple dret. La pròrroga legal era el que dèiem abans. Si jo tinc un contracte per un termini de 5 anys, que és el que estableix la llei, però l'hem pactat de 3, jo no puc renunciar a la pròrroga de 3 a 5 anys. Vull dir-te, és la LAU estableix aquests terminis i, per tant, la pròrroga és obligatòria i no ens poden fer fora abans. Per tant, no és un dret que jo pugui renunciar-hi.
2: I si totes aquestes clàusules ens porten problemes, què podem fer?
3: Jo, d'entrada, depenent de la relació, evidentment, recomanaria, com sempre, que abans de començar la via judicial, la via de la reclamació, intentem arribar a un enteniment.
2: Parlem-ne, no?
3: Parlem-ne, que som persones. Hi ha vegades que costa. Que costa perquè hi ha persones que això del diàleg no ho tenen gaire ben entès i, per tant, és una mica donar-se cops contra una paret. Aleshores sí que hauríem d'iniciar, doncs, algun procés. Com podríem començar això? Home, ho podem començar, a part d'haver-ho fet ja verbalment, comunicar-ho per escrit. Quins són aquests greuges que s'estan produint, aquests incompliments, directament al propietari, amb un burofax, amb un correu certificat. Tenim diverses opcions. En el cas de que això no tingui cap mena de fruit...
2: Clar, què passa si no ens respon, per exemple?
3: Respon, però jo ho he intentat. Per tant, jo estic demostrant bona fe. Estic demostrant actuar de manera diligent. És l'altre que està ignorant i, diguem-ne, evadint la seva responsabilitat. No? Per tant, si no respon o es nega a resoldre-ho perquè diu, escolti'm, aquí és que no passa res, tenim altres vies. Podem també assessorar-nos a través de les oficines d'habitatge de les nostres ciutats, per qüestió de mida, no totes les ciutats en tenen, sinó també podem anar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, on podrien assessorar-te i fins i tot iniciar d'una manera més institucional una mediació, si és que aquella que tu has intentat no ha estat fructífera. No?
2: Per tant, abans d'anar a la via legal, intentem parlar-ne, i si no pot ser entre nosaltres, doncs amb una institució pel mig, no?
3: Correcte.
2: En aquest cas, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
3: Correcte. I si aquestes vies, que serien les desitjables, perquè ens agradaria viure en una societat en comú, unió, doncs sí que ens queda com a últim recurs anar als tribunals, anar a la via judicial i podríem presentar una demanda per incompliment de contracte. En aquest cas, per incompliment de contracte per part, evidentment, de la part propietària.
2: Doncs ja per acabar, dona'ns uns últims consells, perquè clar, normalment quan anem a llogar un pis estem en una situació molt vulnerable, no?
3: Sí.
2: En el sentit que, o sigui, nosaltres necessitem aquell habitatge, n'hem vist molts i tots són molt cars o ens costa molt que tinguin tot allò que voldríem i quan trobem el que se'ns ajusta per lloc, se'ns ajusta per preu, se'ns ajusta per estat, no?, de com està l'habitatge, que no és massa vell. Llavors ens passa que té unes clàusules al contracte abusives o algunes coses que no ens acaben de fer sentir còmodes. I en la situació que estem de vulnerabilitat ens costa doncs dir que no, ho volem allò, no? Perquè pensem, si dic que no aquí, doncs ja em quedo sense pis. Què podem fer?
3: És cert tot el que acabes d'exposar. És cert que el llogater, en aquest cas, és la part feble, la part vulnerable de l'equació, però sí que hem d'evitar assumir qüestions que no ens corresponen. Sabent, com deia abans, que algunes d'aquestes són nul·les. O, encara que les signem, no tindran validesa. Per tant, podran ser impugnables després. Tinguem això present.
2: Per tant, no hem de tenir por i hem de reclamar els nostres drets.
3: No hem de tenir por i hem de reclamar els nostres drets perquè, si no, entrem en l'espiral de sempre. Que aquestes coses costen, són feixugues, és abordar una situació conflictiva, certament, però hi ha vegades que, com deia, amb un bon assessorament, amb una persona que en sàpiga al costat, un advocat, unes finques que es dediquin a això abans de fer-ho, ostres, posem-hi tots els ulls per intentar evitar d'entrada problemàtiques que ens poden evitar problemes en el futur.
2: Per tant, jo crec que el consell més important és llegim-nos bé els contractes, no? Sapiguem què estem firmant i sapiguem que encara que ho hagin firmat tenim dret, no?, a revisar aquell contracte i que si són clàusules abusives doncs a reclamar.
3: Correcte, i tinguem present que allò que feia molta il·lusió a l'inici ens lliga durant molts anys.
2: Clar, tant, 5 anys, eh?
3: Correcte. És convenient que tinguem en compte aquest petit matrimoni que fem amb el contracte i que, per tant, el tinguem ben conegut, ben mastegat, perquè d'aquesta manera, si tot va bé, és fantàstic, i si no va bé, que no hi hagi una escletxa a través de la qual doncs ens puguin enganxar.
2: Doncs molt bé, moltes gràcies, Jan. Ens apuntem tots aquests consells i ho tindrem en compte cada vegada que hàgim de canviar de pis o de llogar-ne un. Gràcies, Jan. Ens trobem al proper programa.
3: Gràcies, Ona.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

Els arbres poden recordar períodes de sequera i modificar el seu comportament anys després. Els científics han descobert que alguns arbres, després de passar una sequera intensa, no tornen immediatament al seu funcionament normal quan torna la pluja. En lloc d'això, mantenen, durant anys, una mena de prudència fisiològica. Absorbeixen l'aigua de manera diferent, obren menys els seus estomes i ajusten el seu creixement per conservar recursos. Aquest fenomen s'anomena memòria ecològica. I no és una memòria com la humana, és clar, però sí és una forma de conservar informació sobre experiències passades i utilitzar-la per reaccionar millor davant futurs riscos. Alguns estudis suggereixen que aquesta memòria podria estar relacionada amb canvis químics dins les cèl·lules o fins i tot amb mecanismes epigenètics, que alteren la manera en com s'expressen certs gens sense modificar l'ADN. Gràcies a això, els arbres que han sobreviscut a una gran sequera poden estar preparats per afrontar-ne una anys més tard.

0: coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. La presidenta de la coordinadora d'AFES, Carme Roca, deixa el càrrec després d'una dècada convençuda que l'entitat ha fet un salt qualitatiu fins a convertir-se en un actor empès en el debat educatiu. La presidència de Roca ha estat marcada pels conflictes educatius. Han participat en reivindicacions amb les retallades, els menjadors escolars, el desplegament de l'escola inclusiva, el català a les aules i la climatització dels centres. Ara que deixa la presidència, assegura que el principal llegat no és personal sinó col·lectiu i espera que la coordinadora continuï fent el mateix paper que, al seu entendre, ha consolidat durant aquests anys. Sant Cugat compta amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Julió, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer el passat 1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i la Festa Major, la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars. Un grup de veïns a les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets i van veure com havien abatut un senglar a la via pública. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. I el passat dilluns 6 de juliol del 2026, durant les tasques periòdiques de manteniment i seguiment del Pi d'en Xandri, es va detectar el trencament parcial d'una de les seves branques secundàries. Segons la primera valoració tècnica, el trencament d'aquesta branca secundària és conseqüència d'una combinació de factors, entre els quals hi ha les seves dimensions, el seu pes, la posició gairebé horitzontal, la feblesa interna prèviament detectada, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que des de fa anys afecta els boscos de Catalunya. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal ho permeti, es retirarà la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del Pi d'en Xandri i dels sistemes de suport instal·lats. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials i gràcies per sintonitzar-nos en aquesta nova edició del programa on, com sempre, doncs, rebusquem els nostres prestatges per recuperar les carpetes d'aquells discos que volem tornar a escoltar. Com sempre diem, la bona música és inexorable, no s'acaba mai i val la pena tornar-la a punxar i explicar algunes històries relacionades amb algunes d'aquestes cançons. Avui, però, fem un programa una mica diferent. Ja fa bastants programes enrere vam fer una selecció de cançons d'amor de forma molt eclèctica i pràcticament aleatòria, cançons que o bé tracten o bé parlen directament d'amor. Cançons de tots els estils, de tots els tipus, i el que farem no és presentar-vos les cançons com fem sempre, sinó com ja hem acostumat a fer en algunes ocasions, inspirar-nos una mica, escriure quatre línies romàntiques i mesclar aquestes reflexions amb aquestes cançons d'amor.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
2: En aquell moment vas aparèixer tu. Em va fer tanta il·lusió retrobar-te, com si fossis un àngel caigut del cel. La teva xerrera m'absorbia i em meravellava, i quan em vas començar a mirar amb aquells ulls grans tan oberts, amb aquella rialla encomanadissa i amb tant d'entrega, vaig tenir clar que hi havia una màgia que es retroalimentava per ambdues bandes. Puc afirmar que era la primera vegada que em passava, ja que en anteriors experiències sempre fallava alguna cosa, mentre que en aquells precisos instants, sense intermediaris ni cartes postals, sinó un davant de l'altre, de fit a fit, hi havia quelcom màgic que es palpava.
3: What's the

Va encendre la son. Fixo aquests moments agradables a la memòria. La presa de contacte personal. Aquell primer moment màgic, especial, irrepetible. El creuament de les coordenades i les ordenades. Les dades i la persona. La cara, la personalitat i l'esperit. Premonició. Bonica paraula.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llo.
1: Sempre especulant, sempre imaginant la persona i el moment, i acaba fent-se real aquell tímid pensament. Resseguint amb els ulls les faccions, moviments, expressions, les celles, les pestanyes, els ulls profuns i enigmàtics, expressius, simplement bonics, complexament atractius. L'immediat record del seu somriure em manté despert.

I entre els arbres, assegut a la pinassa seca, miro cap al sol brillant i encegador i recordo el moment. Cada imatge, cada paraula, cada tímida mirada, intentant esbrinar respostes ocultes. Somiaré una i altra vegada en el rostre, ressonant la veu per les parets, clavant-me la mirada per breus instants, acostant els nostres pensaments.

0: els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Ja sé que poques coses puc dir-te en aquests moments que et consolin. Que poques coses puc fer perquè ho oblidis. Que poques coses puc fer perquè somriguis. Però que sàpigues que em tens per a tot el que faci falta. Que et faig costat, que em pots trucar quan vulguis i que tens les portes de casa meva obertes. No vull que diguis que la vida no té sentit. No et tallis a trucar-me si et fa falta.

Cada vegada que llegeixo les teves paraules, em sento reconfortat i cuidat. Sé que hi ets i que l'espera ha valgut la pena. Sé que algun dia ens retrobarem i que llavors ens tornarem a abraçar intensament, com aquell dia. I potser llavors ens podrem tornar a besar i acariciar-nos, tal com he somiat, cada nit. Quan t'escolto, tots els meus mals desapareixen. Res em fa més il·lusió que tornar-te a veure.

0: Rock and Clàssics.
1: Amb Esteve Llop.
2: M'encanta mirar els teus ulls, vius i tendres, dolços i atrevits alhora. Besar el teu coll, veure com la teva pell es posa tensa, com les teves pulsacions s'incrementen i ens unim en una llarga abraçada que tantes vegades he desitjat. De nou, he tingut la sensació d'estar entrant a dins teu i que tu entraves a dins meu. Aquest instant ha de ser etern, no podria entendre-ho d'una altra manera. Espero que ho vegis igual que jo, perquè vull passar la resta de la meva vida amb tu.

Somio que passem una nit junts, els dos sols, i que seguim fent realitat els nostres somnis i il·lusions. No te'n vagis mai més. Queda't amb mi. Imagina't que et torno a abraçar com ahir a la matinada. Imagina't que ens xiuxiuegem a l'orella i ens diem aquelles paraules que només tu i jo ens podem dir. Imagina't que dormim un al costat de l'altre i que l'endemà seguim ben units. Imagina que el somni ja és realitat. T'estimo i et

0: Rock and Clàssics. Escolta els grans reserves del rock amb Esteve Llop.
1: Estic desorientat. No sé per on començar. Em fa por tot. No puc deixar de pensar en tu. No puc ni vull passar pàgina. Mai havia estimat a ningú així. Em nego a creure del tot que s'ha acabat, tot i sentir-me tan sol i desgraciat. Sempre he dit que t'ajudaria amb el que fes falta. Ara ja no sé si puc. A mi em pots demanar el que vulguis, no te n'estiguis. Soc tot teu.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Que frustrant plorar els dos per separat. Que frustrant abraçar-nos però no poder arreglar res. Que frustrant no poder oblidar ni voler-ho. Encara que soni a frase típica i tòpica, no em puc imaginar la vida sense tu. I el més fort és que et segueixo estimant igual. Res no ha canviat. Em sento absolutament inútil.

0: i us faig una salutació a totes les persones oients del Rock and Classics, tot desitjant-vos que la nostra música us agradi, us faci veure i us motivi, doncs, a passar un dia ben, ben maco. Gràcies per escoltar el programa.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llo. Quina és la millor cançó de la història? Rock and Classics, amb Esteve Llo.
2: Les hores tristes passen tan a poc, els dies semblen setmanes i les setmanes mesos. Diuen que el temps poleix les coses, però tant se val. El temps em consumeix, però no importa, encara que al final del túnel potser no existeixi. Això és una de les coses que més m'angoixa. Va ser que marxessis i que hagi tornat el fred i el vent. Desitjo, com poques coses en aquest món, que torni el bon temps. Llàstima que les papallones no es poden tocar, si no, després no poden volar. I jo vull que volin el seu aire, felices, ben amunt, fins a tocar el cel, malgrat em dolgui profundament que no sigui amb mi. Jo ja no puc volar.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de primera catalana de futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix, Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts a una nova edició dels Moments d'òpera, el programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 9 al 19 de juliol torna al Gran Teatre del Liceu el darrer títol que va compondre el grandíssim Giuseppe Verdi, l'obra que demostra la seva maduresa creativa, tant en el terreny musical com en el teatral. Avui, Falstaff.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Falstaff és una òpera dividida en tres actes amb música esclar de Giuseppe Verdi i llibret en italià de Rigoboito, tot i que basat en la comèdia de Shakespeare Les alegres comares de Windsor del 1601 i Enric IV del 1598. Aquesta òpera va ser estrenada al Teatre La Scala de Milà amb moltíssima expectació un 9 de febrer del 1893. Al Liceu hi arribaria per primer cop el 18 d'abril del 1896. Teatre al Liceu, que l'acull de nou, com dèiem, del 9 al 19 de juliol d'enguany. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, evidentment, Sir John Falstaff és el nostre protagonista, un cavaller ja vell, gras i sense cap mena de recurs que, més enllà de la seva insolència, paper per baríton que exigeix una àmplia tessitura vocal i una bona preparació física, tot un repte per baríton que vulgui sumar aquest paper. Mr. Ford és el marit d'Alice i pare de Naneta, gelós i autoritari, es disfressa de Sr. Fontana, paper el de Mr. Ford per baríton alt, amb viscòmica, amb un límit agut més alt del que és habitual per un cantant d'aquesta tessitura. A més, cal que l'intèrpret sigui, com passa a molts d'aquests personatges que apareixen en aquest títol, que sigui un bon intèrpret al nivell actoral. Mrs. Ford, la mare de Naneta, és un vistós paper per soprano lírica. Cal que gaudeixi de bones agilitats i dots interpretatives. Naneta és la filla dels Ford, que també està enamorada de Fenton, paper per soprano lírico lleugera. Mrs. Quickly és la veïna dels Ford i una gran comare. Paper graciós per mezzo soprano o contralt que exigeix una poderosa zona greu. Fenton és un noi jove enamorat de Naneta amb qui s'acabarà casant, paper per tenor líric lleuger. Mrs. Page és una comare i veïna de Mrs. Ford amb la que Falstaff vol intimar per aconseguir ni més ni menys que els seus diners, un paper menor per mezzo soprano. Tot i la seva avançada edat, Verdi seguia amb interès als textos que Shakespeare va realitzar en el passat. Tant és així que Rigoboito va aconseguir entusiasmar-lo en un nou projecte. I a més, tractant-se d'una òpera còmica, tot i que Falstaff no es considera una òpera còmica tradicional, amb la que Verdi va cloure una carrera de 54 anys de durada, des del seu Oberto del 1839 fins a aquest Falstaff, ha estrenat l'any en què Verdi havia d'arribar al seu 80è aniversari. El més sorprenent d'aquest procés únic és que Verdi no va tornar a les velles estructures de l'òpera còmica, sinó que aquesta és una obra de teatre musicada, totalment diferent al que s'havia escrit fins aleshores i que tampoc tindria, lògicament, continuïtat en el futur. És important que, quan escolteu Falstaff, tingueu present que aquesta no és una òpera com les 27 anteriors de Verdi, sinó que estem davant d'una nova manera d'entendre l'òpera en la seva autèntica forma de teatre musical. És a dir, que a diferència del que passava, per exemple, a Rigoletto o a La Forza del Destino, o al mateix i aleshores recent Otello, aquí l'essencial és captar la relació entre la música i allò que estan dient els diferents personatges a escena. Per tant, una visió molt teatral de la concepció operística. Així doncs, Falstaff no és una òpera en el sentit tradicional que el mateix Verdi havia difós fins aleshores, sinó alguna cosa diferent. Almenys en els dos primers actes, el darrer Verdi, per raons dramàtiques, torna en certa manera l'òpera cantada, en especial a les àrees de Naneta i Fenton, i tanca el seu últim treball de manera senzillament espectacular, fins i tot utilitzant formes musicals complexes com és el contrapunt. Però no ho allarguem més i anem a situar-nos a l'inici de l'òpera per conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants. A l'inici de l'òpera Falstaff hem de situar-nos a l'interior de l'hosteria de la Giarrietiera, l'hostal, per entendre'ns, on veiem el vell Falstaff còmodament instal·lat. El doctor Caius, un personatge ridícul i còmic, li retreu que la nit passada ell mateix i els seus criats Bardolfo i Pistola li van fer beure massa vi i li van robar tots els diners que portava. El vell cavaller reacciona amb cinisme, demana a l'hostaler més xerès i quan Caius se'n va, recrimina els criats al poc art de les seves malifetes. L'hostaler porta a Falstaff les factures que deu i el cavaller es desespera en veure que la seva bossa està buida. Com a solució de la seva mala economia se li acut seduir una vella burgesa de Windsor, Alice Ford, casada amb un home ric i generós, i també una altra burgesa, Meg Page, que suposadament també està encantada amb ell. Quan ordena als criats que portin dues cartes que ha escrit, inflamades d'amor a les dues dames, aquests refusen fer de missatgers arguint que això lesionaria el seu honor. Falstaff i envia aleshores el seu petit patge Robin i s'adreça als criats amb una esplèndida diàtriba contra l'ús del concepte honor. I aleshores els acomiada. La diàtriba l'escoltem tot seguit a càrrec de Giuseppe Taddei, dirigit l'any 1980 per Herbert von Karajan.

resti, resti.

després d'aquesta deliciosa escena, tant en l'escena pel que fa a la música com pel que fa al text, ens situem ja en un següent quadre a prop de la casa dels Ford, a Windsor. Entren Meg, Paige i una simpàtica i alegre veïna, Mrs. Quickly, que es troben amb Alice Ford i la seva filla Nanetta. Les dues burgeses, molt amigues, s'ensenyen les ridícules cartes amoroses i que, s'adonen, són absolutament idèntiques. Les dues les acaben de rebre, com sabeu, de Falstaff. Divertides i alhora irritades, decideixen amb l'ajuda de Nanetta i Quickly preparar una venjança i posar en ridícula el vell cavaller. Són Elizabeth Schwarzkopf com Alice, Nan Merriman com a Meg, Fedora Barbieri com a Mrs. Quickly i Anna Moffo com a Nanetta, dirigides l'any 56 per Herbert von Karajan.

0: per la stella alla volta che si fa questo giorno.
1: Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Falstaff de Verdi. D'altra banda, es troben Mr. Ford i el doctor Caius, pretendent de la seva filla Naneta, Fenton, que estima Naneta i es correspost, Bardolfo i Pistola. Els criats comuniquen a Ford els plans de seducció del vell cavaller i la indignació de Ford és enorme. Els cinc homes decideixen també preparar una estratègia per venjar-se del vell sapastre. Després d'una deliciosa escena d'amor entre Fenton i Naneta, les tres dones decideixen que Mrs. Quickly porti un missatge de part d'Alice Ford al vell Falstaff proposant-li una cita galant per fer-lo caure en una trampa i llançar-lo a l'aigua. Ford, amb el suport dels antics criats de Falstaff, decideix amagar la seva personalitat i anar a visitar el cavaller per poder preparar-li una bona emboscada. Les dones tanquen l'acte entre grans rialles. I és això el que escoltarem tot seguit, al final de l'acte primer, amb la intervenció de fins a 9 personatges. Partirem d'una gravació de l'any 2001, dirigida per Claudio Abbado, on destaquen les veus de Dani Lishtova com a Fenton i Dorothea Rochman com a Naneta. Sona així.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera de la xarxa. A l'inici del segon acte del Falstaff de Verdi ens situem altre cop a l'hostal de la Giarritiera. En veiem a Falstaff, el seu confortable racó, bevent xerès, rep Bardolfo i Pistola, que li demanen perdó i es posen al seu servei. Fan entrar Mrs. Quickly, que es presenta a Sir John Falstaff, i amb una gràcia especial porta l'encàrrec de Liche Fort, enamorada del vell cavaller, que el rebrà a casa seva de 2 a 3, hora en què el seu gelós marit acostuma a sortir. Falstaff rep el missatge amb gran satisfacció, convençut del seu poder seductor. Li porta també un missatge de la vella Meg, a la que el marit no deixa mai sola. Falstaff se sent content i feliç. El baix veritum Winterfell és Falstaff, Mrs. Quickly és Larissa Diatkova i Bardolfo l'interpreta Anthony Mee, a més de Pistola, interpretat per Anatoly Kotcherga.
2: L'uomo ritorna al vizio.

Acte seguit es presenta Ford amb el fals nom del mestre Fontana, que li regala una garrafa de vi de Xipre a Falstaff i li ofereix un saquet ple de monedes d'or. La raó d'aquest obsequi és que està follament enamorat d'una dama de Windsor, enamorada Alice Ford, que el rebutja i està convençut que si Sir John Falstaff aconsegueix obtenir els favors de la dama, el camí estarà obert per a ell. Falstaff ho accepta i, empès per l'entusiasme davant d'aquell regal, li diu que ho doni per fet, que té una cita amb aquesta mateixa senyora de 2 a 3. Se'n va a posar-se elegant i Ford, indignat, canta una ària plena de violència contra les dones. Falstaff és Giuseppe Taddei i Ford, Rolando Panerai.

0: El tercer de reacte del Falstaff de Verges es desenvolupa fora de l'hostal. Falstaff s'està recuperant de l'ensurt i la mullena dins del Tàmesi i medita sobre la mala jugada que li han fet i sobre la maldat del món en general. Però reacciona sobretot a partir de la gerra de vi calent que li porta l'hostaler. Mrs. Quigley torna en qualitat de missatgera, com si no hagués passat absolutament res. El vell cavaller li fa una sèrie de retrets plens de violència, però Quigley és hàbil, carrega la culpa als criats, li diu que Alice està desolada i li dona una carta de part seva. Falstaff dona mostres de tornar a estar tocat per les paroles d'Alice mentre la seva gent observen amagats i riuen de la seva credulitat. Alice el convoca a la mitjanit al Parc Reial de Windsor, sota un roure llegendari, vestit de caçador negre, amb llargues banyes, lloc on les bruixes celebren els seus sàbats i acudeixen les fades i altres, diuen, esperits del bosc. Alice explica que ha preparat una nova trama per castigar Falstaff, una mascarada en què tothom anirà disfressat i a la fi el vell lasciu serà forçat a confessar les seves culpes, bastonejat per tots. Quigley s'adona que, aprofitant la situació, Ford es posa d'acord amb el doctor Caius perquè a la fi de la festa doni el seu braç a Nanetta, disfressada en aquell cas de reina de les fades, i ell mateix va anar a la parella com a marit i muller. Al segon quadre d'aquest mateix acte, el Parc Reial de Windsor és de nit, es troben Fenton i Nanetta. Alice els interromp i fa vestir el noi amb un hàbit de monjo de la trapa per intervenir i capgirar els plans del seu marit de casar la filla amb Caius. Arriba Quigley, que ha fet vestir de núvia Bardolfo amb la mateixa finalitat. Quan sonen les campanes de mitjanit, apareix Falstaff, disfressat, atemorit i ridícul. En veure la seva estimada Alice, intenta abraçar-la i li dirigeix paraules d'amor. Però arriba Meg, que anuncia l'inici del sàbat i torna així a trastornar els seus plans. Ara apareix Nanetta, vestida de reina de les fades i invoca les nimfes, elfs, sílfides i altres éssers fantàstics. I Falstaff creu que qui miri les fades morirà i s'ajau a terra. Nanetta i les fades es burlen del vell aterrit i aviat entren els altres personatges disfressats, és a dir, Alice, Meg, Quigley, Bardolfo, Pistola, Caius, Fenton i Ford. Tots es disposen a castigar el vell cavaller. L'insulten, se'n burlen i comencen una mena d'exorcisme amb grollers insults acompanyats de cops i bastonades, pessics, revolcades i punxades, en una escena que, francament, és realment cruel. De sobte, Falstaff reconeix Bardolfo i comprèn que tot és un engany. Recupera part del seu coratge i passa a l'atac contra el seu criat amb un enfilall d'insults recargolats. Davant la seva valentia, tots aplaudeixen i Falstaff demana una mica de treva perquè està fatigat. Les dones posen el vel blanc de núvia a Bardolfo, Falstaff s'adona que el senyor Fontana no era un altre que el marit d'Alice i que són les comares de Windsor, Quigley inclosa, les autores d'aquesta mala jugada. Falstaff, però, sosté que sense la seva manera de ser la gent ordinària no trobaria cap gràcia a la vida. Ford decideix acabar amb la boda de la seva filla, la reina de les fades, i fa acostar Caius i Bardolfo disfressats. Alice demana al marit que la benedicció nupcial sigui doble perquè hi ha una altra parella, i Ford ho accepta. Així beneeix amb gran satisfacció els nuvis. Quan aquests es treuen les màscares, descobreix amb irritació Bardolfo de parella amb Caius i Nanetta amb Fenton. Però Ford es commou davant la felicitat de la seva filla, que li demana perdó i accepta de bon grat la situació i proposa un gran sopar per tothom, incloent-li el vell cavaller. L'apoteosi final ve marcada per la prodigiosa fuga còmica iniciada per Falstaff, amb tot el cor, quan ens diu que tutto nel mondo è burla, tot en aquest món és una burla, i afegeix, tu ja has estat burlat. Considerada, doncs, el brillant testament del gran i ancià, aleshores compositor Giuseppe Verdi, la gran riallada final d'aquest geni de la composició i també final de l'òpera Falstaff, que podrem veure del 9 al 19 de juliol al Gran Teatre del Liceu, tancant aquesta temporada 2025-2026 amb un fermall d'or. Doncs amb la broma de Verdi marxarem, però recordeu que tornarem nosaltres la propera setmana amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera. Us deixarem ara a la versió dirigida per Claudio Abbado l'any 2001. El que dèiem, gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que han sentit trets al carrer de Vicenta Moreno, van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de primera catalana de futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Vins i teca amb Dominique Heathcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.
3: Hola, hola, hola. Tornem amb Vins i Teca. Un altre programa, crec que és el programa número 20, si no m'equivoco. I tenim avui a dos convidats. Un l'estem esperant encara, que està al CAER. I començarem amb el Pol Domènech. Pol, benvingut.
4: Hola, gràcies.
3: Pol és d'aquí, de Vall d'Oreig, bueno, de Vall d'Oreig. I la veritat és que jo, quan surto de l'autopista i agafo la rotonda i veig

0: Can Domènec a Madreta, crec que és. És com molt especial. I tot l'entorn, quan poses allà, és com sortir de... Bueno, per mi, per vosaltres és una cosa del dia a dia, però quan surts d'allà i estàs com enmig del bosc i hi ha aquell camp de roselles, de vegades quan estan totes les roselles en flor, és com supermàgic. O sigui que jo crec que és un entorn molt privilegiat, no? On has crescut, perquè tu ets d'allà, vas néixer allà, suposo. Explica'ns una mica, Pol, la teva història.
1: Sí. Jo vaig néixer allà, la masia és de Can Domènec, del segle XV, va començar, hi ha papers anteriors, fins i tot. Han sigut de família de pagesos, i clar, tot això et vas donant compte a mesura que et vas fer gran, no? Per mi era una cosa normal, i veies que eres com una mica un aneguet lleig, perquè feies coses que els altres de la civilització no fèiem. Però després, no?, vaig veure que m'aportava molt, que m'agradava molt, que volia formar-me en això, i vaig estar estudiant a Castelldefels enginyeria tècnica, després enginyeria superior a Lleida, i a Lleida va ser també quan vaig veure el gran valor que té poder viure de pagès aquí a prop de Barcelona, no? Uh-huh. A Lleida per mi era el paradís, no? Tots eren una mica com jo, que els agradava el camp i vivien d'ell. I llavors tornar a Lleida, doncs, va ser una mica la revolució de dir, bueno, doncs, això que s'ha fet tant temps aquí a casa, doncs, té sentit mantenir-ho, encara que l'entorn no sembla que sigui en les millors condicions o que ho acompanyi. Encara que anàvem ben en contra, diguéssim, doncs és el que ens agrada, ens apassiona, s'ha fet al llarg dels anys, tots els avantpassats, no? I mantenir-ho, doncs, té un valor. Sí. I ara més que mai, no?, amb tots els incendis també que estan a venir, sí, ja us ho dic d'entrada, no?, que ara sembla que sí, que dona valor, no?, però durant tots aquests anys semblava que no.
0: Sí, sí, no, totalment. I teniu com una associació, no?, de pagesos de Collserola o...
1: Sí, sí, sí, ara ja fa, doncs, crec que més de 15 anys que ens vam començar a reunir des del parc de Collserola, uh-huh, per conèixer-nos, no?, al final, perquè som, doncs, del mateix sector i pràcticament no ens coneixíem. Les masies que abans sí que es coneixien, doncs, anar els últims 50-100 anys, doncs, ens hem deixat de conèixer. I ara fa 15 vam muntar l'associació Collserola Pagesa, que aglutina 27 masies d'aquí de Collserola, que poc o molt intentem mantenir l'activitat agrària aquí al parc.
0: Uh-huh. I què hi ha d'activitat agrària? Hi ha moltes coses, entenc, però, per exemple, tu tens rucs, no?, i ases per...
1: Sí, això, és com el sector ramader, sí que és una mica més complicat, diguéssim, perquè els animals són més esclaus. Nosaltres vam muntar la hípica ara fa 25 anys, i anteriorment hi havien hagut ramat d'ovelles i cabres a casa. Llavors, amb la necessitat de fer gestió forestal, de reduir la càrrega de combustible en les zones estratègiques, altres llocs, com a Montserrat, ja s'havia fet les proves pilot i un projecte live amb pastura amb rucs al bosc, i vam heredar, doncs, la part aquesta d'allà, doncs, hi havia 11 rucs i vam portar cap aquí. Al final, doncs, ara mateix n'hi ha 9, perquè dos han anat cap a un altre lloc, i bueno, ara estem fent papers o intentant que ens ajudin per legalitzar l'explotació de rucs i poder acollir-ne fins a 30-40.
0: I fan més neteja que, per exemple, altres ramats com cabres o ovelles?
1: Bueno, diem que són complementaris. Més o menys és el mateix. Sí que és veritat que el ruc és més fàcil el pasturar amb ells, no?, perquè no requereix d'un pastor directament, amb un filat el pots tancar fàcilment, i un animal és més gros i no fa tant impacte com un lloc com Collserola, que passa tanta gent. Pues és diferent tenir 200 ovelles que 20 rucs, no? Diguéssim, 20 rucs els pots... fan menys impacte, no?
0: Clar, perquè van venir aquí a la ràdio uns dels ramats del foc.
1: Vale, sí.
0: i que també està superbé, crec jo, per... Llavors, com funciona això per netejar el sotabosc?
1: Nosaltres formem part també de ramats de foc, perquè al final és tots els ramats que ajuden això a fer prevenció d'incendis, a reduir càrrega de combustible i a buscar zones amb baixa càrrega.
0: Doncs, Pol, ens estaves parlant dels rucs de la neteja. Com funciona? O sigui, ho fan tot l'any? O...
1: Clar, sí, el ruc, l'avantatge és que els animals és la forma més barata de reduir la càrrega, perquè són 24 hores, 7 dies de la setmana, que no paran de menjar. Llavors van caminant per allà on sigui i primer es mengen el més tendre, el més bo per ells, i després segueixen amb el segon i el tercer plat, que pot ser més arbust i llavors té més impacte. Fa això, reduir la càrrega, obrir espais oberts. S'ha fet un estudi l'any passat d'augment de biodiversitat també, que es va colonitzar 13 espècies diferents a l'hora de un cop s'obria l'espai. Així que, bueno, ens hem de tornar a acostumar una mica a veure una collserola més rural, més ramats i poder conviure tots plegats com en un sistema més antic, encara que siguem molt moderns.
0: No, totalment. Perquè abans hi havia un ramat de cabres, crec, a Vall d'Oreig, no?, que passaven pel poble. Ja no està.
1: Sí, no, ara crec que s'havien anat cap a Sant Feliu al final, el ramat. Sí.
0: I tu ets part dels ramats del foc també, llavors.
1: Sí.
0: I us demanen els rucs de vegades perquè no fan transhumància, imagino.
1: No, bueno, nosaltres ara estem pasturant la finca de Camp Montmany, també, que ja, bueno, hem estat 3 anys pasturant, pues, això, les 50 hectàrees al voltant de la casa, i veiem que ha funcionat, és viable. I l'important també són les càrregues ramaderes, no pasturar més del compte i poder tenir facilitat per canviar-los de lloc i ser àgils en canvis de lloc. I llavors amb això hem fet una altra associació que es diu Pasturant Collserola i està formada per veïns i veïnes mobilitzats que ajuden els pagesos, no? Al final, si la solució és cuidar el territori, cuidar el jardí de fora de casa, diguéssim, doncs no es pot esperar que només ho fem els pagesos o ramaders. Llavors està molt bé que col·labori, doncs, tots els veïns que vulguin. I a l'hora de posar aigua, posar els lletreros, moure el ramat, doncs tenim un grup de WhatsApp que qualsevol es pot apuntar i fem una petita formació i a partir d'aquí, doncs, els dijous a les 4 de la tarda normalment sempre quedem per fer alguna cosa.
0: Ah, està molt bé, en plan voluntari, imagino.
1: Sí, exacte.
0: Està molt bé això, perquè així la gent de Vall d'Oreig, o bueno, d'on sigui, s'involucren una mica amb tot el tema aquest.
1: És que cadascú posa el seu granet de sorra, tot el que es pugui. Des dels ajuntaments, administració, pagesos, i jo sempre penso en això, unir forces per intentar, doncs, canviar una mica el territori, que no és poc.
0: I llavors es poden apuntar en un grup de WhatsApp i el troben per internet, això?
1: Pasturant Collserola, allà estarà la pàgina web i allà hi ha un link que es pot ficar. Sí.
0: I hi ha ajudes per part d'algun... per el tema dels rucs i tal?
1: Això és bastant modern. Al final, els animals sempre és carn o llet, sector primari. Ara estem parlant del sector terciari, no?, que és més aviat un servei a la població, un servei a això de la gestió del territori. I llavors, ara, de la Generalitat i Diputació, sí que surt una ajuda per pasturar les zones estratègiques. Però, clar, a vegades és insuficient, arriba tard, ja sabem com va.
0: Bueno, pues estaria bé que no arribés tard perquè ens interessa a tots, no?, aquesta neteja dels boscs.
1: Aparentment, el que passa sempre és que el discurs és molt clar, no? Al final s'ha d'ajudar a qui vulgui pasturar, s'ha d'ajudar els pagesos, s'ha d'ajudar, però la realitat, desgraciadament, no acaba sent així. Al final s'ha legislat tot tant que és massa complicat fer res i al final costa tant.
2: Hi ha una gran càrrega, no?, burocràtica.
1: Massa. Ara, amb el ramat dels rucs, per això ara tenim aquests 10, no?, i volem tenir 40 i ens està costant molt amb el Departament d'Agricultura de trobar l'escletxa, saps?, per senzillament legalitzar.
2: I quantes hores poden treballar al dia els ramats?
1: Bueno, els cavalls poden estar 16 hores pasturant, així que un ruc pot ser semblant, no? De 24 a 16 pasturant, pues està bé. Clar, ells viuen a fora, no els tenim en estable.
2: No.
1: Estan 100% a fora. Ara a l'hivern es refugien sota els arbres, i ja està. I ara, de fet, tenen un GPS i van i els tenim monitoritzats i veiem que ara la calor doncs es queden quiets i no pasturen i pasturen més a la nit quan cau el sol una mica és quan campen
0: sí, són animals molt forts, evidentment
1: és molt rústic i, i exacte perquè la qualitat farratgera també és molt dolenta, saps? Els boscos aquests que és molt arbust i llavors s'ha de vigilar
2: I amb el tema regeneratiu, biodinàmic i tot això aneu fent serveis per altres empreses?
1: Per altres empreses encara no hem fet. Sí que, com he dit, jo soc enginyer agrònom i l'única solució agrícola, diguéssim, almenys aquí a Collserola o en camps més pobres, és aplicar aquestes tècniques, no? Al final, de cuidar el sol i això amb la hípica pues, generem molt compost i intentem pues, fer diversos cultius associats amb el farratge i és l'única manera d'augmentar o mantenir una mica la fertilitat que queda en els camps, saps? Perquè s'han tractat malament. Llavors reps una herència que se't fa complicat ser pagès amb aquesta pocs recursos, diguéssim, ja no només de tradició, de cultura, de maquinària, sinó que també el camp acaba sent dolent.
0: Clar, i amb l'aigua, amb el problema de l'aigua també és un altre afegit important.
1: Tot i així, ara parlant d'això també, clar, hi ha un miracle que ha sigut el tomàquet mandó, que ja us ho deixo caure ara, i és com després de molts anys de pues, intentar el Parc de Collserola, la Universitat, la Fundació Miquel Agustí, el Damià Gimbernet, i 10-12 pagesos que ens hem involucrat més, pues, trobar una varietat que es feia aquí a Collserola, que té acceptació, que és diferent, que dona un valor afegit i que és un tomàquet com els d'abans. I llavors aquí estem començant a poder tornar a viure a l'agricultura, cosa que feia 50 anys que no fèiem. Així que és un miracle dintre d'aquest pessimista general.
0: Això està molt bé, el del tomàquet mandó. I qui, evidentment, els porteu als mercats de pagesos, però hi ha restaurants també que us compren els tomàquets?
1: Sí, sí, sí. Ara, de fet, aquí a Sant Cugat hi ha diversos, hi ha tota una llista que no me la sé de memòria, però hi ha la fira del Tastamandó, que es fa el 6 de setembre aquest any, i el 16 i el 23 de juliol, també al Celler Modernista, pues, activitats relacionades amb això i participar en restaurants, també.
2: A Pla de Bages, no? Tenen mandó, també? Però és raïm.
0: Però és raïm.
2: No, heu de fer una jornada de mandó. Sí. És igual. Jornada de mandó.
1: Sí, no sabia que hi havia una veritat que era mandó.
0: Sí, és pues, típic del Pla de Bages.
2: Pla de Bages, vale. Sí.
0: I està molt bé.
2: Sí.
0: M'agrada
2: molt.
0: Bons
2: vins.
0: Sí.
2: I més a més amb el tomàquet, deu maridar bé.
0: Sí.
2: Bueno. O sigui que anem a fer una mica de sondeig, aviam si volen fer una jornada amb mandons.
1: És bona aquesta, apuntem.
0: I quins altres conreus teniu, Pol, allà?
1: Doncs cirera, préssec, pruna i abarcoc, és el que havíem tingut abans. Hi havia vinya, el meu avi feia vinya, i de fet hi havia un celler i tot. I després mon pare, més la part de fruita de pinyol, i ara la part meva, diguéssim, és això del farratge i el tomàquet. El tomàquet a l'estiu, calçot a l'hivern i col pels menjadors escolars també a l'hivern.
0: Això està molt bé també que serviu als menjadors escolars. I som conscients de que ve d'aquí, de Can Domènec?
1: Sí, jo crec que sí.
0: S'haurien de ser-ho.
1: Ja fa 7 anys que ho estem fent, així que sí.
0: I cavalls també, llavors teniu hípica, la gent pot anar ja a fer classes...
1: Sí. Ara mateix hi ha 60 cavalls, guardem cavalls de gent a nivell de pupilatge, fem entrenament pels cavalls de la gent, també de pupilatge, i a part tenim l'escola d'equitació, més enfocada per nens, i fem com un extraescolar, no? De dilluns a dissabte, cada dia, pues, a les tardes.
0: I o sigui, també la gent us pot trobar per pàgina web si volen venir a fer classes i coses d'aquestes.
1: Sí, i picar Domènec d'un foll i allà està tota la informació.
0: I feu cistelles per... No. Si la gent si vol comprar cireres, el que sigui, poden
1: això
0: venir.
1: Ho fem en temporada només. Clar, quan vens a client final, el client final moltes vegades et demana pues, tenir 3 o 4 coses diferents, però això a nivell productiu pues, costa, no? Al final fer 15 cultius diferents a l'any, així que ens hem especialitzat en, bueno, per temporades. Llavors comença la cirera, el préssec, pruna, barcot, després parem una mica, el tomàquet, calçot i col. I hem fet la roda.
0: Bueno, però... està bé tenir
2: Home, pots tenir un pla de subscripció. Que cada vegada que surt un altre, pim-pam, un altre. Eh? I que cada mes, dos mesos, tinguin un altre, sí. Un enviament a casa i subscripció mensual o bimensual.
0: Sí, però és cert que haver d'aportar-ho i tot això és complicat. Més complicat. Sí.
1: Bueno, ara Mentomàgat és el que estem apostant més.
0: Sí, sí.
1: No,
0: sí. És que teniu moltes...
1: S'ha d'especialitzar una mica, saps? Perquè una mica de tot, al final, fas poc de tot.
0: Sí. Clar, clar. No, no. I Pol, com veus el món de la pagesia, el futur? Sobretot del pagès petit, o sigui, són... No.
1: Jo sóc optimista perquè fa massa temps que estem despistats, així que ja queda poc temps per tornar a veure les coses d'una manera lògica i ja, no, ja es veu que no es pot aguantar gaire més així. Així que tard o d'hora tornarà a tenir valor.
0: Però què necessita el món de la pagesia?
1: Jo, per mi, s'ha desvinculat massa la gent de la terra. Ja no costa que sapiguem què es fa al veí o al costat de casa, què es fa i què no es fa. I a partir d'aquí, doncs, volem tenir tot en qualsevol moment. I les quatre coses bàsiques és això, saber què es pot menjar en cada moment i saber que comprar-ho al costat de casa pues tindrà un impacte molt més important que no portar-ho a l'altre lloc del món. Senzillament tenia confiança en els nostres veïns, que sembla que ve més de gust tractar amb un que estigui ben lluny que no pas amb el teu veí de casa. Per si de cas t'enfades, pues no enfadar-te amb el del costat, saps? Però els humans... Pues, tenim una cosa maca i una cosa dolenta i s'ha de veure la part maca. De fer tractes amb el veí, pues, sempre és millor.
0: Sí, sí.
2: Som animals de comunitat, no?
0: Sí, sí.
2: Llavors podem
0: sí.
2: intentar potenciar-ho.
0: Però és cert el que diu el Pol, que s'ha perdut una mica aquesta sensació de veïnatge.
2: Perquè tothom val una mica la seva, també.
0: Sí.
1: Exacte.
2: És que fins i tot els pagesos, no? Van una mica allò fent, però no junts. La gent també, és el que dius tu, busquen productor Amazon, que en 24 hores ja el tenen a casa, i això no porta.
1: Right.
2: Està bé el que has dit. Diu, hem estat una mica despistats.
1: Jo ho prenc,
2: és un reconeixement... No? És bo ser autocrític.
1: Tots, exacte. No, tots... Ens hem passat de moderns. Jo crec que ens hem passat de moderns.
0: I creus que ens podem salvar encara?
1: Sempre, si no malament, no s'acaba, punt i final no hi ha encara.
0: I feu tallers per nens o alguna cosa?
1: Bueno, fem el campus d'estiu ara, que això sí que ho fem ara, 3 setmanes de l'estiu, que just ara estem en això, les primeres 3 setmanes de juliol, i fem els matins i combinem la part d'equitació amb la part de pagesia.
0: Ah, que bé.
1: I el funcionament d'una granja, diguéssim, aquí a Barcelona.
0: Això està molt bé, perquè jo crec que estaria bé a les escoles tenir un apartat que fos...
2: Allà al col·le de mon fill petit,
0: sí.
2: Tenen un hort,
0: ah, sí?
2: I surten a fer l'hort.
0: Bueno, sí,
2: clar, nosaltres estem al poble, clar.
0: Sí.
2: Estem allà a la Ràpita.
0: Sí.
2: Bueno, estem a Vilafranca, Ràpita, Font-rubí, sempre allà. Però allà tenim un hort i ve una persona, i ve una exprofessora que està jubilada i ve a fer unes hores i tal, i... Això està molt ben parit, això.
1: És bàsic. Sí.
0: Bueno, el Ferran i Cloà feien
1: també,
0: amb el Francesc Carbó. Feia... Sí. Nuri. Sí, això està molt bé. Però jo dic anar més enllà, inclús de tenir com una classe com pues, mates, tal, pues, que sigui pagesia, que els nens realment se n'adonin de la importància que té això.
1: Sí, de fet, ho hem fet, hem portat classes i també veiem necessari que vinguessin a l'inici del curs els mestres només i fer una classe de mestres, diguéssim, perquè els adults també ens hem desvinculat molt. I amb els nens, doncs, pots explicar, però està bé que els profes també sàpiguen de què anem a parlar abans de venir i després doncs, que puguin treballar a classe.
0: Totalment.
1: Però sí, és bàsic començar pels petits.
0: I llavors el Mandó ho va començar a conrebre de nou el Damià, no? I també té com una gallina de Sant Cugat, crec, no? Que s'està... I vosaltres teniu aquesta gallina?
1: No, però n'hem parlat, perquè està clar que hem de buscar... Pues això, la petita escletxa de productes que no pots trobar al supermercat... Que dona valor tornar a buscar el pagès que tens al costat. I llavors, això, pues, la gallina, i altres espècies, no?, que estem buscant, dos o tres hortícoles de farratge també, o de cereal, per exemple, per fer un pa així més autèntic i coses d'aquestes, no? Hem d'anar trobant pues el valor afegit de les coses i allò que no pots trobar al súper.
0: I no us heu plantejat tornar a posar vinya? Vinc jo a fer la poda?
1: Sí. A mi la vinya, admiro moltíssim a tothom que ho fa i ho veig amb molt de respecte. Jo al final ja a casa toquem molts pals i veig que la vinya s'ha de ser molt professional i es necessita dedicació bastant important, i jo amb això ja ho faig amb el tomàquet mandó, així que no tinc...
0: Però teniu lloc per fer vinya? Per posar una vinya? Petita?
1: Sí, sempre voldríem fer, sí, sí.
0: Home, estaria molt bé tenir...
2: Ara tothom està arrencant, eh? Sí, sí, que sí. No crec que sigui bon moment de...
0: No, ja, però tot el que diu el Pol de fer, per exemple, pa o tenir el tomàquet mandó, no, i oliveres teniu?
1: Feu sí,
0: oli,
1: una
0: també.
1: Mica per casa, sí.
0: Que fos com una cosa, un vi, oli, pa, tomàquet, és com molt...
2: El tema oliva s'està...
1: S'està promocionant. Ara, de fet, està la Fundació La Pedrera, que ha sigut una cosa única, bueno, única, que ho ha fet a altres llocs, però aquí a Collserola no ens havíem mirat encara, no?, per ser massa prop de Barcelona, potser, o per ser pagesia molt petita, i és que els ingressos d'una part de turistes de Barcelona, de la Fundació, els estan reinvertint en recuperar camps abandonats aquí a Collserola. I està bé, no?, perquè nosaltres anem amb un pal i una escombra intentant pues viure d'això, i si en algun moment en tens una mica d'ajuda en recuperar camps abandonats i que et facis un bon adobat i tot això, doncs està clar que a llarg plaç pues ajuda.
0: I tant. Doncs mira, ja hem d'escoltar la música i després tornem un momentet amb tu, Pol, i tu també pots.
1: I tant. Molt bé.
0: Merci, Pol.

0: Bueno, doncs aquí estem de nou i ara estem amb l'Andrew, Andrew Ashurst.
1: Hello.
0: Hello. Podem fer-ho en anglès.
1: Bueno, com vulgueu. No. We can if you want, no problem.
0: No, no. Andrew, tens una història interessant. Ets director de l'Acadèmia St. Paul's, és així?
1: St. Paul's English Academy, per una banda.
0: English for Wine Aspects.
1: Per l'altra, sí.
0: I després també fas un vi,
1: sí,
0: que jo l'he tastat.
1: Sí. Està,
0: està
1: bo,
0: molt
1: no?
0: bo. Sí, sí. Doncs explica'ns una mica,
1: pues,
0: Andrew.
1: El que és l'Acadèmia d'Anglès, uh-huh, va néixer el 2003. La meva mare feia particulars i després vam dir, bueno, jo quan vaig acabar els estudis vam dir, bueno, muntem una acadèmia. Uh-huh. A partir d'aquí, el primer alumne que entra és de Torres, Bodegues Torres. I llavors comencem a parlar, comencem a fer classes allà in situ a l'empresa. I el 2007 començo a fer classes amb un senyor que es diu Xavier Sort, que era el cap de viticultura d'allà a Torres. I al fer les classes amb ell, jo un dia dic, Xavi, hi ha un curs d'anglès del món del vi? I diu, mira, hi ha cursos del vi en anglès, però al revés no hi ha massa cosa. Però si ho fas, pues, posa't les piles i comença a estudiar viticultura, enologia, i és el que vaig fer. Vam posar les piles bastant i ara estem enfocats cap al món del vi. I ara cap al món del vi i la gastronomia, perquè és el que donarà un futur, perquè bueno, el sector està com està, pobrets, però hem d'anar, pues, moldejant una mica.
0: Combinant.
1: Sí.
0: I quan tu ets de Plymouth?
1: Plymouth,
0: i,
1: sud-oest.
0: I com és que vas acabar a Vilafranca del Penedès? Plymouth-Vilafranca.
1: Ja que estem aquí a Sant Cugat, i clar, jo vaig venir aquí a jugar a Vilafranca a hockey sobre patins.
0: Ah, val.
1: Sí, em van fitxar d'Anglaterra per venir a jugar a hockey.
0: Ah, sí?
1: Sí. I d'aquí vaig estar a Sant Ramon Vilafranca, vaig debutar a el que era Divisió d'Honor, que ara és Hockey Lliga, vaig debutar i després aquí vaig estar a Hockey Plata, pues, 6-7 anys, i després ja vaig decidir posar pau, no viatjar tant i jugar en un equip, i vaig plegar amb 41 anys, fa poc. O sigui, encara fa l'any del Covid.
0: Ah,
1: és que el Covid era parar i tornar a enganxar, yeah, i parar, no, ja vaig dir, mira, 41 ja són prous, potser que pleguem, pengem les botes i...
0: I ho trobes a faltar o no?
1: No, perquè els meus fills hi juguen.
0: Ah, mira.
1: O sigui, que com que juguen els dos i la meva filla també patina, o sigui que estem distrets, molt distrets.
0: I llavors, encara tens llavors les dues, l'Acadèmia d'Anglès de St. Paul's?
1: Tenim l'Acadèmia St. Paul's, sí, que estava en nom del meu germà, que es va morir en un accident de cotxe.
0: Oh, vaja.
1: Sí, sí, bueno, coses que poden passar. I llavors vam crear això, vam crear una sala, que era sala Wine Aspects, on fem tastos, cursos en anglès.
0: Sí. I a part dels cellers, suposo que venen sommeliers, enòlegs...
1: Exacte, exacte. I també import-export, també waiters, cambrers normals i corrents, també gent que... Sempre venen el mateix, estan frustrats. Yeah. Tenen una frustració perquè volen explicar el que expliquen en català i castellà, ho volen també fer en anglès. I llavors tenen aquesta frustració.
0: Yeah.
1: Llavors nosaltres els ajudem una miqueta a buscar el seu camí lingüístic.
0: I quin nivell d'anglès tenen quan entren de tots? Suposo que hi ha...
1: Mira, normalment sempre fèiem cursos... A St. Paul's entren des de baix fins a dalt. És una acadèmia normal i corrents, típica, tradicional. Tots aquests cursos o aquestes acadèmies que normalment per Instagram es critica i tot això, que no tens que ir a una acadèmia perquè es fan molt malos i no t'ensenyen bé, doncs d'aquest país a tot arreu. Però el tema Wine Aspects, fins aquest any, només fèiem un B1 cap amunt. Un B1 és un intermig. Perquè pensàvem que la gent necessitava alguna estructura, alguns fonaments en anglès. I llavors ens hem adonat que hi ha molta gent de nivell més baixet que no volen estudiar anglès normal, volen anar a alguna cosa més funcional i directe per la seva feina. I aquest any justament comencem un curs amb 10 alumnes, comencem des d'un A1, un A1, i llavors comencem amb això a entrar en un A1, que és un elementary.
0: Val. I en què consisteix una classe de Wine Aspects?
1: Moltes coses.
0: S'explica'ns una.
1: Donem molt a vi i parlen anglès fantàsticament bien. Intentem, clar, nosaltres tenim una... Clar, quan portes 15 anys, treballes una metodologia. Intentes treballar de la mateixa manera, la metodologia no surt a la primera. Però això és de 15 anys i dius, ostres, i a més, estava en una classe i vaig dir, tenim una metodologia, estem treballant les coses. I va ser tema, eureka, que nosaltres ho diem el transversal wine method. Transversal wine method és agafes el món del vi i és transversal, no? I què toquem? Pues toquem, òbviament, lingüístic, per lingüístic en anglès, però llavors toquem el món del vi, el món del tast, el món del negoci i el món de la comunicació, com comunicar, sí, com fer una bona presentació. Llavors, amb aquests cinc pilars hem creat aquest sistema, no? Llavors, a base d'activitats lingüístiques, un reading, listening, writing, doncs, llavors treballem les destreses i els punts, per exemple, de negocis i aquestes coses. I, bueno, estem molt contents.
0: Que bé.
1: Sí, portem 17 anys ja.
0: I és molt innovador, bueno, sí. Encara que porteu un temps, però és una cosa que no existia.
1: Encara, sí, no existia i ara hi ha poqueta cosa, també, no hi ha massa...
0: Sí. I podeu créixer, seguir creixent.
1: Sí.
0: I la gent surt d'allà parlant bé o què?
1: Jo sempre he dit que els profes, el nostre objectiu és que facin 20 hores amb mi i després tinguin ganes de fotre 1.000 hores amb un altre. I que tinguin ganes de practicar anglès. Això és el meu objectiu. Sí que han de sortir amb eines per poder comunicar, donar una bona presentació, però si després no ho posen en pràctica, ho perdran molt ràpid, també. Però almenys donar-los allò de les ganes de, vull fer més.
0: Sí, jo el curs que vam fer ara fa poc a l'escola de tasca era un de les assignatures. Jo vaig aprendre coses, o sigui, jo crec que li doneu molta importància al tema del storytelling, que és molt important, crec que en qualsevol sector, suposo que quan feu visites o si us venen els nens, tenir-los entretinguts i fer coses divertides és important, més que la part tècnica i avorrida d'aquest vi s'ha fet amb la malolàctica, no? Està molt bé, això.
1: Sí, sí. No, però el tema storytelling és clau, és evident. Sí, sí, de fet, quan tu vas a comprar alguna cosa, el 95% de les vegades compres per l'emoció, no compres per l'enraonament. Perquè si realment és una emoció, si compres mandó, si compres tomàquets mandó, en aquell moment pot ser que tinc gana i els vull comprar, llavors aquella gana pues, et genera una emoció i llavors ja, ara ho compro. O dic, hòstia, curiositat, no? Però si només ens tirem cap a l'enraonament tècnic, i el món del vi fa molt això. O feia. Ara no tant. Ara ja comencen a... Però feia molt. Era, això és un xarel·lo, amb xarel·lo amb no sé quants de lies, amb mesos amb lies, i això és, té això amb barrica, i la... Però és que, clar, és que vas a qualsevol fira i tots et diuen el mateix. I llavors, clar, explica'm d'on ve el mandó, de quin part del món és d'aquí, s'ha tornat a trobar... Però no m'expliquis les coses tècniques, perquè és que no me'n recordaré tampoc, no?
0: Sí, sí, és això, totalment. Jo crec que, inclús, jo pensava, i no sé quan... sí, perquè vam fer una jornada també a l'Escola de Noturisme sobre noturisme, i... A la meva opinió, crec que és molt important que les persones que venen al vi o als sommeliers o qui sigui, que no cal que parlin un anglès perfecte, ni molt menys. O sigui, si tenen... a mi em passa en català, vull dir que no és massa greu. El que és important és l'emoció que tenen i la manera d'explicar les coses.
1: Sí.
0: El que sí que trobo que és molt important per cellers o qualsevol servei és que la seva pàgina web estigui en un anglès perfecte, perquè si no sí que queda malament.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: I això es veu també moltes vegades.
1: Sí, que es veu. I les fitxes tècniques. I intentes buscar una fitxa tècnica que en principi la busques a pàgina web i està mal traduït o hi ha errors o el que sigui. Clar, dona una mica mala imatge.
0: Sí, mala imatge, exacte. Sí. I això ho hem de canviar i cuidar, crec, una mica.
1: Sí.
0: I llavors, tens tota la família aquí?
1: Bueno, sí, està la meva mare aquí, estem tots aquí, portem aquí des del 91, ja a Anglaterra no...
0: Ja és una cosa del passat.
1: No tornem.
0: Tampoc.
1: I clar, jo la meva família sí que el tinc aquí, tot sigui casat i tres fills, i anem fent. sí, ja. No, i... no, no, no més, eh? Res, ja està.
0: I el teu vi, parlem del teu vi. Sida.
1: Sida. Sida,
0: què
1: sí.
0: Què és Sida?
1: Sí.
0: Explica'ns.
1: És una història molt maca, perquè, de fet, som tres socis, la Foix, Josep i jo, i Josep va ser el que, quan jo tenia 16 anys, ens va donar feina a la vinya per sobreviure aquí. I jo i mon pare, jo amb 16 i mon pare òbviament només, però vam sobreviure una temporada, uns 6 mesos més, amb el que vam treballar a la vinya en aquella època, que era el 95. I llavors un dia em ve a l'acadèmia i diu, vull que provis això. Diu, ja t'ho explico. Dic, no m'ho expliquis res, provo i t'ho dic, si m'agrada tal, i t'ho dic el que és. Jo vaig fer una nota de tast, li vaig fer una nota de veu i diu, és això, això, això. I diu, ullo, diu, has clavat, tasta una miqueta. I després diu, hòstia, molt bé. Diu, sí, ho has clavat. Diu, i jo li pregunto, clar, no tenia etiqueta, i diu, i què fem amb això? Diu, què vols dir, què fem amb això? Diu, bueno, no hi ha res, jo estava buscant, perquè justament havia acabat de fer un màster en el món del vi, i dic, bueno, tinc ganes de fer alguna cosa, i de posar en pràctica tot el tema de documentació, legislació, tot, no? Perquè és molt difícil, eh? Fer el vi és molt fàcil. Vendre, mare meva, és complicadíssim. I era això, era un repte. I em va dir, el Josep em diu, va, què dius? No sé. I l'endemà em truca i diu, allò que em vas dir, allò, volies dir-ho de veritat o què? Diu, sí, fem alguna cosa. Vam muntar un SL i ara estem, sí, fem molt poquetes ampolles.
0: Fem... I té un dibuix d'un cavall, no?
1: Sí.
0: I quina és la història?
1: Perquè la Foix, o sigui, a part de, és un vi que està fet amb viticultors biodinàmics, que es diuen Aliances per la Terra, també la mare de la Foix és metgessa, i ella, la Foix, tenia problemes de seguretat amb els animals. Llavors diuen, mare, va, què podem fer? Doncs vam buscar una teràpia, una equinoteràpia, i va portar la nena amb el cavall, i el primer cavall que va tenir es deia Sida. Llavors vam posar el nom de Sida al...
0: Que maco.
1: Les històries.
2: Molt bé.
1: Aquestes coses maques que la gent...
0: Sí. I quin... És un vi blanc?
1: Vi blanc,
0: amb
1: sí.
0: Amb xarel·lo?
1: Xarel·lo, 100%, sí. Biodinàmic i el bo, o intentem, perquè els pagesos estan passant molt malament, passeu molt malament. Jo us dono totes les ànimes, però no us envejo per res, perquè esteu passant realment, a vegades, i els viticultors, pobres, realment estan patint.
0: Sí, sí.
1: Estan patint moltíssim. I nosaltres el que intentem fer és, quan comprem el raïm, o sigui, el raïm no el comprem, el raïm el portem, perquè són els viticultors de Llençols per la Terra. Portem un lloc, allà ens ho compren, no, el raïm, i nosaltres i llavors ells fan el vi. I llavors nosaltres tornem a comprar el vi, nosaltres. Així, nosaltres no som anòlegs, no el fem nosaltres. Però després, quan comprem el vi de nou, nosaltres, depenent de quin preu han pagat el raïm, nosaltres, com a tres socis, vam decidir pagar 50% més. O sigui, hi havia un any que els van pagar a 87 cèntims. Per tant, nosaltres ja vam pujar-ho. Saps? Vam pagar 1,27.
0: Perquè ara no es paga.
1: Ara no es paga 1,27, i aquest any ja veurem el que paguem.
0: Sí.
1: Ja veurem el que paguen aquest any.
0: Però està molt bé, això, perquè així ajudeu una mica...
1: És una mica sostenibilitat, perquè la sostenibilitat té quatre o cinc, depèn de com ho miris, però té quatre pilars, no? I un dels temes és el tema social. Però clar, si el pagès no cobra bé, com podem ser socials?
2: Això és complicat també, perquè els costos de producció en la pagesia costen molt, molt, molt de saber.
1: Clar.
2: Llavors, algú decideix per tu quin és el teu cost de producció.
1: Exacte.
2: I el que ho decideix és el que produeix més gran, que és el que mou més volum, i llavors tots els petits tenim els costos més grans i són els que perdem.
1: Sí.
2: Llavors no es protegeix mai el petit.
1: No.
2: I el petit normalment és el que mima la terra, el que fa producte de més qualitat, i et quedes fora de joc, fora de mercat, i cobrint els, bueno, no cobrint els costos que tens. Llavors, doncs això, no et costes...
0: Sí.
2: Sobrevius per cor, saps? Només per cor, saps?
0: Sí,
2: perquè són d'aquests oficis que ho fas perquè t'agrada i perquè ho portes de la sang, si no...
1: I vosaltres perquè sou llestos, perquè heu fet com un servei. O sigui, d'allò que feu, o sigui, suposo, no ho sé, però els costos segurament sobreviuen més pels serveis que doneu, que no pas pel clar, producte, costa, el producte primari que doneu.
2: Exacte. Bueno, jo veig que el món del vi també ha anat per aquí, al final, no?
1: Sí, sí,
2: la vinya,
1: sí,
2: o sigui, al final
1: en turisme i tot
2: exacte,
1: això.
2: I és diversificar i explicar l'experiència i el relat que té el vi, no? Per distingir-ho.
1: Sí.
2: Perquè si no...
1: I sobretot amb la gastronomia. Jo hi crec moltíssim, perquè estic en molt de temes de naturisme, però hi crec molt que jo crec que el tema del vi ha de ser segon al plat. O sigui, el plat hem de vendre primer.
2: Vale.
1: I després el vi acompanyant.
2: Molt bé.
1: I després ja vindrà tot l'altre. La gent, però clar, si ens costa, si volem posar el vi primer, la gent vol menjar, i quasi tothom vol menjar, però no tothom vol beure vi. Llavors hem d'anar, jo crec que hem d'anar cap aquí, el tema de gastroexperiències i gastroturisme. Sí. I després ja vindrà, i vindrà fort, l'enoturisme amb això, perquè ho pots entrar molt bé i quan la gent està tipa i tot això...
0: Sí, sí, perquè ara normalment els tastos es fan, que està bé, també amb producte local, una mica de formatge, pernil o el que sigui, però crec que si fessin, per exemple, petits llocs dins del celler on poden fer un dinar superbo amb 6 persones, però cobrant bastant,
1: sí.
0: I després maridant amb els seus vins, crec que podrien augmentar bastant els...
1: Sí, high ticket.
0: Sí, sí, totalment. Segur. I crec que hem d'anar ja, tant als pagesos amb els vostres productes, que ja sé que és molt complicat, Pol, és molt fàcil parlar, però crec que, per exemple, tenir aquest tomàquet mandó, que és una cosa molt única d'aquí, s'ha de posar en valor i s'ha de vendre amb un preu que estigui bé, perquè els vins també moltes vegades es venen...
1: Es malvenen.
0: Malvenen, exacte.
1: Es malvenen.
0: I crec que és una... Això s'ha de canviar.
2: Sí, moltes vegades no és que aquest sigui car, sinó és que l'altre és excessivament barat. Llavors les comparacions no són bones.
0: Però
2: el punt de referència no és objectiu.
1: I el món del vi s'ha allunyat bastant del consumidor. O sigui, ha posat uns paràmetres que has de ser un entès del món del vi per poder veure. Si vas per la gastronomia, és que ja no has de ser cap entès. T'ha d'agradar o no agradar. I si t'agrada, més, doncs llavors ja tiraràs més amunt. Però si hem d'entrar amb el... Has de ser una persona educada, si t'has d'educar primer per saber les varietats, com es llegeix una ampolla, no sé quant... Això esgota.
2: Yeah.
1: Esgota qualsevol. No, tu imagines anar a un lloc i haver d'explicar el tomàquet cada vegada que vas a una taula i totes les característiques i... És que no vendràs.
0: Ha de ser molt més simple, més senzill i fàcil d'entendre i que no hi hagi aquesta barrera d'una mica snobisme del vi.
1: Total.
0: Sí, hem de canviar coses. Bueno, doncs no sé si teniu els teus cursos, Andrew, et poden trobar...
1: Per Wine Aspects.
0: Wine Aspects.
1: Sí, i tenim de tots tipus de cursos, des de entry level, que poden ser 17 euros, o fins i tot hi ha una cosa que hem tret ara amb la IA i és a un preu molt assequible, que és un simulador, que està a 7 euros o alguna cosa així, fins a 19.000. Imagina't. O sigui, tenim una mica de tot.
0: Realment.
1: Sí, tenim, sí, però bueno, anem venent i està guai. Sí, els de 19.000 són aquells com els vins que tens a dalt de tot per fixar el preu, però llavors ja els altres ja no semblen tancar.
0: I tot el tema ara que has dit la IA, tota la part tecnològica que s'està movent molt ràpidament, Pol, en el vostre cas... com us poseu al dia?
2: Doncs adaptar-nos també, saps? Perquè són sectors que ens hem d'adaptar en aquest món tan ràpid i ara mateix també hem fet conveni amb una empresa que es diu Modpou i ens ajuda a veure com estan els tomàquets. Tenim unes sondes de succió, unes sondes a 20, a 40 centímetres, amb una antena que li arriba el wifi i tinc el mòbil tot el que li passa al tomàquet. I fan servir també intel·ligència artificial per veure com drena l'aigua, com hi ha les corbes de rentat i de mullat i eixugat. I estem aquí, vivim el mateix món, saps? Així que hem d'aplicar-ho totalment.
1: Amb el tema dels tomàquets, feu servir el que és el keyline?
2: Kyline, sí.
1: Sí, no?
2: Sí, sí,
1: fa
2: sí.
1: El,
2: sí,
1: el...
2: és bàsic, bueno, només perquè quan rega, saps? Si no, clar, sempre se'n va avall si no, l'aigua, saps?
1: Són, són les curvatures aquelles a la vinya, ho estan fent, allà a Torres. Mm. Tenen uns que tenen canvi de...
2: corbes de nivell.
1: Exacte, corbes de nivell.
0: No sé què són.
1: En canvi de fer... Bueno, explica-ho tu, perquè tu ja ho veus.
2: Té molt sentit de plantar sobre les corbes de nivell, que moltes vegades no és lineal, sinó que segueixes la pendent, que és perpendicular a la pendent del terreny.
0: Ah,
2: i així evites erosió. Ah. I
1: aprofites tot l'aigua.
2: Exacte. I sobretot la part d'aquesta, sí. L'eficiència hídrica.
0: Uh-huh. Sí. Clar.
1: Ja hi ha moltes vinyes ara que no són rectes.
0: Rectes, clar.
1: Ja tenen cobertura, uh-huh. També sí, posen sí. Arbres entremig, també, sí. O plantes aromàtiques, pel mig, també, per veure com, com funciona. Mm.
2: I la consciència, jo també volia dir la reflexió aquesta de que això està antiquat, de que els pagesos ja no pensem pel medi, saps? Mm. O sigui, els pagesos som els primers interessats en benestar animal, en mantenir la fertilitat del terreny, perquè convivíem amb ells i som un mes de l'equip. Uh-huh. Així que fer agricultura i ramaderia ha de ser una cosa bona pel territori i ja no es fa malament, saps? Tots els productes químics, passar-se de dosis, contaminar, tot això a vegades queda en un llegat i la gent potser es pensa que pertorbem el territori, però... ja està antiquat. Home, la gran majoria tots fem al revés i el que intentem és al revés, no? Donar-li valor i augmentar la fertilitat del terreny.
1: El tema dels focs, per exemple, no?
2: És
1: el, el tema de la vinya és bàsic, és com un cortafuegos.
2: Mm.
1: O sigui que són coses que...
2: A nivell de paisatge ja només, saps? Veure el paisatge pues, cultivat ja pues, dona tranquil·litat i és el que hauria de ser, saps? Mm. El que fa molta pena és veure com s'abandonen els camps i ens quedem de braços plegats mirant, anant a la platja i ja està, saps? Mm. I llavors això s'ha de lligar una mica més.
1: Sí.
2: Que a vegades també que no ho lliguem suficient, no? Amb el que dèieu de gastronomia, no? Pues tothom va a grans restaurants a pagar 80-100 euros per persona i després anem a, pues això, a buscar un tomàquet mandó i si són 6 euros dius, hòstia, és molt car, saps?
0: Sí.
2: Pues bueno, el plat que t'has menjat ahir vespre eren 40 o 50 euros, saps?
1: O sigui,
2: i hi havia la meitat d'aquest tomàquet.
1: Clar, sí.
2: Així que la proporció no era. Però cuidar el territori, prevenció d'incendis, paisatge, biodiversitat i sobretot recuperar la cultura i que hi hagi més joves. Bueno, jo he viscut la meva sang, no? També, com deia al principi, jo era un aneguet lleig aquí fent agricultura a prop de Barcelona i quasi que ara em veig al revés, no? Que ja la gent ho admira una mica, no? Pues en 30 anys la cosa ha canviat molt.
1: Hi ha un costum que va cap enrere, que i a més sortirà més fort encara d'aquí 4, 5, 6 anys, gent deixa més el mòbil, ja estan tirant més cap al camp un altre cop, hi ha una onada de que està tothom una mica saturat.
2: Però salut mental, també, saps?
1: Sí, sí, sí.
2: És que apropar-te a la terra és salut mental.
1: És criminal.
0: L'Ori està d'acord, eh?
1: Sí.
0: Però... és que jo crec que la gent jove, jo tinc molta, sempre ho dic, jo confio molt amb la gent jove. Crec que tenen una manera de veure les coses molt més intel·ligent que la nostra. Meva generació, des de luego, perquè són molt més conscients d'aquests temes.
2: A casa, per exemple, venen a muntar a cavall i no els fa cap vergonya dir que volen ser pagesos. Cosa que fa 30 anys, o sigui, jo no ho deia, saps? Perquè em feia vergonya, encara que ho tenia claríssim, saps? Així que ja és un gran canvi.
0: Sí, sí.
2: Tot i així, després hi ha totes les altres, no? Pues accés a la terra, no? La maquinària, que la pagesia no és un sector que facis, vinga, avui ser pagès i l'endemà siguis pagès. Mm. El peatge per ser pagès és molt gran. I quan, jo sempre dic això també, de que quan un pagès abandona, ja no tornarà. És un home ferit que no tornarà.
1: Yeah.
2: I, en canvi, una gent, qualsevol persona que ja té la vida muntada, no es farà pagès.
0: Mm.
2: Perquè vol dir 2 o 3 anys, mínim, sense cobrar, tornar a aprendre a fer de pagès, el cost que té de maquinària, tot, així que és tot un tresor que ha desaparegut o està desapareixent. I la reacció no és gens fàcil.
1: Pues el meu soci, son pare era viticultor, és el Josep Vendrell, i té 6 hectàrees, és arquitecte de bodegues sostenibles.
0: Uh-huh.
1: Va ser arquitecte de Gramona.
2: Uh-huh.
1: I ell ho diu, està esperant per només estar a la vinya.
2: Bueno.
1: Si vol, sí, sí, sí que és veritat però sí, és un cas en quants.
2: Mm. Bueno, i ho ha mantingut, no?
1: I ho ha mantingut perquè son pare ja ho era, ella a l'estiu ja anava a fer-ho.
2: La clau és mantenir-ho foc lent. El fotut és deixar-ho.
1: Quan deixar-ho...
2: Quan deixar-ho i te'n vas a treballar doncs, de qualsevol cosa que està ple, no?, de gent que ho ha plegat i ho ha deixat i ja està, i ja no tornes mai més.
1: Això ha passat a la restauració, eh? El Covid... Quan vam tenir el Covid, el tema restauració estava allà i tothom, clar, això són les hores que hem de fer, tal, tal, tal. Però després van entrar en fàbriques a treballar, no van fer el pas enrere, cap a un altre cop, i la restauració està tenint molt, molt, molt difícil trobar gent per treballar, dintre cuina i dintre sala.
0: I que es quedin.
1: I que estiguin motivats per fer-ho. Llavors, el meu fill vol fer cuina.
0: Sí.
1: I ho té clar, eh? Sí.
0: Bueno, mira, cuina i vi, ja està.
1: I el petit es veu que vol fer reposteria, però a més és petit.
2: O bé, postres.
1: Si un de postres, un de plat i un de vi.
2: On s'ha d'anar a dinar.
1: Sí. En canvi, los hermanos Roca, los hermanos Ashurst, o la family Ashurst.
0: Bueno, estem arribant al final del programa. Us faig l'última pregunta que sempre faig. Pol, si fossis un conreu, quin series? Que jo m'imagino.
2: Tomàquet mandó. Estic molt al sol, estic vermell, origen també d'Irlanda una mica, de la meva mare, que és de Dublín, així que la pell em cria cap al vermell, cap al tomàquet, així
0: també,
2: que anem cap allà.
0: Molt bé, molt bé.
1: Súper.
0: Molt bé. I tu, quina varietat series de raïm?
1: Negre segur que no, perquè sóc molt blanquet també. Jo crec que xarel·lo, em tira, sí. Sí, perquè sóc bastant autòcton ja. Mm-hmm. Sóc bastant d'aquí. Sí, tinc un català una mica arrelat al Penedès i quan parlo en castellà és bastant catalanitzat. Mm-hmm. I sí, jo crec que sí, el xarel·lo. Mm-hmm. Sí, una mica amarga al final, però amb, bon, amb bona, sí, sí. Bona acidesa, bon cos...
0: Sí, sí, sí.
1: I que pot envellir bé.
0: Eso, això és important. Bueno, doncs, moltes gràcies al Pol i a l'Andrew i ens veiem aviat.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Merci.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de primera catalana de futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix, Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Un plat de patata bullida amb bajoca em va salvar. Era el 22 d'octubre de 2019. Passades les 9 de la nit, vaig arribar a l'Espluga de Francolí. I ja plovia molt. Vaig entregar uns equips i, com que l'endemà a la tele havien previst fer un recull d'imatges de les pluges, vaig començar a gravar diversos clips. Primer en estàtic, des de l'interior del cotxe. Aquella tempesta tenia molta energia i les imatges realment valien la pena. Així que vaig decidir fer un tomb pel poble per gravar alguna cosa més. L'artèria principal, al carrer Lluís Carulla, baixava realment com si fos un riu, de costat a costat. Vaig parar i vaig gravar, però també vaig voler fer algun vídeo conduint carrer amunt. Escolteu. Quan em vaig tenir prou, vaig anar tirant cap a casa. Plovia molt fort, cada vegada més intensament. Recordo aturar-me fins i tot a l'Avinguda de Catalunya, que està al costat del riu, perquè em resultava realment difícil veure-hi i avançar. Però a poc vaig anar tirant. Vaig passar per la vora dels dos ponts i vaig aparcar finalment a casa, on ja m'esperava la meva mare. Va escalfar el sopar al fogó i vam començar a sopar amb la llum d'una espelma, perquè ja no hi havia llum. M'havia marxat al poble, tot i que això era realment una cosa prou habitual en temps de tempesta. Encara no a mig sopar, el periodista Javier Lozano, company de la tele i veí del poble, a qui poc abans havia vist per

0: que li havia entregat als equips, em va avisar i em va dir una cosa tipus així. Gerard, em diuen que el riu s'ha desbordat. Llavors em vaig carregar la càmera, també una torxa per poder fer llum, i vaig obrir la porta. Des d'aquell moment, des del carrer, ja sentia la remor de l'aigua. I mentre anàvem baixant, amb la meva mare, que també em va seguir, vaig començar a percebre una olor que ens acompanyaria els dies següents. Era una mescla de fang i de restes vegetals, amb alguna cosa més, arrossegades pel riu. I llavors vam començar a veure contenidors, vehicles, que havien estat arrossegats per l'aigua, i també ens van trobar els primers veïns, que recordo que em van dir que havien vist com l'aigua s'enduia riu avall un cotxe amb els llums encesos. I així és com començava una nit llarga i freda.
1: I el riu Sur s'havia emportat tot l'edifici, tot, tot, les parets, la teulada, tota la maquinària, tot el vi, tot, no ha quedat res.
2: És no es pot descriure. Si no es veu, ho veus a la tele, però si tu no ho veus, no. No te fas una idea. Fas una idea. Us allò tan espantós, veiem tot igual, no sabíem què era i tot era aigua, de pues mira de quants metres d'allí a la casa. Espantós, espantós. I el més trist de tot, el més trist que no se m'oblida són els animals que, si és clar, no podia baixar, obrir-se la porta.
3: En un principi, l'estructura de l'edifici ha quedat també molt, molt destrossada, que és el que ens preocupa també. Vidres, finestres, tot el material de bicicletes, bafles, bueno, tot, tot, ho hem perdut tot, amb la qual en un principi ens quedem totalment fora de joc per poder continuar treballant ara els propers mesos.
4: És un drama perquè és una petita empresa familiar i que tots els somnis i tots els esforços, tot el treball de tots nosaltres estan aquí.
0: 10 minuts de diferència, a molt estirar, des que vaig aparcar el cotxe davant de casa i el moment en què el francolí va sortir de mare. El riu no avisa. La pluja sí que ens podia estar donant pistes, però qui s'havia d'imaginar una catàstrofe d'aquelles magnituds? Aquest capítol l'he volgut començar des d'una perspectiva, des d'un punt de vista molt personal, perquè la imprudència i, sobretot, el fet de no percebre el risc em podria haver costat la vida. L'aiguat del francolí, el del 19, va prendre 6 vides, però no era el primer, ni de lluny. Ens vam anotar aquí al Quatre Gotes la referència del 1874 i avui l'explicarem. Segurament l'aiguat del 2019 tampoc serà l'últim que viurem, amb el record recent d'aquest episodi, però també dels aiguats d'Alcanar, els de Santa Tecla a Tarragona o la d'Anna a València, comencem un Quatre Gotes per parlar de l'altra cara de la moneda del nostre clima. Com es poden prevenir els riscos? Ens podem anticipar a les inundacions? I com s'han de gestionar aquestes emergències? Estem prou preparats? Són preguntes que tenim apuntades per avui, en un capítol que mirarà al passat, però també al futur.
5: Meu país...

0: Ens hem traslladat a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona per conversar amb Carme Llasat, que és catedràtica de Física de l'Atmosfera. Benvinguda al programa.
1: Bon dia, bona tarda, salutacions a tothom.
0: Escoltàvem a Raimon en el podcast cantar, no?, amb aquesta expressió que la sequera i les inundacions sempre han format part de casa nostra. Fins a quin punt aquests dos extrems formen part del nostre clima?
1: No hi ha dubte de que la sequera i les inundacions formen part del nostre clima, formen part del clima mediterrani, caracteritzat precisament per una variabilitat de la precipitació molt important. És a dir, un any nosaltres podem tenir a Barcelona 600 litres per metre quadrat, que està entorn de la mitjana, més o menys, i un altre any nosaltres podem tenir 400. Per tant, forma part d'aquesta cançó plenament certera, i això fa que sigui molt més difícil predir situacions tant a curt termini com a llarg termini de com evolucionarà la precipitació, com evolucionaran les sequeres.
0: En qualsevol cas, les conseqüències del canvi climàtic ens conviden a pensar que aquests fenòmens extrems, tant de sequera com d'inundacions, seran ara més habituals?
1: En aquest cas no hi ha dubte, pràcticament. El nivell de confiança que diem a que, per exemple, tindrem més períodes sense pluja, aquest alt nivell de confiança. És a dir, situacions favorables a sequera augmenten en el futur. Tots els models apunten a aquesta informació. Per altra banda, a nivell de pluja, sí que ja estem detectant en aquest moment un augment del que serien les pluges intenses, les pluges convectives, les tempestes. És a dir, en principi, el que sembla ser que succeirà és que, donat que degut al canvi climàtic tenim més vapor d'aigua a l'atmosfera, també tenim més temperatura i, conseqüentment, també tenim més energia, quan tinguem aquests fenòmens de pluges d'estiu, per exemple, o d'aiguats, la quantitat de precipitació total serà superior a la que hauríem enregistrat en una situació, doncs, de principis del segle XX des del punt de vista climàtic.
0: Per exemple, quan ens trobem en un estiu amb temperatures extremes, amb aquests rècords de temperatures tan altes, això ens convida a pensar que hem d'anar en compte?
1: Ens convida a pensar, però hem d'anar en compte. És a dir, sí que és cert, per exemple, que els aiguats del 62 que vam tenir al Vallès i que van morir més de 800 persones en poques hores, van venir després d'un període de sequera. Els aiguats del 94, que van afectar, per exemple, no solament l'Espluga de Francolí, pràcticament tota Catalunya, van venir després d'un període de sequera que a més va donar inundacions. Per tant, sí que apunta a que hi ha una certa combinació sobre la qual s'està investigant. En aquest moment, el que podríem dir és que un estiu molt calorós afavoreix que hi hagi molta energia a l'atmosfera. Imaginem nosaltres, doncs, que tenim una cassola plena d'aigua i que comencem a escalfar-lo i aquest comença a evaporar-se. Doncs, quan més estona estigui, doncs, la quantitat de vapor que tindrem serà més gran i hi haurà més energia si aixequem el tap. Però atenció, no necessàriament això implica que aquella tardor, sobretot, tinguem aiguats. Pot ser que ja hagin tingut tempestes d'estiu i pot ser que no hi hagi els factors, tots els factors necessaris perquè hi hagi aiguats. Per tant, sí que és atenció, però no és suficient.
0: I podríem pensar que els avenços tecnològics, l'experiència amb l'adaptació de tot l'entorn, cada vegada són menys vulnerables, no?, davant d'aquests aiguats. Però, clar, després la tesi d'alguna manera se'ns trenca amb els efectes, sense anar més lluny, de la Dana de València, que presenta una enorme mortalitat, amb tots els estralls que va causar. Per tant, què és el que falla aquí?
1: El que falla és que tenim les eines que han millorat moltíssim, tot el que és l'observació, ja sigui per satèl·lit, ja sigui per sensors, els models meteorològics, tot això ha millorat. Però quan nosaltres tenim una situació d'aiguats, el que hem de vetllar és per una bona cadena, el que es diu la cadena d'alerta primerenca, en anglès early warning. Això és el més important. I aquesta cadena vol dir que hem de tenir molt ben definits els protocols de com hi ha que actuar, qui té que avisar, com ho hem de respondre, qui són els responsables, i aquest protocol va des del moment en què el meteorològicament avisem de que pot haver un aiguat fins a l'avís a la població. Però, a més, hi ha un altre tema. Per tant, si no tenim aquest ben definit, doncs això falla, és el que va passar a València. I l'altre tema és que les persones, la societat, han de saber com actuar. I no han de confiar cegament, ja algú vindrà a salvar-me la vida. No, jo he de saber, com deien ara amb l'apagó, no? Qui té un kit d'emergència? Doncs nosaltres hem de saber rebre, comprendre els missatges d'alerta i saber actuar en conseqüència.
0: Arribarà un dia en què podrem predir exactament quan es produirà una inundació?
1: Crec que no. Crec que no, perquè hi ha una part caòtica a l'atmosfera, i llavors els nostres aiguats són molt localitzats. Moltes vegades, vull dir, en el cas aquest, el darrer que no s'hem pogut tenir a València, va ser una zona on es va quedar estancat i era molt difícil. Llavors, els models no poden arribar a tenir tanta precisió. Tenim aquesta estructura caòtica que el que sí que hem millorat molt és anar a aproximar-ho, no? Sí que ajuda molt avui en dia el que seria el radar meteorològic, que pot ajudar a fer el seguiment. Però llavors ja en molt poc temps. El cel que li diem a predicció a poc temps vista, que es diu no-casting. Llavors això sí que ajuda més a veure on actuar, i això pot salvar vides, no vents, però sí vides.
0: Perquè veient la intensitat d'un punt concret de la pluja, es podria arribar a estimar si es produirà una inundació? Per exemple, si plou a la capçalera del riu, a dalt de les muntanyes, estimar en quin punt, en quin moment pot causar problemes a les poblacions que estan al peu del bosc?
1: Sí, òbviament, utilitzant models hidrològics i models hidràulics. El que passa que, en principi, Espanya no té contemplada legalment la que seria la predicció hidrològica de l'avinguda, la predicció del cabal. És a dir, té contemplat els nivells i la predicció de nivells de pluja, d'intensitat de pluja, però podem tenir models. De fet, nosaltres ara també estem desenvolupant un projecte de Next Generation que es diu Float to Now, per veure concretament a la conca del Francolí com podríem, doncs, millorar la presa de decisions tenint en compte el cabal del riu, no solament la pluja.
0: Per intentar minimitzar al màxim tots aquests riscos de les inundacions, quines són les màximes que hauríem de posar damunt la taula perquè futurs aiguats no facin tan mal com els que ens han precedit?
1: La primera màxima de totes és millorar la percepció i conscienciació de la població i la seva capacitat d'autoprotecció i de protecció d'aquells que puguin dependre, que siguin més vulnerables. La primera és aquesta, per tant, necessitem una formació. La segona és, molt bé, ja la gent sap què ha de fer, què no ha de fer, no ha d'anar al pàrquing a recollir un cotxe, no ha de sortir de casa, no ha d'anar a recollir els nens als col·legis. Però la segona és millorar el que seria l'alerta hidrometeorològica. No quedar-nos solament, en el nostre cas, amb la pluja, sinó poder tenir també el que seria la predicció d'impactes, la predicció, doncs, del cabal, la predicció de les zones que poden ser més afectades.
0: Carme Llasat, gràcies per rebre'ns avui a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona i per compartir aquesta lliçó amb tots nosaltres al Quatre Gotes.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Quatre Gotes.
0: En la introducció esmentava dues localitats que han patit aiguats de forma recurrent, l'Espluga de Francolí i Alcanar. Què ha canviat des dels últims episodis? Doncs, per exemple, en el municipi de la Conca de Barberà no s'han reconstruït els grans elements patrimonials que es van dur al riu, s'ha optat per deixar més espai a la llera i intervenir-hi el mínim possible. De fet, el primer tram del Francolí entre l'Espluga i Montblanc està ara en estudi. L'ACA vol renaturalitzar-lo, restaurar-lo amb la intenció de reduir el risc d'inundacions en les zones urbanes. Alguna cosa està canviant perquè, com a mínim, Sí que hi ha aquest canvi d'enfoc o la voluntat de pensar els rius d'una altra manera, i és que a Alcanar també s'ha treballat en una direcció similar. En aquesta població del Montsià, l'Ajuntament ha coordinat el que han denominat taula tècnica dels aiguats, que pretén prevenir fenòmens extrems. Ha posat l'ull, per exemple, en com adaptar les infraestructures o el mateix territori. També en com ha de ser la resposta a l'emergència. De seguida atacarem aquesta última qüestió entrant a la sala de comandament des d'on es gestionen les emergències a Catalunya, però abans l'altre eix de la prevenció. Tenim una parada prèvia per conèixer el projecte europeu Local for Flood, que pretén prevenir les inundacions ràpides a la conca mediterrània. N'hem pogut parlar amb la Meritxell Abril.
2: Doncs des del Centre Tecnològic Beta coordinem el projecte Local for Flood, que és un projecte que està finançat pel programa europeu Interreg a Euromed, que va començar l'any 2024 i té previst finalitzar el juny de l'any que ve, el 26. I aquest projecte surt de la necessitat, no?, de fer front a un dels reptes que hi ha a la Mediterrània lligat al canvi climàtic, que és l'augment de les inundacions sobtades, no?, i com a millorar la gestió del risc associat a aquestes inundacions. Proposem una gestió integrada i multiactor. I què vol dir això? Doncs una gestió integrada el que vol dir és que no només ens fixem en la cadena de resposta, en què fer, no?, quan hi ha l'emergència, que en aquest cas seria aquesta inundació, sinó treballar prèviament també i a posteriori amb accions que nosaltres anomenem de prevenció, d'adaptació i de mitigació. Com a accions de prevenció, doncs el que proposem són sistemes d'alerta primerenca, que són sistemes de predicció que ajuden a incorporar informació molt més localitzada, perquè un dels problemes d'aquest tipus d'inundacions és que succeeixen normalment són en zones molt localitzades, no?, i difícils de preveure. Llavors aquí el que es fa és integrar informació i fins i tot també sensors de nivell, per exemple, en rius en aquestes zones, per tal d'incorporar tota la informació possible i tenir un sistema d'alerta específic d'aquella zona. Tenim un total de 9 pilots, que vol dir que són 9 casos d'estudi on estem tastant aquesta aproximació.
0: En grans trets, aquest és un resum dels grans objectius del projecte del grup Beta de la Universitat de Vic, si bé també estudia solucions basades en la natura. Desfer zones urbanes molt denses no és viable i per això pensen en altres opcions.
2: Si és possible, aigües amunt, doncs fer basses de laminació. Al final és fer això, les ciutats més permeables, per tant que aquest impacte, no?, quan hi ha aquesta quantitat d'aigua tan gran que arriba, doncs pugui percolar i no faci el dany, no?, reduir el risc amb això.
0: Els investigadors de la UBIC també han fet enquestes de percepció del risc per avaluar el grau de coneixement i plantejar accions educatives. Quins resultats van obtenir d'aquestes preguntes a la ciutadania?
2: Aquesta enquesta es va fer a la tardor del 24 i es va fer a 400 persones que vivien o treballaven a la zona de risc, en aquest cas que estan inclosos en els municipis de Vic i Gurb, i els hi van preguntar per moltes coses, no?, entre elles si sabien que vivien o que treballaven en una zona amb el risc d'inundació. Era curiós veure que aproximadament el 50% no ho sabia. També els hi van preguntar que si sabien què fer en cas de que succeís una inundació, i teníem respostes de tot, no?, ciutadans encastats que responien que el primer que havien de fer era marxar corrents, altres que deien que no, que s'havien de quedar quiets, altres que deien que s'havia de pujar en un pis elevat. Per tant, el que denotava això era com bastant desconeixement de quines eren les normes o quines eren les pautes, no?, que promou protecció civil en aquests casos, no? Llavors hi havia una sensació en general de falta d'informació, que no sabien realment què fer.
3: Estàs escoltant el 4 Gotes.
0: Ara ens trobem al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT. Des d'aquí podríem dir que és el cor de la gestió de les emergències al nostre país i podem parlar amb la subdirectora de Protecció Civil. Imma Soler, gràcies per obrir-nos les portes d'aquest espai tan estratègic.
4: A vosaltres, moltes gràcies per venir i per poder comentar aquests temes que segur que, bueno, ja veieu que són molt interessants.
0: Parlarem d'inundacions, d'aquest risc de sobrevingudes en un moment concret, en un espai de temps molt reduït, però per començar, Protecció Civil, quins instruments té per poder preveure aquestes inundacions?
4: Protecció Civil, quan encara tot aquest àmbit de les inundacions, com vosaltres coneixeu, nosaltres hi tenim un pla per treballar això, que és el Pla Inuncat, el Pla d'Inundacions a Catalunya. Aquest pla ens permet tenir aquesta preparació prèvia. Vull dir que no és una feina que fem en el moment en què veiem que comença a ploure o que podem tenir un problema, sinó que ja molt abans ja són plans que ja estan preparats i que ja veiem, ens han permet fer un estudi del territori, de com és la nostra forma, no?, de territori, on està la gent, on estan els municipis, quins estan més habitats, quins menys, quina és la morfologia del territori, on hi ha muntanyes, on hi ha valls, i tot això ens ha permès fer aquest estudi per veure quan plou, quin impacte té sobre aquest territori i què pot passar. Què pot passar, com pot baixar l'aigua, com pot anar baixant l'aigua pels rius, pels torrents, etc., i veure quin efecte tindrà sobre la nostra població. Perquè així nosaltres puguem considerar què és el que està passant, quina previsió de temps tenim, i amb això veiem quines serien els possibles impactes i de què hauríem d'avisar les persones. En el moment en què hi ha aquesta possible pluja, nosaltres, el Servei Meteorològic de Catalunya, també ens fa aquests avisos, que ens va dient ja 2-3 dies abans, quan ells ja veuen la probabilitat clara de que hi hagin aquestes pluges, doncs ja ens comencen a informar i ja ens van dient, doncs aquesta possibilitat de pluja serà per aquesta zona, per aquesta altra, aquestes comarques seran les que tindran un nivell de probabilitat de que plogui més alt, aquestes comarques fins i tot poden tenir probabilitat de que hi hagi temps violent, de que tinguin a lo millor pedra, que tinguin doncs, quantitats importants d'aigua, ratxes de vent, tota aquesta informació, més la que també ens donen les agències de Conca, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, del Xúquer, l'Agència Catalana de l'Aigua, evidentment, tota aquesta informació que ens poden anar dient de com tenen els sensors en els rius, a les zones per on va passant l'aigua, ens permet a nosaltres fer aquesta composició, aquesta informació i veure què tenim que dir als municipis, com s'han de preparar, si han de vigilar, per exemple, els municipis hagin de vigilar doncs, les zones properes als rius, les lleres, hagin de tancar potser algun espai, perquè es preveu que potser siguin zones soterrades i amb l'aigua puguin quedar-se enclotades d'aigua i no s'hi pugui passar, doncs que facin aquest avís, fins i tot algunes rambles, alguns passejos que hi ha propers als rius, també tancar-los, per si és el cas que es preveu que puguin anegar-se d'aigua. Doncs tota aquesta informació és la que anem treballant des d'aquí del CECAT, l'anem traslladant tant en els municipis com en les empreses, als organismes, perquè comptin, ho tinguin present, i ells alhora facin també la seva feina, no? Activin els seus plans o posin a terme algunes actuacions determinades i també, evidentment, juntament amb els companys de comunicació, i agraïm-vos sempre també molt la feina en els mitjans de comunicació que feu difusió d'aquesta informació que nosaltres donem, doncs també podem anar avisant a la gent, a la població en general, de que compti amb que hi ha aquesta situació que pot ser perillosa en alguns moments determinats, si estàs a l'exterior i, per tant, també que puguin prendre mesures, doncs com, per exemple, vigilar amb la conducció, no estar a l'exterior si preveiem que plou molt. Aquelles mesures que nosaltres veiem des d'aquí que per la intensitat de l'episodi que esperem es poden donar.
0: En qualsevol cas, es treballa amb prediccions que s'ha de produir aquella pluja intensa en un moment, en un lloc concret. Per tant, estem parlant d'una probabilitat i mai es pot afinar del tot.
4: Això, els companys que ja entenen més en aquest aspecte són els que porten, evidentment, el Servei Meteorològic de Catalunya, que ells coneixen, no?, aquestes eines que tenen de previsió, no?, de predicció, de poder predir amb aquestes imatges que ells tenen, ells fan una valoració, entenen com és la predicció aquesta que els donen els radars, les eines aquestes més de l'aire, no? I alhora també doncs, miren com és la morfologia del territori, fan aquesta composició i ells que són especialistes en aquest tema, doncs ho traslladen, ho tradueixen amb unes possibilitats a determinades zones, no? Ells fan aquesta composició i ens avisen i ens diuen en aquesta zona d'aquí esperem aquest nivell de probabilitat i aquell nivell d'intensitat. I amb això fan aquesta conjunció i ens indiquen quin és el nivell de perill que pot tenir la zona.
0: Davant d'esdeveniments sobtats, com poden ser els aiguats de la Dana de València de la passada tardor, Protecció Civil ha anat modulant aquestes activacions als protocols? És a dir, els fets tan excepcionals han acabat marcant un abans i un després a l'hora de relacionar-nos amb aquestes emergències?
4: Bàsicament, el que nosaltres sempre fem és, quan hi ha un episodi d'aquest tipus important, és analitzar què ha passat i quina informació teníem. Llavors, tot això ens fa aprendre sempre. El protocol, el procediment que utilitzem de l'INUNCAT és bàsicament el mateix. Ara bé, el que sí que veiem que si normalment ja nosaltres som bastant vigilants i bastant garantistes pel que fa a possibles afectacions a les persones, doncs aquest cas que ha passat, desgraciadament, amb la Dana de València, el que ens ha fet veure és que possibilitats d'aquestes així catastròfiques es donen. Vull dir que és una realitat, eh? Potser el canvi climàtic, potser la situació que tenim ara en aquests moments, doncs fan que els efectes del clima més extrems es donguin més. I és el que hem vist, eh? Per aquest motiu, nosaltres, quan veiem que la probabilitat és elevada de que puguin haver-hi danys per les persones o pel medi, doncs nosaltres el que fem sempre és avisar perquè es prenguin aquestes mesures, eh? I si veiem que pot ser una situació que pot ser greu, com era la que teníem en el moment mateix que es va donar la Dana a València, que aquí també teníem una situació meteorològica particular, si voleu ara us ho explico una mica, però la situació que vam tenir també era particular i per això ens va fer veure que era necessari extremar les mesures. Per què era particular aquella situació? Era una situació en la que la informació que teníem dels serveis meteorològics era que estàvem davant d'una dana, una situació de dana que en el Mediterrani es dona freqüentment, però que alhora també hi havia una mobilitat meteorològica sota del nivell de la dana que també influenciava en que aquest component tingués com un tant per cent de ser una mica erràtic, més elevat de que pot ser una predicció normal, eh? I que alhora també es podia preveure que les precipitacions també podien ser molt intenses localment.
0: Entenc, però, que el punt d'equilibri o trobar aquest punt d'equilibri pot ser complicat entre pecar per molta prudència, per voler-ho aturar tot, o realment fer el contrari, no? I que després el fet ens acabi sobrepassant.
4: Tens tota la raó. Vull dir, aquí hi ha una graduació i per aquest motiu nosaltres el que fem és que quan activem el pla ens acompanyem de persones expertes, que ja són els intervinents a dintre del pla, doncs perquè ens vagin donant aquesta informació. Tenim moltes coses que ens van donant informació. Els serveis d'emergència, per exemple, ens van informant de quines afectacions ells estan atenent. El 112 ens va dient quines trucades estan tenint. Els ajuntaments ens van dient també quines afectacions hi ha en el seu territori. Tota aquesta informació és la que anem sumant i anem veient aviam què va passant per poder modular aquesta resposta. Si cal que la resposta sigui més forta, que avisem a la gent de molta cura, o fins i tot demanar a la gent que no surtin o que estiguin a l'interior d'habitatges i que no estiguin a l'exterior, doncs també demanar-ho, eh? O si veiem que la situació pot ser una situació que no té aquest nivell d'afectació, doncs que no calgui demanar aquestes mesures.
0: Protecció Civil ara treballa en escenaris de major risc d'inundació d'acord amb el canvi climàtic?
4: Sí, el canvi climàtic és un dels aspectes que ens està fent treballar amb modificacions en les nostres previsions per possibilitats d'afectacions més importants cap a la població. Sí, sí. Tant a nivell de calor, com a nivell de pluges, com a nivell de fred. Vull dir, tots aquests fenòmens que veiem més extrems de la meteorologia, el que estem veient és que es donen, que s'estan donant més que no pas no es donaven abans i, per tant, hem de tenir-los en compte.
0: De la mateixa manera que es fan simulacres, per exemple, en el cas del risc d'incendis o del risc químic al voltant d'una determinada indústria, per què no es plantegen simulacres al voltant d'aquest risc de patir inundacions?
4: També és un aspecte que nosaltres volem plantejar, eh? També és un aspecte, i plantegem nosaltres, eh? També. Nosaltres, quan plantegem simulacres, fem simulacres sobre plans de protecció civil de la Generalitat, que són plans d'aquests amplis, que poden tenir una afectació molt gran, eh? I també aquests són els que mirem de treballar, eh? Treballem, per exemple, amb temes de fuites químiques, que són d'afectació molt àmplia per la població, com bé tu dius, d'incendis forestals, que també són amplis per la població, també el d'inundacions i altres riscos d'aquest tipus. També ens interessa fer aquests simulacres, eh? I els fem. Moltes vegades són simulacres que fem a nivell de despatx. Quan és a nivell de despatx és que no demanem doncs, que la gent en el carrer ho executi, però ja internament la coordinació i la gestió ja la treballem i també és una de les coses que tenim en cartera de poder arribar a fer algun simulacre d'aquest tipus ampli ja per aquests riscos que potser és una mica més difícils de posar-los en un escenari. No? És un dels que pot ser una mica més dificultós, però fer-ho i gestionar-ho com hem fet doncs, amb aquests que et comento, amb el de risc químic, amb el d'incendis forestals, etc.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies per haver-nos rebut, per haver-nos obert les portes del CECAT i per participar al Quatre Gotes.
4: A vosaltres, moltíssimes gràcies.
0: Mm. Hem dit que parlaríem de futur, però també de passat. Quan vam fer la revisió històrica de les sequeres amb en Mariano Barrientos, en el darrer capítol, el número 4, van deixar pendent una segona part de la conversa. Resseguint els arxius, ell també ha localitzat un llarg llistat d'episodis fatídics com el de 1874, aquesta cita que us comentàvem, l'aiguat de Santa Tecla. Justament on manteníem la conversa, a la Font Major de l'Espluga de Francolí, hi ha una placa que en recorda aquell episodi. En Barrientos li demanem per aquesta inundació, però també per altres d'especialment greus.
5: El que fa a la memòria personal, podem tenir sempre un o dos aiguats de gravetat moderada. I el problema és quan ens anem ja a episodis de baixa freqüència, dels que generacionalment es desconnecta, es perd la memòria, hi ha una desconnexió i queden a l'oblit. Episodis, per exemple, ja que estem aquí a l'Espluga de Francolí, és inevitable parlar de l'aiguat de Santa Tecla. Va ser un flash flood, una inundació sobtada, amb molt poques hores de pluja de matinada del 22-23 de setembre de 1874, i és una de les més dramàtiques pel nivell de destrucció que provoca, sobretot als afluents del Segre i a la part, a les conques de Tarragona. Deixa 575 víctimes mortals documentades en pràcticament un episodi que dura unes 3-4 hores. Aquest tipus d'episodis val la pena conèixer-los molt bé, perquè si han de tornar a succeir, evidentment ja no estarem en un territori de 200.000 o de 600.000 habitants. Som 8 milions d'habitants, amb unes activitats i una vulnerabilitat al territori creixent i multifactorial. Moltíssims processos quedarien afectats i activitats del dia a dia.
0: I coneixent tots els antecedents històrics, què és el que més l'inquieta de cara al futur?
5: Per exemple, a mi el que em preocupa més seria un episodi ni tan sols semblant, molt més fort que l'últim que hi ha hagut d'octubre de 2024 a València, que és el dels primers de novembre de 1617, l'any del diluvi. Va quedar tota Catalunya amb danys catastròfics, més de 500 elements estructurals van desaparèixer, van quedar derruïts, les víctimes mortals es poden ni comptar, el barri de Cap Pont sencer de Lleida va acabar desapareixent, l'aigua va afectar per complet, a Tortosa també va haver desbordaments des de València ciutat fins a Perpinyà i per l'interior va arribar fins a Saragossa. Clar, aquest episodi va durar una setmana i mitja i va deixar el territori per un país amb uns 200.000 habitants. La quantitat de danys que hi va haver estructurals va ser impressionant. Què ens passaria si repeteix el mateix fenomen, ja no dic una més greu, el mateix, amb un país amb 8 milions d'habitants i tota la mobilitat, transports públics, infraestructures sensibles que tenim.
6: Quatre gotes.
0: Les inclemències meteorològiques són una part inseparable de casa nostra. Hem estat exposats al clima amb ferides que ens marquen i que modulen el nostre caràcter. Diria que els aiguats, les sequeres o altres fenòmens tenen molt a veure amb el que diria pessimisme perseverant que impere o ha imperat en moltes cases d'arrel pagesa. El sector primari sempre ha estat pendent del cel i veurem si d'alguna cosa més. Aquí al Quatre Gotes ja ens han dit que al camp encara hi ha força marge de millora pel que fa a la gestió dels regadius i de l'aigua. Amb l'amenaça latent de la pervivència de l'activitat agrícola, pujarem els tractors, entrarem als camps i també als centres d'investigació. Al pròxim capítol del Quatre Gotes, el futur del camp català i, per tant, també de la nostra alimentació.
3: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
6: FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.
9: Tot va començar de forma brusca. Em vaig despertar suada com qui fuig d'un malson. Sense saber que el malson tot just arrencava. Era en un lloc fred, humit. Tenia els ulls tapats i estava lligada, de mans i peus.

0: Què vols de mi? Deixa'm anar. No, que em deixis anar, he dit. Entén, deslliga'm, hòstia, deslliga'm! Espera, no t'acostis. Qui ets? Qui ets?
1: Tu no em coneixes.
0: I llavors, per què?
1: Tu no em coneixes, però jo a tu sí.
0: I què vols? Què vols de mi, diners? Et puc donar diners?
1: No vull diners. El que vull no es pot comprar amb diners. Només em preguntava, Iris, què series capaç de fer per allò que més estimes?
0: No t'entenc.
1: Ara ho entendràs.
0: Què li has fet? Deixa-la anar! Que el deixis anar! Ell no ha fet res! No ha fet res! Si teniu algun problema serà amb mi, no pas amb ell! No! El meu fill no té cap culpa! Ell no, sisplau! Ell no! No! Què has fet? On és? Què li has fet? Pol! Que em sents, Pol!
1: Ell està bé. De moment. Només he silenciat la càmera.
0: Deixa'm veure'l. Treu-me la cinta, el vull veure. Vull veure que està bé.
1: Això no funciona així, Iris. Tot té un sentit, saps? Tot. I si no et deixo veure-hi, és perquè vull que tastis què se sent quan vols saber i no pots. Quan vols comprovar que està bé i et resulta impossible. Quan saps que algú s'ha endut el teu fill i no pots fer res per trobar-lo. Res.
0: Algú té el teu fill?
1: És la meva filla. I els que l'haurien d'estar buscant han deixat de fer-ho. Ni una setmana passada i ja s'han oblidat d'ella.
0: Això no és com les pel·lícules. Les investigacions són llargues i sovint topen amb vies mortes i...
1: No n'hi ha cap aquí de via morta. Això és el que ells creuen, que és morta. Però no. Des del principi sentia que era viva i ara no sols ho sento, sinó que ho sé.
0: Això és bo. S'ha posat en contacte amb tu el segrestador. T'han demanat un rescat.
1: Que no va de diners, ja t'ho he dit. I no. El segrestador no. Ha estat ella. D'ahir vaig rebre un missatge d'un número desconegut.
0: I què hi deia el missatge?
1: Segons els Mossos, res. Però per mi ho diu tot. Diu que és viva, que la continuï buscant. M'ha donat força, saps? El primer que vaig fer va ser anar corrents a comissaria. Pensava que ells també se n'alegrarien i la inspectora dels nassos em va tractar de boig.
0: Un moment. No sé si et segueixo. Què deia el missatge?
1: Era una sola icona, o emoticona, és igual com se'n digui. No és important el que era, sinó el que significava. La icona d'un ratolí. És així com li dèiem a casa de petita. Ratolineta. És una cosa que només sabem nosaltres, com una mena de codi. Ho va enviar sabent que jo ho entendria.
0: I tot això li ho has dit a la policia?
1: Esclar! La inspectora aquesta, la tal Merino, m'ha dit que deixés les dades a un dels seus companys i... Vaja, que se m'ha tret de sobre. Potser ella està acostumada a tractar amb desapareguts. Però és que no és una desapareguda qualsevol, joder, que és la meva filla. I només té 12 anys. Si fos la seva filla, segur que ja hauria mogut cel i terra. Però no ho és. No en té ella, de fills. No pot entendre què se sent quan t'extirpen allò més preuat. Ni tan sols pot imaginar la inseguretat que crea la incertesa. A quin mal ha fet ella perquè algú decideixi fer-li passar per això, eh?
0: I tu has fet el mateix.
1: Perquè tu sí que em podries entendre.
0: Però jo no sóc mossa. Què?
1: No ets mossa, no. Però tu tens un podcast que investiga crims, oi? Segur que saps com s'ha de fer per trobar algú que ha desaparegut.
2: No sé què t'imagines de mi, però només tinc un podcast, eh? No és que sigui massa influent. I a més, no tinc gaires amics a la policia.
1: Prou, no parlis. Calla. O t'hauré de presentar també la boca. Només vull que diguis sí i no. Que ho has entès i que em faràs cas. I doncs, em faràs cas. Que si em faràs cas, he dit. Que no em sents? Que responguis, em faràs cas?
2: Sí.
1: Què has dit?
2: Que sí.
1: Que sí, que què?
2: Que et faré cas. Deixa de fer-me mal. Et faré cas, però deixa'm anar.
1: Veus? Com ens entenem, tu i jo?
2: I el meu fill? Si jo t'ajudo, el deixaràs anar?
1: Abans hem de trobar la meva filla.
2: No m'has respost. El deixaràs anar?
1: Tots dos sereu lliures. No sóc cap monstre.
2: I quina garantia en tinc jo d'això?
1: La meva paraula. No et sembla prou?
2: Primer, deixa'm parlar amb el Pol. Estarà molt espantat. Deixa'm dir-li que estic aquí i que sàpiga que...
1: Que estarà espantat? Doncs clar que estarà espantat. I com creus que estarà la meva filla? Les mateixes condicions. Recordes? Ara trucarem a l'inspectora Merino. I li exigiràs que busqui la meva filla.
2: T'estàs confonent amb mi.
1: Li diràs que té 48 hores per trobar-la.
2: I per què creus que em farà cas a mi?
1: Més val que ho faci. T'hi jugues tant com jo. Oi que m'entens?
2: Val, truquem-li. Com es diu la teva filla? I quan va desaparèixer?
1: Mònica Esteve. Jo no sé res des del 22 de novembre. Fa una setmana i dos dies.
2: Alguna cosa més que necessiti saber? Què han investigat?
1: Això és tot el que et diré. Fes-t'ho com vulguis, però... Si dius que has estat segrestada, no tornaràs a veure el teu fill. Si demanes auxili, no tornaràs a veure el teu fill. Si jugues a fer-te la llesta i enganyar-me, no tornaràs a veure el teu fill. I si no aconsegueixes trobar la meva filla, doncs el que ja t'imagines, tu tampoc tornaràs a veure el teu fill. Ho has entès? Que si ho has...
2: Sí, ho he entès, sí.
1: Molt bé.

0: rellotge de qui truca a aquestes hores? Hola? Que hi ha algú?
1: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Certament saludem amb moltes ganes, amb molta il·lusió i sempre pensant que la imaginació hi és possible. Tant. Què us penseu? Que només la imaginació està en la pintura, amb el dibuix, amb el cosí? No, està a la cuina. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: És veritat, és mentides.
1: No, la cuina sempre és imaginació. Ah. Ens hem d'imaginar que ens mengem aquest plat i, escolta, queda satisfet, eh?
0: Ah, exactament. Encara que no es mengem
1: encara
0: res.
1: Encara que no el mengem.
0: Molt bé, doncs, Joana, anem a veure avui quina receta ens proposes.
1: Bueno, avui, com que vam dir que també faríem coses de Nadal, però per variar una mica de no fer-lo de sempre,
0: sí,
1: de Nadal,
0: sí,
1: ara és temps de cargols, que l'altre dia tu em vas dir, ai, em sembla que els cargols, o que
0: sí,
1: lligada, perquè, esclar, el cargol és una cosa una mica especial, perquè no a tothom els agrada, eh? Mm. Llavors, els cargols es poden fer de moltes maneres. Jo us porto els cargols amb salsa a la catalana,
0: ah,
1: perquè aquests dies ens convé tenir coses que ja els tinguem fetes i no tinguem que estar a la cuina, perquè llavors ve la cuina, ve la família, nosaltres estem allà cuinant coses que els puguem tenir 3, 4 dies fetes i no passa res. I si no, hi ha molta gent que ho congela, perquè ja fa un mes
0: ara
1: que a mi m'han dit gent que ja ho tenen tot congelat.
0: Ah, sí, comentaves.
1: Sí, bueno. Doncs aquests cargols a la catalana, un quilo de cargols, si us agraden, feu una més, perquè llavors les mesures que jo us dono és per aquesta quantitat, però llavors si en feu una mica més, sobren, els podeu congelar i els teniu per un altre dia. Quan cuinem hem de mirar d'aprofitar aquell rato que estem a la cuina, i no vol dir que si amb això estem 2 hores n'hi hem d'estar 4, no, perquè si n'hi posem un quilo més, vull dir que gairebé serà el mateix rato, mitja horeta més podem estar, però tot lo de més és el mateix. Doncs llavors per 4 persones és un quilo de cargols, conill, si us agrada, mig conill, un quart de quilo de costella tallada ben petita, 250 grams, unes 8 salsitxes, una sèpia, d'aquestes brutes, eh? D'aquella negra.
0: Que no és aquella blanca,
1: no,
0: que no té gust a res, no?
1: Una sèpia d'aquestes, uns 300 grams, o un bitxo d'aquests de caiena, aquells que són secs. Això ja depèn del gust que us agradi, el picant.
0: Sí, si t'agrada picant
1: 4,
0: o no.
1: Exacte, que us agradi més. Un bon got de birranci, una copeta d'anís, una copeta d'anís, una ceba grossa, llavors cullerades de soperes d'aquestes de tomàquet natural, sempre triturat, unes 10 cullerades, un litre d'aigua més o menys, o brou, i llavors, què farem? Una mica de pebre vermell dolç, pebre negre, una cullerada d'aquestes de cafè, tot això, i un pols de farina, que farina n'hi posarem mitja cullerada sopera per donar espessor. Oli, sal i pebre com a per tot, i llavors hi farem una bona picada d'unes 25 ametlles, 3 grans d'all, julivert i una mica de xocolata negra.
0: Molt
1: i
0: bé.
1: Una galeta o un carquinyoli, si teniu.
0: Va.
1: Això ho picarem en el turmix ben picat i quan els cargols estiguin a mig fer li tirarem.
0: Molt bé.
1: Llavors, què hem de fer amb aquests cargols? Els comprem i jo em miro un per un perquè no n'hi hagi cap de mort, perquè els morts donen un gust amargant.
0: Un gust dolent, no?
1: Jo, escolta, l'altre dia amb 2 quilos no n'hi vaig trobar ni un, eh? Vull dir que és que ara és una bona època.
0: Val, molt bé.
1: Perquè els cargols amb el fred viuen molt bé i estan bé.
0: Jo me semblava que t'ho vaig dir-te, que semblava que l'hivern no era...
1: No, doncs a l'hivern sí, sí. I llavors, una vegada els tinc així, els arrento. Agafo un bol, el més gros que tingueu, hasta una olla, plana, els arrento. Poder 3 o 4 vegades anar canviant l'aigua, els afrego amb les mans ben fregats i els poso en una escorredora. Ja veuràs que llavors els cargols van sortint ben nets. Quan l'aigua ja surt neta, ja deixo de rentar-los. Que ara, si els compreu, perquè hi ha cargols que mengen molt de pinso, procureu comprar d'aquests més naturals que no, perquè si no es nota, el gust.
0: Ah, però això ho hem de cebre.
1: Sí, hem de cebre allà, allà on els aneu a comprar. Llavors, una vegada tinc això, agafo una paella una mica ampla. Abans es bullien els cargols, es bullien amb aigua, però ara ja no. Ara, llavors, agafo una paella una mica ampla, i poso oli i tiro els cargols. Ja veureu que els cargols comencen a amagar les banyes, els vas remenant i van traient tot el que han de treure.
0: Ai, quina pena, pobrets, no?
1: No, o sigui, a veure quan els abulls tu, perquè no ho veus a dins a l'olla el que
0: bueno,
1: fan.
0: Bueno, va.
1: El mateix, fan el mateix. Doncs llavors, els vas, amb la cullera, els vas remenant, remenant, remenant, ja veus que ells es van
0: morint,
1: van
0: pobrets,
1: traient tot el que han de treure, i llavors hi tires un grapadet de sal.
0: Ah, molt bé.
1: I quan veus que aquell oli et torna a quedar net,
0: sí,
1: vol dir que els cargols ja són tots morts. Ja han tret tot el que havien de treure.
0: Ah, molt bé.
1: Llavors l'oli canvia de color, ja torna a quedar com si l'oli que haguessis posat, el que passa una mica d'ara més fosc. Mm-hmm. Ah, perquè tota la bava ja l'han tret, ja s'ha cremat. Llavors agafes una escumadora i els atreus i vas fent. Amb 2 quilos a la mateixa paella pots aprofitar l'oli. Si n'hi poses més, depèn del cargol, potser hauràs de canviar l'oli un cop i tornar... posar el net.
0: Bueno, és preferible que menges el cargol net, polit,
1: net,
0: i
1: polit, exacte. I llavors és qüestió d'agafar un oll. Jo els faig amb un oll, els cargols, perquè m'agrada que se sacsegin bé, perquè és allò que els sacseges. Sí. Amb la cassola no pots fer-ho. Llavors agafo una olla, faig el sofregit, primer de tot les carns, quan tinc les carns ja rosses, i tiro aquesta tomaca, i tiro a la ceba, primer de tot, i tiro la tomaca... Llavors hi tirem aquest bon raig de birranci, una copeta d'anís, d'anís dolç.
0: M'has fet quedar parada amb l'anís. Sí, per exemple, una... parlem de conyac o parlem de birranci.
1: El birranci, una copeta d'anís.
0: No, anís, mira.
1: Llavors, quan tinguem aquest sofregit ja amb el seu color, hi tirarem aquesta cullerada de pebre vermell dolç perquè no se'ns agafi, i posarem una culleradeta de farina... De farina, perquè...
0: Culleradeta vols dir...
1: Cullera de supera, cafè, supera. Rasa.
0: Vale,
1: rasa,
0: eh? Vale.
1: Llavors, perquè això ens agafi el suc, sigui espès, saps? Mm-hmm. Llavors ho anirem passant i anirem tirant una mica d'aigua en aquest sofregit i hi haurem tirat ja la sèpia, també l'haurem passat un rato, i després ja és qüestió de posar-hi els cargols, posar-hi l'aigua, sempre calenta, els acobrirem i llavors els deixarem una horeta.
0: Vale.
1: Tindrem llavors ja la picada feta i li incorporarem. Ho rectificarem de sal i de pebre. De pebre n'hi hem tirat una cullerada... pebre negre, d'aquestes també de cafè. Si a nosaltres ens agrada amb més, ho provem. Que diem més picant, n'hi podem tirar dues,
0: això
1: ja el nostre gust.
0: Això és el gust dels clàssics.
1: Ah, exacte. I llavors aquí ja tenim aquests cargols fets, que aquell dia és escalfalsa, i bueno...
0: Per un dia d'aquestes festes de Nadal...
1: Per exemple, el dia de Nadal ja tenim la tradició aquella que vam dir...
0: De l'Escudell...
1: La setmana passada, l'Escudell, els Canelons, en Sant Esteve... Bueno. Aquest, per exemple, és el dia d'Any Nou, que el dia d'Any Nou trobo que de tradició n'hi ha molta, de molts plats.
0: Sí.
1: Però vull dir, si us agrada els cargols, doncs això. I després podríem fer un altre plat, que és molt ràpid, que són uns escamarlans al forn, amb mussolina d'all. I queda molt bons.
0: Com es fa la mussolina aquesta?
1: Bueno, els escamarlans aquests els compres i els obres amb les estidores una mica.
0: Pobrets.
1: No, ja són morts. Són morts, home. Sí, bueno, escolta, com mates un pollastre i un conill, també són vius.
0: Pobrets, jo també dic pobrets.
1: Doncs, i els poses al forn. Al forn a 180 graus, els poses al forn amb una mica de sal i oli. I quan fa 15 minuts, llavors fas la mussolina d'all, és un all i oli, però no hi ha oli, o sigui, una maionesa amb all, perquè hi ha oli què vol dir? All i oli, no, és una maionesa que la maionesa es pot fer amb all o sense. En aquí hi ha d'haver un puntet d'all. All també el gust, com sempre, un
0: i l'ou també aquí o no?
1: Sí, un gradall o dos, ho posem al tòrmix, posem l'ou, posem una mica d'oli i ho batem bé, una mica de sal, ho batem bé. I quan veiem que comença allò a estar emulsionat, i anem tirant una mica d'oli, un fil d'oli, en mica, i anem donant voltes al torn, i veiem que se'ns lliga. Una vegada lligat, llavors, a part, hem d'agafar una clara d'ou i la passem, la batem amb les varilles.
0: Ah,
1: si pot ser les elèctriques, millor, perquè t'ha de quedar que quan tombes no baixi. I llavors, aquesta aioli que has fet, la maionesa aquesta que hem fet amb all, la posem en un bol... i barregem aquesta clara d'ou.
0: Molt bé.
1: Però en compte perquè no baixi. I llavors untem tots aquests escamarlans al sobre amb una cullera plena d'aquesta mussolina d'all que hem fet i un moment al forn a gratinar.
0: Un moment.
1: Un moment.
0: Ha de ser bo. No hi poses patates a sota d'aquelles primes?
1: Aquestes
0: pregunto.
1: Ara jo poso patates si faig un peix al forn.
0: Bueno, però per exemple els escamarlans no els acompanyes amb
1: escamarlans. Perquè tu imagina't si t'agraden els cargols i escamarlans i fas de primer plat per no fer-lo de sempre, aquests escamarlans i darrere dels cargols és que ja no pots. O el segon. O aquests escamarlans també estan molt bé si un dia has fet un pollastre rostit.
0: Ah, està bé.
1: Fet d'aquests farcits. Un primer plat per variar una mica del pica-pica que fem sempre.
0: Molt bé, Joana. Eh? Doncs ens fas una mica de memòria amb aquests escamarlans. Aquests ja teníem anotat una cosa senzilla i més
1: senzilla.
0: Que tot.
1: L'única cosa és la mussolina aquesta, que perquè us quedi mussolina has de fer amb això.
0: La clara d'ou.
1: La clara d'ou a punt de neu i incorporada.
0: Cargols a la catalana, vinga, què hi has de posar?
1: Cargols. Un quilo de cargols, mig conill, si us agrada, si no us agrada no n'hi poseu, només la costella, perquè amb la costella, les salsitxes i la sèpia ja està bé, eh? Que hem dit, que 250 grams de costella, aquestes 8 salsitxes o 10, una sèpia d'uns 300 grams, d'aquelles negres, els bitxos picants aquests de Cayena, un parell o 3.
0: Perdona, la sèpia hi poses també la salsa?
1: Sí,
0: ja, sí.
1: La salsa també l'hi poso, eh?
0: Vinga.
1: Llavors, un bon got de vi ranci, una mica, un xupito d'aquests xupitos que tenim d'anís, que ho tirarem tot com tinguem la carn ja rostida. Llavors, una ceba grossa, la tomaca aquesta que hem dit, les 10 cullerades, aigua, o brou, si teniu brou de pollastre també ho podeu posar. Llavors la cullerada aquesta de cafè de pebre vermell, la de pebre negre també de cafè, una mica de farina que hem dit per donar espessor. Tot això, la farina l'hem de posar com ja anem a posar els cargols.

0: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de primera catalana de futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras, i del periodista europeista Gabriel Vázquez, compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: Bon dia i bona hora! Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
2: Bona setmana a totes, ja que aquest és el darrer Cruïlla d'Europa de la temporada. Bon dia també, Gabriela, a tu mateix. Contents que estiguis aquí a l'estudi, que et fas ets car de veure.
3: Bon dia, Teresa.
2: La setmana passada vam cobrir la visita del papa Lleó XIV a l'estat espanyol. Havia de venir a Catalunya, però se li va creuar també en l'agenda Madrid i les Canàries. Avui tenim un programa carregat de gent del món de l'art, la cultura i del periodisme. Són gent de nom i relleu.

0: Direm que tothom ha valorat bé, en general, la visita del papa Lleó XIV a la Sagrada Família, encara que a nosaltres hi ha coses que no ens han agradat gaire. Una d'elles va ser que uns 600 cantaires, no sé exactament quants perquè eren molts, però no ho sé exactament, no van poder entrar al temple perquè les forces de seguretat els van acusar de la Sagrada... Les forces de seguretat de la Sagrada Família els van acusar de portar, gairebé diríem, fulls clandestins, que no ho eren, però vaja, tenim així, aquí alguns posat al cap, i no els van deixar cantar. Per això nosaltres ara presentarem a les persones que tenim aquí a l'estudi la primera de les nostres convidades, l'escriptora i música Maria Escales.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. També saludarem a la llunyania, a través d'internet, el company periodista Vicenç Lozano. Bon dia, Vicenç.
2: Hola, bon dia, Teresa.
0: Uau. Doncs bé, i també tenim aquí en el Jordi Roger, que ell és l'autor del documental, principal no, perquè tot és principal el que fem en aquest programa, però que venim a comentar.
3: Molt bon dia, Teresa.
0: Bon dia.
3: I gràcies per convidar-me. Sagrada Família, la Bíblia en pedra.
0: Molt bé, tu ens l'explicaràs, perquè a vegades, quan passem per la Sagrada Família, veiem tanta pedra...
4: Ja està bé, perquè a l'escola, clar, et fan a vegades la visita, aquesta, la típica visita, no?, que et porten a dins i tal, i bueno, tu sí que identifiques mínimament que són alegories religioses i tot això, però clar, no identifiques. Doncs per això està bé també que vinguis una mica, que per fi algú s'hagi dignat a explicar tot això, perquè...
0: Molt bé, doncs ara ens ho explicarà ell amb detall, però primer la Maria Escales aquí ens ha d'explicar què és el que es va preparar ella per cantar en aquella missa. Missa era, no?
1: Era una missa, sí, era una eucaristia.
0: Doncs què tenies preparat i finalment com va anar tot?
1: Bé, clar... Primer de tot, gràcies per convidar-me, perquè és que hi ha gent que diu moltes coses sense saber ben bé què va passar.
0: Sí.
1: No? Aleshores, amb motiu de la visita del papa, unes quantes corals varen convidar a unes quantes corals, no sé si eren com més de 10 corals, en total eren 600 persones a les cantories, corals de diferent casta, no? Hi havia gent com molt professional i gent més amateur, no? I se'ns va convidar a cantar a la missa. Val a dir que quan ens varen dir de cantar, ens varen advertir molt seriosament de que no es permetria cap mena de manifestació política ni reivindicativa, que estàvem cantant, que hi havia uns protocols, etc, etc. I això penso que s'ha de dir molt clar. No? Val. Aleshores, l'acte tenia dues parts. Una és l'Eucaristia, i l'altra era que havíem de baixar tots a les escales per fer allò de les llumetes, dels escolonets i tal. En aquelles escales havíem d'estar els 600 cantants, també amb la llumeta, i havíem de fer uns moviments i tal. I era tot... Bé, el dilluns vàrem estar...
0: Era a l'interior o a l'exterior?
1: A l'exterior. En aquell moment en el qual surten els escolanets i sortim tots i s'encén la Sagrada Família i tot això, era... A veure, ho vàrem estar assajant... El dilluns vàrem estar assajant 7 hores, això, 7 hores. Penseu que les cantories és una alçada com de 5 pisos, és una passada. Hi havia gent de les corals, gent gran, que va pujar i baixar diverses vegades, allò, amb una il·lusió, per fer la història.
0: Perdona, disculpa'm, digue'm pels que ens escolten i que no ho saben, què és una cantoria?
1: Cantoria és l'espai que està preparat per als cantants, no? Pels cantors. Aleshores, a la Sagrada Família... Això es va... Bueno, això segurament ho sabràs millor tu que jo, no? Però es va calcular molt bé on es posaven, a quina alçada, perquè, clar, la Sagrada Família és enorme i, clar, costa molt quan cantes. Clar, nosaltres cantàvem, era tot un muntatge, perquè estàvem amb pantalles, veiem el director en pantalla, els altres corals les teníem lluny, ens havíem de coordinar molt bé, va ser... La veritat, personalment, molt satisfeta de com del resultat final musical. Aleshores, el dimecres vàrem anar a cantar a la missa, no? Clar, jo ara aquí estic parlant potser una mica... Ara em poso en el meu... Faig un testimoniatge meu. Jo no parlo per part de tothom. Parlo només ara com a Maria Escales, com a persona cristiana i com a persona que habitualment va a missa. Per mi era una ocasió... Jo hi anava plorant d'emoció. Jo hi anava plorant d'emoció. I sentia que no només hi estava jo, sentia que anava amb mi els meus avis, les persones que m'han acompanyat tota la vida i que pensava que contents que estarien de veure'm aquí, no? Aleshores, vàrem assajar a les 4 i tal, la missa era 7:45, i de sobte, a les 7, hi va començar a haver una cosa molt estranya. Va començar a venir gent i va venir una senyora com a arranyar-nos com si fóssim nens d'escola. Quilla, aquests papers, no sé què, una cosa, però... I nosaltres, què estava passant? Perquè la majoria no sabíem què és el que estava passant. No ens n'havíem assabentat de res. I va resultar que és que hi havia gent que, entre les partitures, tenia...
0: fotocòpies.
1: Obries i era una estelada. Però estic parlant d'aquesta...
0: Sí, no cal que la gent...
1: D'aquest tamany, a 30 metres d'alçada... No sé, 30 metres, no sé, potser estic exagerant, no sé, una passada, una borrada. O sigui, que hauríem estat en no enfocar-nos. Hauríem estat en no enfocar-nos i ningú se n'hauria assabentat. Bé...
4: I això va diguéssim, causar el gran drama aquest, no?
1: Va causar el gran drama. A més, resulta que hi havia també la consigna de en acabat el Virolai, que era l'última cançó, entonar els segadors. Hi havia aquesta consigna.
0: Bueno.
1: Però és que no ho sabíem. És que la majoria no ho sabíem i no en teníem res. Clar, a veure, jo havia anat a una eucaristia. Jo anava a missa. Hi havia molta gent. Jo, a darrere meu, tenia una amiga que és jueva i ella no anava a missa. Ella anava a cantar a una inauguració d'un temple. Però el que és cert és que tots ens ho preníem molt seriosament i amb molta il·lusió. Clar, jo vaig estar a missa amb un tio a 2 metres mirant-me amb una pistola. M'enteneu? A mi això em va... Però és que supervigilats... Una cosa...
0: Era de les forces de seguretat, ells.
1: Suposo que sí. Jo no surto de casa amb pistola. Va ser... O sigui, ens varen encerclar a tots d'una manera... Mirant-nos d'una manera intimidatòria, espectacular. Hi va haver gent d'altres corals, que no varen poder ni combregar, no varen poder combregar. No els varen deixar. I jo em vaig fixar que just abans de... Bueno, pels que no sapigueu gaire de missa, una mica allò del final, el que es fa al final és la comunió, a combregar, després es fa un cant i marxem, no? Aleshores, jo veia la tribuna de premsa. Estava bastant ben col·locada. I vaig veure que durant la comunió feien fora tots els periodistes. I vaig pensar, que raro. Però com que teníem instruccions de baixar amb corrents per fer-ho de les espelmes, vaig pensar, això és que van corrents a col·locar-se, no? Va, comencem a cantar el Virolai i jo vaig veure com agafaven el director i literalment l'empenyien fora.
4: Això era després de l'estelada?
1: No, és que l'estelada no va... No, és que no ens en vàrem enterar. Ningú va treure l'estelada, perquè no...
4: Vale.
1: No, o sigui, no hi va haver res. O sigui, a veure, el meu resum és que varen matar mosques a canonades.
4: Vale.
1: Perquè és que...
4: Justos per pecadors.
1: A part això, jo em vaig sentir com si quan a l'escola n'hi havia dos que la liaven tothom es quedava sense excursió. Val, però jo, il·lusa, vaig dir, clar, com que hem de baixar ràpid per posar-nos amb les espelmes, doncs jo, il·lusa, anava baixant, cantant el Virolai, tota contenta, la meva espalmeta. Sí. Una altra cosa és que les partitures i tot es quedava dalt. O sigui, no podia ningú portar una estelada perquè no podíem baixar amb bosses, només havíem de baixar amb l'espalmeta. M'enteneu? I clar, la Sagrada Família, i això ho saps més tu que jo, és un laberint, no? Sí. I clar, vàrem veure que baixàvem i que no anàvem per la porta que havíem d'anar. I jo li vaig dir al policia, no, perdona, que us heu equivocat, que hem d'anar cap allà. No, tireu cap aquí. Dic, no, que hem d'anar allà, que hem de cantar. I jo allà amb l'espalmeta tota naïf. Fins que ens varen, la policia...
0: Hem d'anar ràpid.
1: Perdona, vaig ràpid. Ens va començar a gent que no sabien què estava passant. Empenya, i ens varen deixar amb un tram de l'Eixample. Vàrem avançar, vàrem veure que teníem policies endavant, ens vàrem girar, teníem policies endarrere i estàvem enreixats, sense entendre què estava passant, nerviosos perquè teníem pressa per anar amb l'espalmeta a cantar, i què està passant? Ningú ens deia res.
4: Molta gent éreu, no?
1: 600, era el 600. Els nens de Granollers plorant, perquè hi havia una coral infantil. Què està passant aquí? Hem d'anar a cantar. Un despropòsit, un autèntic despropòsit.
0: Deixeu-me preguntar al segon convidat. Ell és en Vicenç Lozano, el periodista que sap tantes coses sobre el Vaticà. Bon dia, Vicenç.
2: Hola, bon dia. Com estem?
0: Bé, tu estaves per allà, primera cosa. Si no hi estaves, no cal per contestar. Però si hi estaves, te'n vas enterar de tot això que ens ha explicat la Maria Escales?
2: No, jo me'n vaig assabentar després. Jo estava a Catalunya Ràdio fent el directe, juntament amb els companys. Estava a l'emissora Catalunya Ràdio. Al matí vaig estar a la Sagrada Família fent el programa Els Matins, sí. Els Matins de TV3. A mi aquest afer em sembla realment molt, molt inquietant, perquè realment et dones compte de com estem, no? Contínuament. I a més el tracte que van tenir cap a la gent de les corals, em va semblar absolutament ignominiós i d'una falta de dignitat i de respecte. De tota manera, sempre jo he pensat des del primer moment que realment vull fer un acte d'aquest tipus a dins d'una església, realment doncs, no era potser el lloc adequat per fer-ho. Una altra cosa, vull dir, és tot el que va passar i realment vull dir, és lamentable, i jo crec que vull dir, en aquest cas vull dir, o sigui, el papa vull dir, no en té cap culpa, va ser la seguretat, sobretot la policia nacional, amb l'ajut també, òbviament, dels Mossos d'Esquadra, no?
1: Sí, realment no tocava. És cert,
0: molt
1: no tocava.
0: Bé, Maria,
1: però endavant. Tampoc tocava el de després. O sigui, va ser ignominiós, és el que has dit, humiliant, persones grans.
0: Ho has dit denigrant.
1: Denigrant, absolutament denigrant, absolutament denigrant, perquè és que si haguéssim, a veure, vull dir, jo he estat mestra molts anys, no? Si ens haguéssim vingut i ens haguessin dit, escolteu, hem sentit que hi ha aquestes instruccions.
4: Donar explicacions, sí, sí.
1: Escolteu, no malbarateu la feina de la gent que ha preparat això, si us plau.
0: Clar, és que és una de les coses més importants.
1: Claro, jo conec personalment l'Igor Cortadellas, el que va fer tot l'espectacle, no? De les llums i tal. Clar, evidentment, o sigui, això és una... Que bé que hem quedat els catalans.
4: És el que anava a dir,
1: que hem quedat
4: és una pena que s'hagi tacat una mica per això l'espectacle, perquè la veritat és que el balanç de tothom ha sigut superpositiu.
1: Preciós,
4: tothom
1: preciós.
4: Es va quedar impressionat de la realització, del muntatge,
1: de l'elegància,
4: de la recepció, de l'elegància.
1: Del missatge, sí, tot sí, fantàstic. No. O sigui que, quina pena sí.
0: Ara
1: que estiguem així.
0: Ara deixa'm escoltar l'opinió del darrer convidat. El Jordi Roger, bon dia.
3: Molt bon dia. Jo era la penúltima filera a dins de la Sagrada Família, la que dona la portada de la Glòria, per on entrava el papa. Jo no ho vaig veure. Sí que us veia vosaltres, les cantories estan, no 30, però em sembla són 14 metres. És molt alt. Hi ha dues cantories. Primer us explico, deies què són les cantories.
0: Sí, perquè és una paraula que no...
3: Molt bé. Doncs
0: no,
3: tots tenim clara la visió de la Basílica de la Sagrada Família, que diríem que és allà dins hi cap un camp de futbol, per entendre'ns. Per tenir la dimensió, no? Doncs a terra doncs, hi ha el públic, hi ha els fidels, i a sobre uns 14 metres, no, ara no tinc la distància,
1: però
3: és a dir, hi ha tot uns balcons on s'hi fiquen els cantaires. I a sobre de la cantoria on éreu, encara hi ha una altra cantoria més amunt, que no hi havia gent. És a dir, que és molt gran. I per què això? No? A l'època d'en Gaudí no existia una cosa que nosaltres sabem perfectament que existeix, que és l'estereofonia, el món estèreo. No? I aleshores Gaudí diu, jo vull que els fidels sentin el que ara diríem una música envolvent, no? És a dir, que sentin de tot arreu. Per tant, a sobre dels fidels s'estableix totes les cantories perquè tota la música que provenen dels cantaires doncs penetri i faci tota la volta al temple. Normalment, ja ho sabem, no? El cor a les esglésies és normalment al darrere. Al darrere, eh? I al davant pot haver-hi, doncs, l'orgue. Doncs Gaudí fa aquest procés. Dit això, jo no vaig veure tot el procés, i és lamentable si va haver-hi, com dieu, que hi va haver aquesta actitud coercitiva de la policia. Ara bé, tinc aquí la meva entrada, i diu clarament...
1: Clarament, i tant.
3: Diu, prohibit durant tot l'esdeveniment. Motxilles, bosses, roba massa curta, armes, qualsevol, fumar, menjar, beure, i a baix, l'últim, banderes, pancartes o qualsevol símbol reivindicatiu, polític o de qualsevol altra mena. Això ho tenien les 8.000 persones que eren allà. Dit un. I després, potser algú, que no sé qui és, ni m'interessa saber-ho, no va saber interpretar el moment històric que vivia el país.
0: Totalment.
3: I dient, doncs ara, jo, per lliure, després del Virolai, doncs ficaré els segadors, doncs, no tocava, i aquesta pensada, de males maneres o no? De males maneres, pel que dieu, jo no ho vaig veure, no? Però ens va impossibilitar que 600 persones culminessin un acte extraordinari i, doncs, mira, com que no els vam veure, doncs no vam saber que hi havíeu de ser. Però, esclar, si darrere l'Escolania hi havia 600 cantaires més, allò hauria estat molt més espectacular. Per tant, algú qui va donar o va tenir aquesta pensada no va saber interpretar el moment que vivia el país.
0: Molt bé. Vicenç, em sembla que volies dir alguna cosa, tu.
2: Sí, volia dir que, a veure, evidentment no es va notar amb la retransmissió en directe per televisió, ni tan sols a la gent que era present, doncs, a la Basílica, van notar absolutament res, perquè es veu que van posar en marxa una gravació. Van posar en marxa una gravació...
1: Sí, però això estava previst, eh?
3: Que ja hi era, això.
2: Sí. Per tal de que no es notés absolutament res i el cant fos tal com s'havia de produir. La llàstima és que és tot el que va passar, no?
1: Sí, de fet, estava previst, que a l'acte de fora ja està... Nosaltres es cantàvem sobre playback, això ja estava previst.
4: Ah, sí?
1: Sí, perquè era impossible.
3: Clar. Sí, veieu, hi ha unes imatges de la gravació de l'orquestra.
1: Sí, és que era impossible perquè és que no se'ns hauria sentit, no sé, hi ha tanta gent a l'aire lliure i tot això.
3: S'havia de microfonar i a l'exterior no es podria.
1: És això, per això és que realment, o sigui, jo he començat dient això, ens havien prohibit portar aquests qualsevol mena, o sigui,
3: armes o banderes, tot,
0: armes
3: i drons.
1: Que tampoc podien portar
0: l'amic de la Maria.
1: Sí, que tampoc podien portar drons. Dic, vaja, l'hauré de treure del bolso, perquè és una cosa que jo sempre porto al bolso, saps, un dron. Però, vull dir, jo és el que he començat dient, vull dir que qui primer ho va fer malament va ser qui va voler, qui va pensar que era el lloc per... però que realment no s'hauria notat, que apagar els micròfons ningú se n'hauria assabentat que allà hi havia aquell pitote, o sigui, que a més no s'hi hauria afegit la majoria de gent, no s'hi hauria... O potser sí.
3: Jo crec que sí, perquè però... és a dir, si tu de cop i volta veus o sents que 600 persones es posen a cantar als segadors, doncs la gent interpretaria que això formava part del guió.
1: Sí.
2: Eh? Jo crec que si el guió hi hagués previst i prèviament cantar l'himne d'Espanya amb la presència dels reis, de tot el govern espanyol, etc, com a element, diguéssim, reivindicatiu, seria just cantar els segadors. No va ser així i, per tant, vull dir, jo ho vaig trobar bastant fora de lloc. Una altra cosa són les estelades, les reivindicacions, els crits al carrer durant aquell quilòmetre escàs el papa amb papa mòbil pel carrer Rosselló, etc. Però en aquest cas jo crec que hi va haver un error de planificació i d'estratègia.
1: Totalment. Però d'uns i altres, realment. O sigui, primer els
3: ja et dic jo, que la policia fa la seva feina amb unes formes que a molts de nosaltres no ens agraden. Però també una altra cosa, no conèixer com funcionen aquestes coses
1: és molt naïf, és molt innocent.
4: Però és que és el... Perdó, Jordi, és que és el que diu la Maria, perquè, o sigui, quan passen aquestes coses, clar, com que estàs tan distanciat, si un ha fet una cosa en un lloc aïllat, clar, després la policia l'ha vist en aquella persona, però clar, no dona explicacions a la resta i clar, els altres no entenen el que passa.
1: És que va ser llavors... Clar, jo he anat a moltes manifestacions i a mi ja no era la primera vegada que la policia em deixava algun lloc, m'entens? Però hi havia senyores com la meva mare, que jo veia que havien fet, que estaven fent un esforç espectacular perquè pujar les cantories i baixar, físicament, a veure, jo estava cansada el dilluns, com estaria aquelles senyores? No? I en aquelles senyores, uns i altres...
3: Estaria bé que dins del món coral algú també demanés responsabilitats i explicacions a qui va tenir aquesta pensada.
1: S'està fent, s'està movent.
3: I donar-li les gràcies.
1: S'està movent amb dos...
3: Jo ho veig així.
1: Amb dos nivells s'està movent això.
0: Molt bé. Vicenç, ens expliques què va dir el papa? Va dir alguna cosa? Ho vas saber? Ens dius que no hi eres, però potser després...
2: El papa probablement ho va saber, perquè la seguretat del Vaticà... Fixeu-vos en un detall, cosa que no s'ha produït, que no s'ha produït mai. El papa, quan va entrar a la Sagrada Família, estava envoltat de guardaespatlles. El mateix passadís central de la nau de la Sagrada Família estava envoltat de guardaespatlles. O sigui, hi havia una seguretat màxima, estàvem amb alerta màxima. Hi havia, des de fa anys, vull dir, el projecte per part del jihadisme radical de tirar per terra la Sagrada Família, incendiar-la. Està ple de vídeos per internet, doncs, que amb la Sagrada Família per terra, incendiada, fins i tot amb una torre, amb la bandera d'Estat Islàmic, etc. Per això, la visita a Barcelona, vull dir, va ser especial vigilada, més que la de Madrid, que ja ho va ser. Vull dir, o sigui, realment, policia, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, cossos de seguretat, de l'espionatge, etc. Vull dir, van intervenir juntament amb l'exèrcit, recordem-ho. Aleshores, vull dir, era realment un cas extraordinari de mesures de seguretat com no s'ha vist mai.
4: És que si tomben, tots sabem que si tomben la Sagrada Família serà com les Torres Bessones, que no es tornarà a construir perquè ha viscut de tot i mai l'han bombardejat, per tant, esperem que segueixi així, perquè...
0: Molt bé, doncs deixeu-me presentar el tercer convidat, que has començat a parlar, però encara no havíem dit qui eres. Ell és en Jordi Roger, cineasta, professor de la Universitat Blanquerna i autor del documental que comentarem aquí, Sagrada Família, la Bíblia en pedra, que aquest cap de setmana l'has anat a presentar a l'Alguer, aquesta ciutat tan bonica de Sardenya, on s'hi parla una varietat dialectal del català. Com va anar la presentació?
3: Molt bé, molt, molt emocionant. Hem
0: vist imatges i guapo.
3: Jo no hi havia estat, a l'Alguer, i doncs també tenia moltes ganes de veure la realitat, també lingüística, i a veure, la presència catalana és molt evident a l'Alguer. Totes els carrers doncs, tenen el doble nomenclàtor, el nom en català i el nom en italià, que moltes vegades són diferents. És a dir, el carrer de les Monges i en italià és un altre carrer, no? Perquè això va en funció del període històric en què s'ha fet. No? I bé, doncs, allà hi ha una oficina de la Generalitat, doncs, que també doncs, ells cuiden molt tota la relació. Després va haver-hi l'endemà, això va ser divendres al vespre, i dissabte al vespre també un concert de corals, amb una coral algaresa, una coral catalana i una coral sarda, d'un poble del costat de l'Alguer, a 20, no se sabia si eren 28 o 31 quilòmetres, però que allà ja no s'hi parla el català, no? I per tant, doncs bé, és tot un... És un petit miracle lingüístic. I aleshores, dir-vos una mica per tornar a la Sagrada Família, que la transmissió i la visita del Papa, la transmissió a la Sagrada Família, doncs, ha estat planetària. I la gent de l'Alguer complia la...
0: Després els escoltarem per la televisió. Sí.
3: Omplia la sala, no?, el quarter que li diuen, no?, que és una sala municipal, doncs realment tothom l'havia vist i tothom s'hi havia emocionat. El síndic, que és l'alcalde, el bisbe, bueno, hi havia totes les forces vives de l'Alguer i de la diòcesi, no? I per tant, ser molt conscients de l'impacte internacional que té...
4: Ha tornat a posicionar Barcelona, diguéssim.
3: Sí, jo crec que Barcelona mai ha deixat de posicionar-se. Sempre, en la meva presentació, que a més havíem tingut l'ocasió fa 10 dies fer-la a Roma, també, a la Santa Croce, a la Universitat. Sí, doncs, jo sempre deia en la meva presentació que la Sagrada Família ha sobreviscut a moltes adversitats, atemptats anarquistes, comunistes, bombardejos feixistes, guerra civil, menys preu d'arquitectes suposadament progressistes i tot això. I el nou repte que té ara la Sagrada Família, des de la meva humil opinió, és superar la pressió del turisme. No?
1: Sí, estàs parlant amb una mallorquina, o sigui que això doncs, de segur, que tingueu bona sort.
3: Sí, és a dir, perquè realment són 15.000 visitants al dia,
0: sí, al dia.
3: I no en són més per qüestions de seguretat, perquè si poguessin encabir-hi més gent, i aquest seria, jo crec, el gran repte de present de la Sagrada Família.
1: Hi ha una
3: família.
1: Cosa de la Sagrada Família...
0: Deixa'm preguntar-li al Vicenç, hi estàs d'acord, perquè estaves dient sí? Vicenç?
2: Plenament d'acord, vull dir que és un monument ja no només de Barcelona, que ha quedat novament situada, diguéssim, a nivell internacional, com amb un espectacle fantàstic que unia art, espiritualitat, la figura de Gaudí, etc etc, sinó que és forma part del patrimoni universal, òbviament, la torre més alta d'una església doncs, a Europa, vull dir, realment impressionant en tots els sentits.
1: Hi ha una cosa de la Sagrada Família que és com molt nostra. O sigui, que és un temple que hem construït nosaltres, que no s'hi ha posat el govern, que no s'hi han posat les grans empreses, que som nosaltres que l'hem construït.
4: No?
1: Que hi hem participat, que hem donat diners per això, no? I això és una cosa que potser fora no sé si s'entén. Aquest sentiment que és nostre.
4: És nostre.
1: Que l'hem construït nosaltres.
0: Ahir vam fer un 30 minuts genial, que et demostrava això.
4: Bé, és nostre, però sí que és veritat que en relació a això que deia Jordi del turisme, sí que a mi em passa. Jo he vist bastant a prop, perquè he vist que el Guinardó, i a vegades baixo a Sagrada Família i vaig pujant cap a casa, que és un quart d'hora caminant, i sí que em passa, ahir, per exemple, ahir mateix, que jo sento, a vegades, em sento turista a la meva pròpia ciutat, i sobretot veient un monument que dius, hòstia, és que això és meu, jo tinc la sort de poder-lo gaudir tots els dies, el que passa que, clar, és com que no el sents tan teu, perquè, clar, és tota aquella llegendada, veus que està tan orientat als turistes i tot això, perquè, per exemple, en molts països, hi ha moltes grans ciutats del món, tu vas, per exemple, als grans museus, al Museu Britànic o al Pardo mateix i tot això, i pels residents és gratuït o es fomenta com molt més això de visitar-ho. Aquí no, o sigui, la Sagrada Família crec que són 24 euros l'entrada general, que, òbviament, s'ha de finançar d'alguna manera, perquè, clar, allò s'ha de seguir construint i tot això, però... No sé, trobo que... És com que no... Una cosa que és nostra, no la sents a vegades tan teva per tot aquest turisme sí, massiu que hi ha, saps? I tot això.
2: Digues. És el perill que existeix amb la massificació turística arreu del món, de tota manera. A veure, abans ens queixàvem de que Barcelona era una ciutat grisa, de que no hi venia ningú, ara ens queixem doncs, que hi ha molts turistes. Evidentment és una incomoditat que cal patir i cal regular en la mesura que es pugui. És molt difícil, és realment molt, molt complicat. Però sí, és, evidentment, sentimentalment, és un monument de la ciutat de Barcelona i dels barcelonins i dels catalans en general.
4: Uh-huh. Si et sembla, Teresa, presentem ja el documental.
0: El documental que ens ha portat el Jordi Roger.
4: Així és com ho passava en aquest fragment de l'informatiu de la televisió de l'Alguer, que es diu Canal TV, que són bueno, el canal 15, no? Que és un dels canals amb més audiència, diguéssim, d'allà.
5: La Generalitat de Catalunya celebrano al Qualtel l'anno Gaudí con un evento dedicato alla Sagrada Famiglia e al legame con Alghero. Uno dei momenti centrali sarà la proiezione del cortometraggio Sagrada Famiglia, la Bibbia in pedra, diretto da Jordi Roger, che sarà presente all'evento.
0: Molt bé, gràcies.
4: Així és com ho presentaven.
0: Així ho presentaven i ara escoltarem la notícia.
6: Un gran uomo, un gran català, un grande architetta, che ha posato la sperra per cosa? A che scelga nostra potesse entrare in una cattedrale meravigliosa, una basilica meravigliosa, come la Sagrada Famiglia. La Chiesa è una delle poche città al mondo che ha questo privilegio. A voi celebriamo a che unione spirituale, culturale, amb il mondo della Catalogna.
7: Bé, enguany, i aquesta tarda celebrem el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La Generalitat de Catalunya ha decretat enguany l'any Gaudí, i l'Alguer no podia mancar aquest apuntament. Gràcies a la col·laboració amb el municipi de l'Alguer, portem l'explicació de per què l'Alguer és present a la Sagrada Família, i aquest vincle històric l'expliquem mostrant també el vitrall central, de la nau central, on es fa referència a l'Alguer. Ens acompanyarà el Jordi Roger amb un documental sobre la Sagrada Família, la Bíblia en pedra, i tindrem la presència del síndic de l'Alguer i del bisbe de la diòcesi algaresa.
8: Cosa hi ha a damunt, a rinta, d'aquest documentari sulla Sagrada Família?
9: Doncs el documental que veurem aquesta tarda l'anomenem La Bíblia en pedra. Per què? Perquè Gaudí va dir una cosa, diu: no sé si molta gent entrarà a la Sagrada Família, però segur que molta gent la veurà de fora. I aleshores, a dins de la Sagrada Família només hi ha quatre imatges, que és la Mare de Déu, Sant Josep, Sant Crist i Sant Jordi, que és el patró de Catalunya. Però al voltant, a fora de les parets externes de la Sagrada Família, doncs hi ha totes les escenes de la creació, tota la simbologia cristiana, eucarística, etc., perquè tothom la pugui entendre, no? I ara és un moment molt, molt maco. Avui és divendres, dimecres el Papa Lleó va beneir la Torre de Jesús, que és l'última torre, la més alta, i encara tenim el record molt viu, molt present, molt emocionant d'aquest espectacle de la Sagrada Família, que ha tornat a mostrar-se al món gràcies a la vinguda del Papa Lleó.
0: Molt bé,
4: veritat,
0: moltes
4: que,
0: gràcies.
4: Veritat que un dels motius també perquè vingui és que s'ha declarat, veritat, l'església o el temple eclesiàstic més alt del món, oi? Pot ser,
9: sí,
4: que se li havia donat aquesta categoria, em sembla.
9: Del món catòlic.
4: Del món catòlic.
9: I crec que el protestant també ho deu ser, però s'assenyala, evidentment, sí.
1: Ja, ara, això que dius de la Bíblia en pedra, és aquest sentiment, clar, abans a la... Durant l'edat mitjana, tot l'art religiós era un art destinat a fer catequesi a gent analfabeta, no? I gent que no, potser no sabia llegir ni escriure, sabia interpretar, doncs, el missatge, no? Els pans i els peixos, o els sarments, etc.
9: L'infern i el dimoni.
1: L'infern i el dimoni. I clar, jo què sé, a veure, la meva àvia era... vull dir, bueno, no era analfabeta, però gairebé, però tu veia una imatge i sabia si aquella santa era morta en martiri o era no sé què per el que portava a les mans, no? Vull dir que... I així. I una mica, potser ara també ens estem acostant a això, amb una societat cada vegada més secularitzada, temples com els de la Sagrada Família ajuden a la gent que potser no és gaire catòlica, no, gaire, que no sap ben bé a explicar el missatge. Jo aquest és un sentiment que vaig tenir a la catedral de Mallorca, on hi ha el retaule que ha fet Miquel Barceló. És espectacular el retaule que ha fet Miquel Barceló amb el miracle dels pans i els peixos. I recordo que vaig sentir una guia que explicava amb un anglès tan macarrònic que fins i tot jo l'entenia, explicava als turistes el que significava allò. I jo vaig pensar, ostres, veient això sabràs, no? O sigui, que realment això, l'art com explicar el missatge, no? Em sembla espectacular.
9: La catedral de Mallorca és molt maca, però té dues joies, que és la reconstrucció o la restauració del propi Gaudí.
1: Sí.
9: La capella d'en Miquel Barceló.
1: Sí. I n'hi ha una altra.
9: Moltes.
1: El rosetó aquell que fa el buit el dia de la Candelera.
9: I hi ha un element que haurem d'estar al cas. Tots sabem que la Sagrada Família, doncs, té la façana del Naixement, la façana de la Passió, i ara s'ha de construir la façana de la Glòria. No hi ha data, no? Sine die. Sí que hi ha encarregat, ja s'ha fet un concurs amb tres artistes que s'hi han presentat per fer aixecar la façana del Glòria, que com en el seu moment, doncs, se li va encarregar a Subirachs.
4: A veure si sorgirà un Brunelleschi.
9: No, un dels tres és Miquel Barceló.
1: Barceló, sí.
9: Això és públic, i per tant no ens estranyem que algun dia, doncs, Gaudí i Miquel Barceló tornin a coincidir a la façana de la Glòria.
4: I una cosa, ara també hi ha hagut, bueno, aquesta polèmica, perquè, clar, volen, mm-hmm, volen tombar uns...
9: Ara no, fa cent anys.
4: Però va reverberant.
0: Això ho diuen els joves. Ara, sí.
4: No, però vull dir que va reverberant de tant en tant, perquè sí. No sé si és veritat que van dir que, clar, la Sagrada Família no està quasi ni al principi, diguéssim, perquè volen fer com una forma de creu, no? Volen que sigui forma de creu, no sé aquest projecte si... perquè això és molt mastodòntic.
9: El que hi ha pendent, o no, el que és l'edifici Núñez y Navarro del carrer Mallorca, teòricament allò ha d'anar a terra perquè hi ha tot una rampa, una passarel·la que entra per la façana de la Glòria, sí. Que seria l'entrada natural. Els propietaris d'aquells pisos ja van comprar els pisos sabent que aquesta qüestió, i per tant els preus també eren més barats. De fet, es va construir en època de Porcioles, de l'alcalde Porcioles, degut també hi ha una irregularitat urbanística. És evident que després la vida és complicada, els veïns, doncs, legítimament reivindiquen uns drets, un temps, etc. I això s'està negociant. I la Sagrada Família, que té una voluntat clara de negociar i d'arribar a una bona entesa, doncs ningú diu que això no es podrà fer, al contrari. També, políticament, ara estem en temps diferents. En administració Colau, això està absolutament bloquejat. Heu de recordar que l'alcaldessa Colau només va entrar un cop a la Sagrada Família pel funeral interreligiós de l'atemptat de German Wins, perquè ella era profundament contrària al món de la Sagrada Família i fins i tot a posar els peus a la Sagrada Família. És evident, el que hem vist ara, amb tota la presència del govern socialista, tant de l'estat central, el Sánchez, ha estat l'ombra del
0: Papa.
9: El president Sánchez ha estat l'ombra. El president Illa, el govern català s'hi ha abocat, l'Ajuntament s'hi ha abocat. És a dir, que dos anys enrere o tres anys enrere l'Ajuntament dels comuns no hi hauria...
10: Això no s'hauria donat. És un altre tema.
9: Institucionalment hi haurien estat, però hi ha hagut ara un entusiasme institucional que és digne de subratllar, no?
4: És que això realment transcendeix si ets catòlic o no ets creient. Vull dir, és una cosa que, o sigui, és universal, per tant...
0: Jo crec que ara Quim Vicenç ens explicarà com és el Papa, perquè ell ha fet aquest llibre. Ens ho pots explicar? Ara et diré el títol del llibre.
2: Sí.
0: Lleó 14, Ombra sota la cúpula, de l'editorial Pòrtic, sí.
2: Sí, és un llibre que està funcionant extraordinàriament bé i és el quart llibre més venut de Catalunya.
0: Sobre el Papa.
2: De llibres de no ficció i no sobre el Papa, sobretot tots els llibres. Tinc aquest privilegi, realment. Per què? Perquè és un llibre que descobreix coses inèdites. Vull dir, realment aquest llibre descobreix, en definitiva, la lluita intrigant, en la primera part, la lluita intrigant dels assessors amb el sector més tradicionalista de l'Església, per aconseguir, doncs, que Robert Francis Prevost fos elegit. Jo explico tots els intríngulis de misteris, d'espionatge, de lluites entre aquest sector tradicionalista i el sector més progressista o reformista per intentar que el nou papa, doncs, fos realment, doncs, un papa que continués el llegat del Papa Francesc, que és inèdit al món, la manera d'explicar-ho, inèdit al món, molts detalls que dono. I la segona part se centra en el que dius tu, Teresa, doncs, de la personalitat d'aquest papa, on ja s'està produint tot el que jo vaig escriure al llibre, doncs, dels temes de la geopolítica, sobretot a nivell internacional, aquest combat, aquest enfrontament, doncs, de lideratges, doncs, amb Donald Trump a la Casa Blanca, i realment, doncs, tot aquest univers, diguéssim, de silenci que ha envoltat el papa durant un any, pràcticament, perquè ha estat un papa que no ha donat titulars als mitjans de comunicació, s'ha trencat, doncs, per aquest enfrontament. I ara hem començat a conèixer, i sobretot a partir del viatge, vull dir, que ha fet, doncs, a Catalunya, a Espanya, a Canàries i a Madrid i tal, amb l'important discurs que va fer el Congrés dels Diputats, on situa doncs, realment el món de la política, vull dir, en el que ha de ser. És
0: molt
2: a dir, en el diàleg. En el diàleg i en realment en el progrés, en la justícia social, en la pau, etc etc. Vull dir, jo crec que és un llibre molt interessant per entendre això, no?
0: Molt bé. Doncs recomanem a tots els nostres oients que l'editorial Pòrtic. Tot, ens tornes a recordar el títol i anem...
2: I el 14, Ombres sota la cúpula.
0: Molt bé. Doncs ara anem a escoltar, amb aquests 10 minutets que ens queden, tan justos, una mica el teu documental, Jordi, Sagrada Família, la Bíblia en pedra, per la gent que no està acostumada, perquè em sembla que tu mateix deies que era la Clara Curtis, Chiara Curtis, que deia, quan entres allà et surts peregrí.
4: Sí, a mi m'agradaria que expliqués també una mica com ha sigut el... Suposo que haurà sigut un repte, no?, tot el tema aquest de rodar dins del temple.
0: Sí, això ens ho explicarà ràpid.
4: Suposo que ha sigut una odissea, no?, una mica, el tema dels permisos, tot això, perquè... Uf.
0: No, permisos no, perquè era de la Sagrada Família.
3: Bueno, el documental, de fet, el vam fer ja el 2019,
0: sí.
3: I ara he tingut una segona joventut. I aquest documental es projecta permanentment a dins de la Sagrada Família, on doncs els visitants que el poden anar veient i estan al deambulatori.
4: És el del museu, o no?
3: No, és el deambulatori, que això és al voltant del presbiteri, al voltant de l'altar, doncs ja es pot projectar, es pot veure tant en versió catalana, sempre en versió catalana, però subtitulada en castellà o subtitulada en anglès. I ara, arran de la visita del papa i de l'homenatge, bàsicament, de l'homenatge a Gaudí, doncs ens l'han demanat un altre cop i vam ser a Roma i ara hem estat a l'Alguer. Fer coses a la Sagrada Família, i tu que has estat cantant ja ho saps, doncs és complicat perquè hi ha un concepte.
0: Però volíeu
3: molt
0: mostrar els llums,
3: sí,
0: vosaltres,
3: sí.
0: Els llums que se'n deriven.
3: Sí, i tot el, hi ha les qüestions de seguretat, les qüestions... És molt feixuc allà. Malauradament ha de ser així. Malauradament ha de ser així, com deia en Vicenç. Sí, sí. Doncs la Sagrada Família està en la mira de qui vulgui fer mal, doncs sap que és la Sagrada Família, no? I nosaltres... L'encàrrec que també teníem i la nostra voluntat era explicar a través de la Sagrada Família doncs, tot el relat i tota la iconografia cristiana adreçat no solament a la gent que ja tenim, independentment de les teves creences, però tenim interioritzat tot el món i tota la narrativa cristiana, no? Però adreçat també als milers i milers de visitants que no venen de la nostra tradició, són musulmans, que són jueus, que són hinduistes, budistes, etc, o que venen d'alt, o no tenen un pòsit de cultura religiosa, que puguin entendre perfectament el sentit de la Sagrada Família. Hi ha dues façanes en aquests moments, que és el naixement i que és la passió, on es poden veure, jo us recomano, a tots aquells que no...
4: Si fes un petit resum, no sé si és possible, perquè hi ha molta cosa a fora de la Sagrada Família, però...
3: A tots aquells que no, que l'heu vist molts cops, perquè segur que tothom l'ha vista, no?, de fora, però... I passes per allà. Però parar-t'hi a la catedral, que això és de franc, no? A la Sagrada Família, disculpeu, no s'ha de pagar entrada, oi? I començar a mirar, per exemple, la façana del naixement, que és la que dona al carrer Marina, és a dir, la que miraria cap a Mataró.
4: La part antiga.
3: La part antiga, que és la primera. Doncs, i és el naixement. I allà doncs, veiem el pessebre, és com si fos el pessebre. Veiem el naixement, la Mare de Déu i Sant Josep amb el nen, i totes les escenes doncs, pròpies de la infantesa de Jesús. És la fugida d'Egipte, la persecució d'Herodes quan mata tots els nens, doncs Jesús que entra a predicar el temple, els reis mags, i després tota la simbologia animal i tota la simbologia vegetal de la natura. Ja tots sabem doncs, que per Gaudí la referència a la natura és molt important.
0: Sí.
3: És molt maco també els dues grans columnes que aguanten la portada, de la Sagrada Família, d'aquesta fase, doncs hi ha una tortuga de mar i una tortuga de terra. La tortuga de mar és la banda mar i la tortuga de terra és la camireria al Tibidabo, com si diguéssim, no? Doncs t'hi pots entretenir moltíssim. I si ens n'anem a l'altra banda, al carrer Sardenya...
0: 5 minuts.
3: Sí, hi ha la Passió, la façana de la Passió feta pel gran Josep Maria Subirachs, l'escultor. A mi, personalment, és la que més m'agrada. Això és una...
4: Sí.
3: I va ser molt polèmica en el seu moment, no?
0: Sí, perquè era especial.
3: Trencava molt. Però el propi Gaudí va deixar dites quines serien les imatges que hi hauria, perquè és el Via Crucis, hi ha totes les estacions, hi ha l'últim sopar, la traïció de Judes amb el petó, la negació de Pere, hi ha el gall... el
4: està
3: judici Ponç Pilat que renta les mans, la flagel·lació, la crucifixió, i és tot, no? I el propi Gaudí què va dir? Que l'escultura que hi hauria a la façana de la Passió havia de reflectir el dolor, havia de ser dura, no? I a fe de Déu que Subirachs aconsegueix aquesta intensitat amb la pedra, que a mi sempre em fascina la gent que té aquesta força per treballar la pedra, no?
4: I les altres parts, o sigui, perquè sí. la part antiga és, òbviament, que contrasta bastant. No sé, t'agrada la moderna, també, perquè també ha suscitat bastanta polèmica? Home, perquè és bastant diferent, el contrast.
3: A veure,
4: és bastant evident. No sé què en penses, tu.
3: Si agafem la història de l'arquitectura religiosa i de les catedrals, comencen amb un segle i acaben 3 o 4 segles més tard. I ens trobem des del romànic, gòtic, neogòtic, neoclàssic, barroc... I de vegades veus molts estils, una mica pastitxa que podria ser-hi, i la Sagrada Família no és aliena a aquestes capes de temps. Hi ha unes capes que ens agraden més i unes capes que ens agraden menys. Normalment, també defineix de quina època ets, no? Diu, mira, a mi m'agrada aquesta, això és com la música, a mi m'agrada la música de la meva època.
0: Sí, sí,
3: quina
0: sí.
3: és la teva època? Bé, doncs bé. La que quan eres jove doncs t'agradava.
0: Ara ja en queden 4 de minuts només.
3: Endavant, tu manes.
0: No. A mi m'agradaria recordar unes coses que t'havia dit el pare Lluís Clavell. Ell és de família de Mataró, i quan veu anar-ho a presentar a la Universitat de la Santa Croce...
3: A Roma, sí.
0: Ell et va dir unes coses interessants.
3: Va ser un acte molt maco, i ell... La seva intervenció, tota la seva presentació, estava molt vinculada que Gaudí doncs, busca la bellesa com a un punt, com un camí per arribar a Déu. És a dir, que és a través de la bellesa que vol acostar la gent cap a Déu. Això és, jo crec que és molt propi dels artistes. Podem dir els mateixos dels músics, si parléssim ara aquí, si hi hagués aquí en Johann Sebastian Bach sí. o Antonio Vivaldi, ens dirien el mateix respecte a la música, les pintures, l'arquitectura, l'escultura.
4: Quan et toca l'ànima.
3: Sí,
4: no?
3: El cinema,
1: Bach
3: no?
1: Bach ho deia, faig música en honor a Déu.
3: Sí, sí. I això, doncs ara, en aquella època no hi havia el cinema, doncs també hem d'incorporar les nostres imatges al cinema, no?
0: I ara quin serà el pròxim pas? No sé si en Vicenç ens escolta encara. Sí,
10: sí,
0: Vicenç?
10: Sí, sí, sí.
0: Molt breu, perquè només ens queden un de minut ja.
2: A veure, jo revelo el llibre una cosa que el papa jo crec que no li ha fet massa gràcia, té el llibre ja, que és el tema de govern col·legiat a l'Església. I seguint el procés sinodal obert doncs, per al papa Francesc, que continua en marxa de fer una església més oberta, una església més d'escolta, doncs intentar cedir responsabilitats, intentar fer un govern compartit a l'Església catòlica. Això és el gran projecte ocult que té doncs, el papa Prevos en aquest moment i que el va tirant endavant. Uh-huh. Veurem coses, veurem lluites, veurem realment desqualificacions quan es produeixin els dossiers que sortiran probablement a finals d'any contra el papa novament per encobriment.
0: Molt bé, doncs ara ja hem d'acabar.
2: De víctimes.
0: Gràcies, etcètera. Vicenç. Dir-vos a tots vosaltres, agrair-vos que ens hagueu anat acompanyant durant tota aquesta temporada, que començarem la pròxima amb una col·laboració d'alumnes del Tecnocampus, i donar les gràcies bàsicament a tots. Jordi Roger, el primer, Maria Escales, el segon, Vicenç Lozano, el tercer, i a la part tècnica, Pere Sánchez, Jaume Dormois i els nostres companys, Oriol Alzina. Gràcies també a la Carme Ruiz, en Pep Andreu, de la redacció de Mataró Ràdio i de Mataró Televisió. Moltes gràcies a tots.
4: Que passin un bon estiu.
0: Que passeu un bon estiu i que us banyeu molt.
3: Moltes gràcies, Teresa.
2: Moltes gràcies.
3: Un plaer.
4: Adéu, adéu.
0: Que vagi bé.
10: Ràdio Sant Cugat.
11: Música a Ràdio Sant Cugat. Respira.

0: d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de primera catalana de futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana.

0: La col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de primera catalana de futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix, Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Per començar aquesta història, ens n'hem d'anar a una galàxia molt llunyana fa molt i molt de temps.
3: Però una cosa. El de Star Wars no el vam fer ja, el podcast?
4: Però escolta, avui havíem de parlar de Pixar, eh? Em sembla que t'has equivocat.
2: Sí, però és que alguna cosa hi té a veure.
4: A veure, il·lustra'ns.
2: Any 1979. George Lucas és l'home del moment. Tot just han passat 2 anys d'ençà que trenqués tots els rècords històrics de taquilla i la seva fam per crear mons fantàstics el porta a voler innovar amb la imatge generada per ordinador. Contracta a Ed Catmull, qui treballava a l'Institut Tecnològic de Nova York per encapçalar un departament informàtic a la seva companyia, Lucasfilms. Les tasques d'aquest departament seran crear un sistema d'edició digital de vídeo, un sistema d'edició digital de so i una impressora làser per cel·luloide. A més, el departament serà encarregat de fer recerca i experimentació en imatge generada per ordenador. Per aquesta funció, l'any següent es contractaria a Alvy Ray Smith. Després d'anys de feina dura, el 1982 es veurien els primers fruits amb una seqüència a la seqüela de Star Trek, l'Ira de Khan, en què un paisatge desèrtic s'omple sobtadament de vegetació. Aquesta és la primera seqüència de la història del cinema que inclou imatges generades digitalment. A partir d'aquí tot comença a rodar. Es contracta a John Lasseter, primer de freelance i després a temps complet per treballar d'animador en futurs projectes. Tot just un any després, el 1984, s'estrena Les aventures d'André i Wally B., el primer curtmetratge del departament que barrejava imatges generades per ordinador amb altres animacions fetes a mà. I el que és més important, el departament crea un nou prototip d'ordinador pensat específicament per renderitzar imatges digitals, que anomenen Pixar Image Computer. Aquesta nova tecnologia cridarà l'atenció de Steve Jobs, que el 1986 comprarà el departament a Lucasfilms i el constituirà en una nova empresa independent, anomenada Pixar. És aleshores quan Pixar, que tot just comença a caminar per si sola, es trobarà amb Disney, que contacta amb ells per treballar conjuntament en fabricar tecnologia capaç de generar imatges digitals. John Lasseter, aquest any, dirigirà el seu primer curtmetratge, Luxo Junior. Aquesta petita història de 2 lamparetes amb vida pròpia jugant amb una pilota acabaria esdevenint la imatge icònica de la companyia.

Amb totes les peces sobre el taulell, Pixar comença a rebre encàrrecs de clients diversos, sobretot dirigits a publicitat, tot i que també genera alguns curtmetratges

0: Tràgies propis, com Red's Dream, Tintoy o Knick-Knack, que van situant la companyia com un referent punter de la imatge digital. En 1990 s'anuncia que Disney i Pixar treballaran junts en un llargmetratge, el primer llargmetratge d'imatge generada per ordinador de la història. 5 anys més tard s'estrenaria Toy Story i el cinema d'animació mai més tornaria a ser el mateix. Més de 30 anys després, 31 llargmetratges estrenats, gairebé un per any, i 43 curtmetratges, Pixar Studios és un referent absolut del cinema d'animació. De fet, es podria dir que és el referent, amb disculpes a Miyazaki i Ghibli, que amb una imatge reconeguda i un talent immens han acompanyat diverses generacions dotant de vida i emocions objectes i personatges d'allò més diversos. Parlem de Pixar Studios després d'una llarga pausa a les zones de Cugat Media. Repassem els seus títols, encerts i errors, al llarg de 3 dècades de trajectòria. I ho fem un altre cop acompanyats de J.R. Armadàs i Jan Romaní. Jo sóc en Joan Miquel Mas i ara comença el Cinèfil Podcast. Bona tarda, com estàu?
1: Què tal? Molt bé. Jo molt veig bé. Una lampareta aquí saltant per sobre la taula i donant-nos la benvinguda amb aquest podcast que finalment no és de Star Wars.
0: Exacte. No, avui toca parlar de La Gran Companyia, que a més és un podcast que duíem anunciant i parlant-ne d'ell molt de temps i a la fi és una realitat, no?
2: Sí, necessitàvem l'excusa, que és l'estrena de Toy Story 5, però en veritat nosaltres l'hauríem fet fa temps, perquè ens encanta parlar de Pixar.
0: Exacte. Jo voldria començar, per així com trencar una mica el gel, perquè si una cosa té Disney i Pixar, especialment, és que poden emocionar de moltes maneres, amb personatges icònics, amb trames molt ben construïdes, però sobretot construeixen imatges que se't queden gravades una mica a la retina. Aleshores, jo, així fent una mica de pluja d'idees, he seleccionat unes quantes i voldria demanar-vos a vosaltres si d'aquestes que us diré, quina és la que per vosaltres és més important i com que me n'he deixat moltíssimes sense apuntar, quina afegiríeu en aquesta llista.
1: Vinga, val?
0: Vaig dient d'aquests 5 moments, no? El primer, per mi, seria el Buzz Lightyear a sobre del llit de l'Andy i la primera vegada que el Woody el veu. Seria un moment icònic, més històric dintre de Pixar. Mm-hmm. Després posaria les formigues construint un ocell, que és una... Més que imatge de seqüència, però que a mi em toca molt. Després he posat el ratatouille de Proust, que és el moment en el que el crític gastronòmic fa una mossegada i de sobte es recorda a si mateix quan és nen. Mm-hmm. No? Un altre que per mi és molt divertit és el Baby Jack, el fill dels Increïbles, quan descobreix els seus poders i de sobte comença a liar-la perdíssima. Després, aquest molt emotiu, el Sully posant la darrera peça a la porta per poder retrobar-se amb la Boo, mm-hmm, just al final de Monstres S.A. La humanitat tornant a la Terra després de viatge interestel·lar al final de Wall-E, no? Mm-hmm. Aquell caminant per sobre de les runes. I la darrera que m'ha vingut al cap és la restauració de Woody a Toy Story 2 i el moment que pinten la bota i esborren la firma de l'Andy.
2: Molt d'acord. Sempre que penso en Toy Story 2 penso exactament en aquesta imatge. Sí, sí.
0: En té molts de moments Toy Story 2. Sí. A mi diria, ja avançant una mica, que m'agrada gairebé més que la primera. Però de moments icònics jo em quedaria amb aquest. Què hi dieu? D'aquests en quin us quedeu i si en teniu algun altre?
2: A veure, és difícil... És que, clar, ja només penso en Toy Story. És difícil no quedar-se amb el Buzz Lightyear apareixent per primer cop i quan el veu l'Andy. Amb Toy Story també m've molt al cap el moment en què es pugen a darrere del cotxe els dos per anar per la carretera. Em faltaria aquí Toy Story 3. Per mi, totes les joguines agafades anant-se'n cap al matadero a punt de morir allà cremades i apareixen amb el ganxo.
0: Exacte.
2: Per mi aquesta imatge també és molt, molt icònica de Pixar. I de les que has dit, també em quedaria amb el Sally ficant l'última peça de la porta de la Boo per poder tornar-la a veure després de molt temps. Per mi aquest també és un dels moments més emotius.
0: Mm. Tu, JR, què diries?
1: Jo, per canviar una mica el tema, n'afegiria alguns, va. Tot i que coincideixo amb el de la porta de Monsters, Inc., que aquest és dels més mítics, Però jo també em quedaria amb els records que veiem d'Inside Out a les bombolles, la primera vegada que descobrim doncs, com es fabrica un record i com queda arxivat a la memòria, no? I com al principi tots són bons records i de cop i volta comencen a aparèixer emocions. Jo crec que això, des del punt de vista creatiu, va ser una genialitat. Després, en aquest cas, coincideixo amb Toy Story 3, jo crec que el moment de les joguines a punt de ser desquartitzades i amb aquell osset de peluix entranyable, el Lotso fent de dolent, jo crec que per mi aquell és el moment més àlgid de tota la saga Toy Story. I jo et canviaré el de Wall-E, perquè a mi m'agrada molt més tot el moment del principi quan ell està intentant, diguem, interactuar amb la Eva i sobretot quan s'intenten donar la mà d'aquella manera incompatible.
2: Jo pensava el mateix.
1: Entre la tecnologia que segurament és Apple tenint en compte Steve Jobs i el look que té la Eva i la tecnologia analògica que significa el Wall-E. Per mi aquest és no només el millor moment de Wall-E, sinó possiblement de tot Pixar, ja veureu que jo sóc un defensor ultrança de Wall-E.
0: Saps com passava amb Wall-E? Que quan havia de triar un moment, he triat aquest per la imatge de les persones arribant, perquè si hagués hagut de decidir, s'hauria dit tota la primera part d'ell recollint les escombraries, sí. Fent caixes i construint edificis, però això ja és seqüència.
1: Com a imatge, per mi, el moment aquest on s'intenten donar la mà d'aquesta manera incompatible entre les dues tecnologies. Sí. Per mi aquest és el moment.
2: Sí, i ens n'oblidem de molts. Em venen al cap, vull dir, per exemple, la Dori parlant amb la balena, per exemple, sí. A Buscant a Nemo, o el Miguel cantant-li Recuérdame a l'àvia Coco a Coco, per exemple, són alguns dels moments que em venen mitiguíssims.
1: Per no parlar de la destrucció d'infàncies i adults amb els primers 3 minuts d'app.
2: Sí.
0: Sí.
1: Que és una seqüència i no una imatge.
0: Aquí ho he pensat, però el moment de les corbates podria haver posat.
1: Sí, sí, sí.
0: Això del pas del temps a través de les corbates també em sembla...
2: O quan pugen al turó allà i...
0: Que es queda a la casa amb la mateixa imatge. És molt bonica.
1: Però jo crec que els 3 minuts més destructius de tot Pixar són aquell inici d'app que amb res vaja, passes per tot un arc emocional que és tota una vida amb un pim-pam i sense diàlegs.
0: Com a dada curiosa, ara que l'has treta, perquè, clar, fent aquí la biografia de Pixar, això tot ho he tret de la pàgina web oficial de Pixar, que hi ha la història, per si algú vol aprofundir en més detalls que jo, evidentment, ara no he dit. Però App és curiosa perquè és la primera pel·lícula de Pixar, i no estic segur de si animació, però podria ser que ha inaugurat el Festival de Cannes. És a dir, diria que és...
1: Diria que d'animació em sembla que ha estat l'única. Ara ho hauríem de mirar.
0: Sí, és obertura de festival, vull dir que està manant a un nivell de companyia, diguem-ne que són potser 15 anys des de la primera pel·lícula, a obrir un festival de referència, no d'animació, sinó de creativitat artística i cinèfila, molt important, no? Com a dada curiosa, posaria aquí. Però si ens reunim avui, a part de perquè ens feia moltes ganes parlar de Pixar i després ja podrem estendre una mica parlant dels distints títols, és perquè s'ha estrenat Toy Story 5, no? Una saga que...
1: L'actualitat ens porta a l'estiu Toy Story 5, estrenada ara al mitjan de juny, però si esteu escoltant el podcast en algun altre moment, i que efectivament és la saga més longeva dins de Pixar, amb 5 pel·lícules, si no comptem l'spin-off de Lightyear, o sigui que en el fons seria gairebé com la sisena dins de l'univers de Toy Story. Efectivament, està d'actualitat. L'última que vam veure va ser Hoppers poc abans de Setmana Santa, i tot i que ja s'han anunciat les properes, que just aquesta setmana han tret el primer teaser, que és una que es diu Gato, que ens portarà al món dels gats i la màfia, i després també està anunciada ja Increïbles 3, que ho sapigueu. I encara no confirmadíssima, però sí a punt ja de veure la llum, Coco 2.
0: Ah, perfecte.
1: Ho sapigueu.
0: Doncs, com que l'actualitat mana, jo no he pogut veure encara, sé que vosaltres dos sí, i clar, quan s'arriba a la cinquena entrega d'una saga, sempre hi ha la tendència a pensar que tot va cap avall, a pesar de que Pixar sol tenir uns estàndards de qualitat alts, no? És a dir, la meva perspectiva quan dic Toy Story 5, per mi és, uf, quina mandra, però potser estigui equivocat. Vosaltres que n'heu pensat mirant-la?
2: Has definit bastant bé la sensació de... Des de la tercera, la quarta i la cinquena ja no són el mateix que les tres primeres, perquè allò era una trilogia perfecta d'animació, i ho havia tancat tot molt bé, i la quarta va voler seguir, perquè al final Toy Story fa diners, i van voler seguir, i la cinquena és una mica la mateixa sensació de... Calia, era necessària? No, no era necessària. Té els nivells alts que té sempre Pixar o que t'ofereix? Doncs la veritat és que sí. O sigui, és una bona pel·lícula. Clar, acostumats al que havia arribat a ser Toy Story, doncs és pitjor. Però venint de la 4, a mi no m'ha decepcionat. Em sembla nivell similar, també cadascú té la seva opinió sobre la 4, hi ha gent que no li agrada gens, hi ha gent que sí, em sembla una bona pel·lícula, també. La cinquena està bé, troba un bon conflicte principal, que és la lluita entre les joguines antigues i la tecnologia, no? En aquest cas, l'enemiga és la Lilipad, que és un iPad, i està ben trobat, no és excessiva, el missatge no és excessivament de la tecnologia és el pitjor que ha passat a la humanitat, sinó que troba un bon equilibri en dir, d'acord, la tecnologia és útil, però a la vegada ens està traient molt la imaginació que tenien els nens i que teníem nosaltres gràcies a pel·lícules com Toy Story, precisament, i trobo que la idea està bé, la trama no és super original, però té coses que estan bé, és divertida, els personatges estan bé, està bé que la protagonista passi a ser més la Jessie i no tant el Woody i el Buzz Lightyear, no? Canviar una mica l'enfoc per una mica de frescor, i per tant a mi és una pel·lícula doncs, que m'ha entretingut, m'ha emocionat una mica també, perquè Pixar sempre ho acaba aconseguint, però no em sembla doncs, una gran obra mestra com les altres pel·lícules de Pixar, de les quals parlarem després, també.
1: És que el gran problema de Pixar és que té l'enemic a casa seva, que ha deixat en moltes pel·lícules el llistó tan alt que, quan veus una pel·lícula Pixar, gairebé que esperes una obra mestra. I clar, si parlem que des de l'any 95 s'han fet 31 pel·lícules, el que és normal és que n'hi hagi de mediocres, fins i tot algunes de tirana dolentes, però sí que és veritat que la gran majoria aconsegueixen complir amb uns estàndards de creativitat i emoció de l'espectador molt alts. I en el cas de la saga Toy Story ho han mantingut molt bé. O sigui, jo no m'atreveixo a dir que cap de les pel·lícules sigui dolenta. No. N'hi ha d'obres mestres directament i després altres que estan molt bé i ja està. Jo crec que aquesta coincideixo bastant amb ell. Per mi la cúspide és Toy Story 3. Després d'això no calia que féssim res més, però el capitalisme mana i si donen diners doncs es fa la 4 a la 5 i vés a saber si se'n faran més. Per mi aquesta, si hem de fer el rànquing particular de Toy Story, jo posaria primer la 3, després la 1 i la tercera, la 5, que no està mal, per fer 5 pel·lis que la... No conto Lightyear, eh?
2: Tercera, la 5, per davant de la 2.
1: Sí.
2: Aquí ja no estaria
0: d'acord. Aquí, discussió, eh?
1: Sí.
0: Discussió.
1: Sí, jo crec que sí. A mi m'ha agradat molt la manera com han, diguem, actualitzat, han sigut capaços, després de 5 pel·lícules, de tornar a posar un conflicte que, a més, és molt, molt vigent en el món actual, com és el de la tecnologia, les pantalles contra les joguines, no? I la creativitat. I, a més, també el punt d'arriscar i posar un personatge secundari fins ara, com era la Jessie, a davant de tot i portant el pes de la pel·lícula, no? I segurament això ho pots fer perquè tothom anirà a veure la pel·lícula igualment perquè sap que és Toy Story i es trobarà una sorpresa, no? Doncs que, efectivament, en Woody i el Buzz Lightyear doncs, passen, en aquest cas, en un terreny secundari, fins i tot el Woody encara més secundari, que se suposa que és la gran... el protagonista principal... I tot el conflicte que hi ha amb les pantalles a mi m'ha semblat molt interessant, molt ben resolt, i com deia el Jan, no des del punt de vista catastrofista, no? És que les pantalles són dolentes, venint d'una empresa que on estava vinculada Steve Jobs, que l'iPad sigui el dolent, tindria delicte. I d'alguna manera, no només hi ha el personatge de Lilipad, sinó també altres, diguem, joguines electròniques que queden en un limbo entre l'època analògica de les joguines i ara els iPads, no? Per exemple, una càmera de fotos, no? Que es diu Smartypants és l'altra, Snapshot o Snappy.
2: Snappy.
1: Bé, uns personatges secundaris també electrònics que jo crec que donen molt de joc i es complementen molt bé amb la història de la Jessie i amb el conflicte principal que no deixa de ser el de tota la saga, no? Ja és que les joguines, i en aquest cas també els aparells electrònics, el seu objectiu és que els nens s'ho passin bé, juguin i connectin i tinguin amics, no? I llavors... doncs segurament per això l'elevo una miqueta per sobre de la 2, tot i que gairebé el nivell, però bé, m'ha agradat, sobretot, que el 2026, que hagin passat tants anys, i encara tinguin aquest, diguem, plus de creativitat que no crec que tinguessin amb la 4, que també està molt bé, era molt distreta, però em va semblar més una aventureta que no pas aquesta, que jo crec que té un punt de reflexió i de transcendentalitat més gran que la 4.
0: Mm, sí, suposo també que com que és un títol molt esperat precisament per ser una franquícia d'aquest estil, s'hi han mirat bé que potser hi ha altres pel·lícules de, després en parlaran, de les que han estrenat els darrers anys, potser més fluixetes perquè ho feien més aviat. No? De tenir en compte que des de l'any 2006 Pixar ha estrenat una o fins i tot dues pel·lícules cada any. Aleshores, quan parlem de mantenir estàndards, ojo amb això, perquè lo d'estrenar una pel·lícula cada any ho fa el Woody Allen i poca gent més. Per tant, és molt de mèrit el
1: que
0: té.
1: I més, si tenim en compte que des de l'any justament 2006, si no vaig equivocat, efectivament, és quan Disney va comprar Pixar, perquè no oblidem que ara ho tenim tot molt integrat, però fins al 2006 Pixar només tenia un contracte amb Disney pel qual havien de fer unes pel·lícules X contractades, no sé, és com si ara ve el Rashford al Barça durant 3 temporades i després se'n pot anar amb un altre equip. Sí. Doncs Pixar era això, era un jugador que jugava a Disney i en qualsevol moment podia marxar amb un altre equip. I el problema és que...
0: L'he cercat eren 5 pel·lícules en 10 anys.
1: Exacte.
0: I aleshores el 2005 ja... va comprar...
1: Però és que el problema és que les pel·lis Pixar tenien molt més èxit que les pel·lis Disney.
0: Clar.
1: I llavors què va fer? Doncs que el peix gran es va menjar el petit i va comprar el 2006 Disney Pixar per la fantàstica xifra de 7.400 milions de dòlars. Lo típic que tens per anar a fer un cafè, doncs ho van treure a Disney. I no només això, sinó que van posar en aquest cas en John Lasseter i altres directius de Pixar, d'alguna manera... aportar el pes dins el que era les decisions de què fem a Disney a nivell de pel·lícules d'animació, no només les de Pixar, sinó també les altres, no? O sigui que el peix gran es va menjar el petit, però d'alguna manera el peix petit va passar a ser el cervell del gran. Clar. I a partir d'aquí, doncs ara ja estan integrades i tot i que tenim pel·lis Pixar i pel·lis Disney convivint cada any, sempre el segell Pixar com que la fas més especial que no la que és Disney normal, diguem.
0: Sí, no, i les pel·lícules Disney, diguem-ne, que sí que durant els anys 90 hi va haver, això quan van fer el programa Disney ho van parlar, hi va haver com una presa de decisions empresarials importants, i van fer grans títols en 2D, diguem-ne, a partir dels anys 2000 comença a caure, i ara jo no sé quina és la darrera pel·lícula que han fet en dues dimensions a Disney, perquè ja... l'estètica i el tipus d'animació és gairebé inconfundible. Jo avui no sabia Brave que la col·loco a Disney o no, perquè després veient no ho és. No? Aleshores, estic aquí a Romper Ralph, es Pixar o no ho és? Arriba un punt que ja no ho saps.
1: Sí, les confon justament per això, perquè ara mateix ja és tot una mateixa casa, tot i que sí que al principi quan veus el logo doncs t'apareix la lampareta saltant per allà i saps que és Pixar, però efectivament ara tot forma part del mateix conglomerat, no? I és una mica també, bueno, amb tot l'imperi que ha creat Disney, doncs una de les parts importants va ser, i segurament va ser la primera gran operació que va fer, després va venir Marvel, va venir Star Wars, va venir 20th Century Fox, però la primera gran operació que crea el monstre que és ara va ser la compra de Pixar.
0: Recupero ara un moment de la... perquè va molt bé per enllaçar la crítica que heu fet de Toy Story 5, això de que ara hagin volgut cedir el protagonisme a la Jessie i deixar una mica davant del Woody, perquè precisament t'he encantat, ara ho pots explicar, que has fet una entrevista a l'Esther Noviola, que és actriu, que va venir en aquest podcast, el programa que vàrem fer sobre Disney, precisament per tractar la qüestió de gènere a l'evolució de les pel·lícules Disney, no?
1: Sí, com que som aquí tres nois amb barba parlant d'aquestes coses, hem vist i hem decidit que seria molt bo tenir una perspectiva femenina d'una actriu productora com l'Esther Noviola, que a més és mare de dues nenes, i per tant li passem la paraula amb ella perquè ens parli de Pixar des de la perspectiva femenina.
3: Doncs per parlar de la perspectiva feminista de les pel·lícules de Pixar, estem amb l'Esther Noviola, actriu, productora, a més en un moment de la seva vida també va ser nena, i ara més és mare de dues nenes, i per tant pensem que és una persona més que adequada per parlar d'aquests temes. Esther, Pixar és feminista?
4: Primer, no vull posar-nos filosòfics, però hauríem de definir què és feminisme. Abans d'això, donar-vos les gràcies per convidar-me i dir que segueixo sent nena, i és una cosa que intento no perdre, i recomano que no perdem el nen o la nena que duem a dins. I després, doncs, si em preguntes si Pixar és feminista, podríem fer una petita revisió objectiva de l'evolució de Pixar. Ells, si us hi fixeu, van començar amb personatges molt masculins, o fins i tot que eren com neutres, gairebé podríem dir. Les primeres pel·lis de Pixar serien doncs, amb Toy Story, amb Cars, Monstres S.A., després van venir Els Increïbles, no? I eren tot molt històries basades sobretot en les aventures i en l'amistat i en el creixement personal, molt en contraposició amb el que Disney portava fent. És a dir, en principi podríem veure-ho més que com una declaració d'intencions, ho podríem entendre com una oportunitat de mercat, al final, no? En aquell moment, el món princeses, fades i fantasia estava ocupat i hi havia lloc per un altre públic que tenia uns altres interessos i Pixar el va saber trobar i casualment, no? Doncs era un lloc que era una molt bona base de sortida per després fer un camí més progressista o amb valors una mica potser més moderns dels que tenia Disney.
3: I Brave va ser segurament la primera on ja vam poder veure un esperit una mica més diferent, no?, d'aquestes aventures tan masculines, curses de cotxes, joguines, d'explosions, monstres masculins. Jo crec que Brave va ser, com a mínim, a nivell d'intencions, el primer canvi de paradigma.
4: Absolutament. És a dir, absolutament sí. Brave va ser un trencament. De fet, hi ha un petit punt d'inflexió en Pixar i a partir d'aquí hi ha aquests personatges que veiem més femenins, centrals, personatges a més femenins complexes, també en contraposició a Disney. Pixar se la va jugar i va tirar aquesta Brave, que ens va encantar a totes i a tots, i també que apuntava un públic una mica més adult, amb un personatge més madur, amb una relació amb la mare, no? Entrava també aquest personatge de la mare, que té una complexitat pròpia i unes emocions, no?, que també ens permet identificar-nos. Jo ara també com a mare, quan veig la pel·lícula la veig diferent. I, efectivament, això marcava l'inici de, com et deia, d'un Pixar, on trobem un Inside Out, després, més endavant acabem amb un Red, que són pel·lícules on les dones sí que són l'eix central, protagonista, i es parla doncs, de temes com la pubertat, les incerteses o les emocions, i també suposo que va ser un moment que Disney va dir, atenció, no? Ep, aquí ens poden robar el lloc de món princeses Disney. El món estava preparat també per aquestes noves princeses diferents. Tot i que a Disney, que això vam comentar-ho l'altra vegada...
3: Sí, no, hem conviscut, hem tingut ja Frozen tenia, i Bellana pel mig...
4: Bueno, sí, ja venia amb Mulans i amb Pocahontas, sí. No? Però sí, aquí Pixar va fer un canvi.
3: Tu creus que ha estat més el mercat, ha estat més la societat que ha portat una mica les pel·lícules també a fer aquest canvi de tendència? Com és que Pixar ha fet aquests moviments de passar de fer Toy Story i bitxos a tenir aquest any, per exemple, pel·lícules com Hopper o aquesta que comentaves de Turning Red de fa un parell d'anys?
4: Sí, mira, Hopper, precisament, no és una pel·li que és molt Pixar en el sentit que és una pel·li molt coral, d'aventures, de creixement personal, això que anàvem dient, no?, que també ho podem veure en moltes altres pel·lis. I és una superbona pregunta, perquè, de fet, a l'hora de poder parlar de feminisme, hi ha una cosa que no podem perdre de vista i és que Pixar no deixa de ser una gran corporació.
3: I estem aquí per fer diners.
4: Estem aquí per fer diners, efectivament. Llavors, des del feminisme, hi ha una valoració molt positiva del fet de que el que seria la visualització, estic buscant la paraula, de fet, la idea una mica de que des del feminisme valorem molt positivament que hi hagi una representació diferent de la dona, és a dir, tots aquests personatges ja valents, ferms, amb una història pròpia, amb uns objectius propis, que ja no és tant com les princeses Disney de l'origen, en què totes s'entraven al matrimoni i eren personatges passius, sinó que ara tenen la seva pròpia vida, els seus objectius, que no sempre tenen a veure amb casar-se o amb la seva vida emocional. Però alhora no podem perdre de vista de que estan aquí per fer diners, no? I de vegades... sincerament, es veu una mica que és empaquetar el feminisme perquè ara ven, o la imatge de la dona independent i capaç, és un producte que funciona i es ven, no? No tant un discurs feminista, perquè si ens hi fixem, el discurs no és ni feminista ni radical, per enlloc. Jo el que proposo moltes vegades quan pensem en si hi ha un prisma més o menys feminista és fixar-nos no tant en el que veiem i ens expliquen, sinó en el que no veiem. És a dir, quins comportaments ja estan validats o quin tipus d'actitud tenen aquestes noves protagonistes i de què no es parla, quins personatges més marginals o en situacions menys socialment acceptades no s'estan tractant a l'univers Pixar i extensible a Disney i companyia.
3: Vols dir, en aquest sentit, de que potser o t'agradaria que alguna pel·lícula hagués anat una miqueta més enllà en aquests missatges? Una miqueta més atrevida a nivell d'això, eh? De feminisme, o posar una miqueta més el dit en alguna nafra? O potser Disney no és el lloc per fer-ho? Mm. O potser després, quan creixin els nens i les nenes, ja tindran altres productes per descobrir-ho? O no? O Disney o Pixar, en aquest cas, és un bon vehicle per començar a introduir-los?
4: Jo soc del sí a tot. És a dir, sí, em sembla meravellós que segueixi havent-hi l'oportunitat de fer pel·lícules no tan, amb un missatge no tan radical i un missatge no tan directe, i que permeti, doncs, una lectura més fàcil, i que permeti que persones que potser no veurien un Persepolis, per dir-ho, no? Un gran pel·lícula feminista on hi hagi, i que a poc es vagi... ens anem adaptant. Les coses no es fan en dos dies. Uh-huh. I trobo meravellós que el camí sigui lent. També ens permet anar-nos a poc adaptant, preguntant i demanant més. És una manera també de que l'audiència, d'educar l'audiència. I m'he oblidat del primer que m'havies preguntat, però...
3: No, el que t'havia preguntat és si trobes a faltar o si haguessis incidit més o alguna pel·lícula o algun dit amb alguna nafra hagués anat millor.
4: Sempre estaria bé. Sempre estaria bé que hi hagués algun discurs no només més feminista, sinó més anticapitalista en general, però és impossible perquè estan dintre del sistema. O sigui, sempre serà un capitalisme molt... un feminisme molt moderat i molt que encaixi amb una gran productora. Tenim altres pel·lícules meravelloses al voltant que ens poden permetre, doncs, cobrir aquests aspectes. I vull pensar que a poc, tant Disney com Pixar avançaran cap a això. Ara ens vam trobar, no? No sé si va ser el 22 o 23, que vam fer Món estrany a Disney, que és aquesta pel·lícula que pretén normalitzar com les famílies amb diversitats, també, no? Es tracta l'homosexualitat sense donar-hi gaire focus, però alhora a tots ens fa una mica aquella sensació de que s'han rentat la cara, no?
3: Bé, de fet, la pel·lícula econòmicament no va funcionar. També era el moment que era, perquè encara veníem de les restes de la Covid, però no, econòmicament va ser un dels fracassos més grans de Pixar.
4: A veure, tot una mica amb calçador. És a dir, ja arriba un moment en què dius, a veure, la parella és mixta a nivell racial, el nen és homosexual, la mare, no?, és la
3: que... Sí, el gos era coix, líder. Em sembla. Sí,
4: clar,
3: sí.
4: Dius, què més pot haver-hi? Pam, apareix el gos que és coix.
3: Sí, sí.
4: Dius, clar...
3: Estaven tots representats.
4: El camí es fa lentament. Fins que no sigui una cosa que ven, el feminisme no estarà present, el feminisme radical no estarà present a Disney. O sigui, els diners van abans, no ens enganyem. És una màquina de fer diners i així serà.
3: Ja per anar acabant, així com si ara veiem una pel·lícula de les de Disney, de les princeses, a vegades, si les veiem amb els nens o les nenes, els hem d'explicar que això ja no funciona així. Tu creus que al pas del temps podem veure les pel·lícules Pixar i... en el sentit feminista de la paraula, no ens haurem de posar les mans al cap?
4: L'ésser humà, afortunadament, no deixa d'evolucionar i les societats no deixem de madurar, i cada generació anem aprenent i revisant el que s'ha fet abans. A mi m'agrada veure les pel·lis Disney amb les meves nenes. Les veig totes. I obren el diàleg, obren el debat, i s'ha d'aprendre, com et deia abans, a poder gaudir. Jo crec que en el futur podrem seguir gaudint de les pel·lis Pixar quan siguin bones. Si la història és bona, la pel·li segueix sent bona, perquè una bona història se t'endú per davant i ets capaç de passar per sobre de les coses que puguin, doncs, ser una foto d'una època i d'un pensament. I segur que hi haurà coses que no se m'acudeixen ara i ens faran una mica, doncs, posar les mans al cap.
3: I ja per acabar, tres pel·lícules Pixar preferides. Quin és el teu top 3?
4: Pixar, Inside Out, segur. La 1, la 2 no tan feliç. M'encanta Monstres, S.A. i Toy Story, tota la col·lecció. Sí, sens dubte.
3: Molt bé.
4: I Cars, no puc...
3: Cars, sí, Cars també. Bueno, va, 4, va, deixem 4, però perquè has acceptat de venir a parlar de feminisme i Pixar. Doncs moltes gràcies a Esther Nubiola per aquesta perspectiva diferent, perquè aquí som tres nois amb barba a l'estudi. Sempre ens va bé tenir un punt de vista diferent de quan analitzem el cinema. Jo crec que en Pixar també mereixia una veu femenina i feminista per parlar-ne.
4: Puc fer una última aportació, ja que sou tres
3: dones? Només faltaria.
4: I us llenço la pregunta a vosaltres tres, perquè en parleu, de quina és la vostra perspectiva de gènere com a homes quan veieu Pixar i també Disney, per què no? I com creieu que s'està tractant la masculinitat, el gènere i les possibles o no noves masculinitats a Pixar?
3: Molt bé, doncs ara en parlarem a l'estudi. Moltes gràcies.
1: Doncs bé, haurem de contestar l'Ester Nubiola.
0: Sí.
1: Perspectiva de gènere i masculinitats a Disney Pixar. Vinga, va, aquí es llança primer la piscina.
2: A Disney Pixar, o sigui, parlem de Pixar.
1: Parlem només, de Pixar, parlem de Pixar.
2: Seria
1: sí, sí, sí.
2: Una conversa com molt diferent.
1: Sí, sí, sí.
0: És molt ampli.
1: Perquè... O sigui, comencem a l'any 95, perquè si no ens anirem a la Cenicienta i no pot ser.
2: Clar, és veritat que, o sigui, que és inevitable que els hi posin gènere doncs, a les joguines, als animals i a tot. I quan t'hi pares a pensar, realment hi ha molt... Vull dir... Totes les joguines o animals, moltes acaben sent homes com a protagonistes. I és veritat que no és que hi hagi més dones protagonistes ara de Pixar, que potser també, sinó el tema aquest que deia les noves masculinitats. Em sembla molt interessant, perquè ara estava repassant les últimes que hem vist, i sí que doncs, Elio, Elemental, Luca, Onward, són pel·lícules amb, no, amb masculinitats al centre... diferents de... No? No és el Woody de Toy Story i és, no? És veritat que et deconstrueix una mica la masculinitat com l'havíem conegut sempre d'una forma com que no ho posa al centre, o sigui que no ens havíem ni fixat potser que ho estava fent, si no hi ha algú que t'ho assenyali i en canvi no, te n'adones reflexionant i això trobo que està molt fet, molt bé, perquè una cosa que critica molt els homes aquests incels d'ultradreta a vegades és quan una cosa és woke, que t'ho fiquen allà, no?, a davant, tipus, no, per què la feu la sireneta negra, no? Mm-hmm. Però quan és així com, no?, quan és sense que te n'adonis, és la millor forma d'entrar-li a la ment dels nens i també a la nostra dels adults, no?, doncs que hi ha altres tipus de masculinitat, de com es pot comportar un home, del paper que pot tenir les dones i els homes a la nostra societat, sense que no te n'adonis que realment estem canviant la societat sense d'una forma, no?, sense ser agressiu, no?, en el missatge.
1: Sí. Jo crec que el paradigma d'això va ser la pel·lícula del Món Estrany, on es va veure clarament que hi havia molts elements d'aquests de com pensa el nou món col·locat, per no dir el wokisme, col·locats una mica amb calçador.
2: Inclusió forçosa, és el que volia dir, que no em sortia el concepte.
1: I en canvi, el que sí que és veritat, que si mirem la primera etapa de Pixar, gairebé tots els protagonistes són masculins, i si mirem l'última etapa de Pixar, no gairebé, però hi ha molta més paritat, no? I tenim pel·lícules com Turning Red, com l'última de Hoppers, com les mateixes de Inside Out, o la d'Elemental, la protagonista, sí, però,
2: els,
1: una mica tots dos, no?
2: Els Increïbles 2, que també passa a ser més ella protagonista.
1: Exacte,
2: que ell.
1: Llavors sí que hi ha hagut una mica un gir, no?, com a mínim, a posar les dones i les nenes, perquè no deixem de parlar de pel·lícules d'animació on normalment els protagonistes són, diguem, menors d'edat, al centre. Per mi, la que més es va atrevir a transgredir segurament és la de Red.
2: Sí.
1: Que ja plantejava un conflicte més adolescent, més adult, entre cometes, i nena a l'institut, la rebel·lió, totes les bandes de música, doncs jo crec que va ser segurament la pel·li més valenta en aquest nivell, sense descomptar Brave, que com ha comentat l'Ester, segurament va ser la que va obrir la veda i la que va permetre que això passés, però jo crec que veurem bastantes més pel·lícules d'aquest tipus i Hoppers, l'última, també és un exemple, no? Personatge femení, també d'origen racialitzat, bla, bla, bla, que això, com que no està forçat, no passa res. O sigui, no que la protagonista sigui d'origen asiàtic, sigui d'origen llatí o sigui d'origen europeu o nord-americana o de tota la vida, en aquest cas és totalment secundari i està fet des de la naturalitat i per això no se'n queixa ningú, no? No es veu forçat, i aquesta última també de Hoppers, déu-n'hi-do també els components que té d'allà unes ments no tan centrades per tirar enrere amb Cars, no?, que és un cotxe guanyant la cursa.
0: Sí, però aquí hi ha una cosa que potser jo sí que posaria, que és quan parlam d'una masculinitat tradicional i anem a mirar una mica el perfil de protagonista masculí que té Pixar. És a dir, Toy Story, que és la primera, és la història d'una amistat masculina,
1: sí,
0: bastant ben duita.
1: No, i tant.
2: Sí, sí.
0: Vull dir, el perfil d'heroi, que potser sí que trobàvem a Disney fins als 2000, del Tarzan, perquè em posen, no?, Tarzan, o l'Hèrcules, o, bueno, sí, totes les
1: pel·lícules...
0: O l'Aladdin, vull dir, tot aquest perfil d'heroi masculí, a Pixar no el tenim tant. El flic de bitxos no és tan així. De fet, al final, la reina, la poderosa, és la dona, no? Diguem-ne, sí. Tots els personatges, les pel·lícules, el Sully de Monstres S.A. és un home que cuida una nena. Buscando a Nemo és la història d'un pare sí. que cerca un fill. És a dir, ja des del principi, diguem-ne, Pixar no ha fet una bandera d'una masculinitat tradicional, entre cometes, tòxica. Vull dir, ha estat una mica el seu segell. I més enllà del gènere, també, sobretot més en les primeres pel·lícules que les darreres, tenia una mirada bastant progressista. Sí. Si després tinc l'oportunitat, m'agradaria fer una aportació sobre aquest tema, però tancant lo de la mirada feminista, és cert que a vegades es fa això de si el protagonista és masculí, és mirada antiga, si és femení és nova, però trobo que la manera en com s'ha tractat la masculinitat, la relació entre els homes i aspectes de la masculinitat que no hagués tingut mai el Schwarzenegger als anys 80...
1: No, i als anys 90 que encara estava posat.
0: I als anys 90 sí. tampoc, no? Ja Pixar des d'aquest punt sí que va ser innovador. Mm-hmm. I els referents masculins que pots tenir a partir de Pixar sempre han estat bastant en la línia del que ara és com més normal, no? Una miqueta. Passant de... Seguim amb el programa. Una cosa que sempre fem són els rànquings. Arriba el gran moment del Jan, perquè, entrant en matèria, quines són les 10 millors pel·lícules de Pixar per tu, Jan?
2: Val, anem a fer el rànquing de les 10 millors pel·lícules de la història de Pixar, de les 31 que hi ha, doncs aquí només en poden entrar 10. Començo, número 10 per Soul, pel·lícula del 2020, una d'aquelles grans idees que té Pixar, que és no, decidir explorar què hi ha al més enllà. Potser no sóc tan fan de l'aventura que hi ha entremig de com ell es fica el dins d'un gat i tota aquesta història, però és veritat que tant l'inici com el final, com el missatge que transmet, com la música, l'animació, és una gran pel·lícula que emociona com ho fan les grans de Pixar. Número 9, per una que ja sé que hi ha molta gent que la col·loca més amunt, és Ratatouille. A mi no em sembla que arribi a la categoria de grandíssima obra mestra, però sí que és una de les grans de Pixar. La història del Remy és molt interessant, amb les aventures a la cuina, allà estirant-li els cabells per poder cuinar, i també té un gran final, comentàvem, la mítica escena del crític quan menja el ratatouille i el transporta a la infància. És un d'aquells grans moments de Pixar. Número 8 per Up. A vegades se'ns oblida que Up és més que els 5 primers minuts, que són un exemple claríssim de com explicar una història molt emotiva sense diàlegs, només amb imatges. Però haig de dir que la resta de la pel·lícula és una aventura també molt divertida, amb un gran missatge, que també trobo que potser en alguns moments està una mica massa passada de voltes, no? Arriba al final amb els gossos, quan estan per allà volant, que dius, bueno, potser se'ns ha anat una mica, però també la tanca molt bé i acaba sent molt, molt emotiu al final i el que ens explica sobre el dol i sobre no, com superar la pèrdua de la persona que estimem. Número 7 per potser la pel·lícula que té el millor llenguatge cinematogràfic de Pixar, que és Wall-E, el primer acte amb el robot a la Terra sense res de diàleg també em sembla espectacular, sobre una temàtica molt important com és l'ecologisme, com és com estem destrossant la Terra, amb dos grans personatges, en el Wall-E i en l'Eva, que són capaços també de transmetre moltíssim sense haver de parlar. Número 6 per la pel·lícula que crec que més m'ha fet plorar de Pixar, que és Coco. I és una grandíssima pel·lícula per mi perquè té quatre pilars que funcionen de meravella. Un és la música, grandíssima banda sonora. L'altre és l'animació, el disseny, els colors que té, sobretot en el món dels morts, és espectacular. El tercer és la transmissió de la cultura mexicana i de les tradicions del Dia de Muertos. I el quart i més important, el cor que té al centre sobre el missatge de doncs, l'amor familiar i el respecte cap a la teva família i cap als teus avantpassats. No? Número 5 per Els Increïbles, un clàssic de l'animació, perquè darrere d'una entretingudíssima pel·lícula de superherois molt ben feta i amaga un drama familiar molt ben construït, no? On les relacions interpersonals són molt interessants, on tots tenen arcs de personatge interessant, té un bon antagonista amb el síndrome, també, grandíssimes escenes d'acció i una molt bona banda sonora, també. Número 4, per de les últimes, bueno, ja no és últimes, ja fa 10 anys, de Inside Out, però per mi és com si fos de les últimes. Aquesta a mi em va encantar, em sembla una de les idees més brillants que ha tingut Pixar, que és personificar les emocions, no? i està molt ben executada, amb una aventura que també la fa entretinguda, no? Com es perden per la ment de la Riley, però té molt sentit de l'humor i també aconsegueix fer-te plorar al final, tocant-te també, no?, amb les seves emocions, les teves pròpies emocions. Número 3, n'hem parlat, Toy Story 3. Com a representant de Toy Story, perquè també tant la 1 com la 2 podrien estar al rànquing de les 10 millors, però he dit només fico una de Toy Story perquè si no serà massa. Jo em quedo amb la 3 perquè a més d'una gran aventura entretinguda quan estan allà a la guarderia i han d'escapar i tot plegat, té dues escenes al final que a mi em trenquen per complet, la de que estan a punt d'anar a l'escorxador i morir, i quan l'Andy li dona les joguines a la següent nena i que tancaven per mi perfectament la saga de Toy Story, la millor saga, evidentment, de Pixar. Número 2, per una pel·lícula que a mi em transmet moltíssima nostàlgia, molt important per mi, Buscant a Nemo. Per mi és una aventura entretingudíssima que ens parla sobre la paternitat i la sobreprotecció i que per mi té el nombre més gran d'escenes mítiques de Pixar. O sigui, té quan salten per les meduses, quan la Dori parla amb la balena, quan han d'escapar de la peixera, el Nemo amb els nous companys que fa la peixera, amb el dentista i la nena aquella del dentista, quan neden amb les tortugues... Bueno, per mi és com tot un seguit d'escenes. L'inici també amb desastrós quan desapareixen tots els fills de... No? De tots els germans del Nemo. Doncs per mi també és espectacular. I deixo pel número 1 la meva pel·lícula preferida de Pixar, una de les meves pel·lícules preferides de la història del cinema, Monstres S.A. Perquè és la millor. Per mi és la que té la idea més original de totes, la idea, no?, de que els monstres que estan amagats darrere dels armaris, que ens fan por de petits, i siguin per aconseguir energia per ells mateix i mateixos, i després el gir de que el riure és millor encara, no?, que la por, perquè té el millor duo protagonista, el Sully i el Mike Wazowski, que crec que és el meu personatge preferit de Pixar. Té un gran antagonista en el Randy, un gran gir també en el següent antagonista que hi ha, que és el cap de l'empresa, no?, el Waternose, i té el personatge més adorable de tot Pixar també, que és la Boo. Llavors, per tot això la converteix en una pel·lícula preciosa i divertidíssima que jo podria mirar mil cops sense cansar-me'n. És la meva personal, jo entenc que, doncs, per vosaltres potser és una altra la millor pel·lícula de Pixar, i em quedo amb Monstres S.A. No sé vosaltres què opineu, sóc que teniu opinions diferents.
0: Ja hi ha una curiositat que vull posar aquí damunt la taula, que potser ja sabeu, que és que la Boo era una nena de 2 anys i no tenia guió, sinó que la mollaven jugant i anaven gravant el que anava dient i que després d'això ho anaven col·locant a la pel·lícula, que ens serveix una d'aquestes anècdotes de producció interessantíssimes. Has dit dues escenes boníssimes de Toy Story 3, però ja vull reivindicar una que em va fer moltíssima gràcia quan la vaig veure, que és el principi, el joc de l'Andy. És a dir, tanta pel·lícula per nens, tanta els jocs i la imaginació dels nens, que decideixin fer una seqüència damunt un tren loquíssima, que sí, després apareixen, no, el bas i tot, que és el joc, la imaginació del nen, em sembla un moment fantàstic. De top 3... A veure, aquí s'hi junten diverses coses, perquè una cosa és la qualitat de la pel·lícula...
2: Sí, sí, jo he anat una mica a l'emoció, també.
0: I una altra és el bagatge personal. Aleshores, per mi, Els Increïbles estaria top 3, perquè recordo haver-la vist de nen, flipar, quan encara no estàvem anestesiats de cinema de superherois i jo me n'anava al mercadet de còmics de segona mà a recuperar un còmic d'en Superman. Veure Els Increïbles va ser genial, paral·lelament a quan estrenaven l'Spider-Man del Sam Raimi, més o menys. Aleshores, pel bon record que tinc, Els Increïbles la posa allà. De segona, Ratatouille, jo sí que la pos, perquè em sembla que està molt ben contada tota la història. El personatge del Remy té un conflicte intens, preciosos, i la part final, que evoca molt més que només la simple cuina, són una pel·lícula supermadura, pot ser no tan infantil com molta gent esperava. I en primera posició, una de les primeres pel·lícules, no només que vaig veure de Pixar, sinó de les primeres que vaig veure al cinema, Bitxos. És a dir... Què passa? Que jo aquí tinc una cosa que ha arribat al meu moment, val?
1: Ho has d'argumentar molt bé, això, eh?
0: Ho he d'argumentar molt bé. No, a veure, durant anys s'ha fet molt de comentari a internet de que Bitxos és una versió per infants del Capital. I ja vinc a desmuntar això. Per què? Perquè si ens fixam, a Bitches el que tenim és una colònia de formigues que es treu menjar per una aristocràcia paràsita, que són els grills. Aleshores, es revolten amb l'ajuda d'uns circenses, no? I es treuen d'allà a l'aristocràcia. Però, si ens fixam, el model de funcionament d'aquesta colònia és vertical i al final la reina cedeix la corona a la seva filla i, per tant, hi ha una successió matrilineal i l'organització és privada. Aleshores, el que estan veient no és una revolució proletària, sinó una revolució liberal. No estan veient la revolució russa, estan veient la revolució francesa. En Flick no és en Lenin, és en Robespierre.
1: Pensava que era però... Corea del Nord.
0: No tant. Però... Per altra banda, i aquí a lo millor sí que coincidiria amb tu amb el primer lloc, només per ideologia, Monstres S.A. va d'una empresa energètica que es treu els seus recursos sembrant un imperi del terror en un món estranger, perquè els nens i els monstres viuen en mons diferents. I quan els treballadors de l'empresa se n'adonen que estan explotant els recursos d'una potència estrangera, decideixen prendre el control dels mitjans de producció i muntar una cooperativa i a partir d'aquí fer una revolució a la qual l'humor preval per sobre del terror. Per tant, en Jake Sully és el nostre heroi revolucionari i l'ull del Mike Wazowski és el far que ens guiarà cap a un món millor. Val? He dit. Aquesta era la meva disquisició aquí mare política.
1: No sé si cabrà tot això a la teva tomba quan et moris, però quedarà com a mínim en el Cinefil Podcast.
0: Com a epitafi, que us digui això.
1: I
0: no?
1: Tant, i tant. Molt bé. No, no.
0: Volia fer la disquisició perquè sempre es diu molt la de Bitches.
1: No, molt bona però... lectura i molt d'anàlisi profunda sobre coses que efectivament hi han darrere les pel·lícules que moltes vegades no les veiem, però que tens tota la raó.
0: És el que deia de que Pixar... Disney una mica també, però Pixar sempre ha estat progre des del principi. El que passa que ara hi ha moltes coses que es volen fer evidents i les discussions d'internet són ultratòxiques i posar un personatge femení ja pareix que estan fent una... No, però el rerefons del discurs de les primeres pel·lícules sempre ha estat progressista i, sí. I en certa manera revolucionari. Sobretot tenint en compte que és una empresa ultracapitalista.
1: Sí, sí, sí, sí. Eh? Bueno, mouen milers, uns quants milions de dòlars cada any. Sí, sí.
0: Aleshores, ara et toca tu el teu top 3 personal.
1: Jo començo, em permeteu que comenci pel 5, perquè si no em deixaré importants. Llavors, jo col·loco en el número 5 Monsters, Inc., perquè efectivament coincideixo amb tot el que heu dit vosaltres, és una idea brillantíssima, els personatges són icònics al màxim, vaig riure molt i trobo que és una aventura amb molta acció i a la vegada molt darrere fons que ens va arribar al cor a tots. Número 4, Buscant el Nemo. No la poso tan amunt com menjant, però coincideixo que més una història d'un pare desesperat buscant el seu fill. Segurament ara em toca més per edat, tot i que en aquell moment que la vaig veure no em tocava per res, però... emocionalment és molt fàcil connectar amb la història d'aquest pare desesperat buscant el nen i, a més, totes les aventures que viuen. I és una espècie de road movie aquàtica on cada 10 minuts vas passant per un estadi, per una pantalla diferent, com si fos un videojoc, i està plena de moments i escenes icòniques, doncs la col·loco al número 4. Número 3, Toy Story 3. La millor de Toy Story. Havia pensat també de posar la 1 i que sigui per l'originalitat, però... havent sembrat el que havien sembrat a la 1 i la 2, fer el que van fer a la 3, jo trobo que és excel·lent, i molt poques sagues aconsegueixen que la tercera estigui a un nivell tan alt com Toy Story 3. Segona posició, per mi, és per Inside Out, que jo trobo que és la idea més brillant de Pixar des del principi, que és posar-nos directament a dins del nostre cap i veure com els ninotets amb diferents colors ens remenen les nostres emocions i el que passa el dia a dia i com emmagatzemem tots aquests records. Vaja, les persones, els guionistes que van pensar això, no sé què havien pres o fumat aquell matí, però em va semblar espectacular. A més, una pel·lícula que és tremendament adulta, però a la vegada totalment gaudible pels més petits, amb moments surrealistes, amb moments totalment artístics, com aquell que es deconstrueixen i van passant per les fases pictòriques. No sé, em va semblar genial. I, a més, crec que és de les que més connecta amb el públic adult, sobretot en els moments on ens entrem a la ment del pare i de la mare. Vaja, no crec que cap adult pogués resistir el riure en aquells moments. I, per tant, per això la col·loco al número 2. però em sap greu perquè la millor pel·lícula de Pixar de tota la història i de les millors de la història del cinema és Wall-E. El robotet aquest, amb els 20 minuts que són història del cine absolutament, que connecten amb el cinema mut, que connecten amb la ciència-ficció, com després, quan ja arriben a la nau, amb tots els homenatges a la ciència-ficció, com pugui ser 2001, Odissea a l'espai, el missatge ecologista, la capacitat d'avançar-se als seus temps, dels homes interconnectats a les pantalles i només relacionant-nos a través de videotrucades, grassos i bevent menjar ultraprocessat. O sigui, tot això l'any 2008, que estiguem al 2026, continuï així de vigent. I, a més, el més bonic, que és una història d'amor impossible, que acaba sent possible, no? Llavors, és que és pell de gallina tota l'estona, des de que comença fins que diuen la primera paraula al minut 22 o 23 i descobrim un nou món, moltes pel·lícules dins d'una mateixa pel·lícula, i per això, sota el meu humil punt de vista, Wall-E és la millor pel·lícula Pixar.
0: Fine, reviure, ara ho connectarem amb el que has dit d'Inside Out, que vull posar ja que estic aquí, un meme que m'ha fet molta gràcia, que és... Pixar porta anys intentar colar emocions a tot el que és, tot el que és imaginable. Les joguines tenen emocions, els cotxes tenen emocions, els escocesos tenen emocions i fins i tot les emocions tenen emocions, que ja és com la quadratura del cercle. Estic molt d'acord també amb el
1: teu cop. Segurament la més difícil és els escocesos, i ho han aconseguit.
0: Ja, molt bé. Vull dir una coseta més de Brave, perquè jo quan era molt petit tenia la pel·lícula del Robin Hood i la imatge de la fletxa que se fica dintre d'una fletxa en un torneig, uh-huh, la tenia molt gravada, i quan vaig anar a veure Brave em va fer il·lusió perquè jo ja era una mica més gran i vaig anar al cinema de monitor, vaig anar-hi acompanyant uns nens. I clar, quan jo era petit flipava amb el Robin Hood que clavava la fletxa i em va fer molta il·lusió poder girar-me i veure els nens amb els que anava, que en el moment que feia lo de la fletxa flipaven, no? I va ser com aquesta cosa de generació que es van passant el mateix flipe per una sola cosa. I després, l'any següent, vaig tornar a flipar perquè, per casualitat de la vida, tampoc tal, vaig llegir la novel·la d'Ivanhoe, de Walter Scott, que és una novel·la del segle XIX, i em vaig adonar de que totes les referències que hi havia, tant a Brave com a Robin Hood, sortien d'allà. Des de que fiquen una persona dintre d'una torre i hi ha unes manuelles amb un peus que s'han quedat allà a lo de la punyetera fletxa, no? Uh-huh. I vaig tornar-ho a reviure i va ser com... No? Com distintes etapes, totes amb una fletxa que m'han quedat. No sé, era com un comentari personal que volia posar aquí. Continuem el podcast, no ens queda gaire temps,
1: sí,
0: però...
1: Ens queda poc.
0: Però podem, perquè tot és molt bonic i hem parlat de les grandíssimes pel·lícules, però ni la taquilla ni la qualitat sempre han anat de la mà de Pixar. Per tant, crec que és el moment, JR, que facis una miqueta el paper de xafa guitarres,
1: sí,
0: i ens expliquis quins han estat els fracassos més sonats de Pixar Studios.
1: Em sap greu, però començàvem amb Star Wars i és el moment de parlar del costat fosc de Pixar. Val? Començarem pels fracassos comercials, que a més ja veureu que alguns tenen una explicació tan poc evident com és la Covid. Val? Que això, llavors les excusarem per això, però no però se les ha mencionat igual. Igualment, el gran fracàs comercial de Pixar ha estat Lightyear. Aquesta spin-off centrat en el personatge que teòricament inspirava la joguina, amb un pressupost de 200 milions de dòlars i ja fora de la Covid, tot i que encara una miqueta, any 2022, va recaptar només 226 milions d'euros. Cosa que vol dir, perquè no oblidem que quan recapta els cinemes es queda en una part, va suposar unes pèrdues per l'estudi de gairebé o de més de 100 milions de dòlars, que es diu aviat. Val? Per tant, econòmicament el fracàs més gran ha estat Lightyear. El segon fracàs... Si tenim en compte les pel·lícules de la Covid, tant Soul com Luca com Onward van ser pel·lícules que no van funcionar econòmicament a la taquilla, i aquí no em poso en la seva qualitat, però sí que, clar, era un moment on en els cinemes no s'hi podia anar o hi havia por, i per tant és molt difícil catalogar-les com a fracassos, tot i que ho van ser, però diguem que la raó no pot ser la qualitat, si és que és aquesta la que diferencia que tingui èxit o no. Per tant, anirem a l'altre gran fracàs de Pixar, que aquest no tenia cap excusa de virus, que és The Good Dinosaur, que fixeu-vos-hi que amb tota aquesta estona que hem estat parlant de Pixar...
5: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
6: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per

0: Des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de primera catalana de futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
3: Hola, què tal? Com anem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos un dia més aquí al 91.5 de la freqüència modulada Ràdio Sant Cugat. Avui, dilluns 13 de juny del 2022, la nostra emissora celebra el seu 40è aniversari. Estem molt orgullosos de poder-ho dir avui a l'antena. Més que mai, per molts anys. Jordi Casellas, què tal? Com estàs?
4: Hola, Esteve. Doncs amb eufòria continguda. És que avui estem de festa grossa. 40 anys. Són molts anys, és una xifra molt important per l'emissora. I avui, a la Maroteca de la Ràdio, no hi podíem faltar. Avui estic segur que ens ho passarem molt bé, recordarem tota aquesta trajectòria de l'emissora de Ràdio Sant Cugat. Per tant, Esteve, no ens enrotllem més i endavant, som-hi.
3: Felicitats també tu, Jordi, per la part que et toca. Nosaltres portem molts anys col·laborant amb Ràdio Sant Cugat, des de l'any 95, un servidor, i tu des de l'any 2001, si no recordo malament.
4: 2000,
3: no? Exacte. Correcte,
4: doncs
3: correcte.
4: Sí, moltes gràcies també a tu per fer possible que jo també pugui estar aquí, i també molt agraït doncs, a l'emissora Ràdio Sant Cugat perquè ens deixi fer un programa com aquest del qual n'estem molt orgullosos.
3: Doncs avui, evidentment, centrarem tota l'atenció a la nostra emissora, i no és per menys, perquè si precisament el dia que s'emet el nostre programa coincideix, a més, amb el dia de l'aniversari de l'emissora, evidentment no hi ha cap dubte que ens hem de centrar exclusivament avui en la nostra emissora. I, de fet, escoltarem ja alguns àudios que hem pogut escoltar en els nostres programes, però revisarem alguns d'aquests àudios i seleccionarem els millors moments d'aquests àudios que ja hem escoltat i alguns àudios que també són nous. Començarem anant a la primera emissió de Ràdio Sant Cugat, el 13 de juny del 1982. En aquells moments, Ramon Grau, el primer director de l'emissora, va sortir a l'aire per fer el discurs inaugural de la nostra emissora.

Amics oïdors de Ràdio Sant Cugat, avui és un gran dia per a tots nosaltres. Ràdio Sant Cugat som un equip de gent jove, que sortim a les zones amb la gran il·lusió de cobrir un buit d'informació i d'entreteniment marcadament local. Ràdio Sant Cugat neix també amb la gran aspiració de ser per a tots la nostra emissora, de ser per a tots la nostra ràdio. Les línies bàsiques de la nostra tasca són: som una emissora totalment independent, defensar i fomentar la cultura catalana, recolzar i defensar les institucions democràtiques de Catalunya i de tot l'Estat espanyol, respectar totes les opinions expressades amb llibertat i recolzar i fomentar tot el que porti per davant el nom del nostre poble, el nom de Sant Cugat. En primer lloc, hem dit que som un equip jove, però tenim unes grans aspiracions, les grans aspiracions de fer una ràdio sèria, una ràdio honesta, una ràdio de qualitat i, sobretot, una ràdio cada dia més professional. Això és el que està en el nostre ànim i això és el que dia a dia intentarem portar-vos a través de tot aquest muntatge tècnic, fins a la vostra llar, fins al vostre lloc de treball. També està en el nostre ànim potenciar i enlairar tota manifestació cultural i potenciar des d'aquí, com no, el nostre comerç local, tan arrelat a nosaltres. Doncs al cap i a la fi, les seves il·lusions sempre seran les nostres. Tot això, doncs, és la tasca que tot l'equip de Ràdio Sant Cugat des d'aquí volem realitzar.

0: I aprofito en nom de tots a agrair-vos des d'avui i per sempre la vostra col·laboració diària, les vostres opinions i el vostre recolzament. Ràdio Sant Cugat, i ja per cloure, pretén, sens dubte, ser l'emissora de tots, l'emissora de les nostres entitats, dels nostres organismes, del nostre comerç. En definitiva, el mitjà de comunicació i d'enllaç de tot un poble que vol viure en llibertat. Gràcies i bona emissió per a tots.
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: Doncs aquesta era l'emissió inaugural de Ràdio Sant Cugat aquell 13 de juny de 1982, un any abans que ho fes Catalunya Ràdio i un any abans sonant també amb la mateixa sintonia amb el cant de la senyera com a cançó inicial de les emissions de la nostra emissora. Anem ara a escoltar un dels primers jingles de la nostra emissora que conté el Paga-li Joan, una de les melodies de les cançons tradicionals de Sant Cugat que sempre ha format part del nostre jingle.
3: Esteu a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Els 91,7 megacicles de la freqüència modulada. Amb estereofonia.
2: Avui dia ens sorprèn una mica això de la estereofonia, eh? Ho hem escoltat en moltes ocasions, que es recalca com una cosa molt important, no?
4: En aquell moment era tota una novetat i calia remarcar-ho, és així. Clar, avui en dia, si haguessis de remarcar tota la nova tecnologia que hi ha, potser seria una llista que no acabaríem mai, no? Però en aquella època, doncs, dir que s'emetia per la FM i, a més, en estèreo, era tot un luxe.
2: Doncs anem amb més àudios d'aquella època, del 1982.
5: Ràdio Sant Cugat, FM estèreo.
2: Un d'aquells jingles ràpids i curts. En tenim més, també, encara d'aquella època, del 1982, quan va començar aquesta casa a les ones.
6: Ràdio Sant Cugat, al teu costat.
2: I tot seguit escoltem com parlava Ramon Grau, el primer director d'aquesta casa, concretament quan vam celebrar els nostres 25 anys, com van ser els inicis de Ràdio Sant Cugat.
7: Érem quatre. Hi havia el Màrius Caral, el meu germà, el Josep, hi havia el Paco García, que va estar molt a la primera etapa, i estava jo, i després també, lògicament, des de fora teníem suports, no? I la família, que ens va ajudar, doncs, amb una mica de recursos econòmics que nosaltres, evidentment, no teníem, no? L'aventura de la ràdio, perquè va ser una aventura, va ser fonamentada amb la il·lusió, no? O sigui, un grup de gent molt jove, com deies, amb 20 i pocs anys, apassionats de la ràdio, doncs vam decidir tirar endavant un projecte. Vam veure que a Sant Cugat no hi havia pràcticament mitjans de comunicació en aquell moment, i que la ràdio, doncs, podia omplir un buit important, no? Des de la participació, des de la dinamització a nivell ciutadà, i bé, vam començar, doncs, com ja hem explicat diverses vegades, amb una sabata i una espardenya, i vam començar, això sí, amb molta il·lusió, moltes ganes, moltes hores, moltes, moltíssimes hores, però que, en fi, que va ser una gran època personal i professional per tots els que hi vam participar, no?
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: Ramon Grau, parlant dels inicis de la ràdio, estaràs d'acord amb mi, suposo, Jordi, que tots aquests inicis d'aquestes emissores d'aquella època, com ja hem escoltat en altres ocasions, sembla bastant d'estar per casa, no? Amb pocs recursos muntaves una emissora.
4: Sí, quasi sents la mateixa història en tots els casos que vas sentint, no?, d'inicis d'emissores. Pocs recursos, gent jove, mitjans, doncs, precaris és el que hi havia. Jo crec que això també li dona aquest punt de romanticisme, no?, en el naixement d'una emissora, que veus que parteix de zero, que veus que el que més hi ha són les ganes, i això és el més important, i a partir d'aquí, doncs, mica en mica vas creixent en funció del que vas poguent aconseguir, no?, de material, de recursos econòmics, d'espai. Jo crec que li dona això, aquest encant bonic del naixement d'una emissora, i com a tot projecte, no?, quan neix, i aquesta jo crec que és l'essència de l'emissora local.
2: Doncs anem a seguir parlant precisament de qüestions econòmiques i de recursos. Anem a veure ara la història que ens explicava Ramon Grau en el nostre 25è aniversari de com es va aconseguir la primera unitat mòbil, aquell 1982, de Ràdio Sant Cugat.
7: Clar, muntar una unitat mòbil quan portàvem un mes o dos d'emissions en aquell moment, que no teníem recursos ni res, recordo que em vaig presentar, doncs, a la SEAT i vaig dir, escolteu, m'heu de donar un cotxe. I em van dir, bueno, un cotxe, a veure... Com el pagareu, aquest cotxe? Doncs res, us farem publicitat i en el cotxe posarem SEAT a tot arreu, Ràdio Sant Cugat i SEAT. I clar, ens van donar un cotxe, doncs, lògicament, de segona mà, no? I bé, doncs, amb allò vam començar a funcionar, no? Era un cotxe una mica antic, però amb allò ja fèiem la feina, no? Vam tenir que muntar tot un emissor, bé, amb una antena que s'estirava, que feia 4 metres, que una mica més el cotxe es tombava. Bé, va ser tot una experiència. Però vam voler tenir unitat mòbil des del primer dia.
2: Impressionant aquesta història, eh? El dia que la vaig descobrir em va semblar de pel·lícula, pràcticament.
4: Sí, perquè, escolta, unitat mòbil ja, eh? Vull dir, això ja li dona un pes important. I mira, encara que fos precari el vehicle, és el que diu, no?, que van intentar muntar-ho com van poder. Això de que l'antena s'estirava fins a 4 metres i quasi feia bolcar el cotxe, déu-n'hi-do. Però, escolta, vull dir, un orgull, eh?, començar i dir, no, no, i és que a més tenim mòbil. Perfecte.
2: I ara anem a veure els inicis tècnics de l'emissora. Escoltem com ens explicava també en el 25è aniversari de Ràdio Sant Cugat Màrius Caral, un dels fundadors i primer responsable tècnic de l'emissora, com es va aconseguir tot el material per posar en marxa la nostra emissora.
8: En aquelles tertúlies que fèiem als bars allà per les tardes mentre fèiem la cervesa, doncs en vez de parlar de nenes o parlar de... Doncs parlàvem potser d'això, de crear alguna cosa, no? Alguna cosa nova a Sant Cugat. El meu pare, a mi, jo i jo vam fer una escapada a Andorra i vam comprar material a Andorra. I a l'entrar a la part francesa sí que ens van parar i, bueno, ve un gendarme francès d'aquests, un policia francès de duanes, i em va preguntar que si portàvem alguna cosa i que on anàvem. I em va dir que no portàvem res, que anàvem de visita, que volíem anar fins a França, que estàvem a Andorra, anàvem fins a França. I diu, bueno, diu, obri-li, no sé què, ens va dir que obríssim el capó de darrere. Baixem del cotxe, anem cap a darrere, obrim el capó, i vaig jo obrir el capó i l'obrir-lo, que estava tot apretat allà dintre, que feia puf! Tot van aparèixer tot de caixes allà, amplificadors, platines, tocadiscos, i el guard diu, a la gendarmeria. I vam tornar cap aquí i res, vam començar doncs, a instal·lar la ràdio amb els equips importats des d'Andorra.
2: Les nostres batalletes particulars. Déu-n'hi-do haver de fer tota aquesta moguda per estalviar-se uns diners i aconseguir fer arribar aquí tot l'equipament tècnic necessari, però al final es va haver d'acabar pagant i, a més, doncs potser amb un sobrecost que no estava previst. Però bé.
4: Quan Andorra encara era el que era per aconseguir tots aquells aparells, no? Era una font de coses innovadores que potser eren més difícils de trobar aquí, no? A part del preu.
2: Efectivament. Anem a veure ara també com es va parir el nostre jingle.
7: Bé, volíem una música molt identificativa amb la ciutat, amb Sant Cugat, i què millor que el Pagli Joan, no? I, per tant, a través de les notes del Pagli Joan vam crear el jingle de la ràdio.
2: Un jingle que ha anat canviant en el temps. Anem a escoltar durant aquest programa alguns jingles perquè veiem com ha anat evolucionant l'indicatiu de la nostra emissora. Anem ara a escoltar una versió del 1986.

0: I a partir d'aquests moments anirem escoltant veus que han format part d'aquesta emissora. Per exemple, Maribel Cayuelas, que era la directora en el moment en el que jo vaig començar a col·laborar en aquesta casa.
1: 2 hores als 4 cantons de matutina rècords. Per cert, els de la matutina som 5, eh? Esteve Clarà, Joan Vallvé, Rosa Díaz, Esperança Camps i servidora, Maribel Cayuelas. Bon dia i comencem.
0: En antena, així sonava Maribel Cayuelas als anys 80. Anem a escoltar ara també a Pere Païssa als anys 80 aquí a Ràdio Sant Cugat.
2: I del qui us parla, el Pere País, al front del programa. Escoltarem en primer lloc a la Maciel, a la Maciel, a la nena, amb aquella gran cançó de la nena, aquella cançó que és molt animada.
3: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
0: Jordi, què et sembla anar a fer una mica de calaix, com sempre?
4: Doncs som-hi, això no falti.
0: Vinga, anem a escoltar la promoció de Reis del 1986.
5: Dilluns, dia 6 de gener, el Dia dels Reis, la ràdio farà un programa especial des de les 10 fins a les 2 per tots nosaltres. Passa-t'ho bé amb nosaltres. Jugarem, parlarem amb tu i també podràs guanyar els regals dels Reis de la ràdio. Recorda, dilluns, Dia de Reis a la ràdio.
6: Soy un no, ya que en el bosque soy feliz.
3: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
7: Celebrem junts el 3er aniversari de Ràdio Sant Cugat. Avui dissabte, a les 11 del vespre i a la plaça Barcelona, gran ball amb Rudy Ventura i la seva orquestra. No hi faltis, t'esperem. I demà diumenge, a les 12 del migdia, a la plaça de Barcelona, programa infantil L'Olla de Grills, amb cançons i danses per la mainada. T'esperem. 3 anys amb Ràdio Sant Cugat, 3 anys al teu costat.
0: La falca de promoció del 3er aniversari de Ràdio Sant Cugat amb la veu de la malauradament desapareguda Pilar Gefaell, veu de moltes emissores, per exemple, a Cadena Catalana, Ràdio Club 25 i també aquesta casa Ràdio Sant Cugat durant molts anys. Ens va deixar molt jove, però aquí estan aquestes gravacions per recordar la seva veu. I ja que parlem de notícies que van ser tristes en el seu moment, Jordi, ja vam parlar fa algunes edicions enrere d'un fet molt malaurat que va ser el tancament de Ràdio Sant Cugat. Això va passar el novembre del 1986, per una qüestió de llicències que no disposàvem encara, aquesta emissora es va haver de tancar. Després de ser inaugurada el 82, només 4 anys i mig després, el 4 de novembre de 1986, tenia lloc l'última emissió de Ràdio Sant Cugat. I així sonava.

0: Soc en Ramon Grau, director de Ràdio Sant Cugat. Se'm fa molt difícil aquest moment quan em toca acomiadar l'emissió de Ràdio Sant Cugat, la nostra emissora, la vostra, la de tots aquells que amb tanta il·lusió vàrem començar plegats des d'un i l'altre cantó del micro un 13 de juny d'ara fa més de 4 anys. I aquesta emissió que ara acomiadem, no per la nostra voluntat, evidentment, no sabem quan la tornarem a emprendre. Desitjo i espero que sigui molt aviat. Que d'aquí poc temps tornem a escoltar el Toni, el Joan, a l'Esteve, a la Rosa, a l'Esperança, a la Maria Rosa, a la Maribel, al Rogeli, a la Neus, al Pere, al Madí, al Cugat, a la Carme, a Reverte, amb tot l'equip d'esports, a l'Amadeu, al Marc, al Pep, al Dani, a l'Eduard, al Juan, a la Teresa, al Carles, tot un equip que amb tots vosaltres fèiem una gran família a través de les ones, de l'aire. Una família que, com totes, ha passat moments bons i no tant, però tots necessaris. Una família que hem compartit hores i hores, dies i dies, i tots plegats ja ens havíem acostumat a dir-vos coses nosaltres i a que ens escoltéssiu. Bé, ha arribat el moment, d'alguna manera esperat, i que des del primer dia teníem com una tempesta que sempre pensàvem veure-la llunyana. Des del primer moment d'emissió teníem la promesa i l'esperança que arribaria la necessària llicència administrativa per poder encarar sense barreres el nostre futur. La llicència arribaria l'any 82, el 83. Tenia que arribar el 84, el 85. I a l'acabar el 86 encara no s'ha resolt el tema. Des del govern central i en tots aquests anys encara no s'ha tingut temps de distribuir amb coherència les quasi 300 llicències de què disposa Catalunya. No és que siguin moltes, donat el gran auge que en el nostre país ha tingut el fenomen radiofònic, però sí, suficient perquè Ràdio Sant Cugat en tingués una i pogués seguir donant aquest gran servei que fan els veritables mitjans de comunicació en una societat democràtica, encara que de vegades tenim els nostres dubtes, sobretot quan arriben moments com el d'avui i el que representa per tots nosaltres. Sé que des de Madrid les coses es veuen d'una altra manera. Allà, com en altres moltes coses, som un número. I, és clar, tenen masses problemes. I així ciutats com Sant Cugat, on cada dia és més necessària la comunicació entre els conciutadans, veuen com perillen mitjans bàsics com són, en el nostre cas, la ràdio. La Generalitat, a casa nostra, ha d'ordenar les zones. Totalment d'acord. Volíem i volem que es posi concert a l'enorme caos radiofònic. No pot ser que una ràdio local vulgui competir amb les grans cadenes i que es pretengui cobrir grans zones que no tenen res a veure amb el seu municipi. Moltes vegades, fins i tot, fora de les seves respectives comarques. Ja tenen prou feina a casa seva. Estem d'acord. No pot ser que l'oient, des del seu cotxe, es desesperi per trobar la seva emissora enmig d'una disbauxa de sorolls i vagi d'un cantó a l'altre del dial escoltant la baralla d'emissores que lluiten unes amb les altres per disputar-se un petit fragment. Som els primers que volem que se solucioni aquest problema, doncs també en som perjudicats. Si amb el nostre sacrifici podem contribuir a pal·liar-ho, ho assumim, però, evidentment, que no siguem sols, perquè llavors la institució per la que tots hem lluitat haurà fet el paper de botxí, rentant la roba bruta dels veritables responsables que són els qui tenen a la mala solució, sense aplicar, no sé si per pressions polítiques, per interessos, o qui sap per què. I que tan sols en un simple Consell de Ministres poden acabar amb la nostra angoixa i amb la de tantes altres emissores com la nostra. Som conscients del paper que té en aquests moments la Generalitat, encara que de vegades se'ns fa difícil comprendre'l. Volem que sigui aquesta institució la que definitivament posi ordre i concert a tanta disbauxa. Per això arribem a aquest moment, encara que amb profunda tristesa, sense crispacions, sense cremar res, sense nervis, sense organitzar res i, sobretot, sense deixar fer llenya del nostre tancament. Tenim la promesa i l'esperança de que les primeres llicències que arribin des de Madrid, una d'elles serà per Ràdio Sant Cugat, per tots vosaltres, perquè un dia que esperem no massa lluny us torni a despertar el Toni. Pugueu seguir escoltant a la Rosa, al Joan, a l'Esteve, a la Maria Rosa, a l'Esperança, a la Maribel, al Rogeli, a la Neus, al Carlos, al Pere, al Madí, al Cugat, a la Carme, a l'Amadeu, al Marc, al Pep, al Dani, a l'Eduard, al Juan, a la Teresa i al Ramon. que puguem tornar a connectar amb la vida intensa de la nostra ciutat. No és dia de joia, avui, per tots nosaltres, tot el contrari. Suposem que això també no ho serà per tots aquells que ens estimen i ens aprecien d'alguna manera, i que sabem són la gran majoria dels santcugatencs. Volem agrair des d'aquí a tots aquells que han contribuït a fer possible el camí plegats i intensament, des del menut, el jove, la senyora, el senyor, els avis, en definitiva, tots aquells que s'han sentit acompanyats en algun moment per nosaltres, els botiguers també, les entitats, les institucions, en definitiva, a tots vosaltres. Des d'aquí també vull agrair a tot l'equip de Ràdio Sant Cugat, amics i companys alhora, i que des de fa dies sabien que el dia d'avui podia ésser proper, i que han vençut el defalliment i el desencís realment difícil de superar i han seguit treballant com els primers dies, fins i tot amb molt més esforç i imaginació perquè tots vosaltres seguíssiu sense adonar-vos de l'ambient que en aquestes quatre parets es respirava. Ara, però, obrim un parèntesi ple d'esperança, desitjant que aquest sigui breu i que aviat puguem tornar a connectar amb les vostres llars, que, en definitiva, Ràdio Sant Cugat pugui tornar al costat de la vostra vida quotidiana. Nosaltres, tot l'equip de la ràdio, seguirem treballant des d'ara mateix perquè aquest demà sigui molt aviat. Com deia fa un moment, el sacrifici que avui assumim, si serveix perquè tornem a compartir junts il·lusions sense cap núvol que enfosqueixi el nostre camí, ho podrem celebrar molt aviat. Aquest és el nostre desig, amics. Sé que ens trobareu a faltar. I nosaltres, evidentment, també a tots vosaltres. Per això no diem adéu, tan sols a reveure. I us emplacem, no sabem quan, però sí aviat. I ho fem amb la mateixa sintonia en què vàrem començar el 13 de juny de 1982 a les 12 del migdia. Amics, que la sort ens acompanyi a tots.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Moment solemne, moment trist, moment baix, quan es tanca una emissora. Ja no és un final de programa, com hem escoltat moltes vegades aquí, sinó el final d'emissions d'una emissora per qüestions de permisos, de llicències. Recordem que això avui dia encara segueix sent així, és a dir, tot i que les llicències les atorga la Generalitat, han de rebre el vistiplau del govern central. Per tant, com que en aquells moments tot Espanya estava en aquesta voràgina de llicències, doncs hi va haver un cacau important durant la primera meitat dels 80 i a partir de la segona meitat aproximadament es va començar a posar ordre i van haver decisions doloroses com aquesta, que és el tancament d'una emissora ja força consolidada, Ràdio Sant Cugat. Els moments inicials, quan es va decidir tancar l'emissora, van ser molt, molt durs. Escoltem, per exemple, com ens ho comentava Rogeli Padró.
4: Estàvem tots a la ràdio, tots. Jo crec que en moments així és bo fer pinya i sentir-te, no sentir-te sol, ni a casa, ni tancat, sinó crec que va ser un projecte que va començar en Ramon Grau, però va ser un projecte que vàrem seguir després molta gent. Tots els de la ràdio aquell dia, tots estàvem a l'emissora. El Ramon Grau, evidentment, va posar la veu i va donar la cara i va explicar emocionat el què i el per què del tancament de Ràdio Sant Cugat, però és que al darrere hi havia molta gent que estaven plorant. Sí, senyor, hi havia homes i dones i gent jove i no tan jove que estàvem al darrere pues, plorant per, la, per què? Doncs perquè la ràdio per nosaltres era, va ser la segona casa. Era el lloc on ens trobàvem, ens divertien, informàvem, però també el lloc on compartíem moltes il·lusions, on vàrem fer moltes amistats.
3: Les paraules de Rogeli Padró, que reflecteix el que nosaltres moltes vegades hem explicat aquí en el nostre programa, que és aquesta segona família, no? La de la ràdio.
5: Sí, aquesta segona família per la gent que hi treballa i quasi diria també aquesta segona família per la gent que l'escolta. Perquè pels oients, la ràdio, és això també, eh? Aquesta segona família que cada dia entren també a casa teva, que tu els escoltes, que comparteixes moltes experiències i molts moments de la teva vida amb aquestes veus. Per tant, la pèrdua d'una emissora de ràdio és la pèrdua d'una família o de moltes famílies, és així.
3: Doncs, com us dèiem, va ressorgir al cap d'un temps a Ràdio Sant Cugat. Després de 3 anys, 3 llargs anys, va aconseguir la llicència per tornar a emetre i el 1989 tornava amb un so renovat i amb energies renovades i amb uns nous estudis al carrer Sant Jordi número 5, Ràdio Sant Cugat.

0: La moció d'aquesta tornada a les zones argianes de Ràdio Sant Cugat el 1989, fent aquesta versió de La Puerta de Alcalá amb les veus de la ràdio. Un moment d'eufòria.
1: Totalment. Víctor Manuel i Ana Belén, en La Puerta d'Alcalá, reversionats, en aquest cas, i cantant per Ràdio Sant Cugat. Es notava, que hi posaven molt ímpetu, i això és molt bo, perquè està cantada amb moltes ganes.
0: Anem a escoltar també d'aquesta empenta que va tenir la nostra emissora als seus inicis amb dos històrics que malauradament ja no estan a nosaltres, un des de fa una mica més d'un any i l'altre ja fa alguns més. Joan Fàbregas ens parla, en aquest cas, dels inicis de Madí i Cugat a la nostra emissora.
2: Representava que érem dos pagesos, el Madí i el Cugat, i anàvem cada dia al Mesón. I inclús vam prendre el nom de Mariano, Mariano, que era el Mariano, que només deia Mariano, i el tio pues, va quedar satisfet. Diu, coi, em diu Mariano, quan escoltava la ràdio. És el primer programa que jo vaig tenir l'ocasió de fer amb el Pere Paisa.
0: El Joan Fàbregas parlant dels seus inicis com a Madí i Cugat, els personatges que feien ell i el Pere Paisa, qui escoltem ara en una gravació de l'any 2009.
3: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes des dels estudis Ramon Barnils. Des de Cugat Ràdio, 91.5 de la FM. Ràdio Sant
0: Cugat. I anem a escoltar ara com van ser aquests inicis de Ràdio Sant Cugat en aquesta segona època. El 30 de gener de 1989 es presentava així aquest retorn de Ràdio Sant Cugat.
4: Són gairebé les 8 del vespre. Hola, bona tarda. Amables oients, avui Ràdio Sant Cugat està de festa. Ho tenim tot preparat. Hem passat l'aspiradora per la moqueta, hem tret la pols als discos, hem connectat els micros i hem omplert l'estudi de floretes. Volem celebrar com cal la nostra inauguració. Una emissora de ràdio no s'inaugura cada dia. A més, estem decidits a que avui sigui l'última vegada que inaugurem Ràdio Sant Cugat. Perquè estem decidits a estar durant molts dies, molts mesos i molts anys al teu costat.
0: I afortunadament va ser així. Des de llavors, Ràdio Sant Cugat no ha deixat d'emetre. I gràcies a l'empenta dels seus fundadors i a tots els col·laboradors que ha tingut des dels inicis molt amor per la ràdio, aquesta emissora, doncs hem arribat als nostres dies. Anem ara una mica de publicitat, Jordi. Com sempre, anem a fer calaix.
1: Som-hi.
0: En aquest cas, com sempre, en el nostre programa, calaix virtual, evidentment, perquè es tracta de publicitat històrica. Anem a escoltar una promoció del programa Nostra Dansa, tal i com sonava la temporada 89-90.
5: Dissabtes i diumenges d'11 a 12 del matí us presentem Nostra Dansa.
6: Amb sardanes, l'agenda de ballades, informació dels aplecs i cada diumenge la biografia d'un compositor.
7: Nostra Dansa amb Joan Fàbregas i Pere Paisa. Dissabtes i diumenges al matí a Ràdio Sant Cugat.

0: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat. Cada dia, 18.000 oients. Cada dia, 18.000 amics. A tots, gràcies per escollir-nos, per acompanyar-nos. Milers de gràcies per sintonitzar-nos.
2: Avui, 1.000. 1.000 dies de ràdio a Sant Cugat. 1.000 dies al teu costat.
3: Hem escoltat, doncs, algunes falques històriques, el que diem sempre, les falques de publicitat i de promoció s'enregistren i, per tant, sempre es guarden. I aquest és l'avantatge, no?, que podem viure la ràdio de fa uns anys, moltes vegades només a partir d'aquests documents, perquè són els únics que es guarden.
4: En efecte, és una gran sort poder tenir aquest material enregistrat. Tant de bo poguéssim enregistrar-ho tot. Avui en dia ho tenim una mica més fàcil, o potser una mica bastant més fàcil, perquè els sistemes d'emmagatzematge doncs, són molt més moderns i en poc espai puguem emmagatzemar molta cosa. Anys enrere era molt més complicat, requeria de cintes i d'espai on guardar-les. Però vaja, recuperar aquestes falques és tot un luxe, com sempre, igual que qualsevol cosa que sonava en antena en aquella època.
3: Doncs hem escoltat una falca de promoció que ens recordava que l'any 1995 havíem arribat a tenir 18.000 oients. I també el 1996 la falca de promoció dels 1.000 dies d'emissions de Ràdio Sant Cugat. Ara seguim escoltant veus de la nostra emissora. Escoltarem per aquest ordre Joan Ballbé, del Departament de Musicals, Jofre Llombart i Jenny Lozano, d'Informatius, i Magda Méndez, Jordi Ramos i Roger Jové, també del Departament d'Informatius.
5: Continua la música des de la sintonia de la teva ràdio i des de la pel·lícula Què va passar ahir nit? La veu de Sheena Easton amb el seu tema So Far So Good.
6: Hola, sóc el Jofre Llombart, sóc el sotsdirector de RAC1 i de RAC55 i puc dir que la meva carrera a la ràdio i al periodisme va néixer a Ràdio Sant Cugat. Va ser un novembre de l'any 1994, vaig parlar amb la Maribel Cayuelas, em va dir que l'endemà anés a parlar amb el Xavi Fornells a les 6 del matí. Per què tant d'hora? Doncs perquè el Xavi Fornells ja em va fer entrar en antena el 3 de novembre del 94. I des d'aleshores no he deixat de treballar. Estant a Ràdio Sant Cugat vaig poder fer la corresponsalia de Catalunya Ràdio al Vallès Occidental. Això em va connectar amb la redacció central. Vaig estar 11 anys a Catalunya Ràdio i de Catalunya Ràdio me'n vaig anar a RAC1, com diria aquell, Ràdio Sant Cugat, contigo empezó todo. Una abraçada.
7: Hola a tots, jo sóc la Jenny Lozano, ara mateix periodista que treballa a Catalunya Ràdio, però que va començar l'estiu de 1995 a Ràdio Sant Cugat. Jo en aquell estiu acabava d'acabar el primer curs de periodisme i amb una amiga que era de Sant Cugat, jo sóc de Barcelona, vam anar a la ràdio. Vaig continuar a Ràdio Sant Cugat durant 4 o 5 anys més, ja al Departament d'Informatius, on allà puc dir que vaig aprendre bàsicament tot el més important i elemental de l'ofici. Vaig aprendre a redactar una notícia, vaig aprendre a locutar correctament per la ràdio, vaig aprendre a fer una entrevista, vaig aprendre a cobrir un ple que durava 4 o 5 hores i d'allà extreure'n les notícies que convingués. I després, personalment, per mi, aquells 4 o 5 anys a la ràdio van representar doncs, el compliment de tots els rituals de pas de la infantesa a la vida adulta. Després ja em va fitxar Catalunya Ràdio, vaig fer les oposicions, vaig obtenir la plaça, etc. Ja no he parat de treballar allà, a Catalunya Ràdio, o sigui, són 17 anys, 3 dels quals he estat vivint a Jerusalem com a corresponsal de Catalunya Ràdio al Pròxim Orient, i ara em porto 4 vivint a Washington, també fent de corresponsal als Estats Units. I aquest seria una mica el resum del meu currículum o de la meva experiència laboral com a periodista. Us envio a tots una abraçada molt gran.
8: A banda de la feina en si, l'experiència que suposa treballar en una ràdio com és Ràdio Sant Cugat, doncs el fet de poder tenir companys amb qui t'entenguis, amb qui connectis, i que, doncs, mira el que deia l'Ivan, no?, que ens hem anat trobant al llarg del temps, no s'ha perdut, no?, aquesta idea, aquesta connexió tan familiar, tan propera, fins i tot amb tu, no? Que feia tant de temps que no ens veiem. Em vaig presentar així a les braves i vaig anar al despatx de Maribel Cayuelas, que era la directora en aquell moment de la ràdio, i li vaig dir que m'agradaria poder col·laborar a la ràdio, i així va ser. Doncs a l'estiu vaig començar col·laborant, ajudant a la producció del magazín de l'estiu, i després ja en temporada ja vaig començar a les tardes treballant pel magazín del matí, amb la Vanessa Raja, espectacular la Vanessa, com sempre, i després els caps de setmana estava a informatius. Llavors vaig tocar tots els cops. Per això deia abans que, o sigui, que xerraven molt, però és que estaven tantes hores a la ràdio que jo poc parava per casa. Veia més de la família de ràdio que la meva família. Malgrat que faci tants anys que no estic produint aquests continguts radiofònics, jo em sento una radiofonista. No ho perds mai, no? Deu ser com el d'anar amb bici, que no es desaprèn mai.
9: Jo estava d'informatius de cap de setmana, o almenys així vaig començar. Al final, els meus 7 dies de la setmana eren a Ràdio Sant Cugat. Vaig descobrir Sant Cugat i es va convertir en la meva vida, en la ràdio, i la ràdio també, perquè a més la gent que fèiem el cap de setmana, moltes vegades obries i tancaves la ràdio literalment. Jo em dedico a buscar els convidats que el Basté vol entrevistar. Quan hi ha un programa especial, doncs, organitzar-lo de dalt a baix, sigui un programa d'eleccions, sigui un programa d'una manifestació, de cobertura de manifestació, etc. O quan hi ha un bolo a fora, doncs, si s'ha de fer un programa des de l'aeroport, doncs, tots els tràmits que s'han de fer, els convidats que s'hi han de portar, els viatges, les acreditacions, totes aquestes coses me n'encarrego jo. He tingut la sort de formar part de la família de RAC1, que també és una família, i agafar un projecte que, mira, que ha enganxat amb la gent, que hem sabut mantenir el bon rotllo i tal, i poder facilitar, doncs, tirar endavant, doncs, un projecte que ha estat d'èxit.
10: Hola, sóc en Roger Jové i vaig començar a Ràdio Sant Cugat l'any 1997 i vaig començar fent pràctiques d'informatius els caps de setmana. De fet, vaig estar a la ràdio fins al maig del 2001, quan vaig marxar a Catalunya Ràdio. Allà hi vaig estar treballant 5 anys amb l'equip del Toni Clapés, amb el qual després vam saltar a RAC1. De Ràdio Sant Cugat, de fet, tinc molts, molts bons records, bàsicament perquè va ser el primer contacte de debò amb un estudi de ràdio. Recordo haver entrat de la mà d'altres companys de carrera, com la Magda Mende, d'en Jordi Ramos, l'Emili Vella... I a la ràdio, de fet, vaig fer, jo crec que totes les feines que podia fer, des de reporter fins a imitador de personatges, que és una de les coses més gratificants que he fet, passant per portar seccions de jardineria, de turisme, fer i muntar reportatges, locutar falques publicitàries, per exemple, en aquest aspecte recordo l'Esteve Llop. De l'època d'informatius, que és l'època més inicial, recordo també en Josep Maria Miró, avui àmpliament reconegut en el món del teatre, la Maribel Cayuelas, que aleshores era la directora, o l'Esther Castanyer, que també feia informatius. I, òbviament, em venen al cap noms mítics com el d'en Joan Fàbregas, en Fabri, que encara el recordo, allà assegut a l'entrada de la ràdio, de vigilància permanent, o el seu company inseparable, en Pere Païssa, i el programa que feien junts, el Roda d'Amics. També recordo l'Obert Mallol, que va ser director de la ràdio per aquella època, la Jordina Reinon i la Clara Borrell, companyes d'equip i d'antena amb qui vam riure molt. El meu pas per la ràdio, la veritat, va suposar el desvetllament de moltes inquietuds professionals i, en realitat, la primera oportunitat d'entrar en contacte amb l'apassionant món de la ràdio.
11: Bon dia, són les 7 del matí.
12: Bon dia, són les 8.
13: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
14: No toquis el dial, que et pico els dits.
15: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
16: Swing Flash.
17: La maroteca de la ràdio.
3: Doncs aquí teníem algunes de les veus d'aquesta casa, moltes de les quals encara es dediquen professionalment a la ràdio i les podem escoltar, doncs, algunes pràcticament cada dia.
4: És així, i a més volem tornar a agrair la seva participació aquí a la Maroteca a la Ràdio, que ens dediquessin uns minuts i ens poguessin explicar els seus records i inicis aquí a la sintonia i aquí a l'emissora de Ràdio Sant Cugat.
3: Bé, anem ara a escoltar la veu d'una persona encara en actiu i que ho sigui per molts anys a la nostra emissora, Jessica Sotodosos.
18: La ràdio forma part de la meva vida des de que jo era una nena. La ràdio sempre sonava a la meva habitació. Sempre havia somiat treballar a la ràdio fórmula, a les ràdios musicals. Ho vaig aconseguir. Després vaig descobrir moltes parts de la ràdio, una manera de comunicar a les persones, a la gent, d'arribar a la gent, que em va seduir. Tinc la sort de poder viure-la cada dia. La ràdio es reinventa contínuament i s'adapta a la vida de les persones. Jo, quan vaig començar a presentar música, jo sempre m'imaginava el poder regalar música a la gent. Poso Michael Jackson, aquesta última de Michael Jackson, i gaudeix-la. Jo auguro un futur molt bo per la ràdio. La ràdio la necessitem. Necessitem aquesta companyia que ens dona la ràdio, necessitem aquesta informació de primera mà que t'apropa la ràdio des de qualsevol dispositiu.

0: A Ràdio Sant Cugat, les últimes hores del dia són per als que passen de la televisió.
1: De 8:45 a les 11, Josep Maria Noguera diu «No m'agrada la tele». Si et passa el mateix, connecta la ràdio i escolta-la.
0: D'11 a 12, cada nit és diferent a Ràdio Sant Cugat.
1: Els dilluns, Roc Fages i Oriol Vidal et descobreixen la titanita. És un vegetal? Un animal? Un mineral? Titanita nit és un programa de ràdio diferent.
0: Els dimarts són pels cinèfils, amb l'equip de l'estrena, el programa de cinema de Ràdio Sant Cugat.
1: Els dimecres, Arrels, amb Rogeli Padró, per conèixer la nostra història, les nostres tradicions i la nostra música popular.
0: Els dijous, Sandra Berneda t'espera al Cafè de les Temptacions, amb moltes propostes culturals.
1: I els divendres, si el teu cor no té fronteres i creus que pots aprendre d'altres cultures, escolta Ballers Sense Fronteres, el programa del grup de suport als immigrants.
0: I aleshores, en punt, informació.
1: De dilluns a divendres, així són les nits a Ràdio Sant Cugat.
2: Shakespeare a la fresca, un llibre al costat de la piscina, cinema on the rocks, un concert a 40 graus.
3: Què és això?
2: A l'estiu, tot a Cuca Viu, una agenda bàsica de supervivència estiuenca per amants de l'oci i la cultura.
4: De dilluns a divendres a 11:15 del matí i a 6:15 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
5: Doncs aquí teníem algunes falques històriques. Hem escoltat a Mike Ribalta amb una falca de 1993 i també doncs, hem pogut escoltar una promoció dels programes de nit de la temporada 93-94. Ara hem escoltat una falca una mica especial amb la veu, atenció, de Jofre Llombart, que ens explicava quins eren els programes de nit de la temporada 1997.
6: Les nits de dilluns a divendres a Ràdio Sant Cugat comencen amb música.
1: A les 9:20, Sons i Estels, balades, clàssica, jazz, presentat per Pere Païssa.
6: De les 11 a les 12 de la nit, cada dia un programa diferent.
1: Els dilluns, aquest any sí, una tertúlia culer per a comentar la neurastènia esportiva del cap de setmana, amb Salva Vallvé i la col·laboració de la penya blaugrana Sant Cugat.
6: Els dimarts l'estrena, el programa de cinema de Ràdio Sant Cugat, la cartellera de cinema Sant Cugat i tota la informació de les estrenes.
1: Els dimecres, hora extra, aficionats, aprenents, professionals, un programa d'entrevistes amb Eduard Garcia i Rosa Maria Gené.
6: Els dijous, Cafè Blu, la nit temàtica de Ràdio Sant Cugat, amb Oriol Costa.
1: Els divendres, Ballers Sense Fronteres, una finestra oberta a la interculturalitat, un programa del grup de suport als immigrants.
6: Aleshores, en punt, informació amb els butlletins horaris.
1: I cada dia, de les 12 de la nit a les 7 del matí, la música t'acompanya tota la nit. Música al teu costat.
6: Així són les nits a Ràdio Sant Cugat.
5: Doncs aquí teníem la veu de Jofre Llombart, que durant una època també va estar prestant la seva fantàstica veu en moltes falques de la nostra emissora. Ara anem a escoltar un document d'un programa meu, un dels meus primers programes, de fet el primer que vaig fer en aquesta casa, a Ràdio Sant Cugat, l'estiu de 1995, FM cap de setmana.
7: Si voleu fer com aquest company de Sabadell, l'únic que heu de fer és marcar el 675-15-87 o el 675-15-88 per demanar música. Som-hi, us esperem. Música de CNC Music Factory. Do you wanna get funky? Come on, party time. Come on. 8 per sobre de les 4 de la tarda. A la FM cap de setmana, com sempre, aquí a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la teva freqüència modulada.
8: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
5: Avui, 40è aniversari de Ràdio Sant Cugat, estem fent una mica de repàs d'algunes veus i espais d'aquesta casa. Ara anem a l'octubre de 1997 per escoltar a Carles Roca, Raquel Iniesta i Ivan Medina al programa Buc d'Assaig.
9: Moviments salvatges, aquest és el treball del Ja t'ho diré, d'on hem estat aquest tema. Tengues cor calent. Com us dèiem abans, aquesta segona hora sempre regalarem una maqueta a un compact, en aquest cas avui una maqueta dels Toxic Trades. I començarem l'agenda.
10: Doncs això mateix, l'agenda d'aquesta setmana estarà una mica formada per dues parts. Primer parlarem una mica d'un festival que s'està portant a cap a Cerdanyola, i tot seguit, un reportatge. Primer parlo del festival. I explica'ns una mica quina va ser la teva missió en aquest concert.
11: A veure, doncs jo vaig anar allà per fer diferents entrevistes als dos grups, sí, a Estocomadera i als Supersònics, I després, doncs, vaig fer diferents entrevistes al públic.
8: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
3: L'Andana, el magazín de tarda de Ràdio Sant Cugat. Amb Iolanda Casas.
12: Bona tarda i benvinguts a l'Andana. Ja ho heu sentit, el magazín de tarda de Ràdio Sant Cugat. Són les 5 i 11 minuts i comencem la nostra aventura. Avui és divendres 19 de maig del 2000 i, sens dubte, és un dia força especial. És divendres, sí, acaba la setmana i comença el weekend, però avui també és l'últim dia de programa.
5: Doncs mira, aquí teníem un altre final de programa, el de l'Andana, un programa que presentava Iolanda Casas, que havia sigut companya meva també en el programa Vol de Tarda. Un programa que feia també juntament amb Jordi Ramos, ja l'hem escoltat en alguna ocasió aquí a la Maroteca de la Ràdio. Anem amb una nova tanda de falques. Ara escoltem a una veu molt coneguda perquè forma part de les veus de Catalunya Ràdio, Clara Borrell, que també va començar aquí a casa nostra, i anem a escoltar un fragment d'una falca del maig de l'any 2000.
13: Sabíeu que Sant Cugat és el primer lloc de Catalunya que ha visitat la Maria José de Gran Hermano? Sabeu quin és el perfil de candidat a la presidència del Barça? Doncs no us perdeu dilluns la Gambirota. Parlarem de la presència de Mariajo a Sant Cugat.
14: Aquest diumenge, dia 21, a les 12 del migdia, ballada de sardanes a la plaça Octavià, amb la Cobla Ciutat de Cornellà. Organitza l'entitat sardanista de la ciutat, amb col·laboració de l'Ajuntament de Sant Cugat. T'esperem, no hi faltis.
15: Hem escoltat un reguitzell de falques amb veus força conegudes. Aquesta última, la teva, Esteve. En tens més, però?
5: Sí, sí. Aquí ara anem a parlar una mica més d'indicatius una altra vegada amb veus que heu pogut escoltar durant molts anys a la nostra casa. Anem ara amb aquest jingle de l'any 2004.
16: 91.5.
5: Era la veu de l'Àlex Blázquez, a qui trobem molt a faltar aquí a la casa.
17: 91.5.
15: I aquesta, la veu de la Jessica Sotodossos, la nostra estimada Jessica.
18: Què tal, com estàs? Benvingut, benvinguda al Ritme Santcugatenc, al programa de la música local, al 91.5 freqüència modulada, i també, quan vulguis i des d'on vulguis, a través del podcast a www.cugat.cat. Avui ja comencem a parlar de Nadal, eh?
8: La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
5: Esteu a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, i avui celebrem el 40è aniversari de la nostra emissora. Un moment d'alegria, Jordi. Avui tenim poc temps per parlar-ne, per això, perquè tenim un munt de detalls encara per anar posant. No sé si, per exemple, tu recordaràs el moment en el que va aparèixer Cugat.cat, quan es va crear, podríem dir, aquest conglomerat de mitjans audiovisuals.
15: Recordo que tu me'n vas parlar, Esteve, com una novetat, on estaves a la guai d'això, i la veritat és que ho trobo excel·lent. De fet, en soc bastant usuari, m'intento connectar sempre que puc i escoltar tot el que puc. Per tant, molt bona eina, excel·lent eina.
5: Bé, de fet, va ser una manera d'aprofitar sinergies, d'aprofitar les noves tecnologies, la digitalització, per fer una mescla del que era la televisió de Sant Cugat i la ràdio de Sant Cugat, i es va aprofitar, doncs, aquesta coincidència d'aquests mitjans perquè un alimentés a l'altre, i, de fet, amb menys recursos pots arribar a generar molt més contingut, que actualment també s'aprofita des de ja fa anys a les xarxes socials. Així, doncs, una molt bona idea pionera també en els mitjans locals. De fet, ens han donat diversos premis, sense anar més lluny. A finals de l'any passat, el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat ens el van donar a nosaltres. Correcte. I també ens van donar el Premi de Ràdio Associació de Catalunya de l'any 2008. Esteve Sala, per exemple, ens en parlava llavors.
19: Bromes amb el Xavi Fornells també li deia, no? Crec que el reconeixement arriba una mica tard, no? És a dir, tot aquest procés nosaltres el vam començar el 2001-2002. El premi ha arribat el 2008. Crec que nosaltres la línia ja la teníem i la veiem més o menys clara, i hem anat treballant i avançant també ella. I potser és veritat que el resultat final fins al 2008 no es comença a veure amb més llum pròpia, que és aquest projecte. Però en gènesis el projecte estava allà. Significa moltes coses, no? D'una banda, crec que per la gent que avui dia està a Cugat.cat, significa com un bon reconeixement de la feina que s'ha estat fent aquests últims anys, no?
5: Tenim més veus que també van formar part d'aquesta casa, primer com a periodistes i després a la direcció, com per exemple Miquel Arrada.
16: Fer ràdio és una cosa molt especial. Per mi té una màgia especial que no tenen en la mateixa mesura els altres mitjans de comunicació. Cugat.cat ara és un grup multimèdia, fem un diari electrònic, fem una televisió per internet, però Cugat Ràdio continua tenint per mi una cosa especial que resulta difícil de definir. Té una màgia particular. Jo espero que aquests 27 anys de ràdio a Sant Cugat siguin només un pròleg de tot el que ha d'arribar i que aquesta emissora, que ara forma part d'un grup més ampli, segueixi treballant al servei de la ciutadania de Sant Cugat, que és la identitat de tot el grup.
5: Escoltem també a un dels històrics d'aquesta casa, Xavier Fornells, que, entre altres coses, va ser l'impulsor de Cugat.cat. Així ens en parlava en el nostre 25è aniversari.
17: Cugat.cat vol, ho aglutina tot, no? És un grup de comunicació multimèdia, un grup que té la ràdio per FM, però també la ràdio a internet, un diari electrònic en el sentit d'informació, etc., que ajunta talls de veu d'àudio, també en talls de vídeo o reportatges. Tot això conforma un diari d'actualitat que renova cada dia, 365 dies l'any. I, finalment, el que ens han donat darrerament, que és un premi de RAC1 Innovació, que és la primera vegada que es dona també amb una empresa de producció local.
5: Escoltem també a Marc Castro, d'Informatius.
20: Informatiu tarda. Serveis informatius de Cugat.cat. Edita i presenta Marc Castro.
21: És dimecres 10 de juny del 2009. Escolta'n l'informatiu tarda. Comencem amb titulars.
5: Les trompetes, les trompetes que sempre en parla el Jordi Basté. En aquest cas, trompetes de tarda, per això també. És un so metàl·lic que et desperta, eh?
15: Suposo que sí, està pensat per això, eh? El Basté, és veritat, sempre n'hi fa referència, eh? Fa el cas en trompetes. Igual que fa referència a picarols en cançons nadalenques, doncs trompetes a les falques.
5: Molt bé, i ara seguim parlant dels tècnics de so, que també són a part ineludible de qualsevol espai radiofònic. El seu nom, amb sort, sona alguna vegada en antena, però mai els podem escoltar. Doncs anem a escoltar a Raúl Orgales, que va ser tècnic d'aquesta casa i que també posteriorment va estar a RAC1, per exemple. Aquesta és la seva veu enregistrada ja fa alguns anys.
22: La comunicació entre el tècnic i el periodista és essencial. És a dir, jo la comunicació tinc amb la Mar o amb qualsevol presentador del programa ha de ser bàsica perquè el programa surti bé. Ella amb un sol gest, una sola mirada, ja sé el que busca i jo pues, ràpidament puc actuar i llavors el producte surt molt millor.
5: I també de nou un record per les veus que ja no hi són. Sempre que pensem en aquestes persones que van estar formant part d'aquesta gran família i que, de fet, encara sembla que hi siguin en les parets dels nostres estudis, nosaltres sempre tenim un record per ells. Com que aquest és un programa del record, tornem a escoltar la veu de Pere Païssa.
23: Molt bon dia, sardanistes. Un dimecres més amb tots vosaltres. El que passa que avui serà un dimecres una mica diferent. Avui dependrà del nostre tècnic, i com és l'Adrià Tirado, que us farà també una selecció esplèndida de sardanes. Un servidor, per motius professionals, avui no puc estar amb vosaltres, però sí que espero ser-ho la setmana que ve. Per tant, us deixo amb la companyia de l'Adrià Tirado, l'Àlex Vázquez, i una molt bona selecció de sardanes. Que sigueu feliços!
5: El Pere Païssa, grans records que tenim d'aquest enorme professional. També recordem el Joan Fàbregas.
24: Nostra dansa. Ens ho passem pipa, la gent s'ho passa pipa, riuen amb nosaltres, estem ben considerats, tothom, oh, no deixeu mai, no ens deixeu mai. I algun diu, altres haurem de deixar, no? Perquè, esclar, la vida és així. Uns se'n van, els altres venen. I, de fet, nosaltres anirem seguint fins que el cuerpo, no, el cuerpo, no, el cuervo, res de cuerpo, eh? El cuerpo aguanti, que es diu el cos aguanti.
8: La Maroteca de la Ràdio.
5: Mentre el cos aguanti, nosaltres també seguirem homenatjant a totes aquelles persones que en algun moment han format part d'aquesta família, de la de Ràdio Sant Cugat. Avui celebrem 40 anys i estem ja esgotant els últims minuts del programa d'avui. Jordi, com et sents després d'aquests 22 anys en concret que has estat tu col·laborant aquí a l'emissora? No continuats, però sí que fa 22 anys que vas començar-hi, no?
15: Sí, doncs molt afortunat. És com un tresor, com un premi, no?, poder ser aquí, poder també haver format part de, i seguir formant part d'aquesta família I la veritat, doncs, això, no sé, eufòric, he dit a l'inici eufòric i ara estic, doncs, això, no? Carai, com dir, que bo, que maco poder estar aquí explicant això i vivint en una data com aquesta. La veritat és que molt content i molt agraït, sobretot.
5: Doncs escolta, què et sembla marxar amb la primera col·laboració que vam fer tu i jo en directe aquí a Ràdio Sant Cugat l'any 2001 i 2002?
15: Doncs som-hi, això no té preu, som-hi.
5: Doncs marxem amb aquest petit fragment d'un Black Knight de l'època, a més l'any 2001, i ens emplacem tant a tu com a tota l'audiència a escoltar-nos i a seguir parlant de ràdio la setmana que ve. Que vagi molt bé, Jordi, a tota l'audiència, felicitats també per la part que us toca.
15: Felicitats i bona celebració.
5: Que vagi molt bé, adéu-siau.
8: La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
0: Ara comença Black Knight, el teu programa de música negra. Presentat i dirigit per Jordi Caselles i Esteve Llop.
7: Bona nit, passant 10 minuts de les 10 de la nit i comencem nova edició de Black Knight, el programa de música negra, que com sempre us acompanya a Ràdio Sant Cugat els dilluns durant aquesta hora de 10 a 11. Salutacions d'un servidor, Esteve Llop, i de Jordi Caselles. Bona nit, Jordi.
15: Bona nit, Esteve. Bona nit a tots els oients. Avui farem un programa especial. Fa una setmana ens va deixar el gran músic guitarrista John Lee Hooker i ens dedicarem, doncs, a això, a fer una mica un petit homenatge a aquest gran músic i també guitarrista.
8: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre.